0: Quan sí. vas compondre la, esta obra, la Banahue Symphony?
1: Banahue Symphony va ser composada 2017, 2000, sí, per ahí, per al concurs de composició internacional de composició de Banahue, de Filipines, i va quedar finalista. I després també va ser guanyadora del concurs internacional de la Chamber Orquestra de Melilla. I això és una obra que li tinc molta estima, també. Era una obra per orquestra.
0: Sí. Una obra per orquestra que després la vas transcriure a banda, perquè la versió que escoltarem és per a banda.
1: Sí. La vas transcriure perquè poguera tocar-se, bàsicament, perquè tocar una obra d'orquestra és complicat, que toquen una obra d'orquestra, però la banda sinfònica de Barcelona,
0: sí,
1: amb Antonia Luengo, em van voler estrenar l'obra per a la transcripció de banda.
0: Sí.
1: I la vam estrenar a Barcelona, a les festes de la Mercè.
0: Esta versió no és la de la banda de Barcelona, sinó és la de l'Esmeralda.
1: Sí, després va ser interpretada per la banda de l'Esmeralda de Almassora.
0: Aleshores, diguem que, no sé, una de les problemàtiques més importants a l'hora de transcriure per a d'orquestra per a banda, possiblement siga la sonoritat, i aquesta sonoritat que te fa la corda, que és molt complicada, passar, per exemple, els clarinets, que sempre se diu, mira, els violins, els clarinets, i moltes vegades és molt més complicat, això és complicat.
1: Bueno, es pot passar, perquè ho poden tocar per tessitura, sempre pots buscar instruments que tu van a tocar.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: El que no va ser diferent és la sonoritat o els recursos que té la corda, que és més difícil que pugui fer un instrument de vent. Però, bueno, s'han fet moltes transcripcions,
0: sí,
1: tota,
0: sí,
1: la vida,
0: sí, sí, tota la vida. Sí, tota la vida.
1: I
0: quina és l'estructura d'esta obra? És a dir, si té un moviment, si té dos moviments, tres moviments, quina és la seva estructura?
1: Té dos moviments. El primer moviment, que és el despertar de la selva, i després el cor de Banahue, de la tribu. El primer moviment és molt més melòdic, cantable, i que te submergeix un poc en el color i en les profunditats, i el segon moviment és un moviment molt rítmic.
0: Banahue és una zona, una regió, diguem, de sí. Filipines, no?
1: Sí, sí, sí. Està plena de terres d'arròs.
0: Sí.
1: I és molt, molt, molt bonic, molt bonic. És un paisatge molt idíl·lic.
0: On es vas enterar que n'hi havia un concurs de composició allà a les Filipines?
1: Buscant a internet en una pàgina que sí, posa sí. moltes coses de concursos. I,
0: sí.
1: I tindré sort.
0: I què significa tu, per a tu, que una altra obra, dins del matí, no, però a l'any següent, s'interprete en un certamen, en este cas l'autonòmic. Què significa per a tu?
1: Pues és una satisfacció, no? I un orgull de que compten en tu i en la teva música per una cosa important, i que després siga interpretada i s'escolte en el Palau de la Música, no?
0: I
1: per tres bandes diferents, que no Correcte. És una obra que s'escolte una volta, sinó que s'escolta tres voltes. I
0: jo crec que no sé si igual ho tinc equivocat, però jo crec que van interpretar-la per la província d'Alacant, la Unió Musical de Palop de la Marina, per València, la Unió Musical de Montcada, i per Castelló, l'Associació Musical Filarmònica Rossellana de Rossell. Eixes tres bandes. Tu, a un mes vista, bueno, un poc més de mes, perquè crec que la tercera secció crec que és dia 7 a les 5 de la vesprada, crec, igual m'equivoque, eh?
1: Sí, és tercera secció, sí, per
0: de novembre.
1: De vesprada, sí.
0: Correcte. Tu, a un, més d'un mes vista, tu, què es diries als directors que en aquest moment està assajant-la? Que tinguin en compte què?
1: Moltes coses, però sobretot que es deixin emportar per la música, vull dir, que el més important és que sapien transmetre el que hi ha dins, que no es queden en les notes, sinó que transmeten les melodies i la sonoritat que té aquesta obra, que és com molt profunda.
0: Té parts molt complicades? Molt...
1: El segon moviment, sí. El primer no, però el segon sí. És un poquet complicat.
0: I on està editada? Perquè està editada, és la primera.
1: Està editada tot per l'aire.
0: Sí.
1: Moltes gràcies també que Sergio amb tot per l'aire sempre compten amb mi per a l'edició i la veritat que estic molt contenta.
0: Aleshores, han de tindre en compte la sonoritat, però tu, quan l'escoltaràs tres vegades, tres versions diferents, imagina't.
1: Sí.
0: Què els demanes als músics?
1: Moltes gràcies també que Sergio amb tot per l'aire sempre compten amb mi per a l'edició i la veritat que estic molt contenta.
0: Aleshores, han de tindre en compte la sonoritat, però tu, quan l'escoltaràs tres vegades, tres versions diferents,

0: Sí, sí,
1: això,
0: sí.
1: Que la interpretació, que es basen en la interpretació, que no es queden en les notes.
0: Correcte. Doncs, Raquel...
1: Jo crec que això marca un poc la diferència.
0: Sí. Raquel, moltes gràcies per atendre'ns, per parlar-nos de les teves obres, per parlar-nos de la dificultat que té un compositor i una compositora de viure d'allò que li agrada, no? De la passió que li agrada. I res, jo donar-te l'enhorabona que torna a interpretar-se una obra teua en el Palau i que la interpreten bandes d'ací de la Terreta. Moltes gràcies, Raquel, per atendre'ns. És un plaer parlar amb tu.
1: Igualment.
0: Moltes gràcies, Raquel.
1: Moltes gràcies.
0: Un beset ben fort, vinga.

0: I ara, des de la nostra secció Educació Musical, viatjarem fins a Asp per a parlar d'un taller molt especial, bateria aplicada a l'entorn musical de la banda. Una iniciativa pensada per descobrir les possibilitats de la bateria dins d'una agrupació bandística, treballant aspectes com el ritme, la coordinació i la seva funció dins del conjunt. Una manera diferent d'apropar aquest instrument al món de la banda i de continuar explorant noves formes d'aprendre i fer música. I per a parlar-nos d'aquest taller, quina és la millor persona que pot explicar-ho? El seu professor, que és Pedro Beltrán Santos. Pedro, bon dia.
1: Buenos días, Inma.
0: Bueno, encantada de parlar en tu perquè parlem a la llarga, Pedro, parlem a la llarga. La veritat que fa temps sí. Que no ens veiem i parlem a la llarga. Però, Pedro, m'alegra molt que impartis que és una masterclass de bateria, però vull que digues a nostres oients en què consisteix exactament aquest taller de bateria aplicada al món de la banda.
1: Ajá. Bueno, pues este taller en principio nace por la iniciativa de intentar incluir la batería de una forma un poquito

0: El teu dia a dia no s'explica. S'escolta i es conta. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: Posar-se al front del programa pioner de la ràdio esportiva valenciana és cada vegada com una muntanya russa. No saps el que va passar, no és fàcil, però funciona, saps? És la màgia del poliesportiu valencià.
2: I és l'espai de referència per saber tot el que passa als terrenys de joc. Amb una minuciosa atenció als equips de la nostra comunitat en totes les modalitats. Punt a punt. Les retransmissions esportives de la nostra terra a la nostra ràdio. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
0: A Punt Ràdio. A Elda 96.2. Quan plou molt, a la carretera, circula preferentment per rutes principals i autopistes. Modera la velocitat, augmenta la distància de seguretat i sempre amb els llums d'encreuament. La prevenció és la teua millor defensa. Amb la col·laboració de Punt Ràdio. Desconnecta, viu i compartís la vida amb nosaltres. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. El rebost de la banda.

0: I ara, dins del nostre Rebost de la Banda, obrim un espai per a una formació que ja forma part de la història musical de les nostres comarques, l'Orquestra Simfònica de Castelló, fundada l'any 1998 amb el suport de la Diputació de Castelló. L'Orquestra Simfònica de Castelló va néixer amb la voluntat de reunir músics professionals i oferir una activitat orquestral estable i de qualitat. Al llarg de més de 25 anys, la formació ha desenvolupat una programació molt diversa, amb música sinfònica, òpera, sarsuela, música de cambra i concerts amb solistes, des del barroc fins a la música contemporània. Des del seu director fundador, Vicent Simó, han passat per la batuta de l'Orquestra Simfònica de Castelló directors com Gonçal Comellas, Michael Tomàs, José Rafael Pascual Vilapalana, Enrique García Asensio, Rubén Jimeno o Cristóbal Soler. Una orquestra que, a més de treballar vol acostar la música als joves amb concerts didàctics i que ha consolidat la seva presència en la programació dins de l'Auditori Palau de Congressos de Castelló. I avui volem conèixer un poc més esta orquestra de la mà del seu director titular, que és Pablo Marqués, que ens acompanya avui així a l'estudi. Bon dia, Pablo.
1: Bon dia, Imma. Un plaer estar així.
0: I jo també he de tindre't així, la veritat que sí. I per altra banda, tinc a l'altra part del fil telefònic a Clàudia Alós i a Borja Giberà, que són els encarregats de la gerència i el bon funcionament d'esta orquestra. Bon dia als dos. Bon dia.
2: Bon dia.
3: Bon dia.
0: Bueno, encantada bon dia de tindre-vos així i de... Ja vos dia abans, que la setmana passada vaig parlar en José Vicente en Hobby de la banda municipal i que esta setmana tenim l'Orquestra Simfònica de Castelló, és a dir, per a donar ressò de tot el que es fa a la província de Castelló i que té grans agrupacions com és l'orquestra que anem a parlar avui. Com ha anat el mes de setembre? Abans de començar en l'orquestra, Pablo, com ha anat el concurs allà per Guadassuar?
1: Bé, molt bé, vam tindre la tercera edició que fem del concurs de direcció de l'Ajuntament de Guadassuar, que organitza la banda, però realment és el patrocini de l'Ajuntament. I bé, cada any anem, la veritat és que pujant el nivell.
0: Sí, de fet,
1: vam acabar el concert i músics professionals de la banda, que coneixes, no?
0: N'hi ha molts.
1: Venien a felicitar-nos o a compartir la seva satisfacció, no? De que, enguany, millor que l'any passat. I, bueno, sí, estem millorant.
0: Això
1: sí,
0: és important, és important, perquè si fa ressò i dones importància a un concurs que està ahí, que ja són tres. Però bé, anem a la feina i va ser fundada l'orquestra en el 1998 i ja porta més de 25 anys. Avui en dia, què representa l'Orquestra Simfònica de Castelló i quin és el seu principal objectiu?
1: Bé, l'Orquestra Simfònica de Castelló va néixer per tindre aquest lloc on poder fer música clàssica i poder compartir amb la societat castellonenca aquest art. Avui en dia segueix mantenint el mateix objectiu, perquè al cap i a la fi som l'única orquestra professional que existeix en la província. Llavors som una plataforma per a poder desenvolupar músics, per a desenvolupar artistes i per oferir als nostres el que millor que sabem fer, que és música clàssica. Llavors, de fet, sempre m'agrada dir que, en certa manera, jo soc un poc eixe producte.
0: Sí.
1: Soc un director que ha tingut l'oportunitat de dirigir una orquestra sinfònica com a director titular gràcies a l'Orquestra Sinfònica de Castelló. Llavors, crec que l'objectiu se complís al 100%.
0: Ja fa algun any que estàs allí?
1: Sí, ara ja fan 3 anys.
0: Sí. Clàudia, ¿era necesaria crear una orquestra profesional a la provincia de Castelló?
3: Sumament necesaria, perquè com comentaves abans, Imma, l'orquestra es crea en l'any 98 i sobretot es crea amb la voluntat i amb la necessitat de comptar, pues, amb una formació sinfònica estable dins de la programació amb la que compta l'Orquestra Simfònica de Castelló i sobretot integrada per músics professionals, a més de, bueno, projectes didàctics i educatius que fem, que després comentarem, i sobretot amb aquests músics especialment vinculats en gran part, pràcticament la majoria, a Castelló i a la Comunitat Valenciana, no? I una orquestra que podrà desenvolupar una programació pròpia i contribuir, com deia Pablo, a difondre la música sinfònica.
0: Tu estàs allí des del... Bueno, tu eres molt jove. És que ja ens hem anat... Tu eres jove, tu no vas començar en el 98 en l'orquestra. Jo recorde quan Vicenç Simó estava en la creació de l'Orquestra Simfònica. Jo tinc... Bueno, és un company d'assignatura, ens coneguem de sempre, i recorde aquests anys de la creació de l'orquestra. Aleshores, Borja, des del 98, com ha evolucionat tota l'orquestra?
2: Doncs ha canviat molt al llarg d'aquests anys. Recordem que d'ací dos anys complís 30 anys de música, en els quals han passat diferents directors, músics i també gestors que han fet projectes molt diferents. Crec que tot això ha anat fent que l'orquestra cresquera any i any i agafar experiència. Ara, en aquests moments, estem donant-li continuïtat a tot aquest treball i continuar creixent amb un projecte cada vegada més consolidat i cada vegada més gran. Recordem com has nomenat...
0: A
2: Vicenç Simó, que va fer una orquestra des de zero,
0: sí,
2: i que poquet a poquet s'ha anat creixent. Crec que recordar que en aquells anys fent música més clàssica, més repertori clàssic, més xicoteta, i ja ara, per exemple, al mes de juliol, crec que va ser la primera vegada on l'orquestra es va fer molt gran.
0: Sí.
2: Això és molt important també.
0: Heu tingut directors i titulars importants, perquè per
2: ell
0: ha passat José Rafael, Cristóbal Soler, jo s'ha nombrat abans, Jimeno, és a dir, és que Rubén Jimeno, és a dir, gent que té la... O ara actualment Pablo Marqués.
2: Correcte.
0: És així. Bé, anem a escoltar-la. Jo crec que els nostres oients el que volen és escoltar, però ja vull que recordar a tots els oients que el concert, hem escoltat un concert, i la primera peça que hem escoltat a les 7 del matí ha sigut aquesta.

0: No sona. No us penseu que eixa orquestra quina serà? Serà de París? Serà de Viena? No, és de Castelló. És de Castelló i la tenim així. I és de la terra. Pablo, què significa a un músic com tu portar la direcció d'una orquestra com la que estem escoltant?
1: Doncs, com comentava abans, quan estudiem direcció d'orquestra, tenim una il·lusió, és dirigir, no? Una il·lusió i de vegades diria quasi que un somni, perquè és de vegades quasi inassumible, no? Irreal. Clar, el dia que tens l'oportunitat no sols de dirigir una orquestra sinfònica, sinó ser titular de l'orquestra sinfònica de la teua ciutat, de la teua província, és més que una il·lusió, és una responsabilitat. I la veritat és que dia a dia treballem per consolidar-la, per fer que artísticament siga més que interessant. I bueno, crec que d'alguna manera els resultats parlen per si mateixa.
0: Ja ho crec que sí. Ja ho crec que sí, si no, escolteu el concert. En el concert poden escoltar el Capricho Espanyol i la Suite Estancia
1: de Ginastera.
0: Correcte. Quan assageu? On assageu? Com t'organises per als assajos?
1: Bé, l'Orquestra Sinfònica tenim un conveni amb l'Institut Valencià de Cultura des de fa molts anys, uh-huh. I llavors som eixa part, podríem dir, entre cometes, oficiosa d'orquestra resident, d'alguna manera, de l'Auditori de Castelló, i tenim al voltant de 4-5 projectes a l'any dins de l'Auditori, i llavors, doncs, quan tenim un concert, els dies d'abans també fem servir aquests dies per assajar justament dins de l'auditori. Per això dic que tenim aquest component quasi de residencial, no?, de l'orquestra. Sí. I funcionem per encontres. I he de dir que sempre comento els encontres, i no ho faig a propòsit, sinó n'hi ha algun moment de l'encontre que me ve al cap perquè ho note. Sí. I sempre agraeix als músics que això funciona gràcies a vosaltres, a la vostra implicació. Perquè l'orquestra sona molt bé, independentment de que no treballem totes les setmanes junts. I això és gràcies a la implicació, a la preparació dels músics. Nosaltres, el primer assaig no és de llegida, és de treball. I s'agraeix molt que tingués una orquestra que de primeres ja toque tot. I, evidentment, molt bon per fer el primer dia, però no estem llegint, anem realment a treballar des del dia 1. I això fa que tinguem èxit en tots els projectes que fem.
0: I aleshores té una plantilla més o menys, la corda, és el que més fixe tindrà, segons el repertori que programeu, que ara parlarem del programa, no? Però normalment quina és la plantilla de l'orquestra?
1: Bé, l'orquestra, diguem com plantilla d'una manera estable, perquè és complicat dir estable quan tens aquest tipus de funcionament, però sí, n'hi ha un corpus de gent que estan habitualment al capdavant dels primers faristols de corda, també, evidentment, altres faristols, i també els solistes de vents. Solen ser les mateixes persones.
0: Sí.
1: A vegades n'hi ha alguna qüestió que canvia, però en general sol ser certament estable. Això fa que, clar, evidentment, ens coneguem bé de fa anys. En aquest moment, que ja porta 3 anys, ja sé més o menys com van a reaccionar algunes qüestions, i això fa que el treball siga fins i tot millor.
0: I per a que quede clar, formar part de la plantilla no és un requisit que siga de Castelló.
1: No.
0: Formar un professional de qualsevol...
1: Sí. No obstant això, és de veres que l'Orquestra Sinfònica té un dels principals objectius és servir de plataforma amb músics de Castelló. Evidentment s'intenta també que hi ha gent de Castelló que està acabant un màster d'interpretació o ha marxat fora, el que siga, que puguen també tindre aquesta plataforma.
0: Bé, Clàudia, Borja, darrere d'un concert hi ha moltes hores de treball que no veu el públic. Què implica organitzar i posar en marxa una temporada com la de l'Orquestra Sinfònica de Castelló?
2: Doncs això és una cosa de les coses que el públic i alguns músics no veuen. Quan la gent va veure un concert, els músics pujant de l'escenari, però darrere sí que és de veres que n'hi ha molt de treball, molts mesos de treball, inclús anys de treball. Sí. Nosaltres estem des del passat mes d'abril, des de maig ja estiguem treballant, i ja estem programant i estem organitzant idees per a d'ací 2 anys. Aleshores, això és una de les coses que sobretot a nosaltres ens agrada molt, organitzar i ficar en marxa la temporada.
0: I alhora...
2: es coordinen moltes coses perquè el dia del concert ho funcione.
0: Sí, sí, sí. I alhora, per exemple, us preguntes tres, no? Què sí. pesa més a l'hora de construir una programació? Les obres, els músics, els solistes, el públic? Què és, com decidiu, no?, una temporada? Com barregeu ixe ventall de possibilitats?
2: La veritat que des de que estem hem format bon equip, els tres, mm-hmm. i sempre els tres donem les tres idees i sempre arribem a una conclusió. Aleshores, per exemple, Clàudia diu una sinfonia i una altra, i en Pablo ja la consensuem per
0: sí,
2: a
0: sí,
2: que
0: sí, sí. se... És a dir, fent reunions i aneu decidint. Bueno, la peça que aneu a escoltar ara, jo clave moltes vegades la pata, eh? Jo no sé si la vau programar l'any passat, perquè això no ho tinc així, però és un concert per a piano, el segon, de Rachmaninoff. Escoltem un trosset.

0: ¿Cuántas maravillas ni han en música? Pablo, esta es una, el concert número 2 de Rachmaninoff. Leonel Morales és el solista. Quan es poseu a programar sempre busqueu un repte, sempre busqueu un concert per a un solista. Què és el que cada any busquem?
1: Bé, com comentava Borja, estem reunits constantment, no físicament, però moltes vegades pel grup que tenim de WhatsApp, consensuant, parlant, idees. Evidentment hi ha molts factors que influeixen, no? Un primer factor, evidentment, és l'econòmic. Som una orquestra privada. Llavors, diguem que no tenim un pressupost sí. molt ampli. Tractem de decidir quin seria el millor... El primer concert o el segon concert en importància en quant a plantilla, i en base a això comencem a distribuir la resta de temporada també en base als recursos. També solistes depenen moltes vegades de la programació amb IBC, perquè evidentment l'Auditori Castelló pertany a l'IBC i nosaltres d'alguna manera contribuïm a construir aquesta temporada. Actualment estem en contacte constant amb Beatriu Traver, sí. i amb Núria Felip, són la delegada de música de l'IBC i la delegada de Castelló,
0: sí.
1: i amb elles és un plaer treballar, i constantment estem pensant programes i col·laborant conjuntament.
0: I aleshores vos faig una pregunta, Borja o Clàudia, com es sustenta, com aguanta una orquestra professional que és privada? És a dir, quines diríem societats o quines organitzacions aporten ahir per a que seguiu treballant?
2: Pues sobretot el que nosaltres fem per a poder sustentar-nos i sí. també per continuar,
0: perquè
2: és complicat, i sobretot en el moment en el que ara en general la societat es troba, no? Perquè tenim tantes coses al nostre abast que hem de lluitar per aconseguir oferir algo variat, que siga d'interès, no? I la veritat que també volem aprofitar este canal que ens sí. brindes, Irma, per agrair a tots els que col·laboren amb nosaltres, i també perquè el que fem, sobretot ara que hem començat amb aquesta nova línia de l'orquestra, és que busquem, no? La cosa és no parar, continuar buscant i donar a conèixer a l'orquestra per a que cada volta hi hagi més gent interessada en poder contribuir en, bueno, pues això que aporte, que es vulga donar suport, recolzar, i que d'una forma o una altra pues estiguen al nostre costat, no? Jo crec que sobretot això és el nostre principal objectiu, a més, òbviament, de tot el tema musical,
0: sí.
2: per poder donar a esta orquestra, que nosaltres diuen que és un diamant en brut, a l'Orquestra Simfònica de Castelló, més eixida, que es doni a conèixer, que sàpiguen que estem ahí, que estem oberts a tot. I bé, que ara pues, en aquest equip de treball el que volem és explotar-la.
0: Correcte. Ara parlarem de la programació, però primer escoltem esta peça, que és d'un compositor valencià.

0: Elegía de Vicent Ortiz. Dins de l'Orquestra Simfònica també aposteu molt per compositors i compositores valencians. Quin paper ocupa el talent de la música de compositor d'esta gent valenciana dins de la programació?
1: Bé, la proposta de fer compositors valencians i compositores sempre està damunt de la taula per tal de defendre, no?, i apostar per aquesta nova creació. Moltes vegades és complicat. En este cas estem escoltant l'Elegia de Vicent Ortiz. Va ser un concert molt especial que vam poder fer aquesta obra i vaig, evidentment, en primer lloc, de fet va ser de les primeres que vaig pensar per aquest concert. I he de dir que, com després parlarem, enguany també tenim alguna sorpresa d'algun compositor valencià.
0: Sí, per què va ser especial este concert?
1: Sí, aquest concert va ser fa 2 anys. Bé, anàvem a fer en un principi un Carmina Burana, estava programat amb molts cors de la Guita Valenciana, i arrel de la dana que vam patir fa 2 anys, molta gent no podia vindre a cantar com a tal. I tampoc els ànims estaven per a fer un Carmina, estaven realment per altres coses. Vam decidir canviar totalment el rumb del concert, i va ser un homenatge a tota la societat valenciana, evidentment a les persones que van faltar i a totes les persones que ens van ajudar també.
0: Durant l'entrevista d'avui escoltarem alguna de les peces que es van interpretar en aquest concert. Ara sí, parlem de la programació, i la primera, diguem, el primer concert important que teniu, entreu per la Porta Gran, no? No sé si és el primer, espero que sí. El 24 d'octubre, el Rèquiem de Brahms. Amb quin cor, amb quin solistes contareu perquè entreu per la Porta Gran?
1: Bé, sí, comencem el 24 d'octubre amb, bueno, efectivament, una de les obres de la història de la música clàssica, potser més important, sobretot en la vida de Brahms, que va ser que li van llançar a la fama, no? És una obra sinfònico-coral, amb tot el que du aquest tipus d'obres. Tindrem la sort de comptar amb el cor jove de la Guita Valenciana, que dirigeix José Balaguer, i els solistes tindrem a 2 persones que també estimem molt, Sebastià Peris i Quiteria Muñoz. Així que va ser un gran concert, un gran inici de temporada.
0: Jo crec que... Què en digueu per ahir? És a dir, què dius, Clàudia? Què digueu, Borja? Jo crec que entrem per la Porta Gran, eh? Si algú vol, per exemple, aconseguir ja les entrades, ja estan a la venda?
2: No recorde quan es fiquen a la venda les entrades.
0: Sí.
2: Però sí que és un dels grans títols del repertori sinfònic, i ens fa molta, molta il·lusió programar aquest Rèquiem a Castelló.
0: Sí, serà en el Palau de Congressos, no?
1: Sí, l'auditori
0: Palau de Congressos.
2: Sí, a l'auditori, sí. Ah,
0: no sé si era a les 7:30 o les 8 de la vesprada.
1: 7:30.
0: Així que això és la primera data que tingueu en l'Orquestra Sinfònica de Castelló.
2: I d'aquesta temporada, de la nova temporada.
0: Sí. De la nova temporada, de la temporada 2026-2027.
2: Correcte.
0: Vale? Que vau fer la presentació, jo crec que no vau fer una presentació fa poc.
1: La setmana passada.
2: Sí, setmana passada.
0: Doncs,
3: exacte, el dimecres.
0: Seguim, perquè jo vull que escolteu primer esta obertura, que també va ser interpretada en aquest concert que estava anomenant abans, que és esta obertura tràgica.

0: Estem escoltant Brahms.
1: Brahms, de nou.
0: La tràgica, l'obertura tràgica de Brahms. Diguem que la primera data a recordar és el 24 d'octubre i després passem al 17 i al 27 de desembre. Què n'hi ha ahí en aquests concerts?
2: Bé, es van proposar des d'IBC fer un programa per a Nadal, algo diferent. Mm. I sempre que algo diferent és veure què pensem, no? Bé, en Castelló tenim la sort de tindre la Universitat de Jaume I, com bé coneixeu, i una de les activitats culturals més importants que té la Jaume I és la Big Band de la UGI, dirigida per David Pastor.
0: Sí. Clar, no ho sabia, m'ha enterat quan m'ho has dit.
2: Sí, doncs la Big Band té una... també no sé quan va ser creada, però jo quan estudiava al Conservatori de Castelló, jo formava part de la Big Band, per tant fa ja molts anys, perquè ja sóc un poc major. Llavors, bé, vam pensar què podem fer conjuntament. I bé, vam parlar David i jo, vam arribar a un concert de repertori i combinarem orquestra de cordes amb Big Band de la UGI el dia 17 al Paraninf de la UGI i el dia 27 a l'Auditori de Castelló, obert per a tots els públics.
0: És a dir, que ahir ja tingueu dos dates més per a convidar a la gent.
2: Totalment, i passar bons Nadals.
0: Abans de començar estàvem parlant, Pablo i jo, perquè estàvem parlant així fora em preguntava quan descanses, no? I jo ara pregunto a tu, Pablo, i tu quan descanses? Perquè en eixes dates, un pardalet m'ha dit que vas a l'Artística de Muñol i crec que vas, no recorde cert si era primer en la banda o en l'orquestra del Conservatori Superior on tu dones classes.
2: Sí, des de l'any passat vam signar un conveni Conservatori Superior de Música de Castelló amb la Societat Artística de Buñol, en què col·laborem assíduament per diversos factors. Per exemple, sense anar més lluny, ara en octubre alguns alumnes de direcció van anar a fer alguns assajos allí als FEOS, i l'altra línia d'actuació és la participació en la seva temporada de concerts. Llavors, al principi de desembre, el dia 4 de desembre, farem concert de l'orquestra allí en l'Auditori, fem entre altres la Quinta Sinfonia de Tchaikovsky i després al tornar de vacances fem amb la banda un programa també molt interessant de música de Miguel Asensarbó, de música també de Vicent Ortiz. Llavors també molt, molt interessant.
0: És a dir, ahir n'hi ha feina.
2: Sí, la feina que fem amb els alumnes.
0: Ja ho crec que sí. Si seguim en la programació de l'Orquestra Sinfònica de Castelló, en febrer li toca el torn a Beethoven.
2: Efectivament.
0: I què aneu a interpretar de Beethoven?
2: Bé, l'any que ve és any Beethoven i sempre que és any Beethoven s'ha d'aprofitar. És una excusa boníssima.
0: El problema és que tries de Beethoven.
2: Sí, de fet, sí, és certament complicat perquè n'hi ha coses interessants però un poc més complicades de dur a terme. I també, com comentava abans, pensem molt en el públic, algo que es pugui atraure d'escoltar en directe, no?
0: Sí.
2: Bé, anem a fer una primera part amb el concert de violí, molt famós, com sabeu, i segona part anem a fer la sèptima sinfonia en la major de Beethoven.
0: Sabeu el dia ja?
2: No recorda de memòria. Jo crec que Borja i Clàudia me poden apuntar ahí.
3: Sí, 26 de febrer.
2: 26.
3: Exacte.
0: Llavors. Doncs una altra data. Serà en el Palau de Congressos, també, Auditori Palau de Congressos. Vale, i per maig, per ahir, què teniu?
2: Bé, deixe també pas a Clàudia i Borja que ho expliquen millor ells, que és el gran concert de l'any.
0: Sí.
3: Exacte, en maig tindrem un altre dels nostres grans concerts en el que, com comentàvem abans, tindrem el plaer de comptar amb un compositor de la terra. Serà el dia 8 de maig, una obra de font coberta, i a més després també culminarem amb una de les grans obres de Sostakovich, així que allà estarem dissabte 8 de maig a les 7:30 també en l'Auditori de Castelló.
0: Diguem que això és el colofó, no? Qui és el compositor? No has nombrat el compositor.
2: Sí,
0: es pot nombrar?
2: Carlos Fontcuberta.
0: Ah, sí, vale. Perdó, no ho he sentit.
3: Exacte, sí.
2: Carlos Fontcuberta és unes cançons que ha composat expressament que estrenarem aquest dia. Per això abans comentava que sí que n'hi ha una certa aposta, no? I també predilecció per la música valenciana, de compositors valencians i compositores. I la segona part, com deia Clàudia, anem a fer la sinfonia número 7, Leningrado.
0: Puguem dir que estava rient perquè ahir n'hi ha feina, molta feina. Molt puguem dir que sempre intenteu en la programació fer un concert que siga un repte, no? Encara que per a mi tot això és un repte, perquè sí, Brahms és sí. un repte, Beethoven és un repte, és a dir, tot el que esteu fent és un repte, però diguem que és el colofó, no?
2: De fet, he d'apuntar, com comentava abans, no, que això funciona gràcies a la implicació dels músics. Nosaltres habitualment massatgem tres assajos sols, perquè, clar, una orquestra professional cal pagar tots els serveis i el pressupost és el reduït. Llavors tenim aquest tipus de funcionament i el resultat...
0: és el que és.
2: Els oients estan escoltant-lo.
0: Seguim escoltant a l'Orquestra Simfònica de Castelló en una petite suite. Esta...

0: Petit Suïll de Debussy. Pregunte, Clàudia, Borja, la plantilla que tingueu sempre més o menys és la mateixa gent, perquè això fa que funcione millor l'orquestra? És a dir, que no tingueu que anar buscant ara no ve el flauta, o ara no ve l'oboe, o ara no ve, sinó que tingueu una plantilla més o menys estable de la gent que confieu.
1: Nosaltres sí que és de veres que quan plegam l'orquestra ja té una plantilla fixa, no, diguem, i sí que passis les coses que acabes de demanar, quan la persona que sempre ha vingut no pot per altres coses, per altres problemes.
0: Sí.
1: Però sí que intentem mantenir la mateixa plantilla, perquè això també fa que el treball sigui més fàcil. Clar. També per a Pablo.
0: Clar que sí, per a tota la gent. Encara no hem parlat dels concerts didàctics. No sé si ho tingueu programat, no ho teniu programat, però sé que treballeu prou en fer concerts didàctics per apropar a la gent que vagi a escoltar un concert simfònic. Ho teniu?
2: Sí, el que esta temporada ho estem enfocant també pegant una volteta, no? Perquè el que volem és apropar-ho, com dius, a la gent jove i a les escoles, no? O sigui, que diguem que aquesta educació musical ja no només és d'aprendre música en si, sinó d'anar a un concert, com es viu aquest moment, perquè el concertino s'alça i afina, quan s'aplaudir, quan no. Que esta educació també vinga des de xicotets, no? Aleshores, que el que fem també és convidar a les escoles i als instituts a que formen part dels nostres assajos. I bueno, que al final visquen pues, una experiència musical, ja no sols el dia del concert, sinó què es fa abans, no? Com es prepara tot, inclús com és un poquet la vida i el dia a dia pues, del nostre director, dels nostres professors de l'orquestra, i crec que això també és molt important. I a més, tenim una altra disciplina, no? Una altra vertient que també farem ara al Requiem de Brahms, i és que comptarem amb la participació d'estudiants que estan formant-se allà en el Conservatori Superior de Castelló i formaran part de la nostra plantilla oficial, no? Entonces, un poquet per a compartir aquest moment amb els professionals de la nostra orquestra, el veure com és un dia a dia de formar part d'una plantilla oficial, no? de l'orquestra simfònica, i a més que, bueno, pues posar en pràctica tot el que per sort s'estudia al conservatori, donar-li vida un poc amb la possibilitat de formar part d'aquesta organització.
0: Jo crec que és una iniciativa molt bonica perquè el que fan és això. Jo crec que tindria molta il·lusió de formar part en un moment donat d'una orquestra professional, no? I saber tot el funcionament, com funciona, que jo crec que és importantíssim.
3: Sí, de fet, molts conservatoris a nivell europeu fan aquestes col·laboracions. Jo recordo quan estudiava en Estònia,
0: sí.
3: N'hi havia un concert a l'any que compartia l'orquestra del conservatori, l'orquestra simfònica d'Estònia, la nacional. Llavors hem fet un poc aquesta dinàmica, tractar de que més o menys en cada faristol hi hagi un professional i un estudiant, sobretot en instruments de vent. Llavors va ser una experiència realment completa,
0: no? És a dir, això és...
3: Clar, completa, de formar part d'un projecte sencer, i a més amb el Requiem de Brahms. Realment és, si jo fora estudiant, seria de les majors oportunitats.
0: De viure aquests nervis, no?
3: És a dir,
0: aquesta responsabilitat que està davant d'una orquestra. Quins són els principals reptes que té actualment l'Orquestra Simfònica de Castelló? Quins són els reptes? Clàudia,
1: sí, el principal repte és continuar creixent. Musicalment sempre volem fer un pas més i continuar creixent, treballar amb solistes, programar amb obres grans, i sobretot donar a conèixer l'orquestra fora, no només en les províncies de Castelló, sinó fora de la ciutat de Castelló.
0: Ixa és la pròxima pregunta, és a dir, heu pensat traure l'Orquestra Simfònica fora de la província de Castelló? Teniu alguna gira prevista que esteu treballant, per exemple, si pugueu avançar-ho, alguna gira prevista que esteu ahí treballant per a que isca, per a fer uns quants concerts per altres llocs, altres territoris de la província de Castelló?
1: Sí, l'objectiu és sobretot ja és per a l'any 2027, amb el repertori de Beethoven, fer una xicoteta gira, diguem, fer el concert 26 a Castelló, el dissabte fer a una altra província que estem encara tancant,
0: sí.
1: I el diumenge sí que se pot dir estarem en Llíria.
0: Molt bé, és a dir, ja...
1: Amb el repertori de la Sèptima de Beethoven.
0: És important eixir fora de frontera.
3: Totalment, totalment.
1: Sí, totalment, totalment.
0: És important perquè sí. Es donarà a conèixer i visibilitzar l'Orquestra Simfònica de Castelló, que ja porta els seus anys, però sempre n'hi ha que visibilitzar-la, no? I que isca fora de la província.
1: Sí, és totalment.
0: Dime que no ves a dir.
3: Sí, que no, que estem, com bé comentava Borja, estem treballant en aquesta línia. L'Orquestra Simfònica serveix a la província, serveix a la ciutat de Castelló, faltaria més. Però sí, estem ja en un moment artístic que hem de desenvolupar aquesta exportació de la nostra tasca. I, evidentment, els canals de YouTube, de Facebook, se poden escoltar, mostres de nostres concerts, però en directe va ser sempre molt millor.
0: Sí, si busquen Orquestra Simfònica de Castelló en el YouTube, en Spotify, poden trobar de seguida moltes coses.
3: I tot en directe.
0: I tot en directe, correcte, tot és en directe. El que escoltem són concerts en directe. Bé, Clàudia, Borja, des del punt de vista de la gestió i la programació, cap a on voleu portar l'orquestra en els pròxims anys?
2: Pues el que volem és, sobretot, a més de consolidar el que ja s'ha aconseguit, volem obrir una nova etapa de creixement, no? Perquè, bueno, creguem que és superimportant reforçar tot el tema de la programació, arribar a nous públics, com comentàvem, per donar visibilitat a l'orquestra. També, com hem estat parlant abans, l'obrir les portes a noves col·laboracions, apostar pel talent valencià i sobretot el que volem és aconseguir que l'orquestra sigui cada vegada més un referent cultural de Castelló, tant dins com fora de la ciutat, de la província sí. I també de la comunitat valenciana, per suposat.
0: Ja ho crec, i esteu aconseguint-ho molt, molt bé. Vos llance una pregunta i aneu pensant. Si hagueu de definir l'Orquestra Simfònica de Castelló en tres paraules, quines triaríeu? Comencem, Clàudia.
2: Uf! És complicat i interessant. Jo, sobretot, el que diria seria passió, compromís, que per a mi aquesta paraula és molt important,
0: sí.
2: I excel·lència, buscar l'excel·lència. Crec que tenim la sort de comptar amb uns músics, amb uns professors i amb Pablo, que aquestes tres paraules vindrien a la perfecció, perquè és gent que sempre busca l'excel·lència, és gent molt compromesa i que la seva passió dona el resultat que podem gaudir sempre als concerts, no?
0: Borja,
2: Borja,
0: Pablo vos ho ha deixat difícil.
3: Difícil,
0: no? Vos ho ha deixat molt difícil.
3: És que havia pensat les mateixes paraules.
0: Tu saps que en el certament d'Artea se diu ixa pregunta i no pots repetir-la?
3: Ah, no, va.
0: No vaig a fer això. No podeu repetir-la.
3: De veritat, però bé que havia pensat les mateixes tres paraules.
0: Sí.
2: Perquè, en sèrio, que bo.
0: Quan estava sentint, jo estava pensant, mare meva, si ho tenen complicat.
3: No, és que defineixen totalment el que som. Ser passió, dedicació i compromís. És que de veritat que són realment el que... I excel·lència.
0: Doncs, vull afegir-ne alguna altra o ja deixem-hi aquestes tres?
3: Clàudia, no, ha estat molt bé. Jo crec que les podíem incloure en la missió de l'orquestra, en l'acció.
2: Exacte, en l'eslògan.
3: Efectivament.
0: Sí. Ja ho crec que sí. Ja has dit que no sabíeu encara si estava, però suposa que les entrades i tota la informació n'hi haurà un moment que estaran penjades en una pàgina web, no sé si de l'Orquestra Simfònica,
1: sí,
0: si el Palau de Congrés...
1: A les xarxes socials de l'Institut Valencià de Cultura.
0: Ah, val.
1: I nosaltres també fem a la nostra web també creem un enllaç per a que tota la gent que vulgui vindre s'envien directament a aquesta pàgina per comprar l'entrada.
0: Doncs ja saben els nostres oients que la primera data és el 24 d'octubre, el Requiem de Brahms. I ja abans d'acabar, després de tants anys de música, què vos continua fent il·lusió quan puc?
1: També fem a la nostra web també creem un enllaç per a que tota la gent que vulgui vindre els envien directament a aquesta pàgina per comprar l'entrada.
0: Doncs ja saben els nostres oients que la primera data és el 24 d'octubre, el Rèquiem de Brahms.

0: desapareix. En aquest cas, a més, tinc l'oportunitat de poder mirar cara a cara, no? A Beethoven, a Rachmaninoff, a Mahler o a Shostakovich.
1: Sí.
0: Llavors, sols això fa que siguin endavant.
1: I dius en ells.
0: Totalment. I els entens, o tractes d'entendre'ls, sí. Els fas teus, i això fa que també els músics tinguin la mateixa sensació. És algo que cada concert, quan acaba cada concert,
1: sí.
0: Com comentava abans, el meu cor d'alguna manera reacciona, i me reacciona quedant-me a saludar cadascú dels músics per donar-li enhorabona, perquè realment hem compartit algo realment infinit, algo realment transcendental.
1: Jo m'agradaria, abans de que vosaltres en digueu aquesta reflexió, no? que vos fa il·lusió de pujar a l'escenari, jo vaig a reivindicar una cosa que feu les orquestres, que a mi m'encanta. Quan acabeu un concert, s'abraceu.
0: Sí.
1: Jo no sé per quina raó la banda no ho fa. I mira que jo ho intento, la meva, abracem-nos. Però no, ixe moment d'abraç és una cosa que jo crec que s'havia de fer en totes les agrupacions. No cregueu així, Clàudia? Borja?
2: Totalment. A mi,
1: és,
2: sí, sí. A més...
1: És una part que és important.
2: Sí, sí, sí. És una cosa que m'ha emocionat sempre quan sí. He estat dins fent-ho i quan ho veig de fora,
1: sí.
2: Inclús jo crec que m'emociona més, perquè jo ho penso un poc en altres treballs i jo dic, la gent, per exemple, que treballa pues, en una oficina, en una fàbrica o el que siga, quan acaben el treball s'abraçaran, sí. No crec, saps?
1: No.
2: I això és com després d'haver estat ahir donant-ho tot amb els pèls de punta que dic jo,
1: sí.
2: És com s'acaba tot, ens abracem i ens felicitem. Jo crec que és algo molt bonic del nostre treball i que no hi hauria que perdre. O sigui, que tenim que extrapolar-ho a qualsevol agrupació musical.
1: Ja ho crec que sí, i això seguís donant-vos il·lusió a cada un dels dos. Clàudia, Borja, és així,
2: totalment.
1: No?
3: Totalment.
1: Sí. És així. Bueno, no sé si tinc un somni per desitjar, no sé si n'hi ha per ahir un dels tres que diga en algun moment vull fer esta.
0: Bé.
3: Bueno, crec que a poc a poc estem aconseguint el somni. És molt complicat, és el que hem parlat durant l'entrevista, és molt complicat la programació i sobretot programar amb una orquestra gran.
1: Sí.
3: I l'any que ve, bueno, aquesta temporada, és a dir, l'any que ve de 2027, tenim la sinfonia de Shostakovich número 7, que jo sí. Crec que ha sigut de moment el somni que estem complint.
0: Totalment.
1: Ja ho crec jo. És així, és així. Bé, jo vos deixo sí. En una altra peça que per a mi també és un somni des de la primera vegada que la vaig escoltar, que és esta, la suite Estancia de Ginestera. Gràcies per haver vingut, Pablo. Gràcies per estar ahí, Borja, Clàudia, per apostar per la música, per apostar per l'excel·lència, per apostar per la cosa que més ens unís, que és la música, més que el futbol, encara que hi hagi gent que més encara en esta terra és així. Així que moltes gràcies als tres per compartir este rato que hem passat així.
0: Moltes gràcies a tu, Imma, per
2: donar-nos veu.
0: Moltes gràcies.
1: Gràcies als tres. Vinga, un abraç als tres.
2: Un abraç.

0: Agenda musical.
1: I arribem ja a l'última part de Fent Banda del programa d'avui. És moment de repassar l'agenda musical, un espai on vos acostarem algunes de les activitats, de concerts i propostes musicals que tindran avui arreu de la nostra terra. Per exemple, avui en contra de bandes a partir de les 6 de la vesprada a Pedreguer. Avui també, a les 10, a partir de les 10, taller d'estiraments i postura corporal per a músics al pavelló municipal del poble de Tírig.

0: Avui també se celebra la trobada de bandes de la comarca del Baix Maestrat, en el poble de la Jana. Dins del quart cicle de concerts de música de cambra de les societats musicals, este dissabte li toca el torn a Percuam, de la Societat Artístico-Musical d'Ontenyent, avui a les 12, a l'Alqueria Julià, Casa de la Música de València. Avui també se celebra la quarta gala dels Premis de la Música, Premis Pentagrama de la Ribera Alta, avui a les 8, de la vesprada al Centre Cultural Enric Valor de Benifaió. I com això és un sin parar, avui també se celebra a Llombai una trobada de bandes juvenils. I ara anem a fer ahir una parada en el camí, perquè avui hi ha un concert anomenat Som Patrimoni, des de la campanya Som Patrimoni, per la Societat Fomento Musical de Navarrés, avui a les 7:30 a la Casa de la Música de Navarrés. Per a parlar-nos d'este concert, que és un poquet especial, tinc a l'altra part del fil, del telèfon, a Francis Durà, que és el director. Francis, bon dia.
1: Buenos días, Inma. ¿Qué tal?
0: Molt bé, jo encantada de que ens comentes este concert, perquè està dins de la campanya de Som Patrimoni.
1: Sí, del ciclo de 25 conciertos.
0: Correcte.
1: Som Patrimoni, som
0: sí, música. Correcte. Però és un concert especial perquè ahir ni al darrere, és a dir, jo sé que el dimecres passat vau fer un concert, el mateix concert, al Palau de Congressos, però per un motiu, és a dir, perquè n'hi ha un metge important a Navarrés, un metge físic molt important, és a dir, per què vau anar ahir al Palau de Congressos?
1: Pues resulta que era el sexto Congreso Europeo de Física Médica. Mm. Y estaba coorganizado por el navarresino José Pérez.
0: Sí.
1: Que es una eminencia en el tema de la física médica. Y claro, él, al ser nacido en Navarrés, ¿qué iba a aportar él a nivel organizativo? Pues a la banda de Navarrés. Hicimos una especie de acto concierto,
0: sí,
1: ¿vale? Que duró unos 45 minutos y iba sobre música tradicional típica valenciana, porque casi todas las personas que acudieron al evento eran de todas las partes del mundo, porque estuve hablando con un brasileño también luego,
0: sí, pero la
1: gran mayoría eran de Europa. Y el programa pues que hicimos, pues pasos dobles un poco más serios como La Flor de Tanoncher,
0: sí,
1: el paso de Navarrés, que bien conoces tú,
0: sí,
1: el de Sichat, y luego pasamos a un poquito más festero del Toral Moro, ya le dimos un tinte más movido, hicimos una marcha mora, una marcha cristiana para que la conocieran, claro, un Amparito Roca, un Paquito Chocolatero, simularon una mascletá,
0: sí.
1: Y teníamos con Valencia, vamos, fue una delicia, les encantó porque el Palacio de Congresos estaba lleno, la verdad.
0: Sí, esa
1: una experiencia muy bonita para todos.
0: Voy a pasarlo.
1: A todos.
0: I és el mateix concert que fareu esta vesprada?
1: No, no és el mismo, no.
0: I esta vesprada, per exemple?
1: Esta tarde vamos a hacer un concierto de temática de zarzuela, ¿vale? Es un concierto descriptivo. Ah. Es decir, vamos a hacer dos partes en las que hay un hilo conductor que es el sereno.
0: Sí, y esa el sereno dels pobles.
1: Esa figura del sereno va a ser la que presente todas las piezas, ¿vale? Y él cuenta un poco una historia a través de cada pieza.
0: Qué chulo.
1: Y luego hay una serie de sorpresas, porque claro, cada zarzuela tiene un tinte. Tenemos el Tambor de Granaderos, que es más militar.
0: Sí.
1: Tenemos la Dolorosa, que es un poco más emotiva, el sentir de cada uno. La Revoltosa, tenemos la Gran Vía, tenemos Agua, Azucarillos y Aguardiente.
0: Súper chulo. És a dir, que veniu de un concert ja emotiu, perquè hem de dir, i remarque, sí, que José Pérez Calatayud és un dels millors metges físics, és a dir, des de la física, sí, que hi ha a nivell mundial. I resulta que és de Navarrés, i és valencià.
1: Sí, imagina. Sí.
0: És a dir, és que això...
1: He quedat al·lucinado.
0: Sí, i vam fer el 6è congrés de la física, sí, mèdica, que va del 23 al 26, fins ahir va ser... I es va celebrar així a València, que això ja és important. I avui teniu aquest concert tan xulo que heu buscat, sí, la temàtica de sarsuela, perquè d'ací pronto són les festes, no?
1: Sí, el 26, o sea, esta tarde tenemos el concierto, ¿vale?
0: Sí.
1: Y La semana que viene tienen ya lo que es la coronación,
0: sí.
1: Y la otra ya son las fiestas.
0: Sí, sí, sí, es que recordé que era, no recordaba bé.
1: Tot va tot seguit,
0: va tot seguit.
1: Sí, sí,
0: aleshores,
1: sí, sí, aquí va tot seguit.
0: Correcte. Aleshores, esta vesprada ja és el concert, a les 7:30, recorda-me-ho, a les 7:30.
1: A les 7 tenemos un pasacalle de acompañamiento, sí. Desde el ayuntamiento con las autoridades municipales, los festeros y la comisión, hacia la Casa de la Música, donde a las 7:30 empezará el concierto. Animamos a todo el mundo que...
0: Ja ho crec que sí, que serà...
1: Perquè va estar superxulo, va estar superxulo.
0: Sí. Molt entretingut,
1: xulo. I després també hi ha una part, perdona que te corti, sí. També hi ha una part que és... hay imágenes, al mismo tiempo que el sereno hace la presentación, hay imágenes sobre la época de Madrid, de la época. Y luego hay como una transición con diapositivas a la época actual de Madrid, de la Gran Vía antigua a la Gran Vía moderna.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Sí, lleva trabajo. Para el poco tiempo que tú sabes que hay, lleva trabajo.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, perquè ells venen de moltes festes, així que sí, és veritat.
1: Claro,
0: bueno,
1: claro.
0: Francis, moltes gràcies. Convidem a tota la gent que vagi a Navarrés, al poble de Navarrés, la zona de la Canal de Navarrés és molt bonica, per a visitar-la. N'hi ha molta aigua i gràcies per dir-nos tot el que aneu a fer esta vesprada i enhorabona per anar a aquest event del Palau de Congressos. Moltíssimes gràcies, Francis.
1: Gràcies a ti, Imma. Gràcies a ti.
0: Ai, i fins així el programa d'avui. És que tot passa molt ràpid. Un programa molt variat. Hem parlat amb la compositora Raquel Sánchez. Ella mateixa ens ha dit el suggeriment de la setmana. Hem parlat d'una masterclass de bateria que està impartint-se a ASP. Hem sabut moltes cosetes de l'Orquestra Simfònica de Castelló i hem informat d'alguns dels concerts d'avui dissabte. Nosaltres sols ens queda donar-vos moltes gràcies per haver estat ahí acompanyant-nos. Us deixem escoltant una obra fantàstica, l'obertura tràgica, opus 81 de Brahms, interpretada per l'Orquestra Simfònica de Castelló. Que passeu molt bon dissabte. Fins demà. Sigueu feliços. No falteu demà, eh? Vinga.

0: El relat informatiu en clau valenciana.
1: Les coses com són, tal com passen.
2: Amb la veritat per davant i sense faltar a una anàlisi rigorosa.
3: Així te ho contem als informatius d'Apunt Ràdio.
4: Cada hora els nostres butlletins horaris a les edicions de Matí Directe, les notícies del migdia i Contrapunt.
2: Tenim ganes de contar-te-ho tot.
4: Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.
5: Estàs a punt de quedar-te fora de cobertura. Donís Salvador.

0: Hola, què tal? Molt bon dia, amics de Punt Ràdio, molt bon dia, amics de Fora de Cobertura, i benvinguts tots al millor còctel de societat, moda, cultura i oci de la Comunitat Valenciana en clau radiofònica. Són les 10 i 7 minuts d'este dissabte 26 de setembre de 2026. Mira, 26, setembre, 26, no sé, que avui és un dia d'això que dius... Ai, qué chulo, qué bonito, ¿no, J. González?
1: Sí, Donís, un día muy bonito, claro que sí. Nuestro primer programa de otoño, ¿verdad?
0: Además.
1: Sí, señor.
0: Además. Hoy, elección de Corts de honor de la Fallera Major de València, también, de les 70 tantes señoretes y a tres tantes chiquetes. Serán 13 les que quedarán, y de ahí irá la Fallera Major de València y la Fallera Major Infantil de València 2027. Manuel Andrés Taladico, ¿cómo estás viviendo este momento?
2: Bon dia, pues bé, pues com tots els anys, és un canvi de
0: cicle
2: total i absolut. Acaba un, perquè se despediran també les Falleres Majors de 2026, i direm hola i saludarem a les que ja, de veritat, seran les candidates definitives a Falleres Majors de València.
0: Clar, que no acabarà el cicle exactament fins a la proclamació.
2: Sí,
0: no?
2: Però d'alguna forma, avui fan la despedida davant de les quasi 13.000 persones que estaran en el Roig Arena esta vesprà i diran adeu, elles i les Corts d'Honor, a tot un any. Des de que també en el Roig Arena varen ser les escollides, i coneixerem a les 26 que van a viure en un any fins al, si no m'enganye, 13 d'octubre, que serà quan l'alcaldessa de València, Maria José Català, cride per telèfon a les dos escollides, a la gran i a l'infantil.
0: Lo que significa que encara les queda per viure com a Falleres Majors de València la professió cívica del 9 d'octubre.
2: Sí, ese és l'últim acte que tindran les Falleres Majors d'enguany. Normalment és l'últim acte, és la professió cívica en motiu del Dia de la Comunitat Valenciana el 9 d'octubre en el Capi Casal.
0: Manuel Andrés Taladico, parlem de cine també avui, veritat?
2: Sí, sí, anem a parlar, evidentment no podíem ser menys, i anem a parlar de la pel·lícula de la temporada, que és La Bola Negra, però anem a fer-ho per mig d'un record a totes aquestes pel·lícules que ja ens han portat a la gran pantalla i a la xicoteta pantalla, la vida i l'obra de Federico García Lorca.
0: Gràcies, Manuel Andrés Zarapico. Fernando Pena, ¿cómo estás?
3: Aquí arrancando la mañana, después de haber trasnochado ayer un poquito.
0: ¿Cómo en el Congrés?
3: Exacto, vamos a hablar un poquito de eso. Terminamos ayer tarde y la verdad es que no voy a decir un éxito, voy a decir el mayor éxito de AEPSIS, de la Asociación Española de Psicología Sanitaria, en cuanto a número de asistentes.
0: Hablamos de un evento histórico.
3: A nivel mundial, incluso. Estamos hablando de que ningún congreso hasta la fecha había conseguido tantísima asistencia. El tema también lo requería. Hablamos de prevención del suicidio, intervención en conductas suicidas y autolesiones y crisis, y tuvimos más de 28.000 asistentes. Estamos hablando de que no es el congreso de psicología más grande de España, es el congreso de psicología más grande del mundo, y lo organizó AEPSIS.
0: Sí, señor presidente de AEPSIS, un aplaudimiento. Fernando Pena. Parlarem de ese congrés y algunas pinceladas de otras cosas también. Dani Teruel, ¿cómo estás?
4: Muy bien. Hacía mucho tiempo que no estaba por aquí.
0: Sí que te has de rogar.
4: Este verano me lo he tomado de vacaciones completamente, ¿eh?
0: Hay cosas muy virales, ese estío.
4: Mucho, y de eso vamos a hablar hoy. Del estío viral.
0: Del estío viral. Que pensar, també hi ha un event molt xulo, no?, que va donar, se va donar a terme avui.
4: Sí, en Benicàssim.
0: En el que vas a estar present.
4: Sí, és un directe de 24 hores limpiando Benicàssim. Y ahora luego te comento un poquito más.
0: Gracias, Dani Teruel. Amics de Fora de Cobertura, amics de Punt Ràdio, sumari i comencem.

0: 30 de setembre en cindy.gba.es.
1: A Punt Ràdio. A Orihuela, 100.5.
2: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.

0: Jota González i el senyor Manuel Andrés Talapico, que mos parla de cine.
1: Sí, sí, avui molt especial perquè ahir se va estrenar la pel·lícula espanyola de la temporada, la en mayúscules, anem a sentir, a escoltar molt d'ella, sobretot quan arribi la award season, que diem els redits, la temporada de premis, val? En eixa carrera que ja té cap als Oscars com a pel·lícula espanyola representant en la categoria millor pel·lícula internacional, es diu La Bola Negra. I, bueno, tracta dins de la seua temàtica d'un dels millors poetes de la història d'Espanya, si no el millor, i que, bueno, hem vist portar la seua vida i la seua obra al cine, tant en la gran com en la xicoteta pantalla, moltes voltes. Ell és, evidentment, Federico García Lorca. Granada, matinada del 18 al 19 d'agost de 1936. Uns tirs trenquen el matí i un poeta de 38 anys cau assassinat prop d'una font que els àrabs batejaren com a font de les llàgrimes. 90 anys després de l'assassinat de Federico García Lorca, encara la seva història no ha parat de ressonar en la història d'Espanya i en la història del cine i de la gran pantalla. Això que estem sentint és la banda sonora de Lorca, Muerte de un poeta, una pel·lícula del cineasta espanyol Juan Antonio Bardem que se va estrenar en l'any 1987 i, a pesar d'estar concebuda des de l'inici com una sèrie de televisió de 6 capítols per a Televisió Espanyola, ràpidament se va preparar un muntatge alternatiu per a les sales de cine. El pressupost va establir un rècord audiovisual en la seua època i s'estima oficialment en 400 milions de pessetes, que això per a l'època era una barbaritat.
0: De pessetes.
1: De pessetes, de pessetes, ho he dit bé, eh? Pessetes. L'actor britànic Nicholas Grace fou l'encarregat de donar vida a Federico García Lorca i el respal històric de les investigacions de l'hispanista Ian Gibson van donar forma i cos a esta visió de la vida, de l'obra i de la mort de Federico García Lorca. Uns anys després, 10 anys després, vam retrobar-nos en esta història, ara sí, en el respal de Hollywood. Va ser l'any 1996, com he dit, i el rostre de Federico García Lorca arribava de la mà de Andy García. Es diu la pel·lícula Muerte en Granada, dirigida pel puertorriqueny Marcos Zurinaga. Està també basada en la investigació històrica de l'hispanista Ian Gibson. Bueno, la trama segueix la història d'un periodista obsessionat en enterar-se, no? en investigar, en descobrir exactament com van ser aquests últims dies de Federico García Lorca en Granada. Anècdota personal, jo vaig estar en Granada fa uns anys i me vas trobar a Ian Gibson, lo qual dona molta
0: Ostres,
1: il·lusió
0: que bona.
1: I me vas fer una foto. Clar, ell està allí, ell és, allò és a casa. I jo anava pel carrer i vaig dir, i és Ian Gibson? I me vaig fer una foto.
0: Home.
1: Ni puc, és que és el meu influencer. Això és un influencer. Escolta, Ian Gibson.
0: Manolo, soy Ian, ¿me puedo hacer una foto contigo?
1: Clar, clar, clar, clar, clar. No, me vaig acostar a ell i me vaig fer una foto, un tio simpatiquíssim i que en seguida mos va contar històries i tal i qual. Clar, estar en Granada i trobar-te Ian Gibson és un somni, tio.
0: En Granada, tierra soñada, claro.
1: Tierra soñada por mí, mi cantar se vuelve gitano cuando hablas. Exacto. Bueno, estem parlant de Muerte en Granada, que parla de Lorca, però hi ha moltes pel·lícules que parlen de l'atravessant, de la seua obra.

0: Saps qui és?
1: No sé qui és, no?
0: Pepa Flores.
1: Hombre.
0: Marisol. Estem parlant de Bodas de Sangre, la pel·lícula de Carlos Saura de 1981, primer capítol de la seua trilogia flamenca, en coreografia de Antonio Gades, que ja s'havia estrenat en el 74. No n'hi ha ni un diàleg parlat. És tot ballant.

0: Gades, Cristina Hoyos, i això, esta nana, esta apertura de la pel·lícula que canta ni més ni manco que Pepa Flores, Marisol. Hi ha tres versions de Bodas de Sangre. La més antiga, la del 38, és una pel·li argentina. És la primera adaptació cinematogràfica de Lorca, rodada en l'exili i dos anys després just del seu assassinat, protagonitzada per la seva actriu fetitxe, ni més ni menys que Margarita Xirgu. És una de les actrius més sobrisents d'aquella època. També tenim La Nòvia, de l'any 2015, en 12 nominacions als Premis Goya. És una adaptació lliure de Bodas de Sangre, està dirigida per Paula Ortiz i Inma Cuesta i Asier Chandí. La pel·lícula és una passada, jo la recomane a tot el món, bueno, recomane totes, perquè totes aquestes pel·lícules tenen menos una, que anem a dir, totes tenen un denominador comú i és la seua qualitat. Seua qualitat espectacular. Com té esta pel·lícula.
1: Hola! Hola! Campanya!
0: Es Fernanda de Utrera. Cantejondo pur. Per a la casa de Bernard Alba. Película de l'any 1987 de Mario Camus, venia de habernos portat a la gran pantalla La colmena i Los santos inocentes i ara va traslladar la obra, una de les obres magnes de Federico García Lorca, en Irene Gutiérrez Cava, en Ana Belén. Es va dur el Goya, la millor direcció artística, i la banda sonora és una joia que reuneix obres de Cantejondo, per exemple, d'esta intèrpret que estem escoltant, que és Fernanda de Utrera. Una altra pel·lícula, en una altra història de Federico García Lorca, és Yerma, de l'any 98. Està dirigida per Pilar Tábora, en Aitana Sánchez Gijón, en Juan Diego, en el guió està José Luis Garci. Això és una... Això és una meravella. I ja te dic que totes aquestes pel·lícules, al meu criteri, tenen el denominador comú de que tenen una qualitat i una unanimitat de la crítica. Més o manco, en tot l'unànim que pot ser la crítica cinematogràfica, perquè a uns li agrada molt i a altres diuen, no, això no m'agrada. Val, però n'hi ha una unanimitat. Algo no va passar, lo mateix no va passar en esta pel·lícula. Esta pel·lícula, que igual no haveu sentit parlar d'ella, se diu Sin Límites, però és més coneguda pel seu títol anglès, Little Ashes. Està basat este títol en un quadre de Salvador Dalí que se diu Cenicitas. I de què tracta? De la relació mítica i mitificada. Mítica per una banda i mitificada per una altra banda, perquè n'hi ha molta de discussió en els historiadors en com va desenrotllar-se ese triàngul, no? Esa amistat entre Federico García Lorca, Salvador Dalí i Luis Buñuel en la residència d'estudiantes. Estem parlant dels anys 20, estem parlant d'història d'Espanya en mayúscules, eh? Ojo, perquè quan parlem d'ells estem parlant de tres dels més grans artistes que ha tingut Espanya al llarg de tota la seva història. Jo no vaig a limitar-me al segle XX, estem parlant del cineasta Luis Buñuel, de l'artista polifacètic i pare del surrealisme Salvador Dalí, i de Federico García Lorca, que ja ho he dit, si és un dels millors poetes i dramaturgs de la història d'Espanya, si no el millor, val? Bueno, pues esta pel·lícula, que és producció espanyola, val? Reconstruís la relació entre ells i té la curiositat, així ho deixe, si no ho sabeu, si no l'haveu vist, que probablement no l'haureu vist per les cares que m'esteu ficant, és que Dalí li fica carn i ossos Robert Pattinson abans de Crepúsculo i abans de tot el que va vindre després.
2: Té la marinera,
0: Robert Pattinson fent de Dalí en els bigotets.
2: Mare meua.
0: Bueno, pues, per què dia lo de la crítica? Perquè la va reventar. La crítica va reventar esta pel·lícula en Rotten Tomatoes.
2: Per a mal.
0: En Rotten Tomatoes, que sabeu, que ja ho he explicat moltes voltes, no? Que és un acumulador, un aglutinador de crítiques que hi ha en internet molt cèlebre i que totes les productores tenen els seus ulls ficats en Rotten Tomatoes quan hi ha una pel·lícula, va tindre un insuficient 24% de crítiques. O sigui, va ser una cosa tremenda. Cosa que no passa en La bola negra.

0: Sos una delícia. És el tema La Nieve, interpretat per Guitarrica de la Fuente, tema de la pel·lícula La Bola Negra, i tot és igual. És una delícia de pel·lícula. La crítica, com dia, costa que siga unànime en algo, no? Perquè sempre hi ha gent que li troba coses que altres no, però en global la crítica ha dit que los Javis, Javier Calvo i Javier Ambrosi, han fet una obra magna, una pel·lícula enorme, immensa, magnífica, i que el seu punt de partida és una obra inacabada de Federico García Lorca de 4 pàgines que va deixar escrita abans de que l'assassinaren, i que també unís una peça teatral de Alberto Conejero, La Piedra Oscura. Se tracta d'una vida, o sigui, una, la, creua la vida de 3 homes en 3 moments distints de la història d'Espanya, en 3 èpoques distintes, i el que unís, els llaços que unís en aquestes vides són el desig, el dolor i l'herència. En el repartiment està Guitarrica de la Fuente, que fa el seu debut en cine, està Miguel Bernardó, Lola Dueñas, Glenn Close, En pie y saluden, senyores i senyors, la mítica Glenn Close, i Penélope Cruz, la nostra actriu més internacional. Això és, la, se diu La Bola Negra, però jo, això és un pelotasso. Això és un pelotasso perquè, bueno, ja té el premi a la millor direcció en Cannes, el premi del públic en Toronto, la ovació que va tindre de minuts i minuts de gent en peu quan se va projectar, la candidatura espanyola als Oscars com a millor pel·lícula internacional. Anem a parlar molt, molt de La Bola Negra, però jo volia que, bueno, que la seua inauguració en cines vingués era acompanyada, pues, d'un repàs, no? Una memòria a totes aquestes pel·lícules i peces que ja mos han portat a l'etern poeta García Lorca, i que ara ells ho han ficat més de moda que mai en La Bola Negra.
1: Fora de cobertura, Donís Salvador.
2: A l'altra costa del fil telefònic, gràcies, Manuel Andrés, te lo digo.
0: De res.
2: Gràcies i enhorabona. A l'altre costat del fil telefònic està Carolina Quilis, en Casa Borràs, Pinedo, València. Com estàs, Carolina?
3: Què tal? Molt bon dia. Com estem per ahí?
2: Molt bon dia. Quant de temps, Carolina?
3: Ja he fet de veres.
2: Tenes anat de vacacions? Us has desconnectat bé?
3: Sí, hem desconnectat. Doncs s'han encarregat les piles i així, altra volta. A pie de cañón, así en vosotros.
0: Ay, Carolina, la vida pa' tú. La vida pa' tú.
2: Y además, torna, debutant de la tercera temporada, Chafanfort, arròs, melós de marisc.
3: Exactamente. Hoy he volgut a començar per este arròs, perquè jo què sé, estem ja pegant les últimes coletes a l'estiu.
2: Bueno,
3: i que
2: ja,
3: més...
2: oficialment ja acabat.
3: Ah, bueno, pues
2: no pareix, no ho pareix.
0: No s'havia enterat. Carolina no s'ha enterat perquè encara està de vacacions. No,
3: Carolina encara està en el otro mundo, en Marte.
2: No, oficialment s'ha acabat, però la veritat és que a nivell temperatures, pues, lògicament encara estem en estiu i ben dins.
3: Exacte, pues per això volia dir, volia referir-me a això, que sí, oficialment sí, però les temperatures pareix que no. Pues res, és un arròs mariner que és molt present en la comunitat valenciana. No existeix una receta tradicional idèntica en les 3 províncies. Pot canviar el que ves el fondo, o que és el fumet, o bé el tipus de sofregit. El melós és un punt mitjà entre el sec i caldós, que s'obté de lo que és el caldo i el almidó que solta l'arrosset i se fa aixina meloset. Pues, tots podem tindre este, tipus d'arròs.
2: Jo soc del team melós, sempre sent,
3: Sí, senyor, jo també, A mi també m'agrada més el caldós.
2: En entretemps, a veure, en entretemps.
0: En estiu te ho fiques entre...
2: En estiu se queda el cos.
3: Bueno, però el ser meloset tampoc molesta. De vez en cuando, no tots els dies, Sí. Jo, por lo menos,
0: vaig a dir una gorrina, però és que te fiques melós quan hi ha calor, i melós te fiques tu també, però de la sua que pegues,
2: Sí.
0: Te pegues meloset.
3: També, sí, senyora. Carolina, tota la raó.
2: Anem als ingredients, perquè que ens queda un minut per anar a l'informatiu.
3: Vale, els ingredients porta la sèpia, o calamar trossejat, i les gambes, almejes, cigales, tomata, oli, safrà, pimentó dolç, sal i arròs. Són els típics en Alacant. Tinc que dir que en Alacant, a banda dels ingredients que hem dit, allí és molt típic en els arrossos A la Cantins és la samorreta, que és un tipus de sofregit, que no té res a veure el sofregit que fem així en Castelló i València. Són els típics en Alacant.
2: Gràcies.
3: Alacant Centro... Dime, perdona.
2: No, que seran en Carolina, no me dius les zones típiques avui. Però bueno, hay que dar la recepta. Gràcies, Carolina Aquilis, que has abordat Espina de València.
3: Adeu.
2: Adeu, amics. Seguim fort de cobertura i anem al boletí informatiu. Tornem ràpidament. Fins ara.
4: El ritme de cada jornada en cada lloc de la comunitat. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
5: Don't worry, I won't hurt you. I only want you.

0: Vivim per contar-te la vida, per viure junts cada moment del dia. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Dissabtes i diumenges amb bona companyia. Donís Salvador.
1: En fora de cobertura avui encenem la flama, perquè tenim un convidat especial que porta anys recorrent les nostres festes i ara conta també des del seu programa en Apunt Ràdio les tradicions, la gent que les manté vives i aquests moments que no eixen a voltes en el programa oficial, val? Així és que, dames i cavallers, donem la benvinguda al nostre convidat especial del dia, presentador de La Flama en Apunt Ràdio, el senyor Loren Donat.
2: Bravo.
1: ¿Qué tal, Loren? ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal, Donís? Buena vesprada. Pues mira, yo te puc dir que avui La Flama està fora de cobertura, perquè n'hi ha una tensió, n'hi ha, vamos, uns nervis, ara mateix, en el Roig Arena i en totes i cadascuna de les candidates, perquè avui anem a escollir a les 13 senyores i 13 xiquetes que van a representar les falles 2027, eh?
1: Ja va ser la segona volta, la segona tanda en el Roig Arena. L'any passat va ser una cosa...
3: I jo crec que l'última.
1: Tu creus?
3: Jo crec que sí.
1: Per què?
3: Jo crec que tornaran a algun lloc per aquí a prop.
1: A la Fonteta?
3: Jo t'ho dic així, ja veurem què passa.
1: De veritat?
3: Bueno, jo no sé si a la Fonteta, dic a prop d'ací.
1: A prop d'ací?
3: Sí.
1: Prop de Burjassot.
3: Imagina't. Tu creus que serà l'últim? Jo t'ho deixo ahir. A partir d'ahir, pensa.
4: Exclusiva.
1: Fira de mostres.
3: No sé, tu pensa. No sé, si tens...
1: Uf, home, però si acabes d'arribar i m'has donat la primera exclusiva, però això és sort. Això és sort, xata,
3: N'hi ha coses així i tornar a llocs emblemàtics on s'ha fet també l'elecció de l'Escor d'Honor.
5: Espera, bon dia, Loren. Espera, li vaig a ajudar.
3: Sí, per favor.
5: Tu eres molt veloç...
1: A Lluís Puig?
5: Jo he dit que si eres molt veloç. Jo no dic res. Jo continuo en lo de l'Oren.
1: Bueno, a veure, dia fira de mostres me referia... Però...
3: A més, és que n'hi ha un gag. N'hi ha un gag en esta Fonteta, que és tornar a lo que era al principi, i ho han dit en les rodes de premsa. No sé si ho agarrar les rodes de premsa. Que han dit... Estem recordant lo que varen viure al velòdromo, quan les eleccions se feien al velòdromo. La gent que cap en el velòdromo també és prou gent.
1: Estan deixant d'ahir caure.
3: Estan deixant caure perquè l'any que ve a lo millor es complís algun aniversari puntual, que pot ser, i tornen al velòdromo.
1: Ahí queda eso.
3: ¿Cómo está la cosa? ¿A que queda bonito arrancar ahí sin fuera de cobertura?
5: Home, eso es de categoría.
1: Absolutamente. Bueno, Loren Donat, con todo el mundo sabe, qui escolta Punt Radio, pues coneix a Loren Donat sobradamente como presentador de La Flama, pero también como presentador en esta casa desde fa muchos años. Pero Loren Donat té més coses que contar. Per què? Perquè podríem recordar i parlar de quan fos Mr. València, per exemple.
3: Sí, estava guapo i tot. Ara no tinc moño.
1: Què te vale? No tens moño?
5: Que no tens moño.
3: Bueno,
5: ja comencem,
1: Manolo no està d'acord.
5: Ja comencem el dia. Jo mal si me'n vaig.
3: Anem a matisar-ho. El moño posat. Jo estava com tu.
4: Hay varios en esta mesa, ¿eh?
3: Claro, y...
5: Sí, es que sou machoría.
3: Te digo una... Eso es el estrés de estar todo el día pendent de la noticia, ¿eh? Eso es el estrés. Yo no sé cómo vas tú, ¿eh, Donís?
1: No, ¿cómo me veo?
3: Tú vas sobrat, ¿eh?
1: ¿Cómo me veo?
3: Sí, yo te veig bé.
1: Bueno.
3: Yo te veig bé, pero ves en compte que eres jove.
1: Home, no tan jove, però bé, però sí. Bueno, ha plogut molt des d'aquell moment de Mr. València, Loren, però
3: sí.
1: Ja recordem que jo crec que per aquesta època ja treballaves en esta casa, Canal 9, en aquell moment.
3: Sí, en el cor de festa.
1: Efectivament, també parlant de festes i tradicions.
3: Com bategava el cor de la festa, eh? Això, pegàvem voltes per tota la comunitat valenciana de dilluns a diumenge sense parar.
1: I no, efectivament, i des d'aquell moment tampoc has parat i no t'has desvinculat mai de la festa.
3: La veritat és que no, ja són el fill a la... Jo crec que estem ja 20 anys des de que vas començar en València TV. En València TV, o sigui, 20 anys sense parar i fent el mateix, perquè no sé fer altra cosa que anar de festa, saps?
1: En tots els aspectes,
3: mira, de nit, saps? El mateix. Entonces, són 20 anys fent festa. De fet, ahir me van tocar en Assemblea Extraordinària, i això ho vos dic així, perquè a més va ser ahir per la nit a les 10:33, i me van tocar per a donar-me el premi Periodista Gil Subiela.
1: Bravo.
3: De la Falla Periodista.
1: Sí, senyor.
5: Enhorabona.
3: ahir.
1: Però rebre la crida del president.
3: La crida, i ahir va ser el moment que jo no sabia res. La meva dona estava ahí con pinxar i uns amics i tal. I me va... Me diu, agarra el meu mòbil. I jo dic, mira, este Juan Falla, Juanjo Falla, este de Onix, que li toca el telèfon a ella, tal, no sé què. No, no, cógelo, cógelo. Digo, agarra el telèfon. Te toquem de la Falla, periodista, Gil Subiela, cena. I jo dic, així se sent una fallera major de València. Sí, estava nerviós i tot, la pella porrona, i després, clar, no sabia què dir, perquè no sabia què dir, i dic, això és com la targeta de l'Hormiguero quan te toquen, saps?
1: ¿Sabe usted que es lo que quiero?
3: Però en un premi, pues mira, un premi que bueno, jo crec que qualsevol...
1: Un premi que reconeix la llavor informativa en termes fallers, concretament, i sempre pues, se li otorga a una persona destacar en la comunicació.
3: Pues content i feliç de rebre el premi. De 7 anys, si no recorde, va ser esta edició la número 10, o sea que molt bé.
5: De 7?
3: De 7, de 7.
5: O
3: no,
5: més?
3: No més, ja no me'n recordo.
5: O és més, eh?
3: De 7? Ja no sé.
5: Jo tinc el 13.
3: Tu tens el 13?
5: Però això t'he dit. I jo crec que fa molts anys.
3: Sí?
5: Molts anys. Pues sí,
3: t'ho dic ara perquè... Anem a buscar-lo en Instagram.
5: Sí. Igual se va deixar de fer alguns anys. Lo que la falla periodista Gil Zumbiela és una falla magnífica i que premie la llavor és el...
3: Deset.
5: Pues ho han deixat de fer alguns anys.
3: Sí, sí. Si jo llegisc bé els números romans...
5: Segurament sí.
3: XV palito palito...
4: 17,
5: sí. Pues sí, viene siendo un deset, sí. Sí.
1: Sí, senyor. Molt bé, Loren, ¿en què ha canviat la festa des d'aquí moment en què començares en València TV fins ara?
3: Pues la veritat, en moltes coses ha canviat prou. Jo n'hi ha que dir-ho, perquè la festa... Jo crec que hem viscut... Està Zarapico, que ja porta més anys que jo, a més damunt de la festa, ha canviat molt. Jo crec que hem viscut l'època dorada de la festa i ara és l'època revolucionària. Entonces, és diferent, perquè abans no n'hi havia les xarxes socials i ara estan les xarxes socials. Abans se parlava al carrer...
1: Tenim una altra edat, també, eh? Teníem una altra edat...
3: No, però jo no sé si estàs d'acord amb mi o no.
5: Totalment.
3: Saps? Jo crec que ha canviat, perquè abans... se parlaven en el carrer, era diferent i d'una forma constructiva. I ara hem arribat a un moment en què lo que ven és lo destructiu. I no està bé, i això, per exemple, sense anar més junt, lo que ha passat en les fotos en Wine, en les xarxes socials, fa 10 anys o 15 anys no passava. I si en Juntes Central Fallera se parlava al carrer, se deia això, i no passava aquesta destrucció que a nivell nacional s'ha ficat de volta i mitja.
1: A nivell nacional.
3: Al fotògraf i damunt, a col·lació, a les senyoretes que poden representar, que van a poder representar a la ciutat de València en este 2027. I això fa mal a la festa. Igual que fa molt bé els influencers perquè fiquen de moda, que jo crec que les falles no és una moda, és un mito, no?, que sempre està. Crec que fan bé, això fa mal. Doncs n'hi ha que equilibrar les coses i n'hi ha que entendre, perquè per unes coses són molt avançats i per altres són molt retrasats, mai millor dit, perquè la votació se fa tota mà encara i en sobrets i tot això, saps? Entonces, no sé, jo crec que nosaltres, Zarapico i jo crec que hem viscut l'època d'or més grossa, més gran i més bonica de les falles. I ara està en l'època revolucionària. Després no sé jo si s'assimilarà tot això i tornarem una altra vegada a l'anterior.
1: Des de la tele, des de la ràdio, inclús des de les publicacions electròniques, com es viu el món de les falles, el món dels morts cristians, fogueres, Magdalena, festes en general?
3: Si és que està tot igual, al final les xarxes socials són les que invadixen, no?, ara mateix la festa, i està tot igual quan és la bellesa del foc, quan és un capità moro cristià de qualsevol festa, quan és la reina de la Magdalena, que fa dues setmanes va ser la seva imposició de la seva banda verda i d'ací res serà la galania. Pues la veritat és que festes de localitat, si és que abans tu una processó anaves i s'afardeixaves al carrer i avui en dia la processó la parles a les xarxes socials, és que ha canviat i n'hi ha que entendre-lo, però ha canviat.
1: Es comenta tot. Però d'entre... És que tenim tantes festes, Loren, i tenim, al final, una forma de comunicar i de deixar-nos veure una finestra a internet que, no mos enganyem, té molta repercussió. No té fiabilitat.
3: Bueno, segons.
1: Però té... Bueno, no té la fiabilitat...
3: Jo estic enamorat, per exemple, del Nino Chivato. sí, que es de falles.
1: Val, però
3: la, una gràcia especial.
1: Però la credibilitat d'una comunicació per internet no és la credibilitat des d'un mig oficial, en una repercussió real i en una, en un contrast de les notícies. Per això, per lo que les redes socials o les comunicacions, les publicacions, ja que vore d'on venen abans de creure-les i difondre-les.
5: Hi ha una cosa que està molt clara i és que el que ha dit Loren no és soles en les falles, sinó ni en les festes de la Comunitat Valenciana, tinc que dir, podem extrapolar-lo a tot el territori nacional, perquè, per exemple, jo no sé si sabeu lo de les xirigotes d'enguany en Càdiz i Celu García Cosido, que va estar fa molt poc en la Rambleta, si no m'enganye, fent un espectacle, va arrasar, la xirigota té molta afició així en València. Bueno, pues Celu, que és una de les grans estrelles del carnaval de Càdiz, enguany no ha participat en el concurs del Falla i una de les raons ha sigut el hate brutal i absolut de molts aficionats, entre cometes, que han destruït per les seues... En cada festa n'hi ha uns codis i no tenim tampoc temps per a explicar els codis de les xirigotes, però allí parlen d'unes coses, d'unes altres, tal. Bueno, pues l'exemple de Celu. Celu és la gran estrella i ha deixat d'actuar enguany en el Fallà perquè no ha pogut aguantar tant d'odi, tant de hate. I, de fet, una de les xirigotes, la del Yuyu, li va dedicar un trosset, una de les seues intervencions, a parlar del Celu i de com les redes socials han fet que no estiga avui damunt de les taules del Teatre Falla. Tu fija't, o sigui que no és un patrimoni només de les falles, sinó que és una cosa social mundial. No vaig dir ni espanyola, és mundial.
1: Bueno, del Falla anem a acostar-se a les falles, i més que a les falles, a Loren Donat, que és el nostre convidat especial del dia, perquè Loren
3: Estic
1: Donat...
3: Estic encantat, ahir el Premi Gil Subiela, avui convidat especial en Fora de Cobertura. I
1: escolta,
3: això és... Quin cap de setmana m'espera per davant.
1: Te venen els reconeixements així a dos mans.
3: No, vamos, sí.
1: Loren Donat, a banda d'haver sigut Mister València, a banda d'haver dedicat també una part de la seva vida a la moda, a desfilar, a presentar moltíssims events, les campanades en la plaça de l'Ajuntament de València, entre altres coses.
3: Sí, això va ser el primer any que se va fer la retransmissió, que estava Puig, a més, en un company d'ací que ara està treballant en Apunt, damunt d'una grua que jo dic això, una grua d'aquestes telescòpiques rares d'aquestes que pugen, que jo tinc vèrtigo, jo no puc pujar a més de 3-4 metres. I estava allà dalt i bufava el vent i, mare meva, ma vida. Vas passar un cap d'any fotut, la veritat.
1: A què més dedica Loren Donat la seva vida?
3: Bueno, pues la veritat, tot el que me puga donar de minxar, no? Perquè al final tenim que omplir
1: la
3: nevera, sí. O sea que, pues bueno, fent de tot. Al final festes per tota la Comunitat Valenciana, al voltant també pues, concerts, estem ahí en Palau Alameda, perquè al final n'hi ha que fer una miqueta de tot en esta vida. I com a mi el dia, la nit, la festa i tot el que siga diferent m'agrada, doncs pues mira, ahí d'artista per la vida, com no, la Pantoja.
1: Però portes la direcció de vents, Loren? En
3: sí, bueno, portem la direcció de tot el que és la Palau Alameda, però bueno, com els negocis d'avui en dia, tot canvia i també va més ràpid i n'hi ha que evolucionar, pues n'hi ha que pensar productes i tal. Avui en dia ja en mane poc, perquè en manen altres, saps? Jo pense, pues al millor se m'ocorria, pues mira, portem Art de Bogotà, pues portem Art de Bogotà, o un concert este, o anem a fer això.
1: I al final, Art de Bogotà? O...
3: Al final, no, lo que va arder és València. Quan vinga Art de Bogotà. Però molt bé, sí, ahí estem, se separar, saps? O sea que donem de mitjar a la gent, que és lo bo, que tenim la part del restaurant, que també està molt bé. Però bueno, és una part que a lo millor la gent que me coneix de festes no sap que treballen això. I
1: al
3: la
1: final
3: gent...
1: s'ha anat de festa en festa, perquè està tot un poc lligat, no?
3: Sí, però jo com sempre he separat, o sea, la gent que me coneix de les festes no me coneix de que treballen a l'hostaleria, a lo millor, i la gent de l'hostaleria no coneix, li sorprèn, no?, que estiga jo treballant en les festes. O sea, que és bo, són dos mons totalment diferents i així a cadascú pues, agarra lo que vol.
1: Tenim Salseo Viral en Fora de Cobertura i en Loren Donat. Manuel Andrés Tarapico.
5: Sí, anem a veure què passa a les reds, no? Què és el que està passant? Bueno, pues,
1: què està passant? Bueno, pues,
5: informació de servici, lo primer, informació de servici, dijous passat, l'altre dijous, el 10 de setembre, en Estrasburg, la Comissió Europea va adoptar la EU Kids Act. Saps el que és això? Vale, una proposta de reglament per a protegir els menors en internet i ho presentà la presidenta Ursula von der Leyen.
1: A veure, això pinta bé, no?
5: Sí, bueno, en principi, perquè és només una proposta de moment, cal passar pel Parlament Europeu pels estats. Com funciona? És una escala per edats. Menys de 13 anys, no tens compte. No tens compte de res. Menys de 13 anys, no tens. De 13 a 15, un compte limitat que obre i controla el pare o la mare en les ferramentes parentals, sempre enceses, un límit diari màxim d'una hora i contactes aprovats per l'adult encarregat de la supervisió. Des del 15, ja, des dels 15 anys, ja pots obrir, ja poden obrir-se els cells, però en servicis que per llei han de ser segurs. I, a més, li prohibís a les plataformes per als menors, per als menors, l'autoplay infinit, l'escroll sense pauses, les notificacions per a fer-te tornar i els streaks. O sigui, ses ratxes que et castiguen si un dia no entres i no... Uh-huh. Els menors tampoc, però lo de la verificació d'edat té molta gràcia, perquè la llei exigís tecnologia de prova per a de coneixement zero. Què vol dir això? Que la plataforma només sap si estàs per damunt o per baix de l'edat, però no saps qui eres, no sap qui eres, no te demana el DNI, no te diu, a veure, vaig a comprovar realment si aquesta edat legalment és el que m'estàs dient.
1: O sigui, realment no sap tampoc l'edat que tens si estàs per damunt o per davall.
5: Efectivament, o sigui, és un control, però clar, és un control descontrolat, podem dir-lo així, no? En això, a on i des de quan, val? En tota la Unió Europea i quan s'aprove. Les plataformes tindran 6 mesos per a revisar els comptes que ja existeixen. Però bueno, això encara està per veure, val? Això és el plan, però està per veure.
1: Li han fet la ITV digital al senyor Laurent Donat?
5: No, anem a fer-li la ITV digital.
3: Això me dona por,
5: No, no te preocupes, no duele.
3: No?
5: Segur? No, segur.
3: Perquè n'hi ha de tot,
5: Lo primer és, estàs al dia dels trens? Has fet el tren de la setmana?
3: No, el cercanías.
5: El tren no, pues no ho agarres tampoc. Vale. Això també, Lo de fer la paròdia dels Caño, ho has fet? Ho heu fet algú?
4: No.
1: La verdad que no.
5: Hem parlat abans de lo dels Caño, sabeu lo que són els Caño, no? La família que ha cantat, la canció de Maya Vagabundo. Bueno, pues és el tren de la setmana, Qui no ha fet és que no té redes socials o que no té temps. També és veritat, O sigui que
1: Estava ahí en la velada de Vallanos.
5: Escolta, jo vaig pel carrer i de tant en tant me pega la bola i faig "I a veces se me olvida", com el patilla de... Que te ho jure, "I a veces se me olvida". I no puc parar per això. Loren, no tens lo del Caño, no has passat per lo del
3: Caño. No he passat per lo del Caño.
5: Bueno, no passa res. Bueno. Ara, sí, comencem la ITV digital. Quines són les tres aplicacions que més gastes?
3: Instagram, Facebook i te podria dir que TikTok. LinkedIn no la gasta.
1: Instagram, no. Facebook, vale. I TikTok. Volien dir,
5: o sigui, tot redes socials. Sí, tot redes socials. Sí.
3: No. YouTube també. Algunes coses, sí, però bueno.
1: Però per a publicar o per a consumir?
3: No, YouTube consumir, no per a publicar.
5: Quina aplicació has borrat del mòbil per salut mental i per què l'has tornat a instal·lar?
3: Pues vas borrar Instagram vas borrar-lo. Y después, bueno, la verdad es que va a ser el WhatsApp primero. Y
1: ¿Van a borrar WhatsApp e Instagram?
3: Sí, WhatsApp e Instagram, sí.
1: Ostras.
3: En estiu. Y después vas a tornar a cargarlo porque, claro, una semana guay, pero era una miqueta de desconexión.
5: Tenía FOMO. Sí. Tenías FOMO. ¿Cuántas plataformes de streaming?
1: FOMO es un palabra que mola.
5: Això pel Museu Millennial un dia.
1: Sí, bueno, el FOMO. És por a perdre les coses.
5: I està el FOMO i està l'altra, que és la de voler perdre-te les coses, que és el que te passa quan té saturació, que també se l'han inventat.
1: Val.
5: Ja parlarem d'ella. Vinga. ¿Cuántas plataformes de streaming y música utilices?
3: Una. Bueno, dos, perquè YouTube i Spotify.
5: Ajá.
3: Sí, les dos.
5: Sí, pero les de streaming de continguts tipo Netflix y tal, ¿no? Pero te van a preguntar.
3: Sí, sí, de Netflix todo, yo tengo todo.
5: ¿Cuántas series tens a mitges?
3: Yo creo que pues igual 20 o 30, ¿sabes?
1: Vale.
3: O
1: sea, 20 o 30 a mitges?
3: A mitges, agarres un capítulo, la dices, agarres un capítulo. Yo sí. Si no me engancha el primer capítulo, la dices.
1: Ah, bueno, pero esa no tens a mitges, esa la has descartat.
3: No, la tinc ahí, pero si de cas un altre dia se m'ocurris vore-la. ¿Sabes? O sea, mai saps que tens a la dona al costat
5: i no t'acordaràs de lo que va a pasar en l'anterior episodi.
3: No, clar, com vaig a ver si solo un episodi. És que sóc un desastre.
5: Quines redes socials utilitzes? Ja ho sabem, que són ISES, vale? I hem estat escodrinyant i un poc tafanejant. 23.300 seguidors tens en Instagram, 32.000 seguidors en Facebook. Tens X, però no l'utilitzes.
3: Sí, senyor.
4: Que lo sepas.
1: ¿Vale? ¿O qué pensabas?
5: El timeline...
4: Yo creo que nadie ya. Exacte. Nadie usa X.
5: X, només entres pa veure el hate.
1: Sí. Ahí anava. X, jo crec que es va convertir... Twitter en el seu moment, ara X, sí. Crec que es va convertir en la red social de l'odi.
4: De l'odio, sí.
1: Perquè
4: sí.
1: Hi havia molta gent amagant-se darrere d'una IP per sí. insultar i per malficar. Però ara és veritat que també les notícies ràpides és una forma d'enterar-se ràpid de les coses o de tindre algú d'informació. No necessàriament contrastar a voltes.
5: El timeline d'Instagram el té Loren monopolitzat per les entrevistes que li va fer a les candidates a Falleres Majors de València de 2027 abans d'estiu. Té tot el timeline. Tu agarres tota la graella, són candidates.
1: O sigui, quan parla de les fotos ho fa en coneixement de causa.
5: Sí, sí. I el vídeo en més visualitzacions, per si no ho saps, que ho sabràs, perquè sempre estem pendents d'aquestes coses, però tu, per si no ho saps, és l'arribada al barco, al ferri, el fi de setmana passat, de totes les candidates rumb a Menorca, que té 81.000 visualitzacions a dia d'ahir, crec, o abans d'ahir.
3: Pues mira, que jo sóc tal, i pensava que era... el de l'entrar a la Mare de Déu de Berta Peiró en Plutxa en el moment de l'ofrena.
5: Sí, sí, no, el que més visualitzacions tens en un temps en moderat, un temps clar, perquè si mos tirem parrere ja sí. podem, vamos, sí, però sí que és veritat que ixe quantes tindràs, aquestes visualitzacions?
3: Pues estarà al voltant, jo crec que de quasi mig milió, més de mig milió. Ara. O sea, jo crec que estarà, estarà en el millor llarg, segur.
1: Qué barbaridad.
3: Ara t'ho diré.
5: És que l'ofrena de Berta...
3: va ser espectacular.
5: Blovent.
1: No plovia.
5: I ella sense paraigües. Eren llàgrimes del cel. Sí,
3: eren les... Ai, Lucía Gilraga, com me recorda jo.
1: 2006.
3: Sí, sí. Lucía era meravellosa. Jo, fija't, te vaig a dir, és que és veritat que tu fiques una càmera, passen candidates i la gent és feliç. Perquè van veure totes les candidates, una darrere l'altra, i un xurret. Jo li dic, el xurro marinero. I ahí anaven passant una darrere l'altra i la gent ho consumís en xarxes socials perquè estan veient i la mare, el pare, tal... El que és veritat que les xiquetes mos han deixat en guany menys proves per a gravar. No hem pogut tindre l'oportunitat de tindre les xiquetes. I les xiquetes són un bombonet, en guany va estar difícil. En les xiquetes el xurat ho té difícil,
1: Anem a veure què passa. De moment que sabies que t'hem agarrat la matrícula de les redes socials.
3: Sí, no, me la quede. Que Zarapico t'agarra la matrícula de tot en la vida, clar que sí.
1: Busquem una breu pausa publicitària i tornem ràpidament més fora de cobertura i en Loren Donat.
0: Estàs a punt per a viure el dia? Nosaltres ja estem preparats. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
2: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre. Parking gratuito.
6: Emprendre després de la Dana té moltíssim mèrit i ara moltíssimes ajudes. La Generalitat Valenciana, a través de la Direcció General d'Emprendedoria, llança la segona convocatòria en Dana per a pimes i autònoms. Ajudes que cobreixen fins al 100% dels gastos subvencionables i poden arribar fins als 20.000 euros per sol·licitud. Sol·licita la teua ajuda fins al 30 de setembre en cindy.gva.es.
0: A Punt Ràdio. A la Foia de Bunyol, 102.2.
7: Fora de cobertura. Donís Salvador.
1: Tornem estem en fora de cobertura i tenim, atenció, rànquing en el senyor Loren Donat, perquè tenim un... rànquing no. Tenim el consell d'esperes primer, no?
4: Sí.
1: El rànquing era abans.
4: No me asustes.
1: Bueno,
4: pues
1: ja te destapa la conya després, Loren. Encara que, bueno, és lo de tots els programes. És dir, és que el consell d'esperes vol ser partícip d'esta entrevista i vol preguntar-te algunes coses que els col·laboradors no s'atrevissin. Estàs disposat a replicar el guant?
3: A veure, sí, però a veure si me tinc que ficar fora de cobertura.
1: A veure què passa. Primera pregunta del Consell d'Experts de fora de cobertura per a Loren Donat.
8: Hola, Loren. Quantes festes diferents coneixes?
3: Festes diferents, pues jo te dic que...
1: Les de Paraula Meda no valen.
3: No, però jo crec que al voltant... Bueno, pues si la Comunitat Valenciana és la comunitat que més festes té en totes les comunitats d'Espanya, que podem fer al voltant de dos festes i mig al dia... jo crec que és que més de 200 festes. L'altre dia, per exemple, era el septenari de Vallanca, sí, que són cada 7 anys. O sea, és que d'ací res vol tornar a Morella, que són cada 4 anys. Els moros i cristians, falles, fogueres, gallates, festes patronals...
1: No te poses a enumerar que...
3: És que, clar, és que són moltes, entonces jo crec que més de 200, i segur que me dice, perquè n'hi ha localitats, a lo millor que se m'obliden coses, però sí, jo crec que més de 200.
1: Només en la ciutat de València, vora 70.
3: No, en la ciutat de València? Clar, sí, home, en València és una barbaritat, les festes que
1: només en la ciutat. No te parlo d'àrea metropolitana, sinó ciutat de València. Jo crec que...
3: Tu saps que en la Comunitat Valenciana crec que n'hi ha al voltant de 2.000 i pico festes.
1: Wow.
3: O sea, imagina't.
1: Segon pregunta del Consell d'Experts de Fora de Cobertura per a Loren Donat.
8: Bon dia, Loren. Per què els moros i els cristians no porten a una princesa de color rosa?
3: Pues té tota la raó, perquè jo ho havia pensat.
1: Faltava...
3: On està la princesa?
1: De color rosa.
3: Jo quan treballava en Julio era ella la princesa. Però ara mateix no n'hi ha princesa. De fet, mira, una salutació a Julio Tormo, que m'ha escrit ara mateix.
1: Un salut, on, Julio.
3: Pues te dic, per què no té una princesa? Pues no lo sé. No ho sé, però que m'agrada la proposta. I jo crec que deberien d'agarrar-lo. Des del coll deberien d'agarrar-lo la princesa.
1: Però ha demanat que sigui de color rosa.
3: Rosa, rosa. És veritat que en el coll tenen a Sant Jordi, que no és una princesa, però és un tio que va en arquet, que tira unes fletxes
1: molt lluïdor, sí, molt lluïdor.
3: És com si fora pues això, el dia de setmana també, el Sant Valentí, saps? O sea, tira les fletxes i en Antinyent tenen el Santíssim Crist de l'Agonia, o sea, cadascú té, però totes les festes van vinculades a un sant, a un patró, totes.
1: I la proposta és que moros i cristians siguin una princesa...
3: Que siga una princesa, pues buscarem la princesa, que bueno, serà la Mare de Déu, la princesa. Lo que passa és que n'hi ha que ataviar-la en gales roses. I no està mal tirar.
1: Anem a... Això és la proposta de la nostra mini col·laboradora. Tercera pregunta del Consell d'Experts de Fora de Cobertura per a Loren Donat.
9: Hola, Loren. ¿Te mola més vestir-te de saragüés o de contrabandiste?
3: A veure, contrabandista i saragüey van molt a la par. Jo pensava que estan ahí, perquè els dos porten el calçó prou ample i jo sóc d'anar ample, saps? De que entre l'aire, saps? Tranquil. Però de contrabandista és diferent. De saragüey a contrabandista, pues jo crec que segons en falles de saragüey, i si me vaig a moros i cristians, en este cas als cristians, pues de contrabandista, que porten la marxa i el ritme més ràpid que el que els moros van més lentos, pues mira, aniríem de les dos, estaria bé.
1: Són festes molt distintes, eh?
3: Sí, són totalment diferents. Jo crec que és bo fer un barrejat ahí entre els moros i les falles. O sea que... I realment les falles, jo és que m'agrada anar com un torero, no? Com de Torrentí, ben apretaet. A mi és que m'agrada anar apretaet.
1: O sigui, no de saragüeig, sinó...
3: No, a veure, en l'ofrena a mi m'agrada anar bé apretaet, però en el dia a dia, quan vas a la falla i vas al final als passacarrers, pues anar... Perquè fa calor, eh?
1: A veure, al final fa calor en Sant Joan. En falles, el més fàcil és que te ploga.
3: Avui en dia, sí. Segons... Per exemple, Carmen ha sigut la del sol, Berta la de l'aigua i Maria Estela la del foc. O sigui, que té igual, no sé, segons l'any, a veure què mos toca en guai.
1: Mare meva. Quarta pregunta del Consell d'Experts de Fora de Cobertura per a Loren Donat.
10: Bon dia, Loren. Quina és la festa més rara que has vist?
3: Mare meva, com rara, me'n recorde jo que vaig anar a... en Utiel, si no... Utiel, que omplien tot el poble... de ciris i apagaven il·luminació i tot el poble estava il·luminat en ciris al carrer fent formes.
1: Que xulo.
3: En un dia puntual que si bufa el vent o lo que sigui està ple de turistes i te dic que me va sorprendre prou i me'n recorde jo perquè era una imatge on tota la localitat sencera, és que no me'n recorde bé si és que és el dia de les veles, tinc que buscar-ho, perquè estic rovellat.
1: Ho vaig veure també, l'any passat tinguem l'entrevista perquè es va fer en un poble de la Serrania.
3: No, n'hi ha pobles que ho fan, n'hi ha més pobles, però jo me'n recordo d'anar per totes les... Ho buscaré, però sí, que anaven tot, o sigui, estava tot decorat...
1: Al Cules, va ser? No estic segur.
11: No recuerdo, Rodríguez. No. Titaguas? No.
1: Titaguas podria ser també.
11: Podria ser.
3: Ara buscaré, miraré així i tiraré. Però que
1: el
3: sí,
1: poble...
3: El poble, tot engalanat en ciris, veles, tot, n'hi havia de tot. Mm-hmm. O sea, brutal.
1: A la llum del ciri. Sí. Que xulo, que bonico. Molt romàntic, la veritat, i molt bonico. Quinta i última pregunta del Consell d'Experts de Fora de Cobertura per a Loren Donat.
10: Bon dia, Loren. Ja has enganyat algú en això de que vas a treballar i sempre estàs de festa, bandido?
3: Bueno, espectacular, i és veritat. És que és el que me deia ma abuela i ma mare, que encara estàs enganyant dient que vas a treballar i estàs tot el dia de festa, saps? I tu passes de categoria. I jo dic, mare meua, pues la veritat és que tinc la sort de treballar i anar de festa, mai millor dit, no? Vas de festa en festa, de poble en poble, de localitat en localitat, i tenim esa sort. No mos podem queixar, cadascú, pues n'hi ha gent que està treballant en un despatx i jo tinc la sort de treballar en bons companys, en bons amics, i treballar al carrer, que és el que més m'agrada a mi. Jo dic, jo faig el carrer. I jo faig el carrer com ningú.
1: Un aplaudiment per al Consell d'Experts, per favor, que s'ha portat molt bé.
3: Sí,
1: s'ha portat molt bé.
11: Molt bé, molt bé.
1: No, sí, no, Loren? S'ha portat.
3: M'ha flipat lo del Consell d'Experts. És que te ho dic, que això és per robar-ho, tu. Meravellós. Sí, m'agrada molt, la secció.
1: Si necessites, pues bueno.
3: No, m'agrada molt la secció, m'agrada. A més, és que ells són el present i futur de la festa, de qualsevol. Entonces, escoltar-los...
1: De la festa i de la ràdio.
3: Bueno, també, de la ràdio, no ho havia pensat. Sí,
1: la festa
3: sí.
1: De la ràdio.
3: Tenim que jubilar-nos ja.
1: Tenim el Museu Millennial, Malandro Estar Pico, no?
5: Obrim les portes ja del Museu Millennial.
12: Que susto.
5: Un susto. És que luego te voy a explicar el susto.
1: Haber elegido muerte.
12: No te esperava, sí, sí, sí. No te esperava.
5: Obrim les portes del Museu Millennial. Avui tenim una cosa que si no la conegueu és que no teniu cor. Ni haveu vingut. Loren, te ho explique. És un museu que tenim en el programa en el que fiquem totes les coses que és de la generació X, els millennials, els baby boomers, vamos, els vells, sí que coneguem, i la gent d'ara, la generació Z, els alfa, pues no sona molt, val? I comencem avui per l'objecte, val? Per l'artefacte, el mòdem.
1: Buah.
5: No, això és, el mòdem, no? Vos en recordeu del mòdem?
1: Home, claro, t'acabes...
5: que tenia una edat,
1: Te l'acabes de reproduir?
5: Per a entrar a internet, gent jove que mos escolteu, l'ordenador feia una cridada de telèfon. Això, jo crec que li ho contes ara a un xaval i no se ho creurà. Marcaves un número, l'altre costat contestava i durant 20 segons, el 2... aparats es cridaven en un idioma que pareixia una batalla de robots. Si ese soroll acabava bé, estaves dins i connectaves l'ordenador a internet a una velocitat que tornaria loco un caragol.
1: De veritat que sí, eh? De veritat que sí. Tornaria loco un caragol perquè tenia que amainar.
5: Però vamos, una cosa...
3: Jo estic pensant-lo, eh? És que era una barbaritat, eh? Connectar-se a internet, ara anem molt ràpid, però abans...
1: Quant de temps tardaves en descarregar una cançó?
3: No, en connectar-se el mòdem.
5: En connectar-se, en connectar-se.
3: 5 o 6 minuts. T'anaves a sopar i tornaves.
5: Ara veureu. Tres coses que segur que heu viscut, i si no les heu viscut, com he dit i com ja sabeu que pense, no teniu cor. Vale? El primer de tot, la frase... que sentia en tots els pisos d'Espanya quan se connectava el mòdem. Penja el telèfon, que estic connectat. Vos en recordeu?
1: És clàssic,
5: que si algú cridava per l'altre telèfon, s'anava...
1: La connexió.
5: La connexió. Sí. I sí. Ja no te... O sigui, estaves tirant-te 20 minuts per descarregar-te algo i ton germà agarrava el telèfon i t'havies quedat sense això perquè se penjava la connexió.
1: Ha passat.
5: La segona, connectar-se de matinada, no per gust, sinó perquè era de nit més barat. ¿O se recordeu?
1: Sí, porque tenías el emule bajando a ver si te había bajado la...
5: El emule, Fernando, el emule. ¿Qué estás parlant del emule, Fernando?
1: El emule, esto mete una cabassada, 250 por lo menos.
5: Home.
1: Sí, y tardaba molts días en baixar una película en una qualitat raonable. Tardaba molts días.
5: Mira, he buscat, ¿vale? En Infovía, la red que va a llançar Telefónica en el 95,
1: wow,
5: l'hora de día costaba 139 pesetes. I per la nit, 106. Cota, hi havia 30 pesetes que te podies ahorrar.
1: Estalviar,
5: eh? Si cridaves per la nit.
1: En tres hores tenies una de baix, clar.
5: Home.
1: Sí.
5: I ara tercer, això és un mal comú. La factura del telèfon i se sobre que arribava a casa i que ton pare abria com qui desactiva una bomba. A veure quan sona la tragèdia. Pam! I no n'hi havia DSL.
1: Hi ha hagut sorpreses, eh?
5: En l'any 2000, més del 90% dels usuaris domèstics mundials, més del 90%, utilitzava el mòdem telefònic. La seua desaparició de les cases espanyoles se va cristal·litzar en el 2005 per la generalització i baixada de preus i per l'aparició d'aquestes quatre lletres ADSL.
1: Almorzar, dinar, sopar i lo que vinga.
5: És correcte. En el qual, però bueno, la curiositat, American Online va fer públic en el 2015 que encara tenia més de 2 milions de clients en els Estats Units pagant religiosament el mòdem de telèfon.
1: ¿En l'any?
5: N'hi ha gustos pa tots. 2015.
4: Wow. Bueno, eso es un estudio interesante porque dicen que mucha gente estamos suscritos a cosas que no nos acordamos que estamos suscritos y que nos están cobrando de la cuenta del banco cosas. Correcto. Con suscripciones.
1: O sea, devoro 400 millones. Devoro 400 millones de habitantes que de Estados Unidos, ¿no?
5: Sí, sí. 2 millones de clients.
1: Ostras.
5: En el mòdem. En el 2015.
1: Vale.
5: En l'any 2015. Però bueno, continuem en el Museu Millennial i és que també tenim un diccionari en el qual definim coses que els vells no entenem perquè els joves ho diuen. RIS.
4: Con una partida de RIS.
5: RIS, un trivial i un parxís. Això també és de Millennials, Tonchu.
1: ¿Eso qué es lo que es?
5: El RIS, ¿no sabes lo que es?
1: No.
5: Pues tú tens RIS y Loren té RIS y Jota y Fernando. Yo no tinc RIS. Ni RIS ni RAS.
1: ¿Eso qué es? ¿Com Laura?
5: Ve de l'anglès, ve de l'anglès i vol dir tindre ixe do per agradar, per a lligar sense esforçar-se massa, lo que diríem tindre làbia,
1: flow,
5: tindre ixe punter, tindre aura, mojo, carisma, magnetisme...
1: Aura, no?
5: Aura.
1: Aura.
5: Aura. Sabeu d'on ve la paraula, sí, RIS?
1: Com el senyor director.
3: Com el senyor director.
5: Exacte. La paraula RIS se creu que ve de carisma en carisma... En anglès, carisma va vindre i ser RIS, val? Però la prova de comprovació de que això és un fet és que l'Oxford University Press la va triar paraula de l'any per damunt de Swiftie i Situationship. Dos paraules que explicarem en pròximes edicions de Museu Millennial.
1: Gràcies, Manuel Andrés Tratico. Per cert, la nit de les veles, que comentava Loren Donat, es celebra en Titaguas des de 2013. I en què el municipi de la comarca de la Serrania, província de València, on la il·luminació pública s'apaga per a donar pas a més de 30.000 veles enceses en carrers, finestres i balcons. Quasi res, porta el diari.
3: Sí, molt bonico, n'hi ha que anar a Titaguas.
1: Sí, senyor. Tenim rànquing, ara sí, en Fora de Cobertura.

Ese ranking venía Loren Donat y obviamente el ranking había de ser de cançons relacionades en el foc i en la flama. Així no és que este ranking era una veu autoritzada per a determinar si és adequat. Este ranking venia Loren Donat i obviamente el ranking havia de ser de cançons relacionades en el foc.

0: Moral, ¿eh? Este tema es guañador moral.
1: Sí,
0: del
1: sí,
0: rey,
1: sí,
0: ¿eh?
1: Sí, sí.
0: Me la
1: total,
0: fica en el 2 y, a ver,
1: vaya.
0: La del número 1... Hombre, pues, a ver, ve, entenc, sí, ho entenc,
2: Sí que expectant qui serà el número 1.
0: Quin podria ser? Quin diries tu que és?
2: Del fuego, del foc. Pues no ho sé. És que m'has deixat aixina...
0: O de les flames, miqueta. El foco de les flames. Al final és la flama.
2: No, sí, la flama, no sé.
0: El conductor.
2: No sé, m'has deixat ahí despistat en tot el que has dit.
0: Bueno, pues anava a posar la de superestrella.
1: Jo no.
0: D'Aitana. Anava a posar-la i li vaig fer canviar-la perquè... Perquè hi ha un moment que diu... Está en la barra y viene directo a mi foc. I dius... Però
2: fuck,
0: això...
2: Però
0: diu, home, diu, si té foc, obre flama, me diu. No? Bueno, pues al final no està fora del rànquing per inadequa.
1: Gràcies a Dios, sí. Hiciste canviar-la, Donis.
0: Però... Quina diries que podria ser, Loren, la número 1?
2: No sé, t'ho juré.
0: Vols pistes?
2: Sí, per favor.
0: Pista número 1 del rànquing. Este tema bé podria ser un himne.
1: Totalmente, vamos. Totalmente.
2: No sé, dona'm un poquet més, perquè jo en música de festes sí, però de música
0: pista
2: vaig un poquet curtet.
0: Número 2. Ho diu el senyor director d'una sala de festes, eh? Vale. Pista número 2 del rànquing. És una declaració d'amor en clau valenciana.
2: En clau valenciana i flama.
0: I bé podria ser un himne. Jo sé, ja t'he dit que la cançó
2: flama,
0: que és...
2: La flama, el cor... No sé. Tio,
0: tenim pista musical.
2: Quina hora és? Sí, a veure.
0: Això ja com el 50...
2: No. Mira, vaig a cridar i vaig a tocar a veure si me diuen algo.
0: El de la cridar.
2: Senyor Zarapico, me pots dir, per favor, per on van estirs? Per favor.
0: Pista musical.
1: Hombre.
2: Ah, bueno.
1: Si no l'adivina ja.
2: Podria ser un himne, no. És un himne, ja. És un himne, home. El himne de la nostra comunitat. Ai, mare meua. A veure. No, ja m'he anat jo. Com tinc el matí? El fallero. No, m'havia anat jo de música, mare meua. M'havia anat jo.

0: com la sabem en la taula o què?
1: Te dic una cosa, jo és que en música soc molt roïn, en el nom de la música. Molt, molt roïn.
0: I esta no l'havies escoltat mai.
1: No l'havia escoltat mai. Fina, que era...
2: La caída del meu voler, reineta, fallera.
0: Quantes voltes heu cantat este trosset?

Presentadors capaços de fer programes amb dos elements fonamentals: la paraula i l'empatia. De fer riure, d'emocionar. Capaços d'arribar-te a l'ànima. De ser la companyia que tries. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.

En el concert d'avui anem a escoltar tres obres interpretades per la Nostrum Mare Camerata. Començarem amb el doble concert en re menor BWV 1043 de Johann Sebastian Bach, una de les obres més conegudes del compositor alemany i un magnífic exemple de la música barroca. Una obra escrita per a dos violins solistes i orquestra, en què els dos instruments dialoguen i intercanvien constantment les diferents melodies i motius musicals. Bach crea així una autèntica conversa entre els dos violins acompanyats per l'orquestra. El concert està dividit en tres moviments. Un primer moviment, vivace, ple d'energia. Un segon moviment, largo, ma non tanto, més pausat i expressiu. I un tercer moviment, allegro, que tanca l'obra amb gran vitalitat. Una magnífica mostra de l'escriptura barroca de Bach, on el virtuosisme dels solistes es combina amb la riquesa i l'equilibri de l'orquestra.

Escoltem ara el doble concert en re menor BWV 1043 de Johann Sebastian Bach, interpretat per Nostrum Mare Camerata, i com a violins solistes escoltarem a Jacobo Christensen i a Inés Romaguera. Ara ja estan acabant d'afinar l'orquestra i comencem de seguida.

0: Bravo, bravo, bravo. Acabem d'escoltar el doble concert en re menor, B, B baixa, 1043, de Johann Sebastian Bach, una obra en què hem pogut gaudir del diàleg constant entre els dos violins solistes i de la riquesa sonora de l'orquestra.
1: Més de 60.000 músics. Centenars de societats musicals. Una tradició única al món. Sintonitza la teua passió. Sintonitza Fem Banda en Apunt Ràdio.
0: I seguim amb el concert d'avui, amb esta vegada de la mà d'un dels grans compositors de la història de la música, Wolfgang Amadeus Mozart. Escoltarem el concert per a violí i orquestra número 5 en la major K219, una de les obres més conegudes del repertori per a violí. Mozart el va compondre l'any 1775, quan tenia sols 19 anys, i és l'últim dels 5 concerts per a violí que se li atribueixen. L'obra destaca per l'elegància de les melodies, la riquesa dels diàlegs entre el violí solista i l'orquestra i els contrastos de caràcter que apareixen al llarg dels seus 3 moviments. El concert comença amb un allegro aperto, seguit d'un adagio de caràcter més líric i expressiu, i culmina amb un rondó en què Mozart combina diferents ritmes i atmosferes, incloent un conegut episodi o passatge de caràcter turc. Una obra plena de llum, elegància i vitalitat que es permet gaudir de la gran capacitat de Mozart per a escriure música per a violí. Escoltem ja el concert per a violí i orquestra número 5 en la major K219 de Mozart, interpretat per la Nostrum Mare Camerata, i com a solista al violí Jacobo Christensen.

0: fantàstica la interpretació d'este cinquè concert per a violí de Mozart, que acabem d'escoltar.
1: Més de 60.000 músics. Centenars de societats musicals. Una tradició única al món. Sintonitza la teua passió. Sintonitza Fem Banda en Apunt Ràdio.
0: I acabem el concert d'avui amb una obra molt especial i ben diferent de les que acabem d'escoltar. Es tracta del tango Jalousie, del compositor danès Jaap Geide, una de les peces de tango més conegudes i interpretades arreu del món. Composta l'any 1925, aquesta obra, també coneguda com Jalousie, Tango, Chisgane, destaca pel seu caràcter apassionat i pel ritme de tango, que li dona una personalitat molt particular. Amb esta música canviem de registre i ens deixem portar pel ritme, la intensitat i l'elegància d'este conegut tango. Així que, per a posar el punt final del concert d'avui, escoltem Tango Jalousie de Jaap Geide, interpretat per la nostra mare Camerata.

0: Acabem d'escoltar una obra plena de ritme, passió i elegància que ens ha permès tancar este recorregut musical d'una manera ben especial. I amb este magnífic tango Jalousie posem punt final al concert d'avui. I ara, com sempre, farem una xicoteta pausa, però tornem de seguida, en res.
1: El ritme de cada jornada en cada lloc de la comunitat. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
2: Fronta una onada de calor, actua. Evita el sol en hores punta. Limita les activitats esportives o d'esforç físic al carrer entre les 12 del migdia i les 5 de la vesprada. Cobrir-te adequadament. Fes servir roba lleugera, folgada i de colors clars, a més d'un barret o gorra i ulleres de sol homologades. Usa protecció solar. Evita eixir de casa si no és precís i renova-la amb freqüència.
3: És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.

0: El líder de segona divisió juga al punt a punt. Este dilluns, des de les 8 de la vesprada, el Castelló visita Leganés. Viu el partit amb la narració de José Luis Gual i els comentaris de la llegenda albinegra Emili Sierte. Este dilluns, des de les 8, el partit del Castelló en A Punt Ràdio.
1: Olem a mar, sonem a festa, parlem com tu parles. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Quan el director alça la batuta, comença la màgia. La banda sonora de la nostra terra. Els nostres músics, els nostres pobles. Estàs en A Punt Ràdio. Comença Fem Banda. Amb Imma Mateu.
2: No comencem perquè ja portem una hora així. Des de les 7 del matí estem així. Seguim. Molt bon dia a tota la gent que a partir d'ara s'incorpora al programa Fem Banda, un programa produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Un espai on la música, la cultura i les nostres tradicions són les grans protagonistes. Avui volem aprofitar esta data tan especial per parlar precisament de la relació entre cultura, música i territori. Perquè avui, 27 de setembre, se celebra el Dia Mundial del Turisme, una jornada instituïda per l'Organització Mundial del Turisme, l'any 1980. Esta commemoració té com a objectiu posar en valor la importància del turisme i la seva contribució al desenvolupament econòmic, social i cultural dels diferents territoris. La data del 27 de setembre es va triar perquè coincideix amb l'aniversari de l'aprovació dels estatuts de l'Organització Mundial del Turisme l'any 1970. Des d'aleshores, cada any celebra esta jornada al voltant d'un tema diferent, centrat en aspectes relacionats amb el turisme, com ara la sostenibilitat, la cultura, la inclusió o el desenvolupament de les comunitats locals. I és precisament ahir, ací, on la música i les nostres bandes tenen molt clar i moltes coses a dir, perquè conèixer un territori també és descobrir la seva cultura, les seues tradicions i, per descomptat, la seva música. Les bandes formen part de la identitat de molts dels nostres pobles i ciutats i són, sens dubte, un element cultural que també contribueix a donar, a conèixer i posar en valor el nostre territori. I avui a Fem Banda descobrirem com la música pot convertir-se també en una magnífica manera de conèixer i de gaudir del nostre territori. I per recordar el sumari d'avui, tinc així al meu costat a la nostra col·laboradora Imma Santara, que ella ens dirà a partir d'ara què és el que continua. Bon dia, Imma.
3: Bon dia a tots. Pues mira, Imma, avui continuarem ara en la secció El rebost de la banda i anem a parlar de la segona edició del festival Clàssica a la Cambra, que organitza la nostra Òmnium Camerata. Després continuarem en la secció Avui en qui parlem i conversarem un poquet amb el director Rafa Garrigós del certamen de bandes de Livigno, Itàlia, on ell forma part del jurat. Ja en la tercera hora del programa seguirem en la secció Educació Musical i tindrem així a Pedro Rodríguez i a Catalina Rodríguez per parlar-nos de Aspen, Music Cuba i Set Music. I acabarem amb l'agenda musical.
2: Superbé, Imma, la veritat és que sí. Ja has pensat algo per anar-te'n de viatget?
3: Encara no, és que sí, la nostra terreta s'està molt bé.
2: Mira, ahir vaig a donar-te la raó, perquè és la millor terreta del món i això és així. Doncs seguim així, en Fem Banda, on la música sona molt afinada, o almenys ho intentem.
1: El rebost de la banda.

I entrem en la secció del Rebost de la Banda i avui anem a parlar de la Nostrum Mare Camerata i també de la segona edició, la segona temporada de Clàssica a la Cambra, que entre setembre de 2026 i maig de 2027 oferiran 5 concerts amb propostes molt diferents, però amb un mateix objectiu: acostar la música clàssica al públic d'una manera pròxima i especial. Una temporada en què tindrà un protagonista destacat, que serà la Nostrum Mare Camerata, una formació que sota la direcció de Jacobo Christensen participarà en diversos dels concerts programats i amb propostes molt diferents, com per exemple Dixit Dominus de Händel, o un concert anomenat Tenebrae, o un altre anomenat Season.

0: Estem escoltant el concert en re menor 1043 de Bach, Johann Sebastian Bach. És una peça que fa 3 anys, que de 3 o 4 anys ja la vau interpretar.
1: Sí.
0: Però ara entrem de ple, no? En este festival, en este segon festival. Quin és el repte més gran d'este segon festival?
1: Yo creo que mantener el listón tan alto como ha estado. Que la gente tenga expectativas muy altas y que al mismo tiempo sean satisfechas.
0: Sí, sí,
1: porque
0: sí.
1: Ha sido tal éxito, tan rotundo el año pasado.
0: Es que si tú empiezas con ya un listón alto, sí, cada vez tienes que ir a más.
1: Exacto, ese es el problema. Pero creo que lo hemos solucionado muy bien. Hasta que no veamos la repercusión que tiene y si gusta, no lo sabremos. Pero yo creo, vamos, yo creo que va a ser mucho mejor que el previo, aunque sea difícil.
0: Correcte. Un dels objectius és acostar la música clàssica al públic des de l'emoció. Tu sempre parles des de l'emoció. I des de les històries que hi ha darrere de cada obra. Perquè en esta nova edició hi ha una secció, no sé si nombrar-li secció, però sí que n'hi ha un dia que feu Els músics ho conten. És una secció que s'anomena Els músics ho conten.
1: Sí, està molt bé dit.
0: Que és el que vull que ho contar.
1: Està molt ben dit, és una secció. Sí.
0: Hi ha darrere de cada obra. Perquè en esta nova edició hi ha una secció, no sé si nombrar-li secció, però sí que n'hi ha un dia que feu Els músics ho conten. És una secció que s'anomena Els músics ho conten. Sí.

0: I a partir d'ara viatjarem fins a Livigno, una localitat italiana situada als Alps, molt a prop de la frontera amb Suïssa, on celebren el 3 i el 4 d'octubre la Festa di la Banda de Livigno, un certamen dedicat al món de les bandes de música. Per a aquesta edició, l'organització ha comptat com a jurat, que està format per professionals de gran experiència en el món de la música bandística, que seran els encarregats de valorar les actuacions amb criteri, atenció i imparcialitat. El jurat està format per tres grans noms del món de la música de banda: el mestre italià Alessandro Celardi, el compositor i director austríac Otto Schwarz i el mestre i director valencià del poble d'Enguera, Rafa Garrigós García. I en ell anem a parlar d'este certament. Buongiorno, signore Rafa.
1: Buongiorno, come stai? Tutto bene?
0: Tutto bene. Encantada de parlare amb vostè.
1: Jo també. Sempre, Imma, sempre és un plaer parlar amb tu, la veritat.
0: Bueno, abans de començar, vaig a ficar-te una peça que te farà recordar algo. Escoltem esta marxa.

0: Rafa, tu saps que este fin de setmana són les festes d'Altea i que home, tu has estat molt lligat al poble d'Altea. Ara home, ja no tant, però has estat. I esta marxa és una marxa que vas fer a Mari José, ambaixadora.
1: Sí, sí, sí, sí, una marxa que em van encarregar per a les festes d'Altea, i que deia fa molts anys. I sí, Maria José, ambaixadora cristiana.
0: Crec que és del 2008, imagina't si fas.
1: Sí, va ser ambaixadora de la meva primera etapa com a director sí. de la Altea, després d'estar 5 anys més, ja acabat ara en desembre,
0: sí.
1: I bons records, la veritat. Sí.
0: Clar que sí, era una manera de començar perquè són les festes d'Altea, justament sí. este cap de setmana.
1: Sí, sí, sí.
0: I bueno, volíem fer així un xicotiu, no sé si
1: està
0: dir-te homenatge, però per a recordar.
1: Està molt bé, està
0: per
1: molt
0: a recordar.
1: Bonico.
0: Bé, a veure, la setmana que ve te'n vas sí. a Livigno. Ho pronuncia bé, Livigno?
1: Livigno, Livigno, sí, sí, sí.
0: I festa de la banda. És a... Vas allí com a jurat.
1: Sí, la
0: veritat. Què significa formar part d'este jurat? Perquè n'hi ha dos persones també de molt de renom, des del jurat.
1: Sí, la veritat és que estic molt content perquè és altre membre del jurat, Alessandro Gelardi, un gran director italià, i Otto Schwarz, un dels millors compositors de música per a banda uh-huh. el austriac, no? Uh-huh. I la veritat que hagin comptat en mi per a formar este trio, pues és un orgull, la veritat, sí, sí.
0: Sí, i què significa com a director?
1: Home,
0: tu ja coneixies este certamen? Perquè tu eres director d'ahir de dos... Sí. Crec que són dos formacions, no sé si estan
1: sí,
0: prop
1: sí.
0: de Livigno, no,
1: no
0: ho sé.
1: No, està molt, molt lluny, perquè jo dirigis dos bandes, la banda de Giovanile, la banda juvenil de la regió de Torino, de Turín, i la banda Pio 30, que és de majors de 30 anys, de la província de Torí també, que sí, vagi sí, en la Federació sí. Italiana, en la MIMA.
0: Sí.
1: Però està molt llunyà, perquè això està... en Torino, i això està...
0: ja a prop de Suïssa.
1: Sí, a prop de Suïssa, està a la Lombardia, en la sí. regió de la Lombardia, en la província sí, sí, sí, de Sondrio. Sí. Està en Salts, està sí. tot rodejat de pistes d'esquí, és molt turística, i la veritat és una zona superbonica. Però no coneixia, no havia estat mai així.
0: Sí, sí, sí.
1: I la veritat que és curiós, perquè és un certamen curiós.
0: Conta, és a dir, nosaltres tenim una visió de certamen i després, claro, en cada lloc és diferent. No és ni millor ni pitjor, és diferent, no?
1: Pues mira, vaig a dir una cosa, però és curiós perquè ja vaig estar en un concurs, en una ciutat que es diu Città de la Pieve, fa 3 anys, a la província de Perugia, en la regió de l'Umbria, al centre d'Itàlia, i es dia, aquest concurs es dia non concurs, o sea, no concurs.
0: Sí, no concurs.
1: Era un concurs de bandes,
0: però no concursament.
1: No concurs. I és igual que així, que és, les bandes toquen el seu repertori, de 2-3 obres, el que calga, i després... Cada membre del jurat, un membre del jurat treballa en la banda durant una hora de com millorar el que acaben de tocar.
0: Ah.
1: O sea, dirigir el jurat, dirigir sí. la banda i com si fos un assaig. Mm. I pues mira, a sola de fondal podeu corregir així, no sé quant. Lo que passa que en este concurs que jo vaig estar en el concurso, no n'hi havia classificació, no n'hi havia puntuació,
0: sí.
1: no?
0: Sí.
1: Era solament treballar. Mm-hmm. Sin embargo, en este de Livigno sí que hi ha puntuació, sí que hi ha una classificació, una puntuació,
0: sí.
1: però igual. O sea, termina la banda d'actuar i cada membre del jurat té assignat dos bandes. Són 6 bandes les que participen
0: sí.
1: i cada membre del jurat té assignades 2 bandes.
0: Mm-hmm.
1: Per exemple, Otto Schwarz té la banda de Livigno i la banda de Grossio.
0: Mm-hmm.
1: Jo tinc assignada la banda de Dorsio i la banda de Valmalenco.
0: Mm-hmm.
1: I Alessandro Gelardi, 2 bandes més. Això és, la banda que tu t'has assignada, quan acaba de tocar el seu repertori, que és quasi un concert, d'una hora, tu treballes en ells. Mira, això m'agrada, això no m'agrada, podeu millorar això... I és curiós, perquè esa forma, sí, clar, és... No la tenim
0: vista. És a dir, per a que ho tinguin clar, i jo ho tinga clar també,
1: sí.
0: Els concerts es fan el dissabte, dia 3, tots,
1: i
0: les bandes actuen. Quan acaben d'actuar, sí que
1: sí.
0: puntueu, però diguem que tu es quedes amb ells, allí
1: sí.
0: en l'escenari,
1: exactament.
0: I el que feu és... un assaig, diguem, treballar.
1: Treballar en ells, diguem, mireu, aquesta obra que acabo de tocar està bé, heu fet moltes coses bé, però aquestes coses poden millorar, i com podem millorar? Però mireu, treballant així, d'esta manera, l'afinació, lo que sigui, l'equilibri, i tu treballes tots els aspectes que has de valorar, i dius a la banda com treballar, i no sols dius a la banda, sinó que tu assages en la banda, tu treballes, el jurat ha de treballar en la banda les coses que poden millorar, i això és molt curiós.
0: No, la veritat és que és molt diferent, molt diferent. I les bandes, per exemple, totes són més o menys iguals, és a dir, el número de músics, de formació, de l'agrupació més o menys siga un estàndard, pues mira, o cadascuna pues és diferent?
1: Pot ser diferent. Mm. O sea, la veritat és que jo ara estic mirant el nom de les bandes, jo no conec a cap banda, i no sé com serà. Sí. La veritat és que...
0: És una sorpresa.
1: I en les bases no posa un número d'elements ni cosa més. Ahí se presenta una banda i tu le dones una puntuació i treballes en ella. I això es comença el dissabte, a les 9 una banda, a les 10 una altra banda, a les 11 fins a les 11, perquè ahir ja saps que és dinar a les 12 del migdia.
0: Correcte.
1: Ahir el dinar és a les 12 del migdia, i a les 2 tornem al certamen. O sigui que això és el que peor porto jo de treballar en Itàlia, és horaris. Això de treballar a les 2, a l'hora del dinar nostre, pràcticament, no?
0: Clar, ahir ja comença.
1: A les 2 una altra banda, a les 3 una altra banda, a les 4 l'última banda... Després, reunió de la comissió d'escolto, del jurat, i després, molt curiós, perquè se fa un sopar junts, tot el món, però no l'organització i les bandes, sinó el públic, també.
0: Sí.
1: És un dinar per a tots. Després hi ha actuacions en la plaça, és una cosa molt xula.
0: Però, una pregunta, Rafa. Se puntua, però realment no se premia? És a dir, no diuen com així, el premi t'està...
1: No. Això ho he de preguntar-lo encara, perquè n'hi ha coses que jo encara tinc així. Però no, això no posa que n'hi hagi premis.
0: Sí,
1: hi haurà una classificació.
0: Clar, però que tinguin és clar.
1: Sí, la que queda primera, la que queda segona, en tal puntuació cada banda, això podrem d'acord estres del jurat, però no n'hi ha premis. El premi és treballar en el jurat. Això és el premi.
0: Però tu saps, Rafa... el que s'aprèn una persona quan va pel món, no? I veu diferents maneres de com viuen el món, per exemple, en este cas de la banda, perquè tu ja has dit que eres d'allí titular de dos bandes, i tu cada 15 dies estàs en Turín.
1: Sí, com és molt... Bueno, jo he treballat en tota Itàlia, des de Sicília, la Marca, la Toscana, he dirigit moltes bandes, donant molts cursos de direcció, i la veritat és que anar per ahí, conèixer gent, veure una altra forma de treballar, unes mentalitats, unes mentalitats molt diferents, perquè per a nosaltres el món de la banda de certàmens és que has de guanyar.
0: Sí.
1: Si no guanyes... ja quedes segon...
0: Estàs frustrat, ja és un desastre.
1: Si ja quedes segon, encara que siga un punt del primer...
0: Ja és un caos.
1: Això ja és un caos. I això no és així, això no és així, perquè segurament en un altre jurat la puntuació hauria sigut diferent.
0: Correcte. Aquesta frase que acabes de dir és important. Segurament que en un altre tipus de jurat...
1: Clar, clar. Jo ja això l'he vist moltes voltes. Tu en vez del jurat que està... un jurat que n'hi ha, canvies el jurat i segurament els guanyadors serien diferents. Perquè valorar l'art i valorar la música, ningú té la raó completa d'una interpretació.
0: Correcte.
1: Aleshores, depèn de qui escolta, pues puntua d'una manera, però hem de canviar una miqueta la mentalitat nostra de certament de banda. A tots ens encanta que ens diguin que toquem molt bé, el premi, primer premi i tal, però no és tan així.
0: Igual aquesta competitivitat, que moltes vegades...
1: Això com en el futbol. Nosaltres som forofos, no som melòmanos. No anem a escoltar música, som forofos. Anem a guanyar.
0: Rafa, i després de tants anys dedicats a la música, com portes tu a la música, sobretot a les bandes, què és el que encara et continua emocionant quan o bé puges a la tarima per a dirigir o bé estàs escoltant una banda que puja a interpretar música a un escenari? Què és el que encara... quan tu escoltes, dius...
1: Pues, vas a dir una cosa, la cara de la gent, la cara dels músics, l'emoció dels músics al fer música, com miren al director, com em mires entre ells, com feliciten a uno que acaba de fer un solo així per baix de la tal, o sea, l'emoció del músic a l'hora de fer música. Perquè això és el que ens salvarà davant la IA i davant de tot. Això és el que ens salvarà de tot.
0: És una cosa, la cosa en qüestió de la IA.
1: L'emoció de fer música.
0: Estem parlant d'això, de les emocions, en pràcticament quasi totes les entrevistes, perquè és el que pot salvar, no?
1: Totalment.
0: Esperem que la IA... Tampoc entrem més ahí, però bueno, no ho sabem, eh? Igual ja entrat i no ho sabem. Rafa, això és la setmana que ve, el 3 i el 4. El 4, sí. El diumenge, és un dia, diguem, de celebracions, fan actes,
1: però diguem
0: que ja no estan els concerts.
1: No, però mira, això és molt xulo, i jo vaig estar també de jurat en el Flicorno d'Oro, ahí en Lago de Como.
0: Sí, que això ja és més nombrat.
1: Sí, sí, és un certament era president del jurat Cesarini, sí, i també sí. I gent molt, molt qualificada, i també ho fan una festa després tots junts. I en este, així en este de Livigno també, el diumenge, el dissabte ha sigut el concurs.
0: Sí.
1: I ara, el diumenge fan tots junts un desfile, un desfile, perquè són un sitio superxulo, està rodejat de pistes d'esquí, està en saltes, és una cosa superxula el lloc. I després toquen tots junts una marxa, totes les bandes, hi ha un dinar per a tots junts, una festa, con actuacions, o sigui, esa part és important. Nosaltres no. Nosaltres així en València fem el concurs i anem a casa tots. El que han guanyat ha fet la festa. I el que ha perdut...
0: Mira, estàs remarcant una cosa que és importantíssima, que a mi els nostres oients diuen, vaja, però és importantíssim. Hasta el punt de vista, mira, ahir estàvem parlant en l'orquestra de Sinfònica de Castelló i jo... Sí. Vaig remarcar un fet que és menut, és xicotet, no? Que és que quan acaba una orquestra, generalment s'abracen. En les bandes no s'abracem. I jo és una cosa que m'agradaria, que s'acaba un concert, i xico, ha acabat un concert, anem a celebrar-ho. N'hi ha concerts que eixen millor, n'hi ha que eixen pitjor, però ho celebrem, no? Estem així vius, estem a la vida, celebrem, no? Sí. La banda ja és diferent en això. Arriba a Santa Cecília i ho fem topols, però...
1: És que la música és per a gaudir. La música,
0: clar.
1: Afortunadament, nosaltres, si s'equivoquem una nota, no mor un pacient, com si fos un metge. No? Així no tenim tanta responsabilitat.
0: Sí.
1: Hi ha que llevar un poquet de ferro a tot el que fem en la música, perquè la música és per a gaudir, per a disfrutar, fer mar. I costa molt tot, perquè costa molta preparació, molts mesos assajant. Sí. I a voltes per un xicotet terror o un no sé què, s'amarguem, no?
0: Sí.
1: És que m'he sigut molt mal, perquè m'he equivocat en una altra coi, la veritat.
0: Que no és mort a ningú.
1: De res, que no són metges, que no és un error del bisturí.
0: Sí, n'hi ha que canviar aquestes mentalitats per a disfrutar millor de la música, que és la millor manera.
1: I en el certamen també, i en els certaments també, i jo què sé,
0: correcte.
1: I disfrutar una miqueta més de tot.
0: Molt bé. Doncs jo espero que disfrutes molt bé la setmana que ve. Segur que disfrutes molt bé, perquè tu disfrutes de la vida.
1: Sí, que ho passarem bé.
0: I que t'ho passes molt bé a Itàlia, perquè d'ací pront també és el mig any del coll. Imagina't.
1: Tens molta feina. Ahí tenim.
0: Doncs mira, anem a acabar, perquè ara donarem pas al butlletí informatiu de les 9.
1: Sí.
0: Però abans del butlletí informatiu de les 9, escoltaran este pas doble. Que esteu, escoltem-lo un poquet i veuràs com el recordes de seguida.

0: No sé qui és el fill del compare, Rafa.
1: Sí, que xulo, que xulo. Això va ser un
0: encàrrec. És un gran pas doble, eh?
1: Quan dirigia la banda de Mutxamel, sí. Que per cert, enguany l'han tocat en les festes, sí. De festes de Mutxamel, que han sigut fa poquet.
0: Fa molt poquet.
1: Pues mira, va ser un encàrrec i quan dirigia la banda de Mutxamel, la veritat, és un home d'allí de Mutxamel.
0: Sí.
1: I ho van gravar en un disc. Està gravat, sí, en un disc en l'Aliança de Mutxamel, quan, sí, dirigia la banda, i està gravat en un disc. I la veritat és un pas doble que m'agrada molt. És molt sentit, diguem, no?
0: Sí. Pas doble de concert. O com diguem normalment, un pas doble, sobretot en la part de l'Alcoià, no? I
1: sí,
0: diguem, pas doble assentat.
1: No?
0: Assentat. Bé, doncs moltes gràcies, Rafa, per jo que sé, per contar-nos aquestes històries uns minutets i saber del que fan els músics, tant ací com fora de la terra. Gràcies, Rafa, un abraç ben gran.
1: Moltíssimes gràcies, perquè eres una canya, de veritat. Treballes molt per les bandes i m'agrada molt sempre parlar amb tu. Moltíssimes gràcies.
0: I a mi també. Vinga, m'agrada parlar amb tu. Bueno, Rafa, bon viatge i gracietes.
1: Moltes gràcies, una beseta. Ciao.
0: I escoltant este pas doble al fill del compare del compositor i director Rafa Garrigós, donarem pas al butlletí informatiu de les 9. No se'n vagin, que tornem ací amb més entrevistes.

0: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: Emprendre després de la dana té moltíssim mèrit i ara moltíssimes ajudes. La Generalitat Valenciana, a través de la Direcció General d'Emprendedoria, llança la segona convocatòria amb dana per a pimes i autònoms. Ajudes que cobreixen fins al 100% dels gastos subvencionables i poden arribar fins als 20.000 euros per sol·licitud. Sol·licita la teua ajuda fins al 30 de setembre en cindy.gba.es.
2: En Apunt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. La teua empresa també pot ser part d'Apunt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.
0: Apunt Ràdio. El comptat 103.0.

0: Estàs a punt per a viure el dia? Nosaltres ja estem preparats. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: Emprender después de la Dana tiene muchísimo mérito y ahora muchísimas ayudas. La Generalitat Valenciana, a través de la Dirección General de Emprendimiento, lanza la segunda convocatoria EMDANA para pymes y autónomos. Ayudas que cubren hasta el 100% de los gastos subvencionables y pueden llegar hasta los 20.000 euros por solicitud. Solicita tu ayuda hasta el 30 de septiembre en cindy.gva.es.
0: Desconecta, viu i compartís la vida amb nosaltres. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Són les 9 del matí. A Punt Ràdio. Notícies.
2: Les víctimes de la Dana traslladen la protesta a Alacant quan queda un mes per al segon aniversari. Les associacions majoritàries han manifestat per primera vegada a Alacant, on té l'oficina l'expresident Carlos Mazón. Centenars de persones han marxat amb pancartes per a demanar que Mazón entre a la presó. Volen que deixi de ser diputat a les Corts pel PP i puga ser jutjat. El consideren el màxim responsable de la gestió de la catàstrofe i diuen que el temps no esborra les responsabilitats. Rosa Álvarez i Mariló Gradolí.
3: Debíamos esta visita a Alicante, a Alacant, a la tierra de Carlos Mazón. Mazón no representa a Alicante, Alicante no representa a Mazón.
4: Carlos Mazón es indigne de continuar de diputat, continuar en la política, y que el que ens va passar a nosaltres en la zona cero pot passar en Alacant o pot passar en Castelló o en qualsevol territori valencià, perquè continuen els mateixos negligents que el 29 d'octubre de 2024.
2: Dirigents alacantins del PSPB, Compromís i Esquerra Unida Podem van acudir a la manifestació d'ahir de vesprada a les portes del segon aniversari de la Dana, on van morir almenys 232 persones. Desenes de persones estan acampades a la Puerta del Sol de Madrid per a protestar per la crisi de la vivenda. Han passat allí tota la nit després d'acabar la manifestació de la vesprada, que va reunir unes 25.000 persones pel desnonament de Mari Carmen, la dona de 87 anys que ha hagut d'abandonar sa casa de lloguer on ha viscut 70 anys. Els manifestants reclamen que el Consell de Ministres de dimarts aprove un decret de l'habitatge amb mesures com el lloguer indefinit i la congelació dels preus. L'han batejat com a decret Mari Carmen. Alicia del Río, la portaveu del Sindicat de Llogateres de Madrid.
5: En primer lugar, los contratos indefinidos, porque las vidas inquilinas deben ser estables y por lo tanto exigimos la renovación automática de todos los contratos. Exigimos también la congelación de los precios de los alquileres. Debe entrar íntegramente el fin del fraude de los alquileres de temporada y de los alquileres de habitación. Y por último, una moratoria efectiva. No habrá desahucios sin alternativa habitacional.
2: Sumar, el soci de govern del PSOE, pressiona en les últimes hores, ja ha avisat, que podrien alçar-se de la taula del Consell de Ministres si no es duen mesures efectives, diuen. La posició de Junts serà clau perquè les seues veus, els seus vots, són necessaris per a convalidar el decret al Congrés. Mentrestant, Mari Carmen continua ingressada i ha llançat este missatge en xarxes socials.
6: Quiero que lo que me ha pasado a mí sirva para que no le pase a otras personas. Quiero que sirva para que la gente luche, para que se cambien las leyes que han permitido mi desahucio. Por eso este martes se tiene que aprobar el decreto Mari Carmen, para dar un primer paso para acabar con este sistema.
2: En els esports, estrena d'Espanya en la fase de grups de la Nation League amb triomf 2-3 a Wembley amb Anglaterra. Lamine Baena i Mikel Oyarzabal, que va desfer l'empat, van ser els golejadors. Dimarts a Sevilla, segona jornada contra Croàcia, amb el lideratge del grup C en joc. En les semifinals de la Supercopa Femenina, el València Bàsquet va superar 73-84 el Casademont Saragossa en un partit que va controlar des de l'inici. Elena Buenavida va ser una de les destacades guiant la estaranja cap a la victòria.
7: Después de la pretemporada que hemos tenido, creo que empezar así es buen comienzo y se lo merecen, que llevan currando una pasada.
2: La final serà avui a les 5 contra el Leganés. Primer diumenge de la tardor amb més núvols i baixada de temperatures. Antonio Sánchez, bon dia.
8: Bon dia. Este matí ens alcem amb més núvols en general en tota la comunitat valenciana, però sobretot més cap al litoral. A la resta, bancs de boira que poden quedar-se encara unes hores amb nosaltres. Veurem com a poc esta nuvolositat se n'anirà més cap al prelitoral i al litoral s'obrirà el cel. Tindrem això en més estones de sol, però encara nuvolositat. Avui la jornada de vesprada serà més carregada de núvols en general al prelitoral del territori, però això sí, sense precipitacions. Cap a l'interior, amb alguns núvols alts que guanyaran terreny ja de vesprada. Pel que fa a les temperatures, este matí ens alcem amb valors molt pareguts als d'ahir, entre 20-22 graus cap al litoral, entre els 12 i els 18 a l'interior, i veurem com de vesprada les màximes es quedaran també similars. Entre els 30 i els 32 graus on més puja el termòmetre, a la resta estarem entre els 26 i els 28 graus.
2: 5 minuts passen de les 9, tenen més notícies a les 10 i en apuntmedia.es. Ara continua la tercera hora de Fem Banda.
0: Apunt Ràdio, notícies. Apunt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: Emprendre després de la Dana té moltíssim mèrit i ara moltíssimes ajudes. La Generalitat Valenciana, a través de la Direcció General d'Emprendedoria, llança la segona convocatòria en Dana per a pimes i autònoms. Ajudes que cobreixen fins al 100% dels gastos subvencionables i poden arribar fins als 20.000 euros per sol·licitud. Sol·licita la teua ajuda fins al 30 de setembre en cindy.gva.es.
0: Apunt Ràdio. A Cocentaina 103.0. Fem Banda, amb Imma Mateu.

0: En fem banda, sempre estem parlant de música, clar, però també ens agrada parlar de tot el que hi ha darrere d'un projecte musical. Formació, emprenedoria, empreses, tecnologia i noves oportunitats professionals. Per això anem a parlar de DASBEM, l'Associació Valenciana d'Empreses de Música, una entitat que treballa per connectar i enfortir el sector musical de la Comunitat Valenciana. Dins d'este ecosistema trobem a Set Music, una plataforma digital que connecta músics professionals, empreses i centres educatius. I Mus Incuba, un programa pensat per acompanyar-nos, per acompanyar projectes musicals i ajudar-los a convertir una idea o un talent en una iniciativa professional més clara i sostenible. I per a parlar de tota esta xarxa, de tot això, tinc ací a Pedro Rodríguez, que és el president d'ASBEM. Bon dia, Pedro.
1: Bon dia, Aima.
0: I també tinc a Catalina Rodríguez, que és la responsable de Mus Incuba. Buenos días, Catalina.
2: Bon dia, Aima.
0: Bon dia als dos. No són cosins, ni tenen família ni res. Tenen el mateix cognom, Rodríguez.
1: Per casualitat, sí.
0: Per casualitat. Bé, el primer que vaig a llançar és una primícia, bueno, es va dir ahir, però bueno, una primícia que és els premis que ja heu otorgat, música que fa indústria, i heu reconegut en este ASBEM 2026, els premis que fa ASBEM a Hispanis Brass, és a dir, suposa que serà dos premis
1: sí,
0: de
1: diferents
0: secció.
1: Diferents. Uno és el premi, el hito de l'any 2026,
0: sí.
1: O sea, lo més important que ha passat en 2026.
0: A veure...
1: O lo més mediàtic, si vol. No?
0: Anem a dir que este mediàtic, però este quintet és el quintet millor que n'hi ha. No, és així, a nivell mundial.
1: Jo quan les ha comunicat el premi, ha parlat en Inda i les ha dit, no vos donem l'altre perquè encara esteu en actiu. perquè l'altre ja vindrà, no?
0: Sí.
1: A veure, fem dos premis per primera vegada. Uno és el premi al hito de 2026 i l'altre és premi pues, a tota una trajectòria.
0: I la Seguretat Social.
1: I tenim dos premiats de luxe, no? Per una banda, Spanish Brass, concretament per interpretar el himne d'Espanya en la final del Mundial.
0: Sí, no sé.
1: Si la gent imagina que tot el món de la música ha vist les imatges i és impressionant.
0: Jo crec que no hi haurà ninguna persona, sobretot així a l'estat espanyol, que no haurà ja vist este himne, no? Però hi ha que recordar que darrere d'este quintet n'hi ha un Premi Nacional de Música
1: Ho tenen tot.
0: I estan ahí.
1: Però nosaltres volíem donar-les ese reconeixement en casa, som molt propers a nosaltres i estem ahí. I després l'altre premi és pues, a tota una vida,
0: sí.
1: A tota una vida que li donem a Seguretat Social. Són 45 anys el que complixen, encara estan en actiu,
0: sí.
1: no estan retirats, encara estan ahí,
0: sí.
1: Però complixen 45 anys i han pensat que era una bona manera també de reconèixer pues, tota una trajectòria.
0: I aleshores, això quan doneu els premis, quin dia serà l'acte oficial?
1: L'acte d'entrega és el dia 22 d'octubre, ho fem així en València, en la sala legal. Estem publicant-lo ja en xarxes, això és primícia en la ràdio i acabem de fer-lo públic, no? I bé, pues el dia 22 a les 7 de la vespre hi haurà un encontre perquè no sols són els premis sinó que n'hi ha un programa complet en ese dia.
0: Doncs anem a fer entendre,
1: publicant-lo ja en xarxes, això és primícia en la ràdio i acabem de fer-lo públic, no? I bé, pues el dia 22 a les 7 de la vespre hi haurà un encontre perquè no sols

0: breument, anem, per a que sí. ho entenga la gent, què és ASVEM?
1: Anem madurant, no? Anem poquet a poquet. ASVEM va néixer en el 2021. A conseqüència, pues, no de la pandèmia, perquè això va ser, diguem, la gota que colma el vaso.
0: No? Sí, perquè això estaria coguent-se,
1: sí, sí, no? Sí, sí, sí. I principalment per la falta d'associacionisme a nivell industrial, no? Les empreses d'espectacles, les editorials de música, les tendes de música, les fàbriques d'instruments o de complements, tiraven en falta una entitat associativa, no? Jo que he sigut associatiu pues, tota la vida, que porté ja 40 anys en el món associatiu, pues em va tocar la Xina de fer això. Perdó. I no res, pues van començar en una idea, i la idea te vas contar ja en l'altre programa, era que tenien que posar un projecte enmig, no? Un projecte damunt de la taula on empreses foren adherint-se, perquè començar una associació i dir, ale, vine així i porta 200, 500 o 1.000 euros a l'any que faren coses. Pues això, en este sector, ja sabien que no va funcionar i que, a més, és difícil. Pues aleshores, el que van fer va ser idear ese programa, posar ese programa damunt la taula i buscar finançament. I així no és. Ese programa és Setmusic, és esa plataforma que van presentar ja l'altra vegada i que s'activa definitivament per al públic en general en guany.
0: I aleshores, ara parlarem de Setmusic, però quan parlem del sector musical, moltes vegades pensem únicament en els artistes o en els concerts. Però darrere hi ha moltes professions. Moltes, i empreses. Quina és realment la dimensió del sector musical actualment que tenim?
1: Pues no està avaluat, perquè n'hi ha un anuari de la indústria musical, però l'anuari de la indústria musical, que està fet per el Centre d'Estudis de la Generalitat, parla solament de música en vivo, no? De música en directe. Per tant, pues la música en directe, evidentment, i en el gran esdeveniment i en el festival, pues és molt...
0: Sí, n'hi ha moltes empreses i persones que es dediquen a la música, però igual no estan valorats com a professionals, no?
1: Efectivament.
0: D'este món.
1: A veure, este món té una caracterització diferent a altres, i és que la frontera entre la professionalitat i l'amateurisme és... A mi m'agrada, i m'agrada perquè jo no sóc un home de blanc o negre, jo sóc un home de grisos, no? I és el que m'agrada, les diferents tonalitats. Sí, perquè et permetis
0: moure, colors, no? N'hi ha molts,
1: efectivament. I aleshores un dels grans problemes del sector és ese, a on separem la professionalitat de l'amateurisme. Si un músic és al carrer en tocar en la seva banda i s'emporta 600 euros a l'any, això és professional, evidentment, no? Però és que en 10.000 tampoc, ni en 20.000 pràcticament pots viure a l'any, no? Aleshores, esa parcialitat en la dedicació, a on mos tu? Pues a una consideració que deu de ser diferent. És que, per on estires, per on estires. I després el que dius de la diferent concepció del món de la música, des d'un micròfon...
0: Sí, estem parlant en un micro.
1: En el micro que tenim.
0: Tenim així la tècnica, a Sofía Álvarez.
1: Tota la indústria que n'hi ha darrere.
0: Sí. Correcte, així no és. I un altre punt important és posar esta xarxa empresarial i professional al servei de la cultura i l'educació. I unir moltes vegades que tindrien que anar de la mà, perquè és lògica. Educació i cultura. Costa.
1: Mira, jo abans del tema empresarial, bueno, jo tinc una empresa tota la vida, pràcticament.
0: Sí, tu eres químic.
1: Sí, jo soc químic i tinc una empresa des de l'any 95, o sigui que han sigut 30 anys d'empresari. Ara, recentment, jubilat. Però bé, no, te ho diria perquè esa concessió d'indústria pues, la tinc des de sempre, però en música no, en música sempre havia participat en el tema amateur, en el tema de societat musical, principalment, en el tema de directiu, sense guanyar un gallet. I, bueno, en ASVEM igual, perquè el president no cobra ni és directiu tampoc. El moviment associatiu continua ahí. Però sí que de veres que sempre havíem mirat des del punt de vista de la federació o de les bandes de música, pues el tema educatiu i cultural. El tema artístic, el tema de que les coses tingueren qualitat,

0: de que estuvieran ben fetes, sí. Però no havien mirat des de la federació. Encara la federació està lluny d'això, està lluny del tema empresarial, i a lo millor deu d'estar,
1: sí, sí, sí, sí,
0: però sí que de veres que deurien de preparar a tot el tema educatiu per a que demà tinguera un retorn a la societat del tema econòmicament, i també que la cultura no pot estar, no pot estar sempre subvencionada. Per tant, el clavar dins el tema econòmic és imprescindible, i més en els temps que corren, no?
1: Sí, perquè hi ha la frase, la cultura no, diguem, no aporta diners, però sí.
0: Sí, sí, sí. Sí,
1: sí, sí que és.
0: Mira, tu saps que han recorregut, i mira, tenim així a Catalina, ella pots parlar molt bé d'això també, però han recorregut països en tot el món, països en els que no n'hi havia un Ministeri de Cultura, per exemple. Sí. Val? I la gent pensava, estarà en una altra sessió. No, no, no. No n'hi havia perquè no estava en ninguna altra sessió. El primer que, quan un país es forma, sí. I n'hi ha països formats encara, vale? Societats que encara no han arribat ni a ser tercer món, ni sí. Això siquiera. I el primer, quan una societat comença a evolucionar, és que normalment fan una llei de cultura.
1: Sí.
0: D'aquesta llei, després ja aquesta cultura es clava dins d'algun altre ministeri, com pot ser educació, com pot ser participació, com pot ser... I després ja passa a que n'hi haga un Ministeri de Cultura. En tota aquesta evolució, lo normal és que la cultura se subvencione. Inclús al 100%, evidentment, perquè, sí. Perquè si no, una societat que ve de que a sol este pa menjar, o n'hi ha això. Clar, però tot això va evolucionant, i avui en dia Espanya està en el primer món, dels 20 primers països del món en l'OCDE, dels 10 major o quart major d'Europa, etc.
1: Estàs fent-me així pensar molt, clar, Pedro, perquè si ho canviarem...
0: I en tot això no podem continuar dient, no, subvenciona-me perquè soy cultura.
1: Sí.
0: No, no. Que la cultura necessita una part de subvenció, evidentment.
1: Sí.
0: A on? Pues mira, en inversió, per exemple, en innovació. Per què? Perquè en tu te claves en intel·ligència artificial,
1: sí.
0: O tu te claves en química, i saps que una inversió en innovació normalment tindrà un retorn. I en cultura, innovar, i que això tingui un retorn econòmic, és complicat.
1: O en física, igual també.
0: Però aquesta és la evolució, el conèixer, sí. Que aquest és l'àmbit de lloc, és important.
1: I que visquem en un món molt ràpid, i que tot va canviant, i que igual és una manera de que ens valorem més la cultura, perquè quan hi ha retallaments, van a parar ahí.
0: Que sí, que sí.
1: Mira, és una manera de valorar, de valorar-nos, no?
0: Nosaltres nacim, va néixer ASBEM, i d'ahí la primera subvenció que van tindre va ser de la Conselleria d'Innovació per la Direcció General d'Indústria. O sigui, ja sí el tenien clar, no? I la primera, i la segona, i la tercera. I sí. La quarta ja ha sigut del Ministeri de Cultura.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Però del Ministeri de Cultura, per a un tema que ara parlarem també, que és el tema d'emprenedoria i el tema de Musincuba, no? Que és un fill de...
1: Bé, però abans està Send Music. Send Music, que és una plataforma, i uno quan entra, per exemple, ahí... Una persona que entra a esta plataforma, què pot trobar?
0: Pues la idea és que puga trobar tot el que tinga que veure en la música. Avui en dia pots trobar ja cursos, ofertes diferents, des de músic que s'oferís per a tocar en... hasta ofertes d'instruments. Anem ampliant.
1: És a dir, uno entra a esta plataforma i... pot veure, per exemple, curs de tècnic de so o algo.
0: Per exemple,
1: m'ha vingut per no dir-te, es fan cursos de direcció en tal país, o es fan també cursos de fagot o de violí o de viola.
0: La idea és que tota aquesta informació esté classificada,
1: sí.
0: Que tu entres en un buscador tipus Google,
1: sí,
0: i en una línia soles escrius clarinete,
1: claro.
0: I vais començaran a aparèixer línies.
1: Sí.
0: Mètode de clarinete. Clarinete de segunda mano.
1: És a dir, és una plataforma que els nostres oients poden utilitzar, i que ahí està molta informació. Tota, igual no, però molta informació.
0: La idea és que tu vagis a, jo t'ho vaig dir l'altra vegada, que siga el Corte Inglés, la planta del Corte Inglés de la música, no?
1: Sí,
0: al Corte Inglés i tens la planta de tal, pues n'hi ha una planta que és la música, pues esa seria la idea de la concessió.
1: I també n'hi ha ahí, per exemple, oportunitats de feina.
0: Sí, una bolsa de treball.
1: També n'hi ha una bolsa de treball.
0: D'oferta i demanda, eh?
1: I també, per exemple, connectada en empreses, en...
0: Sí, sí, sí.
1: Tot.
0: Sí, sí, sí.
1: Doncs teniu ahí una plataforma, una ferramenta, diguem. És una ferramenta. Doncs mira, jo, com les festes de Villena han sigut fa poquet,
0: molt
1: i n'hi ha un pas doble que quan l'escoltem és Villena... Uh-huh. És l'entrada. I si no, parlarem ara en catalina, no?
0: L'entrada, no? 1904.
1: Correcte.
0: Quintín Esquemes. I que lo compuso para las fiestas de Villena.

0: I arribem ja a l'última part de Fem Banda. És el moment de repassar l'agenda musical, un espai on vos acostarem a algunes de les activitats, concerts i propostes musicals que tindran lloc pròximament, avui o pròximament, durant esta setmana, arreu de la nostra terra. Per exemple, avui a les 11 comencem en un concert Som Patrimoni per la Unió Musical d'Aldaia. A les 11 a l'Auditori Tama d'Aldaia. També dins del concert Som Patrimoni per l'agrupació musical Santa Cecília del Grau, avui faran un concert a les 12 al Parc Ibiza, així a València. I avui tenim una cita important que es celebrarà en 4 punts diferents de la Comunitat Valenciana. Sempre se celebra quan està arribant-se el 9 d'octubre, dia de la Comunitat Valenciana. I s'anomena concert multitudinari i està organitzat per la Generalitat Valenciana i la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana. I per a parlar-nos d'este concert o estos concerts multitudinaris tinc així a Daniela González, que és la màxima representant de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, que és Daniela. Daniela, bon dia.
1: Hola, bon dia, Imma, què tal, com esteu?
0: Encantada de parlar amb tu i que comentes. Jo crec que aquests concerts estan fent-se ja tradició, no? Diguem.
1: Sí, sí, sí, home, jo crec que van arribar el seu dia per a quedar-se. Vam començar primer en el tema de Santa Cecília, actes multitudinaris,
0: sí.
1: I després, bueno, pel 9 d'octubre tenim ara mateix programats 4 concerts, també en 4 capitals de província,
0: sí.
1: I des del 2024 vam ficar en marxa el, pues, donar l'inici del curs, no?, del nostre curs musical, dels nostres centres educatius, d'una forma molt peculiar, que és com sabem millor fer-ho, que és fer música, i en les nostres bandes juvenils. I bueno, jo crec que és de veres que este també s'ha arribat per quedar-se.
0: És a dir, este no és el del 9 d'octubre. Este
1: no.
0: És l'arrencar del curs i són bandes juvenils.
1: Sí, este són, també se celebra en, ja t'he dit, en Castelló, València, Elx i Alacant, igual que fem sempre,
0: sí.
1: Val? Però és l'excusa, per dir-ho així, de pues, arrencar el curs musical de les nostres escoles de música.
0: Aleshores jo vaig a rectificar perquè d'ací una setmana o 2 setmanes màxim...
1: El dia 4 d'octubre.
0: El dia 4 d'octubre... més d'una setmana i poc, i ja esteu celebrant
1: ixe 9 d'octubre.
0: El diumenge que ve,
1: una
0: setmana,
1: avançat.
0: És el diumenge que ve, sí, sí. El diumenge que ve, ara estic content.
1: En 2 diumenges seguits tenim un espectacle meravellós.
0: Ja ho crec que sí. L'objectiu és unir, perquè la música unís molt.
1: Sí, unís molt, però també és visibilitzar el que són les bases de les nostres societats musicals. No? Els nostres centres educatius és la base per al futur. O sigui, si l'escola de música, el centre educatiu, no està fort, pues, al final la banda acaba per desfer-se. Aleshores, era una manera de visibilitzar aquesta força del nostre col·lectiu ja des de ben xicotets, com són els nostres alumnes en les nostres escoles de música.
0: Doncs tots comencen a les 12 del migdia.
1: Aixina és.
0: Avui a les 12 del migdia, i hi ha diferents. Per exemple, comencem per Castelló. En Castelló, a les 12, on és el punt d'encontre?
1: És en la plaça de les Aules, on està la Diputació, i normalment solen fer ahir este tipus d'actes multitudinaris, i allí tindrem 15 bandes de música juvenils, pues aixina, concentrats.
0: I n'hi ha una persona que dirigís aquestes bandes?
1: Sí, me vas a demanar... el nom de cada u, ¿verdad? Sí, tenim un director en cada u dels llocs.
0: Sí, sí.
1: En este cas és Manuel Alejandro,
0: sí.
1: Que és el director de la banda de música de Campanari de Xilxes, en este cas.
0: Sí, i aleshores, si són 15 bandes juvenils, ahí poden haver, no sé, quants xiquets i xiquetes poden haver.
1: Mira, en total en comptabilitzar, perquè en total són 70 bandes,
0: sí,
1: de música juvenils,
0: claro.
1: Estaran entre 1.600 i 1.700 xiquets.
0: Wow, això...
1: En València és on més n'hi hauran, que seran, sí, 30 bandes de música. En Castelló i Alacant n'hi hauran 15 en cada un dels llocs,
0: sí.
1: I en ells tindrem 10 bandes de música juvenils.
0: I aleshores, en València es fa en on es fa? En la plaça la Mare de Déu, crec que és?
1: En la plaça de la Verge,
0: sí.
1: Això se farà. En Castelló, com t'he dit, en la plaça de les Aules. Uh-huh. En Alacant sempre ho fem a l'Esplanada del Port, frente uh-huh. a l'Hotel Melià, i després en ells sempre es fa també en la plaça de Baix.
0: I és en mateixos llocs. I aleshores,
1: sí,
0: a veure...
1: Normalment són sempre en mateixos llocs perquè és que al final ho tenim molt controlat.
0: Clar que sí.
1: I és una forma de ja, a veure, ficar 15 bandes juvenils, o quan ho fem en Santa Cecília, que en són un munt més, és que tindre un lloc molt controlat i ja saber com ficar aquesta formació, perquè no és fàcil, formar a 15 bandes i que sonen totes bé i a l'unísono.
0: I Daniela, igual no recordes els altres directors, però, claro, nombrar-los, el de València, si saps, en Alacant...
1: Tenim a Sergio Díaz, en València, tenim a Edgar en Elx i a Celia Torà en Alacant.
0: En Alacant. I què van a interpretar? També està en pas dobles i música i pas dobles representants o música representant de cada una de les províncies. Per exemple, quan fem les bandes, este concert que van les bandes la setmana que ve, el dia 4, normalment sempre són pas dobles i, per exemple, si estan a Castelló, pues toquen algo referent a les festes de la Magdalena.
1: Tipo Noyo y Caña
0: sí,
1: o algo així. No?
0: Sí.
1: En aquest cas no és tan senzill perquè al ser bandes juvenils és un poc més complicat. Tenen que ser pas dobles més senzillets. I, per exemple, pues, sí que toquem Fiesta en Benidorm, tocarem també en Parito Roca,
0: sí.
1: Sàbia, que jo crec que aquesta és la sí. que tots els xiquets i xiquetes se saben, Paquito el Chocolatero i Pérez Barceló.
0: És estàndard,
1: una miqueta més reduït i que siga més senzillet, perquè, clar, no és el mateix una banda gran que una banda juvenil que no pot tocar-ho tot.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Aleshores, anem a recordar dos, perquè no vaig a quedar-te ja. A la setmana que ve, el dia 4, també són els mateixos punts. I també
1: a les 12 del migdia, també.
0: En els mateixos punts. Sí. Uh-huh. No sé si sabràs, perquè encara queda una setmana, però si ara mateix n'hi ha 1.700 músics que participen avui, a la setmana que ve seran altres tantos.
1: No, veuràs, és diferent. T'estimaré tant avui,
0: No, però és que si no ho aclarim i...
1: Sí, el 4 d'octubre el que se fa és concert. Entonces, va una banda i fa un concert sencer en cada un dels llocs que estaven comentant.
0: Ah, doncs és això diferent. Te vaig a quedar altra vegada perquè ho expliquis.
1: Molt bé, perfecte. Me crides i parlem de les bandes participants perquè són 4 i, a més, com sempre, el dia 9 d'octubre tindrem una banda als balcons del Palau de la Generalitat.
0: Aleshores, anem a fer-li el pes que té, que això ja és important.
1: De
0: moment, recordem que avui, a partir de les 12, tant en Castelló com a València, com a Alacant, com a Elx, sonaran 1.700 músics de bandes juvenils en tota la Comunitat Valenciana i sonaran totes a la mateixa vegada. És a dir, si tinguérem, jo no sé, un helicòpter o algo, alguna gravació per el cel, seria de categoria.
1: Seria espectacular, tots a la vegada, en cada lloc. Home, sí que tindrem vídeos i fotos, però bueno,
0: per separat.
1: No, però bueno, sí que vos convide a totes les persones que vulguin vindre, perquè bueno, xiquets i xiquetes sabeu que sempre és una alegria diferent, és un motiu addicional i, a més, el poder visibilitzar aquesta força que tenen les nostres escoles de música des de la base, des de els nostres xics i xiques, jo pense que és digne d'admiració i digne de que i sim de casa, a més en el bon temps, i que anem a veure-los.
0: Doncs moltes gràcies, Daniela, presidenta de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, que sempre ens atens. A la setmana que ve tornem a parlar, eh?
1: Molt bé, perfecte, quan vulguis, Imma.
0: Bé, estem
1: moltes gràcies.
0: Estem escoltant la marxa federal del mestre Bernardo Adam Ferrero, que crec que va ser pel 50 aniversari. La va compondre, o esta va ser abans, és que no me'n recorde. Bueno, la marxa federal del mestre Bernardo Adam Ferrero. Gràcies, Daniela.
1: Gràcies a tu.

I arribem així al final del programa d'avui. Avui hem parlat de música, de cultura, de les nostres bandes i de totes aquelles persones que amb la seva dedicació i passió fan possible que la música continuï formant part de la vida dels nostres pobles i ciutats. Fent Banda és un programa produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. L'equip tècnic hem tingut este cap de setmana a Òscar Pellicer i a Sofia Álvarez. I en xarxes, en producció, Ima Santana. Esteu escoltant la marxa federal del mestre Bernardo Adam Ferrero, interpretada per la jove banda sinfònica de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, dirigida pel mestre Saúl Gómez. Nosaltres ens acomiadem fins la setmana que ve. Moltes gràcies per acompanyar-nos, per compartir amb nosaltres esta passió que és la música. Ara sí, que parle la música, jo ja calle. Escoltem la marxa federal. Adeu.

0: són les 10 del matí. A Punt Ràdio. Notícies.
1: Desenes de persones continuen acampades a la Puerta del Sol de Madrid per a protestar per la crisi de la vivenda. Han passat allí tota la nit després d'acabar la manifestació de la vesprada que reunia unes 25.000 persones pel desnonament de Mari Carmen, la dona de 87 anys que ha hagut d'abandonar-se a casa de lloguer on ha viscut els últims 70 anys. Els manifestants reclamen que el Consell de Ministres de dimarts aprove un decret de l'habitatge amb mesures com el lloguer indefinit o la congelació dels preus. L'han batejat com a Decret Mari Carmen. Alicia del Río és la portaveu del Sindicat de Llogateres de Madrid.
2: En primer lugar, los contratos indefinidos, porque las vidas inquilinas deben ser estables y por lo tanto exigimos la renovación automática de todos los contratos. Exigimos también la congelación de los precios de los alquileres. Debe entrar íntegramente el fin del fraude de los alquileres de temporada y de los alquileres de habitación. Y por último, una moratoria efectiva. No habrá desahucios sin alternativa habitacional.
1: Esta crisi de l'habitatge està generant moltes tensions en el govern de coalició. Sumar, el soci de govern del PSOE, està pressionant. En les últimes hores ja ha avisat que podrien alçar-se de la taula del Consell de Ministres si no es duen mesures efectives. I la posició de Junts serà després clau perquè els seus vots són necessaris per a convalidar el decret que isca dimarts en el Congrés. Mentrestant, Mari Carmen continua ingressada i ha llançat en xarxes socials este missatge.
3: Quiero que lo que me ha pasado a mí sirva para que no le pase a otras personas. Quiero que sirva para que la gente luche, para que se cambien las leyes que han permitido mi desahucio. Por eso este martes se tiene que aprobar el decreto Maticano, para dar un primer paso para acabar con este sistema.
1: El desnonament de Mari Carmen i també la inflació ha desviat el focus polític que des d'agost estava centrat a Ceuta. A la ciutat autònoma, la Guàrdia Civil ha incrementat en les últimes hores la vigilància a la costa perquè s'ha detectat un augment d'embarcacions de tot tipus que ixen cap a la península. Mentrestant, 18.000 migrants continuen a Ceuta esperant que es resolguin els seus expedients. Així, a casa nostra, la Guàrdia Civil continua investigant com a delicte d'odi l'agressió a dos homes veïns de tavernes de la Valldigna, a la Safor. Un dels homes apallissats va ser dissabte de la setmana passada i és un marroquí de 31 anys que continua ingressat al Clínic de València. Els atacants també van apallissar un jove senegalès. Encara no hi ha cap detingut. En els esports s'estrena d'Espanya en la fase de grups de la Nation League amb triomf 2-3 a Wembley amb Anglaterra. Lamine Baena i Mikel Oyarzabal, que va desfer l'empat, van ser els golejadors. Dimarts a Sevilla, segona jornada contra Croàcia, amb el lideratge del grup C en joc. En les semifinals de la Supercopa Femenina, el València Bàsquet va superar 73-84 el Casademont Saragossa en un partit que va controlar des de l'inici. Elena Buenavida va ser una de les destacades guiant les taronja cap a la victòria.
4: Después de la pretemporada que hemos tenido, creo que empezar así es buen comienzo y se lo merecen, que llevan currando una pasada.
1: La final serà avui a les 5 contra el Leganés. Estem en el primer diumenge de la tardor amb més núvols i una baixada de temperatures. Antonio Sánchez, bon dia.
5: Bon dia. Este matí ens alcem amb més núvols en general en tota la comunitat valenciana, però sobretot més cap al litoral. A la resta, bancs de boira que poden quedar-se encara unes hores amb nosaltres. Veurem com a poc esta nuvolositat se n'anirà més cap al prelitoral i al litoral s'obrirà el cel. Tindrem això en més estones de sol, però encara nuvolositat. Avui la jornada de vesprada serà més carregada de núvols en general al prelitoral del territori, per això sí, sense precipitacions. Cap a l'interior, amb alguns núvols alts que guanyaran terreny ja de vesprada. Pel que fa a les temperatures, este matí ens alcem amb valors molt pareguts als d'ahir, entre 20-22 graus cap al litoral, entre els 12 i els 18 a l'interior, i veurem com de vesprada les màximes es quedaran també similars. Entre els 30 i els 32 graus on més puja el termòmetre, a la resta estarem entre els 26 i els 28 graus.
1: De moment és tot. Tenen més notícies a les 11 i en apuntmedia.es. Ara comença Fora de Cobertura.
0: A Punt Ràdio, notícies. Quan la nit cau, les paraules s'apropen. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
6: Emprender después de la DANA tiene muchísimo mérito. Y ahora, muchísimas ayudas. La Generalitat Valenciana, a través de la Dirección General de Emprendimiento, lanza la segunda convocatoria en DANA para pymes y autónomos. Ayudas que cubren hasta el 100% de los gastos subvencionables y pueden llegar hasta los 20.000 euros por solicitud. Solicita tu ayuda hasta el 30 de septiembre en cindy.gva.es.
7: València s'anticipa a qualsevol emergència. Aprendre a actuar és protegir-te a tu i als teus. Suma't al Pla de Formació Ciutadana en València.es més segura. Una ciutat preparada és una ciutat protegida. Ajuntament de València amb la col·laboració de la Universitat de València.
8: Ante un aviso de preemergencia por lluvias, prepárate. Si te sorprende una lluvia intensa, evita zonas inundables como barrancos, sótanos o pasos subterráneos. No atravieses zonas con agua ni a pie ni en vehículo y ten listo tu kit de emergencia. Infórmate por canales oficiales y en valencia.es/más segura. Ajuntament de València. Cap i Casal en col·laboració amb la Universitat de València.
9: En Apunt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. Apunt Ràdio. La teua empresa també pot ser part d'Apunt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.
0: De nord a sud de la Comunitat Valenciana, la veu de la nostra gent. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
10: Estàs a punt de quedar-te fora de cobertura. Donís Salvador.
11: Hola, què tal? Molt bon dia, amics de Punt Ràdio, molt bon dia, amics de Fora de Cobertura. Benvinguts tots al millor còctel de societat, moda, cultura i oci de la Comunitat Valenciana en clau radiofònica. Diumenge 27 de setembre de 2026, en ple estiuet de Sant Miquel, això diuen, la veritat és que en el carrer es nota, i si no s'ho creuen... No, siga yo, que lo diga J. González. ¿Es nota o no es nota, González?
12: Sí, Donís, hace muy buenos días a todos. ¿Qué tal? Hace demasiado calor, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que esto tarde o temprano se acabará.
11: Porque eso faltaba.
12: Tengo que deciros que feliz Navidad, porque ayer ya en el comercio debajo de mi casa había polvorones. No, sí, así te lo tengo que decir.
11: ¿Será posible? Sí. ¿Será posible, Oscar Rueda?
13: Yo ayer trobí en un armari de ma casa també polvorós.
11: En un armari.
13: Això vol dir que efectivament s'acosta a Nadal. No me fa calor, pica, durant el matí, però ja se dorm molt bé. Sí. És una cosa...
11: Les coses com siguen. Sí. Avui tindrem secció meteorològica, a més, per a parlar del tema. Com està el senyor Rubén Mayols?
14: Molt bon dia. Pues mira, ayer passeig per València me trobí a Maria Carey cantant All I Want for Christmas is You.
11: O sigui, que ja comença oficialment ja el Nadal, no? Des de luego, veranillo de San Miguel i ja està bé. Pablo Fernández, com estàs?
15: Pues molt bé, però bueno, abans de Nadal, Halloween, no? Sí. Perquè ara llegues a totes les tendes de... Bueno, lo que era todo a 100, ara todo a lo que siga, i és allà a tople de les carabasses, de disfraços...
11: Sí, encara que jo soc més de la nit de les animetes.
15: Jo també. Sí, sí. Però anem en... Ara últimament poc,
11: Sí.
15: S'estan guanyant terreny.
11: Les coses com siguen. Celebrar d'una forma un poc més diferent o inclús estrafalària, podríem dir, bueno, s'està guanyant terreno, però bueno.
15: Estic d'acord amb tu.
11: A veure què passa. 10 i 9 minuts, sumari, comencem. Tenim en primer lloc la entrevista en Los Meconios, que estan en València el pròxim dia 2, així que parlarem amb ells per telèfono. El Benidorm Fest, Eurovisión y Eurojúnior. Pablo Fernández.
15: Sí, és Eurojúnior que el tenim ahí propet, el germà menut, no?, de l'Eurovisió. Sí que participem 24 d'octubre, anem a donar dades. I el Benidorm Fest, preparat també Eurovisió, la cosa pinta mal. Pareix que no anem a participar. Pareix, no està confirmat. Però no està Radio Televisió Espanyola, de moment, en ganes o en decisions de poder continuar.
11: A veure què passa. Tindrem també via telefònica a Nacarey, actriu, que mos presenta la cançó. Mos presenta Cucaracha,
12: Cucaracha.
11: Efectivament, en la Rambleta. D'intel·ligència artificial parlarem en Rubén Mayols.
14: així és, han hagut moltes novetats i vindrem en totes elles.
11: Sí, hi ha novetats cada 5 minuts.
14: Quasi, quasi. Deien la setmana passada que anaven a parar, ara veurem si han parat o no.
11: Pràcticament. Carmen Ferrer i Bombay ens presenten el seu nou single. També els tindrem així en fora de cobertura i tindrem les pindoletes d'història, de la nostra història, en Òscar Rueda, que parlarà de l'origen de les falleres majors, ara que està de rabiosa actualitat, ja que ahir triarem corts o les 13 senyoretes i les 13 xiquetes, de les quals hi seran la fallera major de València i la resta seran la Cor d'Honor.
16: Efectivament, ahir el Roig Arena ple de gom a gom per a eixa preselecció de les 13 candidates i el dia 13 d'octubre sabrem quines són les falleres majors de València de 2027.
11: Parlarem en la nostra convidada especial del dia al tornar de l'informatiu de les 11, que és Sílvia Soria, presentadora del Forcat i de Salut Ací, en esta casa, en Apunt Ràdio. I en ella farem la segona hora passant, com hem comentat abans, per la previsió meteorològica per a això de les 12, donar pas a punt en tota l'actualitat deportiva de la Comunitat Valenciana i del món.
10: Fora de cobertura. Donís Salvador.
11: Diu de les 11, que és Sílvia Soria, presentadora del Forcat i de Salut Ací, en esta casa, en Apunt Ràdio. I en ella farem la segona hora passant, com hem comentat abans, per la previsió meteorològica per a això de les 12, donar pas a punt en tota l'actualitat deportiva de la Comunitat Valenciana i del món.

0: del 24 d'octubre, tenen que confirmar-ho, però pareix que la línia és la del 2026, que Espanya no participe, o sigui, en el Festival d'Eurovisió.
1: Han dit no o de moment continuen en la línia?
0: Han dit, no, va a proposar-ho, ixa és la proposta que ara farà el Consell d'Administració de Radio Televisió Espanyola, i de moment, pues, com vos dic, la proposta és que no participe. Recordem que no sols Espanya. L'any passat no participaran Irlanda, Islàndia, Països Baixos i Eslovènia. Com està la situació de la resta? Perquè, clar, anem a veure els companys que digueren no participem, què van a fer? De moment, Irlanda diu que no participa, junta a Espanya. La línia és que Irlanda siga confirmat que nanai de la Xina. Chao pescao.
1: Nanai d'Israel.
0: Que no, eh?
1: Nanai d'Israel.
0: Nanai d'Israel, mentre Israel estiga,
1: La Xina que té que veure així.
0: Clar, també és de veres. Molt bé, Doni. No vaig a... anem a fer-ho curt.
1: El xiste.
0: Espanya ha dit, de moment que no, a un 90%, Islàndia ha demanat una pròrroga, se ho està pensant.
2: I penaltis, no?
0: I Eslovènia va per el mateix terreny de xoc. Penalti, de moment, una pròrroga. L'únic país que ha dit, sí, durant un any no he participat, però ve que Eurovisió sí que ha ficat en marxa, o els organitzadors, la UER, sí que ha ficat en marxa algunes mesures que beneficia, és Països Baixos. Però canvia de cadena. Fins ara era NOS la televisió que organitzava el festival i enguany és Abrotros.
1: I cada una és quina? Són nacionals públiques?
0: Clar, en este cas no són públiques, són privades. Ho organitza una televisió privada, està a dir que no, i ho organitza una altra. Així, de moment, no és el pas que s'ha pegat. És Radio Televisió Espanyola la que té la potestat per a poder decidir si o no, a través, com sabem, del Benidorm Fest, que és la plataforma musical en la qual...
1: La plataforma musical designada per a...
0: Designada per a l'efecte. De fet, com ja comentarem la setmana passada...
1: Podria ser una altra, com va ser l'Operació Triunfo en el seu moment, o com
0: no,
1: va ser...
0: No, o podria ser Adit, com han sigut molts artistes.
1: Era la següent opció, sí.
0: A veure, recordem també fa en els anys, en l'any 72, Passaporte a Dublín, que eren... O Operació Triunfo, que ha sigut també una plataforma en la que, per exemple, Rosas va representar el Festival d'Eurovisió en l'any 2002 i va quedar una quinta posició.
1: Quinta o sèptima en Tallinn. Quinta o sèptima?
0: Quinta o sèptima.
1: Te ho pregunto.
2: Si s'acabó la media, sexta ja està.
0: Crec que ha quedat sèptima. Té raó, Toni, queda sèptima. No va ser un top 5 en este cas.
1: O sigui, he tingut jo la raó front a tu en una cosa d'Eurovisió.
0: Mira, Donís l'asterisco. Dic, li dona un capotet a Donís.
1: Però va ser sèptima o quinta?
0: Si els nostres oients poguessin veure totes aquestes fulles a colors com han quedat...
3: Donem fe
0: de que, home, que està...
2: Viene documentado, Pablo.
0: No tinc prou taula pa tant de paper, eh?
1: Diu Rosa López, diu així, Rosa López quedó en sèptima posició en el Festival de la Canción de Eurovisión en 2002.
0: I a on?
1: Home, és que això no ho he buscat l'altre. Tallinn, Estònia.
0: Això te ho acabé de dir, Tallinn, Estònia.
3: Molt bé, esteu molt posat.
1: I quina cançó?
0: Home, Euros Leading and Celebration.
1: En quins acompanyants?
0: En Bisbal, Chenoa,
3: Bustamante
0: i...
2: Gisela.
3: Gisela era, i... segur? No sé.
2: Falta otra.
1: I...
3: Sí.
0: I?
1: Comença per G...
3: Geno.
1: No. Comença per G. Però G soles no és, no?
0: Geno.
1: Geno, efectivament era Geno, sí. Molt bé, anem a continuar, en el que portem, sí.
0: Val, i ja és la situació que tenim en Eurovisió. No podem dir res més d'Eurovisió, no sabem què va passar. El que sí que sabem és com està el Benidorm Fest.
1: Vull pulsar l'opinió de la taula. Vosaltres que creu que tindrien que participar, que no, o ja no, més que creure que hi ha que fer una cosa o que se deu de fer una cosa, pues agradaria que participaran, que no...
0: Ara, jo ja en sé la meva opinió, és que pense que la música no ha d'estar unida mai a la política, com l'esport no ha d'estar unit a la política. Crec que són plataformes diferents. Jo personalment pense que és una bona plataforma musical per als artistes i és el que la UER sí que ha ficat ja cartes sobre l'assunt. Ha escoltat a Espanya. Recordem que Espanya és un dels Big Four, són dels països...
1: Era del Big Five, no?
0: Són dels països que més aporten econòmicament i la UER ho està notant. I jo pense que no està unit, pense que igual que es pot participar en un campionat de futbol...
1: La UE què és?
0: La UE és la Unió que que organitza el festival d'Eurovisió.
1: La Unió Europea no, la, evidentment, perquè
0: ahí no. La Unió Europea de Radiodifusió.
1: La
0: Unió Europea de Radiodifusió.
1: Molt bé.
0: Jo penso que sí que hauria de participar. Sempre i quan hi ha ja matisos en el qual pues, la UER també s'ha definit. I, de fet, una de les definicions de la UER ha sigut que aquell país que puga guanyar el Festival d'Eurovisió i estiga en una situació bèl·lica no acollirà el Festival d'Eurovisió. Vull dir que sí que ha ficat sobre la taula assumptes, però bé, que és la, el que tenim. Què opinen els companys?
4: A veure, és una qüestió complica. El que està clar és que o se fa en totes les competicions, siguin musicals, esportives o de qualsevol altra classe, o no, no? Jo entenc que per una banda és una manera de cridar l'atenció sobre una situació que dona peu a molta polèmica, no? A moltes interpretacions, és una situació complicada i, a més, en l'afegit de que se té la sospita de que Israel aprofita de maneres que alguns han dit que no eren massa ètiques el festival per a defendre la seva postura. Com has dit, si la Unió Europea de Radiodifusió ha pres cartes en l'assumpte, intentant que aquestes sospites no deixen de tindre el fonament que pogueren tindre, bueno, pues, tal volta se podria tornar al festival d'Eurovisió. No? Però insistisc, és una qüestió complicada i sobretot si realment és una qüestió política, bueno, pues, igual que està el Festival d'Eurovisió, pues, està el Mundial de Futbol o està de bàsquet, no? O a nivell de clubs també, no? Que també s'ha donat un poc aquesta situació de polèmica. Veurem què és el que passa.
5: Jo, a veure, personalment, fa temps pensava de manera diferent, pensava que els recursos que dedicàvem al Festival d'Eurovisió se podien dedicar de millor forma en cas de patrocinar o promocionar artistes espanyols, però des de Chanel me va canviar l'opinió i ara pues, no acabé de concretar.
2: Pues, Donís, es que lo ha dicho Pablo perfectamente. O sea, cuestiones políticas yo creo que se verían de dejar a un lado en este caso y que ganase la música en este sentido.
1: Anem a veure què passa i en què s'ha resolt tot això. Pablo Fernández, tenim 3 minuts per acabar de pues, donar la informació.
0: Vale, van a donar informació del Benidorm Fest. Ja tenim les fetges en els que se va celebrar del 23 al 30 de gener. La gran final el dissabte 30 de gener. Recordem que el Benidorm Fest porta ja diverses edicions en marxa i tenim ja les candidatures. En total tenim centenars de candidatures, però és que en les últimes 24 hores de les propostes, com vam comentar, és on se presentaren les majors candidatures. Recordo que va guanyar el Benidorm Fest l'any passat, que van ser els primers guanyadors que no anaren al Festival d'Eurovisió.
1: Tamaré.
0: Molt bé, que Jota ens va avançar.
1: Visionari.
0: No ens avança el numerès de la primitiva i ens avança qui va guanyar el palmarès.
1: Mira.
0: 22 va guanyar Chanel, el que tots estos cantants sí que anaven al festival. En el 22 Chanel, el 23 Blanca Paloma, en el 24 Nebulosa, 25 La Gran Melody.
1: Mira, encara tinc mal cos de lo que li feren en Eurovisió. Encara tinc mal cos.
0: I en el 26 Toni Groc i Lucy Calis sí, en Tamaré. Mm-hmm. I repercussions del Benidorm Fest que ja estan treballant-se, pues que deixa la ciutat 1,5 milions d'euros i genera uns altres 80 milions d'impacte mediàtic. Vull dir que les xifres del Benidorm Fest és algo que sí que beneficia molt a la ciutat i bueno, pues ja es musis perquè són molts els que s'han presentat. També des de l'organització del Benidorm Fest estan pendents de convidar, que també ho varen comentar, a artistes de renom per a poder participar. El que ja tenim clar són les fetges i que el Benidorm Fest, pues, de moment, és una plataforma important. Ojo, pareix que tinga futur, perquè també des de l'Ajuntament de Benidorm es vol fer unes obres en el Benidorm Arena, que comencen en el mes de desembre, i se espai, no?, per acollir esdeveniments, pues, de gran repercussió, i pareix que puga, en un plaç de 2 anys, puga també ser l'escenari del Benidorm Fest. Una de les novetats és que també van avançar la venda d'entrades. Això per ahir. Però com tinc poc de temps i tinc molta informació, Donís, ara vaig a parlar de l'Eurovisió Júnior. Tinc un minutet. Eurovisió Júnior. L'Eurovisió Xicotet sí que participen. Serà el 24 d'octubre en Malta. Es representa, en este cas, amb la cançó Cuore Bello, Lucas Paulano I bueno, anem a veure com quedem en este festival. Que és cert que en l'Eurojúnior sí que tenim un palmarès important, perquè participarem en el 2003 en un segon lloc. Recordeu ixe 2004 María Isabel, antes muerta que sencilla, en un primer lloc. I sí que hem tingut un palmarès important. Sempre hem quedat pues, en els 5 millors, el 2, el primer, el 2, el quart, excepte en el 2021, un 15 lloc. I l'últim que participarem el passat any, en el 2025, quedarem en el 5 lloc, en Gonzalo Espinillos, Érase una vez. No sé si recordo que era una cançó que parlava un poc, era així a Disney, i molt la varen posar així, i era pues, molt melosa. I anem a veure què passa el 24 d'octubre. Espanya sí que té representació en el Eurovisión Junior.
1: Representació i possibilitats. Gràcies, Pablo Fernández. Seguim fora la cobertura.
6: Dissabtes i diumenges en bona companyia. Donís Salvador.
1: El pròxim dissabte arriba a València, a La Rambleta, una obra que ens posa dins d'una aula mentre fora una guerra va entrant poc a poc en la vida dels alumnes. És Cucaracha i parlem amb Nacarey. Què tal? Com estàs, Nacarey?
7: Hola, què tal? Bon dia. Moltes gràcies per rebre'm.
1: Benvinguda a Fora de Cobertura. Faltaria més. Gràcies a tu per estar amb nosaltres en Apunt Ràdio. Estàs tocant un tema un poc conflictiu, no? En una obra de teatre, encara que en el teatre tot es pot tractar i sobretot, quasi que tot es pot fer entendre al públic.
7: Totalmente, sí. La idea era realmente, bueno, la obra empieza con un poco de humor al final. Son personas jóvenes, están ajenos, aunque estén viviendo en este mundo en guerra, no dejan de ir a lo suyo, a sus amores, a sus problemas de aula. Sí. Pero inevitablemente, la obra tiene este punto un poco conflictivo de que cuando está ocurriendo una guerra, la población está menguando, pues se tienen que hablar de ciertos temas incómodos que bueno, no dejan de afectar a las personas de todas las edades. Y la verdad es que nuestra idea sí, simplemente es como presentarlo para que el público pueda reflexionar, porque es lo que nos parece más interesante del teatro, que después la gente pueda ir a tomarse algo y hablar de qué harían ellos en una situación similar.
1: Eso es, dar que hablar es fundamental, es imprescindible, ¿no? Además es el boca a boca que invita prácticamente a decirle a tu amigo, a tu primo, a tu vecino, oye, ve a verla, porque ¿no? Nos hemos quedado así con buen sabor de boca.
7: Total, sí, sí, totalmente. Y yo pienso que precisamente al escoger un tema como la guerra en una situación mundial que estamos viviendo ahora, que sabemos que hay muchísimos conflictos simultáneamente, bueno, hay cierta responsabilidad del contar algo así y no puede ser, bueno, pues un tema del todo ligero, aunque creo que la obra igualmente tiene sus momentos divertidos, o sea que vengan a verla y lo descubran.
1: Supervivencia y adaptación en Cucaracha.
7: Correcto. Hablamos sobre todo también eso de qué pasa cuando eso, la población está disminuyendo y hay que hacer que la gente se reproduzca. Los obligamos. ¿Qué le decimos a las mujeres? ¿Qué pasa con el derecho a ser o no ser, o no ser madre? Bueno, pues todos esos temas bastante controvertidos. Wow. Que nos parece interesante bueno, que la gente al final pues piense qué harían en una situación parecida.
1: Madre mía, desde luego muy interesante. Nacarey, yo creo que no en vano el nombre de la obra, pues bueno, viene dado, ¿no? Cucaracha es el único animal que resistiría un ataque nuclear.
7: Efectivamente, y que precisamente son los animales más feos y más pequeños, y o sea, nada impresionante, no estamos hablando
1: feito, de... Sí, un poco feito sí que es, sí.
7: Exactamente.
1: Espero que el cartel no refleje...
7: No, el cartel el reparto está en el centro Ibabuc, que todo lo contrario, hacer una cucaracha es una persona muy guapísima, o sea que sí, sí.
1: Muy bien. Nacarey, tenemos una cita el próximo sábado 3 y el próximo domingo 4, a las 20:30 y a las 19 horas respectivamente en La Rambleta, Ciudad de Valencia.
7: Perfecto.
1: Muchas gracias.
7: Gracias a tu. Adeu.
1: Amics, busquem una pausa publicitària i tornem ràpidament en Fora de Cobertura. Fins ara.
6: Olem a mar. Sonem a festa. Parlem com tu parles. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
8: Emprendre després de la Dana té moltíssim mèrit i ara moltíssimes ajudes. La Generalitat Valenciana, a través de la Direcció General d'Emprendedoria, llença la segona convocatòria amb Dana per a pimes i autònoms. Ajudes que cobreixen fins al 100% dels gastos subvencionables i poden arribar fins als 20.000 euros per sol·licitud. Sol·licita la teua ajuda fins al 30 de setembre en cindy.gba.es.
6: A Punt Ràdio. A Cocentaina 103.0.
9: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.
1: Però amb els temes d'intel·ligència artificial, Rubén Mayols.
5: Pues bé, si bé la setmana passada tot el món estava parlant de que n'hi havia que, diguem, frenar un poquet en l'avanç de la intel·ligència artificial, tots els grans directors de les empreses pioneres en desenvolupar aquesta tecnologia, esta setmana pues, han decidit llançar els models més avançats que s'havien vist en el mercat oberts al públic.
1: O sigui, recordem i posem en antecedents a l'audiència. La setmana passada diuen anem a posar límits, perquè si no, se'n parlen la de mare, i és que un allumenat diguen tranquils, que el risc només és un 10%.
5: És alrededor del 10%, però clar, per si acaso aprofiteu esta setmana, que pot ser l'última, va dir.
1: Sí, clar, però... només és un 10% de que el que passa en el món siga com Terminator, no? I que la IA s'apodere...
5: De que n'hi hagi un gran conflicte.
1: Sí, bueno, com Terminator és una forma de parlar, eh?
5: Sí, sí. Però, podria ser.
1: Sí, però Schwarzenegger està amb nosaltres.
5: Schwarzenegger, de moment, està ahí.
1: Vale. Què ha passat?
5: I bé, pues, la empresa de qui va fer el comunicat de que devíem de frenar un poc lo que és la frontera de la intel·ligència artificial, ha tret el model més potent fins ara al mercat, que és Claude Opus 5.5, que és un model d'Anthropic que té, bueno, pues unes capacitats increïbles a nivell de tot el que ha avançat respecte al model anterior que tenia. I per altra part, OpenAI, la empresa de ChatGPT, ha llançat el seu model GPT-6 Sol, que no és el seu model més avançat, és un model un poc menys capaç, però que
1: és eficient.
5: És més, sí, no costa tants diners a l'hora de fer treballs i de més. Per altra part, l'empresa Meta, l'empresa de Facebook, ha anunciat que va a ficar el seu agent Moose, no de jugar al Moose, sinó que se diu així l'agent, i és un agent que anem a tindre en WhatsApp, Instagram i Facebook. Això suposa una gran avantatge per a aquesta empresa, ja que aquestes plataformes són molt utilitzades per al públic en general, i ara pues, podrem tindre en el nostre WhatsApp un assistent que ja no és només que li puguis preguntar coses, sinó que te va fer de veritat la vida més fàcil.
1: A veure què passa, perquè el moment en què Microsoft va llançar el Windows en l'explorador,
5: correcte,
1: en un explorador d'internet, en un navegador, perdó.
5: Sí,
1: era,
5: sí, sí.
1: El explorador de Windows era el navegador. Va perdre el Chui
5: per monopoli.
1: Efectivament.
5: Sí, tindrem problemes ahí. Este cas, no sé si arribaria a ser lo mateix, ja que ells sí que tenen en ment obrir a tres tipus d'agents per a poder treballar en aquestes plataformes, però de moment estan provant en este que és seu, és propi, i pues, també intentaran buscar ixe renombrament.
1: Bueno, és un per què anava jo a comprar-me una altra o a subscriure'm a una altra intel·ligència artificial quan tinc esta device, no?
5: Correcte, no, i en les plataformes que més gasta. Que més gasta la gent, que no està molt relacionada amb l'intel·ligència artificial.
1: Tot el món té aquestes plataformes.
5: Pues, com si diguem, en aplicacions d'anar per casa.
1: I qui no té aquestes plataformes, probablement, i dic probablement, no utilitza tant internet o intel·ligència artificial.
5: També és veritat, però sí que suposa una gran part de la població, i ahí és on volen anar obrint mercat. Però no només aquests models han sigut novetats esta setmana, sinó que ha arribat un nou tipus de model anomenat YEP, i està bé que el fiquem en context perquè no és un model en el que tu estigues conversant, no és un model com els que estem acostumbrats, no és un chat en ell, no tens una conversació, sinó que és una espècie de servei de decisions. O sigui, és un model que pren decisions molt ràpid i, bueno, pues a l'hora de, per exemple, classificar...
1: Però i com te les comunica? Vull dir, com tu li preguntes i com te les comunica?
5: És un model classificador. Se dedica a classificar coses que tu li proporciones. Per exemple, el te pot dir, bueno, te pot diferenciar entre correus. Jo, per exemple, en mig segon m'ha ordenat tota la bandeja d'entrada de correus en ordre de prioritats. De major prioritat a menor.
1: De major prioritat per dates?
5: Sí, sí. I mira que tinc, perquè jo guardo molts correus. I, bueno, pues, prioritat crítica, prioritat important, mitjana i baixa.
1: O sigui, te'ls has repassat tots, el contingut.
5: Correcte. I estem parlant de mils de correus. M'ha marcat com a crític uno que, bueno, era una exnòvia que me deia o me contestas ahora o te dejo. El que passa que era del 2012. Sí. Però, bueno, vale. Hem arribat un poquet tard. És un model molt ràpid.
1: Afanya't i contesta.
5: Jo crec que ja no arribem a temps.
1: No, ja, però afanya't i contesta no sigui cosa que la teua dona li senti mal.
5: També. És un model molt ràpid, entre que és alrededor de 200 vegades més ràpid que els models actuals i que és també, bueno, no costa penes, per apenes unes dècimes de cèntim te pot realitzar moltes tarees. I ara anem en un parell de notícies de tecnologia. La primera és el projecte Suncatcher de Google, i és que, bueno, la traducció seria el atrapasols. Van a començar a llançar els seus chips en els quals s'entren la intel·ligència artificial a l'espai per a alimentar-se d'energia solar, la qual en l'espai pot ser hasta 8 vegades superior a la que se aconseguís en la Terra en quant a eficiència i en quant a quantitat.
1: Això és un punt molt interessant, no?
5: Van a començar a treure satèl·lits que se connecten entre ells per làser i, bueno, pues és una prova, diguem, de camp per a lo que pareix que va ser el futur de la intel·ligència artificial si s'aconseguís portar a terme.
1: Com se desmadre la cosa. I estiguen ahí dalt, per fora de nosaltres, controlamos els aparatos, sense poder-los controlar nosaltres a ells. Anem a veure què passa, eh? Bueno. Com ell se 10%, que el senyor d'Antropic va dir que no, tranquil·los, que només hi ha un 10% de possibilitats de que les màquines mos controlen. Pues bueno, a veure què passa.
5: De moment són per a entrenar models que tindrem així en la Terra i se suposa que anem a alcançar una quantitat de computació. Bueno, això ho ha dit Elon Musk, que és possible que en el futur s'alcanci una quantitat de computació superior lo que tinguem fora de la Terra per ahí volant que de la que tinguem a si mateixa. Per últim, una molt bona notícia, i és que un xip implantat a un home en ella li ha permitit tornar a parlar. Era una persona que tenia problemes... Bueno, està... Bueno, un aplaudiment, va.
1: Sí, va, clar que sí, clar que sí, clar que sí, clar que sí.
5: Com sabem, esta enfermedad que te va, diguem, deteriorant les capacitats motores li havia afectat a parlar, i en un xip de l'empresa Neuralink, que també és empresa de Elon Musk, han pogut entrenar-lo mentre ell llegia. Ell no podia parlar, o sigui, emetia certs sorolls, però no se li entenia. I llegint en una pantalla frases i en una intel·ligència artificial que ha deprès lo que seria el patró, ara només en pensar en una aplicació del mòbil, o sea, ell pensa les coses i l'aplicació del mòbil o de l'ordenador les diu.
1: Bueno,
5: és una cosa increïble que, bueno, que lo...
1: Elon Musk.
5: Elon Musk és el que està darrere de l'empresa Neuralink, que la gent deia, no, nos quiere poner chips en el cerebro para... Bueno, pues tota aquesta conspiranoia que hi ha alrededor.
1: Pues mira, era veritat, però així està...
5: Però que s'està veient que sí que té aplicacions molt, molt importants a nivell, pues això, de salut. I de fet, un vídeo molt emocionant, que a mi m'ha emocionat un montón, és que les primeres paraules que ell diu d'esta manera és junta a la seva parella i li diu que li vol molt. Això, bueno... Ja t'he dit jo que...
1: Aborronat, no?
5: Quan ho vaig veure, se me caigué la llagrimeta, perquè la veritat que és molt, molt bonico i tota una proesa, el que han fet.
1: Coses d'intel·ligència artificial i les bones aplicacions sobre la humanitat. Gràcies, Rubén Mayols.
5: Moltes gràcies.
1: Seguim en Fora de Cobertura.
10: Dissabtes i diumenges en bona companyia. Donís Salvador.

0: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.
1: Nostra història i nostra actualitat. Avui, Òscar Rueda, van de la mà.
2: Sí, ahir tinguérem ixe acte multitudinari, ara ja en el Roig Arena, durant molts anys se feu en el pavelló de la Fonteta, de Sant Lluís. No?
1: Tinguérem primícia, igual que de canviar les coses. Ahir tinguérem primícia, sí, Igual canvia el lloc de celebració.
2: Ah, sí, pues conteu-la. Jo estava en Elda, en les Falles, no m'he enterat.
3: Jo estava en la marxa de l'Alzheimer i no vaig escoltar, però
1: recorda'm la primícia. Els dos, però bueno, és que no va ser com a tal.
3: Jo tenia un acte solidari.
1: Va ser una cosa dices que dices caure i que qui vulga que l'agarre, no?
2: Exacto.
1: Però bueno, no passa res, perquè com es pot escoltar el programa, es pot escoltar en www.apuntmedia.es, pues podeu escoltar. Per no deixar més res. I l'entrevista en Loren Donat dona per a molt i dona alguna informació que, bueno, que pot resultar interessant.
3: Sols així donem primícies. Sols
2: pues ja saps. Ara, en quant acabem el programa, enxufar-nos. Bueno, Fire Amateur de València, ixa imatge d'una dona vestida de valenciana, en les pintes, el mocaor, les xolles... Ixa imatge... Da un mosbe, no? Ixa imatge que està en la raïl de la personalitat valenciana, que ompli el Roig Arena, que van totes les comissions allí en les seues pancartes per a que la seua xiqueta o la seua senyoreta siga una de les que se trien, no? Entre les 13, de les quals el dia 13 d'octubre sabrem quines són les falleres majors, la fallera major i la fallera major infantil de València. Per això tenim que tornar... Podríem tornar més arrere, inclús a les xustes de l'edat mitja, les xustes poètiques, però podem tornar a 1879, que és, d'alguna manera, l'any en el que se celebren els Jocs Florals de la ciutat i regne de València, ja a partir d'eixe any de manera contínua per l'entitat Lorat Penat. I en aquests Jocs Florals se tria una figura que, com dic, ve de l'edat mitja, que és la regina. La regina dels Jocs Florals, que es proclama de manera absolutament cerimonial, que s'assenta en una caïra d'or i que té un mantenedor que glossa la seua figura i al mateix temps el que se diu en aquella època les glòries valencianes, no? Pues tot el que ens identifica en la nostra cultura, la nostra llengua i la nostra identitat. Pues aquesta figura de la regina dels Jocs Florals està en la raïl de la figura de les falleres majors. I tot, s'acaba de coordinar en 1929, i en una protagonista, en un nom que ressona i que inclús té un carrer en la ciutat de València, que és Pepita Samper.
1: Quasi res porta el diari.
3: Quasi centenari.
1: Quasi res porta el diari.
3: Quasi. I quasi centenari.
2: Quasi, que 1929, 2029, Pepita Samper
1: va ser moltes coses.
2: Moltes.
1: Necessitem un monogràfic de Pepita Samper.
2: Podria ser un monogràfic perfectament. En aquell moment tenia 21 anyets, era regina dels Jocs Florals de Lorat Penat en aquell any i la trien la primera senyoreta Espanya, Miss Espanya. Ella va vestida de valenciana perquè una de les condicions en aquest concurs era que cada representant anara vestida en el traje propi de la seua terra, i aquesta figura, aquest retrat, pues apareixerà. Òbviament, en aquella època no hi havia televisió, no hi havia redes socials, però sí que hi havia periòdics, revistes, postals, inclús en objectes de ceràmica, i la imatge de Pepita Samper vestida de valenciana en el seu traje, que per cert encara se conserva en el Museu de la Ciutat, pues se convertí en una imatge de referència. Sí que és de veres que no és encara la fallera major de València, però en aquest context, no? La combinació de la regina dels Jocs Florals en aquests concursos de bellea que es comencen en els Estats Units i que poquet a poquet van implantant-se en Europa, no? pues són d'alguna manera els detonants, i més encara que la senyoreta Espanya de 1930, que és Helena Pla, també serà valenciana, per a que en 1931, el que en aquell moment seria el Comitè Central Faller, organitzarà la elecció d'una representant de les falles, que s'anomena Reina de les Falles. I sa primera representant fon Àngels Algarra, de la falla de la plaça de Calatrava, la plaça del Negret. I a partir d'aquest moment és quan ja tenim ixa figura, no? O sigui, ixa combinació de la regina i Les Mis és on apareix la figura de la Fallera Major. Encara no té el nom que té en l'actualitat.
1: En Borriana encara es diu Reina Fallera, no?
2: I en molts altres llocs. Ara parlarem un poquet d'això. Hi hagué ahí un ball de noms en 1932. Clar, ja s'havia proclamat la República i no es pegava molt als que governaven que fora una reina, i entonces se canvia el nom pel de Bellea Fallera, i en 1933 és quan realment tindrà el nom actual de Fallera Major de València, encara que la figura pues, ja existia alguns anys abans. En quant a la Fallera Major infantil, en 1935 la Penya del Tabalet organitza una elecció d'una Bellea Fallera infantil, la guanyadora fon Marcelita Cloquell, que només tenia 5 anyets, però no fon reconeguda oficialment pel Comitè Central Faller. La primera Fallera Major infantil oficial fon en 1941 Teresa Agramunt Lillo, que era casualment, o no tant, filla del primer president de Junta Central Fallera, Armando Agramunt, perquè en aquella època pues, les falleres, anem a dir que se triaven un poquet a dit. Lo de triar-les en una manera democràtica, que també té la seva polèmica, com totes les eleccions democràtiques, sí, es comença en 1980, i a partir d'aquest moment, pues, tant la Fallera Major com la Fallera Major Infantil se tria entre totes unes, una sèrie de candidates, no? Que primer les tria un jurat, després se fan fent aquestes preseleccions, de les quals la penúltima va tindre lloc ahir. I, bueno, i a partir d'ahir, pues, igual que aparegué la Fallera Major de València, pues, en 1932 aparegué també en Alacant la figura de la Bellea del Foc. La primera fon Amparito Quereda. Les festes de la Magdalena de Castelló, pues, ixa figura de la reina de les festes apareix en l'any 45. I posteriorment, efectivament, Burriana i, bueno, totes aquestes localitats, Xativa, Torrent, Alcira, Gandia, Sagundenia, no anem a deixar-nos en cap, Sueca, Catarroja, Burjassot, tantes altres grans poblacions valencianes, Benicarlo, que trien les seues falleres majors o reines falleres, segons el cas. No? Hi ha un cas molt curiós, precisament pel que jo te comentava, esta fi de setmana s'estan celebrant les falles en Elda, són les falles de setembre, ahir donarem, estiguerem allí donant els premis a les diferents comissions, i és molt curiós perquè allí se diuen falleres majors, però van vestides de novia a la cantina com si foren una Bellea del Foc, en la qual cosa se ve un poquet la simbiosis, no? en una festa que se diga com se diga, i encara que canvie el nom i canvien les dates, en essència és la festa del foc que aúna antigues tradicions que inclús podrien remuntar al paganisme, no? a la encesa de fogueres en un sentit sagrat, i la figura de la dona com a representant de la tradició, no? De lo que permaneix encara que les persones per llei de vida anem canviant, no? I en eixa, i tot a més en el simbolisme de la regina d'estos florals com a representant també de les lletres de la literatura, no? De la tradició. De fet, dos falleres majors de València en l'any 43 i 48 foren també regines d'estos florals, o sigui, aquesta relació s'ha mantingut en posterioritat fins al present en eixa cerimonial que, bueno, pues que en uns mesos tornarem a viure en els dos casos, en la regina dels Jocs Florals d'enguany i en les falleres majors de València per al pròxim exercici.
1: El fil, Òscar, de l'actualitat i també de la història que acabes d'allumenar, les 13 candidates a Fallera Major de València 2027 seran Paloma Mora García, de la falla Doctor Marañón Mestre Palau, María Ruiz Suc, de la falla Vicent Sancho Tello, Chile, Ana Inés Pérez Gómez, de la falla Plaza Santa Creu, Marina Berzal Serrano, de la falla Ingenier Josep Sirera Pío Nou, Alejandra Blanco Beltrán, de la falla Avinguda Mestre Rodrigo General Avilés, Claudia España Bernabéu, de la falla Passeig Albereda Avinguda de França, María Miralles Miralles, de Gran Vía Ferran Católica en Chelguimerá, Paula Sebastián Martínez, de Quart Palomar, Carmen Ballester Muñoz, de Músic Espí y Grabador Fabregat, Laura Miquel Obarti, de la falla Avinguda de l'Oest, del sector de Pilar San Francesc, també, Beatriz Blanco Tamarit, de Castelló Segorbe, Cristina Montesinos Ferriol, de Avinguda Ecuador Alcalde Gurrea, i Paula Mayoral Olmos, de la falla Doctor Gil i morte, doctor Vila Barberà. També no tenim a seguir mateix a les infantils. Les comentem la segona hora de Fora de Cobertura. Entretant, a l'altre costat del fil telefònic tenim a Carolina Quilles en Casa Borràs, Pinedo, València. Com estàs, Carolina?
4: Molt bé, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Carolina. Quina és la recepta d'avui?
4: Pues avui anem a parlar de la paella valenciana.
1: Abans, per favor. Així, cuidado, t'has ficat en una polèmica ara mateixa, perquè... A veure què passa.
4: I a més de beber el doni i sabor, pues és típica en tota la comunitat valenciana, encara que en cada província tinc que dir que té els seus ingredients, els seus derivats de la paella valenciana. Però bueno, el que és valenciana per a les tres províncies porta els ingredients són el pollastre, el conill, el garrofó, la batxoqueta, caragols, la tomata, oli, sal, arròs i aulla. Això és lo comú per a tota la comunitat valenciana.
1: Pollastre, conill i pato?
4: Pato és opcional, Donís. Tien en compte que esa paella és un plat tradició d'antiga i es feia en els animals que tenien en casa, ¿vale? Que criaven en casa. Qui tenia pato, pues li feia un poquet de pato, que també està molt bona i molt sabrosa.
1: Casi, però lo típic, casi en aquell moment era més fàcil tindre pato que pollastre, ¿no?, en casa.
4: Bueno, tenien... no sé, ahí me pilles, però no ho sé. No te puc confirmar.
2: Depèn del poble, Doni.
1: Depèn del poble.
4: Però això... Jo és que, com en ma casa, bueno, en casa dels meus ja, jo sempre tenia pollastres i conill, pato era opcional, però això dic jo que no t'ho puc confirmar. Jo en ma casa no era normal.
1: Es tenia al costat en l'albufera, estaven ahí en l'albufera. Però sí.
2: A mi serà el que amagava els patos.
1: Que ve la trona. Exacte. Què passa amb les pilotes? Què passa amb les pilotes, Carolina?
4: Pues mira, lo que volia dir, mira, en Alacant afegixen, a banda dels ingredients tradicionals que estem parlant, en Alacant és tradició posar pimentó i pilota de carn. En València fem la paella tradicional, no n'hi ha ningú ingredient, i en Castelló posen també costelles i faves, a banda dels ingredients tradicionals.
1: Perquè la carxofa també és un poc segons temps per aquí on sona, eh?
4: Claro, es que la carxofa tampoc vull jo introduir lo que és la carxofa perquè com és temporà d'hivern, pues tampoc se pot posar de normal, però això no l'he anomenat.
1: Està clar, Carolina, hi ha les diferents varietats, que no parlem de la paella russa de Jaume León, parlem de la paella valenciana, val? Així és que en les seues variacions segons zones, pues bueno, això són els ingredients bàsics i la forma de fer-lo, jo crec que cada un. Qui no fa una paella en diumenge en casa, o a la millor no tots els diumenges, però bueno, ahí queda. Carolina Quilis, Casa Borràs, Pinedo, València, gràcies per estar amb nosaltres una volta més en Fora de Cobertura.
4: Gràcies a vosaltres, adeu, que tinc un bon dia.
1: Gràcies. Amics de Fora de Cobertura, se n'anem a fer una breu pausa per a l'informatiu i tornem ràpidament en més contingut social de la Comunitat Valenciana.

0: Són les 11 del matí. A Punt Ràdio. Notícies.
1: Demà dilluns comença la campanya de vacunació de la grip i la Covid en residències de majors, centres de persones amb discapacitats i centres educatius. I després, més tard, el 5 d'octubre, s'ampliarà la vacunació a la resta de la població de risc i després, a partir de novembre, serà el torn de la immunització per a la població en general. Enguany, esta campanya s'ha avançat coincidint amb un augment dels contagis dels virus respiratoris per la tornada a la rutina del treball i les classes després de l'estiu. Ho expliquen Òscar Zurriaga, de la Societat Espanyola d'Epidemiologia, i Elena Sánchez, doctora del Clínic de València.
2: S'està comportant més com a un virus social que no un virus estacional. Quan hi ha canvis de patró...
3: Passar de l'activitat estival a la laboral i l'acadèmica, más o menos se ha duplicado. Ahora mismo donde más se está notando es en los niños. Malestar, picos de fiebre, faringitis...
2: El fet de no haver tingut una onada l'any passat significa que n'hi ha més gent susceptible. Coneixem poc encara com se comporta poblacionalment la Covid.
1: La Guàrdia Civil investiga com a delicte d'odi l'agressió a tavernes de la Valldigna. Un dels homes apallissats, un marroquí de 31 anys, continua ingressat este diumenge al Clínic de València. Els atacants també van apallissar un jove senegalès, els dos veïns del municipi de la Safor. Encara no hi ha cap detingut. Pilar Bernabé és la delegada del govern.
4: En este momento les puedo decir que la Guardia Civil está investigando este delito como delito de odio. Y en este momento, gracias a los vídeos que hemos podido ver, se está trabajando en la identificación de todas las personas que participaron.
1: Mentrestant, la Fiscalia alerta d'un increment dels delictes d'odi i de racisme. La fiscal Susana Gisbert en declaracions a Apunt.
5: La gent jove, que es suposa que s'ha educat en igualtat, està tenint aquestes conductes, la veritat és que espera preocupar-se i molt, no? I crec que la clau no està solament en el càstig, la clau està sobretot en l'educació en igualtat. Els missatges en xarxes socials influeixen a les persones joves, siguin menors o no, i això té una transcendència de la mateixa forma que té transcendència l'arribada al poder de determinats moviments que estan, d'alguna manera, alentant la xenofòbia.
1: Ara fa 2 anys vam començar a escoltar parlar del kit d'emergències per a casa i avui ens hem preguntat què ha passat. Hem parlat amb la Creu Roja i els responsables d'una tenda d'este tipus de kits. Adelaida Ferré.
6: No ha d'haver 2 kits d'emergència igual. Cadascú ha de preparar-se el seu kit per a si mateix i per al seu entorn en funció de les característiques personals.
7: Detalls a banda, alguns elements formen part de la llista d'imprescindibles.
8: Un kit d'higiene i un botiquí que pot comprendre coses per a cures i, a més, la nostra medicació. Aigua, capacitat d'almacenar aigua.
7: També llanternes, una bateria, bossa porta documents i una ràdio de piles perquè la informació...
6: I això pot fer que la emergència, si no t'ha afectat a la primera, continua sense afectar-te, o si t'ha d'afectar, que t'afecte menys.
7: La consciència d'haver-se de preparar per a les emergències ha crescut exponencialment a casa nostra després de la Dana. Les botigues especialitzades aleshores ho van notar.
9: I sí que és de veres que la gent va tomar un poc les riendes de preparar-se perquè no se sabia tampoc si la situació pot ocorrir de nou.
7: Però 2 anys després, aquesta consciència s'ha relaxat i els experts ens avisen.
9: Moltes vegades tenim el material, però si no sabem utilitzar-ho, pues, tampoc té molt de sentit.
6: Necessitem tots rebre formació i informació per la via que siga, saber què fer, unes pautes bàsiques.
7: Com ara mantindre la calma per a valorar el risc i decidir amb claredat. I sempre telefonar a l'1-2.
1: En els esports, sense competició en primera divisió per als nostres, sí que en tenim futbol de segona, Raúl Pina.
10: A les 6:30, al plantió jugarà el Deportivo Eldense amb el Burgos Calleja. Després de la seva estrena a la banqueta, el nou Pepi Guamat amb derrota en el duel amb l'Eibar buscarà la victòria contra un equip oposita a la zona de play-off d'ascens. Així defineix Calleja el rival.
11: Per un Burgos muy competitivo, un equipo compacto, con jugadores... También que tienen mucha experiencia en la categoría, arriba tienen mucha pegada.
10: David Ruiz es baixa, pero Calleja recupera Jordi Martín y Ola Izola.
1: De momento esto, tenen més notícies a les 12 i en apuntmedia.es. Ara continua Fora de Cobertura.
0: Apunt Ràdio, notícies. Perquè parlem com tu i vivim com tu. La ràdio de proximitat. Apunt Ràdio, sintonitza amb tu.
12: Emprender después de la DANA tiene muchísimo mérito. Y ahora, muchísimas ayudas. La Generalitat Valenciana, a través de la Dirección General de Emprendimiento, lanza la segunda convocatoria en DANA para pymes y autónomos. Ayudas que cubren hasta el 100% de los gastos subvencionables y pueden llegar hasta los 20.000 euros por solicitud. Solicita tu ayuda hasta el 30 de septiembre en cindy.gva.es.
13: Davant un avís de preemergència per pluges, prepara-t'hi. Si et sorprèn una pluja intensa, evita zones inundables com barrancs, soterranis o passos subterranis. No travesses zones amb aigua ni a peu ni amb vehicle i tingues preparat el teu kit d'emergència. Informa't en pels canals oficials i en valencia.es/més segura. Ajuntament de València, Cap i Casal en col·laboració amb la Universitat de València.
14: En Apunt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. Apunt Ràdio. La teua empresa també pot ser part d'Apunt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.
0: Apunt Ràdio. A Torrevieja, 100.5.

0: Dissabtes i diumenges amb bona companyia. Donis Salvador.
1: Dames i cavallers, avui rebem a una companyera de Punt Ràdio que té una missió doble, acostar-nos a la gent que cuida la terra i acostar-nos a cuidar-nos a nosaltres mateixos. Perquè ella presenta El Forcat, un programa que porta més de 25 anys donant veu al Camp Valencià i també Cuida't, dedicat a la salut i el benestar. Dames i cavallers, en l'estudi número 1 de Punt Ràdio fa entrar la nostra convidada especial del dia, Sílvia Soria.
2: Bravo!
3: Bravo! A mi sí, mateix, aplaudir. Bravo.
1: Com estàs, Sílvia?
3: Jo encantada, en tant de home guapo, jo com vols que estigui.
1: Oi, moltes gràcies. Moltes gràcies.
3: Si m'arribes a dir això, vinc abans.
1: Però, Sílvia, per a guapes, és que, clar, parlant off the record, comentàvem que ahir l'elecció de candidates a Fallera Major de València, Fallera Major Infantil, per cert, en donant les majors, en acabant donant les infantils, però Sílvia, clar, la seva filla va ser cor d'honor de la Fallera Major de València en 2023.
3: Inoblidable.
1: Quasi resporta el
3: diari. Laura Mengo, sí.
1: I per cert, una preciositat, mos acabem d'ensenyar la foto. Home. I és que és, de veritat, eh?
3: Jo és que millore la raça, ja saps.
1: Té aquí pareixer, Sílvia.
3: Millorada rato, eh? Bueno, està millorada rato. Però, claro, una s'esforça i, bueno, les coses li deixen bé.
1: Pues t'haig bé, efectivament. Que, bueno, això dona per a un programa sencer.
3: Sí, quan vulguis.
1: Però, Sílvia Soria, 25 anys del Forcat.
3: Sí, això que sóc tan jove, eh? Comenci en 10 o 12, no, va, en sèrio. Pues sí, 25, exactament, 25 en antena, però la creació, el naixement del programa va fer ja 28. Perquè jo me n'aní a l'antiga Ràdio Nou, l'antiga Ràdio Pública Valenciana, la meva filla tenia 3 mesos, van passar una sèrie de coses i en el 99 es començà el programa com a diari. Perquè el director d'aquell moment, me'n recordo, va passar per lo típic que tenim un programa complicat, jo vaig salvar la situació fent burrades, lo que mos passa als locos com tu i com jo i com vosaltres, i me va dir el director, tu estàs com una cabra, fes-me un programa. I diu, què és el que te falta? Què és el que mos falta? Dic, agricultura, estem en València i no hi ha un programa d'agricultura diari. I diu, el vos diari? Dic, sí, perquè a més me vaig enterar posteriorment que aquesta persona és molt amic del gran mestre de la ràdio agrària, que està en una altra emissora i que ja du més de 30 i pico anys, però el fa setmanal. Quan jo li vaig dir al meu director que el volia diari, me digué, pues mira, més boig encara. I així va començar la cosa, perquè jo li vaig dir que faltava el programa d'agricultura, perquè sóc filla i neta de llauradors i crec que faltava deveres. 28 anys ja.
1: T'han dit alguna volta això de estàs més forta que el vinagre de cooperativa?
3: M'ho han dit quan m'han dit a espentar del carro, sí.
1: No, per això.
3: Perquè estic forta, saps?
1: Però no ho diré per això.
3: No ho proves.
1: A tu te coneixeran totes les cooperatives.
3: Les cooperatives, els regants, les organitzacions agràries, els tractoristes, perquè a més ha tingut la sort de ser la veu moltes vegades en les protestes agràries, d'anar davant dels tractors, de llegir-los en manifest. Tinc amics en el sector. Jo és que crec que és el sector de la meva vida, ja.
1: Quin orgull més gran, eh?
3: Sí, estic molt pagat. És el millor que m'ha passat, a banda la meva filla i la meva família i tot això. Laboralment, en sentir en aquest sector i estic molt contenta. Molt contenta.
1: De tot el que t'han contat. Perdó.
3: Això és al veure la foto de la meva filla, que s'ha quedat.
1: Sí, ha sigut així. L'impacte. Ha sigut així. De tot el que t'han contat els llauradors en situacions delicades, inclús en marxes, en manifestacions, què has dit? Això és flagrant i no puc entendre com està passant.
3: Que estan treballant a pèrdues. Però és que porten 25 anys així.
1: Però com se ho ha
3: fet? No guanyen diners. Mantenen la terra per qüestió de passió, per qüestió d'herència, per qüestió de responsabilitat, perquè passen per el camp i el veuen com està. Però no guanyen diners. Sempre han plorat molt, eh? Ojo, que és un sector que sempre ha plorat molt.
1: I no plora no mama.
3: Exactament, en una de les nostres frases. Però una cosa és plorar, que és una actitud, i una altra cosa és manifestar-se, que és una acció, una realitat, un fet. Són per naturalea, se queixen, perquè són meravellosament aixina. Però el que està passant, sobretot en els últims 10 o 15 anys, és molt greu perquè els comptes no eixen. I clar, és el més dolent. Tu treballaries perdent diners?
1: Dona, intentaria revertir la situació, però molt de temps no aguantaria.
3: És que el ser llaurador no és una professió, Donis, és una forma de vida. És una forma d'entendre la vida. No pots elegir-se d'altra cosa. Mira, avui mateix una companya me preguntava, per les xarxes, no telefònicament ni en persona, si tu te'n vas de vacances, no em diguis que no t'ha passat, Vols, intentes desconnectar i de colp i repent veus que n'hi ha un atemptat a tres carrers al teu costat del hotel, tu te quedes en l'hotel o te'n vas a veure què passa? El que és periodista va.
1: Dona, a veure...
3: És una forma d'entendre la vida. No pots elegir-se d'altra cosa. Mira, avui mateix una companya me preguntava, per les xarxes, no telefònicament ni en persona, si tu te'n vas de vacances, no em diguis que no t'ha passat, vols, intentes desconnectar i de colp i repent veus que n'hi ha un atemptat a tres carrers al teu costat del hotel, tu

0: que en este punt dic, però Sílvia, no sé, una dos cosetes més xuntetes no hi havia per aprofitar el viatge.
1: És que això té una història molt graciosa, la vaig contar el dia de la presentació que tu estaves d'acord.
0: Sí.
1: Jo li vaig fer una proposta a una persona d'esta casa.
0: Estava al teu costat, de fet.
1: Exacte, jo tenia la sort, sempre tinc els guapos al costat. I bueno, me van dir de broma aixina, pues, tal, i dic, mira, a mi el que em fa falta realment és enlloc, perquè jo tinc la sort de que me conviden per carinyo a moltes coses, i me conviden a vins, i me'n vaig a una bodega i tots me mimen, i clar, tot és menjar, beure bé, bueno, d'estes coses de patir de la vida, no?
0: Sí.
1: I clar, arriba a una edat, perquè t'estic parlant que porte 28 anys, no tinc ja 20 anys, entonces clar, arriba un moment que tant de menjar i tant de vi no és recomanable. I entonces vaig dir de broma, a mi és que tant de vi, el que jo necessito ja és que me comenceu a regalar cremes d'antiedat. I se me queda mirant un i me diu, te lo compro. Digo, ¿cómo que me lo compras? Digo, fes-me un programa d'això. I es comencé de broma, i de broma, i estic.
0: Este és es el naixement real.
1: El real, el real.
0: De cuidat.
1: Sí, sí, la meua necessitat vital. I me doni compte... Sí.
0: Que bo.
1: És que, tio, és de veres, arribem tots a una edat, va molt enfocat a la nostra... tu eres més jove que jo, però un poc a la meua quinta,
0: no? Molt,
1: no?
0: Pues, Sílvia.
1: Pues tu te cuides, eh? Ah, perquè
0: claro.
1: Tu sempre ets prou més jove que jo.
0: I ara t'escolte, o sea que...
1: Clar, i va un poc pensant en això, en que no mos cuidem prou, i arribem a una edat en què estem obligats a cuidar-nos més.
0: És una màxima, vull dir, és llei de vida.
1: Sí?
0: O te cuides o...
1: O te cuiden.
0: Efectivament. Però bueno...
1: I té la sort.
0: Però Sílvia Soria, hombre... Després de 25 anys fent sí. El forcat, ara, bueno, la nova aventura del cuidat, que és meravellosa també, i trenca un poc en la teva carrera, no?
1: Sí.
0: Però, bueno, al final, la teva carrera és la de la comunicació, i comunicar és comunicar, no? I si vols parlar de submarinos, no? Però sí, comunicar no. És comunicar.
1: Totalment.
0: Però en el forcat ha sigut part de la teua vida. Igual que comentaves que el camp és la forma de vida del llaurador, el forcat ha sigut part de la teva vida.
1: Des del principi. De fet, es diu Forcat, antes es deia Forcat i Mornei. Varen llevar-lo del Mornei perquè la gent no sap lo que és el Mornei, és que són de l'Albufera, sí que ho sabem.
0: Clar, per a pescar anguiles.
1: Ara, esa, claro. Esa,
0: és com una...
1: La xarxa, sí.
0: Sí,
1: un triangle.
0: Que perquè entren les anguiles però no puguen eixir. I de,
1: tu saps pues, com se diu...
0: Alces i te fas una llipebre.
1: Tu saps com se diu l'Albufera? I això no està reconegut en ningú puesto perquè és una paraula que no existís. En l'Albufera tenen la seva pròpia jerga. Utilitzen paraules que no existeixen. És un món apassionant.
0: I hauria de replegar això.
1: Sí, sí, és molt bonic. Tu saps com diu un home que està enamorat, no? Està mornellat.
2: Ah, sí?
1: Perquè la fica no la trau, claro.
2: Com? Mornellat?
1: Amorne, amorne. Però és una expressió que no existeix. Jo crec que no està ni reconeguda, però jo això ho he escoltat entre pescadors. Mira-ho a veure, que ja seria la bomba si l'haguen reconegut.
2: Si no està, jo te la fitxé, però...
1: Però ràpido.
2: Esta nit ja la tens fitxada.
1: Igual que m'abuelo sempre dia, uah, jo a xampú, esta setmana me toca xampú. I jo dia, xampú, què vol del xampú? I era que cobraven.
2: Ahí va.
1: Perquè quan cobraven se compraven xampú.
0: Ai, va.
1: Per netejar-se. Sí, sí.
0: Que bona.
1: És una meravella en la jerga, que encara, jo no sé si quedaran molts d'aquesta etapa, però és tota una jerga la que tenen. Mon pare i ma abuela a vegades parlaven i a mi me costava seguir-los. I era perquè són expressions pròpies.
2: No la tenim.
1: No, és que és una expressió del poble. No,
2: haig
1: no
2: de fer
1: és...
2: la comunicació especial ja per a que s'ha reflit.
0: Formes de parlar, Sílvia.
1: Ei, per favor, m'encantaria.
0: I formes també de viure en l'Albufera. Vull dir, l'Albufera és l'Albufera per a tot. Per
1: clar,
0: a tot.
1: Com no la cuidem, volem.
0: Sí, però...
1: Volem.
0: Que el Palmar, el port de Catarroja, el port de... Pues bueno, de molts pobles. I ahí, jo no sé si... Bueno, vas viure un capítol molt complicat en la Dana.
1: No, te cuento.
0: Però
1: què vols que te conte?
0: Bueno, però a més la teua situació laboral en aquest moment,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: Ho vas veure,
1: primera línia.
0: Volem viure i veure en primera línia.
1: Això sí que tindria que escriure un llibre.
0: Com a comunicació de la consellera.
1: La cap de gabinet.
0: Cap de gabinet.
1: Pues mira, te conte perquè quan tancaren l'antiga Ràdio Televisió Valenciana vaig anar a Tres Medis, que jo sempre estic agraïda perquè la ràdio a mi sempre m'ha acollit bé en esta comunitat, ja he treballat en moltes d'elles,
0: sí.
1: Però les circumstàncies econòmiques eren complicades. Funciona més la part privada, comercial, en fi, que no me donava pa molt. Pa comprar trajes de llauradora no me donava, val? En ese moment me plantegen 10 anys després d'estar treballant en aquestes condicions,

0: precàries, que jo anava compaginant mil treballs per poder treure un jornal digne, lo típic, no?, que mos passa molts de mosatros. I me plantegen un treball que m'es va semblar superdigne, que era ixe, i jo crec que ho haguera pogut arribar a fer bé si haguera tingut temps. Però, clar, estigui 3 mesos. Però no era el meu destí.
1: Ja, però és que...
0: Perquè als 3 mesos, bumba.
1: Que 3 mesos, no?
0: Que 3 mesos. Als 3 mesos, que estava començant a dependre de què anava això, va passar aquesta tragèdia, una tragèdia horrenda. A més, jo soc de Benetússer, con lo qual soc afectada i damunt estava en la part de l'administració present. No tenia responsabilitat, sí que he anat a declarar perquè estava allí i vaig viure coses molt dures, tant en lo que és el CECOPI i en la part política com lo que és en la part personal. Conec gent directament afectada, gent que ha perdut familiars... En fi, estava en els dos costats. Molt dur. Jo espero que... Jo encara tinc pesadilles, lògicament. Oh. I la més... Fija't, igual és perquè sóc dona de ràdio, no? Però el que més recorde de tot és la nit dels bombers parlant-se per els telefonillos, o sea, el so.
1: No. O sea, la pròpia nit de la barrancada.
0: La pròpia nit, sí, perquè jo estigui tota la nit. Jo estigui, a veure exactament, 8 dies visquent en la liana, dormint en els sillons de la liana, i vestint-me en un... Per això hi ha aquestes fotos que estic horrenda, perquè havia un xino al costat que la talla era XXXS i me n'anava a comprar-me roba al costat, però no anava a casa.
1: El menor dels teus problemes en aquest moment.
0: No, en aquest moment me preocupava molt poc, t'ho puc assegurar. Però jo estigui allí en els bombers, en la gent d'emergències, i jo recordo els walkies escoltar la gent plorar. I als propis bombers i a la gent d'emergències... ho recorde, el so del walkie, les veus. Uau, mira, mira, és que no t'ho puc explicar.
1: Vaig entrar en terreny complicat, sí, però la situació de desbordament absolut, de no saber com resoldre la situació perquè li hauria passat a qualsevol persona.
0: Me saber, no sabíem en el sentit de que no hi havia experiències prèvies, però t'assegure que no pensarem ni 2 minuts en,
1: clar,
0: en
1: poses,
0: parar.
1: Te poses a treballar i ja està.
0: Ahí és part, tu has escoltat moltes crítiques en la part política.
1: Política se n'ha fet molta d'això.
0: Vale,
1: I crec que no,
0: vaig
1: entrar
0: haver jo fet. Exacte, no vaig entrar jo en aquesta batalla. Però és que la gent en aquest moment, i tampoc vaig a dir noms, me demostraren qui són les bones persones i qui no. Perquè una bona persona en aquest moment no se fica a fer política. Ni a pensar si me queda bé el vestit, si no me queda bé el vestit, si me tinc que ficar la bota, si no me tinc que ficar la bota, si tinc que entrar antes... No, no, no te fas estratègia. O sea, no. En aquests moments tu no pots pensar en les conseqüències que tindran les teues paraules o accions. No ho penses.
1: Silvia, quan vas
0: a... Fiques a solventar el problema. No, no penses, ai, és que si saco esta imatge o si digo esto va a pensar la gent. No ho penses, tio. I si ho penses malament.
1: Quan vas a ser plenament conscient de l'alcance de lo que havia passat?
0: Esa nit, en els walkies. Sí, sí.
1: Uf.
0: El walkies, el walkies. El walkies anava en moltes pistes.
1: Jo crec que...
0: Era una habitació com esta,
1: sí,
0: de dona, i estaven els walkies en el mig, i els bombers, i estigui tota la nit en el mig, en els màxims càrrecs de bombers, emergències, militars, estàvem allí tots. Molt dur, sí.
1: Dies complicats, molt durs, efectivament.
0: Constantment.
1: Però bueno, han sigut part de la teva vida, part de la vida de Sílvia Soria, han sigut moltes vivències.
0: Jo... Pense, i este és el missatge que vull deixar a tots els que ho han passat tan mal i que continuaran passant-ho, perquè quan perd alguna vida o una persona volguda d'aquesta manera, això no se pot superar en la vida. Però jo vaig perdre els 3 mesos a mon pare, en 10 dies, un càncer tal, no va ser en la dana, va ser quasi seguit, i jo pense que a mi me tocava estar allí i viure aquesta etapa i perdre-ho tot, perquè ho perdí tot, des de lo material hasta lo laboral, perquè de colp i repent me quedi sense treball, sense la ràdio, sense res, i sense mon pare, sense res. Però si jo no haguera perdut res allí en aquest moment tot, jo no haguera pogut acompanyar a mon pare a morir. Sí. M'entens? Que a vegades les coses passen per algo. I després ho ha mirat en el temps, dic, bueno, estigui 10 dies acompanyant a mon pare gràcies a que no tenia res que fer, entre cometes. A vegades la vida te pega un bofetó per apartar-te perquè te prepara una altra cosa.
1: Seguim fora de cobertura, Sílvia. Anem a canviar de terç perquè...
0: Sí, me ficaré a plorar.
1: Sí, no, estem,
0: i és dolent, és molt duro. És muy... I la gent que ho ha perdut tot ja. I la gent que ha perdut... És que,
1: bueno, pues
0: en fi, no
1: sé
0: pot no
1: que,
0: imaginar.
1: Què te vaig a contar, no?
0: Pues això, què te vaig a... I la gent que ha perdut els familiars, els fills... Els...
1: No, no, és que no vull ni pensar-ho.
0: No,
1: perquè
0: no,
1: tenim històries...
0: Això no se pot.
1: Tenim històries i qui mos estigui escoltant probablement dirà i tu què saps, la història, si la meua és, si la meua és esta,
0: no? No, tots tenen, és igual.
1: Però bé, seguim fora de cobertura. Sílvia Soria, tenim el quiz de preguntes a la convidada especial.
0: Ah, vale.
1: Però
0: vale.
1: Hem decidit que l'anem a fer sobre vida saludable. Sí? Sí.
0: Després no molt, que jo molt esportista no soc.
1: Anem a
0: de moment.
1: Anem a deixar un vida saludable. De moment?
0: De moment.
1: Fes un programa.
0: Estic en ello.
1: Molta gent, Sílvia, creu que costa 21 dies crear un hàbit nou, que pot ser de salut, una rutina, etc. D'on és aquesta xifra?
0: Ho tenim... És el que jo pensé.
1: Sí.
0: És el que jo pensé.
1: Sí.
0: Del coco, del servei.
1: De, lo de 21 dies?
0: Sí, no?
1: Ja, per ahir ho que diu...
0: No tinc la resposta exacta, és una opinió meua.
1: Té, dona, tinc opcions, tinc opcions.
0: Ah, tens opcions, vale.
1: Opció A, d'un llibre d'autoajuda de 1960 sobre el temps que tarden els pacients de cirurgia estètica en acostumar-se a la seva nova cara. Opció B, d'un estudi mèdic de la Universitat d'Oxford sobre hàbits alimentaris. Opció C, de l'Organització Mundial de la Salut.
0: Que és la primera.
1: Sí, bueno...
0: La primera, no tinc idea, però la primera,
1: pues
0: per exemple...
1: D'un llibre d'autoajuda, claro, de 1960.
0: Si és que al final la gent li fa més cas a lo que no toca.
1: Que no falla. Un estudi un poquet més serio de 2009 diu que la mitja real és de 66 dies.
0: Dependrà del què,
1: en no? 21 te fas la idea, en 66 ja... Pues, de
0: depèn del coco, perquè jo vaig deixar de fumar i no me costa ni 24 hores.
1: Depèn
0: i després
1: de persona,
0: intenta
1: no?
0: Ficar-me règim i llevar-me el pernil. Llavors si puc viure sense 21 dies.
1: Llevar-me el pernil que te mossegui la mà. Sí, fiques aquí la mà. Eixir a caminar 10.000 passos al dia és pràcticament un dogma. D'on és eixa quantitat tan redona? Opció A, de la recomanació oficial de la OMS... d'un estudi de la Universitat de Harvard dels anys 80 o d'una companyera de marketing...
0: marketing. Sí.
1: Pues resulta que sí.
0: ¿Qué te digo yo?
1: Es d'una companyera d'una empresa de marketing japonesa de 1965 per a vendre un podòmetre.
0: Te digo, si es que la gent fa cosa...
1: Què t'ha paregut?
0: Porque marketing.
1: Pues hala, és veritat que cal beure 8 gots d'aigua al dia... per anar bé.
0: Sí, per anar bé.
1: D'aigua, de vi no, d'aigua.
0: No, de vi no. 8 al dia no, per favor.
1: Diu, sí, és una recomanació de l'OMS, basada en estudis recents. Diu, sí, opció B, i a més cal que siga aigua mineral o la C, no, és un mit.
0: Jo crec que és un mit.
1: És un mit, efectivament, és un mit, és un mit, és un mit.
0: Això és un mit.
1: Està, jo crec...
0: Estic moment, aprovant.
1: Vas bé, sí, no? Sí. Les portes totes. Estàs a punt d'emportar-te això del programa.
0: Oh, la.
1: Sí, com t'ho dic. Anem a per un parell més, val? Mm. Un dels mits més estesos sobre el cervell diu que només fem servir un 10% de la seua capacitat. Això no sé si és molt de salut o de què és, però bueno, ja que te l'has llegit, te donen les opcions.
0: Sí, a veure.
1: Opció A, és veritat. Opció B, és una trola com un piano de cola. Opció C, és cert només en persones majors de 60 anys.
0: És cert.
1: Pues...
0: Ai, no. Ahí m'he equivocat.
1: Bueno, marquem... Quina opció marquem?
0: M'ha confós. La primera, és cert. Primera... Perquè n'hi ha gent que no utilitza ni el 10.
1: La primera és cert. Però la resposta correcta... És la opció B, és una trola com un piano de cola.
0: Vaja, jo pensava que pues es que conec gent que no l'utilitza molt i m'ha confiat.
1: Les imatges cerebrals mostren que el cervell sencer està actiu contínuament encara dormint. A veure, una cosa és que tu l'utilitzes i altra cosa és que sigues capaç d'aprofitar d'ell.
0: És diferent.
1: Coses, sí, són diferents. Però
0: no,
1: bueno.
0: Però ja no tinc matrícula.
1: Bueno, però s'emporta el xoc, no? S'emporta el xoc. Sí, un aplaudiment per allà.
0: Quin xoc me dones?
1: El xoc del programa.
2: Ah, sí, era per a pillar. Era per a pillar.
1: Clar, no, perquè les preguntes difícils venen ara, Sílvia.
0: Ah, vale.
1: Venen ara, perquè el Consell d'Experts de Fora de Cobertura vol ser partícip d'esta entrevista.
0: Ah, vale. M'està assustant, eh?
1: El Consell d'Experts...
0: Aquí me pregunta per la part i la gent.
1: Són els que fan les preguntes que els col·laboradors no s'atrevissen.
0: Ah, vale.
3: Són valents.
2: Això era un calfament.
1: Així és que primera pregunta del Consell d'Experts de Fora de Cobertura per a Sílvia Soria.
4: Hola, Sílvia.
3: de quin arbre eixen els gusanitos i els polos de fresa?
0: Ai, amor. Del citris, carinyo. Menja molt, que són molt bons.
1: Els gusanitos també eixen,
0: sí, també. Ah. Si obris una tarongeta, hi està tot dit.
1: Estan per ahí.
2: Si el cuquet és taronja, si menja de la taronja, claro, claro. Va, això no te fa
4: si
2: res.
4: Està passat.
1: Bueno, anem a per la segona pregunta del Consell d'Experts de Fora de Cobertura per a Sílvia Soria.
5: Bon dia, Sílvia. Que no menjaries ni encara que te pagaren?
0: Això és molt complicat, jo m'ho menjo tot.
1: És que jo també, jo sóc de bon menjar.
0: Ai, no sé.
1: Sóc fàcil de convidar a dinar.
0: Pues algo que no es menge, terra o algo que no es menge. Ah, però sí, si es menja...
2: Però tu formigues, sí?
0: Si tinguera fam, vamos.
6: Si la plan, si la ben fetetes.
1: A veure, sí, que no? Hi ha llocs del món on
2: torraetes,
1: claro, se mengen bitxos.
0: Claro, sí, claro, hi ha gent que mos veu menjar caragols i flipen. O marisc i flipen. I mira si mos agrada. Depèn.
1: Sí.
0: Jo crec que dependrà de les circumstàncies, però jo crec que si algú es menja, jo m'ho menjo.
6: El que és comestible, va.
0: Sí.
2: Proteïna.
1: Sí. Però tu te n'aniries a això que esta setmana a Tailàndia o a Xina?
0: Home, a lo mismo, un servei de mono pot ser que no.
4: Ahí va.
0: Que vas veure la pel·lícula d'Indiana.
2: És que
0: ja
2: la d'Indiana Jones.
4: La paella
2: no?
4: Sense
0: esa,
4: mono,
0: per favor. Coses d'estes.
1: Heu vaig tastar en...
0: Tu has tastat això?
1: En Ucrania.
4: No.
0: ¿En serio?
2: En Ucrania.
1: Ah. I a més és que me ho van vendre com una cosa, un manjar... I tasta-ho, i ho vaig tastar i dic... Bueno,
6: I què tal?
1: No, dic, no sé, dic ni fu ni fa. I li pregunté què és, i diu, cervell de mono.
4: Ai, va.
1: I, bé.
0: Bueno, de lo que sé com se queria.
1: No, i li vaig dir, me pots portar un poquet de pa i sal i perquè vaig a fer la dieta.
0: Ai, que mira, pues no ho ha dit, no sabia aquesta negra.
1: Pues mira,
0: que,
1: sí, sí.
0: Fíjate, què coses. Mia. Pues mira, jo no sé si... Ara, inconscientment, possiblement, sí.
1: I va ser, això va ser, no fa molt, va ser 15 minuts antes de la guerra. O sea, perquè va ser en octubre d'aquest any, en octubre de l'any... La guerra d'Urania està ja... Bueno, ja estaven en guerra. En la frontera ja estaven en guerra en Rússia des de 8 anys abans.
0: Ai,
1: però
0: la guerra.
1: Si en febrer va ser quan... No? Quan estalla la guerra?
2: Sí.
1: La invasió.
2: Sí, sí,
1: febrer,
2: la invasió, sí.
1: En l'octubre anterior.
6: Tu ara de la guerra menja molt de cervell de mono. És de la guerra. Mengem molt de cervell de mono.
0: No, tu en una guerra no menjaries cervell de mono i el que fos...
6: No, és que diguin, anem avant en la guerra. No res a menjar cervell
1: no,
6: de mono.
1: No, que a veure, que no, no, que és que... A veure, que això no era un... Vaig a menjar-me perquè és el que tinc per a menjar. Això era un manjar.
0: Claro, per a això és un manjar.
1: Fora lujos.
6: En Xina.
1: Tercera pregunta del Consell d'Experts de Fora de Cobertura per a Sílvia Soria.
5: Bon dia, Sílvia. Què costa més de conduir? Un tractor o un programa de ràdio?
1: Depèn dels col·laboradors.
0: Un tractor.
1: Depèn dels col·laboradors.
0: Un tractor. De fet, no m'han dit mai. Segur que són intel·ligents. No me... Pujar sí que puja, però no me deixen conduir-lo.
1: Has pogut provar?
0: Sí. Però està on va, si l'agarres.
1: A veure, ahí tindràs que tindre el carnet també, no? Un carnet claro, especial,
0: sí,
1: no?
0: Claro, sí. Claro. No, pujar ha pujat moltes vegades, però conduir-lo no l'ha conduït mai.
1: De copi?
0: De copi sí, m'encanta. Pegue boig i tot, així...
1: Però tenen un asiento només?
0: Bueno, un asiento, que tu creus que s'assenten com si fos un porxo o què? Vas a vegades inclús de peu en les escales.
1: Mare meua.
0: Ara, tio, és una cosa rural.
1: Això ha vist algun tractor...
2: No és la via pública, en terreny privat,
0: sí,
2: en terreny privat. No.
1: Ha vist algun tractor fer cavallets
0: I les segadores sí que tenen a vegades més asientos. Però...
2: I cada vegada tenen més seguretat, o sigui, sí. Això també està molt...
0: Clar, no una
2: crec que veure un tractor dels anys 70 en lo de ara, clar.
1: Sí, sí, però no heu vist un tractor algun vídeo fent un cavallet o així?
0: No, això no.
1: O alguno... Sí,
0: no.
1: O algun...
0: Van molt l'espai.
2: O les llauraors...
1: O alguno que ha volgat
2: tenen més estrellar que tot això.
0: Ahí estem, d'acord. Per això no m'he deixen conduir, clar.
1: Quarta pregunta. Del Consell d'Experts de Fora de Cobertura per a Sílvia Soria.
5: Hola, Sílvia. Per què els agricultors cobren tan poquet si sense ells no poden menjar?
1: Pregunta sensata.
0: Este savi no pot anar a Brussel·les?
1: Te'l pots emportar, si
0: me
1: vols.
0: Me l'emporte, me'l puc emportar. Pues esa és la gran pregunta, carinyo. I és el gran problema. Per què cobren tan poc? Home, pues perquè n'hi ha una llei de cadena alimentària que hauria estar regulant totes les operacions, però ni les sancions són suficientment fortes, ni n'hi ha un control fèrreo, ni se compleixen. Així que moltes vegades els llauradors diuen que s'emporten la mercancia, la mercaderia, el producte, la fruita, a vegades inclús per netejar el camp. I després no es paguen perquè diuen com és a resultes. No, és que no ha venut el preu que s'establia. O sigui, perquè es prenen el pèl i perquè moltes vegades no se complís la llei.
1: I això de importar quan els controls i les condicions no són les mateixes.
0: Lo de la reciprocitat, lo d'aquests països.
1: No ho han de veure molt bé, no?
0: A veure, no, això és altre dels problemes, però clar, això no depèn únicament ni del govern valencià, ni del govern de Madrid, ni de... Això és Europa. Estem permitint que se facin des de fa moltes dècades acords entre els països, tots de l'arc mediterrani, en l'argument de que aquesta gent no pot enviar a Europa res més que les mateixes produccions que tenim nosaltres en aquesta franja mediterrània, no? I mos rebenten els mercats. Sí que se fan contingents, sí que s'estableixen cupos, però no, no se solen complir. I ja lo dels controls, això és per un altre programa, perquè ahí sí que n'hi ha molt de debat sobre per on entren. Ahí els holandesos, els valencians acusen molt als holandesos de que per allí dalt són molt flexibles i deixen passar coses que no se deurien i, bueno, al fi n'hi ha un poquet de debat al respecte. No tots els ports fan els controls que deurien per este, interessos econòmics.
1: A este expert te'l podem deixar un dia per a forcar, si vols.
0: M'encanta. qui és? Qui és el savi?
1: Li diuen Marc. Marc, li diuen.
0: Ah, que bonico.
1: Li diuen Marc i té 8 anys.
0: I és més intel·ligent que molts...
1: Té més coneixement que molts...
0: que molts europeus que estan fent la política.
1: Quinta i última pregunta del Consell d'Experts de Fora de Cobertura per a Sílvia Soria.
7: Hola, Sílvia. Aixina de bon rotllo. Podem extingir les verdures per a que no m'obliguen a menjar-les?
1: Este també de coneixement.
0: Pobre meu.
2: Home, no sé.
1: Que igual és...
0: No, extingir-les no cal, carinyo, però cuinar-les d'una altra manera per a que te siguin fàcil, sí.
1: Anem a buscar més eficiència, no? en l'acció que extingir-les. Però bueno, que...
0: Un amor, el xiquet.
1: Jo crec que s'han portat bé el Consell
0: sí,
1: d'Experts, no?
0: Sí, no s'han portat mal. No s'han
1: un
0: portat
1: aplaudiment
0: mal.
1: Per a ells, per favor, per al Consell d'Experts.
0: Estava jo preocupant-me, digue'm, pregunten per la PAC i el pressupost de cofinançament.
1: Busquem una molt breu pausa publicitària i a la tornada de la mateixa tenim Antonio Sánchez, el nostre meteoròleg, per a veure què va passar esta setmana.
8: Apunt Ràdio, sintonitza amb tu.
9: Emprende després de la Dana té moltíssim mèrit i ara moltíssimes ajudes. La Generalitat Valenciana, a través de la Direcció General d'Emprendedoria, llença la segona convocatòria amb Dana per a pimes i autònoms. Ajudes que cobrixen fins al 100% dels gastos subvencionables i poden arribar fins als 20.000 euros per sol·licitud. Sol·licita la teua ajuda fins al 30 de setembre en cindy.gva.es.
8: Apunt Ràdio. A la costera, 101.5.
10: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.
1: Seguim en Fora de Cobertura. Antonio Sánchez, Antoñico, com estàs?
11: Bon dia.
1: Benvingut al nostre programa de forma presencial, perquè via telefònica ja havies estat amb nosaltres.
11: Exacte.
1: Quan vas guanyar l'Emmy, enhorabona ja en persona.
11: Gràcies.
1: Però bueno, que, escolta, que no se guanya un Emmy tots els dies, eh?
11: No, sí, en els Estats Units és un poquet més comú, la veritat, quan treballes per ahir sempre presentes alguns dels teus programes o els segments que són un poquet més així cridaners i a voltes tens la sort i guanyes. I jo vaig tindre la sort també de coincidir en un grupet de meteoròlegs que era molt bo i un dels Emmys que vaig guanyar va ser amb ells, així que també és sort coincidir amb gent que mereix la pena, no?
1: Un dels Emmys. Vull dir,
11: no tinc dos, només tinc dos.
1: Este en concret. Els altres 27.
11: No.
1: I així diguen, no se guanyen tots els dies. Bueno, pues, no, però sí, enhorabona, eh?
11: Moltes nostra, gràcies.
1: Enhorabona perquè quasi res porta diari. Dos semis. Bueno, i així estem. A veure què va passar esta setmana.
11: Esta setmana, sí, la inestabilitat torna, que és el que estem veient en els models i damunt és que quan estem en la tardor i tenim inestabilitat, la situació és o pot ser perillosa, així que cal estar pendents de l'horatge hora per hora, perquè pot canviar en qualsevol moment. De fet,
1: portem 15 minuts en primavera d'hivern, no?
11: Sí, però... Inestabilitat i tardor, ja, o sigui, és tot vol dir precipitacions i pluges que poden ser fortes i torrencials, així que... Però sí, la veritat és que encara no hem arribat del tot a la tardor, estem més en estiu, que comentàvem ayer, ahir en un vídeo que vaig fer de que ha sigut l'estiu més llarg de la història, segons la EMET.
1: A nivell de temperatures, no?
11: Exacte. Mai havíem tingut un estiu amb condicions d'estiu, és a dir, mai havíem tingut temperatures de tant temps llargues. Des del 23 de maig estem parlant a nivell estatal, és a dir, a nivell d'Espanya. I, de fet, encara tenim condicions d'estiu. Sembla que el front fred que vindrà en les pròximes hores ja es deixarà en la major part del país unes condicions un poc més de tardor, però fins que arribi este front fred encara estem en estiu, climatològicament i meteorològicament parlant.
1: Amaguem els patos?
11: En principi, sí.
1: Vetrona, no?
11: Sí, no serà molt forta esta volta i demà, de fet, sí que tindrem possibilitat de pluja, però ara ha canviat un poquet el model. Sí que semblava que tindrem pluja més cap a litoral i perlitoral, i ara de sobte no. Ara sembla que sí que al litoral poden arribar algunes tronades puntuals i ruixats que vindran des de la mar, però que es carregarà més mar endins. Després, una vegada toca en terra, sí que sembla que perdran la seva energia, no deixaran tanta pluja en aquestes comarques del litoral, però després aquesta humitat sí que es desplaçarà més cap a l'interior. A l'interior es trobarà amb l'instabilitat de masses d'aire fred en capes altes de l'atmosfera, l'arribada del front fred, i això es deixarà pluja que pot ser forta de vesprada. A l'interior, és a dir, que ha canviat la situació completament. Ara s'han activat, de fet, avisos amb grocs al Racó de Mus, la Plana Útil Requena, els Serrans i també al Millars i l'Alt Palància. I aquestes comarques són les que podrien patir pluja forta associada a tronades, segurament, a partir de les 3 de la vesprada i fins a entrada ja la matinada de dimarts. A la resta no tenim cap avís, però sembla que aquestes línies de tempesta que poden apropar-se des de la mar també podrien tocar la façana del litoral. Avui no, avui serà una jornada amb núvols, una jornada més tranquil·la, núvols que es queden baixos cap al litoral, després es desplacen cap al prelitoral, però sense pluja. És demà quan ja tenim aquesta possibilitat de precipitació que estem comentant.
1: Que arriben estes dates i, bueno, quan dius que ve trona, i dius, a veure què passa.
11: Total, jo tinc una amiga que es casa el dissabte. Wow. I porta dies
1: dissabte
11: parlant
1: 3.
11: De... Sí, porta dies preguntant-me com estarà la previsió, com estarà la previsió, i jo li vaig dir, no et cases el 3 d'octubre, wow, per favor, perquè aquestes dates són perilloses i no vols que ploga...
1: O casa't en interior.
11: Exacte. O, ella és, també és de Teruel, com jo, no? Mm. Que es casa sea a Teruel i ja està, en lloc de casar-se així, però...
1: Bueno, me referia a un saló dins, no al jardí. Però vamos,
2: però
1: vamos,
2: que tampoc... Que té que portar ous a les clarisses, els ous.
11: Exacte. Això m'havia dit, sí, que volia, i jo dic, deixa't de veles, deixa't de monges i coses d'ixes i només confia en que la pluja apareguen a 3 punts i au.
2: I lo de que venen els ous a les dones, a les clarisses.
1: Home,
2: sí que és duga, que és duga. No
1: que, tot sigui això, Antonio Sánchez, gràcies.
11: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Un plaer, sempre. Seguim en Fora de Cobertura, atenció perquè tenim rànquing.

0: És migdia. A Punt Ràdio. Notícies.
1: El Partit Popular demana la convocatòria d'eleccions per la gestió de la crisi de la vivenda del govern de Sánchez. Els populars asseguren que el govern de coalició està esgotat i que el que no ha pogut solucionar en 8 anys no podran fer-ho en 4 dies amb un decret llei. Juan Bravo és el vicesecretari d'Hisenda del PP.
2: Lo que no puede pretender arreglar en 4 días lo que ha destrozado en 8 años. Que no se invente más cosas, que se ponga a trabajar, que si hay escasez de vivienda hay que ponerse a construir vivienda y hay que escuchar a los sectores y hay que hacer vivienda pública y privada. En alquiler y en venta, en alquiler con opción a compra, en alquiler atendiendo, por ejemplo, como está haciendo el Ayuntamiento de Madrid, al 30% del esfuerzo de la renta, no más. Por eso decimos, acabe ya con esto, por favor. Convoque elecciones, denle la palabra a los españoles y que los españoles puedan decidir.
1: El Consell de Ministres de dimarts té previst aprovar un decret amb mesures urgents per a fer front als problemes d'accés a la vivenda a Espanya. Un decret que volia aprovar el govern d'Espanya els pròxims mesos, però que ha avançat el desnonament de Mari Carmen esta setmana. Un fet que, sens dubte, ha tingut una forta contestació social. A Madrid, desenes de persones estan acampades des de nit a la Puerta del Sol. Han passat allí tota la nit després d'acabar la manifestació pel dret a la vivenda. Els manifestants reclamen que dimarts aprove el decret que han batejat com a decret Mari Carmen i que incloga el contracte de lloguer indefinit i la congelació dels preus. Avisen que no donaran treva al govern de coalició. Alicia del Río és la portaveu del Sindicat de Llogateres de Madrid.
3: Y para que este punto de inflexión sea el inicio de la conquista en nuestro país del derecho a la vivienda. Evidentemente tiene que salir este martes este decreto y si no, que se planteen si tiene sentido la continuidad de este gobierno.
1: Una dona de 47 anys ha sigut assassinada al municipi de La Campana, a Sevilla. La parella, un home de 56 anys, està atrinxerat en estos moments al domicili on vivien. Segons les primeres investigacions de la Guàrdia Civil, la dona ha mort a punyalades. Si es confirma, este seria el cas que fa 39 de violència masclista enguany a Espanya. El 016 és el telèfon d'atenció a les dones que se senten amenaçades o que temen per la seva vida. Canviem d'assumpte. El fenomen del Niño causarà quasi 500.000 de morts per la calor extrema, segons avança la Universitat de Chicago. Quasi tantes víctimes com la guerra d'Ucraïna. Les altes temperatures seran letals en països com ara Nigèria, Tailàndia o el Brasil. Eva Terol ha parlat amb el meteoròleg de Apunt, Lluís Obiols.
4: El Niño és un fenomen cíclic, però el d'enguany, en un context d'emergència climàtica, no és un Niño qualsevol.
5: L'augment de la temperatura que s'està observant a la superfície del Pacífic que dona Amèrica és molt superior a d'altres anys en què s'ha donat el Niño. Per això s'està parlant d'un Niño excepcional.
4: Tan excepcional que, segons un estudi, causarà quasi 500.000 de morts més que en un any normal. La causa, la calor extrema.
5: Sí que es preveu més temperatura i menys precipitació a Austràlia, a Àsia, també en zones d'Amèrica del Sud.
4: La temperatura altíssima del Pacífic està darrere de l'huracà Polo, que en pocs dies ha passat de tempesta tropical a huracà de la categoria més alta.
5: La temperatura de l'aigua del mar, si està més calenta, implica més combustible per a la formació de ciclons, huracans, tifons.
4: Polo no ha tocat terra en cap moment.
5: Podria girar i entrar cap a la Baixa Califòrnia, però ja amb huracà de categoria 1.
4: I a casa nostra?
5: Més danes així, no. No. Si precisament el que hem de desterrar és la connexió entre el fenomen del Niño i el temps i l'horatge que tindrem així durant els pròxims dies. No es pot afirmar que amb un Niño fort anem cap a una situació de més pluges o de més calor.
1: En els esports, avui tenim, Raül Pina, un superdiumenge de bàsquet.
6: I tindrem coincidència, no? Per moments en dos escenaris diferents. De manera cronològica, final de la Supercopa femenina a les 5 de la vesprada a Torrejón de Ardoz. Primer títol en joc que pot aconseguir València Bàsquet si supera el Leganés. Estes són les sensacions del tècnic Javi Torralba en la prèvia.
7: Nosotros queremos jugar, queríamos estar en la final, disputar el primer título y esto va de nosotras.
6: Serà el quart, si ho aconseguís el conjunt taronja, el quart títol d'esta competició, esta Supercopa d'Espanya femenina. A les 6, al Roig Arena, torna l'ACB, València Bàsquet, l'actual campió de la competició, s'estrena a casa amb Lleida. I ahir, no ens oblidem, altra estrena, la del Lucentum, en primera FEB, triomf per als alacantins per 96-82 contra Partizan de Fuenlabrada.
1: De moment és tot. Tenen més notícies a les 2:30, en l'informatiu migdia i en apuntmedia.es. Ara comença Punt a Punt.
0: A Punt Ràdio, notícies. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Prepara el teu kit d'emergència domèstic. Sempre és bo estar preparats. En època de fortes pluges, tingues a mà a casa un kit bàsic d'emergència. Una llanterna de piles, evita l'ús d'espelmes per risc d'incendi, una xicoteta farmaciola, aigua embotellada, menjar que no necessite cuinar-se, els medicaments habituals i els teus documents d'identitat. Estar preparats ens fa més forts. La prevenció comença en tu. És un consell de Punt Ràdio. A Punt Ràdio. A la Marina Baixa, 101.2.
8: Què tal? Són les 12 i 6 minuts i així comença una nova edició del Punt a Punt en A Punt Ràdio.
9: Així comença Punt a Punt. L'espectacle de l'esport en valencià. Punt a Punt, des de tots els racons de la Comunitat Valenciana. Punt a Punt, amb l'edició de Juanjo Romero. Punt a Punt, amb tots els nostres esports. A la redacció, Carlos Urrutia, Salva Gómez, Paco Polit, Salva Folgado, José Luis Gual i Manolo Montano. A la producció, Raquel Coll, Mònica Calatayud i Clara Alcover. Punt a Punt, amb la direcció de Luis Urrutia. Punt a Punt, l'esport en valencià.
8: Què tal? Bon dia. Este és el Punt a Punt d'avui, diumenge 27 de setembre, que comença a hores d'ara i que vos acompanyarà fins les 12 i mitja de la nit. 12 hores i mitja de programació esportiva, on ja sabeu que té cabuda qualsevol esdeveniment esportiu on competisquen equips o esportistes valencians. No hi ha futbol en primera divisió, però sí es competeix en la resta de categories. I durant el dia d'avui estarem amb els equips valencians que juguen des de segona divisió fins la tercera federació en futbol. També amb el poliesportiu. Este matí, per exemple, tenim la ració d'hoquei masculí i de rugbi masculí. El que comença a hores... més d'handbol. El que comença a hores d'ara és el primer tram d'este contenidor esportiu que es tancarà amb el 90 minuts, que dissabtes i diumenges es denomina Punt a Punt, els últims 90 minuts, i que efectivament són els últims 90 minuts d'este programa, un habitual de la ràdio de Punt, sempre que hi ha competició de qualsevol dels nostres equips professionals d'elit, tant entre setmana com tots els caps de setmana de l'any. Este primer tram vos acompanyarà fins les 12 i mitja, fins les 2 i mitja, perdó, de la vesprada. Després aplegaran els serveis informatius i des de les 3 ens centrarem en els esdeveniments de la vesprada. Estarem amb la final de la Supercopa Femenina de Bàsquet, de les 5, perquè València Bàsquet s'ha classificat per a la final de la Supercopa d'Espanya després de derrotar el campió vigent, que és el Saragossa, en la primera semi, en el debut a la banqueta de Javier Torralba. L'equip taronja buscarà ara el primer títol de la temporada contra el Bàsquet Leganés, que va tombar el Jairis en la segona semi. En bàsquet masculí comença la Lliga i el Roig Arena s'enfronten el València Bàsquet de Xavi Albert i el Força Lleida en la primera jornada. Els taronja venen de guanyar divendres el partit d'Eurelliga contra Besiktas. A més, segona divisió de futbol, amb un duel entre el Real Burgos i el Deportivo Eldense en la final de la Copa Valenciana de Vòlei, el ressò de la victòria d'Espanya nit en Wembley davant Anglaterra, on la campiona del món va tornar a exhibir-se, el programa El Futbol Més Nostre, on esperi algun convidat, Carlos Gallardo, de la Unió Deportiva Aldaya, que lidera, te recorde, el grup nord de la Lliga Comunitat amb 12 punts i no li dones ni bola. En definitiva, tota la informació de la jornada en un macroprograma esportiu conduït per Paco Polit. Ara anem a començar per tot el que ja està en marxa. A l'Antonio Puchades de Paterna, des de les 12 s'enfronten a la cinquena jornada de la primera divisió de futbol femenina el València Club de Futbol i el Costa DG Tenerife, el València Square, amb 4 derrotes en 4 jornades de Lliga. Al Puchades està Carlos Gallardo i Paula Lerín. Hola, Carlos, bon dia.
10: del entrenador de l'Aldaia, en el futbol més nostre a partir de les 10, perquè com bé dies va començar molt bé Lliga Comunitat en 4 victòries en les primeres 4 jornades.
11: No esperava altra cosa, Carlos.
10: Ha fet la teua il·lusió. Bueno, i merescuda il·lusió perquè està impressionant l'Aldaia en el seu retorn allà a Comunitat. Bueno, així en la ciutat esportiva de Paterna, el València, que empata 0 davant el Tenerife en els 8 minuts de xocs en esta cinquena jornada. Ara un baló llarg que buscava o un xuto, un intent de la capitana Pauleta per banda esquerra. L'equip de Miquel Crespo que busca la primera victòria a la quinta jornada davant un Tenerife en aspiracions altes, però que no res baixes perquè només ha sumat 2 punts en les primeres 4 jornades. Per part del València, Miquel Crespo i San Alice en porteria, en 5 en defensa, repetint el 11 oixa defensa que va dur a terme en la visita al Real Madrid, amb Pauleta, Camila Sáez, Nazaret, Lena i Sara Tamarit en el mig del camp, Carol i Gemma Dalt, Rebeca Elo, Marcano i Wifi. Per part del Costa Deje Tenerife, Nay Cáceres en portería, Alexandra, Cinta, Elba, Zamanian en defensa, Pola, Enar, Violeta, Quiles, Salazar en el mig del camp, Padilla y Gramaglia en zona més ofensiva. I al Simo Costa tinc a Paula Lerín, que es va a poder analitzar tot el que passa la xespa. Paula, com esperes, de què esperes d'este partit?
12: Què tal? Bon dia. Pues espero un partit molt igualat, un partit de necessitats, no? Amb dos equips que encara no han sumat 3 punts, són dos dels 3 equips que encara no han aconseguit sumar una victòria, junta a la Reial Societat, i espero un partit que és el que estem veient fins ara, no? Igualat, amb poquíssimes ocasions, i l'equip que esté més encertat serà el que traurà el millor resultat.
10: No, minut de xoc, València 0, Tenerife 0.
11: En el camp està Pauleta i en els comentaris, així en el punt a punt, està Paula Lerín. Partit que ha començat a les 12 amb empat a 0 al marcador. I en poliesportiu, des de les 12 menys 4, estan jugant a Veterol Club Hockey Carpesa i el Sardinero Hockey Club. És la segona jornada de la divisió d'honor masculina, fase regular, on tots els equips s'enfronten en partits d'anada i tornada. A Veterol està Matías Oliver. Hola, Matías, què tal? Bon dia.
13: Molt bon dia, Salva. Des del camp del poliesportiu Verge del Carmen de Veterón, avui el club de hockey Carpesa està escrivint una pàgina que la seva gent va recordar durant molts anys. Per què? Perquè per primera vegada, sí, per primera vegada en la història del club, els seus aficionats estan veient el seu equip jugar a casa, a la màxima categoria del hockey espanyol. Avui s'està estrenant, sí, al camp de Veterón.
11: Què tal? Bon dia.
13: Molt bon dia, Salva. Des del camp del poliesportiu Verge del Carmen de Veterón, avui el club de hockey Carpesa està escrivint una pàgina que la seva gent va recordar durant molts anys. Per què? Perquè per primera vegada, sí, per primera vegada en la història del club, els seus aficionats estan veient el seu

0: Escola, famílies que acompanyen els jugadors i un grup que ha crescut fins a guanyar-se el dret de competir amb els millors del país. I els equips que venen, abans eren una referència llunyana, ara són els rivals del calendari i la grada podrà viure aquest canvi des d'avui. El debut de la categoria va arribar la setmana passada a Santander, on van perdre per 3-0 contra el tenis, i avui arriba a l'estrena davant la seva gent en un partit de molta importància, encara que només siga la segona jornada, perquè els dos equips busquen els primers punts. Guanyar permetria al Carpesa obrir un marge respecte a un adversari amb el que presumiblement haurà de discutir les posicions de baix. No està siguent així de moment. El marcador ara mateix és de Carpesa 0, Sardinero 1, amb un gol de Leandro Ojeda després d'un penalti córner. S'ha capgirat des de l'àrea i li l'ha ficat al porter Pitar, però és de veres que encara que el partit està molt igualat, el Carpesa, el que està arribant més, ha tingut 4 penaltis corners, ha fallat el capità Jorge Viver un penalti stroke. Això significa que està amb possibilitats d'aconseguir el gol que significa l'empat en el marcador, en un grup on la idea és combinar joventut i energia amb fitxatges d'experiència, com és el cas de Santiago Montel i Nahuel Salís, olímpics amb Argentina a Londres i Tòquio. I així, el hockey valencià torna a l'elit, a treballar molt per a tornar a tindre el Carpesa masculí. En el femení tenim també el València i ara necessita consolidar-se. Avui davant el Sardinero, Carpesa té aquesta oportunitat d'unir les dues coses, celebrar la primera jornada de la màxima categoria a casa, i esperem que li pegue la volta al marcador i començar a guanyar-se el dret de continuar disfrutant d'esta lliga IATI de hockey que estarem comptant vos tots els caps de setmana, així, en el punt a punt.
1: I a les 12 estan enfrontant-se la divisió masculina d'handbol, l'Atlético Valladolid i el Fertiberia Port de Sagunt. És la tercera jornada de la divisió d'honor, el partit Escosa, de Toni Galindo, el multitasca de la redacció. Hola, Toni, què tal? Bon dia.
2: Hola, Folgado del Salvador, què tal? Molt bon dia. Bueno, no van bé les coses per a Fertiberia Port de Sagunt en el pavelló Huerta del Rei de Valladolid. Primer desplaçament fora de casa, fora del pavelló municipal de Port de Sagunt, entre els homes de Sergio Mayo. Tercera jornada de la Lliga Asobal. De moment està perdent per 8-2, més 6 per a l'equip valisoleta. Novament les coses de moment en este primer temps. Estem ja en el 10 camí de l'11 de la primera part.
1: També des de les 12 hi ha rugby, perquè el Huesitos La Vila juga contra el RAC Quesos entre Pinares. El partit és cosa de Javi Morello. Hola, Javi, bon dia.
3: Què tal, Salva? Salutacions, companys i oients del Punta Ràdio. Des de les 12 està en xoc aquesta primera jornada de la divisió d'honor del rugby espanyol, amb el Huesitos La Vila, que està perdent per 14-7 davant l'actual campió. En la primera jornada té tal vegada la visita més difícil. Havies començat guanyant per 0-7. El Huesitos La Vila li ha donat la volta amb dos assajos i dos tirs entre pals el BRAC. Pel moment estem complint ja el primer quart d'hora de xoc. BRAC 14, Huesitos La Vila 7.
1: És el duel del formatge contra la xocolatina. Una vegada hem plantejat el programa, és moment ara de conèixer la formació del punt a punt, la nostra, per a esta primera jornada en esta sintonia.

L'alineació de professionals per al punt a punt d'avui la componen Maite Freitas i Manolo Palomar en el control de so, Juanjo Romero en l'edició del programa, Mónica Calata ajuda en producció, Carlos Gallardo i Paula Lelín en el València Club de Futbol Costa ADG Tenerife, Matías Oliver en el Club Hockey Carpesa Sardinero Hockey Club d'Hockey, Toni Galindo en el Atlético Valladolid, Fer Tiberia por de Segund, Javi Morell en el BRAC Quesos Entre Pinares Huesitos La Vila de Rugby, Clara Alcoberes Asia Socials i qui vos parla, Salva Folgado.

0: Són les 12 de 7, una vegada hem presentat el programa com toca, com cal. Anem a viure les narracions de la jornada d'avui, perquè està el Sante, la mà Javi Morell, ja assagen rugby.
1: Sí, són bones notícies, perquè n'hi ha assaig del Huesitos. La vila ha estat Baltazar Montoya després d'una carrera individual per la part dreta, sortejant als jugadors del BRAC. Retalla distàncies el Huesitos, la vila, que disposarà d'un tir entre pals per empatar el partit a 14.
0: Pues ahí está el assaig del Huesitos, la vila. Ara me contes, què passa a mi ese llançament, mentre tant Toni Galindo

0: Actualitza'm el que ocorre en handbol i dona'm més detalls, bueno, del partit d'esta jornada.
1: Pues de moment un desastre, eh? Un desastre per als homes de Sergio Mayo. Estem ja en més 8, perdó, estem en més 7 per a l'equip. Ui, mira, acaba de retallar. No, sí, a retallar distància serà Fertivina, per tot segut. Bueno, pues més 6 en estos moments per a l'equip de Sergio Mayo. De moment no van bé les coses. Recordem que Fertivina, per tot segut, està en l'octava posició de la taula classificatòria. Està amb 2 punts. Tercer, està Recoletas, Valladolid, més 4. Pues la veritat, una victòria que és imperiosa per a l'equip del Camp de Morvedre. Per què? Pues perquè en la jornada d'ahir fins a 4 equips van aconseguir la victòria. 4 equips que van per darrere. 4 perseguidors de Fertimeria por de segon, i si no aconseguís avui la victòria, pues el van a passar. Mira, tenim una acció d'atac d'Atlético Valladolid, no ha aconseguit transformar, continua ixen 9-3 a favor de l'equip valisoletà. Estem en el 14 de la primera part, atac ara de la Fertimeria por de segon, atenció, tenim el rematada, la parada del porter de Valladolid, Laszlo Nagy, una parada miraculosa, era el llançament de Fernández Arnau. Anem a veure l'atac, el llançament ara d'Atlético Valladolid, la parada és per a Dani Martínez, la jugada ara per a Fertimeria del 76, gol! Transforma Fertimeria per segon, aconsegueix un golet més en el seu caseller, Atlético Valladolid 9, Fertimeria por de segon 4, estem camí del 15 de la primera part.
0: Es mereixa el marcador Matías Oliver en el partit d'hoquei.
2: Sí, perquè tenim gol del Carpesa, gol de Ballarri en una jugada embolicada després d'errar el cinquè penalti córner. El set del conjunt de la pedania de l'Horta Nord ha agafat un rebuig en l'àrea i en una pirueta botant d'una manera increïble ha enfonsat la boixa fins a la xarxa de García, que estava sent l'autèntic MVP del partit fins ara. Així que, amb este resultat, Carpesa 1, Sardinero 1, falten 9 minuts per a que acabi el segon quart i es veu més a prop aquesta victòria que és tan necessària per a somiar amb aquesta salvació, amb mantenir-se amb la lliga IATI de hoquei masculí.
0: Ara tornem al futbol femení, primera divisió, però acaba d'igualar el partit Guasito en la Vila, Javi.
3: Sí, ho havíem deixat pendent, dice tir entre pals que ha convertit el capità del Guasito la Vila, Momo Pandelo, fa el segon tir entre pals i ho empata el conjunt de la Comunitat Valenciana. Estem ja en el minut de neu, BRAC 14, Huesitos la Vila 14.
0: Hem superat el primer quart d'hora de partit a les instal·lacions de la Ciutat Esportiva de Paterna, Carlos Gallardo.
4: Sí, les primeres grans ocasions del partit per al València de Miquel Crespo, eh? Una molt bona jugada de Marcano per banda dreta que ha penjat el baló en l'àrea xicoteta i Wife ha intentat el remat, però una jugadora del Tenerife ha enviat i se baló a córner i després la treta de cantó ha tingut l'opció Chema en un xut des de la frontal de l'àrea que ha tret Elba pràcticament la línia de gol. Així que, Paula Alerín, jo crec que les sensacions són bones d'inici, no?
5: Sí, les sensacions són bones, és de veres que el València està arribant a l'àrea, està siguent més precís que en altres ocasions, però és de veres que li falta ese punt, no? Esa eficàcia, esa finalització, és de veres que està prou bé defensivament el Tenerife, potser és el que li ha faltat, no?, en aquestes primeres jornades a l'equip de Tenerife, però és de veres que a mi Elba Verges és una jugadora que m'agrada molt, no?, del seu pas a l'Eibar, ja ha demostrat que defensivament és molt segura amb aquesta acció defensiva a un xut de Gema. Les ha tingut des del València femení, ha de seguir tenint-les per a buscar ese gol, per avançar-se al marcador i buscar esa primera victòria que li fa molta falta.
4: Com bé dius, li fa molta falta esta victòria davant un Tenerife que a priori és un equip que té que mirar cap amunt de la classificació, però no ha començat gens bé i res, i comentàvem en la prèvia que de fet la premsa de les Illes Canàries es comenta que és un partit molt important per a la banqueta del conjunt rival.
5: Sí, és que en Copa de Tenerife i tot parlaven d'ultimàtum a Gerai Martí, no?, al tècnic de Guipúzcoa, o sigui que és de veres que és un projecte, no?, recordem per als oients que el València acaba de pujar a Lliga EFA després d'un any a Primera Federació, però clar, el Tenerife és un projecte que està acostumat a estar sempre a la part dalt, no?, de la classificació, i ara se encontra que les quatre primeres jornades solament
0: suma dos punts,
5: fruit de l'empat davant la Real Societat i el Deport. Aleshores, és una situació complicada i contaven, no?, a la premsa d'allà que el president del Costa de Tenerife és un president calent, no?, que si les coses no van bé,
0: no
5: s'ho pensa. Aleshores, depenent d'aquest resultat, pot ser, si no van les coses bé, el fin de Gerai Martín a la banqueta.
4: Sí, hi ha una prèvia que diuen que és ultimàtum a Gerai Martín este partit per al tècnic del Costa d'Ege Tenerife. A veure si ho aprofita el València, que com diguem està sent protagonista de les primeres sensacions del partit. Ara l'Elena té el baló en zona defensiva, li dona opció a Tamarit, però connecta finalment marcant el dorsal número 7, la golejadora del València en aquest inici de temporada, i ha fet 2 dels 3 gols. L'altre va ser en pròpia porta d'una jugadora rival. Ara ho intenta el València per aquesta banda dreta, però talla bé el Tenerife, que intenta eixir ara per banda esquerra. El conjunt de Gerai, telesfèric Gramaglia, l'Argentina continua avançant, i té que defensar on tot l'Ena. Gramaglia continua aproximant-se per aquesta banda esquerra, però no veu el Camir, té que retrasar, i ahí molt bé Chema i Tamarit, que recuperen per al València. Estem en el minut 20 en contra, atenció, però ara recupera Enar per al Tenerife, però molt bé Tamarit ahí, que talla i s'intent de connexió en la zona més ofensiva del conjunt rival. Estem en el minut ja pràcticament 21 en contra, si la Ciutat Esportiva de Paterna continua al 0-0, el València 0, Costa d'Ege Tenerife 0.
0: Acaben de veure imatges, Carlos, a la banqueta del tècnic, efectivament, del Tenerife, super, super tensionat i abroncant a les seues jugadores, conscient de lo que comentàveu, que efectivament el partit d'avui és un ultimàtum per a Dei, tenint en compte la situació de penúltim en la classificació del Costa d'Ege Tenerife. 0 punts per al Cuer, que és el València, que també necessita la victòria, així que empat a 0 en els primers 21-22 minuts de la primera part de les instal·lacions del Antonio Puchades de Paterna. El partit amb bola és elèctric, Toni, però qui més gols està fent és el rival, el del Fertiberia.
1: Bueno, i tenim un protagonista que és el porter de l'Atlètic Valladolid, és Laszlo Nagy, ho està parant absolutament tot, però cal reconèixer la superioritat atacant del rival de Fertiberia per de segon. Està guanyant més 6 l'equip valisoleta, Atlètic Valladolid 11, Fertiberia por segon 5, estem en el 19, camí del de 20 d'esta primera part.
0: I en Rubi, Javi, continua l'empat. Està donant una bona cara avui Guasitor la Vila contra un equipàs com és el del Brac,
3: Sí, deixant una molt bona imatge en casa de l'actual campió, i ara es queda amb un jugador menys per la targeta groga a Duploy. El Brac, que va estar amb 14 jugadors durant els pròxims 10 minuts,
0: molt preparada i n'hi ha aconseguir un assaig.
3: Opció per a la Vila d'aconseguir un nou assaig per a tractar d'avançar-se al marcador. Recordem, estem 14-14, camí del minut 23 de partit. De moment, xoc parat, parlant amb el senyor, que així és com es dirigeixen en el rugbi a l'àrbitre, i l'opció que va tindre el Huesitos la Vila per avançar-se al marcador. Com diem, molt a prop dels pals que defensen el conjunt vallisoletà. Va formar-se la melé, estan els jugadors de la Vila preparats per a empuixar.
0: Se forma la melé davant del bar Melé, que ahí tenim el cartell del camp.
3: Està en tot el nostre Salva Folgado. Obrin les finestres del bar per a veure aquesta melé, la pilota que està enmig, la va a traure la Vila. Vinga, a veure si pot arribar l'assaig. Pilota que vol encarar la Vila, crec que era el dorsal 13 Unai, l'han parat. I la pilota que serà, crec que per a la Vila novament, encara que està el xoc parat.
0: Que bonico és, Toni Galindo, tindre un bar tan a prou del terreny de joc,
1: Mira, mira, Falgado, que tenim llançament des de 7 metres, penal a favor de l'Atlètic Valladolid. Ahí tenim com amaga la pilota, la parada ara de Villarreal. Ha hagut un canvi de porter en les files de Fertimera, porta segon, ha eixit exclusivament per a fer esta jugada del penal.
0: Bona parada,
1: recordem, sí, una parada fantàstica. Villarreal és un especialista. Hem de dir també que Fertimera, porta segon, ha patit ja 2 exclusions en el que portem d'este primer temps. És una inferioritat numèrica que ha aprofitat també l'Atlètic Valladolid. Això sí, ha aconseguit retallar distàncies. Fertimera, porta segon, Atlètic Valladolid 11, Fertimera, porta segon 6. Estem camí del 22 de la primera part.
0: I amenaça, continua l'amenaça, Javi Morell, de Guasitos la Vila, amb aquesta melé constant, però sí, no aconseguís acabar de transformar.
3: Hi ha una nova melé a la línia de 22, i ara, senyor, que ho para perquè n'hi ha colp de castig.
1: Bueno, i una cosa, Folgado, efectivament, és molt bo tindre el bar. Mira, quin gol acaba de fer ara Fertiberia per segon, retallant distàncies. Més 4 per Atlètic Valladolid. L'equip valisoletà que està per davant en el marcador. 11 per a Recoletas Valladolid. Fertiberia per de segon 7. Estem camilla del 22 d'este primer temps.
0: Però no s'acaba de fer la teva reflexió. Però mira, abans va...
1: És que m'atropella l'actualitat. És que cada dia que vull parlar...
0: Te torna a atropellar perquè va marcar, esperem que sí, el Huesitos.
3: Sí, el colp de castig sobre la línia de 22. Està preparat el capità Momo Pandelo, el jugador del Huesitos La Vila, que va colpejar i sa pilota. Punt per al Huesitos La Vila, més 3 per al conjunt de la Comunitat Valenciana. 26 de partit, BRAC 14. Molt bona imatge del Huesitos La Vila, que guanya amb 17 punts.
1: I la finestra del bar oberta, que si l'haguera clavat dins, això era, bueno, jo crec que 5 punts més addicionals per l'encert.
0: Però coincidís en que un bar que tinga una bona... que estiga molt a prop del terreny de xoc, que
1: és
0: sigui una bona perspectiva.
1: És clau, és perfecte. Això és el paradís.
0: És clau.
1: O sigui, estàs mirant el teu esport favorit i estàs pues, tastant o refrescant en la teua beguda favorita.
6: Hem de recordar que en Valladolid no tenen la costum de l'esmorzar, però sempre un bon refresc.
1: Jo vaig estar una vegada en Lleó, i pues, ensenyant, no és 9 del matí, bueno, jo feia un fred que pelava, i vaig demanar, anàvem una mica i jo, i vam demanar esmorzar.
0: Bueno, ja no sabien què era.
1: No sabien ni el que era. Ara ve tot el món fent-se.
3: Ui, assa, xara del BRAC, perdona, Toni, sí. Perquè... ha convertit l'assaig el conjunt local, crec que ha estat Pedro Cane, el dorsal número 9 del BRAC Quesos entre Pinares, amb molta facilitat ara ha sigut capaç de sortejar esa defensa que proposava el Huesitos La Vila i disposarà d'un tir entre pals el conjunt local, el BRAC, per a sumar 2 punts més.
0: Pues acaba d'aconseguir un assaig el BRAC, mentre tant crec que en hoquei tenien penal, Matías.
2: Sí, tenien penalti córner per al Sardinero, han tingut 2 seguits, però els ha errat el conjunt càntabre. El segon amb una aturada amb l'estic de Pitar, que també està intervenint, necessita el Carpesa les intervencions del seu porter, perquè en els últims minuts Sardinero està apretant, encara que en compus general el Carpes és el que està arribant molt més a l'àrea contrària, i així ha arribat el premi d'eix empat que contàvem abans amb Vallarri.
0: Ha transformat el llançament a pals el BRAC, Javi.
3: Sí, novament Taibo, el dorsal 10 del BRAC, que porta 3 de 3 pel moment, molt encertat el dorsal número 10 del BRAC Quesos entre Pinares, que suma 2 punts més per al seu equip. Ja és distancial marcador el BRAC, 21-17. N'hi ha que aprofitar ara el Huesitos La Vila, encara li resten 5 minuts amb superioritat. A veure si som capaços d'aprofitar que estem amb un jugador més.
0: Dona minut i marcador, Javi.
3: Estem en el 28, pel moment per 4 el Huesitos La Vila, BRAC 21, Huesitos La Vila 10.
0: Està ballat Javi, Carlos Gallardo, una pilota al travesser, el Costa d'Eje Tenerife a Paterna.
4: Ahí sí, és una falta lateral, Salazar, que ha ficat el balón en l'àrea. Hola, per part del Tenerife, que ha rematat al travesser. En els últims minuts s'està aproximant en més perill el conjunt de Gerai Martín. El Tenerife està agafant més el domini, el xoc ara en zona defensiva. Elba, que fica el balón cap a dalt buscant a Padilla, però esa gran ocasió que ha tingut el Tenerife, i afortunadament ese balón, esa pilota que ha anat al travesser.
0: Deixa'm, perquè tornem a tindre penal, Toni, en handbol.
1: Tenim penal a favor de Atlètic Valladolid. Anem a veure que torna així en Villarreal. És la tercera exclusió, si no me fallen els comptes, que ha patit Fertivella, porta segon del que portem de primera part. Ahí tenim el llançament de Mahmoud, que llança gol, transforma, més 4 per a Atlètic Valladolid, 13 en l'equip valisoleta, 9 Fertivella por segon, que havia aconseguit retallar fins a 3 gols de distància. Ara torna a augmentar aquesta diferència, estem en el 23, ja a punt de complir-se el 24 de la primera part. Recordem, Recoletas Valladolid 13, Fertivella por segon 9.
0: Són les 12 i mitja, anem a fer un alto en el camí, una pausa molt ràpida per a la publi, de seguida tornem així, este matí de diumenge, en la sintonia del Punt a Punt en A Punt Ràdio.
7: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
8: Emprender después de la dana tiene muchísimo mérito y ahora muchísimas ayudas. La Generalitat Valenciana, a través de la Dirección General de Emprendimiento, lanza la segunda convocatoria en Dana para pymes y autónomos. Ayudas que cubren hasta el 100% de los gastos subvencionables y pueden llegar hasta los 20.000 euros por solicitud. Solicita tu ayuda hasta el 30 de septiembre en cindy.gva.es.
9: En A Punt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. A Punt Ràdio. La teua empresa també pot ser part d'A Punt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en A Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt Ràdio, sintonitza amb tu.
10: El líder de segona divisió juga al punt a punt. Este dilluns, des de les 8 de la vesprada, el Castelló visita Leganés. Viu el partit amb la narració de José Luis Gual i els comentaris de la llegenda albinegra Emili Sierte. Este dilluns, des de les 8, el partit del Castelló en...

0: A Punt Ràdio. A Alacant, 96.5.
1: Cent per cent esport. 100% ràdio esportiva a Punt a Punt.
2: Empiezo a quererte. Son les 12:33, acaba d'errar un penal el Fer Tiberia, Toni.
3: A mi me cau molt mal, m'està començant a caure molt mal Laszlo Nagy, el porter de Atlético Valladolid. És que està fent una actuació espectacular, este porter, eh? Un llançament del polonès de Pelko, i bueno, de saco, i la veritat, de Pelko acaba de llançar, li ha tirat per baix les cames, i entre els dos turmets ha parat la pilota. És que, bueno, jo no sé ni com ho ha fet. Atenció, ara que tenim l'atac d'Atlètic Valladolid. Ahí està la rematada de l'equip valisoletà. Finalment aconsegueix transformar. Estem en un 15-10-5 per a l'equip de Valladolid, per a l'equip de David Pisonero. Nova acció. Mira, aconsegueix entrar. L'havia parat Dani Martínez. Ha entrat plorant. Es clava ja en un 6 Atlètic Valladolid. 16-10. Va 6 per darrere l'equip de Sergio Bayo, a punt d'arribar al 27 del primer temps.
2: Podem pegar una ullada molt ràpida al partit de Rubi, Javi.
4: Sí, no està aprofitant el Huesitos la Vila i sa superioritat numèrica continua perdent. Brac 21, Huesitos la Vila 17.
2: I en OK, Matías?
5: El marcador continua igual, Carpesa un sardinero, un en una primera part on el Carpesa es deia, després d'ella arriba més, però no acaba de concretar, ha tingut molts més penaltis corners que el contrari, i en cas defensiu ha tingut 4 penaltis corners en contra, que era una situació que no van viure la setmana passada, van saber fer-ho molt bé a la segona part, on no van rebre cap contra el Reial Societat de Tenis de Santander, i és una cosa que necessiten millorar. És de veres, ha tingut el Carpesa aquest penalty stroke, per a explicar-vos, penalty stroke, que és el jugador davant del porter, penalti corner és aquesta pilota que s'arrossega des d'un extrem de l'àrea fins al centre, i clar, tindre un penalti stroke i errar-lo és una situació que no hauria de ser així que Carpesa ha de pegar un passet endavant, sobretot de cara a porta, perquè de veres està arribant molt més que Sardinero, i és clau esta victòria, com dèiem abans, perquè segurament siguen els dos equips que se disputen la permanència directa.
2: La penalitzat i s'ha errada en el penalti stroke, com acaba de comentar-vos Matías Oliver, fa gol el Fer Tiberia, però l'ha tinguda el València per a fer el primer gol en les instal·lacions de la Ciutat Esportiva de Paterna, i ara hi ha revisió de VAR, Carlos.
6: Sí, dos molt clares, eh? Sara Tamarit, un centre per banda dreta que Marcano ha estat a punt de marcar, i després Carol en un rebuig ahí en l'àrea que a punt d'estar també de marcar, i el valor s'ha anat per damunt del travesser, i estan revisant unes mans, pareix ser, en aquesta última jugada. L'ha demanat aquesta revisió la banqueta del València, i ahir observem a l'àrbitre, a Maria Eugènia Gil, amb una de les assistents, analitzant aquesta jugada, la quarta àrbitra Mireia López. Anem a veure aquestes possibles mans.
2: Bueno, la imatge que jo tinc, si la imatge és la mateixa que tinc jo estic veient la imatge horrorós, de manera horrorosa, eh? No, sí, té massa clar, no té massa claretat.
6: És una treta de banda en el qual pareix rebutjar la jugadora del... I no, res, diu l'àrbitre, que ara mateix que no hi ha hagut res en aquesta acció. Es rebutjava la jugadora del Tenerife. Pareix ser que en les mans, eh? Que, i les té un poquet obertes. Pues ahí ja ha decidit l'àrbitre que no ha vist res en aquesta acció, però sí que pareix tindre un poc separada aquesta mà esquerra, aquest braç esquerre, la jugadora del Tenerife, en aquest valor que se li quedava finalment a Carol, la futbolista de segon, que era que llançava per damunt del travesser. Hi ha que dir que en ocasions clares jo comptabilitzaria unes 4 per al València.
2: Deixa, Carlos, perquè tenim problemes en Rubes, estan enfrontant els jugadors, Javi.
4: Sí, n'hi ha una xicoteta Tangana ara entre els jugadors del Brac i del Huesitos.
3: De xicoteta res, de xicoteta res.
4: Sí, parlant d'aquests monstruos xicotets, no són... estava com a protagonista el dorsal 10 del Brac, Taibo també estava per allí, Fran González, ha anat ara l'àrbitre a ficar calma, a ficar pau. Pareix que ja es separen els dos equips. Demana el senyor calma al jugador número 12, Fran González del Brac. Anem a veure com acaba tot això. Mentrestant,
3: hi ha un jugador que està estès a terra,
4: sí,
3: de la Vila, eh?
4: Està sent atès un jugador de la Vila.
3: És el muscle, sembla que està fent mal el muscle.
2: Pues és la situació. Està consultant amb un dels seus auxiliars l'àrbitre del del partit és la situació d'aquest duel de rugby entre el Brac i el Huesitos, 21-27 per al Brac. Ara decida Jaime Contes com acaba la cosa, perquè arriba el partit d'handbol, Toni, al descans.
3: Bueno, arribem al descans així en el pavelló Huerta del Rei de Valladolid, 17 per al Recoletas Valladolid, 13 per a Fertiberia Port de Segund, més 4 per a l'equip valisoleta. No van bé les coses per a Fertiberia Port de Segund en este primer temps. Recordem que la distància més curta que ara ha arribat a estar ha sigut 3 gols, ha arribat a tenir un avantatge de més 5 Recoletas Valladolid. Se queda la cosa en un més 4 en el temps de descans, així que queda molta feina per fer per a l'equip de Sergio Mayo en el segon acte.
2: Continua la consulta arbitral en el partit de rugby, però estàvem a Paterna amb Carlos Gallardo i sa situació de possible penal que a la fi ha sigut descartada totalment per l'àrbitre del partit, jo crec que de manera encertada, i continua l'empatació al marcador de la Paterna. Com estàs veient al primer equip del València femení, Paula?
7: Bueno, jo crec que és de veres que la millor ocasió ha sigut d'elles, que ha sigut se xuta
2: al travesser, sí.
7: Però les, en quant a ocasions, les grans ocasions, o sigui, en quant a quantitat, el València està tinguent més ocasions que el Costa d'Eje de Tenerife. És de veres que ha tingut un tram de partit en què el Costa d'Eje de Tenerife s'ha fet més fort, però crec que el València està tinguent més domini del partit. És de veres que elles es fan fortes per la defensa, per també jo crec que amb Natalia Padillas, no, que és una jugadora que ha arribat aquest estiu procedent del Bayern de Múnich, que va estar cedida al Sevilla, i al final la fitxada el Tenerife, que a més és una jugadora que és espanyola però que juga en Polònia i que va estar al Bayern de Múnich, amb una carrera un poc aixina random, no? Que diem ara, un poc alternativa, i jo crec que és la jugadora que més perill ha causat al Tenerife, però a mi m'està agradant el València. Crec que sí que està tinguent recursos, m'està agradant Marcano, que li està donant mobilitat al València, m'està agradant Tamarit defensivament, com estan construint també per la banda de Pauleta, per l'esquerra. Crec que el València sí que avui està mostrant un que no havíem vist encara, però és de veres que li està faltant, no? També és de veres que defensivament el Costa d'Eje Tenerife està prou bé, però crec que en el còmput general el València està millor, però la millor ocasió del partit l'ha tinguda el Costa d'Eje Tenerife.
2: Aguanta, Carlos, perquè se tanca ja, diríem, aquesta polèmica arbitral a Valladolid, i hi ha un jugador expulsat en el Brac i un altre amb la cartulina groga.
4: Sí, en aquest cas és en la Vila, expulsat
2: en la Vila, perdó,
4: Ponce, el dorsal número 11, també ha vist la targeta groga Matamoros, el dorsal número 4, així que és molt perjudicat d'aquesta jugada el conjunt visitant, el Huesitos La Vila, que va quedar-se amb un jugador menys per al que resta de partit. Recordem que encara estem en el 34 de la primera part i amb un jugador menys per als pròxims 10 minuts per aquesta targeta groga que ha vist el jugador del Huesitos La Vila, i crec que no ha sancionat a cap jugador del Brac. Així que situació compromesa per al Huesitos La Vila, que està perdent de 4 en el minut 34 i mig, i que va afrontar els pròxims 10 minuts amb dos jugadors menys, i recordem, un jugador menys també per al que resta de partit.
2: Marcador
4: 21-7.
2: Comença la segona part en hoquei, Matías.
5: Comença la segona part i Sebastián Zocchi no s'ha guardat res, ha eixit amb tot, ha eixit amb el seu capità Jorge Viver, amb el golejador de l'any passat Ballarri, amb els grans fitxatges Montelli i Pupo, Nahuel Salis, els olímpics per Argentina, també amb els de categories inferiors, la Mela, Hugo García, Lluís Llopis, Mario García, Lucas Díaz, i amb tot l'equip de Sebastián Zocchi, perquè necessita els 3 punts sí o sí, necessita anotar ese segon gol que li donaria esa tranquil·litat de cara a la classificació. Ara mateix 13-53 per a que concloca el tercer quart. Carpesa 1, Sardinero 1.
2: Gràcies, Matías. Estava parlant a Paterna, Carlos Gallardo. T'he deixat la paraula en la boca, Carlos.
6: Res, deia que l'acció que havíem comentat abans, la d'aquest possible penal, hem vist una repetició d'aquesta jugada en imatge, i és claríssim que no és penal, que toca en el muscle la jugadora del Tenerife. Així que ha acertat ahir l'àrbitre, i el València, que ja ha gastat una de les dues targetes per a revisions en este partit, de moment no ha fet ús d'elles. La banqueta del Costa d'Eje Tenerife, que ara juga en el mig del camp, per banda dreta intenta progressar el conjunt de Gerai Martín, que retrasa per a la zona defensiva, per a Cinta, ella per a la portera, per a Nai Cáceres, Avilés. A destacar que no juga Noelia Ramos, que era portera titular del Tenerife, està jugant avui Nai Cáceres, una de les substitucions que ha fet del seu 11 titular habitual el tècnic del Tenerife. La toca en zona defensiva el conjunt visitant, que intenta basar posicions. Ahí Wifi, que intenta pressionar a la eixida del baló del conjunt tenerifeny, i recupera el València. És lenta la de Xiva per a Gemma, que es dona volta sobre si mateixa, no veu una jugadora en zona més ofensiva per a passar el baló, i retrasa el seu esferi per a Camila Sáez, ella per a Nazaret. Inicis tres centrals que té el València, que repeteix esa zona defensiva.
3: Carlos,
6: o defensiva,
3: soc Toni Galindo
6: davant el Madrid. Dime, Toni,
3: que m'agradaria preguntar-li una coseta a Paula.
2: No cal que digues soc Toni Galindo.
3: Entenc
2: que te coneixen.
3: Atén-me una coseta.
7: Què tal, Toni?
3: Paula, atén-me una coseta. Com veus el València? Saps que van viure el final apassionant de la passada campanya, no? I s'ha lluit entre Villarreal i València per ascendir a la Lliga F. Com veus aquest actual València? El veus molt diferent d'aquesta lluita final? També cal destacar que canvia molt el nivell, no?, de la màxima categoria a la primera federació.
7: Sí, canvia, però és de veres que són moltes jugadores de la temporada passada que s'han mantingut, que les conegues, no?, com Gemma Climent, que ens agrada molt perquè a més és de la casa, no?, de les nostres, com Lena també, que acaba de dir Carlos, que és de Xiva. N'hi ha moltes jugadores de la temporada passada, també reforços que a mi m'agraden prou, com és Carol Marín, que també és d'ací, no?, que és de Sagunt. Són jugadores que també coneguen la Lliga, que a més són de València, no?, o de la comunitat valenciana. També han mantingut Marcano, Rebeca Elos, que és un grup que s'ha mantingut amb fitxatges que a mi m'agraden també, com Wifi, però és de veres que és altra cosa, no? La Lliga F, que costa més, que és altra categoria, molt més nivell, i s'està notant, però crec que avui està donant molta millor cara. Esperem que aquest canvi es pugui haver transformat en punts, en una victòria a poder ser, i esperem que siga així. Avui jo veig altra cara de l'equip, però l'elit o treu resultats o dona igual la
3: també
7: cara
3: dic una cosa,
7: que
3: Paula,
7: mostres.
3: Perquè ahir vaig estar fent el Villarreal, el Villarreal femení contra l'Atlético de Bilbao.
2: Hi ha gol en okay, Matías.
8: Gol de Carpesa, marca el 2-1, gol de Mario García en la boixa quan entrava en l'àrea, ha sigut capaç de ficar l'estic per el mig, l'ha desviat, ha entrat en la porteria de García, i el Carpesa, ara sí, té el seu premi, es fica per davant en el marcador. Carpesa 2, Sardinero 1.
2: Toni, es clava cullera en rugby, futbol femení. Vols fer-li alguna pregunta a Matías?
3: Sí, no, a Matías no, home. Matías no,
2: volia
3: preguntar-li a Paula, que vaig estar fent el...
2: Ara entren els informatius,
3: el
2: si pots participar també.
3: No, saps que tinc cullera per a tots.
2: Ja ho sé, ja ho sé.
3: Cullera sopera i cullera de cafè,
2: sí.
3: No, Paula, simplement que vaig estar fent ahir el Villarreal femení contra l'Atlético Bilbao. Crec que pense que no li van anar bé les coses, va aconseguir un empat a un, però va ser un escàndol de com jugar l'equip de Villarreal, una autèntica barbaritat. No l'acompanya aquest encert final de cara a porteria, però jo crec que és una de les torna a ser un dels candidats ferms per a estar la pròxima temporada en Lliga F. Jo penso que també el Llevant estarà en aquesta lluita perquè van sobrades en aquesta categoria també.
2: Vols fer un programa de futbol femení, Toni?
3: Podria ser, no?
7: Mira, tant de bo un potser directament i l'altre per fer...
3: Jo pensava ahir.
7: Tant de bo, Toni.
3: Sí, jo ho pensava, perquè el Villarreal juga com els Àngels, la veritat.
2: Bueno, pues després d'estar la minisecció des del punt a punt de comentaris de Toni Galindo, poliesportiu. 12:46, com estàs veient, Javi, el Huesitos contra el Brac, s'ha complicat la cosa després de l'expulsió, eh?
4: Sí, és cert que ara també hi ha hagut una targeta groga per al conjunt local, per al Brac, està tan sols amb un jugador menys l'equip de la Vila. Estem ja a punt de complir el minut 40. Continua perdent el conjunt de la Comunitat Valenciana per 21-17.
2: I en hoquei sembla que les coses milloren per a Carpesa, Matías.
8: Sí, ara mateix falten 9 minuts per a la conclusió del tercer quart. Carpes ara mateix va per davant en el marcador. És un partit de molt de ritme, o sigui, és totalment diferent al que vivíem l'any passat en divisió
5: a la divisió d'honor B del hockey nacional, i és que això se nota també. Hi ha que dir que el conjunt de Sebastián Zocchi ha mantingut el bloc de l'ascens, només ha tingut 5 fitxatges, és que comentàvem abans, els dos argentins amb experiència olímpica, i després altres 3 xavals que sí que és de veres que estan en categories inferiors de l'espanyola, sub-18, sub-21, però és el segon partit només, ja que donar-li aquest període d'adaptació a la categoria, però és que no es poden adormir també perquè el Sardinero és el rival amb el que presumiblement es disputarà el descens. Ja va viure això el Sardinero l'any passat, que va guanyar el partit al Jolaseta, Jolaseta se n'anà al descens i Sardinero se n'anà a la promoció, que va jugar contra el Castelldefels, que va ser el segon equip per darrere del Carpesa en la segona divisió del hockey nacional l'any passat. I sí que ara mateix falten 8 minuts 16 segons per a que concloga el tercer quart. Carpesa 2, Sardinero 1.
2: Està sentat a una jugadora del Costa d'Eje Tenerife a Paterra quan ja tenim minuts de descompte d'esta primera part, Carlos.
6: Ai, sí, s'han afegit 2, però jo suposo que anirem fins al 48, ja que un minut l'hem perdut en l'atenció a aquesta jugadora del Tenerife que continua en la banda
2: Salazar,
6: i que
2: sí.
6: Entrarà quan diga l'àrbitre, ho intenta per banda esquerra. Anem a veure si arriba el gol en l'última acció de la primera part. Pauleta fica el valor en l'àrea per a valor per a Marcano. Marcano està d'esquena a la porteria, ja se li va el valor per la línia de fons, però ixe esferi no se li marxa. El valor torna a ser per a Pauleta, que el fica a l'àrea. A veure ixe remat si arriba de Gemma. L'esferi que li va caure a Elena, Elena que el llança, però amb poca força va arribar a les mans de la, o millor dit, als peus de la portera Nai Cáceres del Tenerife. Estem en el 46 i 40, 41, 42. En res anem a arribar al 47, però com diem, suposo jo que arribarà fins al 48, ja que hem perdut un dels 2 minuts d'afegit en l'atenció a la jugadora del Tenerife. Telesferic, la portera visitant, llança cap amunt Nai Cáceres, el baló que vola per així per Paterna, la toca de cap Gemma, el baló que li pot arribar a Wifi, però abans arriba la portera del Tenerife que rebutja aquest esferic, i el baló que va ser en línia de banda en el mig del camp per a la capitana del València Club de Futbol, per a Pauleta. Ara observa el seu relance l'àrbitre, però deixa que continuï el xoc. És esfèric per a Camila. Camila obre la dreta per a Elena. La de Xiva avança posicions. Ahí se li va obrir Carol per la dreta. Més a la dreta té a Sara. L'esfèric és per a Carol, per al de segon. Continua i se dis per a Sara. Per a Isabel Oceli escapa. I ara s'hi aprofita l'àrbitre per a cenar la fi de la primera part. Sense gols. En nombre d'ocasions paregudes per als dos equips. Però si contem les ocasions clares, jo crec que el València ha comptat més i ha merescut més el gol en este matí, però de moment com diem 0-0, i el València que de moment se porta este empat en el temps de descans a la ciutat esportiva de Paterna.
2: El teu resum de la primera part, Paula.
7: Pues mira, crec que al València per a la segona part li falta un punt més d'agressivitat, fer-se més fort en els duels, i tindrà molt guanyat. Ha tingut més ocasions que el rival, ha dominat més part del partit que el Costa d'Eje Tenerife, i ha de guanyar i convertir les ocasions en la segona part per a marxar-se amb ment positiva al descans, però amb la ment en aquestes ocasions convertir-les en gol.
2: Gràcies, Paula. Descansa Paterna, empatació al marcador, partit molt important tant per al València com per al Costa d'Eje Tenerife. Tenim descans també, Javi, en rugby.
4: Sí, amb bones sensacions per part de la Vila, que recordem està visitant el camp Pepe Rojo, que és el camp de l'actual campió del BRAC. Pel moment, derrota momentània del conjunt de la Comunitat Valenciana, que cau per 21 punts a 17. S'han quedat parlant els àrbitres amb el capità Momo Pandelo i Fran González. Suposa que d'aquella acció que va suposar una targeta groga i una expulsió per a dos jugadors de la Vila, però pel moment jugadors cap a vestidors. Temps de descans, BRAC 21, Huesitos la Vila 17.
2: Tenim també temps encara de descans, però està a punt de m'emprendre la segona part en Ambon, el partit del Ferti Iberia. Ahir vos vàrem contar també altre partit en esta categoria, el duel que enfrontava al Eon Orneo de Alacant, que va patir una derrota dolorosa davant el Granollers en el Pitiu Rochel. Anem a escoltar el tècnic del Orneo Eon, de l'equip alacantí, Roy Sánchez, en esta sintonia, la del punt a punt en Apunt Radio, Gonzalo Blanes.
9: Bueno, buenas noches, enhorabuena Granollers por la victoria y la contundencia. Bueno, creo que entramos bien al partido y creo que los primeros 10-12 minutos jugamos un muy buen partido en general, pero a partir de eso, del minuto 10-12, ha sido un apagón hasta el final absoluto. Y bueno, pues un equipo como Granollers pues te castiga, ¿no? Creo que hemos perdido el norte en ataque con muchísimas pérdidas de balón innecesarias, de botárnosla en el pie. Eso ha metido a Granollers en el partido, ha metido un par de goles ahí rápidos de contraataque y bueno, pues enseguida te ves con un par de goles abajo. Hemos hecho el esfuerzo, hemos vuelto a empatar a 15, creo que el equipo ha reaccionado bien, pero bueno, ese final de la primera parte con dos o tres errores bastante groseros por nuestra parte que hacen el marcador, pues eso, ese menos cuatro que a lo mejor no había reflejado el devenir del partido, pues la verdad pues ha sido complicado levantarlo. En la segunda parte creo que ellos han controlado bien el partido, al final pues la diferencia también viene, pues empiezas a arriesgar, empiezas a cometer más errores, pero bueno, en general otro partido malo por nuestra parte, llevan dos. Creo que bueno, que tenemos que volver a los básicos, que volver a trabajar con tranquilidad y analizar evidentemente todo lo que hemos hecho mal, que hemos hecho muchas cosas mal para, bueno, el siguiente partido es Barcelona, evidentemente, pero el siguiente partido competible en Puerto Sagunto, pues dar otra cara, ¿no? Bueno, afectar siempre afecta, ¿no? Todas las derrotas afectan. Llevábamos muchísimos partidos en casa ganando y haciéndolo muy bien. Y bueno, pues que venga Granollers y pues te gane de 10 en tu campo, pues evidentemente nos afecta. Es un día triste para nosotros como equipo, pero bueno, esto es la competición. A veces estas cosas pasan y hay que levantarse, ¿no? Sobre todo ver los errores. Tenemos dos semanas para preparar el partido de Puerto Sagunto y creo que el equipo se va a levantar, que el equipo va a mejorar y bueno, pues sobre todo a nivel defensivo tenemos que dar una mejor cara para ayudar más a nuestros porteros y bueno, pues que el equipo rival no tenga tantas opciones, ¿no?
2: Les declaracions de Roy Sánchez, el tècnic de l'Orneo Eón de Alacant, després de la derrota d'ahir. El conjunt d'Alacantí que va competir, li dirien de tu a tu, durant bona part de la primera meitat, però les pèrdues i les errades defensives varen permetre a l'equip català obrir una bretxa que va acabar sent decisiva. Derrota de l'Orneo Eón Alacant davant el Granollers per 31-41. Tenim també descans, Javi, en rugby, amb derrota per al Huesitos la Vila, en una conversa cridanera entre els àrbitres i els dos capitals dels equips, producte de tota la tensió que hi ha hagut en la primera part.
4: Sí, suposem que parlant d'aquella acció en la que malauradament el Huesitos la Vila s'ha quedat amb un jugador menys per a la resta del partit, també ha vist una targeta groga Matamoros pel que estava amb dos jugadors menys. El conjunt visitant tractava d'igualar-se aquesta superioritat numèrica que tenia el BRAC perquè ha vist també la targeta groga Marc Sánchez, precisament el jugador valencià del BRAC, del conjunt de Valladolid. Pel moment, bona imatge del Huesitos la Vila, però molt de lastre per aquesta segona part, després de, com dèiem, aquesta expulsió de Ponce. Jo, veient les imatges, encara no sé per què ha pres aquesta decisió, perquè jo he vist a Fran González, el dorsal número 12 del BRAC, repartir, agarrar del coll a dos jugadors del Huesitos la Vila i se n'ha anat sense cap tipus de càstig. Aixina que veurem com es reprèn aquesta segona part. Esperem que amb la bona imatge que està deixant el Huesitos la Vila, que recordem al descans perd per 21-17.
2: Estava repartint formatge segurament. Hem tingut gol, Matías, en hoquei.
5: Sí, acaba d'igualar el Sardinero. Ara mateix el marcador és de 2-2. Ha sigut obra de Leandro Ojeda de nou, amb un penalti córner molt fàcil on li l'ha tirat a l'esquerra de Pitar. I Carpesa està pecant un poc de tindre molts penaltis corners, però llançaments molt innocents. En canvi, Sardinero està sent efectiu des de la pilota parada, podríem dir, i així s'està reflectint en el marcador. Ara mateix Sardinero, que està tinguent el control de la botxa, és el que més està apropant a àrea contrària. A falta de 2 minuts per a que concloga el tercer quart, Carpesa 2, Sardinero 2.
2: Ara anem amb vol, perquè acaba de començar la segona part en el duel del Fertiberia, però actualitzem marcadors en segona federació, grup tercer. Cieza i Atlético Baleares estan empatant a 1, la Nucía està guanyant 2-0 al Mallorca B, partits en el minut ja 65, que està en el minut 73, el duel entre el Peña Deportiva 0, Real Murcia B 1, al descans Poblense 1, València B 0, està perdent el Mestalla, al descans també UCAM Murcia 0, Intercity 2, està guanyant l'equip valencià, per a la vesprada el Collano Deportiva Minera, Yeclano Ilicitano i l'Orca Deportiva Castillonense, i en tercera federació, en el grup 6, Torrevieja està guanyant per un gol a 0 el Soneja, a més està en inferioritat numèrica, partit en el minut 67, i el Torrellano perd a casa 0-2 contra el Vall d'Uixó, partit en el minut 69. Per esta vesprada, Utiel Roda, Crevillente Atlético Saguntino i Ontinyente Buñol. 12:57, està la sintonia esportiva del Punta a Punta en a Punta Ràdio, que visita la segona part, que ja està en marxa en handbol i en el partit Toni Galindo del Fertiberia.
3: Estem en el 34 de partit, ha començat ja, arrencat la segona part, sí, atenció en el salment ara de Fertiberia per la segona, arriba el gol per a l'equip del camp de Morvedre, que retalla distàncies, havia començat malament este segon acte per a l'equip de Sergio Mayo, aconsegueix un golet 10-14 a favor del Recoletas Atlètic Valladolid, per tant més 5 per a l'equip valisoletà, per a l'equip de David Pisonaro, i tenim que tancar.
2: És un mur i sa diferència, Toni, vull dir, és 4-5 és
3: una barbaritat,
2: no són capaços de baixar d'aquesta diferència.
3: És que tenen en compte una cosa, tu en aquestes distàncies tu tens que fer un atac, tens que marcar i tens que aconseguir
2: defensar,
3: neutralitzar, sí. Atenció al llançament de Recoletas Valladolid, llançament de José Toledo, arriba el gol per a l'equip de l'Atlètic Valladolid, que tenim atac ara per a Fertiberia per 2 segons en línia de 7, atenció, ara tenim el valor que se'n va cap arrere, bueno, com estava dient, tu tens que neutralitzar el rival, i si no aconsegueixes neutralitzar i transforma, i se mur cada vegada va fent-se més ampli, per tant és molt complicat de moment de salvar aquesta distància, estem en més 6 per a l'equip de David Pisonero, per tant, molt complicat en el que portem de partit, atenció perquè podem tenir un llançament ara per a Fertiberia per 2 segons en línia de 6, ahir tracta d'armar el llançament, gol a la de Fertiberia, gol de Carlos de Bolaños, arriba per tant ixe golet que aconsegueix situar ixa distància en un més 5 per a l'equip valisoletà, per tant Valladolid 20, Fertiberia Port de Segon 15, estem arribant ja al, pràcticament al minut 6 d'este segon acte.
2: I com van les coses a Veteró, Matías, en hoquei?
5: Doncs ara mateix s'acaba de concloure el tercer quart, Mario García ha tingut una ocasió claríssima després de driblar a dos jugadors, l'ha llançat dins de l'àrea des del costat esquerrà, però la boixa no ha trobat la porteria de Cristian García, i ara mateix es troben els dos equips en la banqueta, reben les instruccions dels seus entrenadors, falten 15 minuts per a concloure este partit, que com dèiem era històric, és l'estrena del Carpesa a la Lliga IAT i davant dels seus aficionats, de moment seria el primer punt en la seva història en la màxima divisió del hockey nacional, però encara queden 15 minuts per aconseguir ixe golet que seria clau, ja no sols per aconseguir aquests tres punts, sinó per a pensar més enllà, per a pensar en mantenir-se en esta categoria.
2: Gràcies, Matías. Se'n volen marxa, Toni.
3: Bueno, més 7, arriba un altre gol per a l'Atlètic Valladolid. Bueno, és una barbaritat, eh? El gol que transforma res Fodoron. Per tant, bueno, pues això ja pràcticament podem dir que estem en un més 7, Folgado, un més 7 és una autèntica salvatjada, 22-15, i bueno, més, a banda, mira, quan estava fa uns instants, estava jugant Atlètic Valladolid amb un home menys per l'exclusió d'un dels seus efectius, i continuava entrant els gols, és que al Recoletas li està entrant absolutament tot, i cada vegada que ataca Fertiberia Port de Sagunt, bueno, pues es troba una autèntica muralla amb Laszlo Nagy, que bueno, no ho para tot, però sí que està fent unes intervencions que evita que Fertiberia Port de Sagunt aconseguisca retallar distància en el marcador. Estem ja en el 36, estem en el temps parat perquè tenim temps mort necessari, imprescindible de Sergio Mayo, s'ha de refer esta situació, és molt complicat, però bueno, mentre hi ha vida hi ha esperança, no, Folgado?
2: Efectivament, o això és el que diuen a les instal·lacions del mini de Paterna, Carlos Gallardo, que ha de fer el València femení per a tombar el Costa Rica Tenerife en un partit que comença també ja a ser urgent respecte a la necessitat de sumar tres punts que té l'equip valencianista.
6: Sí, perquè com veia Paula, és un equip que acaba de pujar el València, recordem una temporada després a l'elit del futbol nacional, però ja estem en la quinta jornada i té que començar a sumar punts. Ara té este encontre el proper cap de setmana, també ací a casa, una Real Societat que és molt paregut al Tenerife, un equip que s'espera que estigui a la zona alta però que no ha començat bé la temporada com s'esperava, i després dos visites consecutives a l'Atlètic Club i a l'Atlético de Madrid en este pròxim mes d'octubre, que estem a punt d'encetar, així que avui és molt important vèncer, a més perquè és un Tenerife que ve tocat anímicament, que no ve com s'esperava d'ell, i és que ha tingut ocasions molt clares i ha faltat efectivitat, però Sara Tamarit per banda dreta, per lateral dreta, ha pujat amb molta decisió i ha penjat balons, una wifi i una altra a Marcano, que apunta està de fer gol. Sí que és el que ha tingut aquest valor altra vegada en el Tenerife, però és que ha tingut 4-5 ocasions molt clares el València, i una llàstima que els jugadors de Miquel Crespo no sumen aquest gol, que li donaria confiança, perquè crec que els altres gols sempre ha sigut en empat o retallar distàncies, però en el que portem de temporada, les 4 jornades anteriors, mai el València s'ha ficat per davant en el marcador. Així que seria també un plus anímic per al conjunt de Miquel Crespo si és capaç de fer aquest primer gol. De moment els jugadors continuen en la zona de vestidors, ja estic tots esperant, ningú està sobre la xespa, no està calfant ningú de les jugadores per part ni el València ni el Tenerife, així que esperant aquells que els protagonistes de l'encontre.
2: Vos conte, mentre tanto, vos recorde que també està al descans el partit del Llevant femení, en primera federació Iberdrola, que està guanyant al descans 2-1, Paula, al Sport de Extremadura. Ha marcat Paula Dana Benítez el 1-0, ha empatat el Sport Extremadura, i el 2-1 ha sigut d'Inés Rizo, Paula.
7: Sí, el Llevant no s'amaga, no? O sigui, el seu objectiu és l'ascens. Un equip pioner com el Llevant femení ha d'estar a la màxima categoria sempre. Va ser una llàstima i ser descens la temporada passada, un descens que, tot i això, era merescut, no n'hi ha que ficar paños calientes, no? Era la realitat, o sigui, era un descens que ja... després de moltes temporades jugant tan foc es veia vindre i es va produir, però han de pujar, ha de ser un dels equips que ha d'estar en la part alta de la classificació i ha de guanyar avui, i ha de ser un dels equips que marque el pas, no?, i el ritme de la primera federació junt al Villarreal, que també porta bones temporades, intentant volver a tornar a la màxima categoria, i els dos han d'estar en aquesta lluita, però molt més el Llevant, no?, per la seva categoria d'equip històric, pioner, que ha jugat Champions, que té lligues, que té Copes de la Reina i que és dels equips més importants de la Lliga Espanyola, sense cap dubte.
2: Com a trona, la megafonia en les instal·lacions de la ciutat esportiva de Paterna.
7: És increïble, és increïble.
3: És que, Folgado, ahí tens damunt literalment dels altaveus,
2: No, és una barbaritat, com sona aquesta megafonia quan està a punt de seguida, i ara m'ho contra la Carles Gallardo, de començar la segona part en esta lliga femenina a Moeb, jornada 5 a Ir. El Badalona va perdre 0-1 contra el Granada, la Real Societat va perdre 3-5 contra el Real Madrid, el Logroño United va perdre 0-2 contra el Barça, i el Madrid Club de Futbol femení li va guanyar 1-0 al Deportivo Alavés este matí. Este matí, a més del València femení 0, Costa de Tenerife 0 al descans, està en marxa ja la segona part en el duel entre l'Atlètic Club i l'Atlético de Madrid, 2-1 per a l'Atlètic Club, a les 4 Sevilla Eibar, i a les 6 Deportivo Abanca Real Club Deportivo Espanyol. Ja penal en hoquei, Matías.
5: Sí, ara mateix jugada molt important així al poliesportiu Verge del Carme de Veteró. Ara mateix la llança, és Ballarri el que llança. Gol! Tenim gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol de Carpesa. Robert Ballarri, el golejador de l'any passat, ja porta el segon en el seu compte en este partit, i significa el 3-2 per a Carpesa. Ara mateix, a falta de 12 minuts per a que concloga l'últim quart, este gol és molt important, poden significar els 3 punts, i com dèiem, com estem dient tot el partit, és que és el rival a batre, el Sardinero, o sigui que és molt important ara mantenir-se almenys amb este marcador, intentar ampliar-lo, però sobretot mantindre aquest resultat per aconseguir els 3 punts que poden ser vitals de cara al futur de la Lliga i a ti.
2: Així que ara és d'ara, minut i marcador, Matías, en hoquei.
5: Ara mateix Carpesa 3, Sardinero 2, a falta de 11:45 per a la conclusió del partit.
2: Bona victòria per a Carpesa, si tot continua així. Comença Carlos Gallardo la segona part al minut de Paterna.
6: Així és, i comença les mateixes protagonistes que han començat el partit, és a dir, preparar el València, analitzen Pauleta, Camila, Nazaret, Lena, Sara, Tamarit, Carol, Gemma, Hidal, Marcano, Wifi, Rebeca, i el Tenerife també a les mateixes 11 jugadores que han iniciat el partit per part de l'equip de Gerai Martín. El València, que busca els primers punts de la temporada en esta cinquena victòria, estem iniciant esta segona part del partit. Ara recupera el València Pauleta el baló, però l'ha tocat una futbolista del conjunt tinerfeny, i sinó que va ser treta de banda per a la capitana de l'equip de Miquel Crespo, una, ja que dir, bona presència avui d'aficionats i aficionades que han omplit la graderia principal de la ciutat esportiva de Paterna per donar-hi suport al València en busca d'esta primera victòria a la Liga EFA. Ara recupera el baló el Tenerife, és el back i la passa a Cinta en zona defensiva el conjunt tinerfeny, que busca ràpidament a Gran Maglia, l'Argentina, ella per a Zamania en àurea banda esquerra, ahí progressa Violeta Aquiles, però molt bé, estira a terra en tot la jugadora del València, Sara, per a tallar esa possible internada del conjunt tinerfei. Ara és Carol en el mig del camp, intenta jugar el València ràpidament, baló molt directe buscant a Rebeca Elo, però va ser esfèric per a la portera, que llança cap amunt, no se ho pensa Nasi Cázares, buscant a Padilla, el esfèric el rebutja el València en zona defensiva i és baló per a Elba, per al Costa Deja de Tenerife, recupera Wifi, intenta marxar-se per la línia de banda, però ixe baló se li va escapar, aixina que va ser treta de banda per a Elba. Són els primers minuts de la segona part, estem en el 47, continua el 0-0 entre el València i el Costa Deja Tenerife.
2: Empata la ciutat esportiva de Paterna i en handbol torna a marcar el rival de Fertiberia, Toni.
3: És que està entrant absolutament tot, li entra tot a l'Atlètic Valladolid, entre això, que li entra tot a l'equip valisoleta i Fertiberia por segund, el que erra i que, bueno, té davant a un Laszlo Nagy que jo tanque els ulls, apret els punys molt fort i dic, me caus molt mal, te vaig a fer vudú, però és que ni perixes. La intervenció del porter de l'Atlètic Valladolid és extraordinària, atenció que tenim ataca per a Fertiberia, porta el segon, ahí tenim a Romanillos que se li escapa la pilota entre les mans, tenim ahí l'ataca de l'Atlètic Valladolid, defensa de 5-2, atenció per al llançament des de 10, està passant-se la pilota, ahí està manejant l'Atlètic Valladolid, a veure què fa, arma el llançament des del lateral, línia de 6 per damunt de Valladolid, una errada, se'n va fora la pilota, no transforma l'Atlètic Valladolid, estem en el 43 de partit, arribant ja al 44, Atlètic Valladolid 25, Fertiberia Port de Segon de Neu.
2: Segona part en marxa en handbol, segona part també Javi Morell en rugby.
4: Sí, ja s'ha reprès el partit, estem en el segon temps quan va haver un colp de castig a favor del BRAC. No has començat bé el Huesitos La Vila, que era l'equip encarregat de reanudar el xoc, i la pilota que ha acabat directament en una mele en baló per al BRAC, recordem, encara en dos jugadors menys l'equip de la Vila, perquè es manté esa sanció de 10 minuts quan s'acaba la primera part, es manté, s'acumulen els minuts per a la segona, resten 38 segons per a que la Vila puga sumar un nou jugador al terreny de xoc, 5 minuts per a que el BRAC estiga en un jugador menys, estem en el 42 i mig, continua caigent el Huesitos La Vila, BRAC 21, La Vila 10.
3: Que grans records vaig tindre jo quan vaig anar a fer un partit a la Vila Joiosa del Huesitos La Vila. En la vida he menjat més gambes que allí. Resulta que un dels patrocinadors és la confraria de pescadors de la Vila. Espectacular, anaven repartint gotes de gambes i jo no em pegaren mal, mira, pues perquè vas parar, perquè la veritat, i mira que he fet barbaritats en esta vida, però no menjar més gambes que allí en la Vila Joiosa.
2: No paren d'entrar les assistències, Javi, a atendre jugadors de la Vila, partit molt accidentat, eh?
4: Sí, estava novament un membre del cos tècnic atenent a un jugador de la Vila. És normal, perquè els colps que s'estan duent quan xoquen en els placatges, en les melers, i a més que tots són autèntics armaris.
2: Però avui estan entrant més del que és habitual, o almenys és la impressió que jo tinc, que pot ser errònia. Minut i marcador, Javi.
4: Estem en el minut 43, n'hi haurà touch, la pilota que serà per a la Vila, que pel moment cau BRAC 21. El Huesitos La Vila d'Ese.
2: Però encara està en partit, eh? El Huesitos La Vila en ese duel també, diríem, exigent que té avui contra el BRAC, que sos entre Pinares. A Paterna, tens esperança, Paula, en que puga fer un gol el femení?
7: És de veres que el partit ara no està tan intens com abans. Mirarà està el Tenerife millor, amb una ocasió perillosa, però mira,
6: atenció, perquè es marxa en carrera Wifi, ara perseguida per quatre jugadors del Tenerife, està massa perseguida, té que trobar algú i troba Marcano té a Rebeca Ló per banda esquerra, ahí apareix Rebeca, el baló se li escapa, n'hi ha llàstima perquè ja se n'ha escorat massa a la banda, ara un torre a intentar fora cap endins, Rebeca busca i troba Gemma, l'intentava associar-se, manda a dreta a Sara, però ha tocat l'àrbitre, que li demana disculpes a Chema perquè obria a banda dreta i ahí Sara podia entrar en molt de perill i ara va ser valor per al València, però quina llàstima en aquesta progressió ofensiva, en aquesta acció ofensiva del conjunt valencianista que buscava ara sorprendre al Tenerife. Ara és Rebeca, Rebeca intenta marxar-se en connexió amb wifi d'esquenes, intenta donar-se la volta, però ahí la jugadora del Tenerife no li deixa opcions, que ja rebutja aquest perill, així que continua el 0-0. Busquem el primer gol del partit, la primera victòria de la temporada per al València de Miquel Crespo, i ara l'afició ahí que anima les seues jugadores, Telva, el esfèric, Pauleta, que va traure des de la línia de banda la capitana, retrasa per a Camila Sáez. Camila Sáez que connecta amb Gemma, que és una banda sobre si mateixa, en quina qualitat ho fa la jugadora valenciana. Obre banda dreta per a Sara Tamarit, ahí té Violeta Quiles davant, però se marxa Sara per dins, ara li apareix una altra jugadora, té que retrasar a Gemma, Gemma per a Camila Sáez, toca i toca el València, té més la possessió de l'esfèric el conjunt de Miquel Crespo, torna a trobar a Sara Tamarit per banda dreta, que intenta associar-se ahí amb Marcano, però l'esfèric el va recuperar el Tenerife, llança ja la portera i rebutja per a el conjunt visitant, recupera una altra volta Sara, Sara per a Carol, Carol per a Sara i se baló, res, se li va escapar per la línia de fons perquè protegís Violeta Quiles, però recupera Sara i se balona i sit, i se balona i sit, continua Sara, avança Sara, però finalment el va per part del Tenerife, retalla i sa incursió de Sara, mola participativa durant el partit. Estem en el Tenerife, llança ja la portera i rebutja per al conjunt visitant, recupera una altra volta Sara, Sara per a Carol, Carol per a Sara i se baló, res, se li va escapar per la línia de fons perquè protegís Violeta Quiles, però recupera Sara i se balona i sit, i se balona i sit, continua Sara, avança Sara, però finalment el va per part del Tenerife.

0: Sí, t'ho anava preguntant exactament. Sí, això.
1: Sí, no estava passant res, però...
0: S'anima la cosa,
1: és de ver... sí. Sí, s'anima la cosa, però és de veres que ha sigut una entrada, no?, després del vestidor més tranquil·la. El València està intentant tindre el control del partit, però ara és diferent, no? Està calfant, com a informació, Marina Martino, que és exjugadora del València, va estar 3 temporades així, va ser una de les jugadores que va estar i capitana de l'ascens, va ser una de les jugadores que es va quedar a l'equip quan moltes van pegar a fugir, no? I està calfant i saldrà en uns minuts. Suposo que Gerai Martín pues és davantera, intentarà que buscar ese gol mitjançant Marina. També està calfant Mascarell, Salomé i Embadi per part del València, jugadores de refres per a intentar buscar la victòria. Recordem que cap dels dos equips ha guanyat el que va de temporada en aquestes 4 primeres jornades.
0: Ara me contes si se produeixen o no els canvis de seguida. Carlos, minut i marcador.
2: Estem en el minut 54 de partit, 0-0 entre el València i el Costa de Tenerife.
0: I Fertiberia no baixa ara de la barrera de 7 punts, Toni.
3: No, mira, tenim una exclusió per a un jugador d'Atlètic Valladolid. Se queda amb 6 jugadors, ataca Fertiberia per de segon, 29-22, més 7 per a l'equip Valisoleta. Home, en el primer partit de Lliga vam veure, atenció, Navarro, llançament de Navarro, bloqueig a la defensa d'Atlètic Valladolid, que inicia la jugada. Ara frena l'acció l'equip de David Pisonero. I estava dient Folgado que en el primer partit de Lliga, en el partit que va disputar al municipal del Port de Sagunt, Fertiberia va guanyar 39-38 contra Debar León, anava 5 per darrere, i amb una remuntada espectacular, amb un punt d'honor tremendo de l'equip de Sergio Mayo, pues va aconseguir capgirar aquest marcador. Però el factor que em va contar molt, perquè la Maria Roig i Blanca, sens dubte, és el jugador número 8, i és una afició que anima molt, així estàs en contra, remant molt en contra del marcador i estàs jugant fora de casa, així que la distància de moment sembla plou insalvable.
0: Hi ha un gol de càstig a favor de la Vila del Huesitos, Javi.
4: Sí, molt de llunyà,
0: està,
4: però...
0: Està molt lluny, sí, però va intentar, transformar.
4: Des d'ahir pot intentar-ho el capità Momo Pandelo per a sumar 3 punts més i apropar-se a ese marcador de 21 punts que té ara el Brac, que està millor en aquest segon temps. Va posar-la en moviment Momo Pandelo i ho fa directament cap a la lateral. Hi haurà Tuig, la pilota, que serà per a el conjunt visitant, el conjunt local, el Brac, que ha fet 3 canvis.
0: Sí, ara de repente, sí.
4: Pareixia això.
0: Abans de llançament de Code Càstig, sí.
4: Pareixia Sant Fermí, eh? Quins 3 bous han entrat al terreny de xoc. Va haver el Tuig per a la Vila. Va ser l'equip que el posa en moviment quan estem a punt d'arribar al minut 48, el 8 d'aquesta segona meitat. Baló amunt i se baló que va ser finalment per a el Brac. Recupera el conjunt local, home a terra, estem en el 48, continua caigent el Huesitos la Vila amb un jugador menys per l'expulsió de Ponce. Pel moment guanya el Brac 21-17.
0: I com van les coses en Betero, Matías, en hoquei? Nostre Matías, ara recuperarem missa comunicació amb Matías Oliver, així que tornem al handbol. Toni.
3: Ahí está atacante a l'Atlètic Valladolid, ahí es la posició per a l'equip de David Pisonero, Tao Gay Europaran. Ahí está l'acció, la jugada, està en la línia de 10 metres, la defensa 5 per a Fertiberia, porta segon el bloqueig, el llançament, ahí se va per damunt del travesser, sembla que l'havia tocat Villarreal, cau a terra el jugador de Atlètic Valladolid. Sí, sembla que és penal. Penal a favor de l'Atlètic Valladolid. Ja agafa la pilota Tao Gay Emparan. El dorsal número 9. Ahí va botar la pilota. Se va a la línia de 7. Ahí està botant la Isa cap a fora Villarreal. El llançament d'Emparan. Anem a veure què fa. La paga Villarreal. En segona instància, Emparan. Ara la clava. Havia rebotat la pilota del cos de Villarreal. La torna a agafar Emparan, el jugador de l'Atlètic Valladolid. I en segona instància marca Atlètic Valladolid 30. Fertiberia Port de segon de 22. Més 8 per a l'equip valisoleta. A punt d'arribar ja al 49 del segon acte.
0: No sé l'ambient, si ens arriba de les instal·lacions de la ciutat esportiva de Paterna. Passa alguna cosa, Carlos?
2: Sí, enorme la ocasió que ha tingut ara el València. Mestalla en un centre espectacular de la capitana Pauleta. Per banda esquerra ja remata de forma acrobàtica. Wifi enviant el baló al travesser. Ha tingut una grandíssima ocasió. Ara el València que ho torna a intentar, però ha de ficar el cap ahir la futbolista Cinta del Tenerife per evitar. Torna a tindre el

0: Rebeca. Rebeca obre per banda dreta per a Sara. Ara s'està tinguent molt clares el conjunt de Miquel Crespo.
1: És que portem retard, el retard habitual en aquestes coses, en aquests casos de la tele, i acaba de veure efectivament la acció repetida. Quina rematada acrobàtica, Paula, com acaba de comentar Carlos, de la jugadora del València, i després una altra acció pràcticament consecutiva.
0: Sí, després s'ha llançat al pal, Paula.
2: Sí, quina llàstima, perquè era una maniobra molt, molt bona de Wifi, també una bona centrada de Pauleta, i seguís intentant-lo el València mitjançant Rebeca Elo, que està també participativa, i està intentant-lo ara el València. Jo crec que són...
1: Estan tancant a la DGT, no hi fa cert, sí, no arriba el gol, però sembla que està a prop.
2: Sí, però estan més agressives, que és el que jo demanava abans del descans, més en els duels, no? Perquè és el que faltava. Estava arribant, però és el que faltava, no? Més intensitat, més agressivitat, perquè elles estaven molt millor abans.
0: Sí, mira, abans parlava Paula, s'han de produir ara dos canvis, dos substitucions per part del Tenerife, això que no ho veu gens clar, el partit que se li està presentant a Gerai Martín, el tècnic del Costa de Tenerife, perquè es preparen dos futbolistes del conjunt canari per a eixir al terreny de xoc de Sino Res. Ara ho intenta el València per banda dreta, però retrasa per a Nazaret, per a la seva línia defensiva, ja per a Camila. Estem allà pràcticament en el 60 de xoc, que recupera el Tenerife sense gols en la ciutat esportiva de Paterna, però el València toca la porta del gol en este València 0, Costa de Tenerife 0.
1: Javi, si no m'equivoque, no hi ha hagut cap... Tanto nos ha manejat el marcador en rugby en la segona part.
3: No, i portem ja pràcticament 12 minuts de la represa. S'havia aproximat molt a la línia de 22 la Vila. Jo crec que s'ha precipitat ahí en la passada. Vilchez buscava l'apertura cap a la part dreta i li l'ha regalada al jugador del BRAC. Ara tracta d'allunyar la pilota de la seva zona defensiva. Ataca el BRAC, n'hi ha home a terra. Pilota.
1: Perdona,
3: que s'emporta Pedro Cane.
1: Final a Betero, Matías.
0: Final. La ciutat esportiva de Paterna en un centre des de banda dreta, i pràcticament la primera gran ocasió que ha tingut el Tenerife en la segona part. S'avança en el marcador. Ara veure exactament quina jugadora ha sigut qui ha marcat el gol. Ha sigut la dorsal número 9, ha sigut Padilla, en un baló per banda dreta, quan estava a punt de produir un segon o un triple canvi el tenis del Tenerife, perquè no veia gens clar, perquè el València s'estava mereixent el gol en este partit. Ha arribat este tant, este centre per banda dreta, este remat de Padilla, una acció que ha deixat absolutament gelada l'afició local, així la ciutat esportiva de Paterna, perquè ningú s'esperava ara mateix este gol del Tenerife.
1: Acaba de veure ara mateix el gol, la centrada des de la banda, la cabotada de la davantera centre, minut 60, i sí, pues...
0: Estan revisant la jugada,
4: És que pot haver una falta prèvia.
0: No han avisat encara a l'àrbitre. L'àrbitre està allí en la atenció a la jugadora del València, però sí que està revisant la quarta àrbitre i sa jugada i sa acció.
2: És gema la jugadora, i a més està molt dolorida. Crec que el Tenerife a més s'ha paralitzat els canvis. M'ha aparegut que han dit que todavía no anaven a...
1: Però era de les poques aproximacions, Paula, del Tenerife en la segona part, veritat?
2: No, la primera. Però és el que té esta jugadora que hem parlat abans d'ella, de Padilla, que ve procedent del Bayern. La temporada passada va estar cedida al Sevilla, internacional amb Polònia. És una jugadora molt perillosa. Mira, abans del descans ha vingut una persona a parlar amb mi i m'ha dit: no està fent res, i jo sí, però la que tinga va anar cap a dins, i ha sigut un remat claríssim, una bona centrada, estava soles
1: absolutament,
2: i no ha fallat. El que no sé ara és que està revisat aquesta jugada, no sé si n'hi havia falta prèvia a Gemma, si és una pèrdua, no sé, perquè ha sigut tot molt, molt ràpid.
1: De moment així no tenim la repè.
0: Se les aproxima l'àrbitre, però no s'aproxima a veure la jugada, sinó a demanar a les jugadores del València i del Tenerife que no s'aproximen a la quarta àrbitre, que està revisant aquesta acció de gol. I ara pareix ser que sí que se va produir no la triple substitució, però sí que van entrar dos jugadores per part del Tenerife, i la quarta àrbitre, que continua observant la jugada del gol, l'àrbitre de moment no s'aproxima, així que de moment pareix ser que se li dona validesa al gol, a este gol que ens ha deixat xilats a tots, este gol de Padilla, que avança al Costa de Tenerife en el minut 61 en contra de la ciutat esportiva Paterna, en este València 0, Costa de Tenerife 1.
1: En la repe, choquen les dos jugadores, jo no aprecié falta.
0: Mira, ara mateix sí que s'aproxima l'àrbitre, eh? L'àrbitre ja està mirant la jugada en la pantalla, en el monitor, i ara li estan repetint aquesta acció i se centra des de banda dreta, que a priori se veu que en una acció anterior hi ha hagut falta sobre Chema i s'està revisant aquesta acció, però no ho té que veure clar la quarta àrbitre quan li ha demanat a l'àrbitre que s'aproximarà, i ara l'àrbitre és res, senyala gol, res. Així que el gol ja està confirmat, 0-1 el marcador des del minut 61, pues el València ha dit que estava meresquent del gol, estava meresquent, però li ha vingut aquest colp en contra la mateixa, quan hi ha substitucions per part del conjunt oponent, entra Martí, la dorsal número 9 per Zamanian, una de les substitucions, i l'altra, anem a veure qui és Aizara, el número 21, que entra al terreny de xoc, i es va marxar la número 16, Quiles. Així que primeres substitucions per el Tenerife i el València, que rep este gol. De moment, Miquel Crespo l'observe alçat, pensatiu, però no...
1: És que la imatge que jo estic veient en televisió, la imatge que trauen en la tele és la centrada al segon pal, i ahir no hi ha ni fora de joc, no hi ha cap acció polèmica. L'acció polèmica d'haver-la és en la jugada, en l'acció prèvia, on crec que xoquen, colidissen les dos jugadores, cago a terra la del València, jo no me pareixia falta, però és el que tindria que haver-se revisat, no la centrada, que bueno, no hi ha fora de joc ni cap acció, diríem, punible. Bé, minut i...
2: Quan el València rep el gol, mira la jugadora, suposa que seria qui estava a la marca, no sé qui era, suposa que seria, no sé si Damarit, per la zona, no? I fa...
0: Atenció, Marcano, el penal, penal València. Marcano ha caigut en l'àrea, entrava per banda dreta, i ja ha sigut Elba qui ha ficat el cos i el braç i l'ha tirat a terra, i l'àrbitre, que estava a uns metres, ha assenyalat penal, ho ha tingut claríssim, i a més mostra targeta groga a la dorsal número 18. Del conjunt de Canari a Elba, i sinó que acció molt bona, molt positiva per al València, perquè si en el 61 ha marcat un gol, ara té 4 minuts després l'oportunitat de fer el gol de l'empat.
1: Així encara no tenim efectivament ni l'acció ni la possibilitat de repe, que suposa que se revisarà, però Marc, el més positiu, Paula, és que ha aconseguit un penal molt ràpidament després d'encaixar gol.
2: Sí, molt bé, o sea, encara no li havia donat
1: quasi
2: temps per a reaccionar. És claríssim, a més...
1: Entenc que no demanaran revisió.
2: És
1: claríssim el penal.
2: No, és claríssim.
1: És molt clar, sí.
2: Està preparada ja, és...
0: Carol se prepara.
2: És Carol.
0: Carol se prepara per llançar ese des del punt de penal. Allí va la dorsal número 8 del València. I la portera del Tenerife, Neisy Cáceres, baix espals, aire l'àrbitre. Es como va a chilar ya, lleva Carol al pal, el rebuch, Carol pega y paga dins, gol de Carol a la primera, no, pero sí a la segunda, agresión, fuera de choc. L'ha anulat la línia, tots els mirant cap a la zona de línia.
1: No pot rematar la mateixa jugadora si pega el pal.
0: Clar.
1: Si fuera para de porter, sí, pero quan toca el balón no pots.
0: Pues mateixa, estàvem així celebrant, sí, ho estàvem tots celebrant així ràpidament. L'àrbitre ha mirat a la línia, ha calçat el banderí, i ara li estan explicant la jugada.
1: Sí, correcte.
0: Quina llàstima.
1: Sí.
0: Quina llàstima, perquè així s'ha quedat anul·lada, i ara les jugadores de Tenerife abraçant a la seva portera. Ha sigut al pal i el valor ha caigut a Carol, que l'ha rematada en el punt de penal una altra volta, però jugada invalidada. Així sí. Que no consigues el empate, el València continua este 0-1 en el minut 66.
1: Pues una llàstima, ha tingut el penal, l'ha desaprofitat el València 4 minuts després d'encaixar gol. Mentretant, s'ha perdut dos assajos, Javi, del Brac, que ja pràcticament, bueno, va encarrilar el partit.
3: Sí, pareix que ja ha entregat en la cullera el Huesitos la Vila, un doble assaig per part del Brac. Primer ha estat Pedro Cane, ara ha sigut Jumburice, el jugador que ha entrat des de la banqueta, i disposarà d'un nou tir entre pals el conjunt local, el Brac, que està guanyant per 33-17, recordem, aprofitant la superioritat numèrica després de l'expulsió de Ponce. A la primera part va el dorsal 22, Marcos, preparat per a ese llançament entre pals. Va a colpejar amb la cama dreta els jugadors del Huesitos La Vila, reunits parlant de les instruccions per afrontar la resta del partit. Ahí va el llançament, fora, no va entrar entre els pals. Es quedarà el marcador tal i com està al minut 59, Brac 33, Huesitos La Vila 17.
1: Tenim final en rugby, Matías.
4: final, en hockey, final, en hockey,
1: en hockey,
4: hem tingut final. Doncs Salva, anem per una gran alegria, perquè és que Carpes ha guanyat 3-2, ha confirmat esta victòria i és el primer gran colp del projecte en la màxima categoria. Són 3 punts històrics perquè arriben a l'estrena casa de la Lliga IATI. Són els 3 primers punts de Carpes en esta màxima divisió davant la seva gent i davant contra el rival directe que tenia que guanyar-li, com era el Sardinero. Són 3 punts d'or per a mantenir la categoria, una lliga exigent, ho hem vist, un alt ritme d'una àrea a altra, és molt diferent a la divisió d'honor masculina B de l'any passat, i guanyar estos partits marca diferències, dona i se marxa. Ara quan vaig a Carpesa, si aconseguís només un puntet allí al camp del Sardinero, ja és una diferència prou important. Aixina que era clau guanyar els 3 punts així avui a Veteró. I també hi ha que dir que, tot i que tant l'aplicació com l'acta com el service li han donat el tercer gol a Ballarri, ara li ho diré perquè mos està esperant a Ibaix, no ha sigut gol de Ballarri perquè ho pujarem ara als històries, llança el penalti córner i ahir s'ha llançat a la terra Vitali Barberà, ha ficat l'estic, li peguen l'estic i és quan se desvia la boixa, entra en l'escaire de la dreta del porter Cristian García i significa el tercer gol que ha estat el definitiu per als 3 punts per al Carpesa, que la pròxima jornada jugarà fora de casa contra el Club de Campo de Madrid, tot un històric del hockey nacional, però lo important, avui, així, 3 punts, Carpesa 3, Sardinero 2.
1: Vos heu contat, Matías Olivera, aquí de seguida tornarem a escoltar un protagonista i gràcies, Matías. Toni, en handbol s'havia costat fins a 3 gols, el Fert Iberia, però acaba de tornar a disparar-se en el marcador el rival.
5: A Messi és folgado i el Fert Iberia porta segon que en estos instants finals de partit estem, recordem, en el 58. Ahí tenim a Romanillos, la parada de l'home més odiat del punt a punt a punt ràdio del porter de l'Aslo Raggi. Bueno, com diem, ha renunciat l'equip de Sergio Mayo a jugar ja sense, bueno, en porter, per a sumar més efectius a l'atac. Bueno, torna Jesús Villarreal ahir a la porteria. Bueno, com diem, estava renunciant i per a sumar més efectius, això ha possibilitat que aprofite les accions de contraatac l'Atlètic Valladolid i estem ja en el 35-29 en el marcador, quan estem en el 58-44 de cronòmetre, és a dir, falten ja poc més de 2 minuts per a que finalitzi el partit. Atenció a l'atac del Valladolid, el llançament, gol, 36-29, suma un gol més, ja són més 7 per al Valladolid. Robanillos, el gol, retalla distàncies, torna a col·locar en un més 6. Bueno, és una bogeria totalment, el peix està venut així al pavelló Huerta del Rei de Valladolid, així que 36-30 per al Valladolid, més 6 per a l'equip que entrena David Pisonero. Estem ja escassament 40 segons perquè finalitzi este duel. Pedra Fertimeria porta segon en la primera eixida de la temporada fora de casa.
1: Actualitza Javi, minut i marcador en rugby, me'n vaig cap a Paterna.
3: Estem en el minut 62, continua caigent el Huesitos la Vila, BRAC 33, Huesitos la Vila de set.
1: I a Paterna ha tingut una altra molt bona ocasió el València femení, però no hi ha manera avui, Carlos.
6: És increïble, eh? És increïble, no s'explica com el València no ha fet ja un gol en este partit. Ha tingut ara Sara, primer una acció individual que ha tret des del córner, després ha marxat en el baló i ha llançat molt a prou del pal de la portera Nai Cáceres, i després un baló centrat al primer pal, se li ha escapat 3 voltes entre les mans pràcticament a la portera, i finalment aquest baló miraculosament l'ha parat entre les cames, entre el cos, així que no se pot entendre com el València no ha marcat avui un gol en les ocasions claríssimes que ha tingut. Ara pica una altra volta el baló en l'àrea, quan hi ha que destacar que s'acaba de produir la primera substitució per part de Miquel Crespo, s'ha marxat el terreny de xoc Lena i ha entrat en el seu lloc Salomé, la dorsal 9, més potencial ofensiu, més armament per a buscar aquest gol que se li està resistint de forma increïble al València. Ara ho torna a intentar Pauleta per banda esquerra, la capitana, es fica per dins, ahí s'obri Rebeca, el valor per a Xema, ara sí per a Rebeca Eló, la dorsal 10, que intenta marxar-se de la seva rival, intenta de fora cap a dins, per llançar, busca el pas, filtrar el valor per a Wifi, que ara lluita per aquest valor l'àrea, Wifi, Wifi lluita, ahí se lluita que finalmente la recupera, está de esquenes, intenta donar la vuelta, pero trau el balón el Tenerife. Ay, atención a esta contra, rapidísima contra que du a terme Marina Martí per banda dreta, se li escapa Chema, continua Marina Martí davant Camila, continua Marina avança, se li escapa el baló afortunadament entre les cames i el recupera el València, i ara es baló per a Rebeca, però l'esfèric que finalment és en falta per al conjunt de Miquel Crespo. Increïble com el València no és capaç de marcar en les ocasions claríssimes que està protagonitzant, però continuem en este minut 73 en este València 0
0: Tenerife 1.
1: Ha conclòs, Toni, el partit de Fertiberia amb derrota contra Valladolid.
5: Bueno, finalment 37-30 més 7 per a l'equip de Valladolid. Efectivament, derrota. Bueno, pues, Fertiberia porta segon, que la mínima distància en la que ha estat el partit ha sigut un més 3. Efectivament, pues, bueno, pues una distància insalvable.
1: La màxima de 7, que és com ha conclòs el partit.
5: Sí, sí, una barbaritat. O sea, diguem que la mínima en este sentit ha sigut, m'he equivocat, no? Però sí, sí, més 3 ha sigut la distància mínima. I bé, pues, una derrota clara. No li ha entrat moltes de les accions a Fertiberia porta segon. Els seus rivals, no obstant, li ha entrat tot el que llançava. Ha hagut un moment que jo crec que si llançava d'esquenes en els seus tancats li entrava també, i després ha trobat també a una figura intractable com és la del porter Laszlo Radzi, que ho ha parat pràcticament moltes de les accions de Fertiberia a Port de Sagunt. Això ha acompanyat a les errades de l'equip de Sergio Maño, pues, bueno, suma esta derrota, la primera fora de casa, i les estadístiques pues, ja són pues, una victòria que té en la primera jornada de Lliga i dos derrotes, pues, per tant es queda en dos punts en el marcador i es queda en el lloc número 9 en la taula classificatòria.
1: Toni Galindo, alguna cosa més?
5: Pues res, que ara s'iniciem el viatge cap al Coi per a fer el Deportivo Alcoyano Deportiva Minera. Ho acostarem esta vesprada així al punt a punt a Punt Ràdio.
1: Toni Galindo, gràcies a descansar, que vos acompanyarà altra vegada esta vesprada en la sintonia esportiva del punt a punt. En este cas, com és el multitasca, pues el futbol derrota, per tant, en handbol este cap de setmana dels dos representants valencians acaba de perdre. El Fertiberia ahir va perdre el Orneo Eón de Alacant contra Granollers, i en rugby la cosa, Javi, molt clara, ja per a Entrepine, per al RAC Entrepine.
3: Sí, tot i que resten encara 15 minuts i està la Vila molt prop de la línia de 22 per a convertir el que seria un nou assaig per a l'equip de la Comunitat Valenciana, que recordem no ha pogut fer cap punt en tota la segona part, acusant i molt aquesta inferioritat numèrica que té el conjunt visitant. Va formar-se ara la melé pràcticament baix d'espals que defensa el Bra, que està disposat per a posar la pilota en moviment al mig de la melé. Pocho, el jugador de el Huesitos La Vila, i estan en puixant-se en la melé els dos equips. Pilota per a La Vila, anem a veure si pot fer l'assaig. Corre que te corre, ahí està Pocho cap a la part esquerra, va a terra i sa pilota que torna a emportar-se La Vila en el RAC, i el baló que va ser finalment per a, crec que l'ha recuperat, sí, l'ha recuperat el BRAC, i Selin va al limbo i sa ocasió que tenia La Vila de fer l'assaig. Ui, atenció ara a la pèrdua del BRAC. Anem a veure el que ha assenyalat l'àrbitre, perquè se li havia escapat la pilota al defensor del BRAC. No try, ens fica la realització l'àrbitre que dona l'ordre dels canvis. N'hi ha un nou canvi a La Vila i anem a veure aquesta jugada com acaba. Pel moment, Salva, estem en el minut 67, cau La Vila per 33-17.
1: Ara me contes, tornem a les instal·lacions de la Ciutat Esportiva de Paterra, hi ha una revisió de VAR sol·licitada.
0: Sí, una falta molt perillosa a favor del València. Es prepara Pauleta en el baló en les mans per a llançar, però el València ha reclamat, ha sol·licitat la revisió d'aquesta jugada per una possible expulsió, entenc, que tindria que produir-se sobre la jugadora del Tenerife. L'àrbitre anava a veure la jugada, però ha tingut que tornar al seu lloc on estan les jugadores, perquè n'hi ha una jugadeta pica-baralla entre diverses futbolistes. I ara mateix, ja l'àrbitre de l'encontre, Maria Eugenia Gil, que ja sí que està observant ara mateixa des de fa no res la jugada en la pantalla amb la quarta àrbitra, i sa revisió d'un baló que lluitava Carol amb una alta jugadora del Tenerife, que entrava fora la jugadora del Tenerife, se la va falta de targeta groga per a anar l'àrbitre, i ara ha sol·licitat la banqueta del València que revisa aquesta acció per si pot ser expulsió, mentre ahir pues, diversos jugadors del Tenerife plantades davant d'on va llançar Pauleta, i jo crec que l'àrbitre està discutint l'acció, la quarta àrbitra, i està
1: no
0: us parlant...
1: puc ajudar perquè no tinc jo quina és la imatge en qüestió que està revisant-se.
0: Comentar que Débora es prepara per eixir al terreny de joc per part de València, i diu l'àrbitre que res.
1: Jueguen.
0: Jo no havia vist res especial, jo millor si falta sí, però no gens greu en aquesta acció. Una entrada forta, però me pareixia massa que mostrar la targeta roja. Ahir ha considerat la banqueta i sa sol·licitud, i ara mateixa no sé si se va esperar els tècnics a que se produïsca el llançament. No, perquè ja està preparat ahir.
6: No, se esperen a que llance, creo que va a ser Pauleta, sí, la capitana, le da el 14 la esquena, en ese brazalet, la jugadora del Valencia preparada en el minuto 70.
1: Pues no sé si, no sé si chafa la puntera de la bota, no sé, no tinc clar,
6: Pues así la verdad que no está molt de temps en la pantalla l'àrbitre, no. Ho tenia prou clar, ha parlat un poc en la quarta àrbitre, però a voltes que estan ahí 2-3 minuts o més revisant la jugada i així la veritat que en uns segons ja ha decidit. Es prepara, anem a veure, té que arribar el gol ara. Pauleta, preparada per a llançar, té que arribar el gol, més que merescut per part del València en el dia d'avui davant del Tenerife, minut 78. Allí va Pauleta, llança, per damunt de la porteria de Nai Cáceres, i sí que tindrem que esperar un poc més per a que arribi el gol del València, quan ja se va produir la substitució per part del conjunt de Miquel Crespo, va eixir Débora en el dorsal 15 i es marxa el terreny de xoc. Carol, aplaudiments per a la futbolista del València, i també se va produir una doble substitució, van eixir la dorsal 10 Carlota i la 17 Iratxe per part del Tenerife en el minut 79. Continua l'encontre en la ciutat esportiva de Paterna, derrota valencianista de moment en este València 0 Tenerife 1.
1: Ara li pregunto per les seues sensacions a Paula Alerín, s'acostem també al rugby, però hem de fer un alto en el camí, una pausa per a la publi, tornem de seguida així este matí de diumenge en la sintonia esportiva del Punt a Punt en Apunt Ràdio.
7: La ràdio que batega el teu ritme. Apunt Ràdio, sintonitza amb tu.
8: Emprendre després de la dana té moltíssim mèrit i ara moltíssimes ajudes. La Generalitat Valenciana, a través de la Direcció General d'Emprendedoria, llança la segona convocatòria en dana per a pimes i autònoms. Ajudes que cobreixen fins al 100% dels gastos subvencionables i poden arribar fins als 20.000 euros per sol·licitud. Sol·licita la teua ajuda fins al 30 de setembre en cindy.gva.es.
9: El líder de segona divisió juga al Punt a Punt. Este dilluns, des de les 8 de la vesprada, el Castelló visita Leganés. Viu el partit amb la narració de José Luis Gual i els comentaris de la llegenda albinegra Emili Sierte. Este dilluns, des de les 8, el partit del Castelló en

0: A Punt Ràdio. A Castelló, 103.7.
1: Cent per cent esport. 100% ràdio esportiva a Punt a Punt.
2: Todos los raros fuimos al concierto del gran telepata de Dublín.
3: 20 minuts, 10 minuts per arribar a les 2 de la vesprada. S'acosta en el marcador el Huesitos, però crec que no li va donar encara per aconseguir igualar el partit, Javi.
4: Sí, ho té prou complicat perquè resten tan sols 9 minuts per arribar al minut 80, que seria la fi del partit. Ha retallat distàncies després d'un assaig d'Asier Pérez, ha convertit també el tir entre pals Baltazar. Estem en el 71,5, continua caigent el Huesitos, BRAC 33, Huesitos La Vila 24.
3: Tornem a les instal·lacions de la ciutat esportiva de Paterna. Paula, les teues sensacions? Pot aconseguir almenys salvar un punt de Paterna este matí el València?
5: La meva sensació, Salva, és que jo este partit l'he vist
3: ja l'has moltes vegades,
5: ja. Moltes vegades amb aquest equip, perquè aquest equip és un equip que juga bé per moltes parts del partit, però que li costa molt fer gol. I has tingut ocasions, i a més tens ocasions tan clares com un penal i no les aprofites, i això és la gran assignatura pendent d'aquest València, que crees ocasions, que és molt complicat no crear ocasions, però que després no les aprofites, no tens aquesta eficàcia, no finalitzes, i després te'n recordes, no?, d'aquestes ocasions, d'aquesta ocasió de wifi al pal, de també la de Carol, no? I és una llàstima, perquè crec que el València, si el partit acaba així, que esperem que no, no mereix perdre avui, però la veritat és que elles, les que han tingut dos clares, una ha anat al pal i l'altra ha anat dins, i això és la realitat, que amb poc han aconseguit el gol i t'han fet molt, molt de mal quan has dominat quasi tot el partit i has jugat molt millor, però és el que hem dit, que en l'elit no val les sensacions ni les ocasions creades, val que facis gol, i al València li costa moltíssim fer gol.
3: Ara tornem a viure aquest tram final de partit a Paterna, però ja s'ha del Braca en el partit de Rubi, i a més ara intenten una transformació pals.
4: Sí, va el llançament amb la cama dreta i va a entrar ese llançament que ha fet Marcos, el dorsal número 22 del Brac, que amplia les distàncies després de l'assaig de Masturi, que havia entrat per l'extrema esquerre pràcticament sobre el cantonet del camp, amplia les distàncies ara sí i tanca el partit el BRAC. 40 per al BRAC, 24 per al Huesitos La Vila. Estem ja al minut 74.
3: Minut 84 en les instal·lacions de la ciutat esportiva de Paterna, Carlos.
6: Débora per a Wifi, Wifi intenta correr, matar en l'àrea, el baló que no hi és, ara la trau el Tenerife, un altre baló penjat a l'àrea, molt perillós per part del València, que no ha sabut convertir en gol, i ara té que evitar el contraatac per part del Tenerife. Recupera bé ara Débora i té l'esferic, ara aplaudiments de l'afició. Quan ara està preparada una targeta, el tècnic del Tenerife, no sé què va... no sé si se intenta contraatac que ha parat Débora, suposo que reclamarà i falta. Tensi se baló en l'àrea, que intenta rematar Salomé, se esbara en intent de remat la dorsal número 9 del València, quina llàstima. I com diguem, està preparat el míster del Tenerife, li mostra una targeta verda a la quarta àrbitre i van a revisar aquesta acció. Ha intentat eixir a la contra el Tenerife i ha aturat ahí, crec que ha sigut Débora.
5: És per si expulsa Débora, però l'àrbitre ha dit en seguida, perquè estava, jo crec, prou a prop, que no era res, que no tocava la jugadora del Tenerife quan intentava salir a eixir a la contra.
6: Si era una contra, primer jo crec que arribava el baló i rebutjava ese esfèric per evitar que connectara la futbolista del Tenerife, Débora, i després la agafa del braç.
3: I la garra del braç.
6: Que continua un poquet, sí, però tenia al costat també una altra jugadora del València, entonces jo suposo que no anirà més i que també aprofita. No havia utilitzat, crec que, cap de les dues targetes el tècnic del Tenerife, i també aprofita un poc per a parar el partit, per a que revisi una jugada i per a guanyar-li segons el cronòmetre i parar un poc l'intent de del València de ficar balons en les aproximacions de l'àrea rival. Ara mateix està l'àrbitre, amb la quarta àrbitre, revisant la jugada, les dos parlant, però jo crec que així no se va a res. Em sorprendria molt que ni s'acció poguera xiular algo més l'àrbitre, que ho té molt clar, i ara diu l'àrbitre que hi ha hagut res. Així és, així que esfèric en banda, les aproximacions a l'àrea rival, té el baló Débora, va a ficar-lo dins, va a ser com un córner perquè suposa que el va llançar ahí dins per a veure si connecten alguna de les jugadores. Ahí està Salomé, Marcano en les aproximacions, ahí Chema també, ahí intenta connectar amb Marcano però rebutja la jugadora del Tenerife i va a ser una altra volta treta de banda per a Débora. Estem en el minut 86 de xoc i una nova substitució per part de Miquel Crespo, va eixir Mascarell, la dorsal número 11 el València, i a veure en què es marxa Marcano. Marcano es marcha, la única jugadora que hace gols esta temporada en el Valencia, que aporta dos gols, es marcha per la línia de fons, i es Mascarell prepara el Valencia. Molts aplaudiments de la graderia per a Mascarell, i ja va a traure de banda el València, buscant precisament a Mascarell, que intenta donar-se la volta, però trau i s'esfèric el Tenerife, el recupera el València en la frontal de l'àrea, intenta connectar amb Rebeca Ló, el baló per a Gemma, perseguida per dos jugadors del Tenerife, l'esfèric per a Pauleta llança, Pauleta xuta, fora! Xut creuat amb molta intenció buscant el gol, però és que avui no hi ha forma, i una altra ocasió perduda per part del València, minut 87, València 0, Tenerife 1.
3: El canvi de Marcano, Paula, t'agrada?
5: Jo no l'he entès. No, jo no l'he entès. Crec que estava siguent de les millors. No sé si és que està molt cansada, però és una jugadora que té molt de físic i a més fa molts quilòmetres, té molta mobilitat. Jo no l'he entès. No sé si és de veres que Rebeca també te crea moltes ocasions, però no sé, jo... No és la jugadora que jo hauria
3: substituït.
5: Canviat. No, és de més que jo no sóc tècnica, no? Però no és la jugadora que jo haguera substituït. A més, és el que ha dit Carlos, és la teua màxima golejadora. De tres gols que ha marcat el València, dos han sigut d'ella.
6: L'atenció se centra a l'àrea, rebutja la portera, la màxima i l'única golejadora, perquè el València ha fet tres gols, un en pròpia porta un rival i els altres dos l'ha fet Marcano. Ara intenta Pauleta per banda esquerra llançar i se valo, penjar i se valo l'àrea, però l'ha tocat la futbolista Marina Martí per part del Tenerife, sinó que va ser treta de cantó. Minut 88. Que bo seria ara el gol, que bo seria ara el gol en èpica, que seria el gol per buscar el primer punt de la temporada, perquè estem a la quinta jornada de moment en el casiller, 0 punts per part del València.
5: Igual que dic una cosa, m'agrada que haya eixit Mascarell, m'agrada, i que no marque ella ara.
6: Anem a veure si marca Mascarell, valo al segon pal, el remat, busca el centrexut, el remat de Salomé, Chema, toquen una jugadora del Tenerife, fiquen ahí el mur, poden xar el valo, Pauleta, el remat! Ha sigut la paret, ha sigut Pauleta, la capitana, la que ha ficat el centre, i la més alta, Nazaret ha rematat, i se valo que ha pegat el travesser, però que finalment, ara sí, Marc, marca per fi el València, marca el gol de l'empat Nazaret en el minut 89 d'encontre, València 1, hi ha hagut miracle, hi ha hagut gol del València, Tenerife 1.
3: Estem veient la repe ara, el gol així encara no ha arribat, així que Paula, a la fi, bueno, pues acaba d'igualar, d'equilibrar el partit del València. Ara sí tenim la imatge amb el gol, és cert, s'alça més que les defensores del Costa de Tenerife, la cabotada, toca en el travesser i entra, sí. I empata el marcador, Paula, el València, el tram final del partit.
5: Un gol molt merescut, era el que necessitava el València, és de veres que estan revisant-lo...
6: Que sempre fa l'habitual.
5: Sí, sempre, però avui amb molt de temps, però jo crec que és gol vàlid. I és el que necessitava el València, no? A més, amb Paula no para de centrar. Mira, 10 d'afegit, 10 d'afegit, o sigui que va tindre el València temps inclús de guanyar el partit. I jo deia que m'agradava el canvi de Mascarell perquè és una jugadora... molt corpulenta, no? Perquè ara com està Pauleta centrant tota l'estona, és una jugadora que va molt bé per dalt, que és molt corpulenta i que té gol, no? I que la temporada passada va tindre dinàmica de primer equip, és canterana i sempre té alguna ocasió. Per això deia que m'agradava el canvi, no que Marca no fora la jugadora substituïda, però sí que entrarà Marta Mascarell, que a mi m'ha sorprès que no fora titular, perquè va començar la temporada com a titular indiscutible. Així que m'agrada que hagi entrat la canterana i veurem si el València pot anar a per el partit.
6: Bueno, o intenta Mascarell, falta el gol de Mascarell.
3: En el gol acaba de veure novament la repe, centra Pauleta, caboteja Nazaret, la pilota toca en el travesser, després impacta en el cap de la portera i entra dins de la porteria. És a dir, que ha tingut també certa fortuna en el gol després d'errar el penal. El València femení per equilibrar el marcador 1-1. 10 minuts d'afegit, és a dir, que ja molt de temps el València ha sigut superior en la segona part, excepte en les àrees al rival, però en 10 minuts i s'inclina el camp cap a la porteria del Costa d'Ege, de temps inclús per a guanyar el partit. Mentre tant, Javi, ha conclòs el partit en Rubi amb derrota de la Vila, que li passa factura, sí, aquella expulsió en la primera part davant d'un equip tan potent com el BRAC.
4: Arrossegant tot el segon temps i sa inferioritat numèrica, massa càstig per a la Vila, que ha caigut amb molt d'honor, amb molt bona imatge, sobretot a la primera meitat. Recordem que visitava un dels camps més difícils, els camps Pepe Rojo, el camp de l'actual campió de Lliga. Amb molt d'honor ha caigut el Huesitos la Vila. Arribem a la fi del partit. BRAC 40, Huesitos la Vila 24.
3: Pues derrota del partit de la Vila davant el BRAC. Era una empresa difícil, complicada, però a la fi ha sigut més complicada de l'habitual després d'aquesta expulsió que ens ha contat Javi Morell en la primera part. Partit del BRAC, partit de rugby, que este matí en la sintonia esportiva del Punta Punta en Apunt Ràdio ens ha contat Javi Morell. Javi, gràcies.
4: Gràcies a tu, Salva.
3: Bona esperada per a Javi Morell. Les 2 i menys 8 minuts tornem, s'acostem a les instal·lacions de la ciutat esportiva de Paterna per a viure el tram final de el partit. Acaba d'equilibrar el marcador i té temps per a voltejar-lo el València. Carlos Gallardo.
6: Ah, sí, la gent ho té clar, l'afició valencianista estava animant a les seves jugadores en si se puede, valen els 3 punts, valen la primera victòria de la temporada. Per cert, la Lliga EFA que li ha donat el gol a Nai Cáceres, a la portera, acaba de pujar ara mateix i actualitzar, i li dona el gol a la portera i no a Nazaret, que ha fet aquest remat per aquest rebuig que ha tocat en el pal, després en la mala portera, i finalment el baló ha anat cap endins. Ara va el baló per al València. Estem en un 93, es queden 7 minuts per a marcar el primer gol de la primera victòria, el segon gol, el gol de la primera victòria la temporada. Pauleta per banda esquerra, capitana, penja el baló en l'àrea, però ahí no té a ningú. El rebús que li va caure a Wifi, no, l'esfèric és per a jugar al Tenerife, que llança cap amunt buscant a Carlota, però molt bé atenta està la jugadora del València, Carol, per a retrasar. Esfèric per a Sara Tamarit, el té el baló en el mig del camp, allí va la valencianista, continua avançant ara en el cercle del camp, retrasa per a Nazaret, per aquí ha marcat el gol, la Lliga li dona a la portera del Tenerife, però ella ha sigut qui ha rematat i ha protagonitzat aquesta acció del gol de l'empat. Baló per a la banda esquerra, per a Pauleta, que se'n va de dos futbolistes del Tenerife, continua, no es pot marxar de la tercera, l'esfèric el recupera Marina Martí per al conjunt visitant, ara baló cap amunt buscant, però ara no li res al Tenerife en zona ofensiva, el baló és per a Martí. Martí recupera el València, és ara Martí en el mig del camp que agafa l'esperit i veu les seues opcions, se li presenta ben a prop Salomé, però retrasa per a Nazaret, per ahí se li obri Débora i per a ella va el baló. Débora continua per banda dreta, Débora avança, Débora va al córner i allí llança l'esferi que va al córner, no rebutja la defensa del Tenerife i l'esferi li cau per a Carlota, però està sol, és la jugadora més ofensiva del Tenerife i sí que recupera el baló el conjunt de Miquel Crespo. És Camila, banda esquerra per a Rebeca Eló, per a dorsal 10, ahí avança, continua, té la banda 2-2 de Tenerife, es fica dins de l'àrea, Rebeca, res, se presenta cinta i rebutja per al Tenerife, a ser baló en banda per al València, té que ser per al València, sí. I ara l'àrbitre que diu no, que és acció, és fora de xoc, és baló per a la portera del Tenerife, per a Nai Cáceres. I ara està una targeta verda el tècnic del Tenerife. Es va repetir una acció. Estem així pensant quina acció es va analitzar, però va utilitzar la segona targeta el tècnic del Tenerife, del Costa de Tenerife, Gerai Martín, ja li la mostra a l'àrbitre i van a revisar aquesta jugada. que anem a veure si ha sigut en aquesta acció en Rebeca, la jugadora del Tenerife, reclamava una cosa, no sé si... què pot reclamar ahir, perquè és la seva pròpia àrea.
3: Una mano dada, crec, en la cara. Crec, eh? Una... Crec perquè ha soltat el braç, però per a mi... Bueno, va quedar en no res, aquesta revisió, eh?
6: Sí, està sorpresa sí, a tots.
3: Si te refereixes a aquesta acció, és l'únic que veig jo per a revisar, però vamos, jo no mostraria la targeta en cap moment.
6: Els estem preguntant a la gent i ningú sap el que s'està revisant i observem a l'àrbitre i a la quarta àrbitre davant la pantalla. Sí, està revisant les mans perquè l'àrbitre li estava parlant a la quarta àrbitre i li estava assenyalant el braç. Així que revisió sol·licitada per part del Tenerife en aquesta acció, on sí, res.
3: És que no hi ha res.
6: Això que ha saltat el braç, però no es veu res. Ara està més de la repetició de la jugada.
3: No, és que a més no crec ni que arribi el braç a tocar en la cara, igual li toquen el braç a l'altra jugadora, jo no veig res.
6: No sé, és que han estat mirant ahir tant de temps, suposo que li hauran ensenyat més visions, no?, d'aquesta acció, però que no hi havia res que veure ahir, era claríssim que no hi havia res més que arbitrar.
5: Super cabrejat, Gerai Martí estrellant la botella d'aigua a terra, està molt cabrejat, molt, molt cabrejat.
6: Pues no ha vist bé la jugada perquè no hi havia absolutament res. Ara furta el baló Mascarell, que intenta marxar-se la jugadora del Tenerife, però recupera el conjunt visitant. Estem en el minut 96, queden 96 i 50, 56 segons. És a dir, queda poc més de 3 minuts per a buscar el gol de la victòria. El València, que ho ha merescut per ocasions. Ara té el baló Chema. Aplaudiments de l'afició. Vol el gol de la victòria. Chema avança la dorsal número 6 del València. Obri per banda dreta i apareix Salomé. Té que penjar el baló a l'àrea i té que trobar rematadora, però toca. I se intent de centre en Aizara i va ser treta de canto, va ser córner i l'afició valencianista creu en el primer triomf de la temporada en esta cinquena jornada de la Lliga EFA. Ahí es prepara, va ser qui no, la capitana Pauleta, qui es prepara i va cap a ese cantó.
3: El partit entre l'Atlètic Club i l'Atlético de Madrid està en el descompte, 3-2 està guanyant l'Atlético Club de Bilbao a l'Atlético de Madrid.
6: Ahí es prepara la capitana. Va Pauleta, va, aquí este baló va dins. Pauleta, baló al primer pal i res, directament va fora. En diversos jugadors al primer pal lluitant per esa pilota que finalment va ser per a la portera del Tenerife, per a Nai Cáceres.
3: En primera federació femenina continua la victòria del Levant femení 2-1 contra l'Extremadura.
6: Es prepara Nai Cáceres, la portera del Tenerife. L'àrbitre li sent la 5, 4, 3, que ja llança i se valo, ja el llança per al mig del camp, recupera el València, va València, anem València. Té que arribar i segon de la victòria, Rebeca Ló, per banda esquerra, intenta entrar a l'àrea, es marxa una de dos jugadores per dins, ahí Rebeca intenta, té acostada de Chema, continua en el baló, és que passa el baló, la pilota a algú, finalment li passa a Gemma per a Pauleta que centra, buscant el remat, una de sus companyes, ahí va wifi, és que ara per ese baló, però finalment l'eixa pilota ha anat a les mans de Nai Cáceres, recupera el València, Rebeca López, Wifi escorada en banda esquerra, Wifi llança, però directament a la portera, amb poca força, i ara pareix que se l'ha amenitzat també la bota, sí, se l'ha anat la bota a la jugadora, la dorsal d'Ana del València, en ese llançament, que té la bota en la mà, no, té la plantilla de la mà, la jugadora del València, però atenció al Tenerife, que és a la contra, és Carlota, atenció, ara, minut 99, últim minut de partit, Carlota per banda dreta, fica el baló en l'àrea, ja que defende, consiga este esfèric, i se baló que es passeja per l'àrea valencianista, i el rebutja Salomé, esfèric per al Tenerife, ja estem en l'últim minut de l'encontre, el baló per al conjunt de Gerai Martín, cau una jugadora del Tenerife a l'horizontal de l'àrea, però ja que no hi ha previst el baló, l'àrbitre no hacía la res, ara es baló a la contra, va, que l'última acció va ser nostra, té que ser nostra, en res, perd el baló Salomé, recupera el Tenerife, el baló es per al conjunt Tenerife, per banda dreta progressa, és Alexandra, afortunadament s'equivoca en ese baló filtrat, estan les jugadores molt cansades, fa calor avui, i se li nota ja que la gasolina la tenen, pues al mínim, ara ho intenta Salomé, baló cap amunt, però per baix, aneu a que llançar-la per damunt.
5: Salomé no encerta una.
3: Què queda, Carlos?
6: Salomé, res, ja estem, ara mateix a minut, sent en contra l'àrbitre quan Buiga va xular el fi del partit en aquest llançament des de lluny del conjunt tinerfeny i va ser la portera Alice que es prepara per a passar ja la companyera. Anem a veure, va, si és una acció més, n'hi ha que llançar-la cap amunt, consiga, que este és el primer punt, però volem la primera victòria. va deixar alguns segons més perquè no mira el rellotge l'àrbitre. I ara perd el valor. Xema, estan cansadíssimes les futbolistes. No estan acertant ni una, ni el del Tenerife ni el València en espaces fàcils. Res en els últims minuts. Però atenció, perquè té el valor Marina Marín, que fica el valor l'àrea al Tenerife. Atenció a esta ocasió per al conjunt tinerfeny. Gol! No me ho puc creure. No me ho puc creure. Ha marcat Carlota per al Tenerife, minut 100. No me ho puc creure. No me ho puc creure, després de tot el que ha fet el València, després d'aquest gol de l'empat en el minut 89, marca el Tenerife en un baló per banda dreta de Marina Martí, i aquest remat de la jugadora del Tenerife, així la gent...
3: És una pèrdua en el mig del camp. Estic veient, entenc que esta és la jugada del gol, perquè portem retard així en la tele. Hi ha un canvi d'orientació, una centrada... I el remat.
6: I Osoles, la jugadora del Tenerife, sí, sí, entre quatre defenses del València, Osoles es dona la volta i remata.
3: S'ha girat molt, molt fàcil, sí, sí, sí. S'ha girat molt, molt fàcil, no estava exigida per la central. I efectivament, d'esquenes, controla, se gira i fa el segon,
6: Poh. I com ho ha celebrat el Tenerife, perquè és una victòria molt important per al seu míster, i quin col per a tota l'afició valencianista i per al València, perquè és impressionant tot el que ha fet en el partit, com... se li ha marxat en una de les poquíssimes...
3: És que els dos gols, Paula, són molt pareguts. Són com dos jugades aïllades, pilota a la mateixa banda, a la dreta, i una centrada. El primer gol, la davantera del Tenerife, estava soles, i ha marcat amb el cap, i així, pues, torna a estar a soles, controla, se gira, estava d'esquenes i ha fet gol. Feblesa defensiva,
5: Es tirar al fem tot el treball que has fet al partit, que t'has desfonat. El València ha fet un bon partit, però que es queda no res per aquestes errades que són incomprensibles, de veres. Són errades que no es poden permetre a la Lliga EFA.
6: Final del partit. Final del partit ara mateixa, i algunes jugadores del València estan, pues, alguna vez sobre la gespa. No se pot alçar perquè és un colp anímic molt, molt potent, avui, molt negatiu, perquè veuràs com havien marcat aquest gol de l'empat, com tenien opció, no sé si li tens a afegir de fer el gol de la victòria, però... Estaven fent errades molt escandaloses dels dos jugadors, dels dos equips, del València i del Tenerife, en passos fàcils en els últims instants. Estaven molt cansades, i ahir, pues, el Tenerife, que s'ha portat una victòria que és difícil d'explicar avui així en la Ciutat Esportiva Paterna, aquesta derrota al València.
3: Tens alguna explicació, Paula?
5: Que quan no eres consistent en defensa, quan no vas en tot als duels, crec que també Alice Pinguet pot fer més, perquè a més per a mi és una jugada un poc en càmera lenta, o sigui, no és una jugada ràpida. O sigui, crec que la portera pot fer més també, crec que és una jugada de la que aprendre i molt, crec que són dos jugades aïllades en les que elles han sabut fer ser efectives i que el València, exacte, que el València ha d'aprendre. A més, és una assistència de Marina Martí, que era jugadora de Teguà la temporada passada. Havies de matar el partit, o almenys ser pràctica, no? Ser pràctica i saber jugar aquests últims minuts, i al fi estaves més a prop de guanyar el partit i has terminat perdre-lo. És molt dur i és una sensació d'estar molt, molt cabrejats. És molt roí, Salva, és per estar molt cabrejat.
3: Pues ara tornarem per escoltar protagonistes des de les instal·lacions de la Ciutat Esportiva de Paterna. Conclou el duel entre el València i el Costa d'Eje Tenerife amb 1-2, derrota, una altra derrota. La quinta en 5 jornades de Lliga és QR. El València respira el Costa d'Eje Tenerife i el seu entrenador. També ha conclòs l'altre partit del matí d'avui, victòria de l'Atlètic Club de Bilbao 3-2 contra l'Atlético de Madrid. El partit, pues, se l'han contat Carlos Gallardo i Paula Lerín. Carlos, ara t'escoltarem a tu amb protagonistes. Paula, gràcies.
5: Gràcies, Alba. A veure si d'una vegada en algun partit contem la primera victòria del València femení.
3: Segur que serà el següent. Tornarem de seguida a Paterra per escoltar en tec a Miquel Crespo en sala de premsa o davant dels mitjans de comunicació. Són les 2:05. Crec que podem escoltar un jugador del Huesito Orlavila després de la derrota davant el Braque.
7: El trabajo que he hecho aquí hoy, tanto a nivel individual como grupal, creo que tienen las cosas claras y además comentabas antes, Hernán Quirilli, con el que hemos podido hablar, creo que es un buen técnico, tiene las cosas muy claras, sabe que la estrategia este año cambia completamente y sabe dónde van a estar las batallas importantes para este club de la Vila en esta...
3: Bueno, creo que no podemos escoltar al jugador del Huesitos en Vamos Movistar, que es la tele, la plataforma que nos ofrece el partido, y sí que podemos escoltar protagonistas en hockey de la MADE, Matías, Oliver Matías.
8: Buenas tardes. Parlem en punta a punta amb l'entrenador de Carpesa, Sebastián Zocchi. Sebastián, qué importantes estos tres puntos y cómo se ha sufrido, pero el equipo lo ha sacado adelante.
9: Sí, la verdad que era, los chicos sabían y nosotros sabíamos que era un partido de seis, que no era un partido de tres puntos, porque es contra un rival directo en casa, no podíamos ceder y creo que podríamos haber sufrido un poco menos, como le dije a los chicos, creo que hicimos un buen partido. Pero bueno, ellos con muy poco nos lastimaron mucho y nosotros creo que hemos generado más cosas y nos faltó un poco ser un poquito más efectivos en la 22, en los penaltis, que quizá, nada, estuvimos ahí un poco flacos.
8: Hablábamos esta semana del proceso de adaptación, de poco a poco aprender que están en la categoría, y también me contabas esa segunda parte ahí en contra el tenis, que no se habían hecho un penalti corner y que era tan positivo, y empezar esta primera parte con esos dos penalti corner y que te lo metan. ¿Cómo lo has vivido tú eso?
9: No, la verdad que lo que duele es que hay equipos que van a ser superiores a vos, que el tenis fue superior a nosotros. Hoy creo que no, creo que nosotros teníamos que ser los protagonistas de este partido y creo que lo fuimos en gran parte del partido, pero bueno, si el tenis no te genera penalti, te lo genera Sarnieros porque vos estás ahí, que tenés algo por ajustar todavía y que bueno, que no podemos dar ventaja nunca. Hoy la propuesta del partido era que defensivamente siempre teníamos que estar bien parados y que si le cedíamos una oportunidad nos iba a costar caro, y creo que ellos en eso que saben hacer lo hacen bien y nos lastimaron.
8: ¿Qué es lo que sacas hoy para, de cara a las futuras jornadas?
9: No, yo lo que saco siempre es que partido a partido los chicos van a ir creciendo, desde el ritmo y van a ir creciendo también en esto que hablamos, que era mucha gente nueva y que estamos ahí enlazando piezas. De hecho, hoy sin entrenarlo hicimos cambio de posiciones de algunos jugadores y creo que hasta nos salió bien esa jugada. Y bueno, nada, seguiremos trabajando para hacer un mejor equipo y para que a los que vengan acá y a los que nos toque jugar de visitante les cueste mucho, nos cueste mucho ganarnos, que nosotros sabemos que vamos a quizá perder más de lo que ganemos, pero por lo menos que les cueste mucho.
8: Pues que no pare la cosa aquí, que el Carpesa siga sumando ese puntito a puntito, que queremos estar tranquilos, cara al final de año.
9: Esperemos que sí, es un poco el objetivo también, pero bueno, para llegar a ese objetivo hay que hacer pequeñas cosas bien y nada, recién empezamos y estamos en esa transición.
8: Enhorabuena por estos tres puntos y muchas gracias.
9: Muchas gracias a ti por estar siempre.
3: Protagonistas desde el partido de hockey de la madre Matías Oliver y de la victoria del Carpesa aquí, pues hemos feliz este matí en esta sintonía, la del punta a punta en Apunte Radio. Vamos a hacer un repas muy rápido del marcadors del matí d'avui en primera divisió femenina. El València ha perdut 1-2 contra el Costa de Tenerife, la mateixa categoria l'Atlètic de Bilbao li ha guanyat 3-2 a l'Atlético de Madrid. En primera federació Iberdrola el Llevant femení ha guanyat 2-1 al conjunt del Extremadura. En segona federació masculina de futbol, la Nucía li ha guanyat 2-0 al Mallorca B i el Poblense li ha guanyat al València Mestalla per 1-0. A més, l'Intercity ha guanyat 1-2 davant el Lucam Murcia. I en tercera federació tenim este matí dos partits. El Torrevieja, en inferioritat numèrica, li ha guanyat 2-0 al Soneja, i el Torrellano ha perdut 0-3 davant del Vall d'Uixó. Són les 2:09. Crec que hem de tornar també a escoltar més protagonistes des de l'hoquei, però abans hem de saludar des de Torrejón de Ardoz a Salva Gómez. Hola, Salva, què tal? Bona esprada.
10: Hola, Salva, què tal? Com estàs? Bona esprada.
3: Quan tens feia de hola, Salva. Ja sí, pràcticament ja no... Pràcticament ja no ho recordava. Bé, Gomis, que estem a les portes de la possibilitat de que València Bàsquet Femení obtinga el primer títol de la temporada, ni més ni menys que la Supercopa d'Espanya.
10: Sí, és la millor manera, no?, de començar una temporada guanyant un títol. Té l'oportunitat a les 5 de la vesprada. Estarem, per suposat, en directe en el punt a punt per a contar aquest partit davant d'Innova Leganés, que és el que ahir va vèncer en les semifinals a Ozono Global Jairis, i per tant València Bàsquet, que en la seva primera possibilitat o oportunitat de guanyar un títol, pues la tindrà, sí, en Torrejón de Ardoz, a partir de les 5 de la vesprada, en aquest enfrontament davant Leganés. Un Leganés en el que, bé, el balanç és molt favorable a València Bàsquet, 6-0 sí. En les vegades que s'han enfrontat, com diguem, és el
3: va ser un equip, no, si de, no m'equivoque, de... igual m'equivoque, va ser recent ascendit en la passada temporada, veritat?
10: Sí, correcte, correcte. Sí, correcte. I la realitat és que ahir va fer un bon partit, sobretot en mans d'Aminata Sangaré, que va fer 29 punts dels 69 que va fer Leganés en la vespre de nit d'ahir davant Ozono Global Jairis, però te deia que en quant a precedents, més enllà d'aixe 6-0 favorable a València Bàsquet i que és la primera oportunitat de guanyar un títol en esta temporada, també és el camí cap a la quarta Supercopa. València Bàsquet ne té 3 en la plantilla. Ara mateix tan sols Leti Romero ha estat en aquestes 3 Supercopes guanyades, Elena Buenavida tan sols en una, i la resta encara no han guanyat una Supercopa en València Bàsquet, així que és l'oportunitat per a que totes comencen pràcticament de zero en quant a títols de Supercopa en València Bàsquet. És de veres que n'hi ha hagut una regeneració molt gran en la plantilla, però a mi me va agradar molt el que vam veure ahir. Me va agradar la personalitat que té Javi Torralba com a coach de València Bàsquet, i bueno, pues veurem, no?, si València Bàsquet avui fa gaudir als ja més de 140 aficionats que ahir van estar en Torrejón, i que avui suposo que algun més a última hora estarà en el pavelló Jorge Garbajosa per a tant de bo alçar un nou títol.
3: Té mèrit el fet de disputar la final, fonamentalment també, si després la guanya, que tant de bo la guanya Gomis, perquè és un equip que ha treballat contra rellotge en l'última setmana, que Torralba ha recuperat a la majoria, si no totes, de les jugadores fa apenas uns dies pels compromisos internacionals, la finestra per a compromisos internacionals i també per la participació en la Lliga de Desenvolupament de la NBA femenina d'un parell de jugadores. Té més mèrit, no? Perquè sí. No ha tingut temps amb el nucli fort o la majoria de jugadors de preparar este primer títol de la temporada.
10: Correcte, o sea, ahir parlàvem de que València Bàsquet viatjava en 10 fitxes professionals, que 3 juniors anaven a ajudar en aquesta llista, que són Isa Hernández, que va debutar ahir, i Amelia Alonso, que també va debutar ahir. Es va quedar fora de la convocatòria del roster Paula Reinal. I bé, aquestes 10 fitxes professionals més les 3 juniors són les que estan així en Torrejón. És de veres que, bueno, les absències de Marta Suárez, de Raquel Carrera i d'Alicia Flores, que estan en la WNBA, pues evidentment són sensibles, no? I estaran durant la temporada, però no poden estar en este primer moment de temporada on, bueno, pues van saber que s'ha clavat en una final novament. És que ens sembla que ja és l'habitual o normal, no? No? Sí, i jo crec que n'hi ha que donar-li molta valua a l'assumpte de que València Bàsquet es clave temporada tras temporada sempre en oportunitats de guanyar com a mínim un títol.
3: Bé, Salva, des de les 4 apros, no? Començaràs a contar-nos el partit en la prèvia pura i dura, per dir-ho d'alguna manera.
10: Estem ja a prop del pavelló, acabant de pegar un mosset, i d'així no res estarem ja dins del pavelló per a prova. Aquest bàsquet és clave temporada tras temporada sempre en oportunitats de guanyar com a mínim un títol.
3: Bé, Salva, des de les 4 apros, no? Començaràs a contar-nos el partit en la prèvia pura i dura, per dir-ho d'alguna manera.
10: Estem ja a prop del pavelló, acabant

0: Bueno, pues moments previs a la possibilitat de que València Bàsquet Femení guanyi un títol.
1: Mònica estava en plan jefe, jefaza este matí en, quan ha entrat en la, quan ha aparegut en la redacció.
0: No m'estranya res. No
1: a mi tampoc, res. A mi tampoc. Estem descobrint-la en esta temporada. Les dos i quart. Gomis, gràcies.
0: Un abraç.
1: Gomis, que ahir parlava amb Elena Puello. Escoltem la conversa que va mantenir Gomis amb Elena.
2: Y queda mucho por construir y bueno, creo que vamos a ir poco a poco, aún nos quedan tres jugadoras, pero bueno, con lo que tenemos mañana vamos a ir también a la vez.
3: Y a Javi en rueda de prensa, Javi Torralba, que los jugadores ya tenemos claro que no va a jugar 3-4 minutos y va a quedar lento a la banqueta.
2: Sí, la verdad que es algo que bueno, yo no lo sabía hasta que llegué, que a él le gusta pues el ritmo de partido que esté alto siempre, entonces esos tres minutos intentas dar el máximo y luego cambias, luego entras, no sabes muy bien, pero bueno, sí que a veces pues si estás bien, ¿no? Pues tampoco salir luego tener que volver a entrar, pero bueno, creo que ha funcionado, estamos cómodas y a ver si podemos seguir en esta línea.
3: ¿Y te afecta algo que el rival fuera de casa de Consaragosa? ¿Una vegada estás en pista t'oblides un poco de todo lo que importa?
2: No, la verdad que no me he olvidado, para mí era un partido emotivo, era un partido especial, pero bueno, sí que se me ha hecho un poco raro al principio, pero bueno, también es lo bonito, ¿no? De pues poder jugar contra ellas y bueno, creo que cuando han pasado los 5 primeros minutos ya se me ha olvidado un poco todo y nada, contenta también.
4: ¿Cómo has visto a Isa, a Amelia, jugadoras 2009-2010, que parece que no tengan 16 años?
2: Sí, parece que la gente a lo mejor no lo ve, pero niñas con 16 años que vienen, suben, ¿no? Y aportan todo lo que tienen, compiten al máximo todo y creo que eso a lo mejor no se ve mucho y creo que merecen verse también y bueno, creo que hacen un trabajo increíble y no solo aquí sino en los entrenos y que están dispuestas a hacer todo lo que sea y bueno, creo que se ha podido ver también hoy.
3: Vale,
4: gracias.
0: Pues palabras de Elena Puello después de la victoria de València Bàsquet, que está
1: la conversa de Gomis ahí en compañía de Elena Puello después de obtener la clasificación para la finalísima que vos espera avui a partir de les 5 contra el Bàsquet Leganés, desde les 4 aproximadamente en esta sintonía, la del punt a punt de Apunt Ràdio, un dels grans plats forts de la vesprada de avui, on tindrem també ració extra de bàsquet, bàsquet masculí, perquè també començarà la lliga per a l'equip masculí que comanda Xavi Albert. Avui partit al Roig Arena, primera jornada de lliga davant el Força Lleida, 2:16. Ens queda per escoltar de la mà de Matías Olivera el golejador en el Carpesa, no? Okay, este matí al punt a punt.
5: Punt a punt, parla de nou, que és un plaer tornar a parlar amb ell, Robert Ballarri, que ara parlem amb un jugador de Lliga IATI i que ja és golejador de la màxima divisió del hockey nacional, increïble, no?
6: Què tal, Oliver, com estàs? Pues nada, un plaer i res, sí, m'estrené com a golejador en la primera divisió, la Lliga IATI, com tu dius, i ja no és el colar el gol, no? Crec que hi simen 3 punts, debut a casa i 3 puntets que venen molt bé per a lluitar per la permanència.
5: És que era molt clau este partit contra Sardinero, presumiblement sereu els que estareu ahir lluitant per aquesta plaça de descens, per a esquivar-la, i havia començat molt estrany el partit, no? Després d'aquesta segona part contra el tenis on no vau aconseguir penaltis corners, així dos vos anoten ells, vosaltres no anoteu, molt temorosos, que tu també has sigut uns dels llançadors, el penalti estrou fallat de Jorge, era molt estrany, no? I ha costat aquest primer gol.
6: Bueno, crec que també és un dels primers partits, és un poc tanteo, per així anar a dir-ho, veure els rivals, estudiar els rivals, sobretot en el primer quart, perquè encara que jugar en contra d'ells dos anys darrere, això canvia molt, potser és la primera divisió, canvia plantejaments, i bueno, ha sigut un poc de tanteo, crec que hem tingut moltes ocasions per part dels dos, però bueno, al final ha caigut al nostre favor, i ha sigut un 3-2 en el que jo crec que tercer i quart quart hem pogut passar-los per damunt.
5: Quin partit, quin ritme frenètic, això se nota que és el màxim hockey nacional. I ese gol al final, que jo estava dient en antena, ha sigut vital, i per tu me dius, no, ha sigut Xavi Guanter el que finalment ha tocat i s'estic, però jugada que te la teniu plantejada i gol importantíssim, no sabeu lo que s'ha cridat en la ràdio.
6: Sí, sí, al final és una jugada que ve estudiada, sobretot d'esta setmana i setmanes enrere. Hem estudiat com podien defendre els seus penaltis i pensàvem que era una bona jugada. Hem apostat per la jugada i un golazo de Xavi, que com t'he dit, pues és el 3-2 i el gol clau, que jo crec que ha sigut, si no m'equivoco, en l'últim quart, i ha sigut una decantalla a tot el partit.
5: Doncs Robert, és un plaer sempre parlar amb tu i punt a punt sempre que ve guanya, eh? O sigui que estarem així.
6: Com t'he dit, Oliver, un plaer i sempre el talismà molt Liverpool. Volem que vinga tot el Vanderbilt de resten més de viatge també nosaltres.
5: Moltes gràcies, figura, gràcies. I enhorabona.
6: Moltes gràcies.
1: Pues a veure si s'emporten, Matías, de viatges del Carpesa, que el consideren talismà, sempre que...

0: S'acosta, guanya, victòria de Carpesa molt important este matí en hoquei, gràcies a Matías Oliver, que vos ha contat el partit i que a més ens ha oferit la possibilitat d'escoltar els protagonistes. Són les 2:19, altre dels punts forts, importants de la jornada d'avui el tindrem en futbol, en segona divisió, perquè el club deportivo Eldense s'enfronta al Burgos al plantío, amb l'objectiu d'aconseguir la segona victòria de la temporada. És el segon partit al capdavant de l'equip blau grana de Javi Calleja, que tractarà de sumar els primers punts després de la derrota de l'estrena contra l'Eibar. Tenim comunicació amb Álvaro Molina, que és qui va contar-nos el partit en la sintonia del Punt a Punt en A Punt Ràdio. Hola, Álvaro, bona vesprada.
1: Hola, Salva, què tal? Bona vesprada.
0: Pues objectiu ben clar, aconseguir la segona victòria de la temporada.
1: Sí, sobretot a domicili, en un camp que és molt complicat, perquè el plantío, el Burgos sempre presenta una molt bona entrada, bona assistència, és un camp que és complicat de guanyar. El Burgos també arriba amb eixa dos victòries consecutives, quatre partits sense perdre, i l'Eldense a començar a fer-se forts, també fora de casa, perquè en casa encara no ha arribat a eixa primera victòria, i la primera victòria va arribar fa dues setmanes en el Molinón, que era un camp també molt complicat, i donant una molt bona imatge van aconseguir guanyar. És a dir, esta vesprada s'han d'anar pels tres punts, perquè també comença, encara estem començant la competició, però ja comença a fer-se necessari començar a sumar de tres.
0: Un possible 11 que puga formar Javi Calleja esta vesprada?
1: Suposo que no variarà massa respecte a la setmana passada, sobretot perquè és el que comentem sempre, és que dona molt bona imatge l'equip, és que no és que siga un equip que jugui malament, que encaixi molts gols, que no crea ocasions. Aleshores, sí que té una baixa que és molt important, que és David Ruiz, lateral esquerre, que estava jugant pràcticament tots els minuts, mínim es perdrà un mes i mig de competició, que és molt, és una rotura. Aleshores, segurament Ramon Vila, Àlex Radell, Floris Esmant, Ibarrondo, Justin Smith i Carlos Guirao en ese doble pivot, que ja li comença a donar consistència a l'equip, i per davant jo no tocaria res, Fidel, Robert López i Olavarrieta, sobretot este últim. Olavarrieta té una cama esquerra espectacular, i en punta suposa que continuarà Manu Nieto, Mariano Carmona encara no està, Pau Cabanes encara no està, i com dic, més o menys no pense que canvi molt d'11, perquè ja dic, els resultats no acaben d'arribar, però les sensacions i la imatge és molt bona.
0: Álvaro, t'escoltem després en esta sintonia ja amb Paco Poli, gràcies.
1: Gràcies, adeu.
0: Adeu, Álvaro Molina, que vos se contarà esta vesprada el duel que enfronta al Deportivo Eldense contra el conjunt del Burgos al plantío. Este es Javi Calleja en la previa, el tècnic del conjunt del Deportivo Eldense.
2: Yo creo que el partido del otro día, la afición salió muy contenta con lo que vio. Cuando uno se entrega, lo da todo, cuando lo que transmite es en cada jugada que se está dejando la piel por el equipo, eso después se ve reflejado en la conexión con la afición, y la base de todo tiene que ser esa actitud que mostramos el otro día. Eso yo creo que a la gente le engancha, y a partir de ahí el juego que realizamos el otro día, pues seguir mejorándolo, seguir perfeccionándolo para conseguir buenos resultados, que a través del buen juego estoy convencido que van a llegar.
3: A Punt Radio, sintonía.

El líder de segona divisió juga al punt a punt. Este dilluns, des de les 8 de la vesprada, el Castelló visita Leganés. Viu el partit amb la narració de José Luis Gual i els comentaris de la llegenda albinegra Emili Sierte. Este dilluns, des de les 8, el partit del Castelló en

0: L'actualitat no descansa el cap de setmana. Comença l'informatiu de Punt Ràdio amb Jordi Cabezas.
1: Hola, com estan? El desnonament de Mari Carmen ha desencadenat una forta contestació al carrer i també moviments en la política. Dimarts, el govern d'Espanya té previst aprovar un decret amb mesures urgents. El president Pedro Sánchez assegura que el govern està treballant a estall per a tirar avant el decret amb el màxim suport possible. Ho ha dit en un acte de partit on ha llançat este missatge a Mari Carmen.
2: Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre vivienda. Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional.
1: Pero atención, porque Sumar, el soci de govern del PSOE, amenaça que podrien alçar-se de la taula del Consell de Ministres si no s'aproven mesures taxatives contra els fons Voltor. Des de l'oposició, el Partit Popular demana directament la convocatòria d'eleccions. Juan Bravo és el vicesecretari d'Hisenda del PP.
3: Lo que no puede pretender arreglar en cuatro días lo que ha destrozado en ocho años. Que no se invente más cosas, que se ponga a trabajar. Que si hay escasez de vivienda, hay que ponerse a construir vivienda y hay que escuchar a los sectores y hay que hacer
1: presió vivienda. Política i presió social. Desenes de persones estan acampades des de nit a la Puerta del Sol de Madrid.
4: Pensem que és una reclamació.
1: Avisen que no donaran treva al govern de coalició. O decret Mari Carmen o resposta social. Alicia del Río és la portaveu del sindicat de llogateres de Madrid.
5: Y para que este punto de inflexión sea el inicio de la conquista en nuestro país del derecho a la vivienda. Evidentemente tiene que salir este martes de este decreto y si no, que se planteen si tiene sentido la continuidad de este gobierno.
1: Així comencem l'informatiu de avui, diumenge 27 de setembre.
0: Informatius cap de setmana. Estos son els titulars que marquen l'actualitat.
1: També en portada, la campanya de vacunació de la grip i la Covid que comença demà a Baterol.
6: Sí, però només en residències de majors, centres de persones amb discapacitat i centres educatius. El 5 d'octubre s'ampliarà la vacunació a la població de risc i després, a partir de novembre, per a la resta.
1: Enguany, la campanya s'avança coincidint amb un augment dels contagis dels virus respiratoris.
6: La causa és la rutina del treball i les classes després de l'estiu. Òscar Zurriaga, de la Societat Espanyola d'Epidemiologia, i Elena Sánchez, doctora del Clínic de València.
7: S'està comportant més com a un virus social que no un virus estacional. Quan hi ha canvis de patró,
8: passar de l'activitat estival a la laboral i l'acadèmica, més o menys s'ha duplicat. Ara mateix, donde más se está notando es en los niños, malestar, picos de fiebre, faringitis.
1: De l'exterior, el Papa reconeix davant de milers de fidels a Lourdes que la pederàstia és una plaga.
6: Lleó XIV afirma que s'han de reconèixer errors en l'Església. Avui és la tercera jornada del viatge del Papa a França. Després de la multitudinària missa a Lourdes, es reunirà amb víctimes d'abusos sexuals.
1: En els esports, portada per al futbol i el bàsquet, en Raül Pina.
9: En bàsquet tenim en joc el primer títol oficial de la temporada per a València Bàsquet, que a les 5 disputarà la final de la Supercopa Femenina contra Leganés. Gran repte per a les taronja, que volen aconseguir el quart títol d'esta competició de la mà del nou tècnic Javi Torralba.
10: Nosotros queremos jugar, queríamos estar en la final, disputar el primer título y esto va de nosotras.
9: Quant al futbol, remuntada de la selecció espanyola, Anita Wembley 2-3 en l'estrena de la fase de grups de la Nations League. Dels nostres, només va jugar el tauró de Foios, Ferran Torres, que en esta ocasió no va estar encertat cara a porta.
1: Tanquem portada amb l'oratge. Antonio Sánchez, bon dia.
11: Molt bona vesprada. Esperem una jornada molt paràgola d'ahir perquè fa a l'estat del cel i també a la temperatura. Veurem com els núvols que es queden cap al litoral es despassaran lleugerament cap al prelitoral i la resta tindrem núvols alts i mitjans que sí que deixen el pas del sol però que deixen també el cel un poc més carregat. En tot cas, sense precipitacions perquè fa a les màximes, avui molt paràgoles a les d'ahir, un poc més baixes cap a l'interior, entre els 26 i els 29 graus, a la resta estarem entre els 28 i els 31 graus, on més puja el termòmetre, que serà a la costera i també cap al racó de Mus. Veurem com la situació estarà marcada per la calor, però això canviarà demà dilluns. Si és que tindrem ambient més carregat de núvols, el cel pràcticament tapat, i deixarà les mínimes sense canvis, però les màximes molt més baixes. Això sí, demà molta precaució, perquè ja a primera hora del matí podríem veure algun ruixat puntual, sobretot en zones del litoral, i ja de vesprada tempestes cap a l'interior que poden ser fortes. De fet, ja tenim avís groc activat al racó de Mus, als Serrans, a la Plana del Requena, a l'Alt Palancellà i l'Alt Millars de vesprada per esta possibilitat de tempestes fortes que es mantindrà també la matinada de dimarts. I és que aquestes tempestes podran afectar altres comarques, encara està per vore, però la inestabilitat torna esta setmana.
1: A la tècnica està Manolo Palomar. Ara són les 2:35.
0: Notícies cap de setmana. A Punt Ràdio.
12: Matricúlate en la UNED si quieres marcar el ritmo en tus estudios y en tu vida. Gracias a su método online y semipresencial, tú decides qué estudiar, cómo y dónde. No hay nota de corte y tienes 31 grados para elegir. Matricúlate hasta el 21 de octubre. Más información en unedvalencia.es. UNED, tu universidad pública.
0: Esta es la información del cap de semana. A Punt Ràdio.
1: De seguida anem amb la crisi de l'habitatge i se decret Mari Carmen, però primer anem a buscar novetats en la investigació de l'agressió racista de tavernes de la Valldigna. Recordem que continua ingressat un dels dos migrants apallissats ara fa una setmana per un grup de persones i que encara no hi ha detencions. Anem a tavernes, a la Safor, Amparo Fernández.
13: És la notícia, sens dubte, que s'espera sí a la població de tavernes que es produïsca algun tipus de detenció arran d'aixes imatges que estan causant tanta repulsa entre el veïnat. Parlem d'aixos vídeos, d'aixes imatges que circulen pràcticament des del primer dia i que hem de dir que en aixes imatges és fàcilment reconeixible la cara d'algunes de les persones que participen en l'agressió, fins i tot s'escolta algun dels noms d'aixes persones o fins i tot també les seves veus. Una dada que serà clau en aquesta investigació que porta la Guàrdia Civil d'ací de tavernes i que hem de dir que comptarà amb dos declaracions que seran fonamentals. Una d'elles ja s'ha produït, és la del jove senegalès que també va ser agredit. Ell està donat d'alta, ja ha prestat aquesta declaració als agents i està previst que entre avui i demà vinga acompanyat de la seva família per tal d'aportar el part postoperatori. L'altra declaració és la de Mohamed, el jove de 31 anys d'origen marroquí. Està ingressat, com sabem, a l'Hospital Clínic de València. La seva evolució és favorable, però de moment encara no pot comunicar-se, no pot parlar per haver-se sotmès a aquesta operació de mandíbula, amb la qual cosa encara no ha pogut parlar amb els agents de la Guàrdia Civil per esclarir què és el que va passar aquesta nit de dissabte.
1: Gràcies, Amparo. Abordem ja la crisi de la vivenda que amenaça la continuïtat del govern de Pedro Sánchez. És la contestació social al desnonament més mediàtic fins ara a Espanya. El de Mari Carmen, de 87 anys, a Madrid, a la Puerta del Sol, hi ha centenars de persones acampades des de la manifestació d'ahir. I sembla que continuaran per incrementar la pressió al govern d'Espanya en les hores prèvies a l'aprovació d'un nou decret de vivenda. Puerta del Sol, Madrid, Susana Fuster.
14: Bona vesprada, Jordi. El cert és que els ànims s'estan ja calfant. Així n'hi ha moltíssima gent i, de fet, a aquesta acampada s'han afegit ara altres manifestants que avui recorrien els carrers de Madrid en una altra manifestació per la llei de l'ensenyament. Hem comptat nosaltres al voltant d'un centenar de tendes de campanya i moltes persones que han passat així la nit després de participar en aquesta multitudinària manifestació contra el desnonament i per una nova llei de l'habitatge sobre la qual el govern treballa ja contra rellotge per poder aprovar i portar al Consell de Ministres de dimarts. De moment es diuen que es quedaran així indefinidament i que el desnonament de Mari Carmen ha suposat un punt d'inflexió. Reclamen mesures concretes i efectives davant d'esta problemàtica ja.
15: Pensem que és una reclamació molt necessària. Estaba ya todo muy pendiente de esclatar.
16: Nosotros la verdad es que hemos venido pacíficamente y pensamos que sea así durante toda la acampada.
17: Sí, hay muy buena generosidad también por parte de toda la gente que está, que está aquí trabajando.
18: Me parece que ha tardado demasiado en movilizarse la gente.
1: El president Sánchez assegura que estan treballant a contrarrellotge en aquest decret sobre la vivenda, demana als partits que després el convaliden al Congrés. Els socis de govern pressionen, no descarten alçar-se del Consell de Ministres. Els populars demanen la convocatòria d'eleccions. Estos són els titulars que ens ha deixat este matí i anem a desgranar-los amb l'ajuda de Marc Gomar.
19: El Consell de Ministres tractarà dimarts un nou decret de vivenda, ho ha confirmat avui Pedro Sánchez.
2: Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional por Mari Carmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda.
19: Per a fer-ho necessita el suport dels seus socis de Sumar, però també del vot de Junts per aprovar el decret. La quadratura del cercle. Pablo Bustinduy, ministre de Drets Socials, exposava ahir les aspiracions de Sumar.
20: La congelación de los alquileres y la extensión automática de los contratos. Una solución integral para los desahucios en España y la restricción de los usos especulativos de la vivienda, como los pisos turísticos, de temporada y habitaciones.
19: El secretari general de Junts, Jordi Turull, explicava avui les seues.
21: El gobierno sabe que si quiere hacer una regulación para parar los pies a los fondos buitres, tendrá el voto favorable de Junts, pero que esto no lo mezcle con medidas que lo que hacen es que se criminalice al pequeño propietario, no ponga pisos en alquiler y los jóvenes y la gente tenga más dificultades para encontrar pisos de alquiler.
19: I mentre el PSOE negocia a Esquerra i Dreta, el vicesecretari d'Economia del PP, Juan Bravo, aposta per construir més vivenda.
22: Hay que ponerse a construir vivienda y hay que escuchar a los sectores y hay que hacer vivienda pública y privada. En alquiler y en venta. En alquiler con opción a compra.
19: El desnonament de Mari Carmen ha servit de trampolí perquè la vivenda, principal preocupació de Ciutadans, segons el CIS, siga també prioritària per al Parlament.
1: Gràcies, Marc. Demà comença també una setmana políticament molt intensa, així, a la Comunitat Valenciana. I és que demà serà el debat de política general a les Corts. Està previst que el president Pérez Llorca anunciï baixades d'impostos o mesures per a millorar els resultats en l'educació. Socialistes i Compromís aprofitaran per a presentar-se com a alternativa del govern. És una crònica de Xavi Carrau.
23: Serà l'últim debat de política general d'esta legislatura, el primer de Pérez Llorca com a president. Arriba a l'espera de ser confirmat com a candidat, però amb els pressupostos aprovats i amb inversions compromeses en educació o sanitat.
24: Hay más de 400 millones en marcha. Y esto no son promesas, son realidades.
23: Anunciarà mesures per a millorar els resultats en educació o incrementar la natalitat, baixada d'impostos i millores en la gestió en emergències. L'oposició li retraurà la gestió dels incendis, de l'última alerta per pluges, el conflicte obert en l'educació o el rebuig al nou model de finançament autonòmic.
25: Se está quedando solo defendiendo el voto en contra.
26: És capaç de renunciar a 3.600 milions.
23: Socialistes i Compromís es presentaran com a alternativa de govern. En canvi, Vox defensarà la prioritat nacional una volta més, en este cas per accedir a la vivenda.
27: Una reforma absoluta del sistema de arriba hacia abajo.
23: Des del Consell i el PP asseguren que Llorca arriba al debat amb els deures fets.
28: Llega al debate de política general con todos los deberes hechos.
23: El debat, que s'allargarà fins dimecres, promet ser del voltatge.
1: I a més, demà dilluns es reunirà la Junta Directiva del Partit Popular amb l'objectiu de donar llum verda a la celebració dels congressos autonòmics i provincials de cara a EVA als comicis de l'any que ve.
6: Sí, sobre la taula, però no està encara el Congrés del Partit Popular de la Comunitat Valenciana, pendent de data des de fa més d'un any. Gènova ha de decidir primer si Pérez Llorca serà el cap de cartell i si optarà també a presidir el partit a la Comunitat Valenciana.
1: I una cosa més, l'exconsellera de Justícia Interior i antiga responsable d'emergències, Salomé Prades, i també el president de la Diputació de València, Vicent Mompó, compareixeran demà dilluns davant de la Comissió de la Dana al Congrés. Ho faran, Eva, per segona vegada.
6: Mompó hi va compareixer el novembre de l'any passat i Prades un mes després. Tot i acollir-se al seu dret a no declarar, l'exconsellera va reconèixer errades i va defensar la seva actuació.
1: Així hem arribat a les 2:44.
0: Informatius cap de setmana. A Punt Radio.
29: Emprender después de la Dana tiene muchísimo mérito. Y ahora, muchísimas ayudas. La Generalitat Valenciana, a través de la Dirección General de Emprendimiento, lanza la segunda convocatoria EMDANA para pymes y autónomos. Ayudas que cubren hasta el 100% de los gastos subvencionables y pueden llegar hasta los 20.000 euros por solicitud. Solicita tu ayuda hasta el 30 de septiembre en cindy.gva.es.
1: Continuem contant-los l'actualitat d'este diumenge en la Ràdio Pública Valenciana, en A.Ràdio. Una dona de 47 anys ha sigut assassinada al municipi de La Campana, a Sevilla. La parella, un home de 56 anys, s'ha entregat després a la policia i ja està detingut.
6: La dona ha mort a punyalades. L'home s'havia trinxerat durant unes hores a la casa. Si es confirma, este seria el cas que fa 39 de violència masclista en guany a Espanya. El 016 és el telèfon d'atenció a les víctimes i a les dones que se senten amenaçades o temen per la seva vida.
1: 15 minuts per arribar a les 3. Avui és el Dia Mundial del Turisme. I avui ens preguntem per les llums i també les ombres d'un sector clau, Eva, per a l'economia valenciana.
6: Aporta ja prop d'un de cada 5 euros al Producte Interior Brut valencià i dona ocupació a més de 300.000 persones. L'any passat la comunitat valenciana va rebre prop de 30 milions de turistes.
1: Ixes són les xifres, però el creixement també genera tensions. Parlem avui dels problemes d'un model que té molts rerefons, però també cada vegada detractors, té defensors, volem dir, i també detractors. Adelaida Ferrer.
3: Per a moltes veus expertes, el diagnòstic és clar.
4: No podem morir d'èxit. Devem de regular millor i apostar més per la qualitat.
3: Qui ho diu és Maria José Vinyals, catedràtica de la UPB i experta en gestió turística del patrimoni. El turisme, admet, és un dels principals motors econòmics, però una excessiva massificació podria entrar en conflicte no només amb la vida diària dels residents, sinó també amb la mateixa activitat turística.
4: Si fas una promoció molt bona i ve molta gent, però no estàs preparat per a rebre tanta quantitat de gent, tens un problema quan ja tens les persones ahí.
3: Perquè els recursos afits són limitats i el resultat aboca a la massificació.
4: Una saturació i moltes vegades congestió en espais urbans d'una quantitat de gent enorme.
3: Qui més ho patís és el veïnat, amb els preus de l'habitatge pels núvols i la dificultat d'accedir a uns recursos naturals cada vegada més escassos.
4: Ens estem carregant nosaltres mateixos els recursos que ens estan donant la riquesa que té la nostra comunitat.
3: Segons els experts, el canvi climàtic està provocant la desestacionalització de la temporada turística i per això diuen que cal incorporar tecnologies digitals per a prendre decisions cabdals en temps real.
4: Hi ha situacions que són ja de risc per a les persones.
3: Caminar cap a un model més sostenible que garantisca el futur dels recursos i l'estil de vida propi és, diuen, el major repte de cara al futur.
1: 2:47, avui ha entrat en vigor la Directiva Europea contra el Blanqueig Verd, el conegut com a greenwashing, és a dir, empreses que anuncien productes o servicis amb unes suposades propietats mediambientals o de sostenibilitat però que en realitat no tenen EVA.
6: L'objectiu és protegir el consumidor de possibles estafes i enganys. Miguel Ángel Soto és membre de Greenpeace.
5: Supone un paso adelante en lo que ha sido el comportamiento empresarial durante bastantes décadas. Las marcas, los servicios, las compañías están diciendo que están comprometidas con el medio ambiente, que reducen sus emisiones, que sus productos son eco, bio, natural, biodegradable, reciclable.
6: Uns adjectius que ja no podran utilitzar-se sense evidències sòlides, que hauran de figurar en l'etiquetatge, el web del producte o la publicitat.
1: Una directiva europea que afectarà de manera directa a les empreses de publicitat.
6: En la diana figuren diverses empreses de sectors de la moda, l'automoció i l'alimentació. Ara moltes campanyes s'hauran de plantejar d'una altra manera, ho explica el director de l'agència Improfit, Jordi Anduix.
7: Van a endurir-se molt més les multes cap a les empreses que estiguen utilitzant iconografia o elements visuals que puguen alterar un poc la percepció de l'usuari. Multes poden ascendir a inclús un 4% de la facturació, és a dir, que podem estar parlant perfectament de multes de 10 milions d'euros.
1: Ho destacàvem a l'inici de l'informatiu. Demà dilluns comença la campanya de vacunació de la grip i la Covid en residències de majors, centres de persones amb discapacitat i centres educatius.
8: Així ja estàs arreglat, ja no constipes en tot l'hivern.
9: La vacuna tot era en l'avui, n'estiga en el món.
10: Estan molt conscienciats de que a l'edat que tenen i les patologies que puguen tindre, és un benefici per a ells.
1: El 5 d'octubre s'ampliarà la vacunació a la resta de la població de risc i després, a partir de novembre, serà el torn de la immunització per a la població en general. I enguany, esta campanya s'ha avançat. ho ha fet coincidint amb un augment dels contagis dels virus respiratoris. La tornada a la rutina amb les classes i el treball torna a obrir la porta, Eva, als virus respiratoris.
6: Les últimes xifres sobre la incidència de les infeccions respiratòries agudes situen la Comunitat Valenciana en la setmana 38 com la tercera autonomia. De moment, una pujada lleugera i dins de paràmetres normals. Ho expliquen Òscar Zurriaga, de la Societat Espanyola d'Epidemiologia, i Elena Sánchez, doctora del Clínic de València.
2: S'està comportant més com a un virus social que no un virus estacional, quan hi ha canvis de patró.
11: Passar de l'activitat estival a la laboral i l'acadèmica, más o menos se ha duplicado. Ahora mismo donde más se está notando es en los niños, malestar, picos de fiebre, faringitis.
2: El fet de no haver tingut una onada l'any passat significa que n'hi ha més gent susceptible. Coneixem poc encara com se comporta poblacionalment la Covid.
1: 10 minuts i arribem a les 3. Així al món, el papa Lleó XIV s'ha referit este matí als abusos sexuals comesos dins de l'Església com una xacra i ha demanat als bisbes de França la màxima vigilància. Ho ha fet hores abans de reunir-se amb un grup de víctimes al santuari de Lourdes. Eva.
6: Lleó XIV ha abordat per primera vegada en el viatge a França els abusos sexuals dins de l'Església. Ho ha fet a Lourdes abans de reunir-se amb els bisbes, als quals ha demanat la màxima vigilància. I també durant la missa que ha oficiat en l'esplanada del santuari davant de 150.000 persones.
12: El courage de vivre cette conversion en primer lieu. Per guérir de blessures profundes.
6: L'Església ha de tindre el coratge per a fer la reconversió en primer lloc i curar les ferides profundes, ha dit el papa hores abans de la seva trobada amb 7 víctimes d'abusos sexuals. A diferència del que va passar a Espanya, així la reunió s'ha inclòs dins de l'agenda, però sense precisar detalls. Dos dels assistents no han volgut revelar la seva identitat. En un comunicat han dit ja que el fet que el papa els reba no significa abandonar les seues demandes. S'estima que a França 216.000 menors van patir abusos d'eclesiàstics entre el 1950 i el 2020. El lloc triat per a la trobada també és significatiu. En esta ciutat dels Pirineus, un dels majors centres de pelegrinatge del món catòlic, és on els bisbes francesos van demanar per primera vegada perdó. Un dels escàndols més greus afecta l'autor dels mosaics del santuari, que s'han cobert amb motiu del viatge de Lleó XIV.
1: El descontrol en el sector de la intel·ligència artificial ha obligat la companyia OpenAI a parar l'entrenament dels models més avançats. Esta setmana s'han conegut errades molt greus de seguretat als Estats Units i també a Austràlia, Remei Blasco.
13: OpenAI, una de les companyies més destacades en l'àmbit de la intel·ligència artificial, fa un alto en el desenvolupament dels models més sofisticats, obligada pel comportament descontrolat dels seus bots. La tecnològica que presideix Sam Altman vol evitar riscos catastròfics.
14: To avoid catastrophic risks.
13: La decisió de parar arriba després d'una setmana plagada de males notícies, en què s'ha sabut que la intel·ligència artificial s'ha infiltrat sense permís i sense control en la base de dades del Sistema Nacional de Salut d'Austràlia i en la Borsa de Nova York, a banda d'intentar-ho en altres departaments del govern dels Estats Units. Els dirigents d'OpenAI i d'Anthropic ja estan citats en el Parlament australià per a donar explicacions. Donald Trump no és partidari de posar fre a la intel·ligència artificial.
15: Because we're leading China by a lot and we're going to keep it that way.
13: Tenim un gran avantatge respecte a la Xina i l'hem de mantindre. Anem per davant i no hem de compartir res dels nostres programes d'intel·ligència artificial, ha dit. Sí que hi hauria cooperació amb Pequín en cas d'incidents greus.
0: A punt esports, en A punt ràdio.
1: Les 2:53 en els esports, com sempre els diumenges, venen carregats i això, Raül, que no tenim futbol de primera.
16: Sí, Espanya encara viu el seu moment dolç després del Mundial, la nit de Wembley remuntada i 2-3 contra Anglaterra en l'estrena de la fase de grups de la Nations League, que són ja 39, que es diu fàcil, partits seguits sense perdre en 2 anys i mig. Lluís de la Fuente valora així el moment.
17: Que ponen valor... La trayectoria que está haciendo esta generación de futbolistas, estos jugadores, son excepcionales. Y lo comentaba anteriormente, es que no paran de querer ser mejores.
16: Dimarts, al Sánchez Pizjuán en Sevilla, segona jornada de la Nations League per a Espanya, amb el lideratge del grup C en joc amb Croàcia. No tenim primera, però sí segona. El Deportivo Eldense juga al plantío amb el Burgos a les 6:30. Calleja, que encara no s'ha estrenat a la banqueta blaugrana, coneix els valors del rival.
18: Però un Burgos... muy competitivo, un equipo compacto, con jugadores también que tienen mucha experiencia en la categoría, arriba tienen mucha pegada.
16: David Ruiz és l'única baixa confirmada en la llista de Calleja i demà a les 8 i mitja torn per al líder el Castelló, visita Butarque per enfrontar-se al Leganés. Podrà repetir els resultats, o en este cas els Orelluts, el gran partit que van fer a Castalia contra el Tenerife. Pablo Hernández respon evocant el loco, Martín Bielsa.
19: Yo tuve la oportunidad de tener a Bielsa entrenador y era una de las cosas que él nos decía, ¿no? Que lo más difícil en el fútbol es, después de hacer un partido casi redondo, repetirlo, ¿no?
16: Quant a les baixes, Pablo Hernández perd els internacionals Rego, Mati Orozco i Saipi. En primera federació, primera ref, tercera victòria consecutiva de l'Hèrcules, 0-1 a Àguiles, i els herculans ja estan en zona de play-off d'ascens. Paren atenció, perquè Beto Company, l'entrenador de l'Hèrcules, defineix perfectament de què va el futbol.
20: El fútbol es el deporte más justo que hay, porque hay que meter un gol más que los demás, ¿de acuerdo? Y siempre estamos hablando de posesión, de no sé qué, de llegadas, de tal. Lo que hay que hacer es enchufar.
16: Té tota la raó del món. Canvi de valor, superdiumenge per als amants del bàsquet. Final de la Supercopa Femenina a les 5 de la vesprada. Primer títol en joc que pot aconseguir el València Bàsquet si supera el Leganés. Seria el quart d'esta competició. Estas son las sensaciones del técnico de València Bàsquet Femení, Javi Torralba, en la previa.
21: Nosotros queremos jugar, queríamos estar en la final, disputar el primer título, y esto va de nosotras.
16: I a les 6, al Roig Arena, torna l'ACB. El València Bàsquet, l'actual campió de la competició, s'estrena amb Lleida. I altra estrena, la d'ahir, la del Lucentum, en primera FEB. Triomf per als alacantins, 96-82 contra Partizan de Fuenlabrada. Pedro Rivero detalla les armes d'este nou Lucentum.
22: Jugando a mucho ritmo. Al final tenemos jugadores, mucha gente con capacidad de tocar la pintura, y tres o cuatro jugadores que tienen mucho volumen de tiro, mucha capacidad de tiro.
16: Ambo, Lliga Sobal, jornada 3, tot mal per als nostres. Valladolid 37, Port de Segon 30, i on Alacant 31, Granollers 41. Futbol sala, també jornada 3, i com la cosa va de 3-2, Peníscola 3, Valdepeñas 3. Tenis, en la Laver Cup, el marcador ara mateix és de 7-5 a favor de l'equip europeu. Europa només necessita dos victòries en la jornada d'avui per a ser campiona, i ahí en estaran, i van estar segur, tant Alcaraz com Rafa Jodar, per a ser decisius. Acabem amb ciclisme. En uns minuts comença la prova de fons del Mundial Masculí a Montreal, amb un recorregut de 273 quilòmetres. Sense Pogacar, tot està més obert. Evenepoel o Van der Poel són candidats, i dels espanyols, les opcions passen pel nostre Juan Ayuso i el guanyador de la Volta, Enric Mas.
1: Raúl, gràcies.
16: A tu, Jordi.
1: Bona setmana.
16: Igualment. Adéu.
1: Quatre minuts i arribem a les 3. València ja coneix les 26 candidates a les Corts d'Honor de les Falles 2027. A nit, el Roig Arena acollia una gala amb vora 13.000 persones i moltes novetats. Xaila Lluc.
23: Xiqueta, Alma Ruedas García.
24: Una a una, les 26 elegides com a candidates a Fallera Major de València pujaven a l'escenari del Roig Arena, sense poder amagar l'orgull de representar les falles arreu del món. Enguany, la cerimònia d'elecció ha reunit vora 13.000 persones. Ritus ha sigut el nom de l'espectacle, que ha estat inspirat en la Valentia Romana. Un acte carregat de novetats. Per primera vegada, les candidates han desfilat juntes dos vegades i no hi ha hagut descans. El preàmbul de la lectura del veredicte del jurat ha sigut el comiat de les falleres majors de 2026. Carmen Prades i Marta Mercader. Un adeu carregat d'agraïments al món faller.
25: No diguem adeu, diguem gràcies.
26: Gràcies per deixar-nos formar part de la vostra història.
24: I de nou, les 146 candidates tornaven a desfilar abans de conèixer el nom de les 26 elegides. Escoltem a Maria Tomàs, jurat de les candidates a la Fallera Major de València 2027.
27: Són meravelloses totes i hem hagut de triar, pues, això, 13 candidates que són, pues, cor i estima per les falles i unes grans ambaixadores ja.
24: Amb les 13 candidates a la Fallera Major Infantil i les 13 candidates a Fallera Major de València damunt l'escenari, comença el següent capítol del procés. Amparo Martí és jurat de les candidates a la Fallera Major Infantil de València 2027.
28: Ha d'escriure bé, ha de fer més coses, no? que l'acord d'honor, i per això serem molt exigents.
24: El 13 d'octubre es farà la tradicional telefonada de l'alcaldessa Maria José Català.
1: És l'últim diumenge de setembre i és dia de celebrar la Festa de la Sega de l'Arròs. Cita ineludible a Catarroig, a l'Horta Sud, gastronomia, cultura i tradicions vinculades a l'arròs valencià. A Catarroig ha estat Patricia Ramírez.
2: Sí, bona vesprada, Jordi. Podem dir corbella en mà, peus al fang i una tècnica centenària que forma part de la memòria del producte més típic de la cuina valenciana. Parlem de la festa de la sega de l'arròs que se celebra avui al port de Catarroja, perquè el mes de setembre sempre està ennugat a una de les tradicions més arrelades de la cultura gastronòmica valenciana. Esta manera de replegar la collita fou fins al final de la dècada dels 50 i els 60, una tradició que ara, quasi 70 anys després, continua recordant-se per a transmetre les noves generacions el dur treball d'aquells llauradors per aportar a les taules valencianes el sabor més exquisit de la nostra terra. Hem parlat amb Vicente Rioja. Ell és el premiat amb el guardó de segador d'honor d'enguany del 2026 i també amb Santos Ruiz Álvarez, gerent de la denominació d'origen Arròs de València.
3: Un homenatge a aquesta gent que ja no està, que ens ha trasladat les tradicions.
4: En Corbella, en el carret, en l'aca, traguent les garbes, trillant-les.
1: A Catarroja hem posat el punt i seguit a la informació d'este diumenge, un diumenge que diuen que no passa mai res, ja ho han vist. Ara de seguida, la represa del Punt a Punt amb Paco Polit. Nosaltres tornarem el dissabte que ve. Que passen una gran setmana. Adeu.

0: Punt a punt. Esport en estat pur.
1: Salutacions novament, què tal? Molt bona vesprada, són les 3 de la vesprada en punt i així continua el punt a punt en A Punt Ràdio. Ja sabeu, jornada de diumenge plena d'esport. Seguim de carrereta des de les 12 del migdia i fins a les 12 i mitja de la nit. Sempre estem. Anem a repassar de seguida els resultats del matí. Per exemple, eixa malaurada derrota del València femení en Lliga F per 1-2 en pràcticament l'última acció del partit. Això també hem comptat la victòria a l'estrena en primera divisió del Carpesa, que ha guanyat per 3-2 en hoquei Lliga, en Lliga IATI masculina. I també, com no, la derrota del Huesitos La Vila en la seva visita al BRAC, que Quesos entre Pinares. I per últim, la derrota també del Fertiberia Port de Sagunt fora de casa davant l'Atlético Valladolid per 37-30. Aprofitarem també per a fer l'anàlisi de la victòria ahir d'Espanya a Wembley. I després anem amb futbol de segona divisió, amb un partit més propi de primera, com és eixe Mallorca-Almeria. Bàsquet per partida doble, per una banda els xics al Roig Arena amb el debut en la Lliga ACB, i les xiques des de les 5 buscant la Supercopa com a primer títol de la temporada. També vos oferirem les dues finals de la Copa Comunitat Valenciana de Voleibol des del pavelló Nou Molés, prèvia de la Copa del Rei, amb la Unió Esportiva Tavernes visitant el Maracena, i altre duel interessantíssim a El Collao a segona federació. També el partit de la jornada bijusa amb el Deportivo Eldense de Javi Calleja, que busca una segona victòria consecutiva a Burgos. I per a tancar, futbol internacional, futbol més nostre. Ja sabeu, com sempre, anem carregats. Benvinguts de nou a la passió de l'esport, benvinguts a la màgia de la ràdio. Són les 3 de la vesprada i 2 minuts. Així continua, dames i cavallers, xiquetes i xiquets, el punt a punt.

0: Ja heu escoltat a la majoria de membres de l'equip en la intro. Afegim també a tot el team Punt a Punt, a l'equip de tècnics de la casa de Punt Ràdio, avui representats així per Maite Freitas. També està per així preparada per al poliesportiu d'esta vesprada, Clara Alcover. Hola, Clara, què tal? Bona vesprada.
1: Bona vesprada, Paco.
0: El tema de les xiques...
1: Preocupant.
0: Preocupant, eh?
1: Molt preocupant.
0: 5 jornades, 5 derrotes i a banda en un dia en el qual segurament és el que més a prop ha estat de la victòria, pues tampoc.
1: Ha sigut una llàstima. De fet, jo penso que tots hem celebrat el gol del València com si fora el més 3 ja, en plan de que arranquen ja, que comencen a sumar, que tinguen algo, però no, en l'últim sospir. Altra vegada, cara de 5 duros, com diuen en el meu poble.
0: Sí, correcte, correcte.
1: I cap a casa.
0: Que no estan en festes, però estan en festes en molts llocs,
1: Sí.
0: Volia aprofitar.
1: Massa Magret, per exemple.
0: En la Pobla, per exemple, este matí hi havia bous al carrer. Per aparcar està complicat a l'aniversari que m'ha tocat anar de matí de xiquets. Però bueno, un abraç a tota la gent que té festes en els seus pobles.
1: Ja queden poquetes.
0: Ja queden poquetes, ja està acabant. Que xiquets, ja estem en octubre pràcticament. És que n'hi haurà que canviar els calendaris també. Bueno, a banda de tot això, ja sabeu, bueno, al capdavant del Punt a Punt, encantat de fer un dia més, Paco Polit. I també vosaltres, amics oients, amigues oients, sou fonamentals per a que els vostres missatges, la vostra veu, siga escoltada així en el gran programa de retransmissions esportives de Punt Ràdio.
2: Envia'ns els teus missatges, comentaris o àudios de 30 segons amb el teu nom i ciutat des de la que ens escoltes al 611 38 73 17. 611 38 73 17. El...

0: Les paraules d'un Miquel Crespo, Clara, frustrat, evidentment, perquè és que són
1: cinc
0: jornades, cinc derrotes, 0 punts per al València femení, que ha tingut una benvinguda novament a la màxima categoria, pot ser no de les millors. Anem a fer un xicotet repàs del que tenim en marxa, perquè ja sabeu que cap de setmana no hi ha futbol en primera divisió, però sí que tenim la resta de cosetes. Per exemple, en segona divisió ja has comentat que estem en la segona part, minut 6, Valladolid 1, Córdoba 1, i anem a primer recordar, Clara, els 4 partits que se disputen en la jornada d'avui de la categoria d'Argent.
1: Clar que sí, perquè a partir de les 4 i quart serà el torn del Mallorca-Almeria, a les 6 i mitja Burgos-Eldense, el partit de la jornada sí al nostre punt a punt, i també a la mateixa hora les...
0: Hi ha futbol en primera divisió, però sí que tenim la resta de cosetes. Per exemple, en segona divisió ja has comentat que estem en la segona part, minut 6, Valladolid 1, Córdoba 1, i anem a primer recordar, Clara, els 4 partits que se disputen en la jornada d'avui de la categoria d'Argent.
1: Clar que sí, perquè a partir de les 4 i quart serà el torn del Mallorca-Almeria,

0: Disputa ixe Leganés-Castelló a les 8:30, un partit que anem a contar en la sintonia del punt a punt i que els marcadors que ja estan confirmats del cap de setmana, per exemple, se disputa el passat divendres el Girona 2 al Albacete 0 i ahir tinguerem el Celta B 1, Sabadell 1, Tenerife 1, Cádiz 1, Granada 2, Andorra 3 i per últim la victòria èpica del Ceuta 3-1 davant de la Real Societat B que va acabar en 9 futbolistes. I hem de fer un xicot de repàs també a la classificació. Clara,
1: que ens encanta esta classificació.
0: Perquè està el Castelló a dalt,
1: efectivament. Tenim el Castelló primer amb 16 punts, invicte en esta competició. El segon és l'Eibar amb 15 punts i el segueix el Girona Mallorca amb 13 i l'Almeria el Sabadell amb 12 punts. Tancant aquests 6 primers jocs. I per la zona de baix tenim l'Eldense en la situació roxeta de descens a falta del seu partit que el juga esta vesprada amb 5 punts. El Càdiz que ja va disputar ahir el seu partit, el Ceuta i l'Alba CTA, un punt.
0: Això respecte a la categoria d'Argent. Ràpidament, us comentem una altra categoria en la qual tenim un equip en la zona d'alta, com és el Villarreal B, David Albelda, que està jugant en aquest grup segon de Primera Federació. Recordem que avui, Clara, se juguen 4 partits, el primer d'ells que comença d'ací a 45 minuts.
1: A partir de les 4 serà el torn de l'Europa davant de la Rayo Majalaonda, 6:15 per a l'Antequera Real Jaén, a les 7 Teruel Huesca i a les 8:30 Real Madrid B al Corcón.
0: D'esta jornada cinquena ja se va disputar el Atlético Madrileño 1 Villarreal B 3, el Eivissa 0 Zaragoza 2, el Torremolinos 1 Algeciras 2, el Águilas 0 Hércules 1, bona victòria ahir de l'Hércules fora de casa, tercera consecutiva, per cert, i el Nàstic 1, Sant Andreu 2. Classificació, després de 5 jornades i els 4 partits que resten.
1: També tenim molt bones notícies en esta classificació de Primera Federació al grup segon, perquè el Villarreal B és el que encapçala esta classificació amb 13 punts, el seguit del Saragossa amb 12, el Jaén amb 10, el Múrcia amb 9 i l'Hércules amb els mateixos punts, amb 9. I tanca aquesta classificació el Teruel, l'Europa i el Torremolinos amb un punt.
0: Votem a la segona federació, al grup tercer, quan un segon és perquè tenim gol en segona divisió.
1: Com ves, ens encanta cantar els gols. Ha anotat el segon Víctor Fernández per al Valladolid. Al segon temps, minut 53, Real Valladolid 2, Córdoba 1.
0: El que dèiem, anem a votar a aquesta quarta categoria, com és la segona federació, grup tercer. Estem en este cas en la cinquena, en la quarta jornada també, i n'hi ha 3 partits pendents, el primer d'ells, o els primers dos, que comencen a partir de les 6.
1: Serà el torn de l'Alcoyano davant del Deportiva Minera i el del Yeclano davant de l'Ilicitano. I a partir de les 7 tancarà esta jornada l'Orca Deportiva davant del Castellonense.
0: Repassa el que ja s'ha disputat. Per exemple, en la jornada d'ahir va guanyar el Castelló B fora de casa. Orihuela 1, Castelló B 4. Gran victòria del filial Orellut, que se posa en la zona calenta de la classificació. I este matí hem contat el Cieza 1, Atlético Balears 1, la Nucía 2, Mallorca B 0, Peña Deportiva 0, Murcia B 2, Poblense 1, València Mestalla 0, també el València-Mestalla està fatal. I per últim, el Lucan-Múrcia 1, Intercity 2. El conjunt de la cantica ha aconseguit la victòria. Classificació després de 4 jornades.
1: El primer lloc espera la Nucía amb 12 punts, seguit el Castelló B i el Castellonense amb 9, Intercity amb 8 i tanca i seus 5 primers llocs l'Orihuela amb 7. I per la part baixa se trobem al Real Murcia B, l'Orca Deportiva, Atlètic Balears, València Mestalla penúltim amb un punt i Peña Deportiva, que tanca esta classificació també amb un punt.
0: I per a tancar el futbol, ja sabeu, n'hi ha de Europa, de Nations League, que se cada setmana, però no n'hi ha de Primera Divisió, sí que de la resta de competicions. Tercera federació, grup sext, que està integrat per equips de la Comunitat Valenciana. Primer, els 3 partits que han de disputar-se, Clara, el primer d'ells que comença d'ací a un parell d'horetes, a les 5:30.
1: A les 5:30 serà el torn de l'Utiel davant del Roda, a les 6 Crevillent Atlètic Saguntino i a les 6 també tancarà la jornada de diumenge l'Ontinyent 1931 davant el Bunyol.
0: Recordatori que este matí ha guanyat el Torrevieja en casa 2-0 davant el Soneja i ha guanyat el Valldusó fora de casa 0-3 davant el Torrellano la Vall, que està en un moment de forma espectacular, i afegim estos dos marcadors als que tinguerem en la jornada d'ahir. Pel matí va guanyar el Llevant B 0-2 al Villarreal C, victòria a l'Eldense B 3-1 al Torrent i per la vesprada Espanyol de Sant Vicent 1-0-1 i per últim Atxeneta 0 Hércules B 1. Repassem la classificació, que després de 4 jornades menys 3 partits està poquet a poquet posant posant-se molt calenta en la zona de dalt.
1: A més, tenen molts pocs de punts de diferència entre ells. El líder és el Baiduixó amb 10 punts, seguit del Villarreal C amb 9, l'Eldense B amb 8, el Torrent i el Llevant B amb 7 punts i tanquen la classificació en la zona baixa, en aquesta zona de descens momentània, l'Utiel amb 2 punts, l'Espanyol de Sant Vicent a 2 i l'únic equip que encara no ha pogut sumar cap punt, el Torrellano amb 0.
0: Anem a recordar el que he comentat

0: Anteriorment dels duels, Clara, que hem contat este matí, per exemple, en handbol, hem estat pendents del Fertiberia Port de Sagunt, això sí, fora de casa, en la seva visita a Castilla, a Valladolid, la cosa no ha anat massa bé.
1: No ha pogut ser perquè han caigut 37-30 en un partit molt disputat, però que finalment, com tu bé has dit, s'està complicant un poquet els partits als del Port de Sagunt en esta màxima categoria de l'handbol. Això sí, hem de recordar que en esta jornada 3 també va disputar ahir un partit altre dels nostres representants, que és el Orneo Alacant.
0: I tampoc va anar massa
1: bé. Va anar massa bé. De fet, va perdre 31-41 a casa davant de la Granollers, i la jornada ja està finiquitada, i podem dir que dels nostres equips tenim a l'Orneo Alacant en la posició número 12 amb 2 punts, i després el Fertiberia Port de Sagunt és 9è amb 2 punts, també després d'estos 3 partits jugats.
0: Això respecte al poliesportiu este matí, a l'handbol. També anem a comentar-vos cosetes al respecte de la Fórmula 1, en un cap de setmana en el qual avui no n'hi ha carrera perquè se va disputar en la jornada d'ahir.
1: És estrany, no? Perquè un diumenge sense Fórmula 1 pues pot ser més raro, i és que avui no hi ha carrera, i no és perquè s'hagi cancel·lat ni s'hagi ajornat res, és perquè el Gran Premi d'Azerbaijan va avançar tot el programa un dia per a no coincidir amb el 27 de setembre, que és el dia del record de l'Azerbaijan, que és una jornada de dol nacional en memòria de les víctimes del conflicte de Nagorno-Karabakh, i per això els entrenaments van començar dijous, la classificació es va disputar divendres i la carrera es va celebrar ahir dissabte. Una carrera a Bakú que va acabar amb victòria de George Russell, només 196 mil·lèsimes per davant de Max Verstappen, mentre que Isaac Hadjar va completar el podi. I en la Fórmula 1 no tardarà massa en tornar, la pròxima cita serà ja el cap de setmana que ve, del 2 al 4 d'octubre, amb una situació particular, i és que el Mundial torna al circuit de Sepang a Malàsia per primera vegada des de 2017, i la prova mantindrà oficialment la denominació de Gran Premi de Bahrein a Malàsia, així que la carrera serà el diumenge 4 d'octubre. I poc més que contar-te ja de la Fórmula 1.
0: Sí, la Fórmula 1, la jornada d'ahir, bueno, pues que a Alonso li va anar una cosa molt malament, i a Sainz, ja ho hem comentat,
1: sí, va sumar
0: punts, però no va ser tampoc, bueno, temporada dura per als nostres. I res, la nostra enhorabona també al Carpesa, avui en el seu debut en casa, que ha guanyat 3-2 al Sardinero Hockey Club, ja sabem, la màxima categoria de l'hockey en el nostre país. Les 3:22, jo crec que és moment també d'obrir la finestra per a parlar de la selecció espanyola, de la victòria d'ahir i de més coses amb el nostre trio d'especialistes. Anglaterra 2, España 3, gran partit que contaren mai a la sintonia del Punta a Punta, la veu de Luis Urruti, que anem a analitzar amb el nostre trident d'experts, com és el cas dels exfutbolistes Juan Luis Mora. Hola, Juan Luis, què tal? Bona vesprada.
2: Hola, què tal? Buenas tardes.
0: També des del seu retir espiritual a Castelló, Emili Sierte. Hola, porter, què tal? Com estem?
3: Bona vesprada, Paco.
0: Estàs en el retir, no?
3: Sí, senyor.
0: Clar, és que com el Castelló Chuba
1: pues dilluns... Molt bé, no,
0: s'escolta de categoria. Sí, sí. Li han posat una antena ahí dalt de la casa perquè s'escolta fenomenal.
3: Exacte.
0: I també un altre que no està de retir perquè el tio no para de veure futbol, també cap de setmana com este, Javier Subirats. Hola, Subi, què tal?
4: Hola, què tal? Molt bona vesprada.
0: Bueno, pues obrim xoc ja, cavallers, i lo primer és preguntar-vos als tres, Juan, lo tu primer, per la sensació general que te va quedar... Per a mi el gran partit que va fer Espanya ahir, en els seus defectes i tal, però ara parlarem, però la posada en escena, per a mi, imponent de la selecció de Luis de la Fuente.
2: Bueno, la verdad que un escenario complicado, una selección complicada, y bueno, y sobre todo cuando tienes el listón tan alto que vienes de ser campeón, vigente campeón del mundo, pues bueno, todo el mundo espera mucho de ti. La verdad que el partido no desmereció, sobre todo cuando en el minuto 6-7, bueno, Lamin empieza con el 0-1 aprovechando el error del central de Inglaterra, pero bueno, con el sabor de boca que te queda de que ahora mismo, hoy en día, la hornada de jugadores que tiene la selección, pues bueno, cada uno en su posición son lo mejor del mundo. No porque te lo diga que acaban de ganar el campeonato del mundo, sino porque son muy buenos, lo están demostrando cada semana en sus clubes, y la verdad que para el aficionado español, para en este caso todos los que seguimos el fútbol, pues debemos sentirnos orgullosos de tener una selección capitaneada por Luis de la Fuente, que bueno, que a nivel mundial es el top.
0: Emili, el titular teu per al partit d'ahir, quin va ser?
3: Gran partit i gran resultat. Jo crec que és el millor, no? Dins d'un equip que demostra una personalitat i una seguretat després de guanyar el Mundial, ara mateix impossible de... te pot guanyar qualsevol equip. Te va remuntar a Inglaterra, que és una de les bones seleccions actualment. El partit va ser en molts moments d'això, però inclús en el 1-2, la personalitat que va tindre l'equip per poder remuntar, també hi ha que dir que el penal fallat a la millor hauria pogut canviar el partit, però és un equip en una seguretat en si mateixa, en tots els jugadors, dins que alguns a la millor no estiguin en el seu millor moment, però crec que va ser un gran partit, en una gran personalitat, en un començament molt bo, després te remonten i van ara per l'empat i per la victòria. Convençut, jo crec que és un equip convençut de lo que està fent i molt convençut de que pot guanyar a tot el món.
0: Javi.
5: Pues sí, efectivament, com han dit Juanlu i Emili, no? Jo crec que un molt bon partit de la selecció. Podia pensar-se que podia haver relaxació després d'haver guanyat el Mundial, però bueno, com només començar ja la NIN va posar el 0-1, pues bueno, la veritat, i després se van tindre diverses ocasions per a deixar sentenciat el partit en eixos minuts. Després va reaccionar a Anglaterra, va marcar dos gols. Efectivament, el penal a lo millor haguera pogut variar el signe del partit, però jo pense que no, també, perquè efectivament esta selecció té molta personalitat i bueno, els canvis van ser molt encertats, sobretot el de Àlex Baena i el de Oyarzábal, que van ser els que varen remuntar el partit, i bueno, pues segueix demostrant que és una selecció molt fiable, tant per els jugadors, per la qualitat que tenen els que ixen, per la qualitat que tenen els que estan en la banqueta i per la gran capacitat que té el seu entrenador de la Fuente.
0: Te repregunte, Javi, perquè els gols d'Anglaterra arriben en dos punts molt, molt concrets d'aquesta primera part, minut 36, minut 40, pràcticament en 3 minuts, cap gir en el marcador, en els gols de Gordon i després de Harry Kane. Són més mèrit d'Anglaterra que es fan forts en dos de les seues qualitats, com és eixides a la contra i accions a pilota parada dins de l'àrea, o creus que Espanya va tindre ahí un baixó de qualitat o d'intensitat o de concentració que va permetre a Anglaterra posar-se per davant?
5: Home, el primer gol, el de Gordon, és una jugada a valor parat que té la selecció espanyola.
0: Clar.
5: Sí, la té a favor, i ahí, bueno, sí que és de veres que aquestes vigilàncies defensives que se tenen que tindre pues, no van ser les correctes, i lògicament Anglaterra és una selecció amb molt bons jugadors també, sobretot de mig camp cap a davant, i bueno, mos varen agarrar, i després una jugada per banda esquerra, el remat, toca a Cucurella, un poquet de mala sort, però sí, efectivament va ser els pitjors moments de la selecció espanyola, junten després al començar en la jugada del penal, però llevant d'aquestes accions, pues bueno, jo crec que va demostrar la selecció espanyola que és molt, molt superior avui en dia a Anglaterra, però bueno, i estem dient Anglaterra, que és una molt bona selecció també.
0: La número 3 del món, de fet. Sí. Juanlu, el fet de que Espanya ir tinguera una situació contrària als seus interessos per primera vegada en un fum de partits, per primer moment, no? Per primera vegada en mesos. És bo per al creixement d'esta selecció, que estava acostumada sempre a remar amb vent bufant a favor?
2: Bueno, siempre es positivo, siempre es experiencia en estas situaciones. Como estáis diciendo, yo creo que aprovecha ese... Yo creo que bajón quizá también que Inglaterra, pues bueno, está jugando en casa y que tiene que apretar, el aprovechar, el dar la vuelta, pero ya te digo, o sea, todo eso suma experiencia, todo eso hace ver que, bueno, la personalidad de esta selección, la personalidad de sus jugadores, la personalidad del equipo, del colectivo, y que bueno, que aunque te den la vuelta, ya te digo, y te recalco, contra una buena selección y en un escenario que impone, yo creo que se vio a una selección madura con esa seguridad de ir a por el partido, y que bueno, yo creo que todos los que estábamos viendo, aparte de que bueno, queríamos que diese la vuelta otra vez la selección, pero la seguridad que podía llegar, se podía dar la vuelta y pues, se podía ganar el partido.
0: Y Emili, en el teu cas, jo estava parlant ahir a la nit en companys i demés, més enllà de que n'hi ha un moment clau en el partit, que és, jo crec, el penal de Harry Kane, és de veure que en un 3-1 se t'hauria complicat la cosa, i tot això crec que Espanya hauria lluitat no perdre el partit, estic convençut, és de veure que és un punt d'inflexió en el qual allà conflueixen tots els factors. Els canvis de Luis de la Fuente, Emili, en la segona part jo crec que li donen un altre aire a l'equip. L'entrada de Baena, l'entrada d'Oyarzabal... És a dir, que també des de la banqueta va sorgir efecte el canvi tàctic a nivell futbolístic.
3: Sí, i al començament, els dos canvis que fa, que és Ferran i Oyarzabal, i Ivana Baena i Oyarzabal, no?, que havien sigut els titulars en el Mundial, bueno, el començament d'Oyarzabal, sobretot en Lliga, que diuen que no està molt finet i tal, va fer aquests dos canvis, però està clar que al final, en general, Luis de la Fuente sol acertar prou en els canvis i buscar la fórmula quan l'equip no està acabant de reaccionar. Però clar, si tu tens la banqueta i traus a Pedri, traus a Oyarzabal, traus a Baena, en una situació que a la millor vols canviar el partit i vols fer alguna variació tàctica, des de luego tens molta més facilitat traient aquest tipus de jugadors i després si te responen en el camp com va respondre Baena, com va respondre Oyarzabal i l'ajuda de Pedri quan lleves a Fabián. Bueno, crec que té moltes possibilitats dins de lo que és la plantilla base de la selecció i va incrementant en algun jugador nou jove que pot fer en un futur també tal, o sigui que té moltes possibilitats, però el rendiment dels jugadors des de luego mentalment no estan acusant el ser campions, el ser superior, el ser una selecció de molt al·legar. Jo crec que això des de luego crec que durarà temps, no sé quan baixarà el pistó esta selecció, però des de luego en els canvis i en la manera que eixen els jugadors des de la banqueta és molt molt positiu pel seleccionador, no?
0: Emili, qui va ser el més destacat per a tu del partit d'ahir?
3: A mi m'ha agradat molt Lamine, m'ha agradat molt Rodri, bueno, crec que en general tots van tindre un nivell molt alt, bueno, algun va estar un poquet més fluixet, però en general el mig del camp va estar fantàstic. Ferran, si haguera fet alguna de les ocasions que havia tingut, ja sabem com és Ferran, haguera quedat com a general, però bueno, crec que un nivell alt de la majoria de jugadors.
0: Voldria que escoltareu les reflexions del postpartit de Lamine Yamal, perquè us vaig a preguntar per ell. Lamine, en el flash, després del partit amb Televisió Espanyola.
6: Bueno, es lo que intentamos al final. Siempre se pierde, pero intentamos que no seamos nosotros los que pierdan. Estamos muy contentos al final. Sabemos que Wembley es un estadio muy difícil para una selección tan grande, pero esperamos que nos sale bien.
7: ¿Qué partidazo que se abría con un gol tuyo nada más empezar al minuto de juego? ¿Cómo ha sido esa jugada?
6: Bueno, el míster nos aprieta mucho con que vayamos a la presión, con que queramos en robar el balón. Es lo que he hecho, siempre intento ayudar al equipo. Siempre he dicho que a veces me despisto, pero a veces robo. Entonces, nada, me he quedado uno contra uno y he podido meter.
7: Partido completísimo en una faceta, además, en la que llevábamos mucho tiempo sin ver a la selección, que era remar con el marcador en contra. Desde, bueno, unos minutos contra Suiza en el último partido, ya clasificados, pero contra Países Bajos, ¿no? ¿Cómo ha sido esa sensación también de creer en vosotros mismos?
6: Bueno, yo creo que no es que nos sintamos cómodos, pero no nos molesta que el otro rival tenga el balón. Al final somos jugadores muy rápidos también, sabemos jugar al contraataque. Y bueno, es lo que dije el otro día, hay que saber qué rol hay en cada partido y lo sabemos hacer nosotros.
0: Quan diu Juan Luis Mora que Luis de la Fuente és molt pesat en demanar-los als jugadors que pressionen i demés, i diu, de vegades me despiste, però tracte de fer-lo, de vegades me despiste. Bueno, pues afortunadament se despista, perquè si sempre fera lo que fa ahir, jo crec que no n'hi hauria dubtes en que en la versió de Lamine Yamal d'ahir no és que siga valor Wii. O en guany, va ser Baló d'Or una dècada completa.
2: Sí, bueno, eso que se despista ya se encargan los compañeros, ya te digo yo que se encargan los compañeros de hacer que no se despiste, pero bueno, es normal. Estamos hablando de un chaval muy joven, irrumpió con 16 años prácticamente. Pues bueno, es que estamos hablando de un jugador que ahora mismo, tú lo dices, para mí es top 1-2 del mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que es un jugador acostumbrado a jugar en cualquier sitio. Le da igual el Bernabéu, Wembley, el patio de su casa o el patio donde jugaba en su barrio. Entonces, al final son jugadores que que tienen fantasía, tienen calidad y bueno, y ya te digo, tienen ese desparpajo juvenil y sobre todo en las declaraciones que bueno, que a veces me despisto por no decir estoy atontado, ¿sabes? Pero la verdad que, y a mí me consta también en lo de Luis de la Fuente, que aparte de hacerles hincapié en la presión, le está haciendo mucho hincapié en que si son campeones del mundo, si han conseguido, pero que eso se olvida. O sea, hay que mirar para adelante, y que el pasado está bien, pero que hay que mirar para adelante. Y eso me consta que cada día, cada entrenamiento, cada partido, el seleccionador hace hincapié en eso y que bueno, que hay que seguir peleando, hay que seguir luchando, porque bueno, esto del mundo del fútbol, la gente se acuerda de lo de hoy y no de lo de ayer. Entonces, pues para eso yo creo que a nivel han hecho un grupo, han hecho un colectivo que bueno, que ellos llaman prácticamente familia, y la verdad que eso es importante y se nota en los jugadores.
0: Subi, pareix que el partit, almenys la sensació que donava ahir, sobretot mirant els primers, no dos minuts i el gol, sinó el primer quart d'hora, és que Lamine va pensar que el partit d'ahir anava a tindre tots els focus damunt, era un Anglaterra-Espanya, és a dir, top 3 del món davant del top 1 del món, i que podia ser un escenari perfecte per a presentar futbolísticament la seva candidatura al Baló d'Or.
1: I que després ja en xarxes socials va ser una campanya.
0: És que el partit subi a ir de Lamine Yamal a nivell individual, col·lectivament va ser molt bo, però és que individualment el tio arrossegava sempre dos, inclús tres marcadors, que això davant d'Anglaterra és donar molt avantatge per a la resta de companys.
5: Sí, no, efectivament, no, jo crec que és, el jugador ho sabia, no, que de l'hora era un partit important per tota aquesta reivindicació que estan portant en aquests moments per el valor d'or, i bueno, pues va fer efectivament un molt bon partit. Són jugadors que a pesar de l'edat que tenen tan joves, pues demostren molta maduresa, tant en el terreny de joc com ara quan que l'estava sentint les declaracions. Bueno, a vegades fan actes de l'edat que tenen, no? A voltes en la seva vida privada, que a voltes dius que li està perdent el cap, però no. Després veus que són persones molt centrades, tant en el terreny de joc com en les seues declaracions, i efectivament, a mi és un jugador diferencial totalment. N'hi ha gol o alguna cosa?
0: Sí, en segona divisió,
1: sí,
0: tira i clara.
1: Sí, el tercer el marca Víctor Barberà per al Valladolid, minut 73, Valladolid 3, Córdoba 1.
0: Que la tassa acaba de llançar fa 10 minuts un penal, que és també per a pensar-lo.
5: Sí, que són jugadors efectivament diferencials i que lògicament, doncs, bueno, volen ser els millors. És bueno, aquesta lluita que ha hagut sempre, no?, entre Messi i Cristiano Ronaldo, pues ara Lamine, pues lògicament, pues vol ser millor, i té molts anys, és molt difícil fer una carrera tan llarga siguent el millor, però és un jugador fantàstic, que ojalà, a mi m'agrada tindre, jo crec que a qualsevol equip l'agrada tindre o a Lamine o a Yamal, no? El 50% ja estarien, perquè és un jugador que lògicament, pues, és diferencial, i encara que el primer gol, pues bueno, se va a dormir el jugador d'Anglaterra, el jugador crec que era Gueye el que se va a dormir, però bueno, n'hi ha que lluitar, i després n'hi ha que arrencar, n'hi ha que posar-la dins, i efectivament, durant tot el partit de Dolego se li veia que ell volia destacar en un partit de la importància que té un Anglaterra-Espanya.
0: Emili, de Oyarzabal se pot dir alguna cosa més a aquestes alçades, o ja jo crec que està tot dit?
3: Que és un jugador top, no dona la impressió des de fa anys, que és un jugador molt llet, que és un jugador de poca força, però és un jugador de rendiment 9, 10 i rendiment top en els últims anys. Jo no sé si 4 o 5 anys a este nivell que està tenint, i després damunt ha sumat en la selecció pues lo que la millor li faltava en la Real a un moment. Si tu tingués este jugador i els gols que ha fet en la selecció i la importància que ha tingut en els grans campionats, jo crec que és un dels millors jugadors avui en dia, no avui en dia, sinó l'any passat i l'altre, no? O sea, que té molt de valor lo que ha fet Oyarzabal i està fent Oyarzabal, i des de luego jo crec que este jugador en un equip gran dels grans podia inclús destacar més, no?
0: I de fet anem a escoltar a Oyarzabal, que en el postpartit ahir tenia també moment de protagonisme, però abans, Clara,
1: sí,
0: més cosetes.
1: Sí, que és un autèntic malson, no?, per als anglesos, perquè va marcar ja
0: és un espectacle el
1: gol que va donar Espanya a l'Eurocopa en 2024. I després també us volia dir que és la tercera vegada que Espanya guanya a Wembley, només, des de, o sigui, era 1981, 2018 i ahir.
0: És que a Wembley no guanya qualsevol. Uh-huh. I sobretot en la manera en què va fer Espanya ahir, en eixe gol de Oyarzabal, la picaeta magnífica del davanter basc. Ahir, en televisió espanyola.
8: Un partido que hemos entrado bien, se nos ha complicado un poco en esos últimos 10-15 minutos del primer tiempo en los que quizás se nos ha escapado un poco el control y bueno, creo que luego en el segundo tiempo hemos estado mejor. Es verdad que quizás hemos concedido alguna transición que nos podían haber hecho daño, pero bueno, por líneas generales contento, que ganar es ganar y tres más. Bueno, hay que intentar aprovechar los momentos y cuando se tienen momentos malos, sufrirlos e intentar que te penalicen lo menos posible. Al final sabemos del potencial que tiene Inglaterra, otros equipos contra los que nos hemos enfrentado de la misma manera y sabemos que quizás va a haber fases en las que vamos a sufrir. En esos momentos intentar que pase lo menos posible en contra y luego en los momentos en los que también sabemos que vamos a hacer daño, pues intentar materializar como ha sido hoy.
7: ¿Cómo habéis vivido ese momento del penalti de Harry Kane que se ha ido al larguero, que podía ser el 3-1?
8: Sí, son esos pequeños detalles, ¿no? Del fútbol que muchas veces caen a favor y otras en contra, pues bueno, nos ha tocado una vez más a favor y creo que también al final es un punto de inflexión para ellos, para nosotros, para darte cuenta de que se puede y se ha podido.
0: És lo que diuen Subi Oyarzabal, un d'estos futbolistes super saps, no? En Anglaterra són jugadors de banqueta que entren i te canvien el panorama. I de fet crec que ahir, i per parlar no només d'Oyarzabal sinó dels canvis, els quatre que van eixir Subi, Oyarzabal, Pedri, Baena i Mikel Merino en la recta final, que no va fer gol però tampoc va tindre cap, si haguera tingut una la clava dins, lo que li donen a este equip és que els 15 que jugaran ahir, que tingueren minuts ahir, Subi, són pues això, selecció 11 i mig, perquè se podria fer un 11 perfectament igual de competitiu en els jugadors de banqueta.
9: És que són canvis tops, no? Oyarzabal és un jugador excepcional, ho ha demostrat efectivament, sobretot quasi més reconegut en la selecció que en la Real Societat, i Àlex Baena, que està en un molt bon estat de forma i que va fer també un molt bon Mundial. Si és Pedri Gramé, que és un jugador, és un dels jugadors base del Barça, pues també està clar que és un gran jugador, i Mikel Merino, que ens va ajudar molt en el Mundial també, en els minuts finals, i que és un jugador top, i després està també Eric García, inclús Porro, que lògicament no va poder jugar, que també és un lateral dret. I bueno, i més jugadors, no? Grimaldo, Zubimendi, Jeremy Pino, pues bueno, tots els jugadors que estan en la banqueta, que lògicament són d'una gran qualitat, no? O sigui, per això pensem que aquesta selecció pues té un gran potencial, un gran futur, que pot estar 3 o 4 anys guanyant coses, no? I aquesta situació, lo millor, d'Anglaterra, del penal de Harry Kane, pues sí que li serveix a l'entrenador per a avisar de que si tens algunes desconnexions en un partit, pues te poden penalitzar, no? I està clar que jo crec que incidirà en aquest tema per a que no passin altres partits.
0: I Juan Lu, aprofitant el comentari de Subi, ha fet referència a aquest lateral dret que pareix que des del Mundial està, no vaig a dir maleït, però que sí que han passat coses. Vull dir, Marcos Llorente, que ja ha renunciat a la selecció, en la prèvia d'esta convocatòria Pedro Porro, que se va lesionar, i ahir Eric García, que anava a jugar en eixa demarcació, va tindre molèsties, i Luis de la Fuente va decidir fer un altre canvi. És a dir, al final són quatre, al cap a la fi, quatre noms diferents. Marc Pubill, el jugador de l'Atlético de Madrid, que va fer ja havia jugat, havia tingut minuts, però debut com a titular en un gran escenari a Wembley, va tindre faena, perquè per eixa banda va percutir molt la selecció d'Anglaterra, però també el jugador de l'Atlético de Madrid va complir molt bé en eixa demarcació.
2: Sí, evidentemente. A ver, Marc es un jugador que ha crecido bastante. Bueno, yo lo conozco muchísimo, lo firmamos para Levante, uh-huh, en el puesto de lateral. Y tú imagínate en edad juvenil, con prácticamente el mismo físico, en los campos de Buñol, jugando en juveniles, pues prácticamente pues como le pasa o le pasaba a Carlos Espí. Es un jugador que ya desde sus inicios se veía una proyección increíble, un físico envidiable, y bueno, y que poco a poco ha ido creciendo. Le ha venido muy bien esa salida a la Almería, salir quizá un poco de esa zona de confort como era el Levante. En el Almería pues estuvo peleando, y ahora llega a todo un equipo top como es el Atlético de Madrid. Él había tenido ya ofertas, bastantes ofertas de equipos, uh-huh, también importantes, pero muestra que poco a poco va creciendo, poco a poco psicológicamente está cogiendo una confianza bestial, Y ahora mismo a mí particularmente me está gustando muchísimo más de central que de lateral, pero bueno, él es el típico central lateral, como solemos llamar, que hace un papel espectacular porque bueno, es un chaval humilde que cree en sus posibilidades desde el primer momento que él aparece en juveniles. Pues sabe que bueno, que cuidándose, que trabajando duro puede tener posibilidades. Alessio le dio la posibilidad de debutar en primera división, en el primer equipo, y bueno, y a partir de ahí pues yo creo que se ha hecho un jugador y se está haciendo poco a poco un jugador top, que prácticamente es titular indiscutible en el Atlético de Madrid.
0: Que a nivel de rigorosidad tindrà el Cholo Simeone també és una gran ajuda per a créixer en aquest sentit. Jugador en el Llevant, després en l'Almeria i després en l'Atlético de Madrid. Marc Pubill, postpartit, escoltem les declaracions del central Ahir, lateral dreta de la selecció.
10: Bueno, estábamos haciendo el rondo y hemos visto que Eric salía, no sabíamos qué tenía, pero ya me han mandado a calentar, he tenido poco tiempo, pero bueno, creo que ha salido bien, así que muy, muy feliz.
7: Y luego vaya partido, vaya montaña rusa, ¿cómo lo habéis vivido desde dentro? Esos momentos en los que lo habéis pasado peor, que Inglaterra era superior y luego esa remontada fulgurante.
10: Bueno, creo que hemos sido superiores, hemos tenido unos minutos de que quizá nos ha costado un poco más, ellos nos han penalizado y bueno, creo que hemos demostrado que somos superiores, aunque son un gran equipo y nada, vamos a intentar seguir demostrando que somos campeones del mundo.
0: 15 minuts per arribar a les 4 de la vesprada. Paraules de Marc Pubill. Hem tancat el torn de protagonistes Flash, però falta també escoltar un parell de reflexions de Luis de la Fuente. I és precisament el tècnic, a Juan Luis Mora, a Emili Sierte i a Javier Subirats. M'agradaria preguntar-vos per l'entrenador, Emili, perquè en una setmana en la qual s'ha parlat molt de Luis de la Fuente per eixa renovació, 6 anys més, fins a 2032, a mi me pareix molt de temps, però bueno, com deia aquell, doctors té la iglesia.
1: Els anys passen volant.
0: L'església, efectivament. Al cap i a la fi Ahir, en els canvis, Emili, i en la gestió de partit demostra que inclús quan se te posen les coses cap amunt, pot capgirar la situació i aprofitar els seus recursos per a guanyar en un escenari 90.000 anglesos Ahir fent força a Londres.
3: Sí, quan les coses van de cara va tot bé i tot bonico, no? Jo crec que... Jo recordo el primer partit, crec que va ser del Mundial, on va tardar a fer canvis i possiblement no va acertar tant, però en general, com te deia una pregunta anterior, quasi sempre acerta, no? I està clar que tens que tindre sempre també bons ajudants a la banqueta perquè t'aconsellen, però des de luego, bueno, és un contrat llarg, és un contrat que se mereix, possiblement dient també dels no tan ben pagats del grup top del Mundial, també se mereix tindre un bon contrat, possiblement sigui molt llarg, això dependerà dels resultats i de lo que ve per davant, però ha demostrat clarament que és un gran seleccionador i té tots els jugadors enxufats, no?
0: Javi, de la Fuente és lo mateix que d'Oyarzabal. Pràcticament s'ha dit tot ja, a aquestes alçades, després de els 2 anys i pico de més sexis que hem tingut en la història del nostre país, perquè ha guanyat una Eurocopa, ha estat en finals de Nations, va guanyar la primera Nations en la qual va estar, ha guanyat un Mundial. Què li anem a demanar a este home?
9: Clar, no li pots demanar molt. Sí que és veritat que al principi la seva contratació, pues, lògicament la seva designació va causar certa sorpresa en molta gent, però jo crec que en el seu treball, en les seues decisions, en la manera de portar el grup, en el seu coneixement de lo que era les etapes anteriors, on havia estat en les seleccions inferiors, o aquest coneixement que té del futbol espanyol, pues lògicament pues li ha servit i se demostra un home molt, molt coherent, tant en les declaracions com en els canvis, com en pràcticament en les victòries. No podem dir molt de les derrotes, perquè no n'hi té moltes, no? Però que sempre serà un home molt, molt sensat i que lògicament es mereixia esta renovació, que siguin més o menys anys al final, efectivament pues ja es veurà segons els resultats, però jo crec que podem augurar un èxit en estos pròxims anys de la selecció espanyola.
0: Juanlu, Luis de la Fuente, passat en els títols que ja ha conquerit, present en demostracions com les d'Ahir, i futur per davant, com a poc, 6 anys o 6 temporades, si es vota el seu contracte.
2: Sí, bueno, a ver, yo creo que renovación, a lo mejor no por tantos años, que la verdad que me parece una renovación también muy extensa en el tiempo, pero muy merecida, muy merecida. Quizá, bueno, habéis comentado que quizá a lo mejor alguna puntualidad en partidos que se han puesto complicados, esos cambios, bueno, pero yo creo que De La Fuente tiene una ventaja, y es que ha crecido con estos jugadores. O sea, casi todos los que tienen, el 90% de los jugadores ha crecido con ellos en las categorías inferiores, y sabe lo que te puede dar cada uno. Ellos saben también cómo puede actuar el entrenador, en este caso que es el seleccionador, porque lo conocen perfectamente, y se ha encontrado también esa hornada que decía yo anteriormente, de jugadores top a nivel mundial, y que poco a poco todos van creciendo, jugadores, seleccionador, y poco a poco van demostrando pues esa personalidad, esa confianza, y ya te digo, sobre todo resaltar que para mí totalmente merecida esa renovación, y bueno, y que sobre todo que siga teniendo todos esos triunfos que estamos teniendo todos a nivel de selección.
0: Bien, a ver si podem escoltar les declaracions de Luis de la Fuente parlant ahir del duel davant d'Anglaterra i de la remuntada del seu equip post-Anglaterra.
11: Bueno, pues estamos muy contentos primero por el resultado, por la imagen, por la sensación, por haber demostrado al mundo que este equipo tiene mucha ambición y no quiere parar de ganar. Y hoy ante un grandísimo rival, creo que hemos tenido el control en la mayor parte del encuentro, del partido. Es verdad que ha habido otros que ha habido que sufrir e intentar contrarrestar y combatir la gran talento que tiene futbolística de futbolistas en Inglaterra, pero como resumen, creo que hemos visto de nuevo una España que se reinventa y que quiere de nuevo seguir compitiendo por lo máximo.
0: Una España ambiciosa que se reinventa, que competís per lo màxim i que és líder d'este grup, recordem, en la Lliga A, en el grup A, en la Lliga A, no? Perquè n'hi ha tres divisions de la Nations League, i lo més cridaner és que el pròxim rival va ser dimarts Croàcia. Anava a dir Javi Subirat, la Croàcia de Luka Modric, que encara està per ahí, que va fer gol l'altre dia i que pues, va ser una prova, pot ser igual no tan exigent, perquè a banda jugues en casa, si no m'enganyes, en Sevilla, però que sí que te va donar faena davant, m'imagino, un públic que jugar a casa te va ajudar, i en un Luka Modric que pareix que este home no, lo que no vol és retirar-se mai.
9: Sí, bueno, jo crec que és un partit que lògicament jugant a casa contra Croàcia, pues està clar que el que tots pensen que va guanyar o el favorit és Espanya, no? Bueno, jugant davant Croàcia, que sempre és una selecció difícil, jo crec que llevant d'Anglaterra, França, Portugal, Alemanya, que són sempre un poquet les més fortes després d'Espanya, pues bueno, després ahí està Croàcia, no? Ja després un poquet ja més junt les Turquia, Bèlgica, Holanda, bueno, ja són seleccions, però bueno, Croàcia sempre és un equip molt competitiu, però que bueno, que efectivament ahí està Modric, no? Jo crec que rondant ja els 40 anys, que siguen sent l'espírit d'aquesta selecció, no? Però bueno, és que Modric ha estat un jugador fantàstic, no? Pues anem a veure, però jo crec que lògicament el partit és favorit a Espanya i es quedaran els 3 punts a Espanya.
0: Va fer el gol Luka Modric a l'inici de la segona meitat, que ara veig li va empatar per a la República Txeca, i finalment l'últim gol va ser d'un altre que ja porta un temps, com és Marko Pasalic, en el minut 77 de partit. Juanlu, del pròxim duel, en principi Espanya novament favorita, però recordem que Croàcia en el passat ja, a més d'una selecció espanyola, o a més d'una generació de la selecció espanyola, algun eslai li ha pegat en un gran torneig.
2: Sí, bueno, porque a ver, Croacia tiene jugadores técnicamente muy buenos, siempre ha tenido esa escuela anteriormente yugoslava, ahora croata, Serbia, Montenegro, esos jugadores tienen muchísima calidad, mucha calidad técnica, y siempre te pone en problema. A ver, hoy en día España está un peldaño por encima de Croacia, pero hoy en día en el mundo del fútbol, pues bueno, para mí todo hay que igualarlo en el campo, y como, a ver, yo sé o pienso o creo que España, pues como dice su seleccionador, su entrenador, es ambiciosa, quiere ganar, no se cansa de ganar, quiere más, yo creo que bueno, eso unido a que, bueno, juegas en casa, en Sevilla, gente muy caliente y que va a estar con la selección, pues yo creo que bueno, ahora mismo favoritísima es España.
0: Y para tancar, el que deia Emili, Croàcia, Luka Modric, República Txeca, després els partits de tornada en la segona mànega, recordem que jugarà Espanya davant Anglaterra, però en este cas en territori espanyol. A priori, el partit més complicat de l'Estret de Damunt en la jornada d'ahir, i ara el que resta és pues, continuar donant-li oportunitats als jugadors. A mi m'agradaria, per exemple, veure cares noves. Estaria molt bé, a mi particularment, veure a Roberto Fernández en la punta de l'atac en algun moment, perquè pense que també aquesta regeneració en el joc del nou és necessària en Espanya, però no sé si esperes algun canvi o alguna novetat de cara al partit davant Croàcia.
3: Jo crec que sí. Espanya avui en dia és favorita contra qualsevol rival, no? Però Croàcia ha sigut en els últims 10 anys, ja no dic aquest últim any, 10 anys de les millors seleccions del món, en resultats de Mundials i d'Eurocopes i de tot, no? Però té per costum també Luis de la Fuente fer alguna cara nova i fer algun canvi, jo crec que sí que ho farà, però des de luego, enfrentar-se avui en dia a Espanya i a més en casa no és fàcil, però bueno, és competitiva la selecció de Croàcia. Y en el grupo, después del resultado de ir, pues es la máxima favorita, desde luego, a poder quedar campeona, ¿no? Está claro que no son selección baixetes dins del ranking, pero que sí que España, pues hoy en día, en el nivel que va a donar a ir y después de lo del Mundial, es favorita contra qualsevol.
0: Anem a tancar en una qüestió per a cadascú dels tres, que ja no té a veure en la selecció espanyola, però sí en les seues coses dels caps de setmana. Per exemple, Javier Subirats, en un cap de setmana sense futbol de primera divisió, m'imagino que en els ulls posats en els valencians, evidentment en l'Hèrcules d'Alacant, no, que va guanyar ahir, i oye, estan passant coses, tres victòries consecutives.
9: Sí, no, estan molt bé, no començaren bé els dos primers partits, però després porten tres victòries consecutives. Jo crec que enguany tenen un bon equip al final, com sempre intenten fer, però jo crec que enguany són més robustos i jo crec que poden fer el que estan buscant des de fa molts anys, tornar al futbol professional, encara que això és molt llarg, hi ha que respectar les lesions, però, bueno, efectivament, ahir no tenien un partit fàcil a Àguiles, al final en molta lluita tal el van traure, i això és, al final són punts, després guanyar en casa, però jo crec que l'Hèrcules en guany pot aconseguir o pot assolir l'objectiu.
0: Del Villarreal ve del teu amic David Albelda, ja n'hi parlem, no?
9: Oh, fantàstic, també vas veure un poquet del partit que van fer i la veritat que molt bé, estan en un gran moment de xoc i, bueno, i ell també cada volta consolidant-se més com a entrenador i efectivament estan ahí dalt de tot i, bueno, ja dic, estem començant, però estan ahí dalt de tot és un avantatge molt gran per aconseguir l'objectiu.
0: Bueno, pues cada setmana de veure futbol també per al nostre Javier Subirats, tot i que no n'hi hagi futbol en primera divisió. Un abraç, Javi!
9: Vinga, un abraç a tots, abraç.
0: Ah, Juan Luis Mora, la mateixa qüestió, no n'hi ha futbol, Juanlu, en primera, però per exemple Villarreal B, que ja va fer lo seu el passat divendres, en segona pendents del Castelló, pendents del Deportivo Eldense, i en clau València i Llevant, pues bueno, el Llevant que té treball per davant, i el València nou entrenador, i anem a veure què diu el Vasco Aguirre este pròxim dilluns.
2: Sí, bueno, a ver, yo creo que los periodistas vais a estar entretenidos con este entrenador. Vais a estar entretenidos, yo creo que bueno, es un entrenador acostumbrado a bueno, estar en estas situaciones. Y bueno, y yo para mí también es especial hoy a las 9 de la noche el derbi asturiano.
0: Oh, o sea, sí, señor.
2: Hay un Oviedo Sporting.
3: Pero va a ganar, va a ganar el Sporting, ¿verdad? Bueno, pero va a ganar el Sporting.
2: Bueno, para mí yo creo que el porcentaje de victorias del Oviedo es muy, muy superior. Y bueno, se paraliza Asturias entera, es un partido especial. Y bueno, los ojos sobre todo el fin de semana puestos en este partido, creo que, bueno, para mí va a ser interesante por todo lo que ello conlleva. Y aparte de eso, pues eso, seguir un poco también la segunda y sobre todo la primera red.
0: Pues te deixem ahí perquè recordem que d'ací a no res continua pues, això, la resta de competicions, la primera que torna d'ací un parell de setmanes, la Champions que torna també d'ací un parell de setmanes i Juanlu Mora comentant també esta temporada els duels del Villarreal va tindre molta faena. Un abraç, Juanlu!
2: Bueno, un abrazo a todos.
0: I anem a tancar en Emili Sierte. Emili, tu que has estat el cap de setmana, tranquil, vas disfrutar ahir del partit d'Espanya, s'estan pegant tots en segona divisió, però el líder juga demà i juga davant el Leganés, un gran partit de futbol a les 8:30, eh?
3: Sí, la veritat és que hi ha dos grans partits en aquesta jornada, este el de demà és el tercer, però des de luego contra un Leganés que té molt de material de mig del camp cap avant, jo crec que se li pot guanyar perquè defensivament per a mi és un equip que recula molt i està molt dins de l'àrea defendent, però és un gran partit. Butarque se omple també de gent.
0: Rubén Alves, que viu a València i que coneix perfectament el Castelló, sí, també.
3: Sí, sí. Bueno, li ha donat moltes flors, eh? Li ha donat moltes flors i això no sé. Però, bueno, en un principi, partit molt, molt bonico de jugar, interessant, i des de luego que té el Castelló moltes opcions de poder continuar guanyant.
0: I l'altre és, ho hem dit abans, l'Oviedo Sporting d'esta nit, i el que anem a contar d'ací a 20 minuts aproximadament, partidàs en olor a primera divisió, com és el Mallorca-Almeria, que va ser protagonista en el punt a punt. Emili, un abraç, amic!
3: Un abraç, adéu.
12: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
13: Emprendre després de la dana té moltíssim mèrit i ara moltíssimes ajudes. La Generalitat Valenciana, a través de la Direcció General d'Emprendedoria, llança la segona convocatòria en dana per a pimes i autònoms. Ajudes que cobreixen fins al 100% dels gastos subvencionables i poden arribar fins als 20.000 euros per sol·licitud. Sol·licita la teua ajuda fins al 30 de setembre en cindy.gba.es.
14: Laura está pensando en poner paneles solares en la azotea de su casa para producir la energía de toda su comunidad. Maite y Ricardo, en cambio, apuestan por la innovación para impulsar su empresa familiar. Como Ana, que está buscando nuevos clientes en el exterior para crecer tanto como lo ha hecho la startup de Álvaro, gracias a las mejoras en su área industrial. Cuando una bombilla se enciende, no deberíamos dejar que se apague. Y Bace más sí, contigo, para hacer realidad tus proyectos. Generalitat Valenciana.
15: El líder de segona divisió juga al punt a punt. Este dilluns, des de les 8 de la vesprada, el Castelló visita Leganés. Viu el partit amb la narració de José Luis Gual i els comentaris de la llegenda albinegra Emili Sierte. Este dilluns, des de les 8, el partit del Castelló en

0: a.radio. A l'Horta Sud, 102.2.
1: Anem amb aquesta primera comunicació, el primer dels duels que anem a contar en la sintonia del punta a punta d'esta vesprada és de segona divisió. Abans, precisament, el partit anterior, Clara Alcover acaba de finalitzar en victòria en Pucela.
2: Així és, perquè ha guanyat el Valladolid 3-1 davant del Córdoba, que certifica així aquest bon inici de lliga. Recordem que al descans anaven 1-1 i que en aquesta segona part han remuntat i han posat el resultat final del 3-1.
1: Pues en segona divisió anem a passar d'aquest duel en el nou José Zorrilla a... El Mallorca-Almeria, que comença en 15 minuts, jornada 7 de segona divisió, estadi de Son Moix, un duel que anem a contar en el punt a punt amb els comentaris i anàlisi de Pepe Pla i la narració, ja hemos confirmat, evidentment, de Javi Morell. Hola, Javi, bona vesprada.
3: Hola, Paco, què tal, oients del punt a punt? Així està tot preparat per a que en poc menys d'un quart d'hora done començament a l'estadi de Son Moix, un duel que és de segona divisió, però amb olor... A la màxima categoria del futbol espanyol, Mallorca i Almeria es veuen les cares amb l'objectiu d'alcançar al Castelló als jocs d'ascens directe. Per part del conjunt local va formar amb Arnau Tenas a la porteria, defensa per a Calatayud, Chateulla, Raillo i Saumoro, per davant el doble pivot per a Antoniu i Manu Morlanes, un costat per a Adrián Liso, l'altre per a Alex Sala, la doble punta la formen Pablo Torre i Adrián Fuentes. Per part del conjunt visitant de l'Almeria dirigit per García Pimienta, forma amb Andrés Fernández en porteria, Chirino, Chumi, Bonino i Àlex Muñoz a la línia defensiva, el doble pivot per a Javi Muñoz i Vesga, una banda per a Quim Junyent, l'altra per a Adrián Barba, enganxa Sergio Arribas, en punta de llança Miguel de la Fuente. Tot això dirigit per Palencia Caballero des de la Xespa i teletreballant des de les Rozas, Gálvez Rascón.
1: Per a fer l'anàlisi d'un duel, com deia, de segona divisió, però que de fa oloreta a primera, per plantilles, per pressupost i per importància dels equips, està per ací a Pepe Pla. Hola, Pepe, què tal? Bona vesprada.
4: Què tal? Bona vesprada.
1: Pues dos candidats per a pujar a primera divisió, és la realitat.
4: Sí, sin duda. Aparte, engloba todo lo que habéis dicho en la previa, no solo por presupuesto, sino por tipología de futbolistas, por plantillas largas, por número... por capacidad, por gente, por seguidores, por bueno, pues por todo. Es un duelo con dos equipos diseñados no solo de lo monetario sino de lo futbolístico para alcanzar la primera división de nuevo. Y bueno, podríamos estar hablando que este duelo perfectamente se puede dar y se ha dado en muchos años en primera división, y las dos plantillas que salen de inicio perfectamente podrían estar por nombre dos plantillas de primera división en cualquier fin de semana. Por lo tanto, es un partido emocionante, un partido que va a estar, yo creo que muy distraído, sobre todo en el potencial ofensivo que tienen ambos dos, y que seguro que nos vamos a divertir.
1: Además, recordar que els dos equips se comencen molt a prop en jocs de playoff. El Mallorca en la quarta posició, 13 punts, 12 per a l'Almeria, que és 5 ara mateix. El Mallorca, si guanya, empataria al Castelló, però això sí, en un partit més, i l'Almeria, si guanya, se col·locaria en la segona posició, empatat amb l'Eibar, que juga esta vesprada. Això sí, hem vist, Pepe, a este, per exemple, a este Mallorca, en tota la moguda que n'hi hagué fa dos mesos de Michelis, que havia jurat amor etern, que havia terminat la temporada, s'anava a quedar, havia firmat dos anys més, va pegar a fugir i, pues bueno, ese canvi en la banqueta que ha obligat també al Mallorca no a refer-se, però sí a refer conceptes, perquè en De Michelis jugava d'una manera i en el nou entrenador d'una altra.
4: Sí, bueno, tú mismo lo has dicho y lo has dicho bien. Es rehacerse prácticamente como del cielo a la tierra. Seguramente con el sí del técnico argentino, bueno, pues todo estaba encauzado en una dirección. La dirección deportiva prácticamente en ese sentido. Estoy casi seguro que había descansado y no poner a buscarse. Y cuando sale lo de Michelis es volver a buscar técnico con un perfil que le cuadre.
1: Fichar a Luis García y ahora después tindre jugadores que le harán a Luis García, que venía de estar en Las Palmas.
4: Sí, con bueno, pues con esa ilusión de intentar el año pasado subir con Las Palmas, que se quedó prácticamente a mitad de camino, con una desilusión importante en Las Palmas, en el equipo, en la ciudad. Y a partir de ahí, bueno, pues rehacerse constantemente en el Mallorca, que es verdad que no ha empezado nada mal, que la Liga de Segunda División sabemos que es tremendamente larga y competitiva, y que hoy tiene una oportunidad de oro para ponerse, como tú bien dices, con un partido menos en lo alto de la clasificación junto con nuestro Club Deportivo Castellón.
1: Y en el caso de la Almería, Javi, un equipo que está enganchat en segona divisió ja un parell de temporades. Jo recorde fa dos anys que vaig anar ahir al Nuevo Pepico Amat a un dels primers partits de la temporada, un Eldense Almeria, que venia a l'Almeria en un equipàs, l'equipàs que té i que avui podem veure en la alineació, en els Batistao, Arribas i companyia, i l'Eldense li va guanyar. I va ser la benvinguda novament a la categoria d'argent, la qual porta, si no m'enganye, tres temporades consecutives, pràcticament en pressupostos de primera, però no ha pogut encara tornar a la màxima categoria.
3: Sí, això el convertís sempre en un dels clars candidats a lluitar per l'ascens a la primera divisió del futbol espanyol. Jugadors amb molts partits a primera divisió, com bé dius, Adrián Barba, Leo Baptistao, que avui no serà de la partida d'inici, Sergio Arribas, que per a mi és un dels millors futbolistes d'aquesta categoria.
1: Què fa Sergio Arribas en segona divisió?
3: Sempre amb molts bons números, tant golejadors com d'assistències, i mai acaba de dir. És cert que és un equip que monetàriament està molt ben col·locat.
1: És que cobra molt bé, és que arriba a la gran divisió.
3: Recordem, l'any passat, un percentatge del club el va comprar Cristiano Ronaldo.
1: Sí.
3: Aleshores, és un equip que està sanejat econòmicament, que no necessita vendre per a poder ser un dels candidats a l'ascens, però que no acaba de donar-hi se pas cap a la primera divisió. Veurem si en aquesta temporada. Avui té un partit molt complicat, a Son Mois, el Mallorca, que ha sumat 3 victòries, no ha encaixat cap gol en els 3 partits, és un equip molt fiable al seu estadi, i són dos equips que en el mes d'agost, tots diríem que són candidats a pujar a la primera divisió.
1: En García Pimienta, Paco, com a entrenador.
4: És un detall, en el cuerpo técnico de Luis García, hay un asistente valenciano que jugó conmigo en el Levante, José María Angresola Mosa.
1: ¿Mosa? Sí.
4: Mosa está en el cuerpo técnico del...
1: El Rochet.
4: Eso
1: Rochet.
4: Es, que es del Puig.
1: Sí, así
4: que es un gran amigo, exacto, sí. Así es.
2: ¿Y papi de gemelos?
4: Sí. Así que bueno. Ahí tenemos un valenciano más.
1: Claro que sí, pues
4: bajando la élite.
1: Faré un poquet més de força per el Real Club Esportiu Mallorca.
2: Que algun dia l'hem d'entrevistar i l'hem de dur, perquè té una història, molt xula, d'un molt sants en molts llocs, bueno,
4: treballador,
2: nato.
4: Sí.
1: Mosan, a banda del Llevando, va a estar en el Valencia.
4: Estuvo
1: también.
4: Estuvo en el Valencia Mestalla.
1: Sí, va a estar en el Mestalla.
4: Sí. Yo coincidí con él en el Levante.
1: Que va,
4: cuando yo estaba en el primer equipo, él subía del filial.
1: Mes de 15 años, el que estén bien, porque yo estaba ya trabajando y me recordé perfectamente. Temporada de 2008, 2007, 2008, 2009, pero ahí, correcto. Y el que deia, García Pimienta, como técnico del conjunto visitante. Y la gran pregunta, ¿por qué Sergio Arribas está en segunda división? Básicamente porque Sergio Arribas tiene un contrato que no tienen el 80% de jugadores de primera.
4: Así es.
1: Ya está.
4: Así es,
1: contrate superestrella, ex de la cantera del Real Madrid, que va a firmar el Almería, si no me engañe, fa cuatro temporadas.
4: Del filial del Real Madrid.
1: Y el va a blindar. Y siempre se ha dicho que andaba a pegar un pelotazo en la segunda venda y tal igual, pero mai el ven. Porque, entre otras cosas, Pepe te va a donar 20-25 entre gols y asistencias al final de la temporada, siempre.
4: Es un futbolista que gira el proyecto un poco alrededor de sus condiciones, que tiene unas condiciones prácticamente únicas en ese futbolista trescuartista que es el zurdo, con las acciones a balón parado, en la dinámica del juego, en el desarrollo del mismo. Y que el futbolista seguramente haya recibido 2.000 ofertas y con el deseo seguramente de poder salir. Pero bueno, el futbolista tampoco es tonto y dirá, voy a esperar a quien me pague este contrato. ¿Hay alguien que me lo pague? No. Pues bueno, me quedo aquí.
1: Así me quedé. Y a banda le queden en cara un par de temporadas de contracte. Aprofite y os pregunte a los dos, a 6 minutos del partido, y además de hacer un chicote tapón de poliesportivo. España, ya que estaban hablando más de la selección, Pepe, me imagino que a ir como espectador neutral, porque es de ver que el partido de la selección todos los vivimos como aficionados, pero como no es el nuestro equipo de cada cap de semana, te da también cierta perspectiva. Jo ahir m'ho vaig passar tan bé fent el partit,
4: sí.
1: Com a espectador i com a periodista, va ser una meravella de partit.
4: Totalmente. Aparte es que lo tienes que ver de una perspectiva muy, muy clara desde fuera, porque mucha gente ya estaba diciendo, no, es que claro, España pasa por malos momentos, tramos donde Inglaterra fue mejor. Bueno, solo faltaba, ¿no? Estamos mal acostumbrados a que los 90 y largos minutos que duran los partidos, España somete a cualquier... A cualquier selección. En el Mundial lo hemos visto. Y bueno, yo ayer me lo pasé fantásticamente bien también viendo el partido, porque Inglaterra es una selección brillante, con futbolistas estratosféricos también.
1: Bellingham fa un partido ahí.
4: Y que a cualquier selección que no sea España, la puede someter y le puede ganar tranquilamente. Y ayer tuvo tramos donde fue mejor, donde tiene futbolistas tan importantes que si no te pilla en un al 100% de todos los momentos, capaz de que te puede pasar por encima, y así fue. Pero no podemos dejar de poner en valor una selección donde salga quien salga de inicio, donde salga quien salga desde el banco para poder aportar. Hay media hora de la segunda parte donde la selección pasa rematadamente por encima de Inglaterra, que lo deja a cabo en 10 minutos, y eso no lo ponemos tanto en valor porque venimos de un mundial sensacional de la selección. Pero hay que poner en valor que la selección ayer hace un grandísimo partido. Para mí los 90 minutos, aunque pase tramos malos la primera mitad, es fútbol y hay que reaccionar también a esos momentos y cómo reacciona y de qué manera reacciona la selección.
1: Javi, Españita es españota, ¿eh? Es espectacular el nivel y sobre todo la consistencia de este equipo.
5: A mí es que nosaltres que estem acostumats a veure el futbol dels equips valencians i que aquesta temporada tan sols estem gaudint, per desgràcia, del Castelló, perquè la resta estan a la part baixa, pareix que vegem un altre esport.
1: Sí.
5: És un esport totalment diferent. Tu veus tu ara al València i a Espanya.
1: Van passar la pilota en la velocitat, la passen al del seu color, no? Que va igual, són balons en llarg, en curt. És, no sé, pareix efectivament un altre esport.
5: Sí, ahir sí que és cert, no? Que va veure en un context que feia molt de temps que no es veia, que és anar per darrere en el marcador. Jo crec que aquest penal que erra Harry Kane és el que canvia el partit. L'últim tram de la primera meitat i el començament de la segona, Espanya no està bé o no està tan bé com estem acostumats, però es parla de Rodri, es parla de Lamine Yamal, es parla d'Oyarzabal. Jo em quede molt amb Luis de la Fuente. A mi em té molt guanyat el seleccionador espanyol.
2: No té
5: premsa. Ahir torna a demostrar que és un entrenador intervencionista, que és capaç de canviar el partit des de la banqueta al Mundial. Crec que el 95% dels espanyols pensàvem que n'hi havia un porter millor que Unai Simón, però ell diu, este és el meu porter. Senta a Pedri, que no és fàcil perquè és una peça fonamental, és un dels millors jugadors, i ho senta. Veu que s'enganya amb la titularitat de Gavi al primer partit, i el senta també per a la resta del Mundial. Aleshores, jo em quede amb Luis de la Fuente pel que dic, perquè crec que manté ese perfil baix, sense premsa, i està demostrant que és un grandíssim entrenador capaç de canviar partits des de la banqueta.
1: De fet, ahir no esgota els canvis, només fa 4, això sí, els 4 aportaren, això sí, no va fer gol Miquel Merino, però és que tampoc va tocar cap pilota dins de l'àrea. Si haguera tingut una, la clava dins.
2: 39 partits seguits duen guanyant.
1: Sí, no, és un espectacle. Lamine Yamal, des que ha debutat en Espanya, no ha perdut. És que, vull dir, porta 25 partits i no ha perdut. I portem 2 anys i pico sense perdre. És que estem de veres molt mal acostumats. És de veres ahir Bebe Pla també, no sé si has vist el vídeo, que ahir tinguerem que tirar mà dels nostres poders per a que Harry Kane falla al penal.
4: He visto igual que lo hace Luis de la Fuente, tú lo haces desde aquí. Eres intervencionista.
1: Me quedé sin semana, ¿no? No la puedo fallar, este no falla desde que yo van a Levi.
4: Y mira que Fernando te apretaba.
1: Yo vaig a aguantar ahí, Fernando. No, deixa'm fer lo meu, por favor. I va a funcionar.
4: Sí, sí.
1: Però bueno, ja preparat tot en l'estadi de Somos, ja estan els protagonistes, ahí estan els jugadors del Mallorca i de l'Almeria, també Clara Alcover, un parell d'apunts més abans de començar el partit, per exemple en bàsquet, perquè és cap de setmana de Lliga ACB que ha començat la temporada.
2: La Lliga Endesa ja està en marxa i està d'esperada, arriba el torn del València Bàsquet. Els taronges estrena a les 6 de la vesprada al Roig Arena davant del Força Lleida en el primer partit d'una nova temporada en la competició i amb l'objectiu de començar amb bon peu davant de la seva afició. I arribem a aquest partit amb bona part de la primera jornada ja disputada i amb marcadors ben ajustats. Avui Casa de Mons Saragossa ha guanyat 80-81 a Tenerife, el Baskonia s'ha imposat 97-98 a Burgos i el Breogán ha necessitat 110 punts per superar el Joventut 110-104. Dels partits d'ahir, el Barça va superar el Leima Coruña per 109-101, l'Obradoiro va guanyar 85-90 a Andorra i el Bilbao Bàsquet es va imposar 107-92 al Manresa. I què ens queda per avui? Pues 3 partits per completar esta primera jornada: a les 5 el Girona UCAM Múrcia, a les 6 València Bàsquet Força Lleida, amb tota l'atenció posada en el Roig Arena, i a les 7 dels partits d'ahir, el Barça va superar el Leima Coruña per 109-101, l'Obradoiro va guanyar 85-90 a Andorra i el Bilbao Bàsquet es va imposar 107-92 al Manresa. I què ens queda per avui? Pues 3 partits per completar esta primera jornada: a les 5 el Girona

0: partit d'eixe Real Madrid Unicaja que comença a les 7. Mentre voten els protagonistes ja estan saludant-se, un altre punt molt ràpid, Clara, perquè ahir a la nit tinguerem la 15K al Cap i Casal a la ciutat de València i va ser, com sempre, tot un èxit.
1: Així és, perquè la nostra ciutat ha tornat a demostrar esta passada nit que València és ciutat del running. La 15K nocturna de València ha celebrat la seva 13a edició amb xifres espectaculars, 14.000 corredors inscrits i més de 10.000 han arribat a la meta. La prova va arrencar a les 10:30 de la nit des de l'avinguda de l'enginyer Manuel Soto al costat del port, amb un recorregut de 15 quilòmetres i més passarem per alguns dels punts més emblemàtics de la ciutat, com Mestalla, el Pont Real, el carrer de la Pau, la plaça La Reina, la plaça l'Ajuntament, la ciutat de les Arts. De veres que mirant les fotos en les xarxes socials és una carrera preciosa a la nostra ciutat. I en quant als guanyadors, en la categoria masculina la victòria va ser per a Pablo Alba, que va fer la prova en 44 minuts i 53 segons, i en les dones el triomf va ser per a Beatriz Álvarez, que ho va fer amb 52 minuts i 28 segons. Així que més de 10.000 finishers podria ser la gran notícia. Una altra nit d'atletisme popular als carrers de València. I res, com ja les proves per a aquesta mitja marató de València, que arribarà el proper 25 d'octubre, i després el gran marató de València el diumenge 6 de desembre.
0: La 15K d'ahir, que va ser, com sempre, un èxit al Cap i Casal. Tot preparat i ja anem a centrar-nos al 100%, i ara de seguida farem la primera comunicació amb Torrejón per a parlar també de bàsquet, però el futbol que és protagonista, la sintonia del Punt a Punt, les 4 i 16 minuts, recordatori, amics oients, @PuntaPunt per a qualsevol comentari que vulgueu fer en Twitter, TikTok i Instagram, i també la possibilitat d'enviar missatges al nostre número de telèfon 611-3873-17, 611-3873-17, àudios i missatges de WhatsApp al Punt a Punt. Tot preparat, Javi, a punt de començar el partit en Son Moix.
2: Sí, a punt de que Palencia Caballero, l'àrbitre del partit d'avui, es porta el xiulet a la boca, bufe ben fort i arranque aquest partit que, com estem dient, pertany a la Lliga Hypermotion, però bé, podria ser un partit de la màxima categoria del futbol espanyol. Està tot preparat, els jugadors de Mallorca i Almeria sobre la xespa, els dos futbolistes d'atac de l'Almeria ja al voltant de la pilota al cercle central, esperant les indicacions del delegat de la Lliga per a que arranque el partit. Ara sí, roda la pilota Son Mois. La primera possessió és per al Mallorca, que xua per la part esquerra. Era Àlex Muñoz qui buscava la pilotada llarga, vol fer-se amb ella Quim Junyent, el futbolista de l'Almeria. Diu l'àrbitre que l'última a tocar ha estat Adrián Liso, el futbolista cedit pel Getafe, i el baló que torna a ser per a l'Almeria. Pilota al cel de Mallorca, la guanya ara sí Manu Morlanes, que la fica sobre el pis obrint cap a la part esquerra. Jugante per dins el Mallorca és Antoni, ho ha d'endarrerir i se baló per a Raillo, el seu capità, i este jugar amb Arnau Tenas. Després obrirem el meló d'Arnau Tenas, perquè veient la porteria del Villarreal,
0: són decisions incomprensibles.
2: Si voleu, després l'obrim. Atenció a l'errada d'Arnau Tenas, lila regalada al futbolista de l'Almeria. Ha estat bé la pressió després de la pèrdua el Mallorca per a evitar que disparara directament a porteria.
3: No s'ha escuchat, Arnau Tenas, en esta acción.
0: No. És que saps què passa? Jo no, és una de les grans... Un dels grans misteris,
3: Me adelanto y tengo que decir que a mí Arnau Tenas me deja muchas dudas también.
0: Ja, el problema de la temporada passada era eixe precisament, que els tres porters deixaven molts dubtes. Molts dubtes. Diego Conde, Arnau Tenas i Ogatiño. És que Luis Neto...
3: Ogatiño
0: és el de la pistola que te fa falta perquè esta temporada jo crec que ha tardat poc, Javi, el tècnic, a dir, mira, Gulaxi, anem a provar-te tu.
3: Mucho dinero, ha costat el Villarreal,
0: Sí, sí. Però això te dic, és estrany eixa presa de decisions en un club com el Villarreal. Però perquè Luis Neto van ser 10 quilos.
2: Luis Junior
0: van ser 10 quilos.
3: Sí, sí.
0: No sé, però bueno, ahí tenim a Arnau Tenas, un altre jugador que han deixat el Villarreal aquest estiu i que està ara mateix baix els pals. Javi.
2: Joan, el Mallorca quan complim el segon minut de partit, pel moment sense ocasions, Mallorca 0, Almeria 0. Si ho estem contant al Punt a Punt de Punt Ràdio, arranca el Mallorca pel carril central, la rematada que buscava Antoniu, rasa a les mans d'Andrés Fernández.

0: Ya la posada en movimiento. El porter, el Trotamons, el porter de la Almería, que está también en una buena ristra de equipos del fútbol español. Tractant d'eixir des de darrere amb la pilota jugada a l'Almeria. És Chirino qui buscava l'apertura cap a la part dreta, clavant la puntera de la bota a Raillo, i serà treta de lateral per a l'Almeria.
1: És el partit, Pepe, en antirritme, en l'inici. Dos equips molt, molt gelats.
2: Sí, ninguno de los dos se quiere equivocar. Yo creo que están intentando medirse un poco, pero la idea de los dos equipos prácticamente es la misma, que es acumular mucho tanto por cien elevado a nivel de posesión, instalarse en campo rival y a partir de ahí poder acelerar y poder generar.
0: Pilota que juga l'Almeria en la línia defensiva. Entre centrals, ara Xumi amb Bonino. Este de nou amb Xumi, que porta una mascareta que li protegís el rostre al central de l'Almeria, que és qui té la possessió de la pilota. Demana un company, se l'ha de llevar de damunt i se la regala al Mallorca. Pilota per a que jugue novament el conjunt de l'Illa. Ahí está Arnau Tenas. De moment, pressió tímida de l'Almeria. Is jugant en curtet el Real Club Deportivo Mallorca, l'equip dirigit per Luis García, l'ex davanter de l'Espanyol. Atenció, perquè pot clavar-se en un bon embolic Sumajoro. Ha d'endarrerir per Arnau Tenas. Ara sí que s'estira la pressió a l'Almeria. Sergio Arribas, qui vol que no isca amb comoditat el Mallorca, però ha eixit molt bé per la part dreta. Pilota per aquí, que Sala vol córrer, el futbolista del Mallorca, que retalla, troba per dins a Pablo Torre. Ahí està l'exfutbolista del Futbol Club Barcelona, que xafa l'àrea, obri la pilota centrada. Ha clavat la cama dreta Bonino. N'hi haurà treta de lateral per al Mallorca, molt prop del banderí de córner.
1: Dos futbolistes, Pepe, que agarren la pilota, aquí que Sala un i altre Pablo Torre, i sí, la jugada accelera.
2: Sí, no, aceleran en campo rival, son muy verticales, intentan buscar esa atraer por dentro para sorprender y ser vertical por fuera, y es el Almería el que está yendo muy tímido a buscar la posible salida del Mallorca, y eso hace al Mallorca que esa timidez pueda salir de manera cómoda casi siempre, con Arnau Tenas generando esa superioridad desde detrás.
1: Sí.
0: Pilota que juga novament el Mallorca, és Pablo Torre, convertit en extrem esquerre, no ho veia clar, i opta per endarrerir la pilota sobre Raillo. De nou Pablo Torre, este jugant al cercle central amb Chateulla, que la deixa per a Manu Morlanes, l'ex del Villarreal. Obri per a Raillo, incorporar-se a l'atac, bona pilota filtrada per Adrián Liso, este per a Pablo Torre, fa la centrada, valor rebutjat, córner, primer del partit per al Mallorca, arriba als 5 minuts d'encontre.
1: Anem a aguantar la treta de Canto i ara de seguida farem eixa primera comunicació amb Torrejón. Però primer un córner que pot ser la primera de perill favorable al Mallorca, Javi.
0: Des de la part esquerra, segon s'ataca l'equip de l'Illa. Està preparat per a posar-la en moviment. Pablo Torre, fan el 2-1. Ahí està Pablo Torre jugant amb Àlex Sala, que la penja buscant el segon pal. És bona la rematada, crec que ha estat finalment de Adrián Fuentes. Se'n va per damunt del travesser, n'hi haurà treta de porta per a l'Almeria.
1: Està molt, molt mollete l'Almeria, a nivell, no només a nivell defensiu, sinó a nivell de no, poca intensitat cap endavant.
2: I esta situació és clara de gol, porque en ese salto que le gana esos pocos centímetros, prácticamente impacta, el balón sale disparado hacia arriba. Si sale frontal, prácticamente estaba en línia de gol para poder anotar el primero.
1: A nivell d'intenció, un equip que ho està intentant un poquet més, com és el Mallorca, i l'Almeria, que està, com se diu en castellà, a veure-les venir, a veure-les vindre. Les 4:24, amb el futbol en marxa en segona divisió, és moment de fer esa primera comunicación a el pabellón Jorge Garbajosa. Seranem cap a Torrejón de Ardoz, en ese pabellón Jorge Garbajosa. Valencia Basket Innova Leganés, la gran final de la Supercopa Femenina de la Lliga Femenina Endesa, el primer título oficial de la temporada en el cual les nostres pueden conseguir la primera copa, el primer trofeo de esta campaña 26-27, campaña de cambis, amb l'eixida del seu entrenador clàssic de la última década, como es el cas de Rubén Burgos, y que va a deixar a Javi Torralba como nou responsable desde fa un parell de mesos. Un duel que anem a contar en la sintonía del Punt a Punt amb els comentaris de María Pina i la narració en viu en directe des del pabelló de Salva Gomis. Hola, Salva, Torrejón, bona vesprada.
3: Què tal? tal, Paco? ¿Cómo estás? Buena vesprada desde este Jorge Garbajosa, on va a ser el escenario en el que Manresa Basket Femeníes jugará el primer título de la temporada. Onair es va a clasificar para esta final, así que en Norres, en menys de 35 minuts, arranca la final davant d'Innova Leganés, que recordem ahir va guanyar, i de, jo crec, de bona manera i en una bona imatge a Ozono Global Jairis. Així que mitja horeta, un poc més de mitja horeta per al que arrenqui el partit, però comença, ja va començar ahir la temporada, però comença de veres de totes en les opcions intactes de València Bàsquet de guanyar la seua quarta Supercopa d'Espanya.
1: Per a comentar el partit està per a si Maria Pina. Hola Maria, què tal, com estem?
4: Buenas, què tal?
1: Benvinguda una temporada més al Punt a Punt.
4: Ja tenia ganes, ja.
1: Sí, no, ha estat un estiu. Sí. Bueno, però tu no pares, eh? En estiu has estat de campus, de preparació,
3: no
1: d'entrenaments,
3: no
1: estan en el col·legi, no estàs fent de tot. Sí. I molt bé, a banda fent la promoció. Si vegeu el...
4: si no, és que vengo de torneo. Vengo
1: sí,
4: de torneo.
1: Teníeu torneig este matí en el Caxton, sí, què tal?
4: Sí, hemos ido a Murcia.
1: ¿Y qué tal? Digamos,
4: como campeones.
1: Ah, muy bien.
4: Ahora bueno, solo falta las chicas. Y claro, ya el día redondo.
1: ¿Qué puedes comentar de los dos partidos de ayer? València Basket, que va dominar, vull dir, va dominar, però va tindre un moment ahí de feblesa en el tercer quart, que se va apropar molt del Saragossa. Leganés jo crec que va ser més superior, però tenim dos, tres jugadores que ahir sí que van destacar moltíssim per a la victòria de València Basket.
4: Sí, la sensación que me dio a mí del partido es que como que Valencia lo hizo sin tanto esfuerzo, ¿no? Que venía rodado, que las jugadoras estaban en espacios donde son pues imparables y bueno, pues una construcción que está empezando ya, que quizá pues la primera final pues afortunadamente llega como muy pronto, ¿no? Con un equipo tan nuevo y con un entrenador nuevo y con ese cambio tan importante y bueno, yo me quedo pues con Elena Buenavida que bueno, entre María Araujo y bueno, y el juego coral en general del equipo, pero creo que es una jugadora determinante que nos da pues ese puntito extra, ese rebote extra, esa lectura extra, ese carácter, ese espíritu que tiene que juega tan bien con el Valencia, ¿no?
1: En el cas de Leganés, anem a tindre temps per a fer una mini prèvia, però ahir Sangare va ser un espectacle, 35 de valoració, que va fer una barbaritat.
4: Lleva una proyección en la liga increíble, es una jugadora joven y hace de todo. Es una cuatro fuerte que puede postear, que es además móvil, que puede subir el balón, que tira triples y mete. Y bueno, y que el equipo la busca y gira en torno a esa potencia y a esa calidad y ese talento que tiene Aminata ya pues con su segunda temporada en el equipo y con ya conociendo más la liga y con mucha hambre y con muchas ganas de hacerlo bien.
1: Aminata Sangare, Salva Gómez, para tancar esta primera comunicación que va a ser protagonista en el partido de Dair. Y Wui, preguntarte per l'ambient, a poquet més de mitja hora per al partit, imagine que el Lega va a jugar en casa pràcticament perquè Torrejón està molt a prop de Leganés.
3: Sí, però de moment no hi ha molta presència d'aficionats de Leganés. És de veres que ahir en la seva semifinal sí que van aparèixer més aficionats de Leganés, però suposa que també, el que dius, no? La proximitat, pues igual els dona temps a dinar en casa i vindre tranquil·lament al pavelló. El que sí que veig ja és presència d'aficionats taronja, recordem, està previst que n'hi hagi també, al igual que ahir, vora 140 aficionats de València Bàsquet, i n'hi ha també alguns de Jairis i alguns de Casademont, que suposo que ja que han agafat el cap de setmana per estar en Torrejón de Ardoz, pues, han preferit quedar-se a la final, que és a una bona hora per a tornar a casa després, sin de la vesprada, així que bueno, pues, també acompanyaran en l'ambient, suposo que és de Casademont aniran en Leganés.
1: Efectivament, sí, perquè n'hi ha una rivalitat ahí des de fa molt de temps. Presenta't el partit, el que deia, en 31 minuts tenim el partidàs, que evidentment anem a contar en la sintonia del Punt a Punt, sempre de la mà de l'esport femení amb Teika.
5: Espai oferit per Teika, el bon vending.
6: Ganamos todos.
5: Juguen elles, guanyem tots.
1: 4:29 i també Clara Alcover, recordem que Espanya pot guanyar un altre Mundial avui, en este cas sub-20 i en este cas femení.
7: Així és, perquè Espanya té esta despedida una cita amb la història. La selecció femenina sub-20 disputa la gran final del Mundial de Polònia i busca proclamar-se així campiona del món. Les espanyoles s'enfronten a Corea del Nord en una final que començarà a partir de les 6 de la vesprada a l'estadi Mieszki LKS de Lodz, a Polònia. No sé si ho pronuncia bé o no, he de dir, però
1: bueno,
7: en un estadi polònia. Gràcies. Espanya arriba fins a l'últim escaló després d'un Mundial en què esta generació ha confirmat el seu enorme potencial i davant tindrà una de les grans potències del futbol formatiu femení mundial, com és Corea del Nord. Així que apunten l'hora els nostres oients a les 6, Espanya, Corea del Nord, final del Mundial Femení Sub-20.
6: Perfecte, pues anem a estar pendents a veure si podem rascar novament un nou títol mundial, en este cas per a la sub-20 femenina. Tornem a Son Moix ja, a punt d'arribar a la primera quart d'hora de la primera part, això sí, continua el domini d'uns i la defensa dels altres.
0: Sí, sense ocasions clares per a cap dels dos equips, encara que la pilota és més per al Mallorca, vol transitar ara l'Almeria per la part esquerra, pilota per a Adrien Barba, fa la centrada buscant el segon pal, ha clavat el cap per a rebutjar i se valor Raillo, i la pilota que va ser finalment per a l'Almeria, entreta de lateral, pel moment Pepe, molt més del Mallorca que de l'Almeria.
2: Sí, con las cosas más claras quizá, el cómo iniciar, el cómo desarrollar el juego, sobre todo en fase ofensiva, que a la Almería le está costando mucho, no sé si por falta de ideas de los propios futbolistas, en los que primeros están en contacto con la pelota, si es que el Mallorca también está apretando bien esa posible salida del balón de la Almería, que ahora seguramente haya García Pimienta lo haya detectado y parece que la Almería intenta salir algo más directo para poder superar esa primera línea de presión del Mallorca.
0: Mallorca que va a ser un dels últims equips, o l'últim equip que va a dirigir l'actual entrenador del València, Javier Aguirre. Pilota que juga a l'Almeria per la part dreta. És Xumi qui endarrerís amb el seu porter, amb Andrés Fernández. No ho ve clar davant de la pressió que proposa Adrián Fuentes. Ha de jugar per la part d'esquerra. Atenció, a punt de dormir-se, Mikel Vesga. Ha estat molt atent per a botar ahí a la pressió a l'exhala. I a punt ha estat de furtar-li ese valor, però ha eixit molt bé l'Almeria per la part dreta. Vol transitar el conjunt andalús. És Javi Muñoz en la part de l'extrem dreta. Volia jugar per dins. S'equivoca en el control Miguel de la Fuente. Ha recuperat el Mallorca. És Manu Morlanes qui endarrerís la pilota per a tornar a començar l'atac en estàtic. Arnau Tenas filtrant el valor per dins per a jugar amb Àlex Sala. Aguanta la tarascada de Mikel Vesga, li assenyalen la falta i serà pilota per al Mallorca.
6: Està poquet a poquet este, no sé, rebombori Pepe dels primers minuts, estabilitzant a un partit que apunta a covardet.
2: Sí, lo que decíamos antes, que parece que los dos no quieren equivocarse los primeros minutos en el tanteo, pero es el Mallorca el que se...
0: Mira Pepe que esta pot ser bona per al Mallorca, Liso, la treta Andrés Fernández, la rematada de Liso, quan se quedava mama davant el porter de l'Almeria després d'una molt bona passada d'Adrián Fuentes, el seu remat centrat a baix, la treta el porter de l'Almeria, ara sí la primera ocasió clara li la puntem al conjunt mallorquinista.
6: Ha molestat bé el defensa ahí i se...
2: Sí, o sea, lo desestabiliza un poco, lo suficiente como para que no remate cómodo, pero estábamos diciendo que es el Mallorca el que quizá ha dado ese pasito hacia adelante, el que lo tiene más claro, el que quiere ir hacia adelante de la mejor manera posible y aquí tiene la primera ocasión que de hecho es clarísima.
0: Lo intentaba nuevamente el Mallorca, era Calatayud, el jugador de la Pedrera, que buscaba la centrada, la trau l'Almeria, y diu l'àrbitre que l'últim en tocar i se valo ha estat Antoniu Roca, ni haurà treta de banda per a l'Almeria.
6: Este Liso, que si no me engañes, el del Getafe, ¿no? Que va a tindre don José Bordalás la temporada passada i bueno, que li va donar molts minuts per a l'edat que té. Recordem que és super jove. Estem parlant d'un xiquet que té 21 anys i que va debutar en primera divisió en Deneu.
2: I que a mi m'extraña que no s'haya quedado en la plantilla del Getafe. Conociendo un poco a Bordalás, sí, cómo trabaja, los gustos, sí. A mi m'extraña. I más por la participación que había tenido el año anterior, que es bastante.
0: Vais a ir, si no me engaña, el último día de mercat.
6: Sí, correcte, correcte.
0: Y a més el Mallorca que ha pagat mig milió d'euros per la sessió d'un any del futbolista que continua pertanyent al Getafe. Estem ja complint el...
6: I cantera al Saragossa, per cert. Sí. Són el Saragossa aragonès. Però sí, una vegada ja ha superat este primer quart d'hora, l'ocasió és molt bona, però tanquen molt bé els defenses. Ahí li claven el cos, la cama, sí, n'hi ha una empenta per darrere... De fet, arrisca moltíssim el central, ¿eh? Sí. En una empenta verdadera.
2: Porque sabes, como defensor, en ese tipo de acciones, sabes que va a intentar finalizar porque está muy solo. Entonces sí, te arriesgas a soltarle el manotazo. Y bueno, casi nunca acaba pitando penalti el árbitro.
6: Bueno, ahir va tindre un parell, un vell conegut del València com és Ferran Torres, molt més clares, sí, sense defensa, i bueno, se li va fer de nit en un al porter i l'altre la va llançar fora. Ara falta de Quim, me pareix.
0: Sí, de Quim Junyent, diu l'àrbitre que anava amb la planxa massa alta. Y la pilota que es para el Mallorca. Es Pablo Torre que busca la pasada larga de Isir del área. Andrés Fernández para rebuchar y se baló. Que torna a ser para la Almería. Es Quim Junyent, Joan, también Miquel Vesga, el ex del Athletic Club en Darrerín para Chirino. Chirino que obri cap a la part dreta, home a terra. Falta, pilota para la Almería.
2: Y Chirino, uno de los deseos o... O por lo menos se habló mucho para ese lateral derecho del Valencia.
6: De este estío y que finalmente, bueno, le estaba demandando. Si ya...
2: No, sonaron todos los laterales derechos, tots, así que podemos nombrarlos.
6: Pero Arnau Martínez demanava en pasta per Chirino igual, ¿no? Estem parlant de que el València abans, després de l'arribada de Braulio, ja veurem, però abans era un caramelet en el mercat perquè era molt fàcil prendre-li el pèl,
2: sí,
6: i molt fàcil també traure jugadors per quantitats inferiors.
0: I parlant de mercat, Paco Bebe, recordem, el Mallorca, que després del descens s'ha embolsat prop de 60 milions d'euros en vendes, ¿eh?
6: Clar.
2: Sí, sí.
0: Samu Costa, Muriqi, Kyle Larin, el propi Mafeo, que li va costar 3 quilos a l'Olimpiakos. Prop de 60 quilos, un equip de segona divisió.
6: I l'Olimpiakos i Mafeo és que és molt, molt estrany, perquè són els 3 quilos que paga, arriba, sí, està un mes, no s'adapta.
2: A mi me costa que el club no quiso ni que entrenara ya más. Dijo, no, quédate aquí, no, ni te presentes en los entrenamientos.
6: Y la opción de compra del Valencia, que son 3.5, o sea, que encara le guañaría mig kilo, sí, si sí, acaba de exercirla, sí, al Valencia.
2: Y sin entrenar casi.
6: Efectivamente. Sí. Olympiacos no es un club, es un broker. Es un broker del mercado, ¿no? Como en el FIFA. En el FIFA, correcte. Un parell de detalls més, perquè este matí hem estat molt pendents de la primera federació femenina també, a banda de la Lliga EFA. Recordem, el València femení que ha caigut novament derrotat. De Pepe, del València femení, del futbol femení no parlem, ¿no? Porque
2: bueno, es que, mira, justo le estaba diciendo
6: a
2: Juanjo fuera de micros que situaciones donde antes quizás las dominabas, o el año pasado caían de tu lugar cuando las dinámicas eran buenas, ahora mismo la dinámica es tan negativa que llega al minuto 93 y seguramente no hagas cosas bien, porque si no, no caerías derrotado 5 veces en nada más empezar la temporada. Pero esos detalles, Paco, que cuando estás en buenas dinámicas caen la moneda hacia tu costado, pues está cayendo casi todo
6: al revés.
2: Me
6: recuerda perillosamente al inicio de temporada, l'any passat, del Llevant, que va ser calcat, ¿eh? Crec que va perdre un fum de partits. I de fet,
2: sí,
6: Emily Lima va ser acomiadada a la cinquena jornada.
2: I que aún, por suerte, quedan muchísimos puntos y puedes revertir la situación, pero me da la sensación de que, o es una impresión mía, de que no solo por número, sino por capacidad de la plantilla, se ha quedado muy corto.
6: Sí, molt, molt justeta. Bueno, pues el València femení en Lliga EFA, però tenim dos representants més en primera federació femenina.
7: Anem a repassar concretament aquesta jornada, la segona categoria del futbol femení, perquè tenim completada esta tercera jornada i els nostres dos representants valencians continuen instal·lats en la zona alta. El Llevant ha sumat avui la seva segona victòria consecutiva, 2-1 davant l'Extremadura, després de començar la temporada amb derrota davant la Lama. Les Granotes han reaccionat amb dos triomfs seguits i ja són terceres amb 6 punts. I per altra banda, el Villarreal ha empatat 1-1 davant l'Atlètic Club de Bilbao B, on les groguetes continuen invictes després de 3 jornades, una victòria i 2 empats, 5 punts que les situa 15. I per dalt, màxima igualtat, a la Maia Atlètic de Madrid B han fet el ple, 9 punts de 9, i són primer i segon respectivament. I després apareix precisament el Llevant amb 6, Osasuna és quart amb 5 i el Villarreal és 5è, també amb 5 punts. Per la zona baixa està el Barcelona B, el Real Madrid B i el Real Unión, només que han sumat un punt. I la jornada 4, la del pròxim cap de setmana, la del pròxim diumenge 4 d'octubre, els equips valencians jugaran fora de casa a les 12 del migdia Atlètic de Madrid B Llevant, i després també a les 12 el Extremadura Villarreal.
6: Això respecte al Llevant de Rafa, de Javi Aguado, i al Villarreal femení de Jordi Ferriols. Falta perillosa favorable al Mallorca,
0: que acaba per rebutjar l'Almeria després de la centrada d'Àlex Sala. I se rebuix de l'Almeria que arriba fins als dominis d'Arnau Tenas. Joan en curt amb Calatayud. El jugador de la Pedrera amb el dorsal número 34 a l'esquena. Ve Calata, ajuda, arrencant amb molta velocitat, molta personalitat del jove futbolista del Mallorca. Ajuda defensivament Miquel Vesga per a recuperar ixa pilota i que torni a ser per a l'Almeria. Però ha estat bé, ara botant a la pressió Morlanes, pilota en la frontal, el llançament que buscava el futbolista del Mallorca, crec que era Antoniu Roca, ha colpejat en un jugador de l'Almeria, n'hi haurà treta de cantó per al Mallorca.
2: Mucho más agresivo, todas las intenciones que tiene el Mallorca, con y sin balón, es mucho más agresivo que el Almeria, que ahora sí que no lo está pasando bien, en campo propio.
0: Y va a tornar a disposar d'una acció de perill des de la pilota parada, des del cantó esquerre, segons s'ataca el conjunt illenc. Preparat Àlex Sala, que és l'encarregat en aquest equip de la pilota parada de les ABP, com diuen ara. Ve la centrada tancada buscant el cor de l'àrea. Clavat el cap un futbolista de l'Almeria per a rebutjar.
6: L'havien fet molt bé la pantalla, Sí. I arribant per darrere.
0: De fet, crec que ha assenyalat falta en atac. Serà pilota per a l'Almeria.
2: En el bloqueo.
6: Sí, però la incorporació en segona línia, mira, estava soles.
2: Sí, fíjate com coge a dos el futbolista del Mallorca en el bloqueo.
6: Ui. Pues molt bé, ha estat ahí també. A nivell ofensiu, uns, això sí, com la frase aquella, Paco t'han vist, no?
2: Sí.
6: Vos recordeu de l'anècdota aquella de sí. Pep Serer i Paco Lloret en l'antiga Canal 9, Paco t'han vist.
2: Sí. Se fue muy buena, ¿eh?
6: I això és històrica, home. Això Juanjo Romero se recordarà, segur també. Va ser en un resum, en minut a minut, d'un València-Barça. I un gol del València i li posen el canvi de plano a Paco Lloret, que fan els mans aixina.
7: Que me'n recorde, eh?
6: No? Sí. I Pep Serer, que és poc tal, li diu, Paco, t'han vist? Que mala gent. És molt mala gent, molt mala gent. Això la podeu trobar en YouTube. Clara,
7: coses. Volia fer un apunt també de la Copa del Rei, perquè avui comença el somni de la Copa del Rei per al Tavernes de la Valldigna. Amb el conjunt de la Safor disputa a partir de les 6 de la vesprada en terres granadines l'anada de l'eliminatòria prèvia davant la Unió Esportiva Maracena. El Tavernes arriba a esta competició després de proclamar-se campió de la nostra Copa, mentre que el Maracena ho fa com a campió de la Copa d'Andalusia, i a més ho fa en una situació molt complicada perquè l'equip que dirigís Carlos Apiña té fins a 9 baixes entre lesionats i sancionats, i per al partit d'avui el tècnic compta només amb 13 jugadors del primer equip, en els quals sumen tres, als quals se sumen tres juvenils i un futbolista del filial. Així que amb aquestes circumstàncies ens diuen que l'objectiu òbviament del Tavernes és intentar aconseguir un resultat que mantinga viva l'eliminatòria, perquè són eliminatòries a doble partit. Avui és el primer assalt a Granada i la tornada serà el proper diumenge, també a les 6 de la vesprada al municipal de Tavernes. Així que si el Tavernes supera l'eliminatòria, entrarà en la primera ronda de la Copa del Rei i jugarà com a local davant un equip de primera divisió.
6: Un equip de primera divisió, que podria ser una de les fites més importants de la història recent de Tavernes. Recordem que ha tancat aquesta etapa en Edu Palomares Tomac este passat estiu i ha arribat Carlos Sapiña, un vell conegut de la categoria, que coneix a la perfecció com és la Lliga Comunitat i com són aquestes categories. Per cert, tenim Groga en Mallorca.
0: Sí, per a Calatayud, el lateral del Mallorca, que volia predicar-se cap a l'atac. Jo crec que no ha vist que arribava un jugador de l'Almeria, ha anat amb la planxa prou alta per a tractar de controlar i se való. Ha estavellat els tacs de la bota sobre el muscle, o això pareixia, de el jugador de l'Almeria, i primera targeta groga, per a mi discutible, bueno, la que ha vist el futbolista del Mallorca.
2: Más que discutible, yo creo que no hay acción de peligro tampoco para Alex Muñoz. Son dos futbolistas que están mirando la trayectoria del balón y el balón está en acción dividida, y a partir de ahí, bueno, llega uno un poquito más tarde, pero no hay acción para cartulina.
6: Ahí sí funcionan los arbitrajes en segunda división. En primera ya tienen les seues cosas, en segunda son encara més durs. La groga per a Calatayud, aprofite de mana en Javi, minut i resultat en Mallorca.
0: Estem camí del 27, pel moment sense gols, Mallorca 0, Almeria 0.
6: Poquet més d'un quart d'hora per arribar a les 5 de la vesprada, també en Torrejón de Ardoz, en eixe pabelló Jorge Garbajosa, de la mà de Maria Pina als comentaris, de Salva Gomis en la narració. Salva, poquet a poquet, imagine, omplint-se el pavelló per a la gran final de la Supercopa.
3: Sí, jo esperava un poc més de gent a aquestes hores. És de veres que encara queda un quart d'hora, però encara molt d'espai, no? Moltes butaques buides en este Jorge Garbajosa. Això sí, tant Leganés com València Basquet, realitzant exercicis d'escalfament en estos minuts previs a la final de la Supercopa Femenina.
6: Maria, el fet de que la plantilla estiga encara no totalment confeccionada, perquè van arribant les jugadores poquet a poquet, de les que han estat en la WNBA també, han estat i estan, no? Mm-hmm. Perquè això no té miat encara, però sí que és de veres que està com molt escalonat, i va dir l'altre dia Javier Torralba, que ara te preguntaré per el coach, que està complicant-se molt el que és la preparació de la pretemporada. De fet, sí, han tingut només, crec que, dos partits amistosos, no?
4: Sí.
6: No ha donat temps a més?
4: Sí, y con jugadoras que luego realmente tampoco van a disputar, pues como jugadoras pues más jóvenes o de la cantera de Valencia. Pero bueno, yo creo que eso también tiene que jugar como un tema de hambre, ¿no? De demostrar, de suplir. Bueno, las jugadoras y las personas en general sacamos esa energía extra cuando las cosas, pues bueno, no están del todo bien. Y si, bueno, si no se gana, creo que también es tiene esa parte positiva de que el equipo ha tenido una oportunidad importante para medirse en una competición importante con un equipo con unas características top ahora mismo, y que eso va a servir para lo que queda.
6: ¿Qué te parece la tasca de Javier Torralba? Un tío que coneix a la perfecció el que és sobretot el treball de bàsquet femení de cantera,
4: sí,
6: no? En segle XXI durant molt de temps.
4: Brutal.
6: I que bueno, té un currículum en aquest sentit impecable. Ara ha de succeir al millor entrenador de la història de la secció, com ha estat, sí, Rubén Burgos.
4: Sí, ahí, bueno, dos cosas. La primera, es verdad que a nivel metodología y, bueno, este verano he hecho el curso de entrenadora superior también.
6: Sí.
4: Y él es uno de los profesores.
6: Del profesor.
4: Y ha sido increíble. O sea, brutal, espectacular. O sea, cómo domina la sensación de la jugadora, la mejora, las cualidades. Increíble. O sea, el baja que tiene, cómo se conoce, increíble. Pero es verdad que ahora tiene que llevarlo a jugadoras profesionales, uh-huh, cada una. De una manera, en una competición que él de momento no conoce, y con unas expectativas como club pues tan altas.
6: Y un recordatori també, Salva Gómez des de Torrejón, més enllà de el debut de l'entrenador, que va ser l'estrena ahir en partit oficial,
3: sí,
6: que d'ací a no res, un parell de setmanes, comença també la competició europea per a les xiques.
3: Sí, és una temporada exigente per a València Bàsquet femení. Comença així la temporada en la Supercopa.
6: Com els tu dius, els en dimecres juga en guany. Els dimecres en, sí, Euroliga femenina, sí, s'ha ubicat, sí,
3: en
6: el dia de la setmana.
3: Sí, sí. En esta primera fase, recordem que l'Euroliga femenina té una manera diferent de en quant a calendari i de fases que l'Euroliga masculina, que va tota del tiro en la fase de Lliga i després dels play-offs. Però sí, és pràcticament els dimecres el dia que va a jugar València Bàsquet femení, i te deia que sí, que comença la competició europea en qüestió de 12-13 dies, però també de si no res arrenca la Lliga. És que és una temporada exigent per a València Bàsquet, que veurem, esteu parlant de la comparació, no? La comparativa amb l'anterior coach, jo crec que, bueno, pues, té molta faena per fer Javi Torralba. Per a, evidentment, igualar el que en estos anys ha fet Rubén Burgos, però la pinta, com deia Maria, és boníssima. I a més, jo crec que també no va tindre por, Maria, en tirar mà de les juniors. Tenim en la convocatòria a tres juniors, com és el cas d'Isa Hernández, Paula Reinal i Amelia Alonso, les dos primeres 2009, la tercera 2010. Som molt joves, són 16 anys per a D7. Isa Hernández i Amelia Alonso debutaran ahir. Anem a veure, no?, si avui té oportunitat de Paula Reinal, però és que parlen molt bé també d'aquestes xiquetes, i ell ahir en sala de premsa va parlar superbé de les joves que han ajudat a l'equip en la pretemporada, en l'absència de les jugadores que estan, com deia Paco, en la WNBA, el cas de Marta Suárez, el cas de Raquel Carrera, Alicia Flores. Bueno, pues, totes aquestes absències el que han donat és l'oportunitat a les juniors.
6: Maria.
4: Brutal, sí, sí, me parece una apuesta súper inteligente. Bueno, él vive un poco así, ¿no? Es un exportador de talentos y un acompañador de talentos, como él se definía en las clases que nos dio. Me parece genial que dé esa oportunidad. Habla muy bien de él, de la estructura del club, de cómo se han trabajado estos años. estoy convencida que va a tener pues asesoramiento y que va a estar súper bien acompañado en ese sentido de conocer ciertas cosas y de estructura a nivel de club, pero que lo que es en la pista yo lo veo súper tranquilo, tiene las ideas claras y las jugadoras con hambre, o sea que una mezcla brutal.
6: Javier Torralba en la seua estrena, recordem, com a primer entrenador de València Bàsquet, ahir en el seu primer partit, el partit de debut, bona victòria davant Casa de Montsaragossa, i que avui té l'oportunitat d'alçar el seu primer títol com a tècnic. Tenim a Mallorca, abans de fer la primera comunicació en Nou Molès, Javi, Pepe, tenim un pal, tenim una lesió, tenim un canvi.
0: Sí, i pràcticament tot en la mateixa jugada, era una pilota que li quedava a Antoni Urroca a la frontal, xocava amb un futbolista de l'Almeria, el valor rebutjat per a Pablo Torre, que la estavellava en el pal, a la sota del pal dret de la porteria d'Andrés Fernández, i en el rebot volia arribar novament Antoni Urroca, ha desplaçat esa pilota, crec que era Àlex Muñoz, i quan colpejava el valor ha topetat amb la seua cama esquerra sobre el genoll del futbolista del Mallorca, que s'han portat dos colps en pràcticament 10 segons i ha hagut de demanar el canvi, i sembla a lesió important perquè se n'ha anat i pràcticament no podia ni recolzar la cama esquerra.
6: Clar, entenc que és el genoll esquerra, sí, no?
2: Da la sensació que és rodilla perquè ha tenido que salir acompañado, no podia apoyar bien la pierna izquierda y bueno, pinta. Eso si es alguna rotura o alguna acción de cuádriceps, bueno, sí que te deja por lo menos caminar o apoyar, aunque sea cojo, pero salir ayudado por los miembros del staff del club, eso quiere decir que hay algo de rodilla, y bueno, ha sido una acción desafortunada también.
6: Sí, el cambio y la sustitución, les files del Mallorca, todo continúa igual, 34 ya de la primera part, continúa el 0-0 en Son Mois. També, Clara, estem pendents tot el cap de setmana del poliesportiu.
7: Anem a parlar de la segona categoria del bàsquet, de la primera FEB, amb molt bones notícies per al nostre representant, el Lucentum Alacant, arrencat la temporada amb victòria. Els alacantins es van imposar ahir al Fuenlabrada per 96-82 al Pedro Ferrandiz, i una primera jornada que també ha deixat les victòries del Gran Canària, Palència, Ourense, Córdoba, Estudiantes, Guipúzcoa, Palmer Bàsquet i Cantàbria. Precisament, el Gran Canària va firmar el marcador més contundent, 108-69 davant l'Oviedo, mentre que el Palmer Bàsquet va superar al
0: gol de l'Almeria.
6: Un segon. Bueno,
0: gol,
6: bueno,
0: gol, gol,
6: bueno.
0: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol de l'Almeria. Gol
6: Cacaguá.
0: De Miguel de la Fuente, que ha estat el més ràpid, el més llest per a fer-se amb ese rebot que ha deixat després d'una cantada d'Arnau Tenas. Tot ve d'un llançament de falta d'Adrien Barba, que busca més la potència que la precisió, la pilota que fa un efecte estrany
6: i no és fora de joc. Un segon, perquè està parlant Javi Torralba.
8: A seguir creciendo y a intentar ser realmente competitivos. Leganés ayer hizo un grandísimo partido. Vamos a ver si somos capaces de dominar el ritmo y corregir alguna de las cosas que ayer nos salieron también.
9: Yo te iba a decir que ayer viendo a Leganés no es que ganara el partido por obra del Espíritu Santo, ¿no? Jugaron un baloncesto sobrio, un baloncesto serio, un baloncesto duro y agresivo, sobre todo en el rebote y a la hora de correr. ¿Cómo lo ves?
8: Bueno, esa va a ser una de las grandes batallas. Quien domine el rebote creo que va a tener más fácil dominar el ritmo. Ellas tienen, no sé si es atleticismo, fisicalidad, un roster interesante en esa característica. Entonces vamos a ver si somos capaces de igualar eso. Creo que si somos capaces de igualar eso, podremos estar mucho más cómodos.
9: Mucha suerte, entrenador. Gracias.
8: Muchas gracias.
6: Paraules de Javier Torralba en la prèvia del partit, Maria, parlant de claus per a una victòria, efectivament, i deixant clar que tenen vista al Leganés, evidentment, en el partit d'ahir, i que han desactivat sobretot la consistència anotadora i ese joc interior que ahir va a destacar.
4: Sí, yo creo que ahí yo matizaría esa frase que ha dicho. Creo que realmente Leganés es superior a nivel físico, y es verdad que el ritmo del partido hay que controlarlo a partir de ahí, pero no matizaría en no igualar, sino en buscar la alternativa o la estrategia para suplir esa inferioridad física en ciertos momentos que va a haber en el partido, porque ya son muy grandes, muy fuertes y juegan mucho a meter el balón ahí dentro.
6: Y van a carregar moltísimo el choc interior. Tornem a Mallorca. Acabem de cantar, Javi, el gol del Almería. Miguel de la Fuente, parlàvem abans, ex del Leganés precisament, ex del Valladolid. I Pepe Plan de parlar del porter.
2: Yo me había avanzado ya antes de la previa y había dicho que a mí, yo me adelantaba al debate que queríamos poner encima de la mesa del guardameta en Villarreal. A mí no me acababa de convencer Arnau Tenas hace mucho tiempo.
6: Cacahuá enorme, ¿eh?
2: Y sí, yo creo que duda en, o por lo menos excede la confianza. Él cree mucho en sus capacidades y yo creo que ahí intenta bloquearla en vez de quizá poner los puños y poder salvar la situación. Se le escapa y también es verdad que luego la segunda unidad de defensores del Mallorca no está muy atento a las segundas acciones.
6: Miguel de la Fuente está muy rápido. Está el que tiene el davanter.
2: Pero tienes ventaja sobre Miguel, lo hace muy bien, pero tú tienes ventaja porque estás más cerca de portería y tu reacción tiene que ser más sobria, más rápida.
0: Y busca la reacción Mallorca, el lanzamiento de falta de Pablo Torre, agut de volar a Andrés Fernández, pero a rebuchar y se pilota y ahora treta de lateral para el Mallorca. Estaba sent millor el conjunt mallorquinista i en la que ha sigut la primera arribada, el primer llançament a porta de l'Almeria, sos el futbol, s'ha avançat el conjunt andalús al marcador.
6: I anoten també la groga per a Javi Muñoz. 5 minuts per arribar a les 5 de la vesprada, de seguida estem novament en Torrejón, però abans també obrim línies amb el volei. Perquè el voleibol és protagonista avui en la sintonia del Punta a Punt, tenim una de les dues finals que anem a contar en esta sintonia de la Copa Comunitat Valenciana Femenina de Volei. Des del pavelló Nou Molés comença la seva seguida Campo Rosso Finestrat davant el Paternal Liceo, un duel que es va contar i ens va portar Carlos Urrutia. Hola Carlos, Nou Molés, què tal? Bona vesprada!
10: Hola Punta a Punt, molt bona vesprada des d'este Nou Molés, que no està ple, un poc més de mitja entrada, m'agradaria pel bé del vòlei, que estiguera molt més ple, a veure si n'hi ha ajudes, perquè l'espectacle val la pena. Tant l'imminent, el de les 5 d'ací 3 minuts, la final de la Copa Femenina, com la masculina, que així també en el Nou Molés s'enfrontarà en la masculina, dic, a partir de les 7 al Leleman Conqueridor i al Benidorm, estos equips de la Comunitat Valenciana en la Superliga. Les xiques juguen ara el equip revelació, el Campo Rosso Finestrat, l'equip de la Marina Baixa, arriba a la seua primera final, mentre que enfront estarà el vigent campió de les dues últimes edicions, la 24 i la 25, el Paterna Liceo. Se preveu, com dic, un molt bon espectacle, l'ambient bo, moltíssima calor a l'interior del Nou Molés. Seria una gran idea fitxar a l'encarregat de la climatització del Roig Arena, perquè ahir també feia fora molta calor, però dins s'estava a gustet a gustet.
6: És la reflexió necessària.
10: Això és un forn.
6: No,
10: és un forn, això.
6: El forn de Nou Molés, pues ahí està la sugerència del nostre Carlos Urrutia de cara a tindre un poquet més de ventilació i un poquet més de refresca i dins.
10: Jo som encarregat de fitxatges en la meva vida, pues n'hi ha que donar idees de fitxar.
6: Mercat de responsables de l'aire condicionat. Campo Rosso Finestrat Paterna Liceo, que està a punt de començar de seguida. I, com deia abans, tot preparat ara mateix també en Torrejón de Ardoz. Salva Gómez, Maria Pina, a punt de començar el primer títol de la temporada en joc en eixe pavelló Jorge Garbajos entre València Bàsquet i Nova Leganés.
3: 2 minuts, Paco, és el que resta per a que comenci el partit. Estan ja realitzant els últims exercicis d'escalfament les jugadores de València Bàsquet i també les de Leganés, mentre sona Rosalía a tota virolla en este pavelló. Està, jo crec que agafant un poquet més de color ja el que és la graderia, sobretot l'aportació taronja per part dels aficionats de València Bàsquet. Li passen la mopa a la pista en estos últims moments, instants abans de començar la final, i representació de València Bàsquet. Veig des d'ací en la llotja al director general Enric Carbonell.
6: Això a nivell institucional. Per cert, no ho he comentat abans, Carlo, Salva, però crec que ja tenim quintets, no? Prepares per a votar a pista?
3: Jo encara no els tinc. Sí, estic pendent de que es confirmen en la federació el quintet per part de Nova Leganés i per part de València Bàsquet. Per part de València Bàsquet me'l van a passar ja, així que anem a veure, però per part de Leganés encara estava esperant.
6: Perfecte, pues de seguida estem en això. Pues estan anunciant un polp que tinc a casa. Jo, és una cosa d'aquestes coses rares que anuncien en la tele. Bueno, Maria, ja tot preparat. claus del partit d'avui, hem comentat abans el tema del joc interior de Leganés, equip sí. que anota molt fàcil, molt físic, sí. però tu també tens les teves ferramentes que ha d'explotar avui València Bàsquet.
4: Sí, jo crec que el ritme és clave. Leganés es un equipo que también corre. A nosotros nos gusta un juego muy alegre, muy, muy vertical, compartiendo muchísimo el balón. Y creo que ellas, si jugamos a ese ritmo de correr en ese sentido, creo que vamos a salir penalizadas. Tenemos que controlar cuando se puede correr y cuando hay que jugar en estático. Llevar la plantilla de Leganés un poquito más corta, llegar esos ataques a últimos segundos donde ellas tengan que defender close-out, defender balón interior, defender bloqueo directo, defender la transición y a partir de ahí buscar nuestras ventajas desde, bueno, en mi opinión, desde el juego exterior y luego hacia afuera, ¿no? Desde las dos posiciones.
6: Y también aprovechar el buen momento, por ejemplo, de Alexis Peterson, que ahí va a ser seguramente sí. la mejor herramienta anotadora del sí. conjunto taronja también. De les clàssiques com és el cas d'Helena Puello sí. o també d'Helena Buenavida, que poden ser claus en aquest sentit. Tot preparat, el que deia Salva Gómez, a punt de començar el partit.
3: Així és. I ja tenim els quintets per part de València Bàsquet, en Alexis Peterson, en Kendra Sherry, Camila Borkowska, Helena Puello i Alicia Jenkins. Per part d'Innova Leganés, l'equip dirigit per Javier Fort, en Aminata Sangaré, en Norti Driesen, també en Irene La Huerta, Nevena Rosic i Rita Ibokwe.
6: Pues tot preparadíssim, efectivament. Recte final, estem a punt d'arribar també al final del primer acte, més l'afegit, Javi, i anem a aprofitar per a també donar el 6 minut i resultat en un duel que està emportant-se de manera sorprenent en l'única ocasió que ha tingut l'Almeria.
0: Sí, i torna a intentar-ho el Mallorca, que està sent millor, però pel moment, com ja sabeu, al futbol el que compta són els gols no, i no el troba. Estem ja en el minut 43 i mig, perd el Mallorca, Mallorca 0, Almeria 1.
6: Quan més repeticions posen Pepe Pla de l'errada d'Arnau, pitjor
2: sí,
6: pareix.
2: Sí, a parte, como, te disipa la duda, porque la quiere coger, le cae muy abajo y en esa maniobra de calidad de agarrarla, pues bueno, se le acaba escapando y está muy listo Miguel, que acompaña la acción.
6: Pero eso los portes cada vegada bloqueen menys. El que deia tot preparat, Jorge Garbajosa a Torrejón, a punt de començar el primer títol en joc de la temporada.
3: Ahí apareix el xiquet baló, Santiago Martínez, en la pilota en la que es disputarà esta final, que aguanta el mig del camp, saluda a Alexis Peterson y entrega a la tripleta arbitral a Jacobo Rial, a Héctor Baez y Alejandro Aranzana la pilota en la que va a comenzar el partido. Preparada, espera el bot inicial Camila Borkowska y Rita Igbokwe. Sintonía.
6: Ya estás motivado, ¿eh?
3: Del Avengers, ahí está, sí.
6: Dos meses queden para al cinema.
3: Doomsday, ahí está. Yo balón tengo al aire y la primera pilota espera Valencia Basket. María.
4: Tengo ganas de ver a Kendra, ¿no? Es una jugadora que el año pasado tenía una aparición bastante intermitente y parece que este año Torralba le quiere dar bastante importancia. El club también ha seguido apostando por su continuidad. Ver también de qué es capaz, ¿no? Ahora veo que está jugando exterior y en qué nos puede aportar en esa regularidad y juego físico que bueno, que despuntaba un poquito la temporada pasada.
3: Primera intenció de anotar y la pilota va fuera y recupera la posesión Leganés. Per la vez de Kendra Sherry, María, l'any passat era una de les jugadores que a priori anava a eixir. No anava a quedar-se en València Bàsquet.
4: Sí, totalmente. Yo cuando vi la renovación…
3: Acabar renovant.
4: Sí. Uh-huh. Yo creo que sería una apuesta de futuro que, bueno, que Valencia habrá visto, bueno, pues potencial y seguimiento. De hecho, que juegue de exterior me sorprende, pero a la vez me gusta porque creo que va a ser una jugadora que nos puede dar muchísimo en esa posición de alero alto.
3: La primera cistella espera a Leganés, la primera cistella espera a Aminata Sangaré.
6: ¡Buah! Súper difícil. Es que esta jugadora está en molta confianza, María.
4: Sí,
3: uy, la perdona de Valencia Basket, perdona. Y anota la segunda cistella Leganés, anota Nevena Rosic, la Serbia. 0-4.
4: Wow.
6: Y el tema del ritmo ya de momento comienza malamente la cosa, ¿eh?
4: Sí, también se tienen que acostumbrar a que aquí ahora pues se saca rápido, ¿no? Y está esa norma también que bueno, que si la utilizas bien te puede dar puntos como ahora está haciendo Leganés y ahí tenemos que estar un poco agresivas, ¿no? Hemos salido un poco paradas.
3: De tres y el triple no entra per part de Valencia Basket, pero tanto es balón nuevamente para Leganés. Organizan la jugada Irene La Huerta. La base española de Leganés, combinan ya per fora en Rita Igbokue. Está en Rosic, defensada per Puello, Vélez Mans, Puello tapona el llançamé, Molenta, oh, quin triplas. Quin triplas de Rosic, 0-7 al marcador. Y ahora Les Mans de la Huerta, a punto de furtarle la pilota a Petersen, ahí está, el balón será para Valencia Basket.
6: Bueno, la empanada que portes de Ishida es molt crianera.
3: No, ni a una diferencia abismal de intensidad.
4: Sí, y Leganés jugando conectadas, se les ve, ¿no?, contentas.
6: Fluides.
4: Sí, se conocen, son agresivas.
3: Camila, de tres, el triple Aigua, no toca ni la anella y fuera, y balón para Leganés. 0-7.
6: Bueno.
3: Es pilota per a Leganés desde la línea de fons, encara que han demanat el servis que pare el xoc. Pues no, vale, porque es... Ah, pero...
4: Problemas técnicos.
3: Ahora es que me tap... No, sí, es en la banqueta, estaba preparado un canvi, pero no el va a hacer finalmente.
6: Pues mira, te va a tirar una mà el problema tècnic este i la parada del servis per a tractar de baixar un poquet la intensitat del partit.
3: Sí. Està preparada per a entrar... Taca Kiss, supose que para llevar a Camila, Paco.
6: Sí. Un segonet perquè anem a aprofitar. Primer, han donat quant d'afegit en Sant Moix?
0: 3 minuts que complim ara mateix, estem ja en el 48.
6: I ja tenim els primers punts en el pavelló Nou Molès. Carlos.
10: De moment 2-1, guanya el Finestrat al Liceu Paterna. La veritat és que està jugant sense complexos, tot i ser inferior en punts llargs, en punts bonicos. De moment, 2-1. Acaba de començar el primer set de la final femenina de la Copa de Vòlei de la Comunitat Valenciana.
6: I Javier Torralba, Salva Gomis, ha de parar-lo perquè això se'n va, eh?
3: Sí, sí, sí, això se'n va, eh? Això se'n va. Heu de parar Javier Torralba en una nova cistella de Aminata Sangaré. Heu de parar perquè, si no, això tenia ja un mal camí quan ara anem a Kiss Camp.
6: Ah, molt bé.
3: En la... Sí, sí. Allà n'hi ha hagut un... Una acció ahí de perillosa, en la Kiss Camp.
6: Ah, li estan preguntant a entrevistes a Balogun prèvies i en anglès, que no, a banda no m'han entès, però bueno. Maria, la Isidra no podia...
3: 0-9 al marcador,
6: sí. 0-9, no podia ser pitjor.
4: Sí, eso iba a decir, en 2 minutos y medio, 0-9, y encima con canastas liberadas, ¿no? Que no es que Leganés haya leído bien la ventaja, le haya ejecutado y... No, es jugadoras solas, lentas y bueno, creo que el primer cambio va a ser Camila, porque están trabajando en el bloqueo directo, la defensa en show, y yo creo que es una jugadora demasiado lenta para poder recuperar, ¿no? Y en esas ayudas que están recuperando tarde, están dejando los tiros liberados de jugadoras sueltas.
6: Pues anem a veure si el equipo...
3: Es muy gran, María.
4: Sí, pero entonces no la pongas a defender... Claro. Situaciones agresivas donde ella tenga que hacer un recorrido demasiado largo, ¿no? Claro. Como utilizarla en momentos o en tipos de jugadora que le encajen a ella.
6: Doneu-me un segonet perquè ha terminat la primera part en Mallorca, han de fer el xicote el resum, Javi, al descans i al remat, victòria provisional per a l'Almeria en una acció que li ha resultat suficient.
0: Sí, això és el futbol, que no sempre és l'esport més just. Arribem al temps de descans, una primera part en la que el Mallorca ha sigut millor, però una errada d'Arnau Tenas, que ha aprofitat Miguel de la Fuente, li dona la victòria momentània a l'equip visitant de l'Almeria. Per cert, males notícies per al Mallorca, ha demanat el canvi just abans del descans Manu Morlanes per una lesió al turmell esquerre. Seria el segon canvi que hauria de fer Lluís García per lesió. Pel moment, jugadors ja en vestidors, temps per als entrenadors, temps de descans a Son Mois, Mallorca 0, Almeria 1.
6: I Pepe, de la primera part en què te quedes, més enllà de que pareix que li està tocant la negra ara mateix a la Mallorca, sí. Tot lixa a l'inrevés.
2: Bueno, pues son situaciones que pasan en el deporte colectivo, en el fútbol, cuando el Mallorca ha tenido 4 situaciones claras, además con buenas llegadas, con buenas superioridades, no ha sido capaz de definir y la única que creo que ha tenido peligro, o la única acción, o de las pocas acciones que ha pasado de la línea de medio campo en Almería, y esto... Al final es cuestión de áreas y cada vez más en el mundo del fútbol prácticamente te da un poco igual que pase de frontal a frontal del área, siempre y cuando seas contundente en ambas, y si eres contundente en ambas casi siempre estás más cerca de sacar un resultado positivo. Y ahora, bueno, con esa lesión de Morlanes, que es un futbolista muy importante para el Mallorca, gracias que ha sido en el minuto 48, porque sí. Si es el minuto 35, sí que hubiera tenido que gastar una segunda ventana, y eso es muy peligroso para todo el desarrollo del juego, de lo que queda la segunda mitad. Ha decidido Luis García dejar con 10 al equipo los segundos que restaban, y ahora en el descanso poder no gastar esa segunda ventana.
6: Anem a veure si cambia alguna cosa y retoca Luis García al equipo, porque el Mallorca, que no está jugando malamente, está perdiendo a casa 0-1 davant la Almería de García Pimienta. De seguida estaré nuevamente en Pepe Pla y también en el nuestro compañero Javi Morell. Ahora sí, centrem al 100% en el básquet en Torrejón. Perfi arriba el primer punt de València Bàsquet en este partit. Salva.
3: Sí, canvis en la pista. El tir lliure que ha anotat Viraj Takacs-Kiss. L'altre l'ha errat, per tant és 1-9 al marcador. Quan resten 6 minuts i més per acabar el primer quart. Ara l'errada novament en atac per part de València Bàsquet. La recupera Leganés, vol girar el contracolp. Sangaré no anota i n'hi ha falta d'Elena Puello en un colp en la cara en Rita Ibokwe, que es queda estesa en la pista. Però canvis en València Bàsquet. Han entrat Maria Araujo, també Liti Romero.
4: Sí, eso te iba a preguntar los cambios, ¿no? Y luego está Leti jugando. Sí.
3: Está Leti, María Araujo, entra también Viraj y manté a Elena Puello y a Kendra Sherry.
6: Estos primeros 3 minutos de partido, María, pasar la de Space Jam, ¿no? La pilota le ha furtado dels poders a los jugadores de València Bàsquet y parecen que sí. no hay res, sí. No voten B, no tiren B, moltes pilotes de aigua, els tirs lliures.
3: Sí. Sí, preparada para entrar Elena Buenavida.
4: Nos está costando encajar un poco el ritmo y la ambición y las ganas que tienen ellas, ¿no? Sobre todo defender esos primeros 3, 4, 5 segundos de la posesión de Leganés, que es cuando realmente hace daño, ¿no? En el 5x5 estático quiero ver pues la capacidad de lectura, el talento de las jugadoras, pero esos 4 o 5 primeros segundos que ellas en uno contra uno y en movilidad nos pueden hacer daños, donde hay que estar fuertes y usar las faltas. Jolín, 9 puntos, 2 faltas, hay que estar ahí un poquito más intensas.
3: Creo que tenía anécdota interesante. Yo aposté porque es eso, pero ha perdido una lentilla, una jugadora del Leganés. Sí, sí, está en la pista. Tróbala tú.
4: La del golpe.
6: Ostras, pues.
3: Sí. Rita Ibokwe se va a la banqueta. Estira la mà a l'ull.
6: Això és una faena, perquè,
3: sí.
6: Perquè normalment la gent no porta les de recanvi.
3: De recanvi.
6: No.
3: Anem a veure. Se'n va a la banqueta,
4: Pues a la farmàcia.
3: I Leti Romero, la cistella de Leti Romero. 3-9 al marcador. Ataca Leganés per fora.
4: Que bien.
3: Ho fa novament en les mans de Joinier. La pilota per a la Huerta. La Huerta troba per dins Sahí, al cantó per al llançament alliberat de 3 i el triple dins de Leganés. El triple dins de Moira Joinier.
4: Ha habido un cambio tarde, ¿no? Un cambio en el rol, la jugadora exterior se ha querido ayudar y al final una jugadora sola, un despiste.
3: El rebote ofensivo ahora de Viraj, la profita y en la esquerra cap a dins. Ahora el marcador reflexa este 5-12 a 5 minutos, 14 segundos para acabar el primer cuarto. Ataca Leganés. Defensa València Bàsquet. Ahí está Viraj en les mans. Molt bé, Viraj, molt bé. El palmeix de Viraj per a recuperar la pilota Elena Buenavida. A terra Elena Buenavida. N'hi ha hagut una acció en la que demanen antiesportiva i la assenyalen. Assenyalen antiesportiva a Sahí. Li ha ficat
6: penal per darrere. Sí, completament.
3: Li ha ficat la cama. Sí. Le ha fet ahí la traveta, sí.
4: No sé, de aquí no se ha visto muy bien. A ver, la repetición.
3: Será, per lo tant, tir lliure.
6: Oh, penal claríssim, dins de l'àrea, a banda. Però claríssim per darrere, i jo crec que ahí els àrbitres Salva tampoc han dubtat,
3: No. La assenyalada molt ràpida. Elena Buenavida, el tir lliure dins. Tindrà una altra oportunitat i a més serà possessió per a València Bàsquet.
6: Abans hem vist també, per exemple, que ha obert l'aixeta Maria, l'aixeta de Leti Romero.
4: Sí.
6: Que porta anys en València Bàsquet, són 7 temporades ja.
4: Sí.
6: I
3: 8.
6: 8 temporades, correcte, en la que comença
3: esta
6: avui.
3: Aquesta és la 8ena, sí.
4: Sí, és una jugadora molt regular que...
6: I que ha crescut moltíssim, sí. Jo recorde, al principi de la seva arribada era molt jove també, però sí. Critiques també el seu rendiment, sí. Leti, el seu impacte, el tal... fins a ser MVP en 2024 i ser una de les jugadores importants ara, pues
3: precisament. Anota, Leti.
6: Ahí está.
3: Mira, 9-12.
4: Ha encontrado ahí su juego regular, sus sistemas, porque realmente es una jugadora que se fabrica sus propias canastas.
6: Sí, tiene, es cola canaria, claro.
4: Sí, tiene mucho talento, esos bloqueos directos, es capaz de tirar después de bloqueo.
3: Quina bona acció defensiva de Bona Vida al contracolpis València Bàsquet d'esta Virag. Que bona acció tècnica de Virag per anotar.
6: I ja estem ahí.
3: Espavila València Bàsquet, ja està ahí, 11-12.
4: Bien.
6: Qué bé.
4: Bien, eso hay que aprovecharlo, esos contraataques rápidos donde ya están desajustadas, hay que encontrar ahí esa ventaja.
6: M'agrada que salva el Virag, però no dic Takaxkis, que és una pesadilla, un mal som per al narrador.
3: Vas combinant. O li diré Virag o li diré Takaxkis, però vas combinant. Mira, ara l'errada precisament de Takaxkis i anota en el contracolp Sagier per a l'11-14. I n'hi ha canvis en València Bàsquet, preparada per a tornar a la pista Camila Borkowska, i la que va debutar ahir, molt jove, generació 2009, Isa Hernández, a pista.
6: 2009, que ara de 7 anys.
4: I sale ja
3: el... I anota en el contracolp Sagier per a l'11-14. I n'hi ha canvis en València Bàsquet, preparada per a tornar a la pista Camila Borkowska, i la que va debutar ahir, molt jove, generació 2000.

0: I l'acció d'Isa Hernández, allà va Amelia Alonso per a la Serla, primera cistella com a taronxa. Amelia Alonso al contracolp. 18-16.
1: De Palomera, pràcticament. Sí, sí, molt bé.
0: Sí, sí. Ara l'atac és per a Leganés, per fora. Combinant està ahí Regina Aguilar trobant alguna solució. Almenys se troba ahí a Junior de 3. El triple dins. El triple de Junior. 18-19. 40 segons i s'acaba el primer quart. Ataca València Bàsquet, ho fa en Elena Buenavida. Elena, que vol trobar solucions, troba a Camila. Camila que espera per a tornar-hi a Elena Buenavida. Elena Buenavida que marca la jugada. Li ajuda ahí en la defensa, li fan la pantalla a Camila. El llançament d'Elena Buenavida, balla sobre l'anella, però el rebot és de Balogun. Balogun dins. El rebot ofensiu de València Bàsquet i de Balogun.
2: Ahí que hacer daño.
0: Sí, està la clau. Últims 10 segons. 20-19, mana València Bàsquet en marcador per tan sol un punt. Ataca Aguilar, la safata i serà falta. La falta de Camila. La falta de Camila Borkowska i els tirs lliures. Regina Aguilar.
1: És la tercera d'equip. És que a banda ha estat un primer quart molt, molt, molt feble.
2: I haces la tercera de tiro.
1: Sí, perquè ja està votant. Li han assenyalat baix o dalt? Ja estava en...
0: No, tirs lliures.
1: En l'acció de tir, doncs... Pues, havien filat molt prim també els àrbits.
0: Ja havia agafat la pilota i ja estava anant cap a...
1: En estos tirs se va acabar el primer quart.
0: Fora el primer. Per tant, com a molt podrà empatar el marcador 20-9. Ahí està Regina Aguilar. El llançament dins, 20-20 al marcador, 4 segons resten, a veure si dona temps a algo. Pues lo que ha donat temps és a una pèrdua. A una pèrdua que almenys ha provocat la falta d'Elena Rodríguez, però queden 3 segons i tindrà possessió des de la banda València Bàsquet. No s'aclarien, ara Elena Puello i Alexis Peterson,
1: però
0: a veure qui era la que treia la pilota. 3 segons, 2, 1, se la va jugar Elena Puello des del mig del camp, el llançament d'Elena Puello, fora. Se acaba el primer quart en Torrejón de Ardoz. La màxima igualtat al marcador, 20-20. Se n'anem al segon quart.
1: Tenim empat en Torrejón de Ardoz i demanem minuts i resultat en la resta de partits que n'hi ha en marxa en la sintonia del punt a punt. Per exemple, en segona divisió, de futbol en este cas, Javi, comença la segona part, minuts i resultat en Somolls.
3: S'ha reprès el partit, primer minut de la segona meitat, amb el canvi per lesió de Manu Morlanes, ha entrat Sergi Darderal, Mallorca 0, Almeria 1.
1: I lo mateix en voleibol en la final de la Copa Comunitat Valenciana Femenina, Caro Sorrutia.
4: Encara en el primer set, Liceo Paterna 21, Finestrat 12.
1: El punt a punt en marxa des de les 12 del migdia fins a les 12 i mitja de la nit, però ja sabeu que n'hi ha finestretes per a parlar de la informació general que teniu així en esta sintonia d'Apunt Ràdio, sempre de la mà dels serveis informatius encapçalats en cap de setmana per Jordi Cabezas. Hola Jordi, què tal? Bona vesprada.
5: Hola Paco, bona vesprada. El moviment social per la crisi de la vivenda arriba a València. El Sindicat de Llogateres de València ha convocat per a esta vesprada una protesta a partir de les 7 a la plaça de l'Ajuntament. Volen ocupar-la com s'està fent des de nit a la Puerta del Sol de Madrid. D'esta manera pressionen el govern d'Espanya perquè dimarts aprove un decret de vivenda amb mesures contundents. El president Pedro Sánchez ha assegurat este matí que el govern està treballant ja per a tirar avant aquest decret amb el màxim suport possible. Ho ha dit en un acte de partit on ha llançat este missatge a la dona desnonada esta setmana a Madrid, a Mari Carmen.
6: Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre Vivienda. Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional por Mari Carmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda.
5: Però atenció, perquè Sumar, el soci de govern del PSOE, amenaça que podrien alçar-se de la taula del Consell de Ministres si no s'aproven mesures contra els fons Voltor. Des de l'oposició, el Partit Popular demana directament la convocatòria d'eleccions. Juan Bravo és el vicesecretari d'Hisenda del PP.
7: Lo que no puede pretender arreglar en 4 días lo que ha destrozado en 8 años. Que no se invente más cosas, que se ponga a trabajar. Que si hay escasez de vivienda, hay que ponerse a construir vivienda y hay que escuchar a los sectores y hay que hacer vivienda pública y privada, en alquiler y en venta, en alquiler con opción a compra, en alquiler atendiendo, por ejemplo, como está haciendo el Ayuntamiento de Madrid, al 30% del esfuerzo de la renta, no más. Por eso decimos, acabe ya con esto, por favor. Convoque elecciones, denle la palabra a los españoles y que los españoles puedan decidir.
5: Pressió política, pressió social també, com diem, en Madrid. Desenes de persones estan acampades des de nit a la Puerta del Sol.
8: Pensem que és una reclamació molt necessària. Estava ja tot molt pendent d'esclatar.
9: Nosotros, la verdad, es que hemos venido pacíficamente y pensamos que sea así durante toda la acampada.
10: Sí, hay muy buena generosidad también por parte de toda la gente que está, que está aquí trabajando.
11: Me parece que ha tardado demasiado en movilitzar-se la gent.
5: I avisen, no donaran treva al govern de coalició, o decret Mari Carmen o resposta social. Alicia del Río és la portaveu del Sindicat de Llogateres de Madrid.
12: Y para que este punto de inflexión sea el inicio de la conquista en nuestro país del derecho a la vivienda. Evidentemente tiene que salir este martes este decreto y si no, que se planteen si tiene sentido la continuidad de este gobierno.
5: I de la resta de l'actualitat, demà arranca la campanya de vacunació de la grip i la Covid, però només en residències de persones majors, en centres de persones amb discapacitat i també centres educatius. El dia 5 d'octubre s'ampliarà la vacunació a la població de risc i després, ja a partir de novembre, per a la resta. Enguany és una campanya que s'ha avançat per l'augment de contagis dels virus respiratoris. La causa ha sigut la rutina al treball, les altes temperatures, també, que estem patint de l'estiu encara. Òscar Zurriaga, de la Societat Espanyola d'Epidemiologia, i Elena Sánchez, és doctora del Clínic de València.
13: S'està comportant més com a un virus social que no un virus estacional. Quan hi ha canvis de patró...
14: Passar de l'activitat estival a la laboral i l'acadèmica, más o menos se ha duplicado. Ahora mismo, donde más se está notando es en los niños. Malestar, picos de fiebre, faringitis...
5: I de l'exterior, i acabem, el papa, que reconeix davant de milers de fidels a Lourdes que la pederàstia és una plaga. Lleó XIV ha afirmat que s'han de reconèixer els errors per part de l'Església. Avui ha sigut la tercera jornada del viatge del papa a França i després de la multitudinària missa a Lourdes s'està reunint amb víctimes d'abusos sexuals. Les 5:28. De moment és tot pel que fa a la informació general, que ja saben que la tenen sempre actualitzada en el nostre web, a puntmedia.es. Ara escoltem uns consells i de seguida es reprèn el punt a punt amb Paco Polit.
15: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
16: Emprender después de la DANA tiene muchísimo mérito. ¿Y ahora? ¿Muchísimas ayudas? La Generalitat Valenciana, a través de la Dirección General de Emprendimiento, lanza la segunda convocatoria EMDANA para pymes y autónomos. Ayudas que cubren hasta el 100% de los gastos subvencionables y pueden llegar hasta los 20.000 euros por solicitud. Solicita tu ayuda hasta el 30 de septiembre en cindy.gva.es.
15: A Punt Radio. A Torrevieja, 100.5.
17: Tot l'esport a punt a punt.
1: 5 de la vesprada, 29 minuts, reprenem el post de l'actualitat informativa a nivell esportiu, ja ho sabeu. Per exemple, obrir novament línies a Meixa Pavelló en Torrejón en un València Bàsquet batallant davant l'Innova Leganés. Salva!
0: Sí, en un València Bàsquet 24 i Innova Leganés 22, en una bona reacció en este segon quart també per part de les de Javi Torralba i un cistelló d'Alexis Peterson.
1: Això respecte al bàsquet, també en el vòlei, Carlos Urrutia, teníem el primer set a punt de caramel ja per al conjunt del Paterna, no?
18: I s'ha decantat per l'equip de la província de València, 25-13, autoritat, sobretot han estat molt fines les jugadores del Liceu Paterna en defensa, salvant rematades quasi impossibles. Està donant molt, molt bona imatge el conjunt de Finestrat, però de moment no és superior, quan en este moment entren al complex esportiu Nou Moles els jugadors del Benidorm que baixen del autocar i que protagonitzaran a partir de les 7 de la vesprada la final de la Comunitat Valenciana masculina davant de l'Eleman Conqueridor. Els seus jugadors falla més de mitja hora, que a poc a poc han vingut pel seu compte i estan així tots en el pavelló veient la final femenina amb tota l'atenció, perquè val la pena.
1: la final masculina, que començarà en principi a les 7 de la, a les 7 de la vesprada. I també buscam en el minut i el resultat, Javi Morell en Somboix.
3: Minut 53, continua manant el marcador el conjunt visitant l'Almeria, Mallorca 0, Almeria 1.
1: Les 5 i mitja en punt, de la mà d'Indústries Bijus i Higiene Industrial, tor per al nostre partit de la jornada. La segona divisió que continua sent protagonista, en este cas en el plantío, a partir de les 6 i mitja de la vesprada, d'ací a una hora, sèptima jornada de la categoria d'argent, Burgos Deportivo Eldense, el conjunt de Javi Calleja que vol la segona victòria consecutiva. Un duel que anem a contar en la sintonia del punt a punt, de la mà del nostre Álvaro Molina. Hola Álvaro, què tal? Bona vesprada.
19: Bona vesprada, companys. Salutacions a tots els oients de la punt a punt. Tenim ja les alineacions confirmades i hi ha alguna novetat en el conjunt blaugrana. Calleja, que juga amb Ramon Mira en la porteria, torna després de lesió el capità Jesús Clemente en el lateral dret, centrals per a Serra i Floris Desmant, Juan Lario serà el lateral esquerre, per davant Justin Smith amb Carlos Guirao, les tres mitges puntes que ja coneguem, Fidel, Robert López i Olavarrieta, en punta no juga Manu Nieto, el davanter serà Jorge Rastrojo. Per part del Burgos, amb Sergio Francisco en la banqueta, juga amb Ander Cantero en la porteria, la línia de 4 per a Dadie, Oyer Luengo, Grego i Vilarrasa, per davant Graguera i Unai Vencedor, David González dreta i Abreu esquerra, enganxa Carricaburu i en punta Àlex Forés.
20: Bijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Bijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
1: També hem de comentar una última hora que acaba de fer oficial la selecció espanyola. Tenim una baixa en la concentració.
21: Així és, esta novetat d'última hora en la selecció espanyola, que està disputant la fase de grups de la Nations League, és d'Eric García, que ha abandonat la concentració per unes molèsties al genoll esquerre, i el seu lloc en la convocatòria el va ocupar Lenormand, que és el central de l'Atleti de Madrid. Recordem que el jugador del Barça havia notat aquestes molèsties durant l'escalfament del partit davant Anglaterra, on estava previst que fora titular al lateral dret i que finalment va ocupar el seu lloc Marc Púbil, i després de les proves la federació ha decidit desconvocar a Eric García per a no assumir més riscos i incorporar a Lenormand.
1: Pues Pepe, està la selecció que eixe lloc de lateral dreta, no sé si Marcos Llorente ha tirat ahí un com és una fumigació d'estas que diu ell, un trailing d'estos, però sí, però està mal.
21: Però natural,
1: sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí,
22: correcte. Sin gafas de sol de por
1: medio, de colorets, ¿no?
22: Sí, es una posición ahora que está sufriendo complicaciones, pero es verdad que bueno, que tenemos motivos suficientes como para confiar en cualquier futbolista que entre en esta dinámica de este grupo de futbolistas, más el seleccionador, de que, bueno, pues yo creo que en el próximo partido será Marc Púbil otra vez de la partida, y a partir de ahí, en función de las sensaciones, igual hay tiempo para ver más futbolistas.
1: I un segon, Javi, perquè Arnau ha estat a punt de fer la segona cacahuada de la vesprada, eh?
3: Bueno, la que ha tingut l'Almeria del contracolpe.
1: Bueno, bueno, bueno.
3: El contracolpe que estava liderat per Sergio Arribas obria a la part esquerra per a Miguel de la Fuente dins l'àrea. No s'ho pensava, buscant el pal llarg, i el rebot del porter del Mallorca, jo crec que li pega més que remata Sergio Arribas, se'n va fora, porta buida, l'ha tornat a tindre l'Almeria per al 0-2. Havia pogut fer molt més novament Arnau Tenas.
1: I un altre triplàs de Rosic, Salva Gómez, Torrejón, caigent en neu pràcticament des de les muntanyes per a posar l'empat novament.
0: Des de Sèrbia, eixe triple per empatar a 27 el encontre en esta final de la Supercopa. Resten 6 minuts i 20 segons per acabar este segon quart, i ara la safata a plaer d'Elena Rodríguez per a ficar per davant a Leganés.
1: Se posa Maria
0: 27-29.
1: En este quart estan apretant elles també, eh?
23: Sí, he visto que Valencia ha cambiado también ese ajuste en la defensa del bloqueo directo, ¿no? Que antes decíamos esas largas distancias, la penalización que está llegando y el retraso que nos hace recuperar en defensa. Y bueno, después de la técnica al banquillo de Javier Fort, bueno, parece que el equipo ha reaccionado y han metido de tres ataques, tres canastas que le mantienen el marcador.
0: Está Ficali Show, Elena Rodríguez en esa pasada sense mirar, que no ha entrat en la safata de Sangaré y ahora erra el triple María Araujo. 27-29. Ataca Leganés nuevamente con 10 María en un embochit. Javier sí. Fort, el técnico de Leganés, protestant moltíssim al sèrbits.
23: Sí, se l'ha vist des d'aquí.
0: Ara s'espera Leganés.
23: Muchos gestos.
1: Pues ha canviat la tendència també de l'arbitratge. Aquestes coses serveixen per a este punt. Anem sí. a veure com acaba esta acció de perill. Salva.
0: Erra el llançament de Leganés i el contracop és de València Bàsquet. Ahí va Araujo. Ataca València Bàsquet, Maria Araujo. En la xuda de Balogun, a punt de perdre la pilota, la perd, ataca Kiss. I a la contra és Sangaré. Anota. Anota Sangareu para Javi Torralba, 27-31. Mira les seues odres, Javi Torralba, obri els braços i puja els muscles com diguent què esteu fent. Temps mort en la pista per davant Leganés.
1: Se complica l'assumpte en Leganés. I parlant de bàsquet, ja sabeu que també avui el protagonisme és per al bàsquet, el Six Lliga ACB. El bàsquet que torna al Roig Arena en esta primera jornada de la Lliga Endesa, de la Lliga ACB, i com dèiem, resten només 25 minuts per encetar la temporada en un duel València-Bàsquet, Força Lleida, o Lleida a seques, o Hipos Lleida, ja no sé qui és el patrocinador, però bueno, Lleida de tota la vida, en els comentaris de Nacho Rodilla i la narració de Luis Urrutia. Hola Luis, Roig Arena, què tal? Bona vesprada!
2: Hola, Paco, què tal? Salutacions i bona vesprada. Bona vesprada a tots els oients del Punt a Punt de Punt Ràdio des d'este recinte que encara té olor a falles després de el ple absolut que va viure en la jornada i per a conèixer les 26 candidates a ser fallera major de València. S'ha produït este canvi a tota velocitat de la fisonomia d'este recinte esportiu per a que desapareguen els escenaris i apareguen les cistelles per a que debute el campió. Senyores i senyors, el campió de Lliga, el vigent campió de la Lliga ACB, va a jugar el seu primer partit de la temporada, perquè ja sabem les coses del calendari. Primer comença la competició europea, l'Eurolliga, i després ho fa la competició catalana, com és esta Lliga ACB. El rival en esta jornada és el Lleida, és Ilerna Lleida. El patrocinador enguany és esta escola de Lleida, Ilerna, la que recolza a l'equip lleidetà. Davant, un València Bàsquet irreconeixible. Fa tres mesos celebrava en este Mastell recinte el títol de campió de Lliga i no queda ni l'apuntador. Avui debuten com a jugadors de València Bàsquet així en el Roig Arena Shorts, Sansuperi, Osetkovski, Brooks, Gay, Mirotic, Corbalán, i redebuta Rivero. Així que el canvi és total en l'equip taronja, en l'equip de València Bàsquet. 20 minuts per a que comence amb el bon regust que ens deixa ixa victòria agònica en el debut de l'Eurolliga. És tort per a canviar de xip i per a jugar davant de l'equip lleidatà, que és una màquina de fer punts. Així que la previsió és un encontre d'altíssima notació per esta primera jornada, per al debut en la Lliga del campió de la CB.
1: Junta Luis Urrutia per a contar el partit està el nostre Nacho Rodilla. Hola Nacho, què tal? Bona vesprada.
4: Hola, què tal? Bona vesprada.
1: I com ha dit Luis, l'altre dia bones sensacions en el debut a Turquia davant de Siktas, victòria per la mínima, però victòria al cap i a la fi. I avui toca encetar esta competició domèstica en la qual, recordem, la temporada passada li va donar moltes alegries a l'equip, però n'hi ha que conjuntar les peces. I en eixe punt està este València Bàsquet, que recordem ha de fer descarts en cada partit abans de començar.
4: Sí, però estàs encarant esta competició de Lliga ACB de la que eres campió i tens que plasmar-ho ja, diria, des d'este primer encontre. Encara que falten coses per encaixar, falta que la maquinària vagi tota una, però, ja ho diré l'altre dia, és més fàcil sempre des de la victòria que des de la derrota, no? I en este cas, sobre la figura de Xavi Albert, pues, li dona aquesta tranquil·litat a l'equip per a poquet a poquet anar pegant passeig cap endavant. Sí, en aquesta rotació o en aquesta dinàmica també de descans per part de València Bàsquet, com deia també Luis, bueno, pues moltes cares noves, no?, en esta estrena del València Bàsquet així en el Roig Arena, i davant tens un rival que juga alegre, té jugadors com Darius Magui, James Bademont, que són capaços de tirar la pilota a terra, d'encarar-te en amenaça de cara a cistella, Melvin Egyim, un extra-lonxa també com John Shurna, però tant referències, jugadors, ha plasmat molt bona pretemporada este Lleida i això te va obligar, més del subidón de la primera victòria de Eurolliga, però te obliga avui també a arrancar esta competició de la millor manera.
1: Puesto preparat també en el Roig Arena, a nit falles, avui bàsquet i sempre diversió. 20 minuts per a arribar a les 6 de la vesprada, 20 minuts per a començar la temporada oficialment en el Roig Arena. Hem de repassar també per l'esportiu, però és que n'hi ha moltes coses en joc ara mateix. Per exemple, Salva Gomis, Sangaré, que està a la seua, porta 13 punts i ara mateix és el principal perill, la principal amenaça a la possibilitat del títol de València Bàsquet.
0: Sí, acaba d'anotar un triplàs, però la resposta ha estat immediata per part de la Reina, per part de Leti Romero, 32-34. Janan Estirior és a favor del Leganés, anota el primer, Sagier, 32-35 a 3 minuts 10 segons per arribar al temps de descans.
1: Sangaré, Maria, està que se n'ix en la mateixa dinàmica que en la semifinal.
23: Increíble, increíble. Y bueno, pues yo sigo haciendo hincapié en, jolín, si en el bloqueo directo la buena es la pivot, ¿no? Como es ahora Minata, ¿por qué hacemos una ayuda tan larga y la dejamos todo el tiempo sola cuando ella es la que realmente está generando, ¿no? Y esas segundas ayudas no están llegando y ella está teniendo tiros liberados, está teniendo el balón, está teniendo esa responsabilidad.
0: Triplas de Amelia Alonso. Triplas. 35-36, la chiqueta no te por.
23: Qué bien, ¿no? Qué no, carácter.
1: No, es una gran noticia.
23: Qué ganas.
1: Es una grandísima noticia. Y a banda, para posarte, no me es aún en un partido que se te estaba anando, ahora matéis, María.
23: Sí. Sí, como comentaba, lo de, bueno, pues lo liberada que estaba Minata en algunas acciones de juego, ¿no? Y luego cómo el equipo es capaz de hacer tantas cosas y de repente tener como un minuto donde perdemos algún balón, nos roban una línea de pase o hacemos alguna falta tonta o tiramos algún tiro muy fuera de sistema y la capacidad de enseguida pues retomar y volver a hacer las cosas bien y estar en el marcador.
1: Molt llarg este quart i
0: Javier Ford continua lo seu, ¿eh?
1: No, és que sí.
0: Menchant-li l'orella a l'àrbit.
1: Si li xiulen una altra, se n'anirà a carrer.
0: 35-36, 2 minuts 20.
1: Aprofiti que demane i el millor resultat, ahí està. 2-20 per arribar al descans, 35-36, un per baix, València a bàsquet. En Son Moix també, Javi Morell, Pepe Pla, de moment de la major diversió l'està portant Arnau Tenas, que pareix decidit a Wiffer la major quantitat de liades en un mateix partit.
3: Sí, que ha donat un nou esglai fa uns minuts a l'afició roxeta del Mallorca. Hi ha hagut canvis als dos equips per part del Mallorca. Se n'ha anat Adrián Lisso, ha entrat Arnau Puigmal, un ex precisament de l'Almeria, i pel conjunt indàlic se n'ha anat en Barba, ha entrat Marcos Luna. Estem ja en el minut 65, pel moment Mallorca 0, Almeria 1.
1: Arnau Tenas, Pepe, està per a banqueta la resta de temporada, eh?
22: Sí, lo que pasa es que es un fichaje
1: sospitoso.
22: No, pero yo creo que necesitaban un portero de garantías. Bueno, viene del Villarreal, es un portero que conoce muy bien el técnico del Mallorca y le ha querido dar esa continuidad que no ha tenido hace mucho tiempo.
1: Mes currículum que presenta.
22: Sí.
1: ¿No?
22: Sí. Pero ahora ha cambiado un poco la tendencia del partido. Es el Almería el que está mejor ubicado dentro del terreno de juego, el que se ha instalado en campo rival, el que se ha juntado alrededor de balón y está llevando las posesiones más largas. Y es el Mallorca el que le está costando muy mucho ahora en la segunda mitad. Y pues seguramente por el ansia de querer ir a campo rival, por el ansia de querer empatar el partido. Y hace unos minutos ha tenido un centro lateral de Alex Sala, que ha puesto un balón maravilloso, que tenía toda la ventaja el delantero centro del Mallorca. Incomprensiblemente ha metido la cabeza sin esa dirección, porque estaba muy cerca de poder,
1: sí, sí,
22: de poder hacer el empate.
1: Pues complicadet, ¿eh? Ahora mateix el partit per al Mallorca. Continua el 0-1 favorable a l'Almeria. També no moles, Carlos Urrutia en el segon quart, camí d'aconseguir el segon set del conjunt del Paterna.
18: No, perquè Finestrat està capgirant el marcador, de moment 13-11 per al conjunt de la Marina Baixa, que està fent les coses molt bé en esta segona mànega, sobretot les col·locadores, que estan fent una tasca molt bona, tot i que les rematadores de Finestrat no són tan definitives i tan letals com, i també per qüestió d'envergadura, les del Liceo Paterna. Però plantant molta cara ara mateix 13-12 en este primer set. Recordem que la primera mànega ha sigut còmoda per al Liceo Paterna, han guanyat per 25 a 13.
1: I per als quatre partits que estem contant en directe, anem a afegir al partit del Deportivo Eldense i anem a afegir un partit més, en este cas de Segona Federació. Que començarà d'ací a un quart d'hora a partir de les 6 en el mític d'estadi del Collao al Collano Deportiva Minera, quarta jornada de la temporada en Segona Federació, un duel que ja té 11 confirmats i que ens va contar el nostre Toni Galindo, el cabalino del punt a punt. Hola Toni, bona vesprada.
6: Hola, parella del Paco, què tal? Salutacions, el Pitonís, el Nostradamus del punt a punt de Punt Ràdio. Bueno, Harry Kane, en què les està riquent?
1: Harry Kane ja no me deixa entrar a Anglaterra des d'ahir. Sí,
6: bueno, al que li haurà sentat malament la palla d'avui és a Fernando Gómez Colomer, perquè encara estava riquent-se, de tu, de Luis Urrutia i de Charlie Egea.
1: Però va ser un moment que, bueno, d'aquestes coses, Pepe Pla, que ja me coneix molt, sí, saps, també, sí, saps, sí, que de vegades n'hi ha que tirar de poders. I ahir era el...
6: Bueno, va ser espectacular, enhorabona, companys, perquè em vas divertir moltíssim en la retransmissió i en el partit que va oferir ahir en punt amunt d'un ràdio en directe, aquesta victòria in extremis, aquesta victòria molt patida i molt merescuda de la selecció espanyola contra Anglaterra en el mític estadi de Wembley. Bueno, si parlem de mites, també l'estadi del Collao és un autèntic mite, perquè parlem de l'estadi més antic de la Comunitat Valenciana, el quint a nivell nacional, a nivell d'Espanya. Recordem que, bueno, el darrer 28 d'agost va complir 100 anys, eh? Però s'hi ha passat molt de futbol i avui acollirà un partidàs. Un partidàs entre el Deportivo Alcoyano, dirigit per Fran Alcoy, contra la Deportiva Minera de Julián Robles. El Deportivo Alcoyano, que ocupa el lloc número 12 amb 4 punts, la Deportiva Minera és el sèptim amb 5. Això acaba de començar, està tot molt apretat. Per tant, una victòria te tira cap amunt, una derrota te deixa anclat ahí la part baixa de la taula classificatòria. I com bé dies, tenim ja alineacions confirmades per part del Deportivo Alcoyano. Zárraga en la porteria, defensa de 4, d'esquerra a dreta per a Ibi, Solves, Raúl Loren, mig del camp per a Carbonell, Soler, Adri Lledó, extrems per a Iniesta, Peñafort, i com a punta d'atac, Naranjo. Per part de la Deportiva Minera, Casado en porteria, defensa de dreta a esquerra per a Ceballos, Cano, Ismael Estevez, Aymar Olana, mig del camp per a Cabal, Ramos, Real, extrems per a Serrano i Pipo, i davant estarà Boris. A les 6 arrencarà este partit així, a l'estadi del Collao d'Alcoi, este Deportivo Alcoyano, Deportiva Minera.
1: El que deia, un altre punt de comunicació, mentre s'està a punt d'acabar, finalitza la primera part en Torrejón, Salva Gomis.
0: Acaba en un llançament de 3 que no entra per a Leganés, així que en un 39 per a València Bàsquet, 40 per a Leganés. Anem al temps de descans, guanya per un punt l'equip madrilenya. Tindrà que millorar de cara a la segona meitat les xiques de Javi Torralba.
1: Curiosament, Maria Pina, estava mirant per ací, Sangare, 13 punts, uh-huh, és la que més està tirant del carro, 13 de valoració per a Adella en el cas del Leganés, però també Rosic en eixos triples des del perímetre, que ens està fent molt de mal. Uh-huh. També 6 punts per a Moira Macy Joyner, en este cas, i per part de València Bàsquet molt repartit. Per una banda molt bé, perquè tens a jugadors en 7 punts com Amelia Alonso, la xiqueta, uh-huh, també l'aportació de Leti Romero, uh-huh, Balogun, Takaxkis, però la que no està aparent és Peterson, que ahir va ser clau i que avui no està tenint tant de protagonisme. O l'estan anul·lant bé.
0: Sí. I Elena Puello, per a mi són els dos noms que tenen que aparèixer.
1: Ah, mira, protagonista, un segonet.
7: The basket, go for the offensive rebound and then to stop their transition because they are going through on us.
8: Thank you for your time.
1: Takaxkis, la jugadora de València Bàsquet, dient que no estan tenint un bon partit, que necessiten ajustar diverses aspectes, diverses posicions. Y efectivamente, es un análisis que yo creo que coincide en Toms, ¿no, María?
23: Sí, yo lo tenía aquí apuntado, desajustes y despistes, un poco tanto en ataque como en defensa, ¿eh? Pues el inicio que hemos tenido, que íbamos todo el rato tarde, en ataque no ver las opciones claras, no ir a por esos rebotes, en ocasiones alguna vez pues blanditas, ¿no? Esa falta tonta quedando tiros libres y por parte de Leganés, pues aprovechando sus oportunidades, ellas están jugando lo que realmente saben jugar y también creo que entrará dentro de la normalidad, ya que es un equipo pues, bueno, muy nuevo, que también Torralba tiene que empezar a conocer cómo compiten y hay que seguir para la segunda parte pues, ajustar esas pequeñas cositas.
1: Salva, desde el pabellón, desde la pista, comentaris de la primera part.
0: Bé, jo pense que València Bàsquet el primer que té que fer és millorar en el rebot, tant ofensiu com defensiu. Estic d'acord amb el que deia Maria, de tractar de millorar un poquet el sistema defensiu, sobretot de València Bàsquet. Està clar que la principal amenaça és Aminata Sangare, però també demana un poquet més i un pas endavant d'Elena Buenavida, de Peterson, de Puello, dels noms que tenen que tirar del carro en aquest moment de temporada. Jo recordo la final de l'any passat que va fer Elena Puello en casa de Montsaragossa, va ser la MVP d'aquest partit, sí, sí, que va guanyar a València Bàsquet. Volem veure a eixa Elena Puello, que avui està en València Bàsquet i que avui està també en esta final. Sí.
1: Anem a veure, de cara a la segona part, si València Bàsquet aconseguís ajustar cosetes, el conjunt de Javier Torralba, que haurà de millorar prestacions en el segon acte. 39-40 de moment, caiguen davant el Leganés. Què acaba de passar en Son Moix, Javi?
3: Que ha tingut una ocasió molt clara el Real Club Esportiu Mallorca per empatar el partit, la centrada des de la part dreta. No aconseguís rebutjar-la. La defensa de l'Almeria li queda com si fos un penalti en moviment a un home de molta qualitat com és Sergi Darder. La seua rematada i centrada a les mans d'Andrés Fernández l'ha tingut el Mallorca al 74 per a fer l'empat.
1: Bueno, Pepe, és increïble que això continuï 0-1, eh?
22: Sí, y más le cae un futbolista determinante, tiene un pie fantástico y no lo vamos a descubrir aquí, como Sergi Darder. Es verdad que yo creo que es difícil porque se la encuentra en un mar de piernas, se la encuentra muy cerca y no la puede dirigir donde él quisiera, pero es una acción muy, muy clara. Entramos en los últimos 20 minutos de partido y ahí es donde el Mallorca va intentar volcar-se con todo para poder conseguir la igualada.
1: També tenim que parlar, Clara Alcover, de natació este cap de setmana en el Punt a Punt.
21: Anem a parlar de natació en aigües obertes amb protagonisme valencià en l'última etapa de la Copa d'Espanya, que s'ha disputat avui a la platja de la Hípica de Melilla sobre una distància de 5 quilòmetres i amb 142 participants, i la gran notícia és la victòria absoluta de l'olímpica Àngela Martínez de la KZM Swimming Team. La nadadora il·licitana s'ha imposat amb un temps de 58 minuts i 29 segons després de superar en un sprint final molt ajustat per només 2,8 segons a l'altra olímpica, Maria de Valdés. I també molt destacada l'actuació d'Àlex Barranquero de Nadors Castelló, que ha acabat quart en la general masculina i s'ha proclamat campió en la categoria júnior 1 amb un temps d'una hora i 21 segons. Així que la representació valenciana ha sumat a més diversos podis en diferents categories amb noms com Marc Mas, Jordi Curto o Sheila Sánchez. Per tant, molt bon balanç valencià per a tancar esta Copa d'Espanya d'aigües obertes.
1: Com deia abans, la natació en aigües obertes en este cas, que sempre té el seu protagonisme, la seva finestreta, així en el Punt a Punt. Aprofite per a preguntar, per exemple, Carlos Urrutia, recta final del segon set, continua tot molt igualat, ara mateix en 9 moles.
18: Només per un punt en guanya el Liceo Paterna en este segon set, 20-19. Impressionant la imatge que està donant el finestrat, però ha accelerat, ha ficat una marxeta més. El Liceo de Paterna ha remuntat i moment mana en el marcador, com diguem, 20-19 en este segon set, després de guanyar-ne ja el conjunt paterner el primer.
1: Aprofite també, Clara, per a parlar de motor en el Punt a Punt.
21: Hem tingut un cap de setmana de motor al circuit Ricardo Tormo de Cheste, molt musical i divertit, podríem dir, perquè ha acollit l'Iberian Racing Festival, que és una cita que reuneix diferents categories de turismes i GT, junt amb el Festival Row, que és la part més espectacular i d'oci de l'esdeveniment, i en total més de 20.000 aficionats han passat pel circuit Ricardo Tormo durant les jornades de dissabte i diumenge. En pista s'han disputat 8 carreres i avui en la principal, en la de Supercars GT4, la victòria ha sigut per al francès Mati Martins i el danès Anton Morsin, amb l'Aston Martin. Eric Gené, que havia guanyat el dissabte, va quedar fora després d'un accident múltiple en la primera volta. I en Supercars GT, el triomf ha sigut per als espanyols Ángel Santos i Alejandro Iribas, per només una dècima al campionat d'Europa de TCR, on han guanyat els italians Eric Scalvini i Salvatore Tavano. I fora de pista, hem de dir que ha hagut exhibicions de drive, han hagut DJs, food trucks, molt d'ambient en este festival Rau. I amb esta cita, el circuit Ricardo Tormo tanca la temporada automobilística a Cheste, i ja la pròxima cita serà el 27, 28 i 29 de novembre, amb el Gran Premi de la Comunitat Valenciana, que posarà el punt i final a la temporada de MotoGP.
1: A finals de novembre, i esperem que continuï tan igualat com el tenim ara mateix, que no n'hi hagi algun corredor, algun pilot que guanyi un poquet de distància. Un segon, perquè en Son Moix tenim una ocasió claríssima per a l'Almeria.
3: Atacava l'Almeria, buscava la rematada Miguel de la Fuente amb cama esquerra, nata a terra. Chateulla per a desviar i sa pilota, n'hi haurà treta de cantó per al conjunt visitant, que està ara millor en el partit, té les coses molt clares, no està sofrint en excés i al contracolp està generant ocasions de perill com la que acaba de tindre, i ara va a disposar d'una treta de cantó des de la part esquerra, segons s'ataca el conjunt indàlic.
1: El Mallorca, Pepe, s'està boicotejant a si mateix.
22: Sí, no està yendo por el resultado, quizá de manera más desorganizada de lo que debiera, y está aprovechando en esas transiciones defensa-ataque con muchísimo acierto el Almería, que por cierto, Miguel está siendo un quebradero de cabeza, sí, durante todo partid. El partido para los defensores del Mallorca.
1: Gran partido de Miguel de la Fuente, que ha estado todo el único del partido. El córner.
3: Ve la centrada, buscaba al primer pal, la pilota que queda a la frontal, la rematada, la estabellat en Chateulla. Y ahora treta de lateral para la Almería, que se apropa a la portería d'Arnau Tenas. Estem en el 79 y a camí del 80, pel moment Mallorca 0, Almería 1.
1: 3 minuts per arribar a les 6 de la vesprada. Luis Urrutia, Nacho Rodilla en el Roig Arena. On estan els protagonistes a punt de començar el partit, la primera jornada de la temporada?
8: Estan presentant a València Bàsquet, ja ha estat presentant l'equip lleidatà, així que en un parell de minuts va donar inici a esta temporada en la Lliga ACB. València Bàsquet, que va a jugar de taronja, l'equip de Lleida, que jugarà de rosa palo.
1: Rosa palo?
21: Ai,
1: Nacho.
21: Rosa palo m'agrada molt. Luis, has estat molt acertat en aquest concepte de color.
1: Però Nacho Rodia, rosa palo com els que peguen ahí baix de l'anella o com els de legominoles?
4: Sí, ese tipo de palo de repartir estopa.
1: De repartir,
4: ¿no?
1: Estopa.
4: Ese color... Igual casi ve, sembla que ve xivat per Salva Gómez, no?
1: Sí,
4: però
1: és
4: d'estos,
1: sí,
4: que s'inventa els colors, però en este cas té tota la raó Luis Urrutia, perquè és un color, sí, palo total.
3: Palo total.
4: I la veritat és que, bueno, ahí està, estava buscant on podíem trobar el punt per a fer alguna coseta de, en plan chiste, pues ahí, el color ese que
1: sí, sí,
4: porta la samarreta de Lleida, i així... Paco, ja se viu un poquet l'ambient total en lo que és el Roig Arena, però quan veu les flametes estes que apareixen en mitat de, sí, la pista, és que ja torna el bàsquet.
1: Torna el bàsquet.
4: Imagina, veia així el Roig.
1: Per fi. Desde Lleida, que porta, és la tercera temporada, novament en la màxima categoria, després de pujar en l'any 2024, i que ja s'ha convertit, pues bueno, després d'aconseguir la salvació i la permanència en les dues darreres temporades, Nacho, pues en un equip... que n'hi ha que tindre en compte, que va a patir com tots els de la zona baixa, però que va a lluitar tots els partits.
4: Però competís, eh? És un Lleida que la temporada passada ja va competir, és un equip que tracta de fugir de la part més baixa de la categoria i s'agafa. Esta pretemporada ho ha fet molt bé en quant a resultats. I bueno, anem a veure com encara este any, cada vegada la Lliga CB ni esa part més baixa se apreta molt i està tot molt complicat, però sí que veig a Lleida en capacitat física de jugadors que poden ajudar-lo molt al seu equip a poder salvar la categoria, i després anar a fer xicosetes, no? Per exemple, la maneta d'un Xurna que igual no és la referència que van viure així a València, però que és un especialista des del triple, per tant, anotació tenen en diversos jugadors i set punter també atlètic que li dona a la plantilla de Lleida.
8: Ple fins la bandera, 15.000 espectadors, en un minut comença la Lliga CB per al campió.
1: Anem a aprofitar, queden segons per arribar a les 6 en punt de la vesprada i com ja tenim un fum d'esports en directe i un fum que estan a punt de començar, ronda, maxi ronda, al punt a punt. A veure si quadren les cosetes, perquè anem a començar, al contrari que habitualment, per el bàsquet i després el futbol i després la resta d'esports en directe en esta sintonia. Comencem, Luis Urrutia, en la primera jornada de bàsquet masculí en el Roig Arena.
8: A punt de començar el partit, a punt de començar este València-Bàsquet-Lleida.
1: Bàsquet femení, en este cas, Supercopa al descans, Salva Gomis. Que estava per ahí, però que no ha tornat. Bueno, pues al descans 39-40, està caient València Bàsquet en este temps de descans. També hem de comentar Álvaro Molina, que està a punt de començar, bueno, queda mitja hora per a encetar el partit importantíssim de la jornada per a l'Eldense.
19: Sí, en mitja hora començarà en el plantio de la jornada setena en segona divisió, partit importantíssim, perquè en els resultats que s'han donat l'Eldense començarà l'encontre en descens a les 6 i mitja, Burgos-Eldense.
1: També hem de dir, evidentment, tenim ara polèmica. Javi Morell, el minut i el marcador. Quina entrada ara, sí. Enzo Mois.
3: Acaba de quedar-se amb un futbolista menys el Mallorca després d'aquesta entrada d'Álvaro Raillo sobre Miguel de la Fuente. Estem en el 84, Mallorca 0, Almeria 1.
1: Toni Galindo, Alcoy, El Collao, comença o no comença el partit del Deportivo Alcoyà, no?
6: Estan fent-se la foto reglamentària, els dos equips acaben de saludar, estem a escassos segons, escassos minuts, millor dit, perquè arrenca el partit així al Collao entre el Deportivo Alcoyano i la Deportiva Minera.
1: I per últim el sext punt de comunicació, per fi me pareix que acaba el segon set en 9 moles.
18: Encara no, 26 a 25 per a Finestrat, n'he que guanyar per diferència de 2. N'ha tingut dos pilotes de set, de moment segon set, després de perdre el primer, 26 a 25, guanya Finestrat al Liceo Paterna.
1: I també, per últim, un apunt important també que teníem pendent, Clara.
21: Arrencarà mateix a Granada el somni de la Copa del Rei per al Tavernes de la Vall Digna. Comença l'anada de l'eliminatòria prèvia davant l'Unió Esportiva Maracena, amb el gran premi en l'horitzó. El guanyador de l'eliminatòria entrarà en la primera ronda de Copa i rebrà en casa a un equip de primera divisió.
1: Sí, senyor, pues estem pendents de tot el que passa en Granada, igual que tot el que passa en Son Mois, tot el que passa en el Collao, també en el Roig Arena, també en Torrejón de Ardoz, en Eixe, Jorge Garbajosa, i en el plantio, el set punts de comunicació, en la sintonia del punt a punt, en directe, sempre al teu costat, de 12 del migdia a 12 i mitja de la nit.
15: A punt ràdio. A l'Alacantí, 96.5.
9: ¿A qué relaja mirar al mar o respirar aire puro en el bosque? La naturaleza nos da muchas cosas si lo hacemos bien. La naturaleza devuelve lo que le das. Del 31 de octubre al 8 de noviembre, vuelve un metro cuadrado contra la basuraleza, la mayor acción colaborativa de recogida de residuos. Súmate o crea tu punto de recogida en proyectolibera.org, de Ecoembes y Seo Birdlife.
16: Emprende després de la Dana té moltíssim mèrit i ara moltíssimes ajudes. La Generalitat Valenciana, a través de la Direcció General d'Emprendedoria, llença la segona convocatòria en Dana per a pimes i autònoms. Ajudes que cobreixen fins al 100% dels gastos subvencionables i poden arribar fins als 20.000 euros per sol·licitud. Sol·licita la teua ajuda fins al 30 de setembre en cindy.gva.es.
17: El líder de segona divisió juga al punt a punt. Este dilluns, des de les 8 de la vesprada, el Castelló visita Leganés. Viu el partit amb la narració de José Luis Gual i els comentaris de la llegenda albinegra Emili Sierte. Este dilluns, des de les 8, el partit del Castelló en

0: A Punt Ràdio. A València, 102.2.
1: L'esport per a tots a Punt a Punt.
2: 6 de la vesprada i 4 minuts. Ara mateix això és pues això, el rebombori que ens agrada els caps de setmana. La gent que diu, no, futbol, primera divisió, no n'hi ha futbol i tal. Que no, hi ha moltes coses. Sempre en la sintonia del Punt a Punt, sempre al teu costat i sempre estem, de 12 del migdia a 12 i mitja de la nit. Primer, han llevat una roxa en Son Mois.
3: Sí, no tenen prou els aficionats mallorquinistes amb els esglais d'Arnau Tenas, que ara s'ha sumat els de Palencia Caballero, que li havia mostrat la targeta roja a Raillo. Menys mal que l'ha corregit Gálvez Rascón, que està teletreballant des de Las Rozas, i li ha dit que això no era roja. Ho ha deixat en targeta groga. Estem ja en el 87, Mallorca 0, Almeria 1.
2: El comentari de TNP Pla, són molt malos. Literalment ha dit...
4: Sí, perquè, bueno, tengo històries per contar. Sí.
2: Vale, sí, millor que no. Anem amb el bàsquet ja en marxa. El primer partit de la temporada de la Lliga se ve en el Roig Arena, Luis.
5: Amb el primer temps mort de la temporada que acaba de demanar Xavi Albert, perquè això no pot començar pitjor. 2 minuts i 10 segons transcorreguts del primer quart. València que perd per 10, València 0, Lleida 10. Què està passant, Rodilla?
6: Bueno, pues que has deixat a Magui, a un d'aquests jugadors que parlàvem, no? Que està fent un, bueno, ha fet una molt bona temporada, que té aquesta inèrcia en quant a la capacitat individual per a generar. L'has deixat que manejara, la manejara en estos primers minutets, que tinguera aquesta iniciativa ja en la primera acció des del triple, i a partir d'ahí Hughes ha afegit el rebot, Perrin també en la parcel·la interior per part de Lleida, i te peguen este primer colpet i s'ha precipitat molt en aquesta inèrcia d'elaboració per a mi València Bàsquet de la mà de TJ Short, i este últim triple també massa alocat per a arrencar el partit.
5: Per a que quede el primer 5 de la temporada per a València Bàsquet amb TJ Short, Taylor, Reuvers, Sansuperi i Jaciel Rivero.
2: Calcant l'inici de les xiques, els xics ara mateix en el Roig Arena. Anem a veure si l'inici de la segona part és un poquet millor. Salva Gomis en Torrejón.
7: En tirs lliures ara per a Jenkins, en 42-42 al marcador. Ha passat ja un minut i mig des de tercer quart. Igualtat màxima, anota els dos tirs lliures. València Bàsquet, 43-42, guanya per un. València Bàsquet femení.
2: Tenim una crisi, Maria Pina, avui al bàsquet, d'inicis sí. d'empanada en el Roig Arena i també sí. en el Jorge Garbajosa. Pareix que este segona part millor.
8: Sí, esperemos. Yo no sé si corrígeme, Salva, pero es el mismo quinteto del inicio, ¿no?
7: Sí. Sí, correcte. Pues,
8: no sé, las segundas oportunidades son las sí. buenas.
2: Ahora parla del coach Javier sí. Torralba en el descanso de los jugadores, pero València Bàsquet que busca efectivamente capturar las cosas en este tercer cuart. En No Moles, pregunte Carlos Urrutia porque finalmente, después de que parecía que tenía todo ya perfilat per a igualar el partit el conjunt de Finestrat, i el Paterna ha capgirat novament la situació.
5: 29-27, n'ha guanyat el vigent campió de la Copa Comunitat Valenciana de Vòlei Femení, el Liceu Paterna, per a guanyar este segon set, que s'ha merescut guanyar-lo el Finestrat, i és la veritat, però a la fi una que han tinguda per a reviscolar les jugadores del Paterna han mossegat, no ho han desaprofitat i s'han imposat, és a dir, guanyen 2 sets a 0 a sos jugar, recorden, els oients del Punt a Punt, al millor de 5 sets, vol dir això, si guanya el següent set el Liceo Paterna, vigent campió, es proclamaria també, novament, el millor equip de la Comunitat Valenciana en la Copa Edició 2026.
2: Futbol, segona federació, Toni Galindo, Alcoi, qui està dominant en l'inici d'este Alcoiano Deportiva Minera?
9: Bueno, pues estem en el camí del 5 de la primera part, atenció perquè tenim bloc de la Deportiva Alcoiano, ara acaba de desfer la Deportiva Minera. Bueno, de moment no està passant absolutament res, molt de xoc al mig del camp, cap dels dos equips s'ha arrimat a porteria.
2: On si estan passant cosetes, clar, al cobert són les partides de tercera federació que n'hi ha en marxa en aquest grup 6.
10: Anem a actualitzar la jornada de tercera federació en el grup 6, on competeixen els equips valencians en els 3 partits que estan en xoc a hores d'ara de la vesprada. Acaba d'empatar el Roda al camp de l'Utiel 1-1 al minut 38, després de que l'Utiel s'haguera avançat poc abans, i també tenim gol matiner de l'Atlètic Saguntino, que guanya 0-1 al camp del Crevillent, quan encara no s'han disputat ni 10 minuts de l'encontre. I en l'altre partit que està en xoc, entre entre l'Ontinyent 1931 i el Bunyol continuen 0-0.
2: Recordem que esta nit, a partir de les 10 aproximadament, el futbol més nostre, amb Carlos Gallardo, repassarem totes les novetats i categories de Primera Federació, Segona Federació, Tercera Federació i Lliga de Comunitat. Quina ocasió, Javi Morel, en Son Moix?
3: Al pal el Mallorca, ara ho repassem perquè ve la treta de Cantó, pilota centrada buscant el cor de l'àrea, la bola allunyar l'Almeria, se la queda Alberto Moreno, que ha d'endarrerir. Quina ocasió ha tingut el Mallorca novament, a pilota parada l'encarregat, que és Àlex Sala, que té un guant, pilota penjada al segon pal, arribava amb tot John Chetaulla per a estavellar-la en el pal, l'ha tinguda el Mallorca per a empatar-ho.
2: Tornem al bàsquet femení, Salva Gomis, crec que 3 punts és la màxima renda de València Bàsquet en tot el partit.
7: Pues te diria que ara mateix, tirant de memòria, sí, 45-42 i valor per a València Bàsquet després de la errada en l'acció baix del tauler de Leganés, així que en 6 minuts i 47 segons per davant, 45 València Bàsquet, 42 Leganés.
2: Maria Pina, estan defensant els dos equips. Sí, ara se nota més, eh?
8: Sí, estan apretando, estan jugando al límite, alguna falta, bueno, pues de por aquí no, de estar i de implicar-se en ese ritmo i... Y en ataque, bueno, pues Jenkins, que por tema de faltas no ha estado mucho tiempo en el partido y ahora quizá un poquito precipitada, no quiere pues forzar dos acciones demasiado y bueno, está bien que tenga sus opciones, pero creo que el juego debe pasar por todas.
2: De bàsquet femení passem novament a futbol, Tercera Federació, més gols, Clara.
10: Continuen arribant més gols en la jornada de Tercera Federació al grup 6, en els tres partits que estan en xoc ara mateix. Marca també l'Ontinyent 1931, que s'avança molt pront davant el Bunyol, 1-0 al minut 8. També tenim per davant l'Atlètic Saguntino, que guanya 0-1 al camp del Crevillent al minut 10, i més avançat està l'Utiel Roda, que arriba al minut 40 amb empat a 1 després de que la Roda ha igualat el gol inicial dels locals.
2: Tornem al bàsquet, en este cas masculí. Luis Urrutia reacciona a València Bàsquet després de la desfeta en l'eixida.
11: Sí, tira de fons d'armari. Xavi Albert, Pera, sorprenent, el primer de tot, seure a la banqueta, TJ Shorts, perquè l'equip no funcionava i a partir d'ahí han començat a eixir la quantitat de grans jugadors que té a la banqueta València Bàsquet. El tir lliure de Mirotić deixa la distància en 3. 4 minuts jugats del primer quart, 11 València Bàsquet, 14 per a Lleida.
2: Això, Nacho, ja apareix un partit de bàsquet, no de 5 contra 5 i no de 5 contra ningú. Ja ha estat l'inici.
6: I ja apareix València Bàsquet també. Per què? Perquè troba la inèrcia esta que deia Luis, de pressió, en la rotació que ha fet Xavi Albert, un poc més de xispeta, no? De velocitat, un poc de buscar al rival pràcticament a tota la pista, no? I això ha condicionat un poc l'elaboració de Lleida, encara que ara en l'última situació torna a notar, però sí que veus a València Bàsquet ja tornant a ser ell mateixa.
11: Cárdenas, el llançament des del tir lliure, anota el base de València Bàsquet i ho torna a deixar en 3. Camí de l'Equador del primer quart al Roig Arena, pressiona la defensa de València Bàsquet, que perd per 3, 13-16 davant de Lleida.
2: Javi Morell, està tirant l'Almeria de futbol xampany en Son Moix?
3: Està defenent-se com pot i sobretot trobant en Miguel de la Fuente un autèntic baló d'oxigen. Quin partida s'està fent el davanter més allà del gol que ha fet a la primera meitat, està sent el millor jugador del partit per tot el que li està donant al seu equip, el Mallorca, que ho intenta més a la desesperada que amb futbol, però pel moment es defensa bé l'Almeria, que mana en el marcador, i ara n'hi ha una falta molt perillosa per al Mallorca quan hem entrat ja en l'últim minut de l'afegit. Recordem que se n'anaven fins al 96, estem en el 95 i n'hi ha una falta molt, molt perillosa a la frontal de l'àrea de Bonini sobre Adrián Fuentes. És una falta, Paco, on te la col·locaries en un entrenament.
2: Sí, sí, no, i a banda és una groga per a Bonini. Per ser, Pepe, el que estaven dient, estan rascant els dos equips.
4: Sí, està sent un despropòsito ara, sí, els últims 10 minuts. No solo arbitral, que s'ha sumat a tot això,
2: i el partit ha entrat en
4: el deber del que està a la porteria. Andrés Fernández tiene mucha culpa de si l'Almeria gana. El gran parte va a ser porque ha estado muy atento, porque ha sido capaz de salvar situaciones muy claras, y en esta falta... Pues fíjate, lo decíamos nosotros ahora, que va para un zurdo, puede ir para un diestro, está en una situación ideal como para poder hacer daño.
2: Bueno, pues en un segonet de seguida estarem nuevamente, pero abans també volia el inici del tercer i últim set, ja veurem si el guanya el Paternal Liceo o no, en No Molest, Carlos.
5: I ha començat el finestrat con la segona mànega, manant en joc i en el marcador en este tercer set, 6 per a Finestrat, 3 per a Liceo Paterna, que guanya per 2-0.
2: Ara mateix en Son Moix la falta és, la imatge és un caos. Ara mateix n'hi ha com 12 tios ahí posats en la tanca, tios en terra. Bueno, anem a veure com finalitza això i ara de seguida anem amb la ronda perquè estan a punt de complir-se les 6:15 de la vesprada. Ronda al punt a punt. I la comencem en bàsquet en el Roger Arena, Luis.
11: 4 minuts per a que conclogui el primer quart. València Bàsquet 15, Lleida 16.
2: Salva.
7: 4:56 per acabar el tercer quart. València Bàsquet 49, Leganés 44.
2: De seguida estarem novament en Álvaro Molina per a recordar les alineacions. Estem en segona divisió i continuem molt pendents d'esta recta final. La falta al FEM, però n'hi ha córner favorable al Mallorca, Javi.
3: En el que va ser l'última jugada del partit, perquè ja sobrepassem en un minut el temps d'afegit. Es defensa l'Almeria, busca l'empat del Mallorca. Mallorca 0, Almeria 1.
2: Toni Galindo al coi.
9: 11 de la primera part, molta intensitat però poques ocasions. Deportiva Alcoyano 0, Deportiva Minera 0.
2: I per últim, voleibol en la final de la Copa de la Comunitat Valenciana Femenina, Carlos.
5: Camporrosso, Finestrat, Metsur 8, Liceo Paterna 3 en el tercer set. Guanyen les paterneres per 2-0.
2: I el xicotet repàs clar al cobert del que n'hi ha ara mateix en tercera federació.
10: En aquests partits que estan disputant-se, minut 45, Utiel 1, Roda 1, minut 15, Crevillent 0, Atlètic Saguntino 1 i per últim, minut 14, Ontinyent 1931, 1, Bunyol 0.
2: Tanquem la ronda, pares. Ha aparegut el porter del Mallorca que volia rematar l'última acció des del mig de... No, què ha passat ahir?
3: Quin partit més boig, Paco. Quin final hem tingut. Està duent-se ara el dit a l'orella per si ha passat
2: qualsevol
3: cosa.
2: Ha aparegut Arnau Tenas en la zona de tres quarts per a rematar un córner en la frontal. Pepe Plano,
4: sí,
2: s'ho creu,
4: sí, dispara y luego la prolonga de cabeza y puede ser que haya un posible penalti, que eso está revisando el árbitro.
2: Mira.
4: Pero fíjate en esta, como la prolonga, sí. Y hay una segunda acción, no hay fuera de juego. I ahí reclama una mano, Segui d'Arder.
3: No, però hem arribat ja a la fi del partit després.
2: Una llàstima,
3: perquè... Autèntic final, molt, molt boig.
2: Un córner en la frontal. Pepe Plano,
4: sí,
2: s'ho creu,
4: sí, dispara y luego la prolonga de cabeza y puede ser que haya un posible penalti, que eso está revisando el árbitro.
2: Mira.
4: Però fíjate en esta, como la prolonga, sí. Y hay una segunda acción, no hay fuera de juego. Y ahí reclama una mano, Segui d'Arder.

0: parte de Almería de forma increíble.
1: Sí, que el MVP al final es el guardameta del Almería, porque lo ha mantenido vivo hasta el final, y es un gran futbolista, muy importante Andrés en lo que ha pasado en el devenir del partido de hoy. Un partido donde creo que cuando mejor estaba la primera mitad, el Mallorca ha sido capaz, con un error individual, Arnau Tenas, de poder darle vida al Almería, la única ocasión que ha tenido durante la primera mitad. Y a partir de ahí, la segunda mitad, yo creo que con la desesperación del Mallorca, el de querer ir más rápido que no de manera organizada, sobre todo a buscar el resultado, ha hecho que el partido se abriera más. Y los futbolistas del Almería han salido con más frecuencia, sobre todo en transiciones, en poder sentenciar y poder hacer el segundo. Pero bueno, yo creo que ha sido un partido muy, muy vivo la segunda mitad, y podría haber empatado al Mallorca como podía haber sentenciado al Almería con ese 0-2.
0: Javi, sí, se quedó en un futbolista Miguel, ¿no? Como sí, MVP.
2: Yo me quedé a
0: Mescua, sí, que el porter.
2: Sí, a mes del gol que le dona la victoria al seu equip, y es del que viuen les davanters, crec que ha sigut, com dèiem, un autèntic baló d'oxigen quan el seu equip es defensava. En ell trobava la forma d'eixir, per a mi em quedé en Miguel de la Fuente en el Almería y en Alex Sola per part del Mallorca.
0: ¿Tu, Pepe, igual?
1: Sí, junto con Andrés, yo creo que han sido los dos. Casi siempre dicen que si tienes un gran portero y un gran 9, al final estás mucho más cerca de poder ganar.
0: Después de la feina feta, sí, efectivamente. Sí. Almería, 15 punts, se queda tercer després de la victòria. El Mallorca, que se queda en la cinquena posició, en 13 punts també, els dos en jocs de playoff. Gràcies, Javi.
2: A vosaltres, companys.
0: Un abraç, Pepe.
1: Un abrazo.
0: A Pepe Playa, Javi Morel, que ens han contat la victòria de l'Almería 0-1 davant el Mallorca. Tornem amb el bàsquet, ara mateix estem pendents, com no, de la remuntada de València Bàsquet a Torrejón. Salva.
3: Sí, en un triplas, per part de Isa Hernández, per a col·locar en el marcador el 52-44 a 4 minuts per acabar el tercer quart.
0: Ara Maria ha tingut València Bàsquet el seu moment, eh?
4: Sí, Leganés está sufriendo, se le acaban las ideas, Valencia está defendiendo líneas de pase, está defendiendo el balón, está defendiendo con contacto. Y ahí, bueno, pues otra pérdida de Leganés que bueno, que ya se van difundiendo, ¿no? Y nosotras vamos encontrando esos espacios más liberados.
0: Es que 8 punts son, ahora mateix, un tresor, sí. Salva, después de todo el partido.
3: Y es el máximo avantatge en el partido de València Bàsquet, el llançament de Leti, es queda curt, el rebote aconseguís Rita Ikebokwe, y será baló per a Leganés. Semblava que anava a xilar falta, però no, es baló per a Leganés.
4: És que el parcial, no?, és grande, no? Si s'han ido, Leganés se ha ido con 40 puntos, no?, al descanso.
0: El parcial, concretament, és de
3: 13-4.
0: És a dir, s'han quedat falcades en eixa anotació, sí, sí, i no, tu estàs més o menys fluida en este quart.
3: El llançament ara de Leganés, el rebot és de Balogun, se la queda València Bàsquet, torna a errar l'equip madrileny. Allà va Balogun, creu la separadora. La jugadora ella n'ajuda molt bé, taca Kekis. Troba Maria Araujo, s'oferix també per ajudar en una bona vida. Vol percutir, però troba ahí les mans i la defensa d'Aguilar. Allà va Elena Bonavida, vol trobar novament la cistella Elena Bonavida, li fiquen el tap, cau a terra Elena Bonavida, és bona defensa de Leganés i al contragolpe ahí va Joinier. La pilota de Leganés pot anotar en esta jugada, marca els passos i es queda curt el llançament per part de la jugadora Sergia de Leganés, i se la queda Balogun per al llançament de 3, també curt el llançament.
0: Ai.
3: I el rebot espera d'elles. Aguilar, ja en camp de València Bàsquet. 2:28 per acabar el tercer quart. 52-44 el marcador. Guanya València Bàsquet. De moment seria campiona de la Supercopa. La defensa és boníssima. Adrena, bona vida, molt bé les mans. I la falta clara. La falta clara de Rita Ikebokwe. Baló per a València Bàsquet a 2:18 per acabar el tercer quart. 52-44.
0: Més cosetes que tenim en marxa ara mateix. Clara.
5: Tenim gol del Tavernes a Granada. El conjunt de les Afors ha avançat davant el Maracena. 0-1 al minut 16 amb el gol de Jesús Prats, que ha rematat de cap a un centre després d'una falta llunyana. I atenció, perquè el gol arriba pràcticament en la primera ocasió del Tavernes. Sí. Fins ara havia sigut el Maracena que havia portat més el pes de l'equip i havia disposat de diverses arribades, sobretot amb rematades de cap, però ha sigut el Tavernes el que ha sigut efectiu. Primera clara i cap a dins, Maracena 0, Tavernes 1 en l'anada de l'eliminatòria prèvia de la Copa del Rei.
0: El Tavernes, que si acaba guanyant, ja sabeu, jugaria la primera ronda de la Copa del Rei davant un primera divisió. Continuem el bàsquet, en este cas en el Roig Arena, Luis.
6: Perquè hi ha reacció de València Bàsquet. Parcial de 20-6. Deixava el -10 inicial a col·locar-se amb 4 d'avantatge en cas

0: que ara reacciona també l'equip català. Estem empatats a 20, ara es col·loca més 2 Lleida després de la safata del nord-americà Quaz, que deixa el 20-22 al marcador. L'encontre és d'anotació alta, de ritme alt, i el que està clar és que fins ara València Bàsquet, Nacho Rodilla, funciona millor amb Cárdenas que amb shorts.
1: Sí, és que la rotació d'un equip i d'altre ha marcat, no?, el que ha sigut un poc el començament de partit per part de Lleida. Ha arrencat eixe quintet molt bé, ha refet Xavi Albert un poc ixa mala iniciativa del cinc inicial, i en eixa rotació de la mà de Cárdenas pues ha voltejat el marcador i ara se torna a frenar, eh? València Bàsquet se torna a frenar, torna a tindre la xispeta i la iniciativa Lleida, que agafa també una altra vegada Kiat, el finalitzador de l'última acció, i ara de nou el rebot ofensiu per a tornar a donar avantatge.
0: Així que des del rebot ofensiu torna a agafar avantatge l'equip lleidatà. Estem en l'últim minut del primer quart al Roig Arena. València Bàsquet 20, Lleida 24.
2: Les coses que van millorant prestacions i anem a aprofitar. Són les 6:22 minuts. Sabeu que al punt a punt sempre ens agrada la banca pròxima, cooperativa i amb propòsit. És una qüestió de valors i de confiança. De la mà de Caixa Popular, alineacions del partit entre Burgos i el Dense.

0: Tira-li, Álvaro.
1: Per part del Dense, Javi Calleja, que juga amb Ramon Milán la porteria. La línia de 4 serà per a Clemente, Serra, Esmant i Juan Larios. Per davant, eixe doble pivot amb Justin Smith i Carlos Guirao. Les tres mitges puntes, Fidel, Robert López i Olabarrieta. En punta, Jorge Rastrojo. Per part del Burgos, Sergio Francisco, que alinea a Ander Cantero en la porteria. Dadie, Oyer Luengo, Grego i Vila Rasa, la línia de 4. Per davant, Graguera i Unai Vencedor. David González, dreta. Javi Llabres, esquerra. Enganxa, John Carricaburu. I en punta, el davanter, Àlex Forés.
0: Caixa Popular, quan et tracten amb els teus mateixos valors, tot en caixa. Sempre al costat de l'Esport Valencià i al costat del Club Deportiu Eldense, que va tractar avui d'eixir de la zona baixa de la classificació. Un segonet perquè tenim màxima renda ara mateix en Torrejón. Salva!
2: 56-48, últims 15 segons de tercer quart. Ataca València Bàsquet, que tindrà l'última posició, l'última oportunitat per a anar-se'n o a més 10 o a més 11. Leti Romero es queda curt el llançament, la rebuig espera Camila, però ixa el contragol Leganés, ahí està Sagé, anota, no, se n'ix i sa pilota, acaba el tercer quart. València Bàsquet 56, Leganés 48. Se n'anem en dos minuts a l'últim quart per el títol de Supercopa.
0: Bueno, Maria, pues el quart de l'esperança per a València Bàsquet, que ha tornat en la seva millor versió.
3: Sí, la plantilla, com també comentava al principi, de Leganés, pues és corta i València, bueno, pues és la clara, el clar exemple de que un partit són 40 minuts, és seguir, no olvidar-nos que és un equip que està, pues, bueno, en construcció i bueno, que és una cita importante donde pues lleva una pretemporada un poco compleja y ahora bueno pues van saliendo las jugadoras y ahí vemos pues al final en apoyo ese triple que ha metido bastante decisivo y bueno esa fluidez que ahora mismo pues Valencia está aprovechando a la perfección.
0: Un València Bàsquet que de moment está millorant prestacions en Torrejón y también millorant prestacions Luis Urrutia en el Roig Arena.
4: El que conclou el primer quart, segon parcial de 0-10 per a Lleida, per a començar i per a acabar este primer quart. Així que se n'anem 6 punts avall després dels primers 10 minuts. València Bàsquet 20, Lleida 26.
0: Què està passant, Nacho? Com s'explica este primer quart?
5: Bueno, s'explica que has deixat, jo crec que en l'arrencada ja has deixat que el ritme estiguera en mans d'ells, i això t'ha fet un poc buscar un punt no de botxeria, però sí d'acceleració. Quan t'has empatat, t'has tornat a relaxar i per a mi, en aquest rebot ofensiu, no, que el Lleida està focalitzant, t'ha entrat diverses vegades i han tingut segones oportunitats, està este arrancó, este segon arrancó que ha tingut en el marcador el Lleida per estirar l'avantatge en este més 6. Per tant, la iniciativa que li l'has consentit i després també aquesta faceta rebotejadora, ho ha dit Xavi Albert en este primer partit d'Euroliga, tenien que dominar el rebot per a poder imprimir el ritme. Bueno, ha sigut capaç en algun moment del primer quart de dominar-lo, però en este tram final has consentit i se segueixen les accions que permeten a Lleida estar per davant.
0: Aprofitem també en aquests 6 punts de desavantatge per a València Bàsquet, les xiques, que va la cosa un poquet millor. Ara de seguida anirem en ronda, però per exemple també Toni Galindo volia preguntar qui està dominant en la primera mitja hora, pràcticament primera mitja hora, Equador de la primera part, en el Collao.
6: Ojo que tenim córner a favor del Deportivo Alcoyano. Ui, mare meva, ha caigut ara un futbolista. Crec que és Adri Lledó dins de l'àrea menuda. Quan estava a punt de llançar-se aquest córner, s'ha detès aquesta acció, està atenent i mirant a veure l'àrbitre que ha passat. Però pues, de moment el Deportivo Alcoyano és qui més està apretant en aquests minuts. Ha tingut el que això més clar, ha arribat al 13 mitjançant una cabotada de Penyafort en el llançament d'un córner. Estem en el 23 camí del 24 de la primera part. No hi ha gols així en el Collao, però el Deportivo Alcoyano està apretant i com diem, anem a veure què passa en aquesta acció on ha caigut un futbolista del Deportivo Alcoyano quan està a punt de llançar-se el córner i entre les assistències.
0: Anem a afegir un partit més, ja sabeu, des de fa més d'una hora que coneixem les alineacions. Eixe duel en el plantío, quina pinta fa el cel. Álvaro Molina, ahí en la zona de Burgos, en la zona del plantío. Burgos Eldense, segon partit de Javi Calleja al capdavant de l'equip.
1: Mentre comencen a eixir ja els 22 protagonistes al terreny de joc, com no, també hi ha aficionats blaugranes en les graderies del plantío que no deixen mai al seu equip. Ahí tenim les salutacions protocolàries, els dos equips amb les seues samarretes habituals. En 3 minuts aproximadament rodarà la pilota en este Burgos Eldense.
0: En marxa l'últim quart en Torrejón, en el Jorge Garbajosa. Salva!
2: I en una, de moment, bona actuació en inici d'este últim quart per part de València Bàsquet, que continua en un avantatge de 8 punts, 58 a 50, 8 minuts, 28 segons, i la final s'acaba. Pues un tir lliure, ara per a Minata Sangaré. La única, Maria, sí, que no ha anotat per part de València Bàsquet és Kendra Sherry. Totes, sí, les demés han anotat.
3: Sí, también hay, bueno, hay partidos que llevan un ritmo complicado, ¿no? Para cierto tipo de jugadoras y que bueno, que aunque estés en pista, pues no te favorece o bueno, pues el balón te llega en posiciones donde no estás cómoda o no estás acertada. Pero bueno, yo creo que es una inversión que ha hecho también el club y que cree que con trabajo y teniendo también dos competiciones como van a tener este año, pues pueda explotar.
2: Anem a veure ara els canvis en el Innova Leganés, quan durant un tram o diversos trams de partit en l'afició de Leganés no estaven contents en l'arbitratge, eh? Jo
0: no
2: he escoltat ja més d'una vegada el Manos arriba, esto es un atraco.
0: Que a banda porta el seu entrenador Javier Fort des de, sí, que ha començat el partit protestant.
2: Està molt. Sí. Elena Buenavida, la safata d'Elena Buenavida. Dins, 60-51. Té que aparèixer, ja va als 10 punts, Elena.
3: Brutal.
2: És difícil de parar, quan arranca.
3: Sí, luego tiene un montón de recursos para finalizar, o sea, no solo entradas o sí, la lectura, los cambios de ritmo, cambios de dirección, la lectura que hace sobre los pases también, es una jugadora que tiene un montón de talento.
2: És la que portarà el comandament, Elena Buenavida, la pilota per al llançament exterior de Virages, queda curt el triple, el rebot és per a Deyes, a punt de furtar-li la propia Sangaré a la huerta, pero finalmente la pelota se la queda Leganés. Ahí va la falta clara de Virag y será por lo tanto acción de tirs lliures per a Regina Aguilar. Es la primera falta de Takax Kiss.
0: Anem a aprofitar, son les 6 y mitja, ronda al punt a punt. Una ronda que va a comenzar, sí o sí, en el joc del cap de setmana. Com ha estat el Roig Arena en les Falles? Vull amb el bàsquet, Luis Urrutia.
4: 8 minuts per a que aplegui el descans en este debut del campió en la Lliga CB. Guanya Lleida per 4, 27 València, 31 Lleida.
2: 7-23 per a conèixer qui serà la supercampiona d'Espanya. València Bàsquet 62, Leganés 51.
4: Roda ya la pilota en el plantío. Camí del primer minuto, Burgos 0, Eldense 0.
6: 26 de la primera parte, así al Collao. Deportivo Alcoyano 0, Deportiva Vinera 0.
4: A la final femenina de la Copa Comunitat Valenciana de vòlei desde el Nou Molès de València, Finestrat 16, Paterna 16.
0: Comentari també, Clara Alcobert, tenim en marxa la final de la selecció espanyola sub-20, el Mundial femení en este cas, continua Espanya van Corea 0-0, estem en el 30, canvia el 31 de la primera part. I més cosetes.
7: Sí, també tenim un partit en xoc en segona federació del grup tercer, al minut 30, Yeclano 0 i Licitano 0, i en tercera federació del grup sext, en el temps de descans, Utiel 1, Roda 1, minut 32 també per als altres dos partits que estan en xoc, de Villent 0, Atlètic Sagunti 1 i Ontinyent 1931, Bunyol 0.
0: I el recordatori, ja sabeu, de que de moment està guanyant el Tavernes, 0-1 davant el Maracena en el duel.
6: Paco.
0: Sí?
6: Paco, ¿recordes que te dije que había caigut un jugador del Deportivo Alcoyano en l'àrea quan anava llançant,
0: sí,
6: el córner? Bueno, pues ha sigut Peñafort, li han inventat una colzada al nas, li han rebentat literalment.
0: Ah, molt bé.
6: Anava xorrant sang, però xorrant sang, eh? I no ha passat absolutament res. L'ha netès, s'ha deixat el córner, s'ha hagut que vindre a la banda, la camiseta completament banyada de sang i no s'ha xiulat absolutament res.
0: Pues li han fet la de tassot a Luis Enrique. I faltava per repassar,
7: sí,
0: que n'hi ha...
7: Volia preguntar-li una cosa, Toni, perquè m'ha enviat, sí, abans una foto, no, de la selecció espanyola, per a que ens conte un poquetet quina era l'anècdota. Itza, o la de Tibo, la que tu vulguis.
0: Ara després, per favor. Sí. Són les 6:32. N'hi ha un altre partit en segona divisió que n'hi ha que comentar. Acaba de començar també.
7: Al minut 3, Eibar 0, Las Palmas 0.
0: A les 6:32, en la sintonia del punt a punt.
8: Connectats per la mateixa freqüència. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
9: Emprender después de la Dana tiene muchísimo mérito. Y ahora, muchísimas ayudas. La Generalitat Valenciana, a través de la Dirección General de Emprendimiento, lanza la segunda convocatoria EMDANA para pymes y autónomos. Ayudas que cubren hasta el 100% de los gastos subvencionables y pueden llegar hasta los 20.000 euros por solicitud. Solicita tu ayuda hasta el 30 de septiembre en cindy.gva.es.
10: Laura está pensando en poner paneles solares en la azotea de su casa para producir la energía de toda su comunidad. Maite y Ricardo, en cambio, apuestan por la innovación para impulsar su empresa familiar. Como Ana, que está buscando nuevos clientes en el exterior para crecer tanto como lo ha hecho la startup de Álvaro, gracias a las mejoras en su área industrial. Cuando una bombilla se enciende, no deberíamos dejar que se apague. Y Bace más sí, contigo, para hacer realidad tus proyectos. Generalitat Valenciana.
11: El líder de segona divisió juga al punt a punt. Este dilluns, des de les 8 de la vesprada, el Castelló visita Leganés. Viu el partit amb la narració de José Luis Gual i els comentaris de la llegenda albinegra Emili Sierte. Este dilluns, des de les 8, el partit del Castelló en

0: A Punt Ràdio. A la Vall d'Albaida, 105.2.
1: Punt a punt. Esport en estat pur.
2: Sí, sí, 34. Estem pendents, Álvaro Molina, d'inici en el plantío. De moment, molt igualat entre Burgos i el Dense.
3: Molt igualat l'Eldense, que de moment, tancant en línies, té el Burgos molt més la pilota, tractant de dominar i tractant d'arribar. De moment, cap ocasió, 5 minuts ja de joc. Burgos 0, Eldense 0.
2: Al Roig Arena n'hi ha hagut lleugerament d'un empat, però novament el conjunt del Lleida tira un poquet ahí, pega una empenteta. Això sí, més igualat este segon quart, Luis.
4: Empat a 37 al marcador en l'Equador des de segona meitat, però això és un correcarrers, així no defen ningú, tots en velocitat, buscant transicions, és un partit, en fi, de molta anotació i de molt poca defensa.
5: Sí, i jo crec que els entrenadors, quan entren al vestidor, els dos estan obligats a pegar un rapapolvo, no? Per què? Perquè està clar que s'agrada als dos la iniciativa de córrer, de transició, de dinamisme en el joc, però per vegades se converteix en descontrol i en bandejetes, en situacions massa fàcil per a uns i per als altres, però a cada reacció d'un equip reacciona el rival. Ara, l'última reacció per part de València Bàsquet per a igualar el marcador, però sí que és cert que portem 2 minuts i mig o 3 minuts en el que se consentix massa, sobretot en aquesta parcel·la ofensiva.
4: S'esperava un encontre d'anotació conjunta superior als 200 punts i la projecció va camí. Estem a 5.42 per a que concloga esta primera meitat. Es baixa Corbalán a tota velocitat. València es col·loca per davant. 39 València, 38 Lleida.
2: Del 6 passem a les 5, Salva Gomis, en un últim quart que només separa València Bàsquet del títol ara mateix.
6: En 11 punts de diferència, 62-51, però en tirs lliures ara per a Rita Igbokwe, que anota el primer, per tant la diferència ja és de 10, 4 minuts 36 segons i la final s'acaba. Ara mateix seria València Bàsquet campiona.
2: Està Maria això ja perfilat per a sentenciar-lo?
6: Sí. No.
7: Sí, yo creo que sí, porque las acciones que está teniendo Leganés en ataque son como a la desesperada, ¿no? Como no puedes encontrar un poco tu objetivo, tu foco, estás buscando otras alternativas. Veo a las jugadoras pues cabizbajas, no sé qué porcentaje, dos lo estaba mirando ahora, tienen, pero... llevan muchísimos tiros de dos fallados, yo creo que también están cansadas y Valencia, bueno, pues sigue a su ritmo y cada jugadora que sale es más agresiva que la anterior y creo que en esa dinámica pues tenemos el partido.
2: Ahora tenemos el temps mort, Salva, pero molta expectació perquè ara mateix sí que s'està jugant. La final està en el que passen els estos minuts.
6: Sí, és temps mort que s'ha demanat per part de València Bàsquet, però són 4 minuts 36 segons. Lo que resta és de veres, que és un avantatge com per almenys estar optimista en quant a València Bàsquet, però jo, per lo que vaig veure ahir, no en confiaria gens.
8: Tenim un gol que no ens agrada molt contar-lo, perquè ha marcat l'Eibar, obra d'Ander Madariaga al minut 6, així que provisionalment si guanyaren
2: seria
8: el liderat seria per a l'Eibar. Minut, primer temps, minut 7, Eibar 1, Les Palmas 0.
2: Mentre que Álvaro Molina, el Dense, lo que es tracta és de almenys fent-se en el control de la pilota. Teníem ahí imatges de Javi Calleja, ara atacant per banda dreta amb molt de criteri.
3: Poc a poc ja comença a dominar el partit en esta identitat que té este club. Ahir ja van veure també el Dense ve com li agrada també jugar amb la pilota i esta arribada ara per banda dreta. Fidel li torna a doblar Jesús Clemente, que s'entenen molt bé per banda dreta, la centrada massa llarga, però l'Eldense, com diem, ja en estos primers 10 minuts de joc, fent-se ja amb la pilota, i esta pot ser bona, Robert López la vol i deixa per a Rastrojo, massa fluixeta, no arriba al davanter, com diem, l'Eldense, que comença ja a guanyar metres i a establir-se en camp contrari, 9 minuts de la primera part, Burgos 0, Eldense 0.
2: I al Roig Arena esclata el pavelló, perquè ara sí, València Bàsquet està tirant del carro en este quart.
4: 45-40, 5 minuts per a que concloga este segon quart i per tant la primera meitat és el màxim avantatge que ha tingut València Bàsquet fins ara en tot el partit, Rodilla.
5: Sí, és el primer avantatge, l'avantatge clara. Sí que és cert que ara, o sigui, València Bàsquet necessita molt poquet, no? Quan ja fica aquesta sexta marxa, atropella un poc a Lleida, se veu superar la inèrcia també de rotació dels nostres. imprimir, pues això, eixa frescura sempre en pista i xafa l'accelerador per a estirar la diferència del marcador. S'havien sumat a eixa passeta ofensiva Taylor, Brooks, i apareix, pues, la, no sé si l'estrela, però el del més catxe d'esta plantilla, que és Mirotić, ara també des de la llarga distància. 9 punts per a Mirotić per a estirar això al més 5.
4: Sí. TJ Shorts, 0 punts en este partit. Últims 5 minuts de la primera meitat, guanya per 5 el campió.
2: I un segon, perquè ja tenim campiones de la Copa Comunitat Valenciana de voleibol femení. Carlos Urrutia, Nou Molers.
9: El Liceo Paterna, que s'ha imposat per 3-0 al Finestrat en esta última i definitiva mànega per 25-19. Però, a banda que ha sigut una final superbònica, superintensa i superdisputada, l'aplaudiment per al Finestrat, que per primera volta en la seva història arribava a la final de la Copa Comunitat Valenciana, mentre que Liceo Paterna, que ara aplaudeix a la seva afició, guanya el seu tercer títol de Copa a la comunitat de manera consecutiva.
2: Recordatori, Carlos, d'ací a 20 minuts, en principi està previst que comenci la final masculina, correcte?
9: Exacte, començarà entre el Benidorm i el Lelemann Conqueridor.
2: Tenim més gols en segona.
8: 3 minuts després arriba el segon de l'Eibar, obra de Álvaro Rodríguez. Així que al primer temps, minut 10, Eibar 2, Las Palmas 0.
2: Oh, està la cosa complicada. Córner favorable per al Burgos, en perill.
3: Traurà el Burgos des de la part esquerra, que arribava amb Àlex Forés. Ahí està marcant ja la jugada, jugada assajada. La posa des de la part esquerra, la primer pal, molt fluixeta. La torna a traure el Dense. Vol atacar el Burgos en esta part esquerra. La pilota d'Alberto Dadie, que la posa al cor de l'àrea. Altra pentinada, ara sí que se la queda el porter Ramon Vila. 10 minuts ja de camí de l'11 i ara vol eixir l'Eldense rapidesa, a veure si arriba la Barrieta, o la Barrieta que controla, vol clavar-se cap a dins, ataca l'Eldense en la part esquerra, contraatac, continua cap a dins, era Rastrojo, que no se'n pot anar, havia de buscar algun company, cau a terra un jugador del Burgos.
2: Se li ha fet de nit.
3: Se li ha fet de nit, però tenia que passar-la. Era una jugada d'una paret ràpida, així rapidíssima.
2: Que ve a sacar Ramon Vila amb la mà, eh? Pràcticament sí, a la sí. Línia de tres quarts.
3: Molt atent, després d'eixar centrada i volent així ràpid l'Eldense. 11 minuts, 0-0, no es meneix el marcador en el plantío.
2: I ara en Torrejón, en el Jorge Garbajosa, Salva Gómez ja, excepte miracle. Bueno, acaben de fer un triple brutal, però València Bàsquet, que té un avantatge de més 10.
6: Triples de Hoiner per al 67-57. Ara erra València Bàsquet i se la contra Leganés. La pilota per Aguilar, combinant ràpidament la huerta. Ja en pista de València Bàsquet, defensa en tot i falta en atac. Falta en atac, el bloqueig il·legal de Sangaré. Per tant, és pilota per a València Bàsquet, és un més 10 al marcador a 2 minuts 48 segons per acabar el partit.
7: Lo que más me gusta es que veo las jugadoras de Valencia ahora también como más conectadas, ¿no? Están encontrándose, están pasándose el balón, le están saliendo las cosas. Y eso también, bueno, pues que el mensaje del entrenador una, ¿no? Que vean que las cosas salen, creo que va a ser lo más positivo que puede sacar Valencia de esta competición.
6: Salva. Balogun, es queda curt, la pilota per a Buenavida. Buenavida que pega mitja volteta. Semblava Xavi Hernández. Ahí está la pilota per a Buenavida novament. Combinant en Maria Araujo, le ajuda en el bloqueig. Maria per a Elena, li furten la cartera. Se'n va Sangaré. La pilota per a Leganés al contracolp, a punt de ficar-li el tapa, però anota en segona instància. Leganés anota Sagier. Ha estat a punt de ficar-li un barret espectacular, Camila.
7: Sí, ahora las posiciones tienen que ser un poquito más largas y un poquito más claras, no forzar igual tantos tiros, ¿no? Vamos bien en el marcador, queda poco tiempo y tenemos que jugar ahora más.
6: Anota Balogun. Anota Balogun, més 10 novament. Sagier se la chuga de 3. El triple no entra, el rebote espera que el lluite Balogun. Ya lluita. O falta de Balogun. Yo pensé
2: es importante no perdre el control del marcador. Es que resten pràcticament minut i mig només. I tens el partit i el trofeu en la mà.
6: Falta de Balogun, seran tirs lliures per a Leganés. És la quarta ja de Balogun, també en 4 està Jenkins. I torna a la pista Virag.
7: Sí, esas faltas, ¿no? Que como tú dices, ¿no? Que bueno, pues que sobra.
2: Clar,
7: sobra.
2: Tranquilitat, manejar l'avantatge, sí. Manejar la situació.
6: El tir va Hoiner, que anota el primer. 69-60. Clar, és que es col·loca a 9, Leganés.
2: Si baixen d'aquest avantatge mental dels 10 punts, estan en partit. Clar, estan en partit.
6: Joinier, el segon erra, però el rebot espera d'elles i Sangaré anota. Fan jugada de 3 punts. 69-62. Sí, 18 falta, punts porta Sangaré.
2: Perill. Bueno, aprofite, queden 15 minuts per arribar a les 7 de la vesprada. Ronda al punt a punt. Una ronda en una vesprada en la qual, evidentment, el bàsquet és molt protagonista. Comencem en el Roig Arena, Luis.
4: 2-15 per a que conclogui la primera meitat. València Bàsquet 50, Lleida 45.
6: En Bochis el Garbajosa, 1 minut 15 segons. València Bàsquet 69, ataca Leganés 62.
3: Quina ocasió acaba de tindre el Densecama. Esquerra Rastrojo se'n va per molt poquet. Quart d'hora en el plantillo. Burgos 0, el Dense 0.
10: 41 de la primera part en el Deportivo Alcoyano, es l'amo senyor del partit, però no està aconseguint marcar. Deportivo Alcoyano 0, Deportivo Minera 0.
2: I Carlos Urrutia, no moler, recordem el marcador de la final femenina i l'inici de la masculina, que comença d'ací un quartet d'hora.
4: I just ara m'havies agafat parlant amb la capitana i millor jugadora del Liceo Paterna, Enar Martínez. Després podrem sentir-la en els micròfons del Punta a Punt. A la fi, 25 a 10, el tercer set, 3-0, n'ha guanyat però Suant, el Paterna, davant del Finestrat, i com tu bé dius, ja calfant, perquè en un quart d'hora comença la final masculina de la Copa Comunitat Valenciana. És jugador del Servigroup Benidorm i del Leleman Conqueridor.
2: Després recordem la resta de marcadors, però és que estem a punt de guanyar una Supercopa femenina, Salva!
6: Sí, en temps mort en pista la mateix, sona la Morocha, València Bàsquet guanya per 10, últimes instruccions perquè estem a 39,4 segons de cantar un nou títol per a València Bàsquet femení.
7: Qué buena defensa de Elena Buenavida en uno contra uno, ¿eh? Ha sido increíble después del partidazo que lleva los últimos segundos y todavía tiene energía, físico y cabeza para ponerse delante y aguantar ese uno contra uno. Bueno, y el triple sobre la bocina de María Araujo que nos viene de lujo.
2: Es un puñal para el Leganés, para. Que andaba per darrere. Yo te digo una cosa, María, yo esperaba menys resistencia del Leganés. ¿Sí? Esperaba que el partido semi siguiera con la final anticipada, pero es que es de ver, es que hoy sí. Me está sorprendiendo muchísimo el Conchu Madrid.
7: Sí, bueno, es un equipo que el año pasado ya dio ahí puntaditas, ¿eh? Tiene un juego muy coral, tiene un bloque del año pasado bastante interesante y bueno, pues la energía del inicio, de verse en una final de la Supercopa, histórica también para ellas. Pero bueno, creo que al final ha vencido pues el bien hacer, la plantilla, el trabajo que lleva haciendo Torralba, bueno, las nuevas jugadoras y las aportaciones que han ido haciendo durante todo el partido. Y bueno, y la historia, ¿no? Valencia, pues al final es un equipo y va a ser un equipo campeón.
6: 39,4 segundos. Y la pelota espera a Leganés. La ficarà en marxa la Huerta, pilota per al Sangaré, ahí està el revés de Sangaré, quina acció tècnica a punt d'entrar, el rebot és importantíssim, el lluita en bona vida, se l'endú València Bàsquet, bé Peterson, li van a fer falta, no, se escabullís i li fan la falta, sí, claríssima falta patida per Alexis Peterson, li cau la personal a Sagier.
2: Que dura, no? Molt dura, bon pal.
6: Sí.
7: A balón no iba, no?
2: Es que se había escapado Rosana Peterson por ahí, esquivante los brazos. La falta es muy clara. Bueno, igual sí que busca pilota, pero
6: falta
2: busca pilota y lo que agarre.
7: Y lo que pase por ahí.
2: No están en bonus en cara.
6: La fica en marcha Elena Puello. Baló para Peterson, 20 segundos y se acaba. Al cantó para Puello, Puello para Virac, para que viene a echar rápidamente para Elena Buenavida, que va a hacer la penetración Elena Buenavida. Y la falta clara de Sagier. La falta clara de Sagier que torna a pegar en fuerza. Elena Buenavida salsa, mira a Sagier y le dio.
2: ¡Yeah!
6: ¡Home!
7: Ahora sí, la pito
6: sí,
7: deportiva.
6: Sí, abres brazos con Dien. Te has pasado.
7: Sobra, sobra.
2: Es que la agarra. Bueno, pues son tirs para la jugadora de València Bàsquet, que té pràcticamente la butxaca ya el títol. Aprofite para hacer un mini pas per el Roig Arena, Luis Urrutia, para ubicar el minuto y el resultado.
4: Últim minut del segon quart, 53-47, está guanyant per 5 València.
2: Content, Nacho, en la reacció de l'equip en el segon quart?
5: Sí, molt bona reacció, allargant un poc els minuts de qualitat que l'havien vist en momentets, però ara estira un poquet este tram final. de la volació ofensiva, de també de pressió, eh? Jo crec que la segona unitat el que transmet a l'equip és això, la pressió defensiva, que un poc ha fet que en Bochira perguera valors també Lleida, i d'ahí que estigui València Bàsquet en esta ventatge en el marcador.
2: Javier Torralba, que ja en Torrejón està xocant-li la mà a les seues jugadores perquè dona per feta la victòria en la Supercopa. Salva!
6: Això està fet, queden 14,1 segons, guanya de 10 València Bàsquet, i al tir lliure va Elena Buenavida. En mà dreta, la canària, allà va Buenavida, dins, s'anota Elena, 73-62. 11 punts ja per Elena Buenavida, que tindrà una altra oportunitat. Somriuen les jugadores de València Bàsquet i anota el segon Elena Buenavida, 74-62. I serà possessió per a València Bàsquet. Perix antiesportiva. 14,1. Elena Puyol la fica en marxa. Baló per a Alexis Peterson. Ajuda en el bloqueig. Viraje. Peterson, la safata. Dins. Dins. 76-62. 7 segons i s'acaba. 5, 4, 3, 2, 1. Se acaba el partit.
2: Vinga.
6: Victòria per a València Bàsquet. València Bàsquet són campiones. Supercopa d'Espanya. És la quarta vegada. Espera, espera, espera. Que se torna enrere el crono, eh?
2: Eh?
6: Que se torna enrere el crono.
2: Què ha passat?
6: Sí, sí. Sí, sí, estan revisant una acció, eh? Estan revisant una acció.
2: Peterson s'ha portat una bascollà,
6: sí, sí,
2: en la boca.
6: Un colp a Alexis Peterson, efectivament. Acaben de parar els àrbits quan ja restava menys d'un segon.
2: Molt dura.
6: Els taulers s'havien encès.
2: Està Sagié, està fora de... No sé.
6: Els taulers s'havien encès, eh?
2: Això havia terminat ja, clar.
6: Sí, sí, sí, però han tornat a ficar el crono enrere i han ficat un segon, que era quan s'ha produït la falta.
7: Però quin saca?
2: És falta.
7: Ah, és falta.
2: És falta, és falta.
6: Clar, València Bàsquet,
2: sí, sí. I van a ser tirs, i ara sí que sí. Jo crec que ja seria lo seu llançar a fallar el segon. Però bueno, un segonet, acaba la primera part en el Roig Arena. Luis.
4: Amb 3 punts d'avantatge per a València Bàsquet. València 53, Lleida 50.
2: El parcial és de 33 a 24. Nacho, d'este quart,
5: I això, que t'has deixat algun balonet en este, estos últims segonets, de segon quart, i això ha fet que Lleida tornara a fer alguna cistella fàcil i retallar la diferència que València Bàsquet havia tingut a falta de minut i mig, no? Però tant, sí, bona inèrcia dels nostres, més pressió defensiva i la segona unitat, i lo destacable és que hi ha jugadors en quant a anotació, Mirotic, Brooks, que destaquen, però que DJ Shore se queda clavat en rostre.
2: Ara sí, Nacho, perdona, ara sí.
6: Final en Torrejón de Ardoz, guanya València Bàsquet, 76-64. València Bàsquet són campiones de la Supercopa d'Espanya per quarta vegada consecutiva. Primer títol de la temporada, la millor manera de començar l'any. València Bàsquet, campiona de la Supercopa.
2: En Alexis Peterson, que s'ha portat ahí un back en el nas per a tancar. Però la victòria de València Bàsquet fonamentada. Peterson, 11 punts, ha aparegut en la segona part. Elena Buenavida, 12 punts. La millor valorada ha estat Elena Buenavida, precisament. Però un partit molt coral. Maria Pina, exjugadora de València Bàsquet, entrenadora, i que ha gaudit avui com a comentarista del primer títol de la era. Javier Torralba, València Bàsquet.
7: Que bien, súper contenta por ellas y bueno, por él, ¿no? De una aventura nueva, de un método diferente y que bueno, que salgan las cosas, que las chicas vayan encontrando su hueco, su espacio, con, bueno, pues con las juniors, ¿no? Metiéndose en dinámica, con el equipo un poquito desvirtuado por las faltas, pero súper contenta de seguir y de la capacidad que siempre tiene este equipo para hacer historia y para seguir haciendo que Valencia sea... pues lo que es, ¿no? Un club y una ciudad pues volcada con el baloncesto.
2: Anem amb l'anàlisi de seguida de la victòria. Recordem, 76-64, València Bàsquet, campiones de la Supercopa Femenina de Bàsquet, sempre de la mà de Teika.
11: Espai oferit per Teika, el bon vending. Ganamos todos. Juguen elles, guanyem tots.
2: I ara el micro del Punt a Punt, el micro de Punt Ràdio. Salva Gomis, a peu de canxa, tot teu, en cas de poder escoltar a les protagonistes que ja estan ahí celebrant el títol, el primer de la temporada.
6: Així és, ja estem col·locats en la zona de pista, esperant que, bueno, puguem entrar a tindre oportunitat de parlar amb alguna protagonista. Però sí, ja estan fent un roglet, les jugadores de València Bàsquet. També les de Leganés, agraint a l'afició el vindre hasta ací, el recolzament. I, evidentment, molt contentes les jugadores de València Bàsquet, que estan abraçant-se, que estan celebrant i que estan ahí, de moment, en ese roglet, esperant a poder parlar en elles.
2: Tenim gol en segona.
8: Per cada distància és Las Palmas, ha marcat Pecholetti, el primer per a Las Palmas, primer temps, minut 24, Eibar 2, Las Palmas 1.
2: Tenim tres gols en l'altre partit de segona divisió, Álvaro Molina, o no la rasquem en el plantío.
3: Sí, no hi ha gols perquè l'Eldense li falta això, li falta el gol, són ja tres arribades, tres llançaments, un entre pals de Robert López, que ha sigut molt clara, però de moment el que li falta jornada rere jornada a l'Eldense, que és fer gol. Són 25 minuts ja de partit, Burgos 0, Eldense 0.
2: Un segon protagonista a la tele.
12: No me lo gafes.
2: No me lo gafes, tío. Que no,
8: parlar. No vull parlar.
2: 5 segons, no? Elena Buenavida també, la jugadora de València Bàsquet, que m'imagino que ara de seguida podran passar per el micro de Salva Gomis. Volia dir cosetes, Clara?
8: Si arribem al descans amb empat a un entre el Maracena i el Tavernes, on els granadins han dominat més i han tingut les millors ocasions, però ha sigut el Tavernes el que ha marcat pràcticament en la primera que ha tingut. Després ha hagut un gol anul·lat als valencians per fora de xoc i al minut 45 el Maracena ha empatat de penal en una acció molt dubtosa i ha molt de cabretxa amb l'àrbitre. Però hores d'ara el temps de descans, Maracena 1, Tavernes 1, en busca d'eixa plaça per a la Copa del Rei.
2: És gol anul·lat, sí, sí. Bueno, per moltíssim en el plantío.
3: Eixa recuperació de Fidel, que li la deixava rastrojo, que ara sí encertava, però estava en clara posició de fora de joc. Es resistís el primer gol, 25 minuts, com diem, 0-0.
2: I ha dit abans, fa ja 5 minuts llargs, Toni Galindo, que havia finalitzat la primera part. Toni, en el Collao.
10: Sí, sí, amb un Deportivo Alcoyano totalment volcat sobre la porteria de la Deportiva Minera, ha sigut l'amo i senyor, el dominador absolut d'esta primera part, però no ha arribat al gol. Per tant, estem en el 0-0 en el marcador entre el Deportivo Alcoyano i la Deportiva Minera.
2: Com ha acabat la cara o el nas o la boca del jugador que s'ha emportat abans el BAC?
10: Bé, ha pogut continuar jugant sense cap problema. Això sí, molta intensitat, moltes xocades, molta intensitat entre els dos equips. Així no se va fer amics. Així la veritat és que la lluita és total i no van en tonteries.
2: Faltava també per preguntar, Carlos Urrutia està a punt de començar, m'imagino, en 4 minuts, estava previst, la final, en este cas masculina, de la Copa Comunitat Valenciana de Voleibol. Carlos Urrutia, que s'ha tallat, no passa res. Continuem parlant de segona divisió, en este cas estem a punt d'arribar, no?, en l'Equador de la primera part, Álvaro Molina en el plantío.
3: I ara apareix que ataca el Burgos, la recuperació de l'Eldense que no arriba, la passada que no és bona del jugador del Burgos, del jugador local, se'n va directament fora. Són 27 minuts i ara estava Javi Calleja, bueno, un cabreig que té ara Javi Calleja en la línia defensiva, espectacular, les mans ben obertes i cridant, insultant inclús també, i dient sobretot que estigueren atents. 27 minuts, 0-0 Burgos Eldense.
2: Mentre que continua Salva Gomis per ahí espigolant, Salva, les jugadores poquet a poquet ja preparant-se, crec que la tele també.
6: Sí.
2: Estan parlant protagonista en la tele, un segon, o ha terminat de parlar? No podem escoltar res, perfecte. Bueno, pues ubica al personal ara mateix, on estan les jugadores, on està el trofeu i com se va produir tot.
6: Bueno, pues ara estan entregant els primers trofeus, està tot preparat per a aquesta entrega de premis i de trofeus individuals. Els primers en passar per a replegar-los són els àrbits i ara és el trofeu de subcampió per a Innova Leganés en els aplaudiments del Jorge Garbajosa.
2: M'ha sorprès, Maria, el rendiment del Leganés en esta Supercopa, eh?
8: Sí,
2: primera pedra de toc per a la temporada, molt, molt bona posada en escena.
7: Sí, y además hasta el último segundo, ¿no? Y pues Javier ha perdido el tiempo muerto para poder hacer la jugada y recortar, ha intentado presionar. Bueno, creo que va a ser un equipo que va a estar entre pues los seis primeros de la categoría, 6-8, y que va a estar en competiciones importantes a nivel nacional. Tiene un bloque bueno, que trabaja mucho y tiene pues dos o tres jugadoras que despuntan a nivel físico en la categoría.
2: Tenim el trofeu ja per a les subcampiones, Salva.
6: Ahí està el trofeu per a les subcampiones, també per a la MVP, per a Aminata Sangaré, que s'emporta ahí els aplaudiments. merescut, eh? Sí, merescut el premi per Aminata Sangaré. Ha fet un torneig increïble en el dia d'ahir, també en el dia d'avui.
7: Sí. Sí, además se la ve trabajadora, ¿no? Yo no la conozco, pero se la ve, ¿no? Como humilde, trabajadora, comprometida, que responde siempre, y eso es, bueno, pues no, los talentos no es casualidad, ¿no? Son jugadoras y que entrenan y que llevan esa disciplina hasta este punto.
2: Pues el gran descubrimiento, no descubrimiento, ya es una jugadora que té un currículum, però sens dubte la que més ha destacat en estos dos dies de competició, Aminata Sangaré, que ha destacat moltíssim al capdavant de la notació, sobretot, i del joc en general, del Innova Leganés. I ara falta l'entrega del premi per a les nostres, Salva.
6: Sí, correcte. Encara resta el moment d'entregar alguns premis individuals, però també aquesta copa, aquesta supercopa 2026 en Torrejón de Ardoz. Nosaltres estem darrere de la tanca que ens han habilitat, no?, els mitjans de comunicació. Estan muntant ara l'escenari de campiones i ahí és on es col·locaran les jugadores de València Bàsquet per alçar el títol.
7: Qué bien.
6: Ahí está.
2: Te digo una cosa, María, quan n'hi ha un canvi de cicle tan clar com el que s'ha produït este estiu en València Bàsquet, en eixides de jugadores importants i de un entrenador importantíssim, és clau començar bé la temporada següent i tindre este primer impacte en la competició mentre ahí estan recollint els trofeus les jugadores, sí. És fonamental.
7: Sí, bueno, y de la manera que ha sido, pues que Javier, bueno, ha tenido respuestas en el partido.
2: Sí, sí, le han plantejat problemes, sí. Y en els dos partits ha contestat quan tocava.
7: Y ha dado oportunidades, que son dos cosas de un entrenador.
2: Ahí está la chiqueta, ¿eh?
7: Sí.
2: La última prácticamente en la fila.
6: Mira, se coloquen ya les jugadores.
2: Amelia Alonso.
6: En el joc de camp, jo crec que anem a ser els focs artificials abans d'hora.
2: Mm-hmm. Jugadora de 2010.
6: Perquè encara queda l'staff, encara queda tota la part del cos tècnic a nivell de preparadors físics i de més.
7: Que és larga, és larga, eh?
2: No, són molta gent en l'estat, però efectivament han posat ahí les llums ja, el foc fred este de darrere.
6: I ara faltarà
2: que
6: la capitana vagi a per la copa.
2: I ara sí, ja estem preparats.
6: Ja està tot preparat. Tot preparat, ahí està Leti Romero com a capitana, que serà la que va rebre la copa. La Supercopa de España. Venga, ahí está. Entregan-li el trofeu. Es fa primer la fotografía en compañía de la plana mayor de la federación. Lleva una, dos, tres. Ahí está. Campeones València Bàsquet. Campeones de la Supercopa de España.
7: Qué guay.
2: La imatge de Elisa Aguilar donant-li el trofeu a Leti Romero. I el primer de la temporada, María Pina, quin goig, començar així la campanya.
7: Sí, y la última la palabra que me quedaba añadir es éxito, ¿no? Que, bueno, pues empezar así, la gente pues te sigue y bueno, pues las chicas están contentas. Esto solo acaba de empezar, les queda una temporada larga de construir, la doble competición, que va a ser complicada, jugadores que llegan tarde. Pero bueno, ha sido ayer y hoy han dado una lección increíble de resiliencia, de mejora y eso pues solo acaba de empezar, pero qué manera más bonita.
2: Mentre se produeix la entrega de la resta de guardons y també evidentemente el tor de protagonistes y demés, anem a estar evidentemente in situ en ese pabelló Jorge Garbajosa, anem a tancar María Pina y te deixem en la familia per la resta del cap de setmana. Última reflexió d'este bon inici de temporada per a València Bàsquet.
7: Nada, creo que esto les sirva para creer en los cambios, ¿no? Y en la nueva metodología que implantará el nuevo entrenador. Mucho ánimo y fuerza y creo que este equipo pues acaba de empezar y nos va a dar un montón de alegrías.
2: Pues un abrazo muy grande, María, y resta temporada, ya sabes que te esperemos así.
7: Es mi segunda copa
2: sí,
7: hoy,
2: ¿eh? Sí, ya, bueno, estás yo creo on fire ya. Talismán, María Pina, así en el punta a punt. Un abrazo, María.
7: Gracias a vosotros.
2: Aquí escoltaremos esta temporada, claro que sí, en el punta a punt. Salva Gómez, líneas obertes, ¿eh? Pero a cualsevol protagonista, ya sabes que demanes pas y entrem a piño, ¿vale?
6: Estem ja preparats per a poder entrar ara de seguida, eh? Estan acabant de celebrar i de seguida estarem en protagonistes així en el punt a punt, en directe, en Apunt Ràdio.
2: Perfecte, pues està plovent ara mateix confeti del sostre del pavelló. Està plovent, no és confeti precisament, és aigua, ara mateix en el plantío. Álvaro.
3: I de en Burgos, com està caigent? Ha sigut en un moment, en pràcticament segons ha començat a caure un poquet d'aigua i en com diem, en segons està caigent ara mateix una aigua. Que mentre estan jugant, estem a punt d'arribar, ja són 10 minuts per arribar al descans. Ara pareix que el Burgos domina un poc més en pilota. També li han tret targeta groga a Àlex Serra, el central de l'Eldense. Com diem, ara el partit molt més equilibrat, 10 minuts per arribar al descans, Burgos 0, Eldense 0.
2: Quina enveja, de la pluja.
3: De temps.
2: No. Si així a València, bueno, de moment estem encara esperant.
8: Però dona aigua tota la setmana, així que molt
2: sí,
8: bé.
2: Sí, esta setmana?
8: Dona...
2: Ah, pues he triat bona setmana per a eixir uns dies. Cosetes que tenim en marxa, per exemple, en segona sí. Continua l'altre partit en marxa, no?
8: Sí, així és. En segona divisió està al minut 35, Eibar 2, Les Palmes 1, i on sí hem arribat al temps de descanses en segona federació, el grup tercer en el partit entre el Yeclano i el Ilicitano amb 0-0 al marcador.
2: Aprofite per a preguntar, Toni Galindo, comença o no comença la segona part en el Collao?
10: Pues estic al túnel de vestidors, el tinc així a la meva dreta i veig els jugadors ja de la Deportiva Minera que estan a punt d'eixir. Darrere aniran els del Deportivo Alcoyano, així que encara no han eixit els 11 inicials i, bueno, els xiquets estan replegant ja en la propaganda que hi ha en el Rogles Central, així que en un minutet començarà la segona part.
2: Perfecte. Luis Urrutia a punt de començar la segona meitat. En tele estan donant-li molt protagonisme, molt de protagonisme a Nikola Mirotic, que està molt bé en l'aspecte del rebot i que està sent un dels líders d'este València Bàsquet, que ha reaccionat en el marcador.
4: Està encapçalant la anotació per part de València Bàsquet, 11 per a Mirotic, 11 també per a Brooks, que ha jugat un bon segon quart, però el màxim anotador del partit i el millor jugador fins ara és Darius McGee, el base armeni del Lleida, que amb 13 punts és màxim encistellador fins ara del partit. Acaba de començar la segona meitat i ho fa amb una falta en atac de l'equip lleidatà, així que continua el 53-50, més 3 per a València, en una primera meitat on València ha plegat a perdre per 10, ha plegat a guanyar per 8. Era una primera meitat que a mi no m'ha agradat gens, Rodia.
5: Sí, perquè ha sigut, crec que més un poquet, com si anés a trompicós, no? Un poquet de desconcert, encara que busques velocitat, però més atropellat el joc de València Bàsquet que de l'habitual, no? I això fa que tingués aquestes oscil·lacions en anotació, paixos també perquè descuides les cosetes i se converteix en un toma i daca que tracta de contestar un a l'altre. I així arranca també la primera de TJ Shorts, ja de la contestació de Hughes, que no entra ni una ni l'altra.
4: TJ Shorts, 0 punts, en este debut del nou base de la nova estrella de València Bàsquet i que fins ara no té el seu dia. Anota un triple reovers per al 56-50. El primer minut ja s'ha complit. Tercer quart en el debut en la Lliga CB.
2: No ha aparegut encara, però crec que apareixerà en algun moment TJ Shorts per a València Bàsquet. Aprofite perquè me comenta per línia interna que efectivament ja tenim en marxa el volei novament en nou molest. Carlos.
9: Encara no estan calfant els jugadors de l'Eleman i del Benidorm. Encara no s'han presentat, calculo jo, entre 5 i 10 minuts perquè s'han endarrerit un poquet l'entrega de trofeus de la Copa femenina per al subcampió, per al Finestrat i per al campió el Liceo, perquè la Copa Comunitat Valenciana 2026 li pertany per tercer any consecutiu a Paterna, el poble d'Antonio Ferrandis, de la Cordà i dels Catxaps.
2: En Alcoi comença la segona part, Toni, ambos sense canvis.
10: No, de moment sense canvis en cap dels dos equips. Continuen els 22 jugadors que han arrencat el partit en la primera part. Estem ja, com diem, en el segon temps iniciat, 20 segons del segon acte. Deportivo Alcoyano 0, Deportiva Minera 0.
2: Álvaro Molina, fem camí en Burgos, aprofitant la pluja i un bon moment del Deportivo Eldense. Això sí, el partit molt equilibrat.
3: Ha sigut començar a ploure i ha començat a baixar també un poquet del ritme, perquè l'Eldense ha tingut uns 10-15 minuts que han sigut molt bons.
2: Moltes arribades.
3: Com en pràcticament tots els partits, però clar, si no la fas, Estàs en ese Heidelberg que te'l poden fer. I està tancat ara el Burgos. Serà servici de banda des de la part dreta. Ja trau Dadi, Alberto Dadi. Deixant-la per a Unai Vencedor. No li entra ningú. La posa al punt de penal. La trau perfectament Floris Esmante. La pilota que la vol baixar Rastrojo. No li fan falta. No la xiula al col·legiat. La pilota que torna a la banda dreta. És Unai Vencedor que la torna a posar. Se li queda curta. Li queda darrere Carricaburu que cau a terra. La recupera Justin Smith. I ara és quan vol el Cirerellense. Justin Smith, que no fa una bona passada, la torna a recuperar el conjunt local, li cau a Floris Esmant, a veure qui la baixa, és el central, amb una autoritat espectacular, ja jugant en banda esquerra, ara posant-li un poc de calma, són 6 minuts per arribar al descans, el Dense també, com bé diem, Paco, si no pots fer ara el gol, arriba al descans en este 0-0, no te'n vagis per baix en el marcador, correcte, perquè després d'alçar-lo és molt complicat. La pilota que va en banda dreta és Olavarrieta, Robert López, que xuca per a Carlos
2: Guirao. Dona un segon, Álvaro, perquè demana Pasca Salva Gómez des de Torrejón. Salva.
6: Sí, Paco, perquè estem en el director general, Enric Armonell. Enhorabona.
13: Moltíssimes gràcies.
6: Un títol més que ja sembla que és costum en València Bàsquet i en la secció femenina també.
13: Bueno, sí, molt content, sobretot perquè quan estàs construint, pues, trobar-te un títol així ja tan pronte, pues, ajuda en el treball diari, a que les jugadores creguen en tot allò que l'estaf vol construir. I també, bueno, molt content per Javi, ha sigut un pas molt gran per a ell i refrenda que és un entrenador de primer nivell.
6: Te pregunto precisament per això, perquè acaba la temporada en títol en Rubén Burgos, comença la temporada en Javi Torralba en títol també. És la millor manera de donar-li continuïtat, no?
13: Este títol de Javi en la banqueta, però de Rubén en el club. O sea, que Rubén també té part d'este títol, però és un títol de València Bàsquet.
6: I de cara a lo que resta de temporada, imagina que l'objectiu és continuar guanyant i anar a per més, no?
13: Sobretot ara d'inici és construir. Hem tingut una pretemporada molt, molt, molt complicada. Com sabeu, esta setmana s'han incorporat les mundialistes. Encara ens falten 3 jugadores per arribar. Per tant, ens costarà arribar al nostre punt de forma, però de moment pues, hem de competir com ho hem fet i molt contents.
6: Gràcies, Enric.
13: A vosaltres.
6: Enhorabona. Les paraules d'Enric Carbonell, el director general de València Bàsquet.
2: Ja saps, Salva, línies obertes, amb la pista, amb la canxa, sí, d'eixe Jorge Garbajoso, sí, n'hi ha més protagonistes al micro del Punta a Punt de Napunt Ràdio. Aprofite precisament, després d'escoltar Enric Carbonell, que està revisant Luis Urrutia l'àrbit o els àrbits en el Ros Arena.
4: Després d'una falta en atac del Lleida, han donat com a bona la cistella, hi ha hagut una protesta de la banqueta de València Bàsquet i l'acaben d'anul·lar. Així que no hi ha hagut bàsquet, sí, falta en atac, així que el marcador retrocedeix fins al 58-54. Com són els esportistes d'elit? 0 punts de TJ Shorts en la primera part. Què fa el descans? Canviar de sabatilles. Clar, és que és el que té que fer, Rodilla.
5: Sí, sí, a canviar, però a veure si canvia també un poc aquesta dinàmica seua, no?, d'anotar alguna cistella i de trobar un poquet de xispeta. No ha aparegut en la primera part, és un jugador que té que aparèixer, evidentment, però que no està trobant, un poquet avui la seua iniciativa i aquesta revisió que per a mi és evident, si es falta en atac, era quan se produïa aquesta acció d'enlairar-se per part d'Egim, de Melvin Egim, el jugador de Lleida, i se produïa la falta d'atac, després l'àrbit donava la continuació, per tant, anul·lada aquesta cistella, però ara torna a atropellar-se València Bàsquet per a recuperar Lleida també esta possessió.
4: L'arbitratge realment dolent, el que ens estan donant avui Arnau Padrós, Aranya i Sánchez Benito.
2: Un segon, perdona, Luis, perquè demana pas Salva Gómez a Madrid. Salva!
6: Sí, Paco, estem en Elena Puello, ens passem al castellà. Elena, primer títol con València Bàsquet, acabas de llegar este año y ya título en el bolsillo.
14: Sí, bueno, creo que no me puedo quejar, qué mejor manera de empezar así y ojalá que siga así. Queda mucho por delante, pero bueno, ahora contentas.
6: Imagino que era el plan, ¿no?, venir a València Bàsquet porque es un barco que en los últimos años está ganando títulos. Tú estuviste en la última Supercopa que ganó Casademont Zaragoza y este año te ha tocado ganar la Conferencia Básquet.
14: Sí, bueno, yo creo que el plan es ganar siempre, ¿no? Todo lo que se pueda. Estoy súper, súper contenta por este premio y, bueno, ojalá, aún queda mucho, creo que queda mucho, pero que mucho trabajo. Pero bueno, creo que es un equipo motivado, con mucha ambición y a ver si podemos sacar más.
6: Te pregunto por ti, por cómo te has sentido, cómo estás.
14: Bien, a ver, aún un poco en el proceso de adaptarme un poco al juego, pero bueno, bien.
6: Gracias y enhorabuena.
14: Muchas gracias.
6: Les paraules d'Elena Puello, arribante i tocant ja metal en València Bàsquet.
2: Avui dos puntes per a Elena Puello, no ha destacat molt en la notació, però evidentment ha jugat més de 20 minuts en el partit. La victòria de València Bàsquet davant el Innova Leganés. Aprofita i te preguntes també la recta final i de seguida anem a fer una...
6: Mira, Paco.
2: Sí, sí.
6: Que tinc per així a Leti, que parlàvem en ella en la prèvia. y le preguntaba por cuál era la idea, ¿no? Ya hablábamos incluso de título y Leti, como capitana, ya has levantado título con Valencia Basket.
15: Sí, la verdad que súper contenta, ¿no? De mi primer título como capitana, muy guay, muy contenta por el equipo, súper orgullosa de todas, no ha sido fácil, nos lo han puesto muy, muy difícil y nada, no puedo decir más nada que estar contenta.
6: Entiendo que será el primero de más, ¿no?, que querrás. Son 8 temporadas en Valencia Basket, hasta ahora los había levantado Keral. Ahora ya te toca a ti esa responsabilidad. Hablábamos en la previa de que, bueno, te toca ese rol, ¿no?, de un poco de mamá del grupo y te has encontrado un equipo también muy competitivo.
15: Sí, sí, por supuesto. La verdad que no tengo ningún pero como capitana. Creo que las jugadoras también me lo ponen súper fácil. Creo que tenemos un equipo ilusionante por delante y creo que va a ser una temporada bastante divertida.
6: ¿Cómo estás tú?
15: Bueno, tengo mi molestia. La verdad, esta semana seguramente podré descansar un poco. Pero bueno, he querido ayudar al equipo en lo que pudiese y nada.
6: Era celebrar, para celebrar no hay mucho tiempo, ¿no?
15: No, porque esto no para, no. Pero bueno, hoy lo celebraremos seguro y ya, bueno, mañana ya será otro día y empezaremos a pensar en lo siguiente.
6: Enhorabuena, Capi.
15: Muchas gracias.
6: Les paroles de Leti Romero en el seu primer título, como capitana de Valencia Basket, 8 temporadas en el Club Tarancha.
2: ¡Ojo!
3: Arriba el primer del partit, gol del Burgos, centrada des de la part esquerra, ja havia avisat Àlex Forés, ara és David González en la cama esquerra que bata Ramon Vila. Arriba el primer del partit, just quan complim el minut 45, Burgos 1, Eldense 0.
2: Pues el minut no podia ser pitjor, Álvaro, perquè arriba a banda en un punt en el qual els dos ja pràcticament, jo crec que se donava el 0-0% de cara al descans.
3: Ho estàvem comentant, a més, que si no podies fer el 0-1, almenys que no el facin el 1-0. Ahí estem veient aquesta jugada per banda esquerra, la centrada que passa per pràcticament tota l'àrea. Li arriba David González, que també és altre golejador, encara que partisca des del dret extrem. I ja dic, el primer gol és un d'afegit. Ja portem 45 i 40 segons. Arribarem pràcticament al descans en este marcador. Fa gol el Burgos, Burgos 1, el Dense 0.
4: I esta és la ovació del Roig Arena quan acaben de dir per megafonia que el València Bàsquet femení ha guanyat la Supercopa d'Espanya.
2: Clar que sí, la ovació del Roig Arena per a les xiques que han aconseguit el primer títol amb Indústria Brijos i Higiene Industrial. Ja ho he escoltat. El gol del Burgos 1-0 està caient el Dense a el plantío.
16: Bijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio.
2: El plantío.
16: Bijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos.

0: Ja, per la primera part, Álvaro Molina, hem de fer el repàs del primer acte que t'ha aparegut, la primera meitat.
1: És una llàstima, perquè ho parlem sempre, és descans, li fan gol en el minut 45 i ho parlem, jo diria, pràcticament totes les setmanes, genera ocasions, han arribat fins 3 vegades en pràcticament 10 minuts, una ocasió claríssima, no fan gol, t'arriba un el Burgos, el fa gol, 1-0, descans, el gol que fa mal.
0: Torrejón, salva!
2: Sí, perquè estem en una de les protagonistes, sense cap dubte, del cap de setmana. És Sisa Hernández, és molt jove, 2009, però ja sap el que és guanyar un títol en València Bàsquet. Te pregunto, tu primer títol con València Bàsquet i tan joven.
3: Bueno, es un sueño, la verdad. O sea, no me lo esperaba. Si me lo hubiesen dicho hace 2 años, no me lo creo.
2: ¿Cómo te has visto? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo ha sido este fin de semana para ti?
3: Pues la verdad que es que lo repito, ha sido un sueño, estoy súper agradecida y además el haberlo podido vivir con Amelia y Paula, la verdad que ha sido un regalazo.
2: ¿Qué te han dicho a las compañeras? Porque imagino que te habrán estado arropando durante todo el fin de semana y sobre todo en la final, claro, es una final.
3: Sí, la verdad que chapó por ellas, son las mejores y es que súper agradecida.
2: Pues enhorabuena.
3: Gracias.
2: Les paraules de Isa Hernández, que clar, és que té 17 anys i és que se nota que és una xiqueta, però mira, una xiqueta que ja ha guanyat un títol en València Bàsquet i en protagonisme, perquè a més ha fet punts i en minuts, important. Avui Isa Hernández en València Bàsquet.
0: Pues anem a aprofitar, bueno, ràpidament de la primera part del partit de l'Eldense, el nostre partit de la jornada vijusa. 1-0 està caient davant el Burgos, expected goals és 0-35 per al Burgos, 0-14 per a l'Eldense, està guanyant el Burgos 1-0, 52-48 guanya el Burgos, la possessió rematada és 4 el Burgos, 2 entrepals, 1 gol, 4 l'Eldense, 1 entrepals i cap gol. Corners, 3 per a l'Eldense i 1 només per a el Burgos, grogues, 1 per a l'Eldense, la vista Àlex Serradell i en faltes ha fet més el conjunt de casa, el conjunt casolà, 8 faltes per 7 de l'Eldense. Aprofite i ara com estem al descans, li pregunte al nostre Álvaro Molina, partit de la jornada amb Indústria, Pijos i Higiene Industrial i resultat quin és?
1: 1-0 guanya el Burgos davant l'Eldense.
4: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
0: No hem pogut fer ronda i quart, però sí que vaig aprofitar per a demanar el millor resultat en els partits que n'hi ha en marxa. Per exemple, Luis Urrutia en el Roig Arena.
5: Estem a 4-44 per a que conclogui el tercer quart. 63-61 està guanyant València per 2.
0: Toni Galindo, Alcoi.
6: 56 de partit, a punt d'arribar al 12 de la segona part. Deportivo Alcoyano 0, Deportiva Minera 0.
0: Carlos Urrutia, no molés.
5: Encara no ha començat la final masculina de la Copa Comunitat Valenciana de vòlei en el pavelló Nou Moles de València.
7: I en la Lliga Heilbronn-Munsen també arribem al temps de descans en l'altre partit que està disputant-se, Eibar 2, Las Palmas 1.
0: 7:20 de la vesprada, sempre de la mà dels companys de serveis informatius, anem a conèixer què és el que està passant en la Comunitat Valenciana, en Espanya i en el món. Jordi Cabezas, bona vesprada.
8: Hola Paco, bona vesprada. Doncs el moviment social per la crisi de la vivenda que sembla que arriba a València. El Sindicat de Llogateres de València ha convocat a esta hora una protesta a la plaça de l'Ajuntament. Volen ocupar-la com s'està fent des de nit a la Puerta del Sol a Madrid. D'esta manera pressionen el govern d'Espanya perquè dimarts aprove un decret de vivenda amb mesures, diuen, contundents. Anem a la plaça de l'Ajuntament de València. Allí està la nostra companya Amparo Fernández, endavant.
9: A les 7 en punt s'ha convocat la gent a esta plaça de l'Ajuntament de València, una convocatòria que ha fet el Sindicat de Llogateres de la ciutat de València i al qual també s'ha sumat, per exemple, un altre sindicat amb qui també hem pogut parlar, el sindicat de l'habitatge, que ens ha dit que compartissin aquesta línia de treball i que ara mateix que la gent està sensibilitzada, creuen que és el moment per eixir al carrer i per posar damunt de la taula de nou el tema de la vivenda. Sí que és cert que hem parlat amb este sindicat de llogateres, no han sol·licitat el permís corresponent a la delegació del govern per a poder presentar aquest projecte de poder acampar així a la plaça de l'Ajuntament. Així que estem pendents, Jordi, del que puga passar. No sabem si van a presentar-ho com un punt informatiu per tal de posar damunt de la taula i que s'acosti la gent i la resta de sindicats o bé podran d'alguna manera fer aquesta convocatòria per a una possible, una hipotètica acampada en este centre de la ciutat de València.
8: Gràcies, Amparo, per aquesta informació d'última hora. Estarem ben pendents de tota l'evolució.

0: Solució d'este moviment els donarem compte en el nostre web apuntmedia.es, també en l'informatiu en el Notícies Nit a partir de les 9 en la televisió. Mentrestant, a Madrid, desenes de persones continuen des de nit acampades a la Puerta del Sol.
1: Pensem que és una reclamació molt necessària. Estava ja tot molt pendent d'esclatar.
2: Nosotros, la verdad, es que hemos venido pacíficamente y pensamos que sea así durante toda la acampada.
3: Sí, hay muy buena generosidad también por parte de toda la gente que está, que está aquí trabajando.
4: Me parece que ha tardado demasiado en movilizarse la gente.
0: I atenció, perquè avisen que no donaran treva al govern de coalició, o decret Mari Carmen o resposta social. Alicia del Río és la portaveu del Sindicat de Llogateres de Madrid.
5: Y para que este punto de inflexión sea el inicio de la conquista en nuestro país del derecho a la vivienda. Evidentemente tiene que salir este martes este decreto y si no, que se planteen si tiene sentido la continuidad de este gobierno.
0: El desnonament de Mari Carmen ha desencadenat esta forta contestació al carrer. També hi ha moviments en la política. Com diem, dimarts el govern d'Espanya té previst aprovar un decret amb mesures urgents. Este matí el president Sánchez ha assegurat que està treballant a estall per a tirar endavant este decret, diu, amb el màxim suport possible. Ho ha dit en un acte de partit on ha llançat també este missatge a Mari Carmen.
6: Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre vivienda. Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional por Mari Carmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda.
0: Ho tindrà complicat perquè Sumar, el soci de govern del PSOE, amenaça que podrien alçar-se de la taula del Consell de Ministres si no s'aproven mesures contundents com ara contra els fons Voltor. Des de l'oposició, el Partit Popular demana directament la convocatòria d'eleccions. Juan Bravo és el vicesecretari d'Hisenda del PP.
7: Lo que no puede pretender arreglar en 4 días lo que ha destrozado en 8 años. Que no se invente más cosas, que se ponga a trabajar, que si hay escasez de vivienda hay que ponerse a construir vivienda y hay que escuchar a los sectores y hay que hacer vivienda pública y privada, en alquiler y en venta, en alquiler con opción a compra, en alquiler atendiendo, por ejemplo, como está haciendo el Ayuntamiento de Madrid, al 30% del esfuerzo de la renta, no más. Por eso decimos, acabe ya con esto, por favor. Convoque elecciones, denle la palabra a los españoles y que los españoles puedan decidir.
0: I de la resta de l'actualitat, el papa Lleó XIV, que s'ha referit avui als abusos sexuals comesos dins de l'Església com una xacra, ha demanat als bisbes de França la màxima vigilància. Ho ha fet hores abans de reunir-se amb un grup de víctimes al santuari de Lourdes. Eva Terol.
8: Lleó XIV ha abordat per primera vegada en el viatge a França els abusos sexuals dins de l'Església. Ho ha fet a Lourdes abans de reunir-se amb els bisbes, als quals ha demanat la màxima vigilància. I també durant la missa que ha oficiat en l'esplanada del santuari davant de 150.000 persones.
9: El courage de vivre cette conversion en primer lieu. Per guérir de blessures profundes.
8: L'Església ha de tindre el coratge per a fer la reconversió en primer lloc i curar les ferides profundes, ha dit el papa hores abans de la seva trobada amb 7 víctimes d'abusos sexuals. A diferència del que va passar a Espanya, així la reunió s'ha inclòs dins de l'agenda, però sense precisar detalls. 2 dels assistents no han volgut revelar la seva identitat. En un comunicat han dit ja que el fet que el papa els reba no significa abandonar les seues demandes. S'estima que a França 216.000 menors van patir abusos d'eclesiàstics entre el 1950 i el 2020. El lloc triat per a la trobada també és significatiu. En esta ciutat dels Pirineus, un dels majors centres de pelegrinatge del món catòlic, és on els bisbes francesos van demanar per primera vegada perdó. Un dels escàndols més greus afecta l'autor dels mosaics del santuari, que s'han cobert amb motiu del viatge de Lleó XIV.
0: Les 7:26, de moment és tot pel que fa a la informació general. Ja saben que la tenen sempre actualitzada en el web apuntmedia.es, també en el Notícies Nit de la tele a partir de les 9 de la nit i en la ràdio, si no passa res, a partir de demà de les 6 del matí, en les notícies del matí. Ara escoltem uns consells i després continua el Punt a Punt amb Paco Polit.
10: Gràcies, companys, gràcies, Jordi Cabezas. Demana pas Salva Gomis des de la pista, des de la canxa de Torrejón. Salva.
11: Sí, Paco, perquè ja queda poca gent en esta pista, però estem en dos protagonistes molt joves. Hem parlat abans en Isa, però estem també en Amelia Alonso i en Paula Reinal, que les dos han estat en esta final. Una no ha tingut la possibilitat de tindre minuts i anava a preguntar-li a ella primer, però també volíem parlar amb ella perquè és part de tot això. Estava en el roster, ha estat en la concentració, ha estat en l'equip. Enhorabona, Paula.
12: Gràcies, moltes gràcies.
11: Com t'has sentit?
12: Molt bé, molt bé, molt, molt contenta d'estar així, encara que no puc fer molt, però ja això és un orgull i pues, sempre he estat així en València i per mi això és el més lluny que podia arribar.
11: Suposa també gasolina per a tu, no? Per a tot el que ve per davant.
12: Sí, sí, sí, moltes ganes i pues, esperant.
11: L'idea és a Amelia que no li preguntarem en valencià, li preguntarem en valencià o en castellà, què fem?
12: En valencià.
11: Sí? Bueno, te vull preguntar per la teva participació en la final, com t'has sentit, has tingut protagonisme, eres molt jove, comentàvem en la retransmissió 2010, n'hi ha gent que hasta que s'ofèn perquè eres molt jove, però com t'has vist?
13: Bueno, la verdad que muy contenta, muy a gusto jugando con todo el equipo, tanto dentro como fuera de la pista, así que nada, eso.
11: Supongo que has sentido también el apoyo de tus compañeras, esa ayuda que a veces hace falta cuando eres muy joven y entras en momentos de partido donde ha habido bastantes minutos que Valencia Basket iba por detrás.
13: Sí, la verdad que esto también, estoy muy agradecida con los entrenadores y con las jugadoras que nos han apoyado en todo momento y que sin ellos pues no podría haber salido tan a gusto como he salido de la pista.
11: Supongo que esta noche celebración, ¿no?
13: Bueno, pues está un poco crudo porque mañana tenemos instituto, pero...
12: Sí, yo creo que no. Yo creo que al bus y para casa.
11: O sea, que de mania clase, ¿no?
12: Sí.
13: A les 8. No, yo a les 11.
11: Madre meua.
12: Yo a les 8.
11: Son els problemes també de ser joves. Enhorabuena a les dos, gràcies.
13: Moltes gràcies.
12: Sí,
11: les paraules d'Amelia i de Paula, clar, jo no havia caigut en que demà és dilluns i n'hi ha classe, clar.
10: No havies caigut, si és que...
11: No, jo ja no tinc que anar, però no, clar, sí, és normal, és dilluns.
10: Tu te passes tot el temps en els recreatius. Però, i per això vas tirar periodisme, com la resta de nosaltres. Te deixem per ahí espigolant, Salvara demana espas. Se n'anem cap al Roig Arena perquè s'està complicant el partit Luis Urruti d'una forma increïble,
14: És que el tercer quart que està jugant València Bàsquet és realment roïn. 0 punts Brooks, 0 punts Mirotić, 1 punt Shorts en este quart, així que amb aquests números serà complicat. Tirs lliures per a Lleida, que mana per 5. Estem a 41 segons per a que concloga este tercer tram d'encontre. València 70, Lleida 75.
10: El benvolgut Andrés Montes en el seu moment se posava a cridar, però què està passant, Salinas? Pues m'agradaria dir el mateix a Nacho Rodilla. Què està passant, Rodilla? Què està passant? Què està passant en el partit d'avui?
15: Mira, estan dominant el rebot. El rebot permet que Lleida estiga més en dinàmica de trobar la seva xispeta, la seva inèrcia, i per a mi València Bàsquet no és que s'accelera, és que juga atropellat, no? Quan té l'avantatge del marcador, torna a buscar, i jo crec que aquest equip de València Bàsquet, encara que la mentalitat de Xavi siga la de la velocitat, la de la transició, però requereix molt de jugar moltes vegades a mitja pista, de jugadors del nivell de Mirotić, de jugadors del nivell des que arrastre la temporada passada, més l'arribada de DJ Shorts, l'experiència també de Yaciel Rivero, per tant, un poquet de pausa crec que li falta a l'equip, sobretot quan ha tingut la iniciativa, i ara està tot en les mans de Lleida per acabar este quart en esta ventaja que tiene el electrónico.
14: Es la última posesión de este tercer cuart. Allá va un ex taronja como Xurna. Deixa per a la circulación el tir de tres que queda curt. El rebot per a Short. El tir desde la mitja cancha de Taylor. La pilota que ha entrat. La pilota que ha entrat encara que es fora de temps. Però ha notat des del mig del camp Cameron Taylor. Els àrbitres la donen fora de temps. Així que conclou el tercer quart al Roig Arena. 72 València Bàsquet, 76 Lleida. L'equip taronja tindrà que remuntar 4 punts si vol començar la lliga guanyant.
10: I vaig a aprofitar per a demanar, són i mitja, no és ronda, però no els fa falta perquè només hi ha un parell de cosetes en marxa, però per exemple demà minut i resulta Toni Galindo en Alcoi.
16: 68 de partit, 23 de la segona part. Deportivo Alcoyano 0, Deportiva Minera 0.
10: Carlos Urrutia bola la pilota en el pavelló de Nou Molès en la final masculina.
14: I ja es porten 5 punts disputats de moment així al Nou Molès en la final masculina de la Copa Comunitat Valenciana de Volei
0: L'Eleman 3, Benidorm 2.
10: I tanquem fora d'ordre perquè acaba de començar. Bueno, ho va fer ara de seguida. A punt de fer-ho, sense canvis en principi, Álvaro Molina, el partit del plantío.
17: Esperant que xiule el col·legiat, que no sabem ben bé què està esperant. Ara sí, comença ja la segona part. Moment ja de tirar d'ofici per al conjunt blaugrana. Burgos 1, Eldense 0.
10: 7:31 i recordem que València Bàsquet, les xiques són campiones de la Supercopa Femenina després de tombar per 76-64 a Innova Leganés.
18: Desconnecta, viu i compartís la vida amb nosaltres. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
19: Emprendre després de la dana té moltíssim mèrit i ara moltíssimes ajudes. La Generalitat Valenciana, a través de la Direcció General d'Emprendedoria, llença la segona convocatòria amb dana per a pimes i autònoms. Ajudes que cobreixen fins al 100% dels gastos subvencionables i poden arribar fins als 20.000 euros per sol·licitud. Sol·licita la teua ajuda fins al 30 de setembre en cindy.gba.es.
20: En Apunt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. Apunt Ràdio. La teua empresa també pot ser part d'Apunt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.
18: Apunt Ràdio. A Castelló, 103.7.
21: Cent per cent esport. 100% ràdio esportiva a Punt a Punt.
10: Anem tancant jocs de comunicació mentre està a punt de començar l'últim quart al Roig Arena. Salva Gomis, que ha contat el primer títol de la temporada en el Punt a Punt, i de moment ha començat molt bé les coses per al conjunt de les xiques de València Bàsquet. Bon inici de la nova etapa amb Javier Torralba al capdavant. Salva.
11: Així és, Paco. Continuem seguint talismà en el Punt a Punt per a València Bàsquet, en un títol ja per encetar la temporada de la millor manera. No ho varen aconseguir, anem a dir tota la veritat, en la Supercopa masculina, però en la femenina hem començat de la millor manera, en títol. Ara, bueno, pues estan fent-se les respectives fotos, moments de fotocall i demés, i de seguida, pues ja cap a València, perquè, bueno, pues demà continua la marxa, vull dir, ja elles tenen col·legi i nosaltres tenim rodes de premsa i molta feina, o sigui que hem de tornar ja cap a València.
10: Perfecte, pues anem a tancar algun últim comentari des d'Eixe Pavelló, que avui novament entra en la història del Club Taronja.
11: No res, que molt agraït per poder estar així, per poder contar-ho per al Punt a Punt, per a Punt Ràdio, i que, bueno, pues que ha estat una experiència més a la butxaca, i que quan se guanya pues és tot més fàcil i tot millor. Que tant de bo tots els equips pogueren ser tan campions com és València Bàsquet.
10: Pues bona tornada, Salva,
22: molt i despallet en tot.
10: Demà t'escoltarem en la roda de premsa de Javier Aguirre, que és a la una del migdia en el camp de... És en Mestalla o en Paterna? Mestalla, no?
11: Sí, Mestalla.
10: Mestalla, correcte. Un abraç, Salva.
11: Un abraç.
10: Amb el nostre company Salva Gomis, que torna ja des de Torrejón, on València Bàsquet s'ha proclamat campiones, en este cas, 76-64 de la Supercopa davant l'Innova Leganés. Un parell de cosetes ràpides, per exemple, Clara Alcover, en segona continua l'altre partit en marxa.
22: Sí, en segona continua el partit en marxa entre el Eibar i les Palmes al minut 46, amb 2-1 al marcador, i també volíem comentar que ha acabat ja el Roda Utiel amb empat a un, i que hi ha dos partits més en tercera federació, el grup 6 en xoc. Minut 80, Crevillent 2, Atlètic Sagunt 2, i minut 75, Contingent 1931, 3, Bunyol 0.
10: I estan pendents també de la ronda prèvia de la Copa del Rei, que tot continua exactament igual que abans, no?
22: 1-1 al marcador, sense novetats, com hem vist el Maracena ha empatat de penal i segueix ahí en tensió, ens diuen des d'allí, eixe partit.
10: Estem molt pendents, és clar que sí, de tot el que passa en Granada, i acomiadem a la nostra companya. Un abraç, Clara.
22: Adeu.
10: Se quedem en el futbol i en el bàsquet. Per exemple, Luis Urrutia comença l'últim quart i continua el desavantatge per a València Bàsquet.
14: Més 5 per a Lleida. 2 minuts ja han transcorregut des de l'últim quart. 74-79.
16: Gol! És el de Deportivo Alcoyano! Gol! Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, golaz en la lateral del área y el segundo de falta la reventa y esclava la escarra del porter de la Deportiva Minera. Se humedecía y arriba el gol del Deportivo Collano. Marca el Deportivo Collano, marca Iniesta. Deportivo Collano 1, Deportivo Minera 0.
10: Es una victoria que posaría nuevamente al Deportivo Alcoyano en la zona capdavantera de la clasificació. I mare meua, l'ambient sobretot, no ho hem comentat abans, però Toni, està el Collao sempre a top en el seu equip i ha esclatat ara mateix en eixe gol d'Iniesta en la recta final de la segona part.
16: Bueno, 2.000 espectadors acaben d'esgarrar la gola amb este gol. És que se ho estava mereixent. És que la Deportiva Minera només que ha fet un llançament a porta en tot el partit i ha sigut al minut 6 de la segona part. El Deportivo Alcoyano ha fet de tot, fins i tot estavellar un baló en el travesser. S'estava mereixent el gol, no arribava i ha sigut ara. En estos moments, en el minut 28 de la segona part, en el 73 de partit, quan ha arribat la justícia, així al Collao. Com diguem, 74 de partit, 29 a punt d'arribar al 30 d'esta segona part. Deportivo Alcoyano 1, Iniesta, Deportiva Minera 0.
10: I un segonet també perquè Álvaro Molina ha començat la segona part molt moguda, en ocasions en les dos àrees, ara n'hi ha treta de cantó favorable al Burgos.
17: Havia eixit prou bé l'Elden, sé que ha tingut dos arribades bones, però continua sense encertar i ara serà treta de cantonada que posarà des de la part esquerra el jugador dret, que ja alça la mà, la posa al punt de penal. No hi ha rematada, la trau Jesús Clemente. Són 6 minuts de la segona part. L'Eldense, que ja ha tingut una ocasió, no arriba a l'empat. Burgos 1, Eldense 0.
10: Al bàsquet, Luis.
1: Mario Santos se superi, està en el tir lliure, el primer que la nota per a deixar la distància en 5. València Bàsquet tindrà que remar molt si vol guanyar este encontre, perquè és una precipitació cada atac del conjunt taronja. Segon tir lliure per a Mario. La pilota també està dins. La distància queda en 4. Falten 7:40 per a que conclogui el partit. 77 València, 81 per a Lleida, que té la pilota en atac. La juga Paulí, Oriol Paulí, que la deixa per a Hughes. La pilota moguent-se en la línia exterior i finalment el servei trasllalent. Falta en la defensa de València Bàsquet. La falta de Mario Santsuperi. Així que hi haurà pilota en lateral. El Lleida ja ha fet les 5 faltes, Rodia, en este quart.
15: Sí, és una de les coses que pot aprofitar València Bàsquet, no? Que estiga ja en ese bonus el Lleida. I ara darrere el que intentava Mario Santsuperi és això, la pressió defensiva sobre Magui, que és el que comanda, el que fa i desfà. Ara la llibera per complet a Oriol Paulí, que més mal que no ha entrat i se tira.
1: La lluita pel rebot conclou amb falta personal en atac per part de l'equip lleidatà, que té a dos jugadors amb quatre faltes personals, quatre per a Miquel Sanz i quatre faltes personals també per a Melvin Egim. Així que veurem si ho aprofita o no el conjunt de València Bàsquet, que tornarà a la línia del tir lliure. 7:21 perquè conclogui el partit. 77-81 seria un marcador normal de final de partit. I en què falten així 7 minuts i pico.
15: Sí, se'n van als 100 punts en la inèrcia que porten a anotadora, però a València Bàsquet, si vol frenar a este Lleida, Luis, jo l'estic veient a Lleida en velocitat, però també en xoc coral, quan li toca elaborar, sap elaborar, i sobretot té un jugador amb aquí que troba avantatges per a ell, porta ja 18 punts en la faceta individual, però trobant també passades extra com esta última, que no existe ja va, i ara Cameron Taylor, que fa el segon tir lliure.
1: Darius Magui, l'armeni, és el MVP fins ara del partit. Últims 7 minuts d'encontre. 78-81. El campió perd per 3.
10: Al futbol, Álvaro.
17: Posant-li calma al conjunt local, David González, que volia jugar darrere. La pilota que l'ha tret per servici de banda el conjunt de l'Eldense i ja trau el conjunt local la pilota darrere per a el central Oyer Luengo, jugant ara amb molta calma en aquests primers minuts de la segona part. L'Eldense que li falta ara i s'espenta per a creure seu, per arribar amb més gana, més aproximacions la pilota darrere per al porter Ander Cantero, controla jugant per al seu lateral. Ahí va Dadie, que la volia deixar en el cable, a recuperar l'Eldense. La recuperarà en servici de banda, traurà Juan Larios, el lateral que avui està jugant
2: En contraposició de David Ruiz, que recordem va caure lesionat la setmana passada, mínim estarà un mes i mig de baixa de competició, i era un lateral que tenia unes prestacions espectaculars i li donava moltíssim, sobretot ofensivament, a l'equip. Canvi d'orientació, ataca el Burgos, en eixa part esquerra és Vilarrasa, que se'n vol anar, no pot ara, era Àlex Llabres jugant ara el dents en el centre del camp, gira Robert López, perfecte, Robert López que vol traure, falta tàctica, estava claríssima, i targeta groga molt clara per al jugador del Burgos. Una bona eixida de Robert López i una targeta groga que era molt clara per a Unai Vencedor. Traurà l'Eldense des del centre del camp, són 10 minuts, li està costant ara un poquet arrencar a l'Eldense, continua guanyant el Burgos en el plantío, 1-0.
10: Està la situació ara mateix, que s'ha complicat molt la vida, el Deportivo Eldense en eixe gol.
2: En les dues victòries d'esta jornada, tant del Valladolid com de l'Andorra, l'Eldense ara que està en eixes posicions de descens, vull dir que encara això acaba de començar, que són només 7 jornades, que està clar que queda moltíssim, però clar, veure't setmana rere setmana en eixes posicions marcades en roig, òbviament no és fàcil. Quan està atacant, anem a veure el conjunt blaugrana per la part dreta, és Fidel que se'n vol anar, se'n pot anar, apurant línia de fons, cau a terra, no xiula res l'àrbit, està lluitant aquesta pilota, la trau el Burgos com pot, serà servici de banda per a l'Eldense, quan ja està preparant Calleja el primer canvi, entrarà Javi Martínez, que és el jugador que va fer el gol en el Molinón fa dues setmanes en eixa victòria per 0-1. La pilota per a Justin Smith, que vol conduir, se'n va per dins, és el central, és Serra, deixant-la per a Robert López, quin bon gir de Robert López que pot llançar el llançament, que és trastocat, serà servici de cantó per a l'Eldense. Robert López en un cabreig monumental perquè li havien fet altra falta en la frontal claríssima, l'àrbit que ha deixat continuar la jugada i serà, com diem, treta de cantó per a l'Eldense. I estem veient Robert López, un fitxatge d'última hora que està portant moltíssima qualitat en eixa mitja punta, i si també sumem a Fidelia o la Barrieta, són tres mitjas puntes molt bones, però falta la part de dalt, el que val gols, ahí serà el servici de cantó, la posarà Fidel en la cama esquerra, ja està marcant la jugada Fidel, que la posa al punt de penal, no hi ha ningú, la trau el Burgos, minut 56, o intenta l'Eldense, Burgos 1, Eldense 0.
10: Tornem al Roig Arena, Luis.
14: Perquè hi ha pilota per a Lleida després de falta en atac del conjunt taronja, els dos equips ja en bonus, estem en minuts de recital arbitral, el Canari Aranya que està agradant-se en este tram d'encontre, la pilota va ser per a l'equip visitant, el marcador està 79-81, guanyant per 2 Lleida.
16: ¡Gol del Deportivo Alcoyano! ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! ¡Kenneth, Kenneth, Kenneth, Kenneth, Kenneth, Kenneth! El balón filtrado para Kenneth, que arranca la cavalcada cara a la portería del equipo murcià y acaba clavando la pilota desde la portería. ¡Marca Kenneth! ¡Marca el segundo el Deportivo Alcoyano! ¡81 de partido! ¡36 de la segunda parte! ¡Deportivo Alcoyano 2! Deportiva Minera 0.
10: Jo crec que ja ha perdut el cap, és molt tard. És que entre el matí, el partit que hem contat d'este matí, i ara el 2-0 de, has dit Toni Keiret, no? És que no,
16: Kenneth,
10: perfecte, Kenneth. Pues anotem per a Kenneth el 2-0, i ara sí, Toni, jo crec que ja podem estar més tranquils, no?, de cara a la recta final.
16: Sí, señor, mira, anava a contar-te en la pròxima connexió el Deportiva Minera, abans anava a dir la Deportiva Murciana, saps? Estic jo, per això quan he cantat el gol ha sigut una cosa un poc estranya ahir. Bueno, però és que ha tardat mitja hora en fer el segon llançament entre els tres pals. O sigui, és que el Deportivo Alcoyano ho ha intentat tot. És que era una injustícia si no arribava el gol. I ha arribat per partida doble. Es produeix nou canvis així en les files ja de l'equip alacantí. Així que ja estem arrapant minuts a este final de partit. I com diem, tot clar, ja a més de 2-0, jo crec que està tot el peix venut.
10: Esperem que sí. Per cert, com ha començat la final masculina de la Copa Comunitat Valenciana? Carlos Urrutia en el nou Molés.
14: Molt igualada, així n'has començat, però ara mateix està començant a imposar-se el Platges de Benidorm, que guanya en este primer set per 3 punts de diferència. Ara mateix l'Eleman Conqueridor 13, Benidorm 16.
10: Un amic, un missatge. Imagina que ets el metge que li pren l'atenció a Toni Galindo. l'esglai que te pot arribar quan, quan li pegues.
16: Escolta,
10: això.
16: Escolta, pues la tinc de categoria, eh?
10: Home, clar, perquè la lliberes, perquè no la lliberes, és molt senzill també. Bueno, per cert, estem pendents també de partits d'esta segona categoria. Acaba de marcar el Yeclano, si no m'enganye, en el duel que l'està mesurant davant un dels nostres, com és el cas del el Chilicitano. Yeclano 1, el Chilicitano 0, estem en la recta final del partit. Tornem, Luis, al Roja Arena.
14: I en tir lliure espera Shorts després d'un gran triple de Mark Hughes, que ha tornat a col·locar el més 3 per a Lleida. TJ Shorts anota el segon punt del partit en el seu counter particular. Deixa la distància en 2, 82-84. Encara falten més de 4 minuts per a que conclogui el partit. Segon tir lliure per a TJ Shorts, que també en cistella. Els 3 punts de Shorts, tots ells des de la línia del tir lliure. 83-84, tindrem emoció en este debut del campió de la Lliga en esta temporada en la Lliga ACB. Baló en atac per al Lleida. El pivot que se neix de la zona és Ejim amb les seues faltes. Penetra Paulí, busca el contacte i guanya els tirs lliures. Buscava el 2-1. La falta personal és de Josep Puerto. Hi hauran tirs lliures per a Paulí, tirs lliures per a Lleida.
15: És que t'arranca, en este cas, a Puerto per el costat que saps que va buscar Oriol Paulí. Per què? Perquè ell és cap a la dreta, diguem d'una manera molt focalitzada, i arranca cap a aquest costat trobant el forat. Una vegada ja va contactar, arriba tard Puerto a aquesta situació. I està bien penalitzat en el triple ixe de Hughes, però és que tens, Luis, la cistella de Yaciel Rivero baix de l'anella, eh? Sí. Baix soles. Acaba errant una acció que era que te ficaves per davant una altra vegada, no la fas, la contestació, i ara també Paulí des del tir lliure.
14: Per cert, alguna volta m'heu vist un jugador que errara 3 esmaixades en un partit?
10: Jo no.
15: Pues, està així.
14: Pues un jugador de Lleida ha errat 3 esmaixades en este partit.
15: Sí, sí. I va sobrat, perquè sí, té gacheto brazos sí, i de físic, bueno, de planta, vamos, sí. De lo altre.
14: Envergadura.
15: Envergadura, sí.
14: Erra el tir lliure Lleida, 83-85. Últims 4 minuts de partit, la pilota espera València Bàsquet, que vol empatar. Ara ja sense Rivero en la canxa. Baló per a Shorts, cistella de Shorts. La primera de la formiga atòmica de València Bàsquet. La resposta immediata de Lleida, 2-1. Esmaixa el francès Piegan, que tindrà un tir lliure adicional. Torna a col·locar-se per davant l'equip lleidatà.
15: Baixes endarrerit al teu balanç defensiu, vas darrere de l'acció, tens que frenar-la en capçalera, tens que frenar-la en mitja pista, permet ahí que Magui prenga el bloqueig directe, la continuació rapidíssima per a que li pengen el baló i faci esta esmaixada a aquesta primera acció de cistella en xoc de TJ Shorts. La resposta, i ara se deixa menys mal també este tir lliure.
14: També Piegan erra el tir lliure. Així que el marcador és 85-87. Pilota per a València. TJ Shorts busca empatar de nou el partit. 3 i mig per a que concloga. Penetra Shorts i Estella. Ha aparegut en el moment de la veritat l'estrella d'aquest equip, TJ Shorts, que a més ara fa falta personal. Ell volia provocar la falta en atac, però la decisió que pren Arnau Padrós, l'àrbitre català, és falta en defensa, i crec que tenia raó de Shorts. Hi hauran tirs lliures per a Lleida amb el partit empatat a 87, 3-16 per a la fi.
10: És que no aparega en una part completa, Nacho, ja és estrany. Que no aparega en tot un partit, i això és impossible.
15: És impossible.
10: I en algun moment anava així, a traure el cap a veure què passava.
15: Sí, i que també té ese instint, no?, de jugador que vol el baló quan té les coses més apreten, que l'altre dia ja va ser diferencial, però tant, necessitava aparèixer, ho està fent ara en este tram final del partit, però esta falta és que per a mi és innecessària. Per què? Perquè va a mitja pista, escorant a Magui, massa a prop d'ell, però ara, una altra vegada, tio, això se la inventa, percutix, fa forat, fa recular ahí a l'interior de Lleida per a tornar a fer-la de 2.
14: Empat a 89. Shorts en un obrir i tancar d'ulls, 9 punts.
10: Sí.
14: 2-50 per a que concloga el partit. Ataca Lleida. Tractava de dividir la zona Magui, però col·loca
1: els dits shorts per a tocar la pilota. En tot cas, és deflection. Continuarà amb la pilota l'equip català, al que li resten 12 segons de possessió. 2:47 perquè conclou el partit. Això està empatat a 89. Pilota per a Lleida. Busca l'acció d'atac. Bateman. Bateman, el llançament molt llunyà. Triple. El triple des de sa casa del nord-americà James Bateman. Ara respon José Puerto. Triple.
3: Resposta.
1: Triple del capità. Empata 92. Falten 2 minuts i 20 segons.
3: Luis, és que ara va de jugadors. I Lleida està demostrant que té, que té referències, que té jugadors. Ah, de nou, una altra vegada veiem que fàcil cap a dins, cap al corredor per a fer-la de dos.
1: Penetració de nou de Bateman. Guanya per 2 Lleida. De 3 Mario. No anota Sansuperi. Recupera la pilota València, però la perd Cameron Taylor. La tornada a tindre Lleida, la penetració no entra, la safata de l'equip lleidatà, recupera València, el contraatac Cameron Taylor, la deixa per a Puerto, amaga amb el triple, se la juga de 3, no entra, rebot en defensa per a Lleida.
3: És que no n'hi ha rebot, llança de 3, Puerto sobre la finta, la seva pròpia finta, és cert que la podia enxufar, però no tens opció de rebot, té valor de nou Lleida per estirar esta diferència de més 2.
1: Minut i mig per al final. Lleida guanya per 2. Falta personal en defensa de Sacco. Hi haurà tirs lliures per este James Bateman, que porta ja 15 punts.
3: Entre ell i Magui estan portant la facilitat anotadora. Ara té a les dues referències Gerard encuentra l'entrenador de Lleida en pista i això fa que tinguin criteri, tinguin elaboració i tinguin jugadors fiables en el 1 contra 1 i ara també des del tir lliure.
10: Un detallet molt ràpid és que Espanya, la selecció espanyola sub-20 femenina, arriba a la pròrroga davant Corea del Nord. 0-0 en temps reglamentari, el duel que se'n va a la pròrroga del partit. Aprofite també, són i 53, per a fer una mini ronda per el que tenim en marxa. Per exemple, estem a punt d'arribar a l'Equador de la segona part, Álvaro Molina, i continua l'Eldense que no pot en el Burgos.
4: Ja en el minut 66 ha manejat la banqueta Javi Calleja, ha entrat Waldo i Javi Martínez, se n'han anat Fidel i Robert López, de moment costant-li molt al conjunt visitant. Minut 67, Burgos 1, Eldense 0.
10: Resta molt, Toni Galindo, per al final del partit.
16: S'han afegit 5 minuts, estem ja arribant al 46, per tant, estem arribant ja el temps de descompte amb el 2-0 en el marcador i a punt d'estar d'arribar al tercer amb una centrada xut de Sánchez. I així que, de moment, 2-0.
10: Minut i resultat en nou molest, Carlos.
5: No pot estar més igualat, estem en el primer set de neu per a l'Alemany, 21 per a Benidorm.
10: Fins al final en el Roger, en la Luis.
1: La pilota per a l'equip català, que guanya per 2, últim minut. En atac per a buscar el contacte i la falta personal que assenyalen en defensa. Ai!
10: Oi.
1: Ai, en defensa. Jo crec que està sent en atac, eh?
3: Jo crec que és en atac. Sí. Jo crec que és en atac perquè el que fa el jugador de Lleida és llevar-se a Puerto de damunt. Aguanta bé la primera embestida de Melvin Egim. Ahí Puerto, quan se falca, en volta d'anar a contactar Puerto, l'espera i és Egim el que va cap a d'ell. Per a mi és falta en atac, però li consentixen aquesta acció i li otorguen els dos tirs lliures a Lleida.
1: 94-96 en el marcador. València que perd per 2. Hi haurà tirs lliures per al jugador doble nacionalitat, nigerià i canadenc, Melvin Egim. Veurem què fa pel primer tir lliure. El pivot de l'equip català anota. 94-97, falta just un minut. Vaja, una dècima menys. Un minut. Segon tir lliure per a Lleida. També la nota, se'n va de 4. 94-98. Ja ho hem dit, que per a guanyar este partit tindries que fer 100 punts.
10: Sí.
1: Perquè Lleida és una màquina anotadora.
10: Que igual fa 100 i el perds també. Per, mira, si la paraula en valencià és de 106, xasco. Però és que si avui perds, Nacho, lo de avui és un xasco.
3: Sí, és un xasco important.
1: El llançament, 2+1, shorts. Que portes ja 13 punts.
3: Fes el que vulguis,
10: la maquineta.
3: És que els últims 7 atacs diria que són tots d'ell, però sense elaboració. O sigui, arriba, bloqueix directe i resol sobre la seva pròpia iniciativa de diferents maneres, però ara en l'airant se queda dalt. Dalt és quan rep el contacte.
15: és molt menudet, però no arriben a puntejar-li ese llançament i troba la falta per anar al tir lliure.
14: Tindrà llançament adicional TJ Shorts, la formiga atòmica d'este València Bàsquet. El llançament que no entra, el rebot lluitat, el guanya Lleida.
10: Bah.
14: I assenyalen falta personal de València en la lluita pel rebot. La falta és de Reovers, així que tots els jugadors es traslladaran d'una cistella a l'altra perquè hi haurà tirs lliures per a Lleida. 96-98, Lleida guanya per 2, té 2 tirs lliures, falten 50 segons.
10: S'està complicant la cosa moltíssim. Quina contra acaba de perdre l'Eldense per a fer l'empat.
6: Era claríssima, però quina acció també defensiva que hem de destacar de Oyer Luengo, que fins l'últim moment ha estat aguantant. Ara s'espera un altre doble canvi. Entraran Manu Nieto i Guille Macho. Encara resten 20 minuts per arribar al final. Continuem en el Burgos 1, Eldense 0.
10: Xiulits en el Roig Arena, Luis.
14: Per què ha errat el primer tir lliure el jugador de Lleida? Va amb la segona oportunitat. Este sí que l'encistella. El base de l'equip, l'MVP de l'encontre, Darius McGee. I deixa la distància en 3. 96-99, falten 50 segons.
10: Pues no descartem, Nacho, una pròrroga bonica per a tancar el cap de setmana, eh?
14: TJ Shorts a tota velocitat, creua per a buscar el tir de 3. Brooks no entra. El rebot, el lluita Lleida. El guanya Lleida. 38 segons per a la fi. Cal defensar esta acció. Si anota Lleida, s'ha acabat.
15: Que no li faci falta a Puerto. No.
14: I la fa,
15: no.
14: És
15: que li otorgues tot ja a Lleida. Sí. Li regales el partit. Anant a tir lliure, sumant des del tir lliure ja.
14: Està dient-li de tot Xavi Albert a Puerto per cometre esta falta, eh?
15: Jo és que és una, crec que és una qüestió de lògica, no? Sí. Perquè
16: final la colla.
15: El marcador més 3 és impossible que ara... si fas dos tirs lliures, pues tingues massa opció de remuntada.
10: Primer els tirs.
14: El primer tir lliure per a Lleida, dins. 96-100.
10: Per cert, acaba el partit en Granada, Maracena 1, Tavernes 1. El partit de tornada el pròxim diumenge a les 6 de la vesprada, que oferirem en la sintonia del punt a punt. El segon.
14: Segon tir lliure per a Bateman, dins. Així que la distància es col·loca en 5. Missió quasi impossible per a València Bàsquet. En 31 segons té que remuntar 5 punts. Temps mort en la canxa. 96 València, 101 Lleida.
10: El que deia abans, Nacho, Xasco, eh? Xasco gran. Xasco
15: gran, eh? És grans perquè la forma també està siguent, per a mi, d'estar fent més mèrits de continuïtat, de bona elaboració, de saber què toca en cada moment. Per a mi Lleida, i sobretot en aquest moment decisiu, tu precipitar, fas faltes innecessàries, vas ara a on no toca, consentixes situacions d'elaboració per part de Lleida, còmodes. Sí que és cert que ha aparegut TJ Shorts, però ha sigut de manera individual. Bueno, un Xasco de moment, anem a veure el que resta en aquests 31 segons, però sí, molt coster amunt està possible primera victòria de València Bàsquet en Lliga CB.
10: Està complicant moltíssim l'assumpte. Aprofitem, bueno, és que no va donar temps, així que ens quedem ja pràcticament en últim atac en el Roig Arena per a no deixar anar Luis Urrutia la primera victòria de la temporada que se n'anirà a camí de Lleida.
14: Pues anem a veure, perquè coses més estranyes hem vist en un partit, sí, de bàsquet, però és molt complicat remuntar estos 5 punts. En tot cas, la pilota és per a l'equip taronja. Després dels tirs lliures que ha notat l'equip que dirigís Gerard Encuentra.
15: Inclús aquesta última acció ofensiva de Bruce, que és quan estan apretant-li a TJ Shorts, sí, quasi li estan fent falta, falla un destí lliure és Lleida. Te quedes en el menys 3. Queden 40 i pico segons. Ells el que te van a deixar, si vas cap a dins, te van a deixar un poquet una bandejeta, una acció fàcil. I vols forçar el triple a la primera. A més, arribant en els primers 5-6 segons de l'atac.
14: Sí.
15: Calia sumar, esperar una bona defensa i després tindre l'acció final.
14: Balo en moviment per a València Bàsquet, TJ Shorts va buscar Brooks.
15: O sea, Benchem,
14: allà tracta de rebre-la, finalment té que trobar Reubes perquè la defensa de Lleida era molt bona. Allà va Brooks, se la juga de 3. No, el triple no entra, rebot en atac per a Mirotic, el llançament de Mirotic tampoc, el palmeig sí. 21 segons per a la fi, perdem per 3, cal fer la falta personal i la fa Mirotic. Falta personal, enviarà el jugador de Lleida a la línia del tir lliure, falten 19 segons. València perd per 3, però hi haurà tirs lliures per a l'equip lleidatà. Per a mi era molt sorprenent
1: que Mirotić no estiguera en cancha.
15: És que t'està jugant el mantecao.
1: En estos últims minuts.
15: I el jugador que més amenaça pot tindre des del triple el tens sentat a la banqueta, no? Se l'ha jugat en puerto al 4. Sí. I perdies inclús presència física de centímetres i també de poder tancar un poc les esquenes i, evidentment, en la parcel·la ofensiva, un jugador referència. I ara Beymond de nou des del tir lliure. És que estan ficant el baló en les mans de Magui, de Beymond, i estan ahí, el baló està en una caixa forta, no? Estan assegurant un poc aquesta primera passada i després protegint-la bé, rebent faltes i anant en fiabilitat al tir lliure.
1: 21 punts per a Magui, segon tir lliure per a Beymond, 21 punts per a Beymond.
10: Buah.
1: Ells dos s'han carregat València Bàsquet, falten 10 segons, pilota en atac, estem perdent per 5, Shorts deixa per a Reuvers, la juga de 3, no anota, el rebot és en defensa per a Lleida.
10: Se va acabar.
1: Que va acabar el partit, va guanyar el partit l'equip lleidatà. La sorpresa en el Roig Arena, falta personal de Mirotić, a falta de 7 segons.
10: Bah.
1: La sorpresa gran en el pavelló valencià, perquè el Lleida va sumar la victòria. El campió va començar la defensa del títol amb esta derrota a casa davant de l'equip lleidatà. De nou a la línia del tir lliure, marxa James Beymond per anotar el primer, 98-104. Segon tir lliure també per a l'escorta de l'equip lleidatà. El tir lliure que també entra. Ells no han errat ni un,
15: no. No, però fixa quins són les quantitats estis lliures en
10: fiables,
15: dos minuts, cada dels dos que tenen la tranquil·litat i la seguretat des de el tir lliure i després també per a manejar la pilota, no? Entre Beymond i Magui són els dos, els dos jugadors. Ha sostès durant una gran part del partit a Lleida Magui, perquè ell era el que prenia la iniciativa. Beymond també en esta segona part de manera claríssima. I bueno, ha tingut Lleida en contra al llarg de la primera part, alternant a uno i a l'altre, però en la segona, ja sobretot en el moment definitiu, estos últims 8 minuts, els dos en pista per a tirar-se el partit a la butxaca.
10: Molt ràpid, perquè tenim ara temps mort, si no m'enganye, molt ràpidament, 98-105, és més 7 per a Lleida. Toni Galindo, en el Collao, el resum molt ràpid de la victòria del conjunt de casa, el Deportivo Alcoyano.
16: Bueno, que de vegades el futbol és molt just. El Deportivo Alcoyano s'ho ha merescut al llarg de tot el partit. Ha tingut infinitat d'ocasions i finalment al 28 ha arribat de la segona part. Ha arribat el gol que encetava la llauna. Al 36 ha arribat el segon. Per tant, victòria important, suma 3 punts. Es clava amb 7 en la part alta de la taula classificatòria.
10: El millor del partit per a tu?
16: Per a mi? Mira, pues te vas a dir, Adri Lleó, Lledó, m'ha agradat molt, moltíssim, també Penyafort. I són dos jugadors, per a mi, ha sigut claus.
10: El àrbit ve regular mal o desastrós?
16: No ho sé què dir-te, perquè 50-50, a mitges. Vale. Perquè ha tingut jugades molt complicades i els jugadors no li han ajudat gens i han simulat en ocasions moltes faltes.
10: Diumenge que ve visita l'Alcoyano al Mallorca B a les 12 del migdia. Un abraç, Toni, te deixem Espigola amb protagonistes. Un abraç, bona nit.
16: Ahí vas, bona nit.
10: A Toni Galindo. Tornem al Roig Arena per a tancar el partit en derrota.
1: Final del partit, guanya Lleida. València Bàsquet 100, Lleida 105. Per a mi, merescuda victòria de l'equip lleidatà, avui ací al Roig Arena.
10: Pues el dia i la nit. La victòria de les xiques, Nacho, en Torrejón, i la derrota dels xics avui en un partit que s'ha complicat la vida a València Bàsquet pràcticament des del tercer quart, eh?
15: Sí, i Xavi.
1: Des del vot inicial.
10: Sí, el vot inicial. Sí, el parcial 0-10, correcte, m'havia oblidat. 0-10 i 0-10 en el primer.
15: És que el guionet, si valores el partit, ha estat en el que Lleida ha volgut.
10: Correcte.
15: En la xifeta de l'equip de Lleida. Te diria que inclús en l'apartat físic, hasta Lleida ha demostrat més contundència que tu, perquè en el rebot tan dominat, això ha permès que ells tingueren aquesta gestió. Jo crec que a València Bàsquet n'hi ha que atorgar-li. A part de la velocitat que vol Xavi Albert en el xoc, que vol aquesta xispeta, però cal incorporar un punter de elaboració, de tranquil·litat, perquè aquest equip no és el mateix de la temporada passada en quant a aquesta frescura, no? Sobretot per fora, i l'aparició d'aquests jugadors crec que li otorga a l'equip també jugar 5-5 en mitja pista, i ahir és on ha faltat un poc aquest criteri, sobretot quan voltejaves el marcador i tenies la iniciativa. Bueno, s'emporta la victòria, per a mi més que merescuda Lleida, i que otorga també un això per a reflexionar i encarar també el que te ve ja. Evidentment, d'esta setmana ja estem en doble jornada d'Eurolliga, però sobretot per a reconduir cosetes i veure que també li pots donar a aquest equip altra manera de trobar, sobretot, aquesta vertient ofensiva.
10: Lluís, el teu resum.
1: Els 40 seguidors que han vingut des de Lleida
14: per a recolzar el seu equip, que estan allà en la part més alta d'este Roig Arena. Els jugadors que també els aplaudixen des d'esta part de la canxa. Així que final de partit, 100-105. Comença la Lliga CB amb derrota València Bàsquet.
10: Comença torta per a València Bàsquet. Un abraç, Lluís.
7: Adeu.
10: Un abraç, Nacho.
15: Vinga, adeu.
10: I ara ja repassarem la resta de marcadors de la Lliga ACB. I ara se quedem en l'únic partit a banda, evidentment, del vòlei, que està encara en marxa. Per cert, com ha terminat el primer set en el nou Molès, Carlos?
5: Ha guanyat el Benidorm igualadíssim, però a reo final del Platges de Benidorm, 25-21, ha guanyat la primera mànega. El conjunt alacantí ha començat ja. El segon, en rabietat, el Leleman, que guanya 5-1.
10: I ja se queden fins al final del partit en Burgos. Álvaro.
6: Entrem ja en la recta final, últims 10 minuts de partit. Mentre Javi Calleja ha fet l'últim canvi, ja ha entrat Ibarrondo en el lateral dret per Jesús Clemente, que acabava d'arribar de lesió la setmana passada, fa un parell de setmanes que no era titular. Avui sí que ha entrat en aquesta titularitat i que, òbviament, necessitaria el canvi en aquesta gestió de minuts. Ataca el conjunt blaugrana, minut 80, 1-0, perdent davant del Burgos. És Justin Smith, juga per dins, és una bona jugada, pot ser la rematada, aturada del porter Ander Cantero. Continua l'atac, que és Waldo Rubio des de la part d'esquerra, la posa, altra vegada atrapa, ara bé, però altra ocasió de l'Eldense, llançament entre pals, bona aturada de Ander Cantero, tractant d'arribar l'Eldense en este últim tram de partit. 1-0 caiguent i continua faltant-li això, Paco, el gol.
10: Sí, no, en un partit com el d'avui, efectivament, el Deportivo Eldense té els mateixos problemes que ha demostrat esta temporada quan estava Claudio i ara que està Javi Calleja, és a dir, un equip que genera, que arriba, però Álvaro, que no remata.
6: És una bona imatge la que dona, però clar, dir que dona bona imatge quan estàs en aquestes posicions de descens, òbviament a Javi Calleja no li farà cap gràcia quan ara està atacant el Burgos per aquesta part dreta. Bona ahí entrada de Juan Larios, que recupera la pilota, mentre ara sí torna a caure de valent la pluja. I ahí estem veient aquest llançament de Guille Macho en cama esquerra. Aturada boníssima del porter Ander Cantero. A veure si esta li pot caure a l'Eldense. Pilota per dalt, és Floris Esmant. La vol baixar Juan Larios, que pega la pilotada, li pega un jugador del Burgos. A veure si la baixa Justin Smith. Unai Vencedor la torna a baixar al pis. És Waldo Rubio. A veure qui la baixa, qui la vol, és el Burgos. Cuidado en Curro per dins. Era una passada espectacular per a Mollejo de l'Encina. No ha pogut Mollejo controlar. I en una d'aquestes també està en el partit.
10: Sí, sí.
6: Que el Burgos pugui enllaçar alguna jugada, que trobi espais, perquè l'Eldense ja s'ho està dissant absolutament tot i ja seria definitivament tancar el partit. Quan ara està efectuant l'últim canvi, entra Galdames, se'n va Unai Vencedor, el mig centre.
10: Bon partit de Vencedor,
6: sí, molt bon partit, que es nota també que ha passat per primera divisió, que té eixa garra que també dona Lezama. Ja té una certa trajectòria Unai Vencedor en el centre del camp. I ja agotant els canvis també el Burgos. Pilotada estava llarga.
10: Revisant també, en el cas del Burgos, guanyant avui se clava en playoff també. Vull dir, ha començat molt bé la temporada. Anem a recordar en aquest canvi d'entrenador. Ja no està Luis Ramis, que se'n va anar a Osasuna, però ha començat molt fort sobretot i porta una ratxeta, va perdre els deberes en la segona jornada, però porta dos empates i dos victòries consecutives i anem a veure si avui suma una més.
6: Que serien cinc partits sense perdre del
10: correcte
6: conjunt del Burgos, dos empats i tres victòries consecutives i que com diem és que es posa ahí dalt en quarta posició pràcticament i l'Eibar també que està guanyant, que avança el Castelló en aquest partit menys.
10: Mira, una xicoteta anècdota que volia parlar en Carlos Urrutia. Carlos, en el vòlei, tu saps per què el pavelló es diu Nou Moles?
5: No. No. Conta, il·lustra.
10: Te conte, perquè a banda el meu amic Luis Fernández, que és un dels tios que més sap de toponímia a la ciutat de València, me diu que el pavelló de Nou Moles es diu així pel molí que n'hi havia de les Nou Moles. En castellà, nueve muelas, no?
5: Que n'hi havia... És que lo yo sí que es pensar en Nou Moles, però no, és Nou...
10: Nou Moles, i és de veres. I tu ho dius bé, i jo el dic malament massa sovint. I estava sobre la séquia de Favara, i per això la pronunciació és plana, Nou Moles, i no Nou Moles, que és l'errada que Paco Polit de vegades fa al donar pas. Però bueno...
5: I que està en un barri de València, molt de futbol sala, així n'hi havia un pavelló mític, on han fet vesprades de glòria, saps qui? Charlie Egea,
7: sí,
5: i Miqui.
7: I Miqui, anava a dir, en l'antic Vijosa València.
5: Que els jovenets no heu vist jugar a Charlie a futbol sala.
7: No, Álvaro Molina, Álvaro Molina no, però és un espectacle, totalment. Però bueno, aprofita i te pregunte per el minut i resultat en, esta, en este segon parcial, en este segon set.
5: 8-5, continua guanyant l'Eleman davant de Benidorm, després que el conjunt alacantí hagi guanyat el primer set en esta final de la Copa Comunitat Masculina de Vòlei. Recordem que en les xiques ha guanyat el Liceo Paterna davant del Finestrat, un partit boníssim i, com te deia abans, a la fi justa la victòria del Paterna. La Copa dorm en el poble, te deia abans, d'Antonio Ferrandis, de la Cordà i dels Catxaps. Tu saps el que són els Catxaps?
7: No.
5: No te queda.
7: Bueno, no te gràcies, queda. Jo t'he il·lustrat, no, no, de lo meu. Ja veig no que eres, hauré de buscar no les coses.
5: No eres llepol, veritat?
7: No.
5: Catxap és un pastís, val, que se fa en crema pastelera. Li fiques carnera per davant.
7: Ah, és que a mi no m'agrada. Oi, un segon.
8: Mollejo per a fer el segon, Mollejo. I el gol del Burgos. Wow. Veurem si és fora de joc, perquè alça de moment el banderí. Mollejo.
7: Anem a veure, perquè igual està habilitat en la passada.
8: Pot ser que estiga habilitat. Esperem que estiga un poquet avançat. Ahí veiem aquesta passada de Justin Smith massa lluny.
7: És fora de joc.
8: I pareix que sí, sí que és per molt poquet, però sí que pareix bona definició també de...
7: O Mollejo s'ha posat nerviós,
8: sí, sí. És fora de joc i molt ràpid. Per a ser segona divisió també han tirat la línia molt ràpida. No val el gol de Víctor Mollejo. Queden encara 5 minuts.
7: N'hi ha esperança. Vinga.
8: La pilota per al Burgos en defensa. Traiguen la pilota. És l'encima que vol girar-se. Bé, Àlex Serra que cau a terra, però la pilota la volia deixar el col·legiat. Serà falta favorable per al conjunt de Calleja. Entrant ja en els últims minuts de partit. Minut 86. Traurà la falta pràcticament en el centre del camp. Ahí estem veient Serra, que bé anticipa aquesta jugada. Falta claríssima de l'encina. I traurà, com diem, l'Eldense, que està apurant les seues opcions per tractar de traure, encara que siga un punter del plantio, que sempre és complicat, és un camp molt complicat. Sí que li han tret targeta groga a l'encina, per cert. La centrada de Àlex, no, de Floris Esmant, la trau el Burgos, és Víctor Mollejo, que vol ser ràpid. Retalla Víctor Mollejo, continua, és falta clara de Juan Lario, serà targeta groga.
7: Sí.
8: Claríssima, no protesta Juan Larios. Estem veient en una d'estes, clar, havies de parar aquest contraatac, perquè en una girada boníssima de Víctor Mollejo ja podia posar a córrer a tot l'equip.
7: Estan,
8: està costant
7: tenir per ací oients de, del punt a punt, aficionats, evidentment, del Deportivo Eldense, no massa contents en jo no sé si és, no sé si és la imatge de l'equip o el que planteja des de la zona de banquetes, la zona tècnica Javi Calleja, però m'envia una imatge que és posant al costat de Dani Pons de fa dos temporades.
8: Dos temporades.
7: Però te dic una cosa, per a mi l'Eldense Dani Pons jugava millor i per a mi l'Eldense de Clau de la temporada passada jugava molt millor al futbol. Però bueno, porta dos partits Javi Calleja, anem a esperar un poquet.
8: Encara queda molt, però clar, és el que parlàvem sempre, Paco, així al punt a punt. És que no estava donant mala imatge Claudio Barragán, però va passar tot el que va passar amb Leo Messi, l'arribada de Leo Messi i de més. I van fer aquest canvi d'entrenador, però clar, l'afició no el demanava. És que
7: jo,
8: estem molt contents.
7: És que te dic una cosa, jo no ho entenc. Jo sóc Leo Messi i una de dos. O posa un col·lega meu, que és el que pensaven tots,
8: totalment.
7: O deixa Claudio. Per a què vas a canviar? Deixes a un tio que té connexió en la grada, en la graderia, que té bona relació en el vestidor, que coneix la seva plantilla, que ha estat a la confecció de la seva plantilla. Però, tio, no facis un canvi en la jornada 4?
8: Perquè, a més, és que tampoc hi ha resultats, perquè sí, pots tirar per resultats, però...
7: No, clar, tampoc.
8: I que acabes de començar, que són 4 jornades que acabes d'ascendre a segona divisió en lo complicat que és la categoria i que estaves donant aquesta bona imatge, com diem, i en camps molt complicats, que havies jugat contra l'Almeria, davant del Mallorca, davant del Leganés, vull dir que era un inici molt complicat, però...
7: Mira, bueno, si en algun moment, per cert, no ho hem comentat abans, que era un comentari que tenia ahí guardat per clar, hem juntat 6 transmissions al mateix temps, però no donava temps, ara sí. Tindrem un Messi Cristiano en segona divisió. Clar. El moment en què tinguem un Almeria Aldense, va ser un Messi Cristiano. Si Messi parla de l'assumpte, si Messi parla del Aldense, que m'imagino que en algun moment parlarà,
8: oficial,
7: no sé si se farà una roda de premsa, el que siga, per a mi és una de les primeres preguntes que li faria. De fet, m'imagino que anirà a aquesta roda de premsa, sí, sí. I jo no te vaig encarregar la pregunta, però per què te carregues a Claudio Barragán?
2: Sí, sí.
7: És una pregunta que jo encara no he aconseguit comprendre.
2: Però ara sí, està tractant d'atacar Oswaldo Rubio, que la deixa darrere. El llançament, parada de Ander Cantero.
7: La mare que
2: va. A l'altra vegada en cama esquerra, Guille Macho, que estava en l'escaire. Molt ben posicionat el porter, que la torna a traure. Quina jugada de Oswaldo Rubio en línia de fons. I boníssima, perquè pràcticament el porter no podia ni vore. I trau la manopla per enviar-la a treta de cantó. Minut 89 i 30 segons. La centrada molt curteta, la trau el Burgos. Però altra ocasió molt bona.
7: I ui, la contra.
2: Fer gol i ara és contra gol. 3 contra 2. Ataca el Burgos, que vol sentenciar el partit. La pilota per a David González. David González dins de l'àrea. Perfecte, Juan Larios, que va a baix. I serà... treta, no, no, treta de porteria, perfecte.
7: Sí, li pega al davanter, molt bé.
2: Perfecte, com ha tornat Juan Larios, que està fent també molt bon partit ahir en el lateral esquerre, minut ja 90, i ara veurem el temps afegit. 1-0 perdent l'Eldense. Seria la segona derrota consecutiva i dormiria en aquestes posicions de descens en 5 punts i són només 3
7: sí,
2: d'afegit.
7: Pues anem a aprofitar, han donat només 3 d'afegit. Estem en el 90 de partit de la mà d'Industrias Vijosa Higiene Industrial. 1-0, continua caient l'Eldense.
9: Vijosa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida...
7: De la madre, Industrias Vijosa Higiene Industrial, UA0 continúa caigan del dense.
9: Vijosa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías.

0: En l'altre partit, ara mateix està la cosa també super picant. Acaba de marcar Jefté per a Las Palmas. Eibar 3, Las Palmas 2. Abans acaba de fer el tercer també el conjunt local. Javi Martón, en l'inici del segon acte, minut 17. Jefté, que fa Jefté Betancor en el 85. Estem ja en el 90. 3-2 està guanyant ara mateix Eibar a Las Palmas. Tornem al plantío, falta perillosa.
1: La posarà Waldo Rubio. El número 20, Waldo Rubio, que ja alça el braç, la posa al punt de penal, la trau el Burgos, tornarà a jugar. Ja estem en les acaballes del partit, minut 91 i 30 segons, un minut i mig reste perquè conclou el partit. És Olavarrieta que fa la bicicleta, Olavarrieta que se'n vol anar a punt a línia de fons, la recupera perfectament el Burgos, que ara pot tornar a eixir ràpidament. És un canvi d'orientació que no és bé, a veure si arriba el jugador de l'Eldense altra vegada, Waldo Rubio.
0: Trencadíssim el partit, eh?
1: Molt trencat, però clar, el Burgos defensant molt bé, pràcticament hi senten dos, tres jugadors només. És quatre de la línia defensiva que no volen saber-se res d'atacar quan la pilota és de Floris Esmant, que ja obri la jugada. Espera Ibarrondo, Ibarrondo que retalla, vol jugar cap a dins, endarrerís la pilota. Altra vegada, Floris Esmant jugant, retallant, jugant-la ara sí per a Àlex Serra. La deixa en banda per a Waldo Rubio, a veure si la pot posar Waldo Rubio, que se'n vol anar. Continua Waldo Rubio amb la pilota, no hi ha falta. Waldo Rubio continua, la recupera altra vegada el Burgos. En este ya minut 92, la torna a guanyarle el Dense y ahora sí que será ya la última.
0: Te digo una cosa, me pareix millor Burgos este de Sergio Francisco que el de Ramis l'any passat, eh?
1: Sobretot el de Ramis molt pràctic.
0: Era molt, molt defensiu, molt barraca, però este sap eixir a la contra, sap manejar la pilota per darrere. És un per a mi és un candidat, és una d'estos equips que poden sorprendre. Ojo.
1: Ahí serà la última. És Ibarrondo que la de posar a l'àrea, la posa Ibarrondo al punt de penal, la torna a traure el Burgos, que està defendent l'àrea espectacularment. I quan estem a punt ja d'arribar al minut 90, a veure si deixa l'última, és Guillemacho la de posar. No, che. No deixa ja temps per a més. Minut 93, cau l'Eldense en la tard plujosa que hem tingut a Burgos. Val eixe gol de David González en el minut 45, just abans d'arribar al descans. Burgos 1, Eldense 0.
0: Pues un pal, absolutament, per cert, MVP de la tele, David González, l'autor del gol que li ha donat els 3 punts al Burgos davant el Deportivo Eldense. Una nova derrota del conjunt d'Elda, que pareix que no acaba d'eixir de la zona de baix, en la classificació. I anem a recordar, el Burgos, després de guanyar, se clava quart ara mateix. Recordem que està guanyant encara l'Eibar, que li arrebataria avui el liderat al Castelló. Se quedaria en 16 punts el conjunt d'Orellut i l'Eibar se posaria en 18. Està guanyant 3-2 en temps afegit. El Burgos quart i el que se quedaria en llocs de descens, això sí, fregant la permanència, 5 punts per al Deportivo Eldense, que està en la 19a posició. Anem amb els números del partit, que ja avise que no som massa bons en línies generals, però de cap dels dos equips. Expected goals, 0-40 per al Burgos, 0-57 per a l'Eldense. 1-0 ha guanyat el Burgos. Possessió, 48-52, l'ha guanyada l'Eldense. Rematades, 6 del Burgos, 2 entre pals, un gol. 11 de l'Eldense, 4 entre pals, cap gol. Corners, 2 per al Burgos, 5 per a l'Eldense. Grogues, 3 per al conjunt casolà, 2 per al visitant. I per últim, en faltes, ha fet més el Burgos, 15 per 14 del Deportivo Eldense. A l'espera de protagonistes, que no sé si anem a poder escoltar, volia preguntar a Álvaro Molina, el nostre narrador, si esta derrota, clar, porta només dos partits, però és de veres que no ha començat el revulsiu, l'efecte revulsiu. Javi Calleja no el pot tindre de la seva mà.
1: I ahí és on anava Paco, perquè el més important, sobretot, encara que això acaba de començar, que són 7 partits, i és que no entren dubtes, perquè si comences a deixar-te anar, a perdre partits, a pensar que encara queda molt, que queden molts punts per poder traure, si comences ja pensant així i sobretot dubtant, pense que l'Eldense patirà molt esta temporada. I sobretot és el que comentem, és que són 7 jornades, només 4 gols. És una estadística molt baixeta per a un conjunt que està clar que li costarà, que acaba d'arribar a la segona divisió, que va fitxar 3-4 jugadors en l'últim dia de mercat, que ha canviat d'entrenador. Però clar, sobretot en quede en que l'Eldense no comence a dubtar, perquè si no, és quan arriba el perill.
0: Problemàtic el fet que aquest equip no aconseguisca fer gols, problemàtic el fet que encaixe, vaig a dir, en tanta facilitat, pues no sé si és molta o poca, però la realitat és que encaixe sempre.
1: Sí, és pràcticament sempre. Quan, també hi ha que destacar la faena i el treball que fan tant Serra com Esmant, que em pareixen dos centrals de cert nivell,

0: Però, clar, al final la defensa és un engranatge. Vull dir, encara que els dos centrals estiguen bé, si no defenses bé el que és la teua àrea, t'arriben una vegada i el fan gol. I al final és el que ha fet avui el Burgos, que tampoc és que hagi tingut massa arribades, massa ocasions, però, clar, t'arriba una David González, que ja té certa experiència, que té gol, a més, i el faig ser 1-0. I damunt, abans del descans, que és aquest gol psicològic, i ja alçar-lo en un camp com el Burgos, que ja té experiència en segona divisió, és que és molt complicat alçar-lo. Però, clar, has de tractar ja de rascar fora de casa i en casa guanyar.
1: Si hem de rescatar algú de les fogueres, no, d'avui, no? Sempre que n'hi ha una derrota, tot el món vol llançar a tot el món a la foguera. Però si hem de salvar una persona avui o algun jugador avui, a qui seria?
0: Complicat. Avui complicat, a lo millor, o la Barrieta, que té aquesta cama esquerra, que és el qui posa la màgia en la part de dalt. Però molt complicat, sobretot perquè els demés no han estat a l'alçada, així que només la Barrieta, que ha fet alguna jugada de qualitat, però poca cosa més es pot rescatar avui de l'Eldense, que, com diem, també hem de dir-ho, ha tingut un tram de 10-15 minuts que ha estat molt bé, també en aquestes desmarcades de Rastrojo, que pense que ha tingut un bon tram en la primera part, però, clar, en 10-15 minuts només d'una primera part, en un partit de 90 minuts de segona divisió, és molt complicat que el doni per traure alguna cosa bo.
1: Del que he pogut veure mentre teníem 6 partits al mateix temps, sobretot de la primera part, ja estic magrat en mig del camp i sí. Serradell darrere, com has dit abans, jo crec que jugador clau per a l'eix de la defensa del Deportivo Eldense, que ja ho hem dit, està en la 19a posició, està en llocs de descens i va acabar la setmana, passa el que passa ja en eixa posició, i anem a recordar que en el cas del Eldense, pues el calendari que no donava treva, i la setmana que ve té un equip com és el Real Oviedo en casa, que si no m'enganye va ser
0: divendres,
1: correcte, divendres a les 8:30, Deportivo Eldense, Real Oviedo, que m'imagine que tindrà bona afluència en el nou Pico Amat, tot i ser un divendres a la nit, però és una nova prova, Álvaro, per a tancar, de cara a veure si pues, Javi Calleja aconseguís revertir esta situació que té ara mateix el Deportivo Eldense en descens.
0: Altra prova complicada, però clar, estàs en segona divisió, pràcticament tots els partits són proves complicades, i més quan acabes d'arribar a la categoria. Divendres, 8:30, davant l'Oviedo, veurem també l'afluència que hi ha, perquè jo crec que també si l'equip comença perdent o li fan aquest primer gol, no sé jo si hi haurà rum-rum per...
1: La gent se desenganxa
0: pel que parlàvem abans, perquè al final has tirat a Claudio Barragán quan la gent no el demanava, i clar, si Calleja no va traient resultats, perquè a més hem de recordar la victòria va arribar amb Jesús amb Ferrando,
1: sí,
0: que era el segon de Barragán,
1: vull dir
0: que encara a Calleja li està costant, són ja dos derrotes, i clar, la setmana que ve encara no s'ha guanyat en casa, vull dir, és un partit molt complicat, és un partit també que atrau molt, però cuidao de posar-se 0-1, eixe run-run que pot aparèixer, perquè, bueno, serien 8 jornades sense guanyar, esperem que no, òbviament.
1: @LionelMessi, si escoltes el punt a punt, és la pregunta que tenim així, Álvaro Molina i servidor, per què vas fer fora a Claudio Barragán? És una pregunta que, i no és per una qüestió d'amistat ni de fan, que sí que sóc fan de Claudio, però és que no ho entenc, jo no ho entenc, molta gent en ella no ho entén.
0: Si no, que es posa la samarreta i que jugues.
1: No, correcte. Quan siga ahí en el break de l'hivern de la MLS, que vinga cap així i que siga a fitxatge per a un parell de partits en el Deportivo Eldense. Almenys a nivell de taquilla, segur que tindríem un fum de persones en el nou Pepico Amat. Tanquem el partit en el plantío i de la pluja, que pareix que esta setmana va a vindre des de Burgos cap així a la Comunitat Valenciana, i la setmana que ve estarem eixe divendres per la nit en el nou Pepico Amat de la mà de Álvaro Molina per a contar el següent partit del Deportivo Eldense. Un abraç, company.
0: Abraçada, companys.
1: I el partit que ja sabeu, l'hem oferit sempre de la mà dels nostres amics de Indústries Vicusa. Higiene Industrial, el partit de la jornada que ha acabat malauradament en derrota. Burgos 1, Eldense 0.
2: Vicusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vicusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
3: Punta a punt. Luis Urrutia.
1: 8 i 27 minuts en directe en la sintonia del Punt a Punt, en marxa des de les 12 del migdia fins a les 12 i mitja de la nit. Ja sabeu que acabarà amb els últims 90 minuts del Punt a Punt amb Manolo Montalt i Salva Folgado. Per cert, acaba la pròrroga del Mundial Sub-20, selecció espanyola 0, selecció de Corea del Nord 0. Espanya ha empatat 0-0 amb Corea del Nord en el Mundial Sub-20 femení. Se n'anirem a la tanda de penals, que anem a contar. Juanjo Romero, per favor, escaleta canviada. Anem a contar la tanda de penals en directe en la sintonia del Punta a Punta. Arribem a la tanda de penals del Mundial Sub-20. Espanya ha empatat davant Corea del Nord. També estem pendents del segon set ara mateix en el pavelló de Nou Moles. Ja després del comentari del meu amic Luis, ja no vaig a canviar mai com se diu, perquè ja he he tingut consciència del que n'hi ha darrere d'eixe nou a nivell topogràfic. I això sí, Carlos Urrutia, hem de comentar que este segon parcial, este segon set, les coses estan molt més igualades que en el primer.
4: Sí, la veritat és que sí, està l'Eleman conqueridor 3 punts per damunt de Benidorm, 21-18. Ara més protagonista l'Eleman per la ràbia que li ha donat que el Benidorm guanyara el primer set. 1-0 de sets per a Benidorm en este segon set, esta segona mànega. De moment, 21-18 per al Deleman.
1: En directe, 8 de la vesprada, 28 minuts, apareix Xavi Albert en la sala de premsa del Roig Arena. Anem a escoltar després de la derrota del seu equip 105 davant el Lleida.
5: Dura, més per tot, no? Des del primer moment, la posada en escena, bueno, molt, molt lluny del nivell que hem de mostrar. Ja no entra a dir a casa o fora, però bueno, especialment a casa, una primera eixida blana, tova, en moltes situacions que ens ha ficat molt pront en un parcial a baix i en males sensacions de partit, i bueno, una gran lliçó de cara a futur, espere, per a respectar l'esforç que requereix aquesta lliga cada cop que tens que jugar al cap de setmana, no? Si no eixes al 100%, si no eixes en la dosi d'energia necessària, doncs, bueno, ha començat una primera part patint en moltes situacions. La pèrdua de la partida del rebot, accions senzilles d'una per una i moltes accions en les que no hem pogut contrarrestar els seus bueno, manejadors principals per tractar d'imposar-se. Tinc un moment en què pareixia que tornàvem a entrar al partit en este període entremig, entre segon i tercer quart, i bueno, molta inconsistència. Crec que una derrota que ens fica a la cara els nostres dèficits que tenim que atacar des d'un primer moment, i bueno, no cauré en la clàssica resposta, no?, de demanar temps i l'equip està en formació, que és evident, però com ho estan tots els equips, tenim que demostrar una molt millor versió des de ja mateixa, pensant en el partit de després demà.
6: Preguntes?
7: Xavi, has parlat de dèficits. Quins són els dèficits que tu notes que teniu?
5: Avui la llista és llarga, perquè bueno, d'entrada en les situacions de bloqueig directe ens ha tocat i ens ha costat molt tindre controlat especialment, no?, a Magui i a Bateman. Hem patit molt en tindre solidesa en fer les nostres coses on poder condicionar millor el valor. A partir d'aquí el valor ha anat massa solt i ens ha ficat també en situacions de pressió on ens han jugat bueno, pas a pas buscant cantonades, on han manejat el valor en certa comoditat. No hem tingut llargs períodes on notes que el valor va condicionar per la teva defensa i no seguint l'acció que es proposen en atac. La més clara a nivell de bàsics, de moltes vegades parlem d'accions que requereixen talent o que tenen més que veure en qüestions d'energia i com ens preparem pel partit. La més clara ha sigut el tema del rebot, no? I anar de 7-30 perdent al final del partit o que s'acaben en 50 rebots. Bueno, pues és algo que hem d'acatar des d'allà i que té molt a veure en la preparació mental, en com plantegem, en com tenim que atacar cada partit que juguem i que cap victòria com la d'altre dia ens faci ni mínimament sentir-se autosatisfet sobre algo i un nivell que encara està molt lluny.
8: Hola, buenas, Xavi. Te quería preguntar qué porcentaje de esta derrota atribuyes al esfuerzo que hizo el equipo el viernes, ¿no?, en Euroliga.
5: Puede que esté ahí, pero no voy a caer en justificar ni medio segundo el tema del partido de Euroliga, el esfuerzo o el viaje a Turquía. Es así la competición, es así. Y tenemos que tener jugadores experimentados, otros que irán cogiendo experiencia, pero es la competición y es así para todo el mundo. Puede existir, ha habido ciertos déficits de energía, pero no es en lo que yo voy a centrar las mejoras que necesita este equipo. Este equipo necesita hacer las cosas que hemos trabajado mejor. Y luego lo otro, evidentemente, pues ayudará cuando el calendario sea más crudo en ciertas situaciones, pues seguramente vaya mejor, pero no vamos a perder ni a excusarnos medio segundo en eso.
1: Witty 32, per cert, està a punt de començar la tanda de penals ara mateix en la final del Mundial Sub-20. Va ser Corea del Nord la encargada d'obrir la llista de llançadores.
5: Bueno, crec que és puntual.
1: Mentre continuem escoltant a Xavi Albert.
5: Espero que és puntual. Evidentment hem tingut des partits que hem jugat fins ara. Crec que n'hi ha un període que estem notant, no, de jugadors en posicions interiors. Si parlem del primer partit de la Supercopa i tal qual se van reincorporant, que encara estan lluny del seu millor estat de forma, perquè venen de períodes llargs de no jugar, perquè han tingut, bueno, la baixa d'última hora de Dylan per enfermetat, per diferents coses que no estem encara al nivell com volem d'estat de forma interior, però el rebot és qüestió de tots, o sea, no és un tema de xoc interior, és un tema de treball col·lectiu on tots devem donar un pas al davant, i el staff, i me fico jo el primer, centrar el treball d'una manera determinada. Jo sempre vindré aquí i posicaré la meva feina al capdavant, que l'equip no responga d'una manera que no s'ha vist a la pista. Jo vaig el primer, tot l'estaf a nivell de treball, i evidentment tinc que traure una millor versió. Tal qual vaig guanyant i s'entonen més físicament, però segurament vaig a millor, però d'entrada el foco que estiga en mi, que tinc que traure un millor rendiment i aconseguir que això es solucioni allà, perquè és una cosa que s'ha castigat massa en els recents partits.
9: Xavi, bona nit. La temporada, la competició acaba de començar, però m'agradaria saber si t'ha donat temps a manar algun missatge al vestidor després del partit, o això és més intern i va més enllà, per exemple, avui, de cara ja, per exemple, a la preparació del partit del dimarts.
5: No. Les derrotes, totes són dures. Bueno, aquesta especialment, pues, evidentment, està molt recent, però que sigui a casa, en aquest tipus de partit, no podem fallar, i no podem fallar sobretot en la imatge que donem. Accions en les que els nostres aficionats se tenen que sentir identificats, tenen que veure en l'energia, en la intencionalitat, en que vegin aquest desig que avui, per multifactorial, ha faltat. Això no deu faltar mai en la pista. Si l'altre equip et guanya, perquè és millor, que no dic, avui a Lleida ha sigut millor, però que siga des d'un nivell màxim nostre d'esforç, d'execució, de fer-li nostre. Si l'equip rival és millor, encara que sigui a la nostra casa, doncs, pues, com avui, doncs, donarem l'enhorabona i recollirem per a continuar treballant i millorar. Però n'hi ha coses que són innegociables, que és el treball d'intensitat. Moltes vegades parlo de les accions que no requereixen talent. Sprintar més ràpid que el rival, carregar fort el rebot, energia a nivell de l'1x1, ahí és on tenim un gran marge de millora des de ja.
1: 10 de la nit, 35 minuts, para un penal, Laia López, a llançament de Chloe, de Choe John A., que està l'encarregada de fer el llançament. Portem dos de Corea, un d'Espanya, de moment empat a un, i va ser Espanya l'encarregada de fer el segon llançament per a posar-se per davant en la tanda de penals. Tornem al Roig Arena.
10: En Estambul, en la Supercopa, aquí en el Roig Arena, en diferents escenaris, ante diferents rivals, no sé si has visto al mismo equipo, aunque hayan variado las convocatorias.
5: Hay cosas que veo en cuanto a la intencionalidad del juego. Lo que nos falta es consistencia temporal, es decir, que es un equipo que intente correr o que hagamos 17 puntos en contraataque, más que el rival, es una intencionalidad clara de qué queremos jugar. Lo que pasa es que tenemos demasiados periodos todavía donde esto no se mantiene en el tiempo, ¿no? Periodos hoy, ciertos parciales de 3-4 minutos donde no anotamos y todavía vamos a rachas. Hay demasiados altibajos en nuestra consistencia, tanto delante y detrás. Veo la intencionalidad de muchas cosas, nos falta todavía dar ese paso para tener una consistencia, más minutos durante más tiempo.
1: Gol de Celia Segura, España 2, Corea 1.
5: Que vea cosas reconocibles, no quiere decir que todavía, después del partido de hoy, ¿no? Pues si me pregunto después del día de Besiktas, seguramente tenemos la sensación de que se ven reconocibles y estamos más a gusto, ¿no? Con lo que ha pasado porque ganas, hoy te dejo una sensación de que lo que ves, evidentemente queda mucho más lejano de lo que aspiras, ¿no? Pero veo pasos, pero todavía estamos lejos del nivel que nos gustaría mostrar.
1: El tercer penal de Corea acaba de executar Molve Ri Pom, que es el nombre de la jugadora. 2-2, pero eso sí, España en cara de llanzar. Acaba la rueda de prensa de Xavi Albert en el Roger Arena. Recordem la derrota de el València Basket per 100-105 davant el Ilerna Lleida. I anem a posar, per favor, ja tele i ara mateix eixa tanda de penals que recordem, la selecció espanyola està jugant la gran final del Mundial Sub-20 davant Corea del Nord, 0-0 en temps reglamentari, 0-0 en la pròrroga. Tanda de penals, portem 3 llançaments de Corea, ha fet 2, ha parat un Laia López i el tercer penal d'Espanya és gol. Gol d'Espanya, el tercer que l'acaba d'executar en eixe dorsal número 17, l'acaba de fer Carla Julia Martínez, 3-2 en la tanda de penals. Espanya per davant, Carla Julià. I per ser, me demana pas Carlos Urrutia des de Nou Molès, i crec que ha finalitzat el segon set. Carlos? Volei.
4: Sí, acaba de concloure en este moment el segon set. L'ha guanyat el Lelemann Conqueridor per el mateix resultat, però al revés que el primer, 25-21, és a dir, un set iguals en esta final de la Copa Comunitat Valenciana de Vòlei. Des del Nou Moles anirem a la tercera mànega. Recordem, per als que no siguin experts, que guanya el millor de 5 sets.
1: Marca John Il-chong per a Corea, 3-3 en la tanda de penals. Això sí, Corea que porta 4 llançaments. I ara veure qui va ser l'encarregada, la quarta llançadora per part del combinat espanyol sub-20 del conjunt dirigit en este torneig per David Aznar. S'apropa per allí en el dorsal. Bueno, jugador explorant, està la cosa molt, molt tensa ara mateix. Crec que se va encarregar el llançament la dorsal número 11 d'Espanya, que és Daniela Agote, i gol. Gol d'Espanya, 4-3. Espanya que el té en la mà. Gol de Daniela Agote, que acaba de fer el 4-3 de moment impecable des dels 11 metres. La selecció espanyola, i arriba el moment, dos boles de Mundial. La primera, en cas de que Laia López siga capaç d'aturar o falle la llançadora coreana. La segona, si marquen les coreanes, serà el cinquè penal favorable a Espanya. Ahí està, dorsal 14, Pak Il-sim, que s'encarregarà de llançar. Ahí està, Laia Baixespals. Laia la para, la para, la para. Laia López la para. Espanya és campiona. Espanya campiona del Mundial Sub-20. Enhorabona a la selecció espanyola. Excel·lent la tanda de penals de Laia López, la portera de la selecció. Plorant ara mateix les xiquetes, plorant les jugadores. Espanya guanya un nou Mundial, en este cas el Mundial Sub-20 femení, que està disputant-se estos dies i que acaba de donar-li l'hora a Espanya el campionat en esta tanda de penals. Acaba el partit, Espanya 0, Corea del Nord 0, i en la tanda de penals 4-3, Espanya és campiona del món. Enhorabona, clar que sí, al combinat de David Aznar i a la protagonista indiscutible ara en pantalla, Laia López, en eixes dos aturades en la tanda de penals per a donar-li el tronf a la selecció. Enhorabona al combinat nacional. 8 de la vespre de 41 minuts, ja sabeu que en el punt a punt, pues, hem comptat esta victòria, este triomf, en un partit en el qual no n'hi ha hagut gols, però sí que n'hi ha hagut molta emoció, sobretot en la pròrroga. Ahí estan els jugadors de Corea del Nord plorant i també els jugadors d'Espanya fent-lo, però per un motiu completament diferent. Enhorabona a Espanya, i aprofitem, perquè ja sabeu que així en la sintonia del punt a punt no parem, i estem molt pendents també de la resta de protagonistes. Per exemple de la roda de premsa de Javi Calleja. Electric Consulting, la consultora energètica amb més prestigi d'Espanya, t'ofereix la roda de premsa de Javi Calleja després d'eixer Burgos 1, el Dense 0. Calleja.
11: Buenas noches, Javi. Álvaro Ortega del diario Burgos. Se dice muchas veces que un gol antes del descanso es un gol psicológico, que igual llega en el peor momento. Entiendo que hoy uno es uno de esos días en los que llegue un gol en ese momento cambia por completo el guión del partido, ¿no?
12: El manejo de los momentos de los partidos. Al principio, los primeros 15 minutos son importantísimos, como inicias, el que empieza a imponer su juego y a partir de ahí crecer. Y cuando llegas al final de la primera parte, al final de la segunda parte, lo que no puedes es regalar. Nosotros tenemos que aprender a competir mejor. Estamos jugando bien, llevamos una línea bastante buena en el juego, en la cantidad de oportunidades que creamos, en llevar la iniciativa, en imponer nuestra identidad, pero luego nos está faltando, por supuesto, gol, acierto, efectividad y momentos en los que tenemos que aprender y tener más experiencia, cogerla rápida para que no nos pase lo que nos ha pasado hoy, que es un campo complicadísimo, un rival muy bueno, que además se ve que, bueno, los jugadores que tiene pues son jugadores hechos de la categoría, que tienen mucha experiencia, con lo cual no les puedes regalar nada en un saque de banda a favor, faltando 30 segundos para que acabase la primera parte. No podemos ir con el marcador en contra.
13: Buenas noches, señor Calleja. Román Romero, Cadena SER. Con el dominio que ha tenido el Eldense, con lo incómodo que ha estado todo el partido del Burgos, las ocasiones que han creado ustedes, yo no sé si se va la sensación, es también esta la sensación del vestuario de qué más hemos tenido que hacer para por lo menos sumar un punto.
12: Sí, totalmente de acuerdo. Es la dinámica que llevamos. Para mí, el juego está siendo excelente, estamos jugando muy bien. Somos capaces de venir aquí a un campo como el del Burgos y dominar. El equipo no se esconde en ningún momento, los jugadores quieren, ganan duelos también, apretamos en campo contrario, intentamos, pues eso, todo lo que hemos trabajado durante la semana, que se vea reflejado en el encuentro, y somos capaces de hacerlo. Pero el fútbol tiene momentos en los que no puedes regalar, no puedes perdonar. Tienes que ser más contundente, tienes que saber leer mejor lo que se tiene que hacer en él. Y eso es muchas veces experiencia, te cuestan partidos, te cuestan puntos, pero la lectura tiene que ser que todo esto que nos está pasando nos tiene que servir para aprender de cara al futuro, para seguir jugando y seguir haciendo las cosas que estamos haciendo tan bien. Pero ese gen competitivo, ese alma competitiva, ganar un poco ahí para conseguir más victorias, para conseguir más puntos, para no pasar apuros.
13: En cualquier caso, son dos partidos desde que usted llegó, dos derrotas por la mínima. ¿Empieza a ver esos brotes verdes que le hagan pensar en la reacción de su equipo?
12: Sí, es que estoy contento con la mayoría de cosas que hace el equipo, con muchas. Pero no nos está dando ahora mismo para conseguir puntuar o para conseguir ganar. Hay que seguir trabajando, seguir creyendo. No nos puede nublar el resultado. Tenemos que trabajar de la forma que lo estamos haciendo y luego ir puliendo esas cosas, esos detalles y competir en momentos un poquito mejor.
14: Muy bien.
12: Vale, muchas gracias.
15: ¿Gastes molt en llum i gas? ¿T'agradaria que un professional t'ajudara a triar la millor tarifa del mercat? Envia la teua factura a valencia@electricconsulting.eu i un professional t'ajudarà a estalviar. Així de senzill, treballem amb les principals companyies elèctriques. Electric Consulting, envia'ns la teua factura i comença a estalviar ja.
16: ...100% esport. 100% ràdio esportiva a Punt a Punt.
1: De la vespa de 46 minuts, d'ací a un quart d'hora aproximadament anem a fer el repàs del futbol internacional amb David Ferris, perquè ja sabeu que durant tota la jornada d'avui continuem amb partits de la Nations League, que ja sabeu que té diverses divisions i esta vesprada, per exemple, estan pendents de la victòria de Dinamarca davant Gales, li ha guanyat 2-0, de la Holanda, Països Baixos, en este cas de Xavi Hernández, que li ha guanyat a Sèrbia fora de casa 1-2, també, com no, del Noruega-Portugal, que acaba de començar, i del Alemanya-Grècia, que està a punt de començar. D'esta vesprada, finalment, el partit polèmic acaba d'encetar-se Israel-Irlanda, que està jugant-se a Hongria, si no m'enganye, on un jugador d'Irlanda, el porter, concretament, va, entre cometes, dimitir de la convocatòria, se'n va anar a ir, perquè considerava que no era ni ètic ni moral disputar el partit davant Israel després de tot el que està passant en els darrers anys en Gaza, en el genocidi i, evidentment, tota la situació bèl·lica en la zona. També ha finalitzat en eixa Lliga B de la Nations League l'Àustria 3, Kosovo 1. I en la Lliga D s'ha disputat avui el Lituània 1, Azerbaijan 1 i el Gibraltar 0, Andorra 0. Parle d'això perquè en primera divisió ja sabeu que este cada setmana no n'hi ha. Podem posar, per favor, Teledeporte, a veure si podem escoltar al seleccionador sub-20, perquè Espanya és campiona del món. Espanya l'ha guanyat a Corea del Nord en la tanda de penals i anem a veure si podem escoltar a David Aznar, al tècnic d'Espanya.
17: No solamente por lo que hacen en el campo, que todo el mundo lo ve, sino por lo que hay detrás. Son unas chicas fantásticas que se lo han dejado todo, han competido increíblemente bien. Son un grupo que se lo merecía. Se lo merecieron hace 2 años, no pudo ser, los penaltis se lo quitaron. Yo creo que el fútbol ha sido justo y se lo ha devuelto.
18: ¿Sufrido el partido de hoy?
17: Sí, sufrido. Sabíamos que podía pasar. Hemos tenido ocasiones, no hemos sido capaces de hacer el primer gol. Era un partido entre iguales, lo dije en la previa. Creo que los dos equipos hemos llegado siendo muy superiores en este torneo y al final, pues por suerte, nos lo hemos llevado a nosotras.
18: ¿Cómo está David, que debutaba hace un mes en un Mundial y ahora se va como campeón?
17: No les puedo pedir más. Me han dado todo felicidades desde que llegué el año pasado. Me han hecho campeón de Europa, me han hecho campeón del mundo. Muy agradecido, de verdad, y a toda la gente que está conmigo, que me ayuda en el día a día, a sus familias que han venido hasta aquí para apoyarlas, a toda la gente que nos sigue desde España, de verdad, infinito agradecimiento y muy ilusionado y muy contento por ellas.
4: Muy bonitas.
1: Les paraules del tècnic David Aznar, del nou campió del món amb Espanya sub-20, amb les xiques que efectivament avui han aconseguit una victòria que entra en la història novament de les categories formatives de la selecció espanyola. Els penals d'Espanya han estat anotats per Marisa, Celia Segura, Carla Julià i per Daniela Agudo, correcte. I Laia López, la portera, ha aconseguit. Ahí está, Laia López, sí señor. Dos parades, dos aturades.
18: Creo que no hay mejor manera de ganar. Estamos súper contentas y de verdad que este equipo me deja sin palabras.
4: La heroína, Laia.
18: Ha sido muy competido, se ha decidido como dices en penaltis. Y tú protagonista.
19: Bueno, al final todo es estrategia, cada parte del fútbol es importante. La zona de los penaltis también la habíamos entrenado. Yo iba segura de que me iba a parar más de uno, las jugadoras confiaban en mí y al final eso se siente y nada, ansiosas por celebrar.
18: Y el estadio entero coreando, animando a España, ¿cómo os habéis sentido arropadas?
19: Súper arropadas, al final es un mes fuera de tus casas, fuera de tus familiares, que vengan aquí algunos padres y tanta gente apoyando a España, es un lujo, el partido parece que ha sido en España en vez de en Polonia y eso se agradece un montón.
18: Ya la última, dijiste que no te iban a marcar ningún gol y te vas sin marcar.
19: El equipo, hemos hecho un gran trabajo atrás, sabíamos que era el equipo más difícil, el segundo que más goles llevaba en todo el torneo, iba a ser un partido complicado, lo ha sido, y yo al final las promesas las cumplo.
1: Laia López, ahí está, acaben les seues declaracions, jugadora de la cantera del Madrid Club de Futbol Femení, que va firmar per el Real Madrid, jugadora de 19 anys, que és generació 2007, i que ha estat absolutament capital en un partit en el qual Espanya ha tingut 23 tirs, només 7 entre pals, no ha fet cap gol. Corea, 10 tirs, 5 entre pals, cap gol també. Ha fet més faltes Espanya, 18 per 8 de Corea, i corners 8-7, ha sigut superior també la selecció espanyola. Estem pendents dels companys desplaçats a eixe Mundial, a veure si podem escoltar més protagonistes, però bueno, és la notícia de la jornada, la victòria d'Espanya en el Mundial Sub-20, Espanya femenina, que és campiona del món. També, no ho hem comentat durant tota la vesprada, estàvem pendents dels resultats del tenis, però Europa ha guanyat la Laver Cup, amb el punt definitiu que ha guanyat Alexander Zverev esta vesprada i que ha aconseguit ja donar-li de manera definitiva el triomf el tenista alemà al conjunt europeu. Zverev, que li ha guanyat 7-6, 6-3 a Tien, al tenista americà. Què significa això? Que Alcaraz no ha hagut de disputar el seu partit i tampoc Rafa Jodar. Tenim dos vales ahí en la recàmera. Recordem que el capità de l'equip europeu és Roger Federer, el creador de este format, i que el capità de la selecció de la resta del món era un mític, com és el cas de John McEnroe, que no, John McEnroe no, perdó, Andre Agassi, que ha aprofitat per a pegar-li un palet ahí a Zverev dient que era un ploró, que estava sempre plorant, que no guanyava grans slams i tal i qual, però bueno, Zverev avui ha guanyat el punt definitiu en esta Laver Cup 2026, que s'ha disputat, com sempre, en pista indoor i que ha guanyat la selecció europea. Xicotet repàs a la segona divisió. També hem de comentar i escoltar protagonistes, perquè ara de seguida tindrem algun dels protagonistes que han passat per els micros del punt a punt. En segona divisió, avui hem comptat el Valladolid 3, Córdoba 1, el Mallorca 0, Almeria 1, el Burgos 1, el Dense 0, acabem d'escoltar a Calleja, i el Eibar 3, Las Palmas 2. Las Palmas, per cert, ha acabat en un home menys. A punt de començar, en 8 minuts, el Oviedo Sporting de Gijón, per a tancar la jornada de avui. I en segona, recordatori, demà juga el Castelló, que no és el líder, perquè ha perdut aquest privilegi, ha guanyat l'Eibar i s'ha posat per davant, però el Castelló, si guanya demà, se posaria en de 9 punts i si seria novament líder de la categoria. Leganés Castelló, 8 i mitja, des de les 8 i 5, en la sintonia del punt a punt. I ahir i divendres, faltava per comentar, la victòria del Girona davant l'Albacete 2-0, l'Albacete que està fatal, i ahir Celta B 1, Sabadell 1, Tenerife 1, Cádiz 1, Granada 2, Andorra 3, Ceuta 3, Real Sociedad B 1, i ja està, el Girona 2, Albacete 0. Per a resultats de primera federació, de segona federació i de tercera federació, vos convine al Futbol Més Nostre. A partir de les 10, amb Carlos Gallardo anem a fer el repàs de manera tranquil·la, pausada, reposada, amb Carlos Gallardo, que sí que està pendent tota la vesprada d'eixa ronda prèvia de la Copa del Rei que han disputat avui el Maracena i la Unió Esportiva Tavernes. 1-1, setmana que ve, a les 6 de la vesprada diumenge, el partit de tornada en el municipal de Tavernes. Però avui, en terres granadines, 1-1, el Tavernes que continua viu en esta eliminatòria prèvia que, recordeu, dona el dret a jugar primera ronda de Copa del Rei davant un equip de primera divisió. I de la resta de poliesportiu, ja hem contat la derrota de València Bàsquet davant Ilerna Lleida per 100-105 i l'altra gran victòria del cap de setmana en clau valenciana, la victòria de València Bàsquet, que li ha guanyat per 76-64 a l'Innova Leganés i és campiona de la Supercopa Femenina de Bàsquet. Dels partits de la vesprada, estàvem molt pendents també de la segona federació i de la victòria del Deportivo Alcoyano en gols de Iniesta i de Kenneth, que ha guanyat 2-0 al Deportiva Minera. I en el postpartit hem tingut la possibilitat de parlar amb el seu entrenador de la mà de Toni Galindo. Anem a escoltar a Fran Alcoy.
20: Bueno, companys, pues estem amb Fran Alcoy, un home feliç, perquè avui el futbol ha fet justícia, Victòria 2-0 contra un rival que pràcticament no ha xutat a porta i avui se mereixeu la victòria i l'heu aconseguit.
21: Sí, era un rival complicado, sabíamos, pero creo que hemos hecho un gran partido, muy superiores a lo largo de las dos fases, de la primera parte y de la segunda. Como bien dices, no recuerdo ocasión de ellos de gol y al final, bueno, el partido ha caído por propio peso y hemos marcado dos goles que hacen justicia al marcador total.
20: Subeu tres puntets, se claveu en set y eso ya es la part alta.
21: Sí, aquí hay que 7 puntos, ya no nos los quita nadie. Y bueno, disfrutar de esto hoy y mañana pensar en el próximo partido de Mallorca.
20: Bueno, pues a seguir així, al lío y a seguir amb esta racha.
21: Muchas gracias.
20: Gracias a Fran Alcoy, el tècnic del Deportivo Alcoyano, que avui ha fet un partidàs, es mereixia el gol, que no arribava, i finalment en el minut 28 s'ha encet a la llauna, en el 36 ha arribat el segon, victòria 2-0 del Deportivo Alcoyano contra la Deportiva Minera.
1: Gràcies al nostre Toni Galindo, servint eixes declaracions de Fran Alcoy des de l'estadi del Collao. I anem a tancar este mini repàs al tot el que ha donat de si este diumenge 27 de setembre de 2026. Primer, en un pas ràpid per el pavelló nou Moles. Carlos Urrutia ja endinsats en este tercer set, molt igualat. Bueno, este no tant, favorable al Conqueridor.
4: Han ficat la directa, el Conqueridor. De 9 a 4 en este tercer set que va ràpid i contundent a favor de l'Eleman davant del Benidorm. Recordem, estan empatats a un set.
1: Empat ara mateix després de que el primer el guanyara 21-25 el Benidorm. Este segon 25-21 l'ha guanyat l'Eleman Conqueridor, que està dominant ara mateix el tercer set. I també hem contat abans la victòria contundent del Paterna Liceo per 3-7-0 davant el Camporroso Finestrat, i hem pogut parlar de la mà de Carlos Urrutia amb una de les protagonistes d'eixa victòria, amb la jugadora Enar Martínez.
22: Enar Martínez, capitana del
0: Liceo Paterna, per tercera en consecutiu, campió de la Copa Comunitat Valenciana de Vòlei. Enhorabona, ho heu lluitat, ho heu patit, i un aplaudiment per a el conjunt de la Marina Baixa, per al Finestrat, que ho ha donat tot i vos ha donat el susto, eh?
2: Sí, sí. La verdad que ya habíamos jugado contra ellas en grupo y sabíamos que iba a ser un partido difícil. Ellas están trabajando muy bien y bueno, teníamos muchas ganas, hemos afrontado el partido a tope y al final el resultado pues ha acompañado el trabajo de estas semanas.
0: Ha guanyat amb autoritat el primer set, però ha tingut que remar i remuntar el segon i el tercer.
2: Sí, la verdad que hemos empezado jugando muy bien. Ellas quizás no han empezado al 100%. Sabíamos que ellas iban a mejorar porque es muy buen equipo, que está trabajando bien y al final ellas han mejorado y nos lo han puesto más difícil, claro.
0: Desde fuera sabéis que tant tu com les altres tres lliures de dos equips heu fet molt bon partit, molt bé les col·locadores d'elles, però al final la vostra major altura i la major letalitat en el remat ha fet la diferència.
2: Sí, la verdad que hay una buena base tanto en recepción como en colocación en otros equipos, pero sí, nuestro ataque ha estado más contundente en este partido y por eso pues hemos tenido una victoria.
0: Gracias y enhorabuena pel títol.
2: Muchas gracias.
0: Enar, la capitana del Liceo Paterna, campió de la Copa Comunitat Valenciana de Vòlei Femení.
1: Les paroles de Enar, gràcies al nostre Carlos Urrutia, que continua a peu de pista en eixa partida, en eixa duel, en eixa final de la Copa Comunitat Valenciana que està disputant-se, i ara li estan donant els premis individuals a les jugadores de la Sub-20, a la millor portera del torneig, a Laia López, evidentment, superclau en torneig i sobretot en esta final, i la MVP crec que ha estat per a Rosalía Domínguez, per a la jugadora que rep eixe Baló d'Or, la dorsal número 16 de la selecció espanyola, Rosalía Domínguez, la MVP del torneig. Estava mirant per així. Davantera del Barça, si no m'enganye. Efectivament. Davantera del Barça, generació 2008, molt jove, i que va fer anys d'ací a dues setmanes. Té 17 anys, Rosalía Domínguez, la Golden Ball del torneig, la MVP de este Mundial 2020. Són i 59, mentre continuen entregant els premis individuals, i ara de seguida van a contar l'entrega del trofeu. Són i 59, i deia que anem a fer un recordatori de el punt a punt de demà, la promo de demà, i a la tornada, futbol internacional de la mà de David Ferris.
22: El ritme de cada jornada en cada lloc de la comunitat. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
23: El líder de segona divisió juga al punt a punt. Este dilluns, des de les 8 de la vesprada, el Castelló visita Leganés. Viu el partit amb la narració de José Luis Gual i els comentaris de la llegenda albinegra Emili Sierte. Este dilluns, des de les 8, el partit del Castelló en A Punt Ràdio.
24: Salva, tu creus que estem sent massa càustics esta temporada?
25: Què va, Manolo, la gent està de sucre. Només expliquem el que tots pensen en el carrer, però amb micròfons.
23: Torna el programa que no és apte per a directius i representants. Torna 90 minuts. L'actualitat esportiva valenciana explicada amb molta ironia, gens de complexos i el segell inconfusible de Manolo Montalt i Salva Folgado. El clàssic de les teues nits, ara més càustic que mai. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit. En la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
22: A Punt Ràdio. A la Vall de Cofrents, Sallora, 100.9.
23: Futbol internacional al punt a punt. El més destacat i els jugadors a seguir de les millors lligues del món amb David Ferris.
1: No, de la nit i un minut, ja està per així David Ferris. Hola David, què tal? Bona nit.
26: Hola Paco, bona nit.
1: Abans de començar en el futbol internacional, evidentment hem de fer referència al títol de la selecció de David Ruiz, que acaba de fer-se campiona del món sub-20. i me pareix que estem en un punt en el qual el futbol espanyol pareix que no pot fer res malament, eh?
3: Bueno,
1: és impressionant.
3: En general, en el femení i en el masculí, la realitat és que en el femení jo crec que...
1: David Aznar és el seleccionador.
3: És veritat. Va sent costum que les seleccions espanyoles en diferents categories estiguin guanyant campionats d'Europa, del món. De fet, Espanya ja va guanyar el campionat a 2022. Sí. I bueno, avui l'ha guanyat a una potència com Corea del Nord,
1: que està posant molta pasta en la formació,
3: en categories de formació, perquè després és veritat que en absoluta és diferent, però sí que és veritat que en categories de formació sempre ha sigut una selecció molt potent. I bueno, el partit ha sigut molt complicat.
1: Per a la gent que només coneix Corea del Nord per el perfil este nord-coreano de xarxes, no té res a veure, bueno, sí, pot ser la vessant més irònica, però en Corea del Nord, que estan molt malament en moltes coses, no sé per què, destinen una llenya de pasta a la formació de base, no només en futbol, en molts esports.
3: No, en molts esports, però, sí, sí. Però després és veritat que a l'hora de la professionalitat, almenys en futbol femení, no n'hi ha moltes jugadores.
1: No, efectivament, a banda és que tampoc, perquè... tampoc ixen del seu país a jugar, en
3: clar,
1: molts casos.
3: Però dius, bueno, és un campionat sub-20, ja és una edat de competició, ja sí, estàs sí, a puntet d'arribar al punt en el que la selecció és pràcticament l'absoluta. I després Corea jo crec que no és una selecció tampoc amb massa identitat en els campionats absoluts. És una miqueta estrany, però
1: en
3: bueno.
1: En el cas de Corea del Nord, molt paregut a Corea del Sud, molt paregut a Xina, molt paregut a Japó, països asiàtics, en els quals, insistís, la inversió se fa en la base i aquests jugadors després arriben, o almenys en l'esperança, no?, d'arribar... Ah, i este és Infantino. Mira, ha aparegut Infantino novament. A posar-hi la cara. Bueno, pues res, enhorabona a la selecció espanyola. Ara ese dia contarem en directe el moment en el que ens en la Copa el trofeu d'este Mundial Sub-20. David, hem preparat Espanya, que jo crec que, primer, abans d'endinsar-nos en el que és l'anàlisi futbolística, ahir la frase que diguérem així va ser: és un partit molt bonico de vore i de contar per la ràdio, i de contar per la tele, i de contar, sí, per qualsevol lloc, però va ser un gran partit,
3: sí,
1: de futbol.
3: I més, jo crec que després d'un Mundial on patixes molt, perquè n'hi ha molta tensió, perquè tots els partits són a cara o creu, el partit d'ahir jo crec que era molt tranquil per a l'espectador també espanyol, perquè encara que és veritat que tu vols guanyar, crec que lo d'ahir, pues bueno, és un partit de fase de grups, primer partit després de guanyar el Mundial, crec que tothom és amb molta calma, però el partit va ser molt, molt bonic. Jo crec que Espanya va estar molt bé 70 minuts de xoc, i que en els 15-20 minuts on va dubtar, Anglaterra va tindre les seues per a guanyar el partit, perquè si Harry Kane fa el penal, converteix el penal, segurament estaríem parlant d'una altra cosa, però a mi em va agradar molt Espanya en, ja te dic, 70 dels 90 minuts de xoc.
1: Sí, és que a banda, l'anàlisi més tècnic del partit d'ahir és que si tu deixes a banda aquests moments en els quals primer te fan els dos gols i després aprofiten aquesta inèrcia per aposentar en l'inici de la segona part Anglaterra els primers 4, 5, 6 minuts abans de que Espanya arrebatara novament la pilota, Espanya va dominar pràcticament tot el partit.
3: Veure,
1: és la realitat.
3: La realitat és que si Ferran fa una de les dues ocasions que va tindre, Espanya se posa al partit 0-3 tranquil·lament.
1: 3-0 en la primera part, sí, sí. Per cert, ahí tenim la imatge, eh? La imatge de la capitana de la selecció espanyola sub-20 alçant la copa, alçant el trofeu, que està jugant-se a Polònia. Espanya campiona del Mundial sub-20, un campionat que vos hem anat contant complidament així en el punt de punt, i que avui en la gran final, la tanda de penals, també vos hem oferit. 0-0 davant Corea del Nord en la final, també en el temps afegit, i en la tanda de penals 4-3 en dos bones parades aturades de Laia López. Efectivament, vas perdonar i
3: massa.
1: Està molt bé que perdonar és ahir i no en un partit d'eliminació o en un partit d'un Mundial, perquè tu t'imagines el partit d'ahir extrapolat a la final del Mundial, per exemple? A mi me dona alguna cosa, eh?
3: No, el partit d'ahir, però això és el que deia, jo crec que ahir estaven tots tranquils perquè és un partit on no et jugues pràcticament res, perquè la Nations League, bueno, és important, però no ens importa.
1: Si és el tercer trofeu en importància.
3: No, ens importa molt poquet a comparació d'un Mundial i venint d'allò. Però bueno, sí que és veritat que... També t'he dit que Espanya va perdonar, però són tres gols a Wembley, que no està gens malament. Que,
1: no, no, 90.000 en la graderia.
3: Jo crec que hi ha molta gent a normalitzar l'anar a Wembley i guanyar amb solvència, perquè per a mi Espanya hi guanya amb solvència, encara que el resultat és curt. però no és normal. I Anglaterra està jugant bé, està, bueno, és finalista de l'Eurocopa, és tercera en l'últim Mundial, o sigui, és una selecció que per a mi lo normal és que haguera sigut la finalista en el Mundial, va passar el que va passar amb Tuchel, però és una selecció molt potent, i que ahir Espanya guanyara amb eixa solvència, a mi em pareix, pues, bueno, lo que està siguent Espanya una barbaritat.
1: Del rival, detalls, per a mi Bellingham fa un partidàs. Partidàs. De fet, un partidàs com no li he vist jo en el Madrid en molt de temps,
3: Bueno, és que per a mi és el segon, si no és el millor jugador del partit ahir, en lo individual, està a prop. Perquè sí, el partit és de ficar-se a l'esquena la selecció d'Anglaterra, de encarar amb el 2-3, anar cap avant, tindre ocasions per empatar el partit, estar tota l'estona buscant la pilota, generant situacions d'atac per a ell mateix i per als companys. A mi és que em pareix un jugador, quan està a aquest nivell, quan és Bellingham, em pareix un jugador d'altre nivell en el Madrid. És que jo crec que no és tan Bellingham com va ser la primera temporada que va estar.
1: No, la primera temporada va ser en la qual inclús jo crec que molts aficionats del Madrid estaven sorpresos en el nivell d'este tio que acabem
3: bueno,
1: de fitxar
3: un davanter
1: del Dortmund. No, clar, va fer 25 gols sí, i un punt d'assistències i clar, el cas de Bellingham i després el cas d'Anthony Gordon, que per a mi també, en la primera part sobretot, ahir és un jugador que destaca moltíssim. Pot ser en el Barça es troba més respaldat, no, més recolzat per la qualitat tècnica dels seus companys, que sí, igual en Anglaterra no és la mateixa, però junta a Harry Kane, que te fa el 2-1 i que després acaba sent capital en el penal que envia el travesser, són els tres tios que més destacaren en Anglaterra.
3: A mi és que m'ha sorprès Gordon, no ahir, però sí en el Barça. Crec que està tenint un rendiment boníssim.
1: A mi també.
3: Opacat probablement per Rafinha i per Lamine Yamal, que clar, són dos extraterrestres ara mateix, però crec que està a un nivell molt bo i que ahir va fer un molt bon partit. Jo crec que a Puig, ell va dir que no li va costar, Puig, però jo crec que sí que li va costar defensar a Gordon, i per a mi és un dels que té que millorar una miqueta. També és veritat que ja Puig, després parlarem, però està, jo crec, molt acostumat a ser central i
1: sí,
3: ha perdut aquestes nocions una miqueta de lateral dret, però ahir Gordon va estar bé. És que jo crec que Anglaterra, a excepció de la defensa, el partit no és gens roi d'Anglaterra. A mi em va agradar en moments amb la pilota, Anderson al mig del camp, i ja de dir que és una selecció que per a mi és de les més potents del món. Per a mi és, probablement és més completa a nivell col·lectiu que França.
1: És un partit típic o digne de la tercera selecció en el rànquing FIFA, que és ara mateix Anglaterra. Un segon, David, continuem parlant del partit d'Espanya davant d'Anglaterra, però abans ha començat en segona divisió el Oviedo 0, Sporting 0, minut 6, camí del set de la primera part en el Tartiere, i en el Pabellón Moles, Carlos Urrutia acaba el tercer set.
4: I ha granat el Lelemán conqueridor en esta tercera manega al Benidorm. Resultat final 25-12. En tot l'igualat que estaven sí, les dues primeres mànegues. Què vol dir això? Que guanya 2-1 l'equip de Manolo Clemente, l'Eleman conqueridor, l'equip de la ciutat de València, al Platges de Benidorm. Com això és el millor de 5 sets, si guanya el que està a punt de començar, l'Eleman es proclamarà campió de la Copa Comunitat Valenciana de Vòlei. Si guanya Benidorm, anirem al desempat a la quinta mànega.
1: Un parell de cosetes més, mentre continuem pendents del voleibol, que estem en marxa. Coses, David, de la jornada d'avui, abans de continuar parlant del partit d'ahir. Per exemple, confirmant-se, parlaves de Pubill, la baixa d'Eric García, que té un problema, crec, en el genoll, i s'ha caigut de la convocatòria, i han creat a Lenormand, que ha entrat en la convocatòria com a reforç d'última hora. També Serdar Gozubuyuk va ser el àrbit del següent partit davant Croàcia, que tindrà lloc este pròxim dimarts per la nit a Terres Sevillanes. Estava mirant per ací, l'àrbit és holandès d'origen turc, 40 anys d'edat, que ja va arbitrar a Espanya en 2022 en un duel davant de Suïssa a Ginebra. En 2023 va arbitrar a Espanya davant d'Escòcia i en 2024 en un partit en Belgrado davant Sèrbia, és a dir, que és un habitual, no?, dels partits de la selecció espanyola. Per cert, n'hi ha gol i pot ser lesió, anem a veure, de Ramos per al Oviedo, minut 8 de Cris Ramos per al Oviedo, 1-0, gol del Oviedo, gol de Cris Ramos, Oviedo 1, Sporting 0, anem a veure la definició. Ah, topeta en el porter, clar, s'ha fet mal en el genoll, i a banda l'assistència Buah, el defensa està ahí molt blaret. Cris Ramos, que aprofita la errada defensiva, marca l'Oviedo 1-0, estem en el minut 9 de la primera part. El que deia, els canvis ahir, David, que jo crec que són molt importants. Novament, Luis de la Fuente va trobar molt de partit i va traure partit de les substitucions per a insertar futbolistes. Baena, Pedri, Garzabal, després en última instància va ser Miquel Merino. Sí. No va esgotar, no va exaurir els 5 canvis.
3: No, jo pensava que anava a ficar a Fermín.
1: Se va quedar sense finestres, per cert.
3: Per a mi, de fet, jo crec que en el 55-60 el partit estava per a Fermín, perquè Fermín en el Barça està també espectacular. Però bueno, també entenc que dones prioritat als que han estat al Mundial, sí, a l'estructura que t'ha donat el Campionat del Món. I clar, quan tu traus a Baena, que jo crec que és el que està més en dubte, en cas de que estiga Fermín i fa el que fa ir Baena, pues, també te dona la raó. Baena per a mi és un dels tres millors del partit perquè solventa ell el partit i perquè té accions també que no acaben en gol, però que també generen perill en àrea rival. No? Jo veig a Baena a un nivell que em recorda molt al Baena del Villarreal, que és el que fitxa l'Atlètic de Madrid, no el de l'any passat.
1: Del partit, te quedes en tres millors?
3: Sí, te diria Lamine Yamal, perquè me recorda a Lamine Yamal que, bueno, que a tots ens agrada i que no vam veure molt en el Mundial per l'estat de forma.
1: Havíem estat 10 minuts parlant del partit i no havíem esmenat a Lamine Yamal, que
3: fa el primer gol,
1: dona dos assistències, sí, sí, sí, a Ferran, que són assistència de gol, i per Ferran no sap rematar, però que va fer un partit, pues, bàsicament de Balón d'Or.
3: Sí, lo que per a mi té que ser. Per a mi és que és el millor, quan estava, és el millor jugador del món, amb molta diferència de la resta, per tot el que genera per a ell i per als demés. Després Olmo també molt bé, me va agradar com sempre a la selecció, crec que...
1: Olmo és un rellotge suís.
3: El Barça és un jugador que pot donar millor o pitjor rendiment, però a la selecció sempre està bé. I ahir també dona l'assistència del segon gol i bueno, també Baena, per el que he dit, perquè és difícil entrar al 55, molt prompte fer el 2-2, després donar el 2-3 per a Oyarzabal en una bona assistència... I crec que està jugant molt, molt bé i volíem destacar també Oyarzabal.
1: Sí, la menció honorària de
3: l'any. Menció honorífica per a Oyarzabal que bueno, segueix demostrant que possiblement no ha començat massa bé a la Real Societat la temporada, però que sí que és el nou més fiable per a Espanya.
1: Se porten a Cris Ramos en...
3: Sí, tenia mala pinta,
1: Sí, el genoll crec que s'ha fet molt de mal. Ha fet un gol que igual li ha costat una lesió greu.
3: Jo espero que no siga el que he pensat que és, però per
1: sí,
3: com
1: genoll esquerre,
3: com estava...
1: genoll dretà, Sí. Tenia mala pinta, no podia caminar i se l'han portat els serveis mèdics. Canvien l'Oviedo, recordem, 11, camí del 12, Oviedo 1, Sporting 0. Coses a millorar? Evidentment, bueno, Ferran.
3: Si parlem individualment, te diria Nico Williams, perquè està lluny del seu nivell.
1: Era el canvi telegrafiat,
3: Sí, sí, sí, sí, perquè no... De fet, crec que és el primer gol que ve per una pèrdua seua a la banda esquerra, molt lluny de porteria, però és veritat que...
1: Sí, és
3: que
1: una contra, una treta de cantó, una sí, BP favorable, sí, a Espanya, sí, sí, sí, i que fan ahí una garba, la perden pràcticament en el cantó de l'àrea rival i se peguen una carrera de 80 metres jugadors, sí, d'Anglaterra per a fer el gol.
3: I que encara que sí que li veig millor que l'any passat, sí que li veig poquet a poquet amb més ritme físic, però crec que encara no està bé, Ferran en àrees de definició, perquè la segona acció clara que té per a mi mostra un poderío físic de Ferran espectacular per la carrera que fa, per com deixa darrere als defensors anglesos, però després quan té temps per a pensar, jo li veig molts problemes a Ferran en definició. Crec que és molt millor quan li arriba la pilota i xuta de primeres que quan té que pensar.
1: Sí. Jugador històric n'hi ha hagut molts, de Julito Salinas.
3: Sí.
1: Marca les difícils i erra i falla les fàcils.
3: I és cridaner, perquè la d'ahir no vaig a dir jo
1: les, que fàcils. Les d'ahir. Per a mi són dos mal
3: abans. No vaig a dir que són fàcils, perquè n'hi ha que veure en Wembley, però sí, bueno, per a un jugador que sí que crec que té qualitat, que està fent bé al PSG, que ho ha fet bé al Barça, que va marcar el gol del Mundial,
1: sí,
3: que no és fàcil. Fallar les dos d'ahir, crec que, bueno, és per lo menos tindre clar que té que millorar aquest aspecte. Tampoc estic massa preocupat, perquè si ell no està bé estarà Oyarzabal, i si no estarà ell bé i Oyarzabal no. I el que he dit, Pubill per a mi sí que va patir una miqueta més i bueno, té que millorar el nivell, perquè amb la lesió d'Eric jo crec que va ser el titular en el següent partit, no crec que De La Fuente fique a Fresneda.
1: A Fresneda seria, jo crec, molta responsabilitat.
3: Que és un bon jugador, però crec que és molt...
1: Ara, jugant en casa no és el mateix, eh? Jo crec que Pubill jugar l'altre dia perquè és un jugador que Lluís De La Fuente diu, este fa 4 dies estava jugant en Liverpool.
3: En Anfield, sí.
1: En Anfield.
3: Sí, però jo crec que per a rotar tens més el partit de República Txeca a casa, que és
1: correcte,
3: molt més senzill que el de Croàcia, que encara que és una selecció inferior... competitivament és una altra història.
1: Dimarts per la nit, Espanya-Croàcia, una Croàcia que va guanyar l'altre dia davant ahir a la nit davant República Txeca per 1-2. Luka Modric va fer un dels gols, l'altre va ser Perisic, no?
3: No, va ser Pasalic, a passe de Perisic.
1: Correcte, i que té, pues, m'imagine, a tios que junten, si fan la estadística d'anys col·lectius entre Modric, Perisic o Kovacic.
3: 48 i 32 són 73.
1: 100 anys, no?
3: I 37, sí, 110, sí,
1: 110.
3: No?
1: 110. Bueno, pues, és un equip de greatest hits, esta Croàcia, que sempre cada estiu o cada dos estius se parla de un relleu generacional.
3: I bueno, està Livakovic, que té 31.
1: I Livakovic també, com a porter. Però sí, ahí estan. I l'altre dia guanyaren i estan encapçalant este grup d'Espanya.
3: I en el Mundial van quedar fora en 700, però fan un molt bon partit davant Portugal, eh? I lo van tindre ahir. O sigui, que és una selecció que sí, Modric, 41 anys. I és veritat, té 41 anys, però és que sempre donen ixe plus competitiu que a mi és una selecció que la veritat m'agrada molt.
1: Però sí, ahí estan, i l'altre dia guanyaren i estan encapçalant este grup d'Espanya.
3: I en el Mundial van quedar fora en 700, però fan un molt bon partit davant Portugal, eh? I lo van tindre ahir. O sigui, que és una selecció que sí, Modric, 41 anys. I és veritat, té 41 anys.

0: crec que República Txeca és una selecció molt fluixa. Me'n base especialment en l'últim Mundial, que és un desastre. Ara mateix el seleccionador és Santi Denia, que, bueno, l'espanyol Santi Denia. Crec que millorarà una miqueta, perquè sí que té alguna coseta a nivell individual interessant, perquè a mi, per exemple, m'agrada molt Lucas Ambros, que jugarà a l'Anderlecht, però que jugava l'any passat a Polònia. M'agrada Pavel Sulch, el jugador del Lyon, i Chaloupek també és un bon central. Però a nivell col·lectiu sí que és una selecció a la que per a mi li falta. I després, Croàcia, el que diem, selecció que a nivell de bloc és molt competitiva, que a nivell individual, Modric té molta edat, però és que Modric continua sent Modric. O sigui, és un jugador amb molta qualitat. I després sí que és veritat que crec que van a necessitar una miqueta de sort en el relleu generacional en atac. A mi sí que m'avellís veure a Belio, el davanter del Dinamo de Zagreb, que va fer l'any passat 31 gols a la Lliga i que este any, ho tinc així anotat, porta 11 gols, 6 assistències en 12 partits. Entre 11
1: gols, 6 assistències en 12 partits.
0: Sí, entre Champions i Lliga Croata, que és veritat que és una Lliga menor, però és un jugador que ve de fer 31 gols, que este any ja porta 11 entre dues competicions, i que ahir no va jugar, per exemple. Però, bueno, crec que sí que és interessant, ja té 24 anys, va provar sort a Alemanya, no li va anar massa bé. Però, bueno, continua Budimir també per ahir, que també sabem que Budimir és un davanter perillós. O sigui, sí que crec que no tenen jugadors de molta qualitat, perquè el millor en aquest aspecte és Modric i ja està major, però sí que tenen jugadors que si tu te descuides, una miqueta com va passar amb Turquia en un partit de preparació de l'Eurocopa, de classificació de l'Eurocopa, que pareixia que anàvem a guanyar 6-0 perquè van guanyar allí molt fàcil, i crec que després vam empatar però patint.
1: O sigui, sí, efectivament.
0: Pot passar algo paregut.
1: Efectivament, és un equip trampa, però pot ser l'equip més trampa del grup de la selecció, perquè ja saps el potencial d'Anglaterra.
0: Sí, quan Anglaterra no te vas a...
1: Te vas a perdre, no te pot sorprendre, clar, no? Clar. No te pot agarrar de sorpresa. ¿Canvis de Luis de la Fuente de cara a dimarts?
0: Pues es el que te digo. No sé si va a ser el dimarts el día dels canvis o va a ser el día de República Checa. Pot ser que Baena entre per Nico per donar-li el premi també de, bueno, has fet un gol i una assistència en mitja hora, pues te tinc que ficar el titular.
1: També la continuïtat del Mundial. A mi me va sorprendre que Baena no sigui la titular, perquè en el Mundial sí que va tindre ese rol. És més, si no jugava Baena, lo que més vaig estranyar va ser que Fermín no estiguera.
0: És que jo ahir em vaig quedar amb ganes de veure a Fermín, però jo sí que...
1: Igual pot ser el canvi, perquè sí, Luis de la Fuente sempre canvia un o dos.
0: Jo el que pense és que va fer Baena per Nico per premiar el rendiment d'ahir, no, sí, per altra cosa. Pot ser que si ahir Baena no fa res, pues diga, bueno, vaig a donar-li oportunitat a Fermín. Però crec que ahir a Nico vol arropar-lo una miqueta, veure com està, donar-li confiança de que segueix comptant amb ell, perquè és lògic, és que jo crec que si Nico està bé i Lamine estan bé, els dos són claus a la selecció d'Espanya i que estarem molt a prop de veure la selecció de 2024 més vertical que la de 2026. A partir d'ahir, Fermín per a mi podria entrar, pot entrar, pot ser per Olmo, però tampoc crec que vaig a canviar a Dani Olmo. La veritat, jo crec que va ser el mateix 11 i Baena per Nico.
1: Saber continuïtat davant de Croàcia.
0: Sí, i com a molt, Baena i Oyarzabal per Nico i Ferran. És l'únic que crec que pot canviar. La resta jo crec que continua igual.
1: Missatges @.punt, diu per a cita o Benimodo. És al·lucinant el tema d'Infantino tornant a entregar-li una Copa del Món a Espanya 3 mesos després, efectivament. Va fer-lo en el Mundial dels Estats Units i ho ha fet ara mateix en este Mundial disputat a Polònia. Aprofite per a preguntar també, Carlos Urrutia, estem en l'Equador d'este quart set que pot ser el definitiu si l'acaba guanyant l'Eleman Conqueridor.
2: Però és que va un poquet més lent que la tercera mànega i més igualat, perquè ara mateix està Benidorm oferint resistència. 10-9 guanya l'Eleman este quart set.
1: Aprofite també, a banda de tot això, per a dir que estem en el 20 de la primera, Oviedo 1, Sporting 0, l'Oviedo que ha hagut de canviar a Cris Ramos, el golejador, per una possible lesió greu de genoll. Continuem, David, i... Clar, a nivell de continguts i a nivell de partits, este cada setmana han passat moltes coses. Per exemple, hem de parlar de Xavi Hernández. Per una banda...
0: Està donant xoc, eh?
1: Sí, està donant molt de xoc.
0: És molt bo.
1: Primer, per el primer partit del seu debut amb un empat amb Alemanya.

0: Segon perquè han jugat esta vesprada també.
1: Sí, sí.
0: Per així, en una victòria, 1-2, que per fi li ha donat la primera victòria a Xavi Hernández al capdavant dels Països Baixos.
1: Bueno, jo crec que la gent està contenta amb Xavi, perquè l'altre dia és veritat que al principi del partit li va costar una miqueta a Holanda, però després, a mesura que va passar el temps, sí que crec que va millorar la seva imatge. Va rascar l'empat en el minut 92 amb un gol de Gakpo. L'assistència de Van Bommel és
0: molt bona per banda,
1: boníssima,
0: la centrada és un jugador, l'exterior, no?
1: Sí, sí, sí, és un jugador que m'agrada molt, lo vaig veure ja en el AZ Alkmaar, m'agrada estar al PSV Eindhoven, i és un jugador molt, molt bo, Ruben Van Bommel, fill del mític Van Bommel.
0: Marc Van Bommel, que era un rascador en mig del camp.
1: Este crec que també ha tingut fa poquet alguna polèmica, per alguna entrada, bueno, fora de formes.
0: Muy per cert, ha entrat Van Bommel en el 15 després de lesió de Gakpo. Precisament, sí, que igual sí, pot ser una baixa important per a la selecció de Països Baixos, que recordem que juga també 4 partits com la resta de combinats en este maxi paró per les seleccions. En el partit d'avui davant de Sèrbia, ja anem a comentar els dos, ha marcat el gol en el minut 30 de la primera part Mirdink, en la segona meitat ha empatat Jovic, un altre clàssic per a Sèrbia, i en la recta final, novament, Mirdink ha fet el 1-2 doblet per a el futbolista que milita en el AZ Alkmaar, el davanter Mex Mirdink, i que dona els 3 punts, més l'empat de Teria 4 punts, literant ara mateix el grup, la selecció holandesa, que de moment lo que estaven buscant en Països Baixos és l'estil, més enllà de les victòries,
1: a veure, jo crec que lo que buscaven és no fer un partit com el que van fer davant del Marroc amb Koeman,
0: per exemple,
1: per a damunt quedar eliminat, perquè si tu renuncies a l'essència de Holanda,
0: que siga per a guanyar,
1: clar. Que siga per a guanyar, no per a que te facin el gol al 94, crec que va ser, i per a que després quedes fora en penals. Bueno, a mi és que Koeman mai m'ha agradat.
0: Mai t'ha agradat.
1: Per motius evidents.
0: I per cert, queda molt, molt malament, perquè té la pedra a la seua dona,
1: sí, sí,
0: i per cert,
1: sí,
0: aprofite i envie les nostres condolències, no? Estem parlant a nivell futbolístic, no?
1: No, clar, clar.
0: Futbolísticament, sempre pensant que Ronald Koeman, més enllà d'aquesta primera etapa que va tindre, precisament en la Zeta Alma, si no m'enganye,
1: sí,
0: i en el PSV, la primera etapa, Koeman sempre se l'ha pegada en equips i li premiaven. En lloc de, de penalitzar, sempre agarrava un equip encara superior.
1: I a més que en el Mundial,
0: o
1: en el Mundial va tindre un partit, crec que és amb Suècia, on guanya 5-1.
0: Sí, 5-0. En el primer o el segon. Sí.
1: I pareix que va tindre una identitat, bueno, d'un equip amb Somerville, amb Gakpo, tindre aquesta verticalitat en les bandes i fer, bueno, ser ofensiu. I quan jo vaig veure el partit amb Marroc va ser un desastre. És que va ser un partit, recorde que era tard, va ser per anar-se'n a dormir, la veritat, i bueno, damunt se queden fora, pues, bueno, jo crec que Xavi, que va ser molt qüestionat a Barcelona per l'estil,
0: per lo mateix,
1: però jo sí que crec que va tindre molt, molt menys de pressió en Holanda.
0: Sí, bueno, més enllà de que el seleccionador, no, el encarregat, director esportiu de la selecció, en aquesta roda de premsa inicial,
1: sí, va dir-lo de la tercera opció.
0: Sí,
1: no?
0: Qui és el director esportiu?
1: No recorde.
0: Però va dir, volíem a Guardiola,
1: i
0: que va dir que no.
1: I a Slot.
0: A Arne Slot, que va dir que no. I així està Xavi Hernández.
1: Però ell va eixir bé, perquè va dir, bueno, no està gens malament. Tercer de la llista no està malament. Després de Guardiola, de Slot, està bé. O sigui, va eixir, se'l va tomar amb humor. I després, bueno, ara estan amb si aprèn el idioma, si s'aprèn l'himne. Bueno, va donar bon,
0: és una meravella. Aquesta roda de premsa va ser super kafkiana i el director tècnic va ser Nigel de Jong, que segur que els més veterans, no, els de la meua quinta, Nigel de Jong, el tio que li va pegar la patada en el pit a Xavi Alonso en el Mundial de 2010, que li va fer ahí un forat pràcticament.
1: Bueno.
0: Pues Nigel de Jong és precisament el director tècnic de la Federació de Països Baixos, dient que efectivament Guardiola no podia, tenia planxa, no? Arne Slot tampoc, tenia ganar a comprar al Mercadona, i Xavi Hernández està disponible, pues Xavi Hernández el seu seleccionador. Però bueno.
1: Bueno, va donar bons moments, segura,
0: sí,
1: roda,
0: sí,
1: de,
0: sí,
1: premsa. Entre Xavi a Holanda i Arbeloa al Fulham, estan competint per ser Michael Scott.
0: Efectivament, Michael Scott, que és una meravella. Bueno, més enllà de Holanda, un altre dels jo crec que els equips que poden donar un poquet de competència a la mateixa Espanya, que és el millor equip del món, és la realitat, té 2 mundials i juga espectacularment, és Portugal, que a banda va tindre el seu debut de Jorge Jesús, com a nou director tècnic, o en este cas com a seleccionador, després de l'etapa, m'imagine, d'un faust record per als portuguesos de Roberto Martínez, que tenia, pot ser, la més talentosa de totes les seleccions al seu abast, i se la va pegar en el
1: entrenador amb bona premsa, també.
0: Totalment. I bona gent.
1: Bueno, sí, sí.
0: El agent ha de ser un fenomen.
1: Sí, sempre, no, és veritat, sempre està sonant
0: per ahí. Els agents de Ronald Koeman, de Roberto Martínez i de dos o tres més que n'hi ha per ahí, ja els voldria jo per a mi, per a...
1: No, no, però, clar, és que, la veritat és que...
0: D'ací a Punt Ràdio només queda BBC.
1: Bueno, hauria que veure, però bueno, sí que és veritat que ahir nova etapa, però n'hi ha coses que no canvien.
0: No canvien.
1: Cristiano continua
0: sent titular. Ahí està Cristiano Ronaldo, ben aferrat.
1: Va tindre ocasions de gol, va errar una molt clara, sense porter, jo crec que perquè ja no arriba. És que jo crec que el que li passa és que ja no arriba per edat.
0: Que el cervell va a una velocitat i les cames i l'execució va a una altra.
1: El futbol lo té, sí. perquè és una realitat. Perquè ha sigut el millor davanter probablement que jo he vist, o finalitzador que jo he vist.
0: Més que golejador.
1: El millor finalitzador que jo he vist, sí. Amb una idea per anar sempre a on va estar la pilota, espectacular. Però clar, ja no arriba. I tu el veus que físicament ja no arriba, li van anul·lar un gol per lo mateix, per fora de xoc, i ja lo vaig detectar jo en el Mundial, que és un jugador que, clar, com ja ha perdut velocitat i explosivitat, té que eixir abans, i això li costa estar moltes vegades en fora de xoc. I ahir li van anul·lar un gol, a més el VAR, o sigui que no li va fer massa gràcia. Però bueno, és veritat que tampoc té Portugal. A veure, sí que tindrà davanters en millor forma, però Gonçalo Ramos, per exemple... A mi no m'agrada tant com per a dir, bueno, té que ser indiscutible Gonçalo Ramos. O sigui, crec que no n'hi ha un davanter que li diga a Cristiano, bueno, a la banqueta. Perquè jo
0: I això és problemàtic, a nivell, sí, perquè, a nivell selecció.
1: Perquè si tu veus Portugal posició per posició, té com a mínim un jugador de molt bon nivell.
0: Sí.
1: I en alguns casos, més d'un. Però en punta, és veritat que jo no li veig un nou de la qualitat que pot tindre al mig del camp. Per exemple, per a mi Nuno Mendes és el millor lateral esquerre del món. Vitinha és un dels millors migcampistes. João Neves és un dels millors migcampistes. Després sí que és veritat, Bruno Fernández també com a déu, per a mi és un dels millors jugadors en aquesta posició. Però clar, en la punta d'atac tens João Félix, que està fent gols, perquè bueno, ara comentarem, però avui ha tornat a marcar, que està jugant ara a Portugal, i va marcar el gol de l'altre dia davant Gales amb un llançament des de fora de l'àrea. I bueno, Gales va tindre una ocasió per a empatar, que després, si me'n recorde, te mandaré el vídeo, perquè és una ocasió, de veritat, que jo no entenc com no acaba en gol. Però bueno, Portugal va guanyar 1-0, crec que una victòria... Bueno, insuficient, sí que va tindre ocasions, però va ser insuficient, perquè Gales és una selecció fluixeta. Ja,
0: que en el grup que estan, l'altre és Noruega, que s'està enfrontant ara mateix a Portugal, que va guanyar també el seu partit, la Noruega de Erwin Braut Haaland,
1: que continua en lo seu, sí.
0: Que va a lo seu, això. I 0-1, està guanyant ara mateix,
1: sí, sí,
0: a Noruega a Portugal.
1: Gol de Félix, sí.
0: Però que de l'altre dia, si me dius que l'ocasió de Cristiano és pareguda a les que està fallant en l'Al-Nassr esta temporada...
1: La de Jemi, que no l'hem comentat l'altre dia, pues
0: sí.
1: És pareguda. Sí que és veritat que a Cristiano li ve la pilota en l'aire i, bueno, fica mal el peu.
0: Tu creus que Jorge Jesús va tindre els nassos de convocar-lo però no posar-lo?
1: No. És que, però per el que te dic...
0: Jo crec que no ha nascut encara el seleccionador portuguès que fas això.
1: Però perquè no n'hi ha un davanter que te doni arguments per a dir, bueno, al millor en un partit concret pot ser. Però per sistema, per dir... Tu
0: és a dir, per absència d'alternatives.
1: Sí, home, jo no sé, si Haaland fora portuguès,
0: home, clar,
1: no estaria jugant Cristiano Ronaldo.
0: O
1: si...
0: Mbappé, o... Però clar, per exemple, te poso un exemple així espanyol. En Espanya tenim el relleu generacional del Nou, sí, que estem ara pegant-li voltes a Oyarzabal, que ja té una edat, que està en els 30 anys... evidentment la situació del Panda, de Borja Iglesias, que ja supera els 31 sí, sí, sí. I els perfils que venen per darrere són els Carlos Espí, el Roberto Martínez, Toni Martínez, ha arribat el moment, vull dir, Roberto Martínez és, sí, el latre, que ja me...
1: Sí, no, bueno.
0: És com el coco, ja he parlat de Roberto Martínez i ja me dona malsons. Roberto Fernández, Carlos Espí, estos davanters, no?, que poden, arribat el moment, fer coses en la selecció, però no milloren els que n'hi ha ara mateix. I per això el relleu generacional n'hi haurà que veure. En Portugal passa paregut.
1: Clar, però amb la connotació de que el que tens que substituir és Cristiano Ronaldo.
0: Efectivament.
1: O sigui, va ser...
0: Que és com si fora David Villa en el
1: clar,
0: seu moment.
1: Clar, és que va ser fàcil entre cometes, el sustituir a Oyarzabal, perquè no té, pese a ser per a mi un davanter molt respectable en trajectòria de selecció per el que ha fet els últims 3 anys, però no va tindre la transcendència que pot tindre Cristiano Ronaldo al futbol en general. O sigui, sí, és que parlem del millor finalitzador que ha vist molta gent, del millor davanter de Portugal, d'un jugador per a la història, o sigui, que és molt, molt difícil, i més quan el que dius, no tens una alternativa, perquè jo crec que ja li va passar a Roberto Martínez en algun moment, que va traure-lo. Sí. I clar, si tu traus a Cristiano i el que fiques te fa un gol, perfecte. Si tu traus a Cristiano i el que fiques no fa res, la gent te diu, bueno, és que a lo millor Cristiano en mitja hora més te fica una de les que té. O sigui, que és complicat perquè no tens, per a mi, cap perfil per a jugar-te-la i dir, bueno, jo soc entrenador de Portugal i jo fique a este per damunt de Cristiano. Jo el veig complicat. En Espanya crec que va ser una altra història. Jo, per a mi, Espí és un jugador que va ser un nou...
0: Està en la sub-21, que va perdre l'altre dia, ara després parlarem d'això.
1: Espí, si té sort i arriba un entrenador al Madrid amb personalitat,
0: jugarà molts minuts,
1: farà molts gols i serà el nou titular d'Espanya.
0: Perquè ara mateix la situació del Madrid, i això estem fent un off-topic, que diuen els joves, però és la realitat. Mbappé, que ara parlarem de França, va tornar en eixa lesió, que és una càpsula en el genoll, que té per a 10-15 dies.
1: Casualitat.
0: Sí, no, però bueno, la realitat va pelar-se la resta del paró. Però mirant com està Vinícius de mal...
1: No, per a mi, jo lo tindria clar. Mbappé a l'esquerra, espia al nou i en dreta, pues,
0: Bellingham.
1: Bellingham o Guler o lo que
0: o Rodrigo, o este...
1: Rodrigo Mandé.
0: No, Hendrick ha tornat,
1: no va a jugar, Paco.
0: No, és Diomandé, Mbappé i en mig Carlos Espí.
1: És que Diomandé ja s'ha anat a un altre tema, però és que són 140 milions, que tindrà
0: que
1: jugar.
0: Que sí. Per això t'he dit que són situacions en les quals el club va afectar el rendiment en selecció i la possibilitat de no només anar a la sub-21, sinó també anar amb la absoluta. Més seleccions, per exemple, Noruega, que està palmant ara mateix davant de Portugal, li va guanyar a Dinamarca en un duel en el qual caigueren un fum de gols.
1: Sí, perquè va ser un 3-2 per a Noruega, doblet de Haaland, dos gols més per al millor davanter del moment, perquè és la realitat, perquè està en un estat de forma espectacular. El primer gol de Dinamarca és boníssim, d'Amsgar, de falta directa. Molt bon gol, la veritat. I, bueno, Noruega, que per a mi sí que continua en línia ascendent, per a ser una selecció... A mi és que em recorda a la Bèlgica de la dècada anterior. Una selecció que no te va donar per a guanyar cap campionat, perquè jo crec que no va tindre aquest nivell perquè per a mi, per exemple, Espanya va estar sempre per damunt, Alemanya també encara hi ha, que no està a un bon nivell, però també va estar per damunt en quineres per a guanyar torneig, algun torneig. Però sí que és una selecció que, bueno, arriba al Mundial, Brasil va fora. Que en una Eurocopa, pues, en un bon partit, a lo millor arriba en França i va fora a França. Però li va faltar segurament regularitat. Però per a mi sí que intimida per a dir, bueno, jo si puc evitar la Noruega, preferís que evitar-la, preferís un altre tipus de rival, perquè damunt és que té un nou que és que tot el que toca va dins.
0: Un cíborg, absolutament.
1: El segon gol que ell fa és un passe des de la banda esquerra, apareix ell per ahí, li fica un trallo i no n'hi ha res que fer. És que no n'hi ha res que fer per al porter.
0: Sí. Continuem parlant de seleccions de Noruega, també de Dinamarca. Un xicote t'insist per a parlar de dos cosetes. La primera, ciclisme. Al Mundial de Ciclisme la victòria ha estat per a l'estadounidenc McNulty, que ha guanyat sorprenent a la resta de favorits. Ha acabat guanyant la carrera. Michael Matthews ha estat segon, Van der Poel ha estat tercer i el millor espanyol ha estat Juan Ayuso, que ha acabat en la 13a posició. L'enhorabona també a McNulty, evidentment en un Mundial marcat per aquesta caiguda que va tindre lloc el mes passat en la Volta Ciclista a Espanya de Tadej Pogacar. Bueno, Volta Ciclista a Espanya a principis de mes, fa 3 setmanes, 4 setmanes pràcticament. Això respecte al ciclisme. I estem entrant en el moment de clímax d'este quart set en el pavelló de Nou Moles. Carlos.
2: I està ja amb la inèrcia guanyadora l'Eleman Conqueridor, que tot i que només està 3 punts per damunt de neu, ha set-se la seva superioritat de joc i sobretot anímica li fan clar favorit per a que d'ací en uns minutets puguem dir en el punt a punt que són els nous campions de la Copa Comunitat Valenciana de vòlei masculí, però ya sabes lo que es diu, hasta el rabo todo es toro. N'hi ha que esperar sempre a veure què és el que passa, perquè ara mateix anota el Platges de Benidorm, de neu, de set, només dos per davall el conjunt a la cantina. A veure què passa.
0: Anem a veure si tanca el partit de l'Eleman Conqueridor o allarga la situació el Platges de Benidorm. De 9 a 16, 2 a 1 està guanyant el conjunt del Leleman Conqueridor. Estàvem parlant de noms propis de les seleccions que estan destacant en este paro, maxi paro de seleccions. Has parlat de Haaland, de Noruega, Dinamarca també, d'eixe 3 a 2 de l'altre dia. Ara mateix està caigent, ho hem dit abans, els partits en directe, lo més crianer del que tenim ara mateix, el descans. Alemanya 0, Grècia 0 i Noruega 0, Portugal 1. També el Israel 0, Irlanda 3. Irlanda n'està clavant un 0-3 que té un component ahí, David, més, anava a dir, més moral barra ideològic que futbolístic, per tota la situació que n'hi ha hagut en les hores prèvies, en jugadors de la selecció irlandesa que no volien disputar el partit. De fet, el seu porter ha decidit deixar la concentració. I de la jornada d'avui ja hem comptat el Dinamarca 2, Gales 0, el Sèrbia 1, Països Baixos 2, Àustria 3, Kosovo 1, i del grup D, que és bàsicament el fons del barril.
1: És un grup per a vore-lo.
0: És un grup per a vore-lo, Lituània 1, Azerbaijan 1 i Gibraltar 0, Andorra 0. Els dos partits que s'han disputat en la jornada d'avui. Continuem parlant d'equips que han de disputar encara els seus partits. Per exemple, van a tindre el duel França. Quan juga?
1: França jugarà...
0: Dimarts, no?
1: A la tundra.
0: Igual que Espanya, me pareix. Sí, Bèlgica-França. No? Bèlgica-França.
1: Sí, demà dilluns. Bèlgica-França i Turquia-Itàlia.
0: Bueno, pues anem en França, que l'altre dia el va passar molt malament per a guanyar, per la mínima, i a banda tinguérem eixa lesió, problema,
1: dolència
0: sí, de Kylian Mbappé, que va deixar la concentració.
1: Sí, va fer el seu golet i va dir, bueno, hasta si hem arribat. Va ser així, Paco, és que n'hi ha moltes coses en estos parons de seleccions que jo no vull dubtar de...
0: O sigui, quan ja portes uns anyets fent futbol dubtar, internacional...
1: No vull dubtar de cap professional, ni del futbol ni de la medicina, però... Hi ha coses que són...
0: A veure, canta moltíssim. És com l'època aquella de Neymar i els aniversaris de la seva filla, clar, de la seva germana.
1: Ha sigut Konaté, ha sigut Mbappé, Eric García també amb la selecció. Tampoc vull dubtar jo de cap jugador de la selecció espanyola, però són coses que criden l'atenció. Però bueno, Mbappé l'altre dia va fer el gol a assistència d'Olís, com sempre. Però crec que França, i jo crec perquè vaig veure després un vídeo de Nasri, el mític Nasri, parlant de la diferència d'Espanya i de França. Ell deia que Espanya té un estil molt clar, que tu jugues contra qualsevol tipus d'equip d'Espanya i saps perfectament el que van a fer, però dona igual que ho fan, que tenen un estil molt diferenciat, que poden... Va dir que si Espanya canvia 4-5 jugadors de l'11, seguís jugant
0: no
1: de la mateixa
0: res,
1: manera, i deia que França sí, molta qualitat individual, molta qualitat especialment a l'atac, però que no tenia identitat i que... I també parlava d'Anglaterra, de lo mateix, que tenia molts bons jugadors, però que li faltava identitat, una identitat que Espanya sí que té.
0: Quin és el millor jugador d'Espanya? Lamine? Li lleves a Lamine, com hem vist en algun partit previ al Mundial o algun partit del Mundial, quan Lamine no ha estat bé?
1: Podries ficar a Oyarzabal per la dreta i jugar amb una altra punta, podries tindre alternatives.
0: I Espanya els ha guanyat,
1: sí,
0: i els ha tret endavant.
1: Dona igual.
0: Li lleves a Anglaterra a un Bellingham o a un Kane, o a França a un Dembélé
1: o
0: un
1: Mbappé,
0: i... Pues dubtes, i normal.
1: Continuen sent seleccions molt potents, perquè quan tu tens tot el que té França, França a nivell ofensiu, individualment...
0: Ah, és una bomba, té tot.
1: Individualment és la selecció més completa en atac. Però col·lectivament tampoc crec que ho siga, perquè jo crec que li falten fonaments, li falten automatismes que sí que té Espanya. I bueno, és que se va veure en l'enfrontament en el Mundial, s'ha vist a l'Eurocopa, s'ha vist a la Nations League. Espanya és molt superior a França perquè té coses que ells no tenen. Però bueno, per damunt va ser l'estrena de Zidane. Clar, també la lesió. Bueno, Zidane per una banda, entrenador de França. En Brasil, algun favor d'Ancelotti podrà rebre algun equip concret. Són coses que ja te dic, a mi em deixen estranyat, però bueno, no em sorprèn el d'Mbappé.
0: Sospitoses, és l'adjectiu correcte, però sí, efectivament, França va guanyar, i recordem que el segon partit és davant de Bèlgica en la jornada de demà.
1: Partit molt recurrent, també.
0: I parlant de Bèlgica, clar, este grup és una traca absoluta, este grup de la Nations...
1: El grup de la mort.
0: Efectivament, Turquia, França,
1: si
0: Bèlgica...
1: Si algú es pot morir per la Nations, pues grup de la mort este.
0: I Itàlia. La Itàlia de Roberto Mancini, Després de la Itàlia de Gennaro Gattuso, després de la Itàlia de... Bueno, es que ya
1: la culpa, por... la culpa no la... Yo sé que Gattuso es un personaje que no agrada.
0: No, no, la culpa no es de Gattuso.
1: La culpa no era de Gattuso.
0: La culpa no era ni es de Gattuso.
1: Porque Italia te lo que te. Y eso.
0: Mira, ahir parlàvem, quan va ser la tertúlia que ferem. Crec que va ser en el tram de la vesprada, just abans del partit de la selecció, que estava per així Fernando Gómez Colomer, Luis Urrutia, estava Charlie Egea, parlant de per què Itàlia no té talent.
1: Bueno, jo no ho sé concretament, però sí que he llegit a molta gent dir que les lligues de filials que limiten molt als xics, que al cap i a la fi, quan volen donar el saltet, arriben a sèrie C, sèrie D, mm-hmm. Són lligues molt menys competitives, els campionats primavera estan molt bé, però bueno, són...
0: Els primavera són els sub-21, no?
1: Sí, sí, crec que sí.
0: Però, o sub-23,
1: però no et donen, i la realitat és que Itàlia, en els últims... No sé si 20 anys, però quasi 20 anys, la producció de talent és escassa.
0: Molt escassa.
1: És escassa perquè no n'hi ha jugadors que estiguen jugant pràcticament fora del futbol italià a un nivell altíssim, perquè pots tindre Tonali. Vale, Tonali, Donnarumma i poquet més.
0: I ja està.
1: Fora d'Itàlia.
0: On estan els centrals? On estan els defenses?
1: És que si jo te dic, els centrals ahir són Gianluca Mancini, que juga a la Roma, ja té 30 anys, este mm-hmm. xic, ha fet, vamos, una carrera llarga a la Roma, són 7 anys o 8, i Diogo Coppola, que juga al París Futbol Club, i que, a ver, no és mal central, però clar, és que venim d'Itàlia amb uns centrals d'un nivell...
0: Itàlia, la Itàlia de Franco Baresi, Paolo Maldini, sí, Materazzi, Cannavaro,
1: Chiellini,
0: Bonucci, és que són... En els últims 30 anys estem parlant de centrals històrics.
1: És que Barzagli, que probablement en aquesta línia de 3 de la Juve era el pitjor,
0: el fluixet.
1: Ara mateix seria, vamos, espectacular en aquesta selecció. I bueno, l'altre dia a Bèlgica, que no és res de l'altre món, perquè es va veure al Mundial, encara que també han canviat de seleccionador.
0: Ja no està Rudi García, no?
1: Estava en Bommel.
0: Sí, estava en Bommel.
1: Van Bommel, que com va tindre un pas molt bo a l'Amberes, a l'Antwerp.
0: És de veres, ja no està Rudi García perquè va ser candidat fins
1: sí,
0: fa un parell de setmanes a...
1: candidats. No, i perquè va acabar malament amb la selecció.
0: Normal.
1: Normal, tampoc...
0: Me pareix que també... Rudi García, d'origen espanyol, els seus pares són espanyols, del sud, me pareix que són d'Almeria o de
1: pot
0: Granada
1: ser.
0: O d'Andalusia, d'algun lloc. A més, un altre entrenador que el seu millor moment va ser fa 15 anys. Rudi García, quan estava en el Lille. No, quan estava en el Lille. I després ha anat filant, pues, paregut a Mourinho, no? Una cosa molt pareguda. Entrenadors que, bueno, han anat filant ahí cosetes, han anat filant experiències fora de tal, però seleccionador de Bèlgica, tot el talent que tenia Bèlgica. També he de dir que ser el que recollix el que va deixar Roberto Martínez no és fàcil, eh?
1: I va passar. I que sí que és una selecció amb talent, però que jo crec que ha tingut èpoques molt millors, eh? O sea, per a mi la Bèlgica de 2018 és una selecció molt superior a la d'ara. Mm. L'altre dia és veritat que apareix Mika Götze, el jugador del PSG, que fa un gol boníssim i que crec que és un jugador molt diferent a lo que pot tindre Bèlgica. Que jo, per exemple, vull veure a Matías Fernández Pardo, que va estar fins a la fi per a estar en Espanya o no.
0: Sí, que podia, com tenia en la doble nacionalitat, podia triar.
1: Té cosetes, però és lo mateix que Noruega. Si la generació millora per lo que siga, perquè en Bèlgica n'hi ha molt de treball en les generacions més joves, tant a lo que és selecció com a lo que és club.
0: Mira, anem a fer un xicot de xoc, eh? Estem improvisant, tenim temes per a parlar, però clar, com este me pareix molt, molt interessant. Jo te vaig dient noms de països i tu, sense pensar, només contestes sí o no a si treballen bé la cantera des dels equips base de clubs i de selecció.
1: Pot ser que m'equivoqui, eh?
0: De clubs i de selecció, eh? Només per llançar. Espanya.
1: Molt bé.
0: Anglaterra.
1: Millorable.
0: No, sí o no?
1: No.
0: Sí o no?
1: No.
0: Anglaterra no?
1: No.
0: Vale, ahí tenim diferència. França.
1: Sí.
0: Bèlgica.
1: Sí.
0: Alemanya.
1: Crec que sí.
0: Itàlia.
1: No.
0: Ja està.
1: No.
0: És que per a mi la resposta de tota la pomada de per què Itàlia fracassa, per què Itàlia no arriba a mundials, per què Itàlia no aconsegueix que el seu talent isca de baix i se consolida en elit, ve per ahí. Perquè Espanya ha tingut, des de n'hi ha dos punts fonamentals. Jocs Olímpics en l'any 92 i després l'arribada de Luis Aragonés a la selecció. N'hi ha dos, tres generacions allà enmig que t'han consolidat entre els millors. Una, la que naix a finals dels anys 80, mitjans dels anys 80, principis del 80, perdó, i que en l'any 92 es comencen a entrar en l'adolescència i demés, que és la generació del 2000. Casillas, sí, Xavi, sí, sí. Este Aranz, era Aranzábal, el porter que estava en
1: Aranzubia,
0: tots estos que després, Mario Rosas, tota la gent que va estar, per cert, que estan en el Lense encara, està director esportiu del Lense. Tota esta gent, després del plan per al 92, se consolida i Espanya comença l'etapa dels juniors daurats i les seleccions daurades, no? Jocs Olímpics, el partit davant Nigèria, any 99, any 2000. Esa generació és la que guanya en 2008. És sí, la que sí. Naix en el 80-81 i en el 2008, que té 26, 27, 28. Esa és la primera. I a col·lació de la segona és quan Espanya ja diu, un moment, si tenim les millors seleccions formatives del món, no guanyem res en l'absoluta, però la sub-21, la sub-20, la sub-19, la sub-18, arribaves sempre a semis, finals, guanyaves. Què és el que fan? Consolidar el model.
1: És que jo crec, i lo venia pensant abans, és molt difícil no pensar que Espanya va ser favorita per a guanyar l'Eurocopa de 2028.
0: Mundial 2030 Mundial, i més enllà.
1: Mundial 2030 i possiblement Eurocopa 2032, Mundial 2034, perquè si tu veus, i el futbol és molt fàcil també, si tu veus els campionats sub-19, Espanya ha guanyat l'europeu sub-19 sense encaixar un gol.
0: Efectivament.
1: Espanya està guanyant europeu sub-17, arribarà lluny al Mundial sub-17, que crec que es juga ara en novembre, me pareix que és. Si tu, aquests jugadors, li dones un bon treball en els seus clubs, però també en la selecció, jo crec que la Federació Espanyola fa un treball boníssim.
0: És més, de vegades la Federació fa millor treball que els clubs.
1: Per suposat.
0: Perquè els clubs depenen molt de necessitats a curt termini. És a dir, aquest jugador no vol renovar en mi, a la banqueta o a la graderia, o ara faig una operació, o ara no juga en mi, o ara... Però en la selecció els tècnics filen tan prim que saben de vegades quan un jugador destaca molt, a este no hem de convocar-lo.
1: Sí, no.
0: I de vegades a l'inrevés, este jugador no està rascant-la, però a este hem de portar-lo i ha de jugar.
1: I crec que Espanya va tindre un futur espectacular perquè és una superioritat a nivell de xoc.
0: Sí.
1: Jo que veig
0: tornejos
1: i concentracions, l'altre dia vaig estar en un torneig sub-16 o sub-17 realment, i vaig voler Suïssa i és que no és...
0: Va ser l'altre dia en Pinatar?
1: O en Oliva. Vaig estar en Oliva. Mm. Eren Suïssa, Irlanda del Nord, que molt competitiu, Irlanda del Nord, a nivell de xoc, bueno, però molt competitiu, Suècia i Gales. Gales i Irlanda del Nord, nivell tècnic justet, Suècia B i Suïssa decepcionant. Si tu fiques a aquesta selecció d'Espanya, la sub-17, guanyen a tots...
0: Per molt. Fàcil. Sí, no, estic absolutament fàcil. D'acord. La resposta a la pregunta, si la tinguérem, evidentment els italians ens cridarien, però tenim teories. La teoria, almenys la que tenim així, és que el problema fonamental d'Itàlia és que no ha tingut un relleu generacional a la selecció que va guanyar en 2006.
1: Ells, si tu veus categories inferiors, tenen molta competitivitat, per això el porten també moltes seleccions.
0: Però sempre arriben a quarts i en semis, i
1: clar,
0: en semis...
1: Són seleccions a nivell de caràcter molt competitives, també ho és Polònia, i ho són altres, Sèrbia, totes aquestes. Però a nivell de qualitat, és veritat que Itàlia ni està... ni, bueno, tinc que veure la sub-20, intentaré veure-la el fin de setmana següent, el cap de setmana següent, però tampoc l'espera.
0: El problema d'Itàlia és que aquestes generacions del Piero, Inzaghi, Casiraghi, mig del camp Pirlo, en defensa dels, pues, hem dit abans, no? Balón d'Or, Ilvelo Cannavaro, Materazzi, Toldo baix espals durant molts anys i portes que ha tingut també d'un altíssim nivell, doncs aquestes generacions no han tingut el relleu. I des del 2006 arribaren als quarts en 2008 davant d'Espanya, després en el Mundial 2010 crec que se la peguen, 2012...
1: I bueno, ja van guanyar l'Eurocopa.
0: L'Eurocopa, correcte.
1: Que això sí que em va aparèixer un miracle.
0: Una cosa miraculosa i sí. Que Espanya hauria d'haver-la guanyat també, però sí. Bueno. Va ser en els penals, no?
1: A nosaltres
0: sí, en els penals, sí, sí. Me pareix.
1: Falla Morata.
0: En 2012 li peguem un ball en la final històric, sí, sí, sí, històric, sí. en 2014 participa en l'últim... És l'últim mundial en 2014, és que estem en 2026.
1: No, no, és fort.
0: És que és més d'una dècada.
1: Són 16 anys sense
0: greu.
1: Jugar un mundial. Itàlia. Si haguera passat així...
0: No, bueno, bueno, així... Dimissions, no, així del país, com ha passat en Itàlia, per cert.
1: Sí,
0: bueno,
1: sí.
0: Hem fet un off-topics, però jo crec que són interessants, al respecte de per què ara mateix la Nations League, que este format dels... nivells A, B, C, D és una cosa un poc estranya, però bueno.
1: Bueno, jo sé que té alguna connotació per a l'Eurocopa o no sé què història.
0: Sí, bueno, després, a les Eurocopes al final entren pràcticament tots.
1: Però, en... Sí, però és que tampoc ho entenc massa, però bueno, sí. Estan ahí, a mi me preocupa normalment Espanya i poc més.
0: Correcte. Bueno, pues després de fer el repàs a les seleccions més rutilants, més importants, anem a recordar el que tenim en marxa, eh? Segona part, Alemanya 0, Grècia 0, Noruega 0, Portugal 1, ha marcat Joao Félix, que ja ho has comentat abans, i en la Lliga B està guanyant Irlanda, està en el 6 de la represa, Israel 0, Irlanda 3, li ha fet un 0-3 en la primera part. I ja hem comentat la victòria de Països Baixos 1-2 davant de Sèrbia i de Dinamarca 2-0 davant Gales. Per a demà, Geòrgia-Ucraïna, Irlanda del Nord-Hongria, Romania-Bòsnia-Hercegovina i Suècia-Polònia. I per a dimarts, estava mirant per ací, tenim ja... Bueno, també per a demà tenim el Bèlgica-França, evidentment, i el Turquia-Itàlia, Armènia-Montenegro i Letònia-Xipre. I per a dimarts ens resten de la Lliga C. La Lliga C és,
1: partits,
0: és dura, n'hi ha partits. Alguns que són duríssims.
1: San
0: Marino-Albània, ese, bueno. Luxemburg-Islàndia, Eslovàquia-Kazajistan, Bulgària-Estònia, Moldàvia-Islas-Feró i Finlàndia-Bielorússia. Però dels que ens interessen, els bons. Espanya-Croàcia, a les 9:15 en Sevilla. República Txeca, Anglaterra, dimarts també mateix horari, Escòcia-Suïssa i Eslovènia-Macedònia del Nord. En 5 minuts pots comentar lo que més te crida l'atenció d'esta segona jornada de la fase de grups de la Nations?
1: Pues te diria que a veure...
0: Lo d'ara mateix, que està guanyant Portugal,
1: sí, lo
0: i
1: de...
0: que Alemanya no pot en Grècia.
1: És que Grècia no hem parlat, però Grècia té una selecció que apunta. O sigui, és una selecció que a nivell individual també m'agrada molt i molt jove. Perquè té, per exemple, està jugant avui amb Caretzas, el jugador del Dortmund, 18 anys. Està jugant Cholis, també, que hem parlat moltes vegades d'ell. Vallanidis és un bon lateral dret. Té fora a Constantinelias, que també està al Dortmund, que bueno, va tenir una lesió, crec que greu, de Xenoll. Té bons jugadors, eh? O sigui, té a Pavlidis, té a Dubikas, que està fenomenal al Como. O sigui, és una selecció complicada per a guanyar. És veritat que Alemanya pareix que està sent superior pels números,
0: sí.
1: No per altra cosa, el partit no l'estic veient, òbviament. Però bueno, Grècia crec que va ser una selecció pues que també es pot unir a eixa Noruega, a eixa Bèlgica, com seleccions de segon escalafó i bueno, veurem on arriben. També pensaven que Turquia anava a fer-ho i Turquia en els últims tornejos ha sigut un bluff, però bueno.
0: Sí, tot lo que està siguent, per exemple, el Marroc... sí. No ho és Turquia.
1: Jo tenia més fe en Turquia bueno, en el Mundial és veritat que no massa, eh? Tampoc per a fer el que varen fer, que va ser un desastre, però bueno, és una selecció que té talent i bueno, la seua lliga també este any va créixer perquè han invertit molt de diners, han gastat molt de diners.
0: Bueno, els últims minuts hem parlat de Marroc i estava filant conceptes. Ayoub Bouaoudi, el migcampista de Marroc, 20 anys, que va firmar per el City el passat estiu. Volia preguntar-te per la moguda del City, perquè efectivament estem parlant d'informacions encara no confirmades per la Federació Anglesa o per la Premier League en este cas, que recordem que ha creat una comissió específica per a jutjar els 115 casos d'infracció de les regles.
1: Tu, no?
0: Sí. Dels quals pareix, per informació que va donar l'altre dia d'Atlètic el company David Ornstein, que li van a donar com a perduts, com a culpable, 114.
1: Bueno, bon treball.
0: La primera reflexió de l'altre dia que vaig fer és què bo és Pep Guardiola per a triar el moment per anar-se'n dels jocs.
1: Jo crec que Pep Guardiola tenia molt clar el que anava a passar.
0: I per l'altra banda, què bo és Rodri també per a fer el mateix. Perquè Rodri s'ha anat per cames del City, ja tenia clar que se n'anava.
1: I em sorprèn que Haaland...
0: És que jo crec que Haaland va eixir al mercat. Anem a veure què és el que passa, però primer la teua opinió al respecte de com li pot canviar la cara a la Premier el fet de que n'hi hagi un equip al qual van a culpar de 114 càrrecs d'irregularitat, sobretot a nivell financer, perquè ara mateix a Anglaterra és un polvorí, vull dir. Aficionats demanen que els tornen els títols,
1: clar,
0: o llevan els títols, o
1: normal.
0: Punts, multes...
1: Això és normal. Jo crec que la imatge de la Premier quedarà d'una manera o d'una altra en funció de lo que passa amb el City, vull dir.
0: És que té pinta que van a fer
1: si
0: un càstig exemplar.
1: Si n'hi ha un descens i se li retiren títols o el que siga, la imatge de la Premier per a mi serà bona en dir, bueno, s'ha investigat això, s'ha declarat culpable al City, això pot repercutir no a soles al City, sinó a tot el grup City i als clubs del grup City, que jo sé que ja en alguns casos està la cosa repercutint, perquè, sí, sí, perquè sí. És veritat.
0: Així en Espanya, per exemple, el Girona.
1: I en Bèlgica, per exemple, l'Home, la primera divisió, ja no, a lo millor anaven a fer contratacions i ja no les fan. O sigui que, vull dir, això està... La cosa és complicada per a tot el grup City. Si no passa res, que... No sé jo, és que a mi em costa veure que...
0: Va treure l'altre dia el chairman, no? El CEO del City, que ara mateix no me'n recordo el nom, un comunicat dient que confien en la seva innocència, que confien en...
1: És que a mi de veritat que si ho han fet malament, oye, per a mi que n'hi ha ja un descens o el que tinga que passar, però a mi em costa veure que fan això amb el City.
0: Sí.
1: Perquè crec que entren moltes coses, més enllà del futbol.
0: Dinàmiques de poder... Sí.
1: I crec que és difícil, el que te dic, carregar-se un grup.
0: Bueno, te vaig a recordar que fa 4 dies, no, però fa 9 mesos, teníem una meravellosa Copa d'Àfrica, que contarem així, en esta sintonia, la gran final, que Senegal li la guanya al Marroc i després a FIFA diu que no, que ha guanyat el Marroc.
1: Sí, per això te dic que a mi em costaria veure-lo. Sí que és veritat que a nivell de serietat guanyaria molta la Premier, cosa que molta gent pensarà que no ha passat així a Espanya.
0: Sí, amb el tema de Negreira, que continua, recordant.
1: En un cas qüestionable.
0: Continua judicialitzat i continua investigant-se i continua, sí, pues, que anem a veure. El Barça continua dient que ells no farem res malament.
1: Què
0: van a dir? El Real Madrid i Florentino continua pressionant en la seva tele i en els seus tentacles a nivell mediàtic.
1: Tard.
0: I ahí està el comitè tècnic d'àrbits enmig i la federació enmig i la lliga enmig, esperant a veure si plou o fa sol.
1: I els demés enmig, que pareix que no importa, però els demés també tindrien que...
0: A veure, David, no anem a enganyar a ningú. No importem.
1: No,
0: la però... La resta importem,
1: però,
0: res.
1: Però vull dir,
0: jo me poso el primer, no importem.
1: Als clubs mateixos deuria importar-los.
0: Saps com se diu en castellà? Dame pan y dime
1: tonto.
0: Ja,
1: sí, sí, sí.
0: Mentre la pasta fluïsca i mentre la lliga continue donant-li als clubs els diners, siguen molts, pocs o mediocres.
1: No, pocs.
0: De diners,
1: pocs.
0: Javier Tebas continuarà com a president ad eternum i estos temes de Barça-Madrid continuen sent un duopoli i no una qüestió col·lectiva.
1: A veure si algun dia deixem de parlar de Tebas, perquè ja porta també més anys ahí que...
0: Cobran 5 quilos a l'any?
1: No, jo sé que per ell no va ser. Però...
0: Jo no sé si tu te jubilaries. Però...
1: No, mai.
0: 10 de la nit, David Ferris, com sempre un plaer.
1: Un plaer, Paco.
0: I setmana que ve, jo no estaré, però setmana que ve t'esperem per ací per a una jornada també intensa de futbol internacional.
1: Perfecte, Paco. Un abraç,
0: company. I abans de fer un alt en el camí, estem en el super tie break pràcticament ja, perquè no n'hi ha forma de veure qui és el guanyador del quart set. Se podria acabar la gran final o podríem prorrogar fins a l'últim set. Carlos.
2: Això no s'acaba mai. 30-31 per al conjunt del Benidorm. Han tingut 5-6 oportunitats de set en esta quarta mànega. Tots dos equips, per tant, oportunitat de partit per al l'Eleman Conqueridor, i en este moment guanya el quart set el Platges de Benidorm per 30-32, la qual cosa només vol dir que anirem com en les grans slams de tenis a la quinta mànega per a veure qui és el campió de la Copa Comunitat Valenciana de vòlei masculí.
0: Bueno, pues no podia ser més igualat el partit ara mateix d'esta Copa Comunitat Valenciana de voleibol masculina. En la femenina, ja ho hem comentat abans, el Paterna Liceo, que ha guanyat esta vesprada i que ara mateix tenim entre el Conqueridor i el Platges de Benidorm 2-2, i se n'anirem al super tie break del quint set. Les 10 de la nit i 2 minuts, al tenir el camí i a la tornada, el futbol més nostre.
3: Estàs a punt per a viure el dia? Nosaltres ja estem preparats. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
4: El líder de segona divisió juga al punt a punt. Este dilluns, des de les 8 de la vesprada, el Castelló visita Leganés. Viu el partit amb la narració de José Luis Gual i els comentaris de la llegenda albinegra Emili Sierte. Este dilluns, des de les 8, el partit del Castelló en...

0: nit i 3 minuts, la sintonia del futbol més nostre, que la setmana passada se va fumar el cap de setmana perquè no n'hi havia oportunitat, no n'hi havia forma de colar-la ahí enmig de la nostra graella, però avui tornem en força, en una horeta per a parlar de les categories de primera, de segona, de tercera federació i de Lliga Comunitat, i també de Copa del Rei, de més cosetes. Carlos Gallardo, bona nit.
1: Molt bona nit.
0: T'hem canviat de escenari, com estava abans David Peràs en l'estudi, avui estàs en un lloc estrany per a mi, estic acostumat a tindre la dreta, però bueno. Què tal el cap de setmana, abans de començar en la resta de continguts?
1: Pues me quedé en el més recent, perquè ara mateix estan tornant de jugadors del Tavernes de Maracena, de Granada, de jugar ese partit d'anada de Copa del Rei, i havia certa por a este partit, perquè anava només en 13 jugadors de la primera plantilla, amb 9 baixes, i d'ells uns 7 jugadors titulars, i s'anava molta por, o certa por, del que podia passar allí, no? De perdre l'eliminatòria a l'anada, però afortunadament s'ha tret un bon resultat 1-1, després comentarem. A més, hi ha un dels jugadors que ha marcat el gol per castellonense, Jesús Prats, que ens ha deixat un mensatge per ara mateix, anant en autobús, ara després l'escoltarem, i anem a parlar d'això, anem a parlar de lo fort que estan els filials en tercera, sí. I el DNCB, que s'estrena i amb molt bons resultats, també estan ahí el Llevant, el Villarreal, sé que també vas començar molt bé, l'Hèrcules, que reviscola i agafa una bona ratxa de victòries, no en tant de xoc, encara queda i se creixement per part del conjunt d'Alacant, però sí que està aconseguint victòries per donar-li més tranquil·litat. El Villarreal ve que està molt fort en aquesta zona més alta, també en aquesta segona federació, victòria important de l'Alcoyano, victòria a la Nucía en aquest ple de triomfs que ha començat la temporada.
0: Vicente Mir, boys, ahí estem.
1: La veritat que moltes coses que comentar en el programa d'avui.
0: Bueno, pues anem a començar. A les 11, a les 11 de la nit comencen els últims 90 minuts del punt a punt amb Manolo Montal i Sala Folgado. Ja sabeu que el punt a punt porta en marxa des de les 12 fins a les 12 i mitja de la nit. Sempre estem al teu costat de la ràdio i si vos criden, punt a punt, cap de setmana, a punt ràdio, dissabtes, diumenges i sempre que n'hi hagi esport en directe. Comencem, Carlos, amb el repàs. Primera federació, grup segon. Estem en la jornada, tancant la jornada cinquena. I primer anem a començar per el partit del passat divendres, la victòria del Villarreal B, que va guanyar per 1-3 davant un Atlético madrileño que va queixar-se molt de les roches, però a mi són claríssimes, sí. Ara parlarem del tema. I la resta de marcadors, Eivissa 0, Saragossa 2, divendres. Dair, Torremolinos 1, Algeciras 2, Águila 0, Hércules 1, Inàstic 1, Sant Andreu 2. I avui, en contra este matí, l'Europa 1, Rayo Majadahonda 0, l'Antequera 2, Jaén 0, el Teruel 1, Huesca 1, i està jugant-se ara mateix, minut 75, resten 15 per arribar al final, el Real Madrid B 1, Alcorcón 2. La classificació provisional, perquè no ha acabat encara la jornada, el Villarreal B, des de divendres ja ho sabíem, és líder. No destacat, perquè el Saragossa està molt fort també, però líder, 13 punts, pujaria de forma directa, no ha perdut encara el conjunt de David Albelda. Segon el Saragossa, 12, tercer el Jaén en 10, l'Alcorcón si guanya avui seria quart i el Múrcia seria quint. Tots estos en llocs de playoff. L'Hèrcules se queda ahí, en 9 puntets. Si no haguera guanyat l'Alcorcón, si no acaba guanyant l'Alcorcón, l'Hèrcules acabarà la jornada en playoff, important. I el que estava dient, per baix, Rayo Majadahonda, Algeciras, Europa, Teruel i Torremolinos estan en descens. Què destaquen el cap de setmana?
1: Anem a començar per l'Hèrcules, tercera victòria consecutiva, dos victòries en dos partits de visitant, i és notícia perquè la temporada passada i les darreres li costava molt guanyar fora de casa, i esta temporada la veritat és que està traient aquests partits com a visitant. Protagonisme absolut de Àlex Jiménez, qui va errar ese penal de Panenka.
0: Mira. Está disponible en xarxes, ¿no? El video se puede ver en Twitter. Àlex Jiménez, el penal a l'Opanenka, és un dels pitjors penals que he vist executats en temps, en molt de temps, molt de temps. I a banda, en un moment en el qual el seu equip va 0-0, no jugant excessivament bé, Toni Cabot li va pegar un pal en la retransmissió i dos minuts després arriba...
1: Això funciona sempre.
0: Sempre funciona. Dos minuts de pumba, la primera que toca, gol. I va ser clau per a Àlex Jiménez, que m'imagine que no tornarà a fer un Panenka d'ací a curt termini.
1: I per ser detall, ese Panenka, Salcedo, el porter de l'Àguila, Semanaris li va xillar a la cara quan, sí. I després el karma torna, i després va marcar gol Àlex Jiménez, que a més va celebrar el gol fent...
0: Demanant perdó als seus... i retant als aficionats de casa,
1: Quan ell és d'Àguiles, ell és de sa població. Curiosa celebració i destacadíssim també Blasic, el porter. Se va parlant molt l'estiu d'ell, d'altres equips que estaven interessats en el porter, que la temporada passada va explotar en grandíssimes parades en l'Hèrcules, i aquesta temporada pues torna a demostrar la seva gran qualitat. I destacar del conjunt visitant que hi havia diversos jugadors valencians, com José Mas a l'Alacantí, que és de l'Hèrcules, es va formar a l'Hèrcules i juga a l'Àguiles, i Gonzalo Serrano, qui va marcar ese gol que li van anul·lar titular en l'Àguiles.
0: Sí, en la segona part, en un home menys, eh? Va apretar moltíssim a l'Hèrcules en un jugador menys.
1: És de Requena. I, bueno, l'Hèrcules que suma 3 victòries consecutives, jo crec que és moment de guanyar, agafar confiança, perquè falta convèncer. De moment està guanyant, però li falta pues, millorar en el xoc i donar més seguretat a l'equip d'Hèrcules.
0: No guanyava 3 partits seguits des de que va pujar a Primera Federació. És la primera vegada en esta categoria nova, de nova creació en les darreres temporades, que l'Hèrcules guanya 3 partits consecutius. Del Villarreal B, David Albelda, què anem a dir ja? És que està tot dit, estàs saltat.
1: Espectacular, és un poquet del partit boig. Dies que hi havia un poquet de queixa en l'Atlético Madrileño per aquestes 2 targetes roges que ja pareixen claríssimes les 2. Sí que és més qüestionable l'assumpte dels penals. Hi ha un possible penal a l'Atlético Madrileño d'Albert García, que li ho fa un jugador de l'Atlético Madrileño que entra des de la banda a l'àrea, que pot ser penal. Després n'hi ha un dels penals que li piten en la segona part del Villarreal, que també és dubtós, però jo crec que les 2 targetes roges són claríssimes les que va patir i va assenyalar l'àrbitre per
0: la primera. Me pareix una ganivetada baix al turmell que no lesiona el futbolista del Villarreal B de miracle, però de miracle, eh? La primera, que és l'expulsió, a veure que el tip era així anotat, l'expulsió de Domènech, minut 60, queda mitja hora, és una roxa, però de manual, no, de manual d'estil i de cartell posada ahí en la porta del vestidor. La segona, més una, com una colzada en l'avantbraç, més discutible, però no sé, els aficionats de l'Atleti els he vist molt cabrejats en l'arbitratge i per a mi tampoc va ser decisiu perquè el Villarreal va ser el millor equip.
1: Sí, destacar Baratuzzi, que va fer la quarta assistència que portem de Lliga en
0: aquest
1: primer gol
0: setmana
1: d'Albert de Cap per a Baratuzzi per a Gaitán, que es va tornar a deixar detalls d'enorme qualitat d'este futbolista, el malagueny, que torna a ser protagonista una jornada més d'esta Primera Federació. I en l'Atlético Madrileño n'hi havia diversos jugadors valencians, per exemple Edgar Alcañiz, el de Sueca, que està sent titular en Fernando Torres, que va créixer al Llevant Unió Esportiva. Carlos Jiménez va estar en la banqueta, no va jugar, és el futbolista de Sedaví, que va créixer al Llevant, que es va marxar a l'Atlético de Madrid, al filial, va anar l'any passat a Grècia i ha tornat, i estava este dissabte veient els seus amics jugant en el Massanassa Alcora, en Lliga Comunitat en Massanassa, els seus amics del cole. I després Romeo Hueso, que també va jugar, lateral dreta de Xàtiva. Ell és de Xàtiva, però vas començar a jugar en Llosa de Ranes perquè ahir se va traslladar la seva família, és una població al costa de Xàtiva, i és una família molt arrelada al futbol en la costera, en esta comarca, perquè sa mare Sabina, vas parlar una volta en ella, va ser una de les pioneres del futbol femení a la costera, va arribar a jugar a la selecció valenciana i son pare va jugar a l'Olimpí de Xàtiva, així que és un jugador també a seguir, Romeo Hueso, d'aquest conjunt de l'Atlético de Madrid, de l'Atlético Madrileño, i com dius tu, el Villarreal B, que ja està igualant la dinàmica que portava d'inici l'últim equip que ha aconseguit l'ascensa segona, en Miguel Ángel Álvarez.
0: Miguel Álvarez, sí, correcte, correcte. Recordem, setmana que ve, Hèrcules Jaén, dissabte a migdia, a la 1 del migdia, i Villarreal ve davant l'Eivissa, diumenge a les 12 del migdia. I precisament parlant de l'Eivissa, està molt mal l'Eivissa, va perdre este cap de setmana, i estava mirant per així perquè, clar, com n'hi ha tants canvis d'entrenador, no sabia que estava Raúl Llona, que és este entrenador de Logroño que va pujar a la
1: Cultu
0: fa 2 temporades, en estiu del 24, si no m'enganye. No, en estiu del 25, fa temporada i mitja. I és el pròxim rival d'un Villarreal que està ara mateix imparable. També n'hi ha més protagonistes en esta jornada de Primera Federació.
1: Sí, li va guanyar a l'Eivissa el Real Saragossa, que després d'una primera derrota davant el Nàstic, on va ser superior, va venir a guanyar aquest partit, però el va perdre. Després 4 victòries consecutives amb doble d'Òscar Ureña, i demostra que el Real Saragossa és el gran rival a batre per part de tots els equips que vulguin lluitar per l'ascens en aquest grup segon de la...
0: Va començar malament,
1: Primera Federació.
0: Però després s'ha enganxat 4 consecutives i ahí el tens.
1: Sí, i destacar el davanter del Nàstic, de Onda, Carlos Segura, qui se va omflar a ficar gols en el Castelló, en el final del Castelló, les últimes temporades, que ja ha portat 2 gols esta temporada, fer un golaç per l'escaire, un gran xut amb el Nàstic. I atenció, César Arzo, l'entrenador de Villarreal, el Torremolinos, és cuer de la classificació i observava ja una nova derrota, va patir davant de l'Algeciras, que també estava a la zona baixa, i ja està molt qüestionat el tècnic de Villarreal.
0: Sí. Tot això respecte a la Primera Federació, votem ja i baixem un escalonet per a parlar de la Segona Federació, del grup tercer. Primer, els marcadors d'esta jornada quarta, que va començar a ir per la vesprada. Orihuela 1, Castelló B 4, que va ser una golejada d'escàndol del conjunt orellut. I avui s'han disputat el Cieza 1, Balears 1, Atlètic Balears 1. La Nucía 2, Mallorca B 0, Penya Deportiva 0, Múrcia B 2, Poblense 1, València Mestalla 0, UCAM Múrcia 1, Intercity 2, Alcoyano 2, Deportiva Minera 0, lo he contat així en el punt a punt, Yeclano 1, Elche Ilicitano 0, i per últim, Lorca Deportiva 1, Castellonense 0. Ha caigut el Castellonense, que estava en la zona alta de la classificació. I precisament fem el repàs de com està la situació. La Nucía, 12 de 12, l'únic equip que ho ha guanyat tot. Per darrere, seria líder i pujaria de forma directa. En playoff, Castelló B, Castellonense, Intercity i Alcoyano, 5 equips valencians, les 5 primeres posicions. I després de la resta dels nostres, el Orihuela, 7 punts en la 7ª posició. El Chilicitano, 4 punts en la 13ª posició. I en descens, l'únic equip valencià en descens és el València-Mestalla, que té només un puntet i està en la 17ª posició. Què destaquem?
1: El València-Mestalla, que ha perdut avui la visita al Poblense i que està fent els mateixos números que la temporada passada, que va començar les primeres 4 jornades un punt, pues el mateix, el València-Mestalla, en este inici de temporada. En el derbi que mantenen, el duel entre equips de la Comunitat Valenciana, el dissabte, i Orihuela-Castelló B, el Castelló B aconseguís la tercera victòria consecutiva, va caure, recorde que li va remuntar l'Intercity en 4 minuts en la primera jornada quan anava guanyant, però la resta de 3 partits, victòries, i ha sumat 10 gols en 4 jornades. Un aficionat que he parlat amb ell que va veure aquest partit me deia, és que és com el primer equip, va en tot per davant. El Castelló B li pot dir molt bé i fer una goletxada, com va fer.
0: Kamikaze com les temporades darreres, exactament igual.
1: Sí, sí, sí. I Juan Casajús, el nou tècnic, has començat en bon peu en esta nova etapa en el Castelló B. Per cert, l'Orihuela ha anunciat en les últimes hores que Tala, un dels fitxatges per motius personals, es veu obligat a apartar-se del futbol. De la pràctica del futbol no han anat més detalls, però un dels fitxatges que va arribar i que no va continuar.
0: És que no siga res. Des d'ací, evidentment, el nostre recolzament al jugador del Orihuela.
1: Victòria important de l'Alcoyano, que necessita guanyar confiança, mirar-se a la zona alta on se li espera, en gol d'un dels primers en Tico Iniesta, un dels millors jugadors de la temporada passada i que torna a destacar molt en este curs, i Kenneth, un dels fitxatges, ha estat Toni Galindo, que ens ha transmès en la seva força els seus gols.
0: I molt ambient en el Collao, jo crec que s'ha recuperat la il·lusió, i de fet n'hi ha que veure a la Collao en aquests llocs de playoff. Sempre és bona notícia tindre ambient i tindre afició en tota la bona gent que tenim en Alcoi.
1: Aquesta setmana està en extra setmana de festes, la Fira Modernista, vaig estar dissabte, està molt xula, que la recomana, que vaig altres anys a visitar-la. L'Intercity va guanyar a Lucas Murcia, un dels rivals a priori candidats a estar en la zona més alta, amb gols de Joan Monterde i Alvarito, dos dels extrems. La temporada passada de Joan Monterde en Orihuela va ser molt destacada, i Alvarito, que en el Hércules ja ha demostrat la seva qualitat. Com dies, el castellanense acaba de perdre esta vesprada en la visita al Lorca Deportivo, un dels rivals també que se preveu molt d'ells, i l'Elche Cita, que ha perdut el minut 81, ha rebut el gol en la visita a la Constitució davant el Yeclano de Xavi Jiménez, i ha que destacar el partit que ha fet Owen, el porter, prometedor porter, que ja s'hi hem parlat diverses voltes d'ell, de l'Elche Cita, i que ha fet molt bones parades. I la Nucía, destacar que supera a la Nucía de l'ascens en César Ferrando, que va fer 8 de 12 punts, també a la Nucía de l'ascens de tercera a segona B de Miguel Ángel Martínez, 4 victòries consecutives, està superant tots els números d'inici de temporada, un conjunt que va canviar molt radicalment respecte a l'equip de l'ascens, però que li està funcionant la fórmula, perquè de moment això ple de victòries, sí, i de punts.
0: Han canviat moltes coses, però continua l'entrenador, que també és tota una garantia. I precisament per a comentar com està ara mateix la situació en la Nucía, que és líder destacat en aquests 12-12 en aquest inici de temporada, estem al telèfon ja amb l'autor d'aquest gol que ha suposat la quarta victòria consecutiva davant el Mallorca B, Cristian Albert. Hola, Cristian, bona nit.
2: Hola, bona nit, com estem?
0: Nosaltres aborronats de com esteu fent este inici de temporada tan bo en la Nucía i d'aquesta victòria davant el Mallorca B, que vos col·loca encara més líders, Cristian.
2: Sí, la veritat que estem complint els nostres partits, no són partits fàcils, la veritat, i com esteu dient, 3-4, també som l'únic equip de segona red que ha fet els 4 primers partits victòries consecutives, i sí que és de veres que 3 partits han sigut en casa. Nosaltres en casa tenim que fer-se forts, ja que fora de casa està el hàndicap de que no tenim tanta afició, però en casa som molt forts i ho estem demostrant.
1: Hola, Cristian, soc Carlos. Ho comentaves, 4 victòries, sou l'únic equip de tota la segona federació que pot dir això, que han set a la competició amb 4 victòries consecutives. Després d'un equip que havia canviat moltes peces en este estiu, tu eres una d'elles que venia per a reforçar l'atac amb nombrosos fitxatges. Com ha sigut este procés de pretemporada, de construir l'equip amb Vicente Mir, per a que tot vagi també des de l'inici?
2: La veritat que sí que és que l'equip ha sigut pràcticament nou, però han mantingut els pilars de cada zona. En aquest cas, han mantingut a Gorcha, a Ferran, Joaquín, que en este cas...
1: Que venia per a reforçar l'atac amb nombrosos fitxatges. Com ha sigut aquest procés de pretemporada, de construir l'equip amb Vicente Mir, per a que tot vagi també des de l'inici?
2: La veritat que sí que és de veres que l'equip ha sigut pràcticament nou, però han mantingut els pilars de cada zona. En aquest cas, doncs, han

0: bon partit, guanyàvem, i la veritat que ha sigut començar la lliga i ha anat tot rodat, però també n'hi ha que dir que està sent complicat perquè els rivals són molt durs i en este cas el Mallorca avui ens ho ha posat molt complicat.
1: Com comentaves, un dels protagonistes d'Estela Nucía és el seu tècnic, Vicente Mir. 6 ascensos a segona B, a segona federació. És el tècnic nacional que més ascensos té a esta categoria, o bé a segona B o bé a segona federació. Com és el dia a dia? Com és desitjant? Quin és el seu secret per a obtenir tants bons resultats?
0: No, jo amb Vicente Mir he compartit vestuari en el Torrent, allà on el vaig conèixer, i sí que és de veres que la seva fórmula és que ningú es té que relajar, perquè a la mínima que te relajes, Vicente Mir te posa les piles enseguida, i els seus equips tots són molt, molt intensos, des del primer minut fins a l'últim, i això és una fórmula que en Vicente Mir pues, sempre funciona.
1: Mira, de fet, un dels nostres seguidors li demanàvem a les xarxes socials les últimes hores que ens enviaren preguntes per als protagonistes d'este futbol més nostre, del punt a punt, i un d'ells, Víctor, ens deia: a Cristian, quin record té de l'entrenador José Carlos Granero amb el qual va debutar en segona B? És així, vas debutar en ell, i quin record tens d'un altre dels entrenadors que has tingut mítics com José Carlos Granero?
0: Sí, pues jo estava juvenil i sonor al Llevant i la veritat que va ser molt, molt, o sea, molt especial, perquè vaig debutar amb 16 anys, si recordo bé, 16-17, i la veritat vaig debutar contra el Saguntino. Sí que és que va ser ahí, pues, no és la mateixa segona B que ara, això també n'hi ha que dir-ho. La segona B d'antes era molt intensa, n'hi havia ahí pues, molts jugadors històrics, però sí que és que la segona ref de ara no és la mateixa que abans. I sí, aquest fin de va ser molt especial perquè vaig aquest dissabte a casa contra el Saguntino i el diumenge següent jugava contra el Villarreal i vaig marcar dos gols. O sigui que va ser un fin de molt complet, la veritat.
1: Fet una mirada al passat, n'hi ha una imatge que es va fer molt viral este passat estiu quan va firmar Canguin Lee per Atlético de Madrid, que allà està Àlex Baena i la Federació Valenciana, on hi va eixir més per xarxes socials, i esa imatge, la Selecció Valenciana en Canguin Lee, amb això en Àlex Baena, que estaves tu també, en Carlos Rossell, amb Hugo Guillamón, amb Pascu, amb Alba, amb Goyo Medina, Nacho Díaz, tu con Carlos Beitia, com recordes esa Selecció Valenciana i aquells partits en Canguin Lee i en el recent campió del món?
0: Sí, la veritat que aquesta selecció valenciana de les millors generacions que s'ha ajuntat. Al final jo te puc parlar de la meva experiència, però aquesta generació ajuntar amb molta, molta gent amb moltíssima qualitat. Bueno, després també l'any anterior també estava Ferran, o sea, Ivan Martín, o sea, n'hi havia jugadors que en este cas pues, el Villarreal i el València pues, potenciaven molt. I què te puc dir de Baena i de Canguin? Era un espectacle jugar amb ells.
1: Però hi ha que recordar, i la gent que puc anar a fer una recerca d'aquests vídeos de partits d'aquella època, que qui feia els golaços eres tu, perquè jo recordo els partits i hi ha uns golaços teus molt, molt, molt bons, No sé si recordes algun en especial.
0: Sí, també tinc que dir-te que les distàncies me donen a la Baena.
1: O sea,
0: Baena donen les distàncies i jo les espentava.
2: Sí, no, tindre a Baena com a assistent, Cristian, vull dir, no és precisament coix, en aquest sentit.
0: No, no, que va. Al final Baena i Canguin, bueno, sobretot Canguin perquè el coneixia més, que vaig compartir des de la subsecte en la Valenciana, ja se li veien moltíssimes coses. O sigui, al final qualsevol que entén de futbol diu, este va estar junt. Clar, i Baena sí que és de veres, que conforme anaves creixent ja li veies que anava també a estar dalt.
1: I repassant aquesta llista de jugadors, hi ha jugadors que han arribat a l'elit, és molt difícil arribar, i altres jugadors que estan jugant en categories com en segona, tercera ref, hi ha jugadors que ja no estan jugant. Que difícil és, no? Progressar, continuar en el futbol, anar apujant escalons, no? És molt complicat. Tu que ho has viscut en primera persona i també en companys, no? En aquests casos que alguns han triomfat i altres s'han pues, quedat en el camí.
0: Sí, és molt complicat. Al final jo fa poc mirava una foto on estava compartint vestidor en la selecció espanyola amb tots, i part de la majoria estan a l'elit. Con Meri García, Juan Miranda, Sergio Gómez, Abel Ruiz, Hugo Guillamón, o sea, tots ixos estan ahí a l'elit, i altres pues, sí que és que estan encara en el procés de lluitar per arribar dalt, i altres pues, no estan jugant, però sí que és que això és molt de sacrifici, molt d'esforç, i també pues, sí que n'hi ha que dir que també el punt de sort també afavoreix en aquests casos, estar en el moment adequat i aprofitar-lo.
1: Tu eres jove, tu crec que tens 26 anys, no?

0: Sí, 26.
1: És que clar, jo tinc
2: és la mateixa generació d'estos futbolistes que estem parlant, de Baena, de Kangin, clar.
1: Clar, però tinc el record, claro, tinc el teu record de vas estar en l'ascens de David Albelda, de la Xeneta, i històrica ascens a segona B, en ese torrent dels últims anys, en la Penya Deportiva, en la Pedrera del Llevant. Te vas anar també al Juventud Torremolinos, que vas estar la temporada anterior. Ja has viscut moltes experiències, no? No, te veig molt jove per edat, però ja que has viscut moltes coses.
0: Sí, al final vaig sortir a Xeneta, s'he dit, justament. No, una bona anècdota, perquè jo... Ascenc a la Xeneta, amb la Xeneta segona, en el camp de la Nucía.
1: Correcte. En aquella pandèmia que era a parto tancada.
0: Exacte, exacte. O sea, tot fue una coincidència, però sí que és que després torne a jugar a Xeneta en segona B, l'últim any de segona B, i ja després comencé la meva etapa al Torrent. Comencé la meva etapa al Torrent, en tercera, a la Penya Deportiva en segona B, en segona ref, i ja és quan torne a segona ref amb el Torrent, i estic 2 anys. I l'any passat pues, vaig al Torremolinos, al primer ref, i aquest any a la Nucía.
1: I vas arribar este estiu a la Nucía en un altre company, Carles Albert Simó, que té el mateix nom, cognom que els teus. I això vol dir que sou germans, no? I esteu ahí, no sé si compartiu pis o com és un poc la vivència a tornar a viure el teu germà.
0: Així és. Jo no m'esperava mai jugar en el meu germà. Jo sempre m'esperava que jugar enfrontats, perquè no se sol veure molt compartir vestuari amb el teu germà. Però sí que és de veres que el meu germà pues, ha lluitat molt per estar ahí, està aprofitant d'aquests moments i al final pues, ha vingut d'una carrera molt més complicada. Al final jo pues, vinc d'una cantera del Llevant, jo ja ho tenia tot fet i al final pues, ha jugat en l'equip del poble i ha anat escalant poc a poc. Al final està en recanvis Colón, en preferent, després tercera... i ara pues, en segona ref en la Nucía, on ara per a ell és un somni tot el que està vivint, perquè ell mai s'esperava poder viure un poc del futbol, i ahí està, aprofitant i disfrutant del moment.
1: I com a germà major, crec que 4 anys més que ell, quin consell li dones?
0: No, que aprofita el moment, al final és el que li dic, este any se pot dedicar al futbol per complet, que aprofite tot, l'experiència, que aprenga de la gent veterana, i que n'hi ha que aprofitar el moment quan li toque i a seguir.
1: Mira, un dels altres preguntes que deixava un dels seguidors, Mike, ens preguntava quants gols faràs aquesta temporada? I volia una xifra, així pues, quina xifra te fiques
2: tu? Ja estem demanant, mare meua.
0: Ja estem demanant. A veure, jo el meu objectiu personal és superar els meus rècords anteriors i jo m'he posat un propòsit de superar els 2 gols.
1: Molt bé, aquesta xifra ahí que se l'apuntem per a tornar a telefonar-te a la fi de la temporada. I després d'este gran inici de marcat, 4 victòries per a començar la temporada, l'objectiu que parleu ahí en el vestuari és mirar una altra volta cap a l'ascens després de l'ascens aconseguit per l'anunciar la temporada passada o quines metes marqueu?
0: Nosaltres l'objectiu que ens han marcat des de dins és primer certificar la permanència, com tots, i després ja, en el moment que certifiquem permanència, pues ja el temps dirà on podem mirar i on podem somiar. Al final està clar que ara estem ahí dalt, però així perds un partit i la segona ref és el que té. Que perds un partit i estàs baix, guanyes un partit i estàs dalt, al final la regularitat te ho marca tot. Però sí, al final, pues, òbviament, cada un té les seves ambicions i jo no vull baixar del primer lloc.
1: Ahí se está muy bien, ¿no? En la primera posición siempre se está muy bien. El equipo destaca porque no me ha encaixado un gol. En Vicente Mir siempre sus equipos, si le van a las cosas, que defensen muy bien. Es el equipo que menos gols ha encaixado en el que porten de competición, pero ha marcado 9. Y es que mirant el vostre potencial ofensivo, estás tú, pero está Bonillo, está Carles Albert, Tío Omar, está Javi Martín, que tornaba a la Nucía. Tenía mucha dinamita tal, ¿no?
0: Sí, al final l'equip s'ha reforçat molt bé, gent amb experiència, gent amb veterania, tant com en la porteria de Unai i Leganés, en la defensa John Ferran, Ayala, o sea, i després al mig Lado, Gorcha, Víctor Blanco, i tal com estàs dient, Jomar, Javi Martín, tots i jo al final estem un grup molt unit, sí que és de veres que també és un grup molt jove, però que... la veritat que és un grup que va molt.
2: pues d'eixe grup que va molt i d'eixe la Nucía, que és líder, recordem, l'únic que està ahí en eixe ple de punts, 12 de 12 en els quatre grups de la segona federació. Hem pogut parlar i conèixer un poquet més la dinàmica d'un gran equip l'encapçalat per Vicente Mir i que té a Cristian Albert com a golejador en la jornada d'avui. Un abraç, Cristian, i tota la sort per a esta temporada. Si superes els 10 gols a final d'any, ja saps que Carlos te crida pendent per a tu, ¿vale?
0: Com apunte. Moltes gràcies.
2: Un abraç, Cristian.
1: Un abraç.
0: Vinga.
1: Adéu.
2: Anem a tancar la segona federació amb un parell de detalls al respecte de dos fills de llegendes que estan en la categoria.
1: Sí, perquè este cap de setmana Enzo Cazorla, fill de Santi Cazorla, ha marcat el seu primer gol en el filial del Real Oviedo. Ja ha destacat moltíssim l'any passat en el juvenil, en mig ofensiu, i ha fet un gran gol.
2: De 9 anys ha de tindre, no? Cazorla.
1: 18 anys ara mateix el Enzo Cazorla, que llegia una notícia avui que l'havien renovat recentment en el Real Oviedo, i sembla que és una gran aposta. I en el Barça Atlètic, Saint Kluivert, el fill xicotet de Patrick Kluivert és el pare que va jugar en el València, o és
2: clar,
1: el segon
2: Patrick,
1: fill?
2: Justin és el germà major, i Shane el xiquet.
1: Pues Shane, que té 19 anys, que ha celebrat 19 anys, crec que ahir celebrarà el seu aniversari, que esta setmana, a més, està entrenant en el primer equip, ja que molts jugadors estan en compromisos internacionals, pues ha marcat un doble golejador en el Barça Atlètic, així que Sant Kluivert i Enzo Cazorla, la nova generació de, de llegendes que marquen el seu pas.
2: Aprofite per a anar, de seguida continuem en la tercera federació, però en nou moles, perquè ara mateix està la final impossible, Carlos Urrutia, que estiga més igualada, eh?
3: No és per a creure's, però és veritat. Este últim, si quinte de set, no és a 25, és a 15, ara mateix 15-14 per a l'Eleman Conqueridor, però és que des de fa 3 punts han tingut pilotes de partit els jugadors de l'Eleman, una, el Benidorm, i la veritat és que és tremenda l'emoció, la intensitat i la llargària d'esta final de la Copa Comunitat. Serveix ara el Benidorm per a l'Eleman per a guanyar. Errada en la col·locació, 15-15, diferència de dos, ja ho sabem. Així, que paciència. Per cert, un abraç a Carlos. Shane Kluivert és fill de la segona dona de Kluivert. Els demés són de la primera.
2: De la primera.
3: Jo els conec aquí en casa de Kluivert, quan el xiquet tenia 11 anys, cosa així, i la veritat és que apuntava ja molt.
2: Kluivert també va tindre les seues històries a València, quan va vindre així a València, en alguna coneguda figura de la televisió, no? que eixia molt per la tele en aquella època, i que va donar de menjar als paparazzis en Paterna durant aquesta temporada, Carlos, no? 2005-2006, si no m'enganye. I estaven ahí els fotògrafs en Paterna fent caixa en aquesta temporada, però bueno.
3: D'aixòs episodis no me'n recorde perquè tinc mal la memòria, però sí, Kluivert era...
2: Jo sí que me'n recorde, jo estava començant i era un espectacle.
3: Jo no vull.
2: Sí, efectivament. Bueno, pues el que deia, ja demanes pas, Carlos, quan finalitzi el partit, ara ja és...
3: 7-7 ara per al Benidorm, que acaba d'empatar. És que això no acaba mai. Jo he vingut així a les 4 i mitja, a les 5, les xiques, que ha guanyat el Paterna, però és que a les 7 començava el partit, ha començat 7 i mitja, però és que són les 10 i mitja, de 3 hores de partit.
2: Partit maratonià, ara mateix, bueno, una vegada finalitzi i tinguem campió.
3: I moltes polèmiques amb els àrbitres, que estan fent un bon paper, però moltes queixes, bueno, n'hi ha de tot.
2: Com en botica. Ràpidament, de seguida Carlos anem en tu, però tercera federació, quarta jornada, repàs de marcadors, començant evidentment pel que va passar en la jornada d'ahir dissabte, la victòria del Villarreal, del Llevant B davant el Villarreal C, 0-2, el Dense B 3, Torrent 1, Espanyol de Sant Vicent 1-0-1, i Atxeneta 0, Hèrcules B 1, i avui s'han jugat el Torrevieja 2, Soneja 0, Torrellano 0, Valduixó 3, Utiel 1, Roda 1, Crevillent Esportiu 2, Atlético Saguntino 2 i Ontinyent 1931 3, Bunyol 0. Classificació, Valduixó líder de la categoria en tercera, 10 punts per al conjunt de la Vall d'Uixó, que pujaria de forma directa. En play-off estan Villarreal C, Eldense B, Torrent i Llevant B, i per baix, en descens, Atxeneta, Espanyol de Sant Vicent i Torrellano. Carlos, que destaquem del cap de setmana.
1: Jorge Dacís, el nou fitxatge de l'Atlètic Llevant, el davanter argentí, que va fer una gran assistència i un gran gol. La veritat que va destacar moltíssim.
2: I que va ser protagonista en el punt a punt. Aquí va entrevistar Luis Urrutia a peu de camp.
1: Pues va ser el protagonista sense dubte d'aquest duel davant el Villarreal C. Els dos filials del Villarreal, el filial C i l'Atlètic Llevant, que prometen estar en la zona més alta, sí, una altra temporada més, per la impressionant qualitat que tenen els seus jugadors. El del DNCB de Víctor Basadre, un excel·lent inici de temporada en la seva estrena en tercera, dos empats i dos victòries. Nico Ruiz, davanter madrileny procedent del Tecre Granada, va fer un de les grans accions del partit en un gran xip i el xut per a fer el 2-0. I com el comentava, és la Vall d'Uixó, és líder de la tercera 32 anys després, l'última volta el 9 de setembre de 1994. Va ser líder Vall d'Uixó, són dades de Rupert, la seva persona responsable de comunicació.
2: I enviem una abraça a Rupert, que també és fidel oient també del punt a punt.
1: Que té totes les dades del seu club supercontrolades. I ha tornat un mag, Charlie Meseguer. La temporada passada en el van poder veure, era un dels fitxatges estrella de la Nucía, però tenia problemes físics i apenas va jugar. Però la Roda abans havia sigut un dels millors jugadors de la tercera durant molts anys, i dos gols avui i assistència a la victòria davant el Torrellano. I ara anem a escoltar en àudio del club al míster, a José Manuel Descalzo i a Charlie Meseguer.
4: Soy optimista, pero soy muy precavido, soy muy cauto, y a la afición sí que es verdad que ver a la UD en lo más alto de la clasificación puede suponer muchísima ilusión, pero nosotros al vestuario le tenemos que recordar que lo que nos está llevando a conseguir a diario 10 puntos es el trabajo y el esfuerzo de cada entrenamiento.
5: 10 puntos, José, al final es un cuarto de los 40 esos que marcan en la permanencia, que es nuestro objetivo real.
4: Sí, el mensaje del primer día de pretemporada a la plantilla era conseguir los 40 puntos lo antes posible. No nos vamos a desviar de ahí ni un ápice, y el tiempo dirá de lo que somos capaces.
6: Molt content, sobretot per l'actuació de l'equip, la victòria fora de casa, i sobretot esta ratxa que duem, que és molt positiva, i molt content per els dos gols i per l'assistència, i la veritat que feia temps que no feia un partit aixina, i molt content i il·lusionat per lo que ve.
5: Un partit que el marcador és clar de 0-3, però ha sigut un partit, com comentàvem antes el míster, molt més disputat i igualat de lo que el marcador final.
6: Sí, lo que diu el 0-3 a lo millor no és lo que refleja el joc, però sí que és veritat que la primera part mos ha costat un poc més, però el joc de l'equip ha estat prou combinatiu, hem tingut menys errors que uns altres dies, i jo crec que al final l'equip ha anat creixent durant el partit, i la segona part hem sigut molt superiors a ells, i jo crec que és el que refleja el marcador.
2: José Manuel Descalzo i Charlie Meseguer, protagonistes de la UD Vall d'Uixó, líder de la categoria. Tanquem la tercera federació, Lliga Comunitat, Grup Nord. Ràpidament, primer repassem els marcadors d'esta quarta jornada. No sé per què estic així en tercera, hauria d'estar en Lliga Comunitat. Grup Nord, sí, vinga. Odissea 1, Nou Jove Castelló 0, Onda 3, Atlètic Barrio de la Luz, Xirivella 1, Aldaia 1, Silla 0, Massanassa 1, Alcora 0, Almassora 4, Manises 1, això se va jugar ahir, i avui s'ha jugat el Atlètic Quart 3, Alqueria 0, Paiporta 5, Burriana 1, i Recambios Colón Catarroja 0, Ribarroja 2. Després d'escoltar a Salva Folgado durant tot el cap de setmana, està molt pesat, s'ha dit quarta jornada, tercera jornada, Almassora és líder per diferència de gols, Aldaia també, segon classificat, els dos en ple de victòries. 9 de 9, 3 de 3 en l'inici de temporada. Almassora primer, Aldaia segon, playoff. Ribarroja tercer, 7 punts, playoff. Per baix, baixarien Nou Jove Castelló, Atlètic Barri, la Lucha i Vella i Odissea, que no han sumat encara a punts. Carlos.
1: Destacar a Martí Prelera, que ha marcat doblet golejador amb l'Almazora, que suma i se ple de punts en l'estrena. No reixava una estrena tant de 4 victòries consecutives des d'inici de temporada 2014-2015 en Ivan Medall, que va ser la primera temporada de les dos d'Ivan Medall en l'equip de l'Almazora. La segona va aconseguir l'ascens a tercera. Després, Cristian Contreras, el mític Cristian Contreras, que continua marcant gols, doblet golejador en la golejada del Paiporta, que està jugant en quart de Poblet. Esperen ja jugar en el Terrer el proper cap de setmana. Estan ahí dos anys després de veure com la Dana destrossava el seu camp del Palleter. Ozo, que continua fent gols per al Ribarroja, on de Doixi Júnior Ozo fent gols per al seu equip. I el Massanassa de Santi Espósito, que va guanyar 1-0 a l'Alcora, i després d'Isabel Victoria van parlar amb el míster i amb el golejador, amb Vargas.
7: Esteban Pablo Vargas, jugador del Massanassa, protagonista de esta victoria. Bueno, Pablo, ¿cómo recuerdas ese momento del gol, esa acción que has llevado a cabo?
8: Pues un momento de mucha felicidad porque estaba avanzando el partido, ya se iba a acabar y no veíamos la salida, y muy contento de poder dar el pase y que hayamos metido gol y ganado.
7: Os estrenáis en la Liga y ahora dos victorias, ya lleváis en cuatro jornadas, ¿no?
8: Sí, la verdad que es un comienzo que no esperábamos que fuese tan bueno, pero al final, con todo el trabajo que hacemos y lo unido que está el equipo, pues al final salen los resultados.
7: Seman Santi Espósito, el míster del Massanassa, después de la victoria, batida, sufrida hasta el último momento, pero habéis conseguido los tres puntos, lo más importante.
9: Sí, ha sido, es una alegría tremenda. Al fin y al cabo se han quedado con 10 en la primera parte. Lo hemos intentado, hemos insistido. Sabíamos que a lo mejor las bajas que tenemos son importantes para este tipo de partido que hacía falta, que era proponer, que era llevar todo el peso del partido, que era crear ocasiones. Y nos ha costado un poquito, pero bueno, creo que hemos tenido las ocasiones suficientes y al final ha querido que entre el balón con un jugador que ha salido de suplente, que llevamos trabajando todas las semanas, que son igual de importantes suplentes que titulares, que la mayoría de partidos se deciden en la segunda parte.
7: Ya sumáis dos victorias en cuatro jornadas, supongo que contento con el estreno.
9: Sí, muy contento con el sacrificio del equipo. El equipo trabaja el lunes, trabaja el miércoles, trabaja el viernes, algunos martes también entrenamos, y el sacrificio indispensable del equipo, la plantilla, esta es una familia y cada día nos superamos. Hoy, por ejemplo, si hubiéramos empatado en vez de llegar el gol, hubiéramos estado igual de unidos. El lunes hubiéramos venido aquí otra vez a trabajar como animales, y eso es lo que tiene este equipo, que somos una familia.
2: Les paroles de los protagonistas de Massanassa, y reitere, para que el señor Salvador Folgado Taberner no se queixe, la Aldaya está a que se nix.
1: Ah, si no res, ponemos a hablar en un protagonista, la Aldaya.
2: Sí, correcte. El que dèiem. I està en pendents també de fer el repàs de la Lliga Comunitat Sud, també en la tercera jornada. Primera anem amb els marcadors. Alberic Sucemarc, 1, Rayo Ibense, 0. Benigànim, 2, Novelda Unión, 0. Estos són d'ahir dissabte. I per avui, Tàder, 1, Tavernes de Valldigna, 2. Esto es la semana pasada, no sé por qué. Perdón, el Tavernes no jugaba. Ahora sí, el resultado es correcto. Ah, que va a ser avanzat. Vale,
1: sí, va a jugar dimecres.
2: Va a jugar dimecres, perdón. Tavernes Valldigna, 1, Calp, 2. Este sí, se va a jugar dimecres. Ahir dissabte se va a jugar el Almoradí, 1, Alberic, 3. I avui s'han jugat el Redovan, 1, Benigànim, 0. Javea, 1, Tàder, 0. Gandia, 5, Santa Pola, 1. Rayo Vence, 1, Benidorm, 2. Independent d'Alacant, 1, Alzira, 1. I Novelda Unión Cable World, 0, Olímpic, 1. Classificació, després de 3 jornades, Benidorm, 3 de 3, Alzira 3 de 3, més o menys l'ho esperat, i Alberic en 7 punts està en la tercera posició, seria llocs de playoff d'ascens. Gandia per baix, 2 punts, Calp 1 punt i Rayo Vence 1 punt. Que contem d'este grup?
1: Sí, no deu estar actualitzada perquè la victòria del Gandia ja tindrà que tindre ara mateix.
2: Què li passa a la taula classificatòria. Però Benidorm té 12 punts, Alberic 10 i Alzira 10, són els que estan en jocs de playoff d'ascens. I per baix, efectivament, Almoradí 3, Santa Pola 3 i Rayo Vence 1. Són Almoradí, Santa Pola i Rayo Vence els que estan en descens. Ara sí.
1: Destacar la victòria del Gandia pregolejada, el conjunt d'Alberto Gregori, que és que té molt la part ofensiva amb Álvaro Hernández, en Roman Demokin.
2: Si l'estranyarà que estiguera baix. Clar.
1: Sí, és que en defensa sí que li estava costant un poc més tancar la seva porteria, però ofensivament molt el conjunt del Guillermo Laue. Destacar a Héctor Cario, el Benidorm, un dels grans talents que va passar per la pèrdua del València, m'han comentat una volta que no va progressar més perquè era molt baixet, però que és un jugador en moltíssima qualitat, el futbolista de Denia, que per més temporades destacant el Benidorm. Felipe del Río, un nou gol, és el quart gol de la temporada amb el Javia, on ha destacat en la victòria del Javia Izan Gregori, el seu porter que va passar per la Nucía. El Alberic de Manuel Esteban està sorprenent, perquè està ficant ahí en la zona més alta classificació, a un doblet golejador de Roberto Fernández. I el Calp, que guanyava el passat dimecres en la visita al Tavernes, i van parlar amb el seu míster, amb Pedro Perles.
10: Bueno, això és bones perquè al final guanyar en un camp com el de Tavernes sempre reforça. Sabem que era una eixida difícil, venien d'una dinàmica que estava costant-nos alçar-la, no? Perquè no estàvem jugant tan mal com per a resultats, però això és futbol, una lliga molt igualà. I clar, el toca anar a Tavernes entre setmana, dius, ostres, entonces, la veritat és que l'equip eixit, jo crec que molt enxufat, necessitats també de victòria i en molta fam, no? d'aconseguir-ho. I jo crec que hem estat ordenats, hem estat molt acertats.
1: Són les primeres jornades, estem començant a voler els equips. En el vostre equip vegem a gent ja experiència, completa en el porter, però també a molta gent jove, no? que teniu este any. Com és este Calpe d'esta temporada?
10: Bueno, és un equip, jo crec que molta ambició, un equip molt jove, en una base ja sòlida que coneix la categoria. I jo crec que la combinació per nosaltres és perfecta, a veure què passa després, no? Però és veritat que tenim molta joventut, perquè mare, la gent que té ambició, que té ganes, no? Que té futur per davant, que la gent que tenim en experiència és gent que suma molt als joves, que treballa molt bé, i això jo crec que contagia.
1: Com veus esta lliga, que està començant, una lliga on s'han sumat este curs, equips històrics, l'Alcira que ha baixat, però el Santa Pola, el Moradí, Gandia, que han abutjat de les categories inferiors.
10: Jo la veig com una oportunitat. Per a nosaltres, o per a mi com a entrenador, és un privilegi. Poder jugar contra el Gira, no? I contra equips històrics, contra el Benidorm, no? que el tenim al costat de casa, però sabem que és un històric. És una lliga que és molt competitiva, i és una lliga que és una tercera divisió, no? Antiga, no? Que parlem. A mi em pareix una lliga molt emocionant i molt bonica, i per a estar i disputar-la, i per a continuar, no? que és el que volem.
1: En el club ja portes molts anys, en diferents etapes. Què suposa per a tu? Sempre és un repte cada temporada. Què suposa per a tu esta campanya, este curs?
10: Jo soc de Calp, no? Entonces és veritat que per a mi la passat defendre la categoria i em vaig començar, per mi és algo històric, no? Per a mi, perquè jo he jugat ahí des de Xocotet, he estat ahí, entonces és algo, a part d'una oportunitat a nivell deportiu, no? Que és estar en esta categoria, també és un repte, no? De jugar en casa, no? D'estar en la meva gent, i és algo per a mi il·lusionant, no?
2: Protagonistes en la Lliga Comunitat Nord del Massanassa, en el sud del Calp, i hem de parlar, evidentment, Carlos, amb la Unió Esportiva Aldaya.
1: Així és, perquè està sent la gran sorpresa d'aquesta inici de temporada de la Lliga Comunitat. 4 jornades i 4 victòries per l'Aldaya, d'Emilio López, que havia entrenat abans al Catarroja, al San Marcelino, i que ha començat amb molt bon peu en aquesta nova etapa en l'Aldaya.
2: Hola, Emilio, bona nit.
11: Hola, molt bona nit, què tal?
2: Està per així Salva Folgado, imparable, cada cap de setmana, parlant del seu Aldaya, que estem que ens eixim, que guanyem a tot el món. Està molt pesat, eh? Igual convendria algun dia empatar algun partit, eh? Per a que se calli un poquet.
11: Bueno, primer saludar a Salva.
2: Està a l'altre estudi, eh? Ara després estarà per així, als últims 90 minuts, però sí, sí.
11: Bueno, pues no, intentar no empatar ninguno, intentar seguir esta bona dinàmica que estem aconseguint, ja veuré lo que nos dura. Ara és quan venia que treballar per fer-la durar més.
2: Que ve davant el Silla, eh? 1-0.
11: Bueno, sí, la veritat és que sí, va ser un partit molt igualat contra un gran equip. La veritat és que té un equip que està conformant-se, que té molt bons jugadors. Nosaltres sí que és veritat que mereixerem la victòria per ser el meu punt de vista, però va ser un partit igualat que va poder guanyar al final qualsevol.
1: Hola, Emilio, soc Carlos. Quins són els segrets d'este Aldaya, que es presentava un equip que acaba de conseguir l'ascens la temporada passada en esta Lliga Comunitat Nord i que de moment està sorprenent a tots? Quins són els ingredients d'este gran èxit d'inici de temporada?
11: Bueno, pues simplemente el treball, la implicació de jugadors, la humilitat, el no olvidar-se mai de qui som, la continuïtat que varen fer també del treball de l'any passat, que junta 5 jugadors que hem incorporat, pues nos han donat ese vot de qualitat que sobretot a la plantilla li feia falta, i sobretot també tindré ese punt de sort que tenim de cada partit per guanyar-lo, perquè al final sempre és una lliga molt igualada, molt competitiva, i sempre tens que tindre que te caiga del teu favor.
1: Sí, perquè hi ha que destacar que és una plantilla, no?, de jugadors que porten pràcticament, hi ha alguns que tota la vida en l'Aldaya.
11: Sí, sí, és un equip que ja ve, ja, bueno, nosaltres arribem l'any passat, ja és un equip que ja ve de junt de molt de xuan-xun, som molt del poble, tenen un sentiment de pertinença molt gran, i la veritat és que sí, se complementen molt bé tots.
1: I quan un entrenador arriba nou a un equip que durant tantes temporades ha dirigit un mateix míster, que ho ha fet també i que ha deixat tanta impremta, quin toc li tens donar, o com és el treball que has intentat fer?
11: Nosaltres, quan arribarem, sabíem que venim de fer-ho molt bé en l'antic entrenador, en Ximo. És un equip que venia a fer una promoció també, i lo que volíem era aprofitar el que ja teníem fet, que ho feia molt bé, i sumar-li o donar-li una volta més a lo que nos agrada a nosaltres. Entonces intentarem arribar a un acord en els jugadors per intentar mezclar-ho tot. La veritat és que nos acollirem molt bé des del principi, tant els jugadors com el club, i la veritat és que esta sintonia nos ha volgut per a treballar, per a fer-ho bé, per a pujar l'equip el primer any, i ara ja pues intentar consolidar-lo.
2: Deixem un moment perquè marca el segon gol el Real Oviedo, gol de Pérez. Marca el Oviedo, minut 82 de partit, Oviedo 2, Sporting 0. Carlos.
1: Sí, i tu ja tens una extensíssima trajectòria a les banquetes. Jo recordo, per exemple, en el club San Marcelino, que vau arribar a disputar en preferent i se playoff a tercera, una temporada que vau finalitzar tercer, en un lloc tan mític del futbol valencià com és la Bombonera, no?, de San Marcelino, i on han passat jugadors que després pues, han tingut un gran recorregut, no?, Amador, Andreu Micó, Diego Noales, Iker Garijo, no sé si també te va agafar en els teus anys ahir, el davanter.
11: Van a hacer debutar nosotros en preferente, pero era juvenil en cara.
1: Pastor, crec que també estava per ahí.
11: Sí, ahí també s'enfrontarem a ell, van estar recordant vells temps. Però sí, la veritat és que dins a Marseille van estar 16 anys. Bueno, jo vaig estar 16 anys i després s'incorpora José en mi un poc més tard. Però sí que va ser, van fer una molt bona escola en aquest moment, que no va valdre perquè el primer equip se sortira de o sea, se cubria de jugador de l'escola i van fer un bon bloc i anàvem a pujant categories pràcticament en els mateixos jugadors, que això és el que no va valdre jugar a la promoció d'ascens a la tercera divisió.
2: I de només sap molt mal tallar la xerrada, però és que acaba per fi el partit maratonià de voleibol en Nou Moles, guanya el conqueridor, Carlos.
3: L'Eleman és el nou campió de la Copa Comunitat Valenciana de Volei. Te'n recordes que t'he dit que el quint set, el de desempat, es jugava a 15 punts, pues no a 25?
2: Pues no.
3: Pues el resultat final ha sigut 25 a 23. És a dir, les alternàncies, treta de partit per a uns, punt de partit per a altres. La veritat és que l'Eleman té que, per suposat, celebrar-ho, però també, el més important, aplaudir als fenòmenos del Platges de Benidorm, que s'ho han merescut a la fi, remuntant tant com l'Eleman 1 tenia que guanyar, i afortunadament ha sigut abans de la mitjanit, des de les 7 i mitja que porten. Un 10 per a l'actitud i el rendiment del Platges de Benidorm, però la victòria ha sigut per a l'equip anfitrió, que juga al seu pavelló ací al Nou Moles, sí. L'Eleman Conqueridor.
2: Enhorabona al L'Eleman Conqueridor, campió masculí, i també enhorabona al Paterna Liceo, campió femení. Un abraç, Carlos, fenomenal treball.
3: Adeu.
2: Tanquem des del Nou Moles i anem tancant també des d'ací, en la xerrada, amb els nostres amics de l'Aldaya.
1: Sí, volia preguntar-te, primer per un jugador, Alejandro Roz, que està destacant, està fent gols, comenten sobre aquest jugador, que està seguint un dels això, de jugador revelacions, inici de temporada.
11: Bueno, és Alejandro Ruiz.
1: Perdona.
11: Sí, és un xor que nosaltres l'any passat el van patir, és un xor que venia de la Liana, on va fer un molt gols l'any passat, i nosaltres, pues en el pressupost que nosaltres podem tindre, i un xor que pensem en nosaltres com a cos tècnic, que és un xor que va en la fletxa per dalt i que té molta ganeta de prendre, és un xor que és molt professional i que no es podria vindre bé perquè nosaltres volíem firmar un delanter i van contractar en ell. És un xic que està progressant molt, ja ha progressat molt l'any passat en la Liana, però aquest any ha donat un vol més en esta liga de comunitat i s'està adaptant bé. I la veritat és que estem molt, molt contents en el rendiment que està donant fins al moment.
1: I l'última, després del gran inici de temporada, objectiu que vos marqueu en l'Aldaya? No sé si ara podeu mirar un poc més cap amunt.
11: Bueno, al final duen 4 jornades soles i això van a vindre les vaques flaques també, i n'hi ha que estar preparat. Entonces, com a equip que acabem de pujar, el que busquem és aconseguir lo antes possible els punts necessaris per a salvar-nos. Després disfrutar d'esta categoria, que és xula i és competitiva, i a partir d'ahí les setmanes nos diran on podem arribar.
2: Bueno, pues anem a veure si eixe toc de realisme per part del míster se pot continuar un poquet més endavant en la il·lusió d'eixa una esportiva Aldaya i també els resultats que estan acompanyant en aquest inici de temporada. Míster Emilio López, un abraç molt gran, enhorabona pel treball de moment i tota la sort per la resta de temporada.
11: Pues moltes gràcies i sobretot donar-vos l'enhorabona pel treball que feu en el futbol.
2: Pues així la faena és tota la de Carlos, eh? Nosaltres estem així per a tot el món. Un abraç, míster.
11: Un abraç. Adéu.
2: Fixa't que Emilio t'ha donat l'enhorabona a nosaltres, però a Salva Folgado no, eh? És un detall que després m'imagino que no quedarà inadvertit. Ens queden 9 minuts i moltes coses que contar. Per exemple, de la Copa del Rei, la eliminatòria de la Unió Esportiva Tavernes, que ha finalitzat en el partit d'anada amb empat.
1: Sí, té molt de mèrit perquè anava entre 13 jugadors del primer equip i ha sigut un partit en el qual es queixa molt del penal que li ha xiulat l'àrbitre al Tavernes quan anava 0-1 guanyant. Ha sigut un penal en el minut 44 de la primera part i que és molt dubtós, però té molt de mèrit perquè anava molt moltíssimes baixes, amb 9 jugadors i 7 d'ells titulars per afrontar este partit, i un empat a 1 en un gol de Jesús Prats, que ens ha deixat fa res un àudio des del seu autobús. Anem a escoltar al jugador del Tavernes, anem a escoltar a Jesús Prats.
12: Hola Carlos, bona nit. Tenia un àudio ja des del bus de tornar a casa. La veritat que el partit ha sigut un partit molt competit. Sí que és de veres que la dinàmica que veníem en Lliga no era la més favorable ni la que ens permetia ser més optimistes, però al final hem competit els 90 minuts pues com hem pogut, i la veritat que hem estat molt bé. Hem tingut moltes ocasions i al final en una d'elles, pues, en un xou valor parat, és quan ha arribat el gol. Jo la veritat que no solc entrar massa a rematar i tampoc si tinga molta altura, però bueno, al final pues, he vist que el baló venia molt ben posat, que podia podia plegar-me i no m'ho he pensat, intentar rematar el millor que he pogut i la veritat que molt content, però sí que és de veres que és un xicotet pas el que hem pegat. Ens queda tornada en casa i espero que el camp estigui a ple, que la gent es volque amb nosaltres, perquè la il·lusió que tenim i que imagina que tindrà tot el poble de Tavernes és la màxima. Així que res, animar-los a que vinguin, que ens donen molta força, que ens faran falta i que segur que entre tots ho aconseguirem. Anem a treure-ho segur. Vinga, moltes gràcies. Bona nit.
2: Paraules de Jesús Prats, el golejador de la Unió Esportiva Tavernes esta nit. Les dos P's que m'has de comentar. La primera, la pallissa de viatge en autobús i segon, la pasta que li costa al Tavernes el partit.
1: Sí, són aproximadament 6 hores, la plantilla es va marxar ahir, va fer nit en hotel i ja està tornant ara mateix, sobre les 2 es preveu que estiga a Tavernes i uns 6.000 euros li costa el viatge i afrontar este partit al Tavernes i la federació dona uns 1.000 euros, així que és prou deficitari esta eliminatòria prèvia, ara esperen i a més en el resultat tan bo que s'ha donat,
2: si
1: que
2: es plene. Si se classifiquen, clar, que se plene primer el camp i si se classifiquen per la Copa del Rei, pues ahí se pot fer caixa.
1: Ahí sí que ho tens un rèdit econòmic important, però així era que tots el pròxim diumenge a partir de les 6 en Tavernes a plenar ese camp davant el Maracena.
2: Com cada setmana ens portes una mirada al passat del nostre futbol, avui parlem del Novelda.
1: Ve relacionat amb la Copa perquè ara justament fa 24 anys, va ser en setembre de 2002 que un obria els diaris, anava al quiosc i podia veure el Novelda humilia al Barça, el Novelda ridiculitza el Barça, el Novelda se va un festín a costa d'un Barça perquè el fill d'un treballador d'una coneguda factoria automobilística del Musafes, Toni Madrigal, marcava un hat-trick al Barça de Xavi, Riquelme, Gerard, Mota, Mendieta, Fran de Boer, de Van Gaal, i ho feia en el Novelda de Jorge, Benito, Gustavo, Cudi, Carlos, Pollo Puche, Carrasco, Juanjo, Madrigal i Mullor, que va fer un dels de les assistències als gols de Toni Madrigal, que ara és entrenador,
2: sí, sí.
1: I ens ha deixat este record d'aquell partit inolvidable, ese Novelda 3, Barça 2.
13: Pues ese día fue impresionante, porque bueno, al final creo que de todos los jugadores de Novelda que tuvimos la suerte de participar en esa eliminatoria de Copa, creo que es el mejor recuerdo que tenemos en el mundo del fútbol, en nuestra trayectoria deportiva. Evidentemente, bueno, para nosotros fue algo histórico, un sueño, pero bueno, todo se fraguó, pues bueno, primero en el sorteo, la verdad que estábamos todos juntos después de un entrenamiento y bueno, y estábamos todos mirando la tele después del entreno y bueno, y vimos que nos tocó el Barça, ¿no? Que bueno, era de los hermanos de Boer, Mendieta, Riquelme, bueno, Rochenbach, bueno, tenían un equipazo, pero en su mejor versión, Van Gaal de entrenador, bueno, en fin. Sí que es cierto que nosotros en ese momento en Liga íbamos en descenso, estábamos fatal. Y bueno, la verdad que durante esos 2-3 semanas que antes de la competición, pues bueno, la cabeza ya estaba muy pendiente de jugar contra el Barça, de intentar dar la mejor versión de cada uno, de la ciudad, de bueno, en fin, e intentar sacar un poquito esto a flote con ese partido, ¿no? Y bueno, la verdad que empezamos, vino ese día, estábamos todos hipermotivados, empezamos perdiendo, recuerdo que entramos al descanso 0-1, perdiendo. Descanso, la verdad que el míster de la época, Teixidó, que ya había eliminado al Valencia y había eliminado a equipos de primera división en Copa por Barcelona, nos dijo que estábamos en el mejor momento, que era así como él había planeado el partido y bueno, nos enchufó de una manera enorme, salimos y bueno, ahí empezó el baile y nada, tuve la suerte de darle las 3 asistencias a Madrigal marcó 3 goles espectaculares, 2 de cabeza y 1 con el pie y bueno, eliminamos al todopoderoso Barça y bueno, ya te digo, aún queda en el recuerdo histórico, yo voy por Novelda alguna vez, aún me recuerdan por eso y bueno, una noche para enmarcar y bueno, un recuerdo bonito porque el fútbol modesto siempre creo que tiene que estar en primer lugar. Así que nada, recuerdos.
2: Paraules de Miguel Ángel Mullor, un dels jugadors d'aquell Novelda i que ara és entrenador. Últims 3 minuts. Primer, com cada setmana, trobem o busquem a l'MVP de la jornada, Carlos.
1: Així és, durant cada setmana es pot deixar les vostres propostes i els que s'heu proposat han sigut 4 d'estos. Jorge d'Assís, el jugador de l'Atlètic Llevant, destacadíssim en esta victòria davant el Villarreal. Charlie Meseguer, el futbolista de la Vall d'Uixó, de l'equip líder de la tercera, que ha marcat 2 gols i ha fet una assistència este cap de setmana. Martí Prera, el davanter, el golejador, el pitxitxe ara mateix a la Lliga Comunitat, el davanter de l'Almazora, i Cristian Contreras, que una temporada més està fent gols i ha fet un doblet golejador en el Paiporta.
2: Els candidats per a l'MVP. I per a tancar, anem a recordar el menú de la setmana que ve, perquè el xef Carlos Gallardo vos porta lo milloret del cap de setmana que ve.
1: A més, el partit en primera federació és per anar al partit i al mateix moment fer-se una lluna paella, perquè és l'Hércules Real Jaén.
2: L'horari lamentable, que eixes l'altre dia de Beto Company, lamentable horari.
1: Així és, perquè és el dissabte a la una del migdia.
2: A la una migdia.
1: Després, en segona federació, el Orihuela, que torna a jugar en los arcos davant un Cieza, l'equip del Mago Pop, que sí, és a priori un dels aspirants també a estar en la zona alta, i el Orihuela, que necessita recuperar-se després de la derrota davant el Castelló B.
2: I el poble José Antonio Camacho, tota la vida, sí.
1: Correcte. En tercera federació, un duel entre filials, l'Hércules B, que promet molt esta temporada, i un Eldense, que està sorprenent en este inici de, i estrenar en tercera el conjunt de Víctor Basadre. Passem a Lliga Comunitat Nord, un clàssic en la província de Castelló i se Burriana Onda, i en Lliga Comunitat Sud sona a cartell de partit gran i se Alcira Gandia en el Lluís Sunyer Picó.
2: Alcira Gandia, dos equips, en el cas de l'Alcira no, però en el cas de Gandia, que ha tingut una reconstrucció molt dura en les darreres dues temporades i que poquet a poquet està tractant d'eixir i de tornar novament a categoria nacional. Doncs pues, s'ha donat temps a tot, no en compte, per exemple, que ha guanyat Portugal 1-2 davant Noruega. Per exemple, Carlos Teddy, que està acabant encara, han donat 7 minuts d'afegit al Oviedo 2 Sporting 0, l'Oviedo que se'n va portar el derbi, Julián Carrero que va respirar, evidentment, i que hem tancat ja en eixa victòria del Leleman Conqueridor, el nou campió de la Supercopa, de la Copa Generalitat Valenciana de voleibol. Setmana que ve més.
1: Per això no ho he comentat, Toni Madrigal ara està en el cos tècnic de Rubén Albés, en el Leganés.
2: Sí, correcte, que és rival demà a les 8:30 davant el Castelló, des de les 8:05, sintonia punt a punt, oferirem eixe Leganés Castelló. Un abraç, Carlos.
1: Un abraç.
2: I nosaltres se n'anem de moment. Que se n'anem de moment, però Carlos i jo, perquè ja sabeu que el punt a punt continua. És la regla d'or, així en esta casa, en Apunt Ràdio. De 12 del migdia a 12:30 de la nit, sintonia punt a punt, dissabtes i diumenges. I nosaltres continuem fins a les 12:30 amb Manolo Montalt i Salva Folgado als últims 90 minuts de punt a punt. No vos mogueu, no toqueu la ràdio, no toqueu el dial, perquè continua el punt a punt fins a les 12:30.

Les 11 de la nit i 2 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes al Punt de Punta en els seus últims 90 minuts. Temps de ràdio per a l'esport, amb Manolo Palomar al control de so i amb Salva Folgado en la copresentació i codirecció del programa. Vos saluda, com cada nit, Manolo Montal. Vos recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'Apunt Ràdio, a la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android. I que, a més, si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda en el 90 minuts, com si fóreu uns més de nosaltres, podeu enviar la vostra opinió al, ja sabeu, a les nostres xarxes socials. X o Twitter, @90minuts, en 90 en xifra, en número. TikTok, 90 minuts ràdio, també en 90 en xifra, en número. Instagram, 90 minuts ràdio, sense xifres, sense números, tot en paraula, tot en lletra. I si el que voleu fer és enviar un WhatsApp amb la vostra veu, teniu el 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01, per a opinar sobre qualsevol dels temes que tractem en el programa i sobre la pregunta que avui vos fem. I què és? Quina pregunta t'agradaria fer-li a Javier Aguirre? Demà es presenta a la una el nou tècnic del València Club de Futbol i vos preguntem precisament per ell, quina pregunta t'agradaria fer-li a Javier Aguirre. Cap de setmana sense futbol en la primera divisió, i bueno, pues això dona per a girar, per a capgirar la mirada cap a altres llocs. És el que passa quan no hi ha futbol en primera, que això no vol dir que no hi ha hagut futbol en tota la resta de categories, ja sabem com funciona això, però sí que és cert que en la primera divisió no hi ha hagut futbol i, com deia, podem mirar cap a altres llocs. Per exemple, cap a l'equip femení de València Bàsquet, al qual hi ha que donar l'enhorabona, que avui ha guanyat el seu primer títol, la Supercopa Femenina, en derrotar el Leganés, 76-64. Des de Javier Torralba inicia amb bon peu esta nova singadura després de el canvi de tècnic, després de que Rubén Burgos, que deia que duia un fum d'anys en l'equip femení, pues, hagi deixat el seu lloc. No pot dir el mateix l'equip masculí, que després de guanyar divendres a Turquia en Eurolliga, avui ha perdut al Roig Arena 100-105, en un partit on el propi Xavi Albert, després l'escoltarem, ha reconegut que l'equip no ha estat al nivell requerit. Sembla que la reconstrucció de l'equip taronja va costar tant com es preveia al començament de l'estiu. Recordeu, quan es va patir l'èxode massiu de les principals peces de la triomfal campanya passada. Mentretant, Espanya va estrenar ahir a Wembley la segona estrella i no va poder fer-ho de millor manera. Victòria 2-3 davant Anglaterra, el tercer de l'últim Mundial. Espanya és ara per ara la millor selecció del planeta per mèrits propis i amb el reconeixement internacional. És un equip atractiu per als aficionats que s'han acostumat a guanyar amb aquest equip. Els aficionats s'identifiquen amb els guanyadors. Ocorre sempre. I esta selecció ho és. La Espanya de Luis de la Fuente és el Miguel Indurain dels cinturons en els 90. És el Rafa Nadal dels 14 Roland Garros entre la segona meitat del 2000 i tota la dècada del 2010. És la Carolina Marín, que va guanyar 3 mundials davant les asiàtiques, que sempre havien dominat el bàdminton, o és la selecció de bàsquet, que va guanyar mundials i medalles amb la generació dels xicons d'or capitanejada per Pau Gasol. Sense dubte que per als que hem crescut veient anys i anys de fracassos de la selecció espanyola de futbol en Eurocopes i Mundials, veure com Espanya ha guanyat 3 euros i 2 mundials en no arriba a 20 anys és una gesta que no podíem ni imaginar-nos. I tanca amb dos noms que tenen a veure amb el València Club de Futbol. L'un, un dels majors mites de la història del club, Mario Alberto Kempes. El argentí, el matador, està en València. De moment silenciat per el club, que de manera cínica, recorden, el felicitava fa unes setmanes. Kempes és la confirmació que Braulio i Aguirre poden canviar alguna cosa, però que el mal continua ahí dins. El mal que va silenciar fa unes setmanes
el cartell de la huerta del València-Barça, on s'incloia la imatge del matador, censurada pel club per haver sigut crític amb la gestió de la propietat. Al igual que amb Kempes, el València avui ha felicitat de manera totalment hipòcrita l'aniversari de Paco Camarasa, una institució en el València Club de Futbol que va ser despatxat a patades en 2020 del carrer de delegat per cometre el gravíssim delicte de ser amic de Marcelino García Toral. Mentre el club està en mans de gent incapaç de dotar d'una mínima dignitat i respecte als símbols del club, no es pot creure en un canvi, per més que s'hagin pres les decisions esportives, que per primera volta en anys no semblen ser obra de l'enemic. Mentre el València, el femení i el Mestalla estan tots tres en lloc de descens, a David Albelda se li comença a posar en el filial del Villarreal cara d'entrenador amb una carrera a vigilar. Que hagin confiat en ell i l'entitat grogueta en lloc de donar-li l'oportunitat en sa casa és altra mostra de que en este València hi ha moltes coses que continuen fent-se malament. Les 11 de la nit i 8 minuts, grans i menuts, benvingudes i benvinguts, així comença 90 minuts.

0: Les 11 de la nit i 8 minuts. Saluda ja Salva Folgado. Hola, Folgado, què tal?
1: Què tal, com estem?
0: Bueno, de què te quedes del cada setmana? Perquè és que també avui, per exemple, les xicones de la Sub-20 han guanyat el Mundial. És que el futbol espanyol continua amassant èxit, però d'una manera, jo diria que per les que hem viscut que Espanya sempre s'enduguera totes les galtes i se n'anarà a casa les primeres de canvi en qualsevol categoria, això és un món desconegut.
1: Bueno, jo cada setmana me quedo amb el lideratge de la Unió Deportiva Aldaya, Manolo, en el grup nord de Lliga
0: bueno,
1: Comunitat. Acabem d'escoltar en el Futbol Més Nostre amb Gallardo i Polit al tècnic. A Emilio, i bueno, pues allí estem molt contents en el club perquè, bueno, pues a les d'ara i sense esperar-ho, quatre partits, quatre victòries per a l'Aldaya. Però bueno, ara ja, diguem en plan professional, Manolo, elit, pues me queda la victòria d'Espanya ir a Wembley, Manolo, i a més capgirant el marcador i donant una bona exhibició de futbol en pilota. És cert que en el tram final del partit probablement va patir més del que esperava ja en les acaballes, on va amenaçar, o va tornar a amenaçar l'Anglaterra de Tuchel, que no va estar mal, per cert. Però me queda més la victòria d'Espanya. No va enfrontar-se durant el Mundial a la selecció d'Anglaterra, però a la fi, si s'haguera enfrontat a ella, Manolo, després de l'experiència d'ahir, pues probablement també l'haguera derrotat i haguera sigut campiona del món. I després, avui, bueno, el que ha fet la selecció femenina sub-20, futbol masculí, campions, futbol femení, campiones de la absoluta i era de la sub-20. És increïble, Manolo, el nivell del futbol espanyol té molt bona salut.
0: Pues sí, això és la...
1: Jo m'estic molt d'acord en el que has comentat del Belda, eh?
0: Se li està posant careta...
1: Tècnic de categoria superior.
0: De tècnic a seguir, sí. Almenys a seguir.
1: Sí, de categoria superior.
0: Després ja veurem què corre, perquè el futbol té moltes coses, però més que les victòries, com fa jugar el seu equip? Un equip, sí, pràcticament que comença des de zero.
1: Sí, la temporada passada ja va quedar-se pràcticament a punt de pujar de categoria. En aquest partit final del play-off contra el Zamora, bueno, l'arbitratge va perjudicar-lo, sí, notablement. L'àrbitre va impedir-los l'ascens de categoria. Ha començat pues, liderant amb autoritat d'aquest grup segon de la primera federació. Ara escoltarem la crònica del company Gonzalo Blanes, però és líder novament el mini sumari de David Albelda.
0: Sí, senyor, estan posant cara perquè han confiat en ell, mentre que, com dèiem, el València Club de Futbol, el femení i el filial estan tots en joc de descens. I és el València que tenim. I és la realitat.
1: Sí, el primer equip femení i filial. Tots, sí, tots, després tots, de la victòria, de la derrota avui també de l'equip d'Òscar Sánchez i del femení de Miquel Crespo, sí, sí.
0: Molt bé, doncs pues, 11 i 11. Ara començarem avui donant-li l'enhorabona, com dèiem abans, a València Bàsquet Femení, que guanya la Supercopa. I imagina que per ahí vindran les fotos, no?
1: Sí, bueno, avui les fotos venen en color taronja.
0: Ja. Yeah.
1: Quarta Supercopa d'Espanya per a València Bàsquet Femení. L'equip taronja ha derrotat el Leganés per 76-64 en la final disputada a Torrejón d'Ardoz. L'equip taronja s'ha refet a un mal inici i ha acabat guanyant còmodament el primer títol de l'era Javi Torralba, el que fa 12 en la història de l'equip femení.
2: Final en Torrejón d'Ardoz. Guanya València Bàsquet 76-64. València Bàsquet són campiones de la Supercopa d'Espanya per quarta vegada consecutiva. Primer títol de la temporada. La millor manera de començar l'any. València Bàsquet, campiona de la Supercopa.
3: Tot preparat. Ahí está Leti Romero com a capitana, que serà la que va rebre la copa. Lleva una, dos, tres. Ahí está. Campeones. València Bàsquet, campiones de la Supercopa d'Espanya.
4: Sabíem que havien treballat bé, ja ho havíem explicat, però sabíem que anava a ser complicat, com així ha estat. Esperar-m'ho no, gaudir-ho, treballar-ho i aprofitar-ho per créixer.
1: I per contra, mal inici de l'equip masculí, perquè València Bàsquet ha començat la defensa del títol de Lliga CB amb una derrota inesperada contra el Lleida al Roig Arena per 100-105. L'equip taronja ha patit la segona entropessada de la temporada en només 3 partits. Ni l'espenta final de TJ Shorts ha pogut evitar una nova derrota, la segona en 3 partits, en un inici de temporada dubitatiu. Parla Xavi Albert.
5: Lluny del nivell que hem de mostrar, ja no entra a dir a casa o fora, però no. Una primera eixida blana, tova, en moltes situacions, que ens ha ficat molt pront en un parcial a baix i en males sensacions de partit. I, bueno, una gran lliçó de cara a futur, espere, per a respectar l'esforç que requereix aquesta lliga cada cop que tens que jugar el cap de setmana, no?
1: Parla Aguirre, demà pel matí és la posada de llarg del Mèxica. Javier Aguirre com a nou tècnic del València. L'entrenador serà presentat a la una del migdia a la sala de premsa de l'estadi de Mestalla. Aguirre, que ha donat festa avui als jugadors i ha completat tres sessions d'entrenament amb la plantilla sense els internacionals Dimitrievski, Dieng i Sato. Tres groguets amb Espanya sub-20 dels joves del Villarreal, Carlos Macià, José Ángel Gaitán i Pau Polo han sigut convocats amb la selecció espanyola sub-20 per al partit davant Mèxic de dimecres al Cerro de l'Espino. Altre repte per al Castelló, el líder de segona divisió defensarà el seu estatus d'equip invicte i líder de la categoria, Leganés. En la prèvia, ha parlat el tècnic Pablo Hernández.
6: És un rival complicat, un rival que s'ha reforçat molt bé este any, que ha apostat fort, no?, para hacer una buena plantilla y estar arriba, y un rival con un entrenador que tiene experiencia en esta categoría, que trabaja muy bien sus equipos y que nos van a exigir muchísimo.
1: El Club Deportivo Eldense ha patit la segona derrota consecutiva després de perdre 1-0 contra el Burgos al plantío. Amb esta nova entropesada, la segona amb Javi Calleja a la banqueta, l'equip blaugrana cau a la zona de descens a Primera Federació. El tècnic demana al seu equip competir millor.
7: Nosotros tenemos que aprender a competir mejor. Estamos jugando bien, llevamos una línea bastante buena en el juego, en la cantidad de oportunidades que creamos, en llevar la iniciativa, en imponer nuestra identidad, pero luego nos está faltando, por supuesto, gol, acierto, efectividad, y momentos en los que tenemos que aprender y tener más experiencia, cogerla rápida para que no nos pase lo que nos ha pasado hoy. No les puedes regalar nada en un saque de banda a favor, faltando 30 segundos para que acabase la primera parte. No podemos ir con el marcador en contra.
1: Espanya campiona del món sub-20. La selecció femenina s'ha proclamat campiona del món després de superar Corea del Nord en la tanda de penals en un partit que ha acabat amb empat a 0. Entre les guanyadores està la jugadora de Peñíscola, Ana Álvarez, jugadora del Llevant femení. I este matí, en Primera Federació, el València ha encaixat la quinta derrota en 5 jornades de Lliga davant la DG Tenerife per 1-2. El tècnic Miquel Crespo s'ha queixat de la derrota.
8: Y nos vamos de vacío en un partido que creo que era de 3 puntos. Pero nos vamos de vacío y evidentemente duele cuando mereces ganar. Desde luego este es el camino que tenemos que seguir, porque creo que el equipo ha hecho un partido del que tanto estábamos hablando las últimas semanas. Pero bueno, jodidos porque pierdes un partido que no lo mereces y porque el equipo creo que merece más, y como se ha demostrado en el campo por trabajo diario y por lo que se ha demostrado en el campo.
1: La quinta jornada del grup segon de Primera Federació ha deixat 2 victòries valencianes. L'Hèrcules ha aconseguit el tercer triomf consecutiu després de derrotar 0-1 l'Àguilas, mentre que el Villarreal B s'ha retrobat en la victòria després de superar per 1-3 l'Atlético Madrileño i es consolida en el lideratge. El Tavernes s'acosta a la Copa del Rei. La Unió Esportiva Tavernes està un poc més a prop del somni de jugar la Copa del Rei. L'equip baller ha empatat 1-1 contra el Maracena en terres andaluses en l'anada de la fase prèvia de la competició del CAU. Els jugadors de Carlos Sapiña hauran de certificar la classificació diumenge que ve al Municipal de Tavernes.
0: Les 11 de la nit i 10 minuts, vos recorde, arroba 90 minuts, X o Twitter, el 90 en xifra, el número, també per a TikTok, 90 minuts, ràdio. Sense xifres ni números per a Instagram, tot en paraula, en lletra, 90 menys ràdio. I si voleu enviar un WhatsApp, ja sabeu, 6 de 9 42 18 0, una pregunta. Demà es presenta Javier Aguirre. Quina pregunta t'agradaria fer-li? Les 11 de la nit i 10 minuts de tot això i de moltes coses més xerrem així en Apun Ràdio, en els últims no, en el punt a punt i en els seus últims 90 minuts.
9: ¿Y dices que siempre sucede?
10: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
11: Solo se me ocurre. ¡Wow!
9: Increíble. Pasa siempre.
10: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
11: ¡Wow!
10: Descúbrelo en tu concesionario.
12: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
13: Emprende després de la Dana té moltíssim mèrit i ara moltíssimes ajudes. La Generalitat Valenciana, a través de la Direcció General d'Emprendedoria, llança la segona convocatòria en Dana per a pimes i autònoms. Ajudes que cobreixen fins al 100% dels gastos subvencionables i poden arribar fins als 20.000 euros per sol·licitud. Sol·licita la teua ajuda fins al 30 de setembre en cindy.gva.es.

0: Punt a punt. Els últims 90 minuts.
1: Les 11 de la nit i 18 minuts, com dèiem, avui el València Bàsquet Femení s'ha adjudicat el primer títol de la temporada. 7-4-6-4 contra el Leganés. L'equip està de tornada en Autocar. També està de tornada el nostre company que s'ha comptat la victòria, Salva Gomis. Hola, Salva, què tal?
2: Què tal, Manolo, com esteu? Bona nit.
1: Bueno, pues el primer que hem de fer és un resum ràpid, perquè tenim protagonista, no el volem fer esperar, però en una frase, en un titular, com si fuatre, contra el Leganés, l'equip està de tornada en Autocar, també està de tornada el nostre company que s'ha comptat la victòria, Salva Gomis. Hola, Salva, què tal?
2: Què tal, Manolo, com esteu? Bona nit.
1: Bueno, pues el primer que hem de fer és

0: Sí, total.
1: Crec que podem saludar ja al tècnic campió, a Javier Torraba. Javier Torraba, què tal? Bona nit.
2: Molt bona nit.
1: Bueno, pues, a veure si tenim el tècnic.
3: Sí, sí.
1: Javier Torraba, què tal? Bona nit.
2: Bona nit, m'escolteu?
1: Perdona, és que no t'havia sentit. Javier, enhorabona, el primer.
2: Moltes gràcies.
1: Bueno, esperaves un començament... Bueno, que vulguis que no, quan s'enceta una nova etapa, començar amb un títol, jo crec que sempre dona certa tranquil·litat, sabedors de que això no vol dir res. Com se perd que en els dos primers partits de Lliga van a començar els dubtes. Però si havia començat d'alguna manera, era com ho imaginé.
2: Sí, jo crec que començar guanyant ajuda i ajuda molt. Per continuar construint, per guanyar confiança amb l'entorn, amb el propi equip. Llavors, per aquesta part, molt, molt, molt content, perquè no ha estat gens fàcil, però crec que vam fer un molt bon partit ahir. Avui ens ha gustat força més, però tot i això ens emportem una important victòria, que és cert que és l'inici de temporada, però també són aquests títols que si el guanyes no tenen tant valor, però si no el guanyes comença aquest rum-rum. Llavors, ens emportem un títol i també guanyem temps per continuar construint.
3: Què tal, Javi? Bona nit. Jo tinc una pregunta que és molt sèria i és si has pogut ja secar-te la roba després de passar per la teua primera dutxa de la temporada.
2: No, no, aquesta roba està allà baix. Ja veurem què fem demà amb el tratge.
3: Però, escolta'm una cosa, és la primera, esperem que sigui la primera de moltes, Javi, és bona senyal.
2: Sí, ojalà, com diuen en castellà, bendito problema. Ojalà vinguin moltes d'aquestes, sí, sí.
3: Vos carregareu en la semi al gran favorit, com era Casademont, i no sé si vos ha posat més problemes dels que esperàveu el bàsquet Leganés.
2: No, no. Primer, que en el bàsquet nacional, quan València està en una competició, el gran favorit normalment som nosaltres. És cert que la nostra pretemporada era especial, però sempre comencem una competició amb àmbit nacional, tenim aquesta pressió i benvinguda pressió. Crec que ahir vam fer, com he dit, un partit molt seriós, que ens identifica, que va per on volem ser. Avui sabíem que amb tan poc de temps de recuperació i el punt en què estaven em constaria, i més perquè Leganés és un equip molt, molt físic en algunes posicions. Llavors, sabíem que ens constaria, sí que esperàvem un inici millor. Aquesta part sí que ha estat no sorprenent, però una miqueta inesperada. La part bona és que no hem perdut el nord, hem mantingut la calma i hem estat capaces de tornar.
3: Li dones més valua a la victòria pel fet del poquet temps que has tingut per a treballar amb les jugadores internacionals, perquè van començar, no sé si amb 5 efectius, ara parla de memòria, tardares molt en recuperar totes les internacionals i amb aquestes peces que han de ser fonamentals esta temporada que encara estan disputant la Lliga de Desenvolupament de la NBA femenina. Li dones més valua a la victòria per aquests contratemps que has tingut en pretemporada?
2: Bueno, contratemps ja ho sabíem, o sigui, al final quan volem construir una plantilla així, sabem els riscos que correm. Hi havia un mundial molt tard, està la Women NBA que s'està jugant, Raquel avui per exemple ha guanyat el primer partit de playoff, llavors això ho dificulta molt més, però vam dir des del començament que no posaríem excusa, que aquesta era la nostra realitat, que havíem decidit aquest viatge i que sobre això construiríem. Llavors, sí, jo crec que això li dona més mèrit.
1: Sí. Javi, te faig jo l'última i també dice que el meu company Salva Gómez, que s'ha d'anar al partit, te faig una pregunta, però vull preguntar-te se va amb molts peus de plom, entén-me la pregunta, quan un arriba a un vestidor que ha conviscut tants anys amb un entrenador, arribar, canviar algunes coses, perquè cadascú té el seu mètode de treballar, encara que a lo millor, diguem-ne, les coses, hi ha certes coses, diguem-ne, de base que no es puguen tocar, però el fet de canviar algunes coses, se va amb peus de plom per a no tocar on no es deu abans de temps?
2: No, jo crec que teníem des del començament, o quan jo em reuneixo amb el club per fer la proposta de com entendria que tindria que ser el bàsquet d'aquest València aquest any, hi havia alguns canvis que eren una miqueta més radicals. Llavors, crec que aquests canvis sí que teníem que ser valents i intentar-ho des del començament, perquè teníem que ser...

0: la nostra identitat. L'altra cosa és que aquí s'ha fet una feina excel·lent, el Rubén ha fet una feina excel·lent, i que després hi ha una part molt continuista, està Roberto, està el Robert, està Sorlí, hi ha molta gent de l'estat que estava amb el Rubén. Llavors hem implementat coses noves, hem mantingut coses que hi havia, però s'han explicat les coses, s'ha parlat amb les jugadores de cap on volem anar, se'ls ha explicat. Llavors, no, crec que tocava també ser valent amb això. El club va ser valent amb mi i jo tenia que ser valent amb la proposta que creiem que podia ser el millor per aquesta temporada.
1: Salva, si li vols fer alguna pregunta a Javier Torralba, és el teu torn.
2: Sí. Hola, coach, què tal? Com estàs? Enhorabona.
0: Moltes gràcies.
2: Ja hem parat abans en la pista també, però pues hem adelantat fa un rato en el autobús. Te volia preguntar com està l'ànim de la gent. Hi ha molta festa, si no, qui l'està liant més en el bus?
0: I també hi ha festa, hi ha festa. Hi ha festa, sí, clar. No, aquí les coses s'han de celebrar, és molt difícil guanyar i s'ha de celebrar, i quan tu saps que has treballat bé i hem fet una bona pretemporada, les coses s'han de celebrar, s'ho mereixen, i lo mantendrem excel·lent en el anonimato per evitar problemes, però lo están gozando i s'ho mereixen.
1: Bueno, pues Javi, sí, Salva, si vols fer alguna més, vinga.
2: No, una més volia fer-li, que suposi que la celebració serà fins a demà, perquè ja n'hi ha que preparar el començament de la Lliga, cap de setmana a Azul Marino Mallorca.
0: Sí, partit molt complicat, sembla que estiguem tot el dia plorant, però és un equip que és un fals recién ascendido, ha fet una plantilla amb una de les 5 millors jugadores de la passada Eurolliga, amb jugadores que coneixeu bé aquí, com Alexander, que hi havia estat, sí que coneix, que l'heu vist al Mundial que ha fet, sí, és una Alba Torrents, bueno, crec que és una aposta molt forta d'aquesta temporada. I, bueno, amb la línia del que ens ha tocat, ens va tocar debutar aquí a la Supercopa amb un dels millors equips a nivell nacional, i crec que comencem amb una de les pistes que serà molt, molt fotut guanyar aquest any. Hi haurà molts equips que patiran allà, a veure si nosaltres, amb una setmana per endavant, som capaços de preparar-nos bé i arribar un altre cop amb benzina com el partit de Saragossa.
1: Mister, enhorabona, a celebrar-ho i espai amb la carretera.
0: Moltes gràcies.
1: Vinga, Salva Gomis, la teua última paraula sobre el que has vist avui sobre el parque on València Bàsquet s'ha proclamat campió de la Supercopa. Què tal pinta té, més enllà del títol, les sensacions, la conjunció, l'equip, les armes, les eines que té per a resoldre problemes sobre la canxa?
2: Pues mira, yo supongo que ya habrá penchado, así que bueno, va a decir igual, pero yo creo que Javi Torralba es un encert per la gestió que hem vist en estos días ya de competició oficial en Torrejón. Crec que ha arribat molt bé a lo que és el cor del vestidor. Me contava en estos días que estan molt contentes en ell, en la manera que té de enfocar el plantejament del partit i de canviar les coses sobre la marcha, y yo pensé que, bueno, pues un poco en la línea de lo que comentaba abans, ¿no? València Bàsquet va a acabar la temporada guanyant títols, ha començat la temporada guanyant un títol, y pensé que el camí es ixe, ¿no? Hem vist com en les últimes temporades l'equip ens ha acostumat, o millor dit, mal acostumat a guanyar, i crec que ara ja estem en un vaixell en marxa, en una velocitat de creuer en la que, per inèrcia, pràcticament dona la sensació de que vas a guanyar algun títol cada temporada.
1: Gomis, gràcies. També espai amb la carretera, eh?
2: Un abraç, sí. Ens queda un poquet encara.
1: Vinga, ànim. 11:29. Tenim que abrir per València Bàsquet, que ho ha sigut el gran protagonista, afegint un títol més a l'esport valencià. Molt pendents estem de que si continua així, probablement el Club Esportiu Castelló va fer xirne com a mínim molts dies d'estar pendents de l'equip albinegre, salva que de moment, a més avui a Palma del Mallorca, continua i dalt.
3: Sí, continua com a líder i a més invicte en la categoria. Demà tancarà esta nova jornada de Lliga, serà dilluns, el partit és a les 8 i mitja, des de les 8 en la sintonia del punt a punt en esta casa, i la prèvia, l'última hora, és la oferís José Luis Gual. Hola Gual, què tal? Bona nit.
4: Què tal? Bona nit. Pues demà, a partir de les 8 i mitja, l'encontre que tanca la jornada en la Lliga Hypermotion, ni més ni menys que la visita del líder en solitari, el Castelló de Pablo Hernández, a Butarque per a jugar davant del Leganés, partit que va encetar-se a partir de les 8 i mitja, i com ha dit en el dia d'avui Pablo Hernández en la sala de premsa, pues segurament el compromís més complicat fins ara, perquè el Leganés ha canviat una miqueta de projecte, té un tècnic en experiència a la banqueta com ara Rubén Alves, i té bons futbolistes, entre ells, sobretot, el més destacat, Álvaro Morata, en la capdavantera. En el Castelló, les novetats, absència d'estrès internacionals, recordem, el portuguès Rodri Rego, que està en la sub-21 de Portugal, també està en la seva selecció, la de Kosovo, el porter Amisa Ipi, i Mati Orozco, que per cert va debutar ja, jugant els primers minuts, en l'absoluta de Colòmbia. A estos tres n'hi ha que afegir la baixa també de Jari Black, que ha comentat Pablo Hernández que per problemes físics no viatja cap a Madrid, cap a Leganés, i el que sí està ja disponible i per tant entra dins de la convocatòria serà el jove central Costis. Per tant, ixes són les novetats esportives. Veurem els canvis que introduís Pablo Hernández dins de l'11. Algú d'ells té que ser obligat. L'entrada d'un home en el migcentre al costat de Barri segurament serà Álvaro Martín, l'ex de l'Andorra, i a partir d'ahí veurem els canvis. Si juga darrere en línia de 4, si manté els tres centrals en els dos carrils, sol fer sempre un parell de canvis Pablo Hernández, per tant, és complicat sempre, no?, encertar-li l'11. Però la defensa del lideratge està ahí, partit, com dic, molt interessant, de poder a poder, i que contarem en el punt a punt en Apunt Ràdio, partit que començarà demà dilluns a partir de les 8 i mitja de la vesprada.
3: El partit demà per al Castelló, i 8 derrota de l'altre representant valencià a la categoria, com és el Deportivo Eldense, per una errada que ha molestat moltíssima al tècnic Javi Calleja en les acaballes de la primera part. En su compte, Álvaro Molina. Hola Álvaro, què tal? Bona nit.
5: Què tal, companys? Bona nit. Nova derrota de l'Eldense de Javi Calleja. 1-0 ha perdut avui en el plantío davant del Burgos, en un partit on en la primera part ha tingut uns bons 10-15 minuts, un bon tram, que ha generat ocasions, tres ocasions molt bones, però no les ha materialitzat. És el que més li està costant al conjunt blaugrana. Arriba, genera, però no fa gol. Avui de davanter centre ha jugat Rastrojo, no ha jugat Manu Nieto. Jorge Rastrojo ha fet un bon partit, sobretot en aquests 10-15 minuts. Ha ajudat molt a l'equip a poder eixir i generar aquestes ocasions, i ha rebut aquest gol psicològic en el minut 45, just abans d'arribar al descans, una centrada des de la part esquerra i la rematada de David González pràcticament sol. No l'ha pogut rebutjar cap defensor de l'Eldense. Falta també aquesta contundència defensiva per a no rebre cap gol, i malgrat que tu no facis aquest gol, almenys que no te'l facin a tu. Li està costant en este inicial conjunt de Javi Calleja. Són dos partits per a l'entrenador madrileny, són dos derrotes. Dorm acabarà la jornada en posicions de descens, en les posicions marcades en roig. Són 5 punts, encara només una victòria, i va ser a domicili. I com diem, la derrota d'avui és dura, difícil de digerir per com estan anant les coses, i la setmana que ve nova oportunitat. Jornada de divendres, 8 i mitja davant de l'Oviedo, davant de l'afició blaugrana, que també necessita eixa victòria per a tornar a reenganxar-se, eixa afició que és incondicional. I com diem, serà una nova oportunitat, una nova jornada, però com diem, avui ha caigut l'Eldense 1-0 davant del Burgos.
1: Gràcies, Álvaro. Baixem una categoria més i se n'anem a la primera federació, Salva.
3: Sí, perquè s'acostuma i ja era hora de guanyar l'Hèrcules, que s'enlaira en la classificació i continua com a líder després de la victòria d'este cap de setmana, de divendres concretament, el Villarreal de David Albelda. En seu compte, Gonzalo Blanes. Hola, Gonzalo, què tal? Bona nit.
6: Què tal? Salutacions, bona nit. Bon cap de setmana per als equips de la Comunitat Valenciana en primera federació. Començant per el líder, el Villarreal B. Tenia un partit prou complicat divendres per obrir la jornada davant el filial de l'Atleti de Madrid, un altre aspirant a l'ascens, el conjunt dirigit per Fernando Torres. Però el Villarreal B va oferir de nou la seva millor versió, va guanyar per 1-3 i continua sent el capdavanter de la classificació. Hi ha que dir que està el Zaragoza en el segon lloc i que tot està molt apretat, però de moment el millor, el conjunt de David Albelda, que a més està donant una versió futbolística molt bona i està demostrant que pot ser tota la temporada un clar aspirant a l'ascens directe al futbol professional. I dins de la lluita per a l'ascens apareix per fi l'Hèrcules, que per primera vegada ha enllaçat tres victòries consecutives en primera federació. En un partit prou pràctic en el que Àlex Giménez va errar un penalt i va ser després l'autor del gol, es va portar els 3 punts davant el Àguilas. Així que l'Hèrcules, després de 2 derrotes, 3 victòries i ja està en la zona de dalt de la classificació. La setmana que ve, el dissabte, l'Hèrcules rep al Jaén i té ja opcions reals de situar-se entre els aspirants a l'ascens al futbol professional. Així que podem dir que la jornada ha sigut molt bona per als equips de la Comunitat Valenciana, el Villarreal ve mana i l'Hèrcules té la seva millor versió en 3 victòries consecutives.
1: Gràcies, Gonzalo, que ja tocava somriure en Alacant, que ja després de 2 anys on ha sigut una darrere una altra, ara sembla que l'equip del Rico Pérez pues ja mira cap a dalt, que és una situació molt beneficiosa i que jo crec que feia molta falta en Alacant. 11:35, tanquem la primera part del programa, la informativa. Després de pausa, entrem en el terreny del debat, de la tertúlia i de l'anàlisi.
7: 100% esport. 100% ràdio esportiva a punt a punt.
8: Emprender después de la Dana tiene muchísimo mérito. ¿Y ahora? ¿Muchísimas ayudas? La Generalitat Valenciana, a través de la Dirección General de Emprendimiento, lanza la segunda convocatoria EMDANA para pymes y autónomos. Ayudas que cubren hasta el 100% de los gastos subvencionables y pueden llegar hasta los 20.000 euros por solicitud. Solicita tu ayuda hasta el 30 de septiembre en cindy.gva.es.
9: ¿Buscas un coche diseñado para disfrutar al volante y equipado con la tecnología que te hará emocionarte como en una montaña rusa? ¿Y solo este mes desde 14.900 euros financiando con Stellantis Finance? Descubre el coche pequeño líder en Alemania en tu concesionario Opel más cercano. Más en opel.es.
10: Ven a Ferto, tu concesionario Opel en Torrent.
7: Punt a punt. Els últims 90 minuts. La tertúlia.

0: sí.
1: Les 12 i 19. Vinga, la pregunta. Quina pregunta, valga la redundància, la pregunta és quina qüestió li vos agradaria fer-li demà a Javier Aguirre, o us agradaria sentir que hi la feren. Les 12 i 19. Vinga, la pregunta. Quina pregunta, valga la redundància, la pregunta és quina qüestió li...

0: A Punt Ràdio, sintonis amb tu.
1: Ara escoltaràs la reemissió de Fem Banda.
0: Quan el director alça la batuta, comença la màgia. La banda sonora de la nostra terra. Els nostres músics, els nostres pobles. Estàs en A Punt Ràdio. Comença Fem Banda. Amb Imma Mateu.
2: Molt, molt bon dia. Benvinguts i benvingudes ací a Fem Banda, un programa produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Un espai on la música, la cultura i les nostres tradicions són les grans protagonistes. I avui volem aprofitar esta data tan especial per a parlar precisament de la relació entre cultura, música i territori. Perquè avui, 27 de setembre, se celebra el Dia Mundial del Turisme, una jornada instituïda per l'Organització Mundial del Turisme l'any 1980. Esta commemoració té com a objectiu posar en valor la importància del turisme i la seva contribució al desenvolupament econòmic, social i cultural dels diferents territoris. La data del 27 de setembre es va triar perquè coincideix amb l'aniversari de l'aprovació dels estatuts de l'Organització Mundial del Turisme l'any 1970. Des d'aleshores, cada any se celebra esta jornada al voltant d'un tema diferent, centrat en aspectes relacionats amb el turisme, com ara la sostenibilitat, la cultura, la inclusió o el desenvolupament de les comunitats locals. I és precisament així on la música i les nostres bandes tenen molt a dir, perquè conèixer un territori també és descobrir la seva cultura, les seues tradicions i, per descomptat, la seva música. Les bandes formen part de la identitat de molts dels nostres pobles i ciutats i són, sens dubte, un element cultural que també contribueix a donar i a conèixer i posar valor al nostre patrimoni. Avui a Fem Banda descobrirem com la música pot convertir-se també en una magnífica manera de conèixer i gaudir del nostre territori. I per saber quin és aquest sumari d'avui, la nostra col·laboradora Imma Santana ens el dirà. Bon dia, Imma.
3: Bon dia.
2: Què t'has preparat per avui?
3: Pues avui t'hem preparat, parlant del Dia del Turisme, un viatge sonor molt bonic.
2: Conta.
3: Així que comencem. Avui tenim preparat un programa molt xulo. Començarem escoltant el concert d'avui, des de la secció Arxiu Sonor. Tot seguit, continuarem en la secció El Revolt de la Banda. I parlarem de la segona edició del festival Clàssica a la Cambra, que organitza Nostrum Mare Camerata. Després, continuarem en la secció Avui en qui parlem i conversarem un poquet amb el director Rafa Garrigós del certamen de bandes de Livorno, Itàlia, on ell forma part del jurat. Ja en la tercera hora del programa seguirem en la secció Educació Musical i tindrem així a Pedro Rodríguez i a Catalina Rodríguez per parlar-nos de Asbem, Music Cuba i Set Music. I acabarem amb l'agenda musical.
2: Uf, quantes coses tenim preparades, Imma. Tu t'has preparat també o t'has previst algun viatge, ja que és el Dia del Turisme?
3: No, per ara no, però d'ací dues setmanes és un bon pont ahí per anar-se'n.
2: Ja ho crec que sí. Doncs poseu-se còmodes, gaudiu amb nosaltres del programa d'avui a Fem Banda.

En el concert d'avui anem a escoltar tres obres interpretades per la Nostrum Mare Camerata. Començarem amb el doble concert en re menor BWV 1043 de Johann Sebastian Bach, una de les obres més conegudes del compositor alemany i un magnífic exemple de la música barroca. Una obra escrita per a dos violins solistes i orquestra, en què els dos instruments dialoguen i intercanvien constantment les diferents melodies i motius musicals. Bach crea així una autèntica conversa entre els dos violins acompanyats per l'orquestra. El concert està dividit en tres moviments. Un primer moviment, vivace, ple d'energia. Un segon moviment, largo, ma non tanto, més pausat i expressiu. I un tercer moviment, allegro, que tanca l'obra amb gran vitalitat. Una magnífica mostra de l'escriptura barroca de Bach, on el virtuosisme dels solistes es combina amb la riquesa i l'equilibri de l'orquestra.

Escoltem ara el doble concert en re menor BWV 1043 de Johann Sebastian Bach, interpretat per Nostrum Mare Camerata, i com a violins solistes escoltarem a Jacobo Christensen i a Inés Romaguera. Ara ja estan acabant d'afinar l'orquestra i comencem de seguida.

0: Bravo, bravo, bravo. Acabem d'escoltar el doble concert en re menor, BWV 1043, de Johann Sebastian Bach. Una obra en què hem pogut gaudir del diàleg constant entre els dos violins solistes i de la riquesa sonora de l'orquestra.
1: Més de 60.000 músics. Centenars de societats musicals. Una tradició única al món. Sintonitza la teua passió. Sintonitza Fem Banda en Apunt Ràdio.
0: I seguim amb el concert d'avui, amb esta vegada de la mà d'un dels grans compositors de la història de la música, Wolfgang Amadeus Mozart. Escoltarem el concert per a violí i orquestra número 5 en la major K219, una de les obres més conegudes del repertori per a violí. Mozart el va compondre l'any 1775, quan tenia sols 19 anys, i és l'últim dels 5 concerts per a violí que se li atribueixen. L'obra destaca per l'elegància de les melodies, la riquesa dels diàlegs entre el violí solista i l'orquestra i els contrastos de caràcter que apareixen al llarg dels seus 3 moviments. El concert comença amb un allegro aperto, seguit d'un adagio de caràcter més líric i expressiu, i culmina amb un rondó en què Mozart combina diferents ritmes i atmosferes, incloent un conegut episodi o passatge de caràcter turc. Una obra plena de llum, elegància i vitalitat que es permet gaudir de la gran capacitat de Mozart per a escriure música per a violí. Escoltem ja el concert per a violí i orquestra número 5 en la major K219 de Mozart, interpretat per la Nostrum Mare Camerata i com a solista al violí Jacobo Christensen.

0: fantàstica la interpretació d'este cinquè concert per a violí de Mozart, que acabem d'escoltar.
1: Més de 60.000 músics. Centenars de societats musicals. Una tradició única al món. Sintonitza la teua passió. Sintonitza Fem Banda en Apunt Ràdio.
0: I acabem el concert d'avui amb una obra molt especial i ben diferent de les que acabem d'escoltar. Es tracta del tango Jalousie, del compositor danès Jaap Geide, una de les peces de tango més conegudes i interpretades arreu del món. Composta l'any 1925, esta obra, també coneguda com Jalousie Tango Chisgane, destaca pel seu caràcter apassionat i pel ritme de tango, que li dona una personalitat molt particular. Amb esta música canviem de registre i ens deixem portar pel ritme, la intensitat i l'elegància d'este conegut tango. Així que, per a posar el punt final del concert d'avui, escoltem Tango Jalousie de Jaap Geide, interpretat per la nostra mare Camerata.

0: Acabem d'escoltar una obra plena de ritme, passió i elegància que ens ha permès tancar este recorregut musical d'una manera ben especial. I amb este magnífic tango Jalousie posem punt final al concert d'avui. I ara, com sempre, farem una xicoteta pausa, però tornem de seguida, en res.
1: El ritme de cada jornada en cada lloc de la comunitat. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
2: Fronta una onada de calor, actua. Evita el sol en hores punta. Limita les activitats esportives o d'esforç físic al carrer entre les 12 del migdia i les 5 de la vesprada. Cobrir-te adequadament. Fes servir roba lleugera, folgada i de colors clars, a més d'un barret o gorra i ulleres de sol homologades. Usa protecció solar. Evita eixir de casa si no és precís i renova-la amb freqüència.
3: És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
4: El líder de segona divisió juga al punt a punt. Este dilluns, des de les 8 de la vesprada, el Castelló visita Leganés. Viu el partit amb la narració de José Luis Gual i els comentaris de la llegenda albinegra Emili Sierte. Este dilluns, des de les 8, el partit del Castelló en

0: La nostra veu, la nostra identitat. El batec de tot un poble.
1: Hola, sóc Loren Donat. Si portes la festa al cor, tenim una cita.
0: Arriba La Flama, el programa de la ràdio autonòmica que uneix totes les festes de la Comunitat Valenciana. Descobreix la història, l'actualitat i els protagonistes que fan gran la nostra terra.
1: T'esperem cada dilluns i dijous de 12 a 1 del migdia.
0: Hi ha tradicions que mai s'apaguen, sentiments que es transmeten de generació en generació. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
2: Cada nit el vent bufa en funció de l'actualitat de la jornada. Nosaltres et convidem a una travessia plena de punts d'interès.
3: Titulars, actualitat, agenda, tertúlia, opinió. Espere que ens acompanyis.
0: De dilluns a divendres, des de les 9 fins a les 11 de la nit, Rubén Dempere i Gustavo Clemente et conviden a assabentar-te de tot amb un estil molt personal. Contrapunt. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. On es decidís el futur de la nostra agricultura? Com respira la ramaderia valenciana? Com es troba el sector pesquer? Les respostes respecte a la salut del sector primari estan en el programa més veterà i respectat de la ràdio. El Forcat. Tot un imprescindible que es renova cada dia. I al capdavant, la veu de l'experiència. Sílvia Soria.
4: Sintonitza la informació de proximitat, els mercats, el camp, les granges, esports, les muntanyes, la meteorologia i, com no, les històries personals dels nostres productors.
0: Pren nota, de dilluns a divendres, de 15 a 16 hores, en la Ràdio Autonòmica Valenciana. No faltes, a Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. Olem a mar, sonem a festa, parlem com tu parles. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Quan el director alça la batuta, comença la màgia. La banda sonora de la nostra terra. Els nostres músics, els nostres pobles. Estàs en A Punt Ràdio. Comença Fem Banda. Amb Imma Mateu.
5: No comencem perquè ja portem una hora així. Des de les 7 del matí estem així. Seguim. Molt bon dia a tota la gent que a partir d'ara s'incorpora al programa Fem Banda, un programa produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Un espai on la música, la cultura i les nostres tradicions són les grans protagonistes. Avui volem aprofitar aquesta data tan especial per parlar precisament de la relació entre cultura, música i territori. Perquè avui, 27 de setembre, se celebra el Dia Mundial del Turisme, una jornada instituïda per l'Organització Mundial del Turisme, l'any 1980. Esta commemoració té com a objectiu posar en valor la importància del turisme i la seva contribució al desenvolupament econòmic, social i cultural dels diferents territoris. La data del 27 de setembre es va triar perquè coincideix amb l'aniversari de l'aprovació dels estatuts de l'Organització Mundial del Turisme l'any 1970. Des d'aleshores, cada any celebra esta jornada al voltant d'un tema diferent, centrat en aspectes relacionats amb el turisme, com ara la sostenibilitat, la cultura, la inclusió o el desenvolupament de les comunitats locals. I és precisament ahir, així, on la música i les nostres bandes tenen molt clar i moltes coses a dir, perquè conèixer un territori també és descobrir la seva cultura, les seues tradicions i, per descomptat, la seva música. Les bandes formen part de la identitat de molts dels nostres pobles i ciutats i són, sens dubte, un element cultural que també contribueix a donar a conèixer i posar en valor el nostre territori. I avui a Fem Banda descobrirem com la música pot convertir-se també en una magnífica manera de conèixer i de gaudir del nostre territori. I per recordar el sumari d'avui, tinc així al meu costat a la nostra col·laboradora Imma Santara, que ella ens dirà a partir d'ara què és el que continua. Bon dia, Imma.
6: Bon dia a tots. Pues mira, Emma, avui continuarem ara en la secció El rebost de la banda i anem a parlar de la segona edició del festival Clàssic a la Cambra que organitza la nostra Òmnium Camerata. Després continuarem amb la secció Avui en qui parlem i conversarem un poquet amb el director Rafa Garrigós del certamen de bandes de Livigno, Itàlia, on ell forma part del jurat. Ja en la tercera hora del programa seguirem en la secció Educació Musical i tindrem ací a Pedro Rodríguez i a Catalina Rodríguez per parlar-nos de Aspen, Music Cuba i Set Music. I acabarem amb l'agenda musical.
5: Superbé, Imma, la veritat és que sí. Ja has pensat alguna per anar-te'n de viatge?
6: Encara no, és que sí, la nostra terreta s'està molt bé.
5: Mira, ahir vaig a donar-te la raó, perquè és la millor terreta del món, i això és així. Doncs seguim així, en fent banda, on la música sona molt afinada, o almenys ho intentem.
7: El rebost de la banda.

I entrem en la secció del rebost de la banda i avui anem a parlar de la Nostrum Mare Camerata i també de la segona edició, la segona temporada de Clàssica a la Cambra, que entre setembre de 2026 i maig de 2027 oferiran 5 concerts amb propostes molt diferents, però amb un mateix objectiu: acostar la música clàssica al públic d'una manera pròxima i especial. Una temporada en què tindrà un protagonista destacat, que serà la Nostrum Mare Camerata, una formació que sota la direcció de Jacobo Christensen participarà en diversos dels concerts programats i amb propostes molt diferents, com per exemple Dixit Dominus de Händel, o un concert anomenat Tenebrae, o un altre anomenat Season.